0: Companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
1: Com hemos cambiado.
2: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
3: Doncs fins aquí la competència. Deixem aquí, tornem demà. Feu bon dia.
4: Acabeu d'escoltar
5: la competència.
6: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
7: Hola, i a Gorina.
5: Un programa basat en fets reals.
8: Malafarida.
5: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Vaig a parlar amb la productora, perquè és que a mi això em sembla que és un timo. Vamos. A les dues de matí m'ha de tornar a fer el programa aquest. Escolti, jo, com si no tinc res més a fer, jo.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, i amb l'Ernest Ferrer, la realització, el Joel Fortuny. Què tal estàs, Joel?
3: Hola, què tal?
2: Estàs bé o no? L'Esther Romagós està genial, l'Eder Benito, que estudiarà en pràctiques. I després tenim també amb nosaltres a la Gemma García, que és periodista de La Directa. Gemma, què tal estàs? I esteu d'aniversari, no? 20 anys de La Directa.
4: Fem 20 anys, sí, sí. Aquest dissabte ho celebrem. De fet, ja estem bastant pendents de la meteorologia, clar. Justament.
2: Clar, clar. Això de La Directa, diguem que no és una discoteca, no? Sinó no és una discoteca gai, que és el que és per dir el nostre programa. Què és La Directa? No, explica-ho així amb dues frases, després parlarem amb tu més estona, però...
4: La Directa és un mitjà de comunicació, que és una cooperativa, i que darrerament ha fet investigacions importants com destapar 6 infiltrats de la Policia Nacional del Cos Nacional de Policia.
2: Aquesta notícia és vostra.
4: Sí.
2: Ara, hòstia, que important això. És a dir, i és un mitjà de comunicació, com haurien de ser els mitjans de comunicació, lliure. És a dir, que no depèn ni de la publicitat, ni de no sé què, ni de no sé quantitud, ni del club d'aquí, ni del club de... A tu, perdona, perdona, que tinc ara aquí. Tu que ets periodista, una periodista autèntica, Gemma. Tu no trobes que haguessin hagut d'obrir avui els informatius de recursos, fins i tot el Castells que us heu de dedicar, que hi ha les campiones hispano-francès de més de 80 han guanyat el campionat d'Espanya. Això va, a més a més, el cap de setmana passat, és que ja anem tard. Tu no trobes
4: nosaltres
2: que...
4: Nosaltres et donaríem suport amb aquesta proposta, perquè vam arribar a tenir una secció d'esports, diguéssim, que encara enfocàvem l'esport d'una forma bastant més peculiar que la proposta que has fet tu, així que tens el nostre suport.
2: Quina era?
4: Fèiem esports vinculats a la política i llavors anàvem amb una agenda al marge de, diguéssim, les seccions d'esport dels mitjans convencionals. Vivíem, de fet, de tot, vull dir, grups de críquet, del Raval, de dones, amb equips de futbol antifeixistes arreu d'Europa, etc. L'enfocament de l'esport... per ser amb la política.
2: Ara.
5: Que serveixi ara, per ara. Alguna cosa, no? No només aquest divertiment, tot diguéssim.
2: Bueno, escolta una cosa. Ara parlarem amb la Gemma García, periodista de La Directa. La Directa celebra 20 anys. Nosaltres estem molt contents que això es mantingui i per molts anys, a més. Però abans, senyores i senyors, un plaer avui rebre un cop més als estudis de RAC1 a Sílvia Soler.
5: Bravo. Ha arribat de miracle, ja t'ho dic, la Sílvia.
6: És veritat, és veritat.
2: Perquè
6: els amics de Vueling van tenir el detall de el diumenge al vespre deixar-me a mi, el meu marit i 10 persones més en terra, perquè hi havia overbooking, i ens van oferir un vol per tornar el dimarts a les 10 de la nit.
5: Dos dies tirats.
6: Què et sembla?
2: Però i mentrestant, què fèieu?
6: Mentrestant, ells ens posaven un hotel i els àpats, si volies.
5: Home, no està mal.
2: Genial, no està mal.
6: No està mal.
2: Dos dies en la inòpia.
6: Sí, nosaltres vam poder fer dos dies més o menys la inòpia, però hi havia gent amb nens petits que els havia deixat aquí a cura d'algú altre.
2: Com?
6: Una persona que l'havien operada i li havien de treure els punts i havia de tornar al metge. Una gent que havia de tornar a la feina sí o sí, perquè, per exemple, tenia negoci propi.
5: A mi allò dels nens em sembla genial. Que em deixessin allà sense tornar. Tornar i dos
2: quina
5: dies més amb els avis.
2: No?
5: Home,
7: jo pensava que això de l'overbooking ja no passava.
6: He de dir que... No, i a més, perdona, és que va a més. Vam arribar a l'hotel que ens havien posat, que era un nou hotel al costat de l'aeroport, i els de l'hotel, sense preguntar-nos res, ens van dir, són del vol de Vueling? Vam dir, sí, va dir aquest noi en italià. No puc entendre com la gent continua volant amb aquesta companyia, perquè cada
2: mare
6: setmana tenim gent que li passa
2: que
6: una cosa
5: semblant. Jo he volat genial, últimament, t'ho haig de dir.
2: Pues jo també.
6: Sí, doncs jo t'agradaré molt a volar, també us ho dic.
5: He volat genial, el que passa que sí que és veritat que...
2: D'on anaves?
6: Anava de Florència. Pretenia tornar de Florència a Barcelona.
2: Però quants dies t'has estat a Florència? Si
6: jo hi vaig anar divendres, dissabte i diumenge.
5: Al
6: pont de l'1 de maig.
5: Però
6: en lloc de tornar diumenge a la nit, doncs vaig tornar dimarts a la nit.
5: Jo he volat genial últimament, la veritat. Jo crec que totes les companyies...
6: Però bé, la cosa és que com que he estat a Florència i estic bastant enamorada d'aquesta ciutat, que no perquè sí, el mes de maig és una ciutat espectacular, perquè el nom de Florència ve de flor, i per tant és una ciutat plena de jardins i de parcs, sí, amb ja roses, amb glicines, i estava tot espectacular.
5: Ai, no em vaig fixar mai que hi hagués tanta planta. Florència, t'ho prometo, t'ho juro.
7: Jo no hi he estat mai.
5: T'ho juro que he estat dos cops i sí que penso en aquest edifici que és blanc i verd, però no...
6: Aquest edifici que és blanc i verd és el Duomo.
5: El Duomo, aquest, el Duomo. Però no recordo tanta planta.
6: També devies anar a veure el David, no?
5: Sí, també vaig veure. Que hi ha el fals, el fake que hi ha pel carrer, i el que entres a veure...
6: A la Piazza de la Senyoria.
5: Amb aquell penis petit, que està desproporcionat.
6: Els jardins són preciosos, n'hi ha molts. Si un dia aneu a Florència, sisplau, abans us informeu dels jardins i els parcs, perquè val molt la pena. Aleshores, aprofitant que he estat aquests dies a Florència, us porto una novel·la florentina.
5: Molt bé.
2: De totes
6: florentina.
2: Maneres, perdona, Sílvia. Sí, para la música, Ernest, para.
5: Ai,
6: Déu meu.
2: Et proposem una cosa, Sílvia. En lloc de parlar del llibre del que venies a parlar, traguem-nos les caretes, Sílvia. Tant de llibre.
7: Com?
2: Tu estàs Home, aquesta senyora, molta literatura.
6: No t'ho perdonaré, això, Marc. Això que estàs fent, no t'ho perdonaré.
2: Traguem-nos les caretes.
6: Va.
2: La Sílvia Soler està aquests dies...
6: Sí.
2: Enganxada.
6: Totalment.
2: Però totalment, a més.
6: Totalment.
2: A la gran cita de TV3.
6: Sí, senyor.
5: Bravo. Però escolta, jo...
6: Gat per llebre. També us diré una cosa.
7: Jo també, sí.
6: No, però deixeu-me dir un
2: moment.
6: Pensa que són moltes hores d'aeroport. Que em va salvar la vida.
5: No et justifiquis. No et justifiquis, ara.
6: No, però que l'he vist tot. Segur que molta gent encara no l'ha... Ah, tu també.
7: Ja està, ja
6: l'he vist. I l'he vist tot. I he de dir que m'ho he passat bomba, que tu passes més bomba si amb algú altre també l'està veient i comentes els participants i tot això.
5: No em feu spoiler perquè no he vist res.
6: Que és un producte, jo crec, de pur entreteniment, però molt ben fet, i que té uns mecanismes que t'enganxen i et diverteixen.
5: Està el Tono Fernández.
6: Puc dir, en aquest moment, que molta gent jove que no mirava el 3CAT ni per casualitat estan enganxats a la gran cita. I només per això, doncs, a mi encantada.
7: Mira, t'explicaré un exemple claríssim. El meu fill adolescent...
6: Molt bé.
7: Jo i el meu fill adolescent enganxats 17 anys, 46, eh?
5: Els meus,
7: res en comú. Doncs ens hem enganxat els dos comentant la sèrie aquest, l'altre.
5: Jo els direc de caure fatal perquè no m'han donat ni l'oportunitat als meus fills. Els he dit, escolta, m'han dit...
7: No, però jo li vaig posar... No li vaig dir, la tàctica és, jo no li vaig dir. Vaig posar la sèrie, estava al costat meu amb el mòbil, i de cop i volta va fer amb el mòbil.
5: És que no estan amb mi,
7: i es va enganxar.
5: Estan a l'habitació, no sé.
6: No l'has vist, Marc?
2: No.
5: Doneu-me una setmana i parlo jo la setmana que ve, no?
6: Mira, hi ha 100 persones joves, entre 20 i 30 anys, segurament, que les reuneixen en un lloc molt bonic.
7: Preciós, he anat a buscar-ho, perquè vull anar a tots els hotels que surten.
6: I aleshores els diuen que, com que els han entrevistat molt a fons i tenen totes les característiques, la personalitat, etc, una intel·ligència artificial ha decidit que entre aquest grup de 100 persones cadascú hi té una suposada parella ideal o molt compatible. I aleshores la gràcia és... Qui guanya, la intel·ligència artificial o l'instint de cadascú?
5: L'instint la caga.
6: És a dir, no els diuen qui és la seva parella.
5: Però és que l'instint la caga.
7: Podem fer l'espoiler aquest o
5: no? No, facis cap espoiler.
7: No, l'espoiler és que tu comences l'aventura sense saber qui és la teva parella ideal, però al final...
6: No diguis res més.
5: Home, per favor, Esther.
6: T'estic dient.
5: Jo no us ho faig mai, això.
7: Jo, una conclusió que trec és, Sílvia, no sé si estàs d'acord amb mi, és com de difícil és enamorar-te d'algú i ser correspost.
5: Ara te'n dones compte, tu també?
7: És complicadíssim.
5: Amb aquestes edats?
7: No, és corroboro. És complicadíssim.
6: Jo fins i tot diria com és de difícil enamorar-se d'algú. Punt. Sí. O sigui, això
7: també.
6: Ja, i després...
7: Però un cop ho aconsegueixes, ser correspost.
5: Quina mandra, enamorar-se, per favor, quin horror.
2: Sí, però dic una cosa, el pitjor ve quan t'enamores d'algú, l'altre et correspon...
5: Sí.
2: I llavors has d'estar 30 anys, 40 anys amb aquella persona.
6: També és bastant pesadet.
5: Mira com estem nosaltres, atrapats en aquesta realitat de la que no podem fugir.
6: Marc Giró, m'estàs dient de veritat que no podré parlar de la novel·la?
2: No, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Amb tots vostès, la persona enganxada a la Gran Cita... Però, per un moment, això la Gran Cita de TV3, què és el que més t'ha cridat l'atenció? És
6: que li fa gràcia, m'entens, que a mi m'agradi la Gran Cita.
2: No, Sílvia, no. Perquè, esclar, portem aquí molts anys. Cada vegada la Laura i jo quedem com catetes integrals, sí, tu arrufant el nas. Així, sí, ens has mirat una mica per sobre.
6: No és veritat, de... això.
2: Home, home.
6: Però si em vas fer llegir la biografia de la Preisler, Marc, i ho vaig fer...
2: Home, però amb un cubell que estaves vomitant cada dos
6: frases. Però només ho faria per tu, això, ja ho saps.
2: Sí. Però ara resulta que... Ah, sí, no, ara resulta que la culpa serà de Vueling, que m'he quedat penjada a Florència dos dies i he hagut de veure...
6: Que no, que no, que no.
7: Podries haver vist els reportatges de la directa.
2: Que caiguin les passades.
7: Vull dir que te'n vas anar directe a la dulceïda.
6: Ja us ho he dit, que m'ho he passat molt bé. És un entreteniment...
2: Diu el Joel que no és de gran... Que no és de gran... Que no és de gran... Que no és de catetus.
6: El què, la Gran
7: Cita? El Joel també li ha agradat molt.
2: És... No,
3: jo vaig pel segon capítol, a veure què dieu.
7: Joel, ui, però com t'has quedat el segon?
3: El veig amb gent, perquè el veig amb gent i llavors...
2: A veure. Para la música.
7: Amb gent hetero, com a ell li agrada.
2: No, sí, això no. De què... Amb qui veus la Gran Cita, tu?
3: No t'ho diré.
2: Perdona, podria ser que estiguessis veient la Gran Cita tenint una Gran Cita? Una Gran Cita amb una Gran Cita?
3: Podria.
2: Joel, digues la veritat.
3: No us explica el millor de la Gran Cita.
2: De la teva o de l'altra?
7: Què és el millor? No,
3: d'aquesta.
2: De la teva.
7: Què?
2: No, és que ell de no vol parlar. No, de fet, diu que sóc jo que li tenen l'estiro de la llengua.
3: Que a mi em van proposar de participar.
7: Què dius?
2: Per què no hi vas anar, Joel? Quin lloc t'hagués estat?
3: Perquè si se l'haguessin rigut de la meva cara. No.
7: De tentador.
6: No, ens hagués encantat.
3: Conec la gent de la Gran Cita, la gent que hi treballa, la Eva,
2: no,
3: Víctor, tal, i em van dir: ai, et trucaran per participar. No, i em van trucar els cabrons.
6: Però cosa, és que es veu que el càsting està molt ben fet.
3: No, el càsting està molt ben fet. Ara no recordo tota la persona que fa el càsting, perquè no el recordo, però diuen que és de les millors ties que hi ha per fer càsting.
6: Després es nota,
7: clar. I qui serà el pijo burgès que hauran agafat en el teu lloc, no? Tu l'has detectat o no? Bueno, n'hi ha algun. No,
3: conec
2: diverses persones. I una cosa, perdona, jo la Gran Cita vaig veure el capítol, però després no sé què va passar, que se'm va desconnectar, perquè a mi m'encanta la Dulceida, jo sóc un fan de la Dulceida total.
7: Ella ho fa molt bé, jo crec.
2: Ella ho fa molt bé. M'encanta, a més, com que a més la Dulceida, per fer aquest programa, jo crec que has de creure en l'amor i has d'estar en una situació personal, ella hi creu, i les emocions i tot això, perquè les que som cíniques, per exemple, la Laura i jo això no ho podríem fer mai, perquè diria, vinga, on vas? Però la Dulceida això ho fa genial. Però jo vaig pensar que tots els tios eren mariquites, una mica, Joel.
3: Doncs no, és que el primer capítol, el primer i el segon...
2: No hi ha molt mariquita?
3: Vaig pensar, però si és xocotxurros, això?
7: No, perquè les noves...
6: Ja de tot, ja de tot.
7: I les noves generacions...
6: De tot, amb tota naturalitat i... Fantàstic.
7: Les noves generacions porten la masculinitat diferent i ara ens despista. Ells ja...
6: Ja de tot, ja de tot.
7: Però nosaltres estem acostumats a... Saps? Llavors ara les noves masculinitats, clar, que només fan sorolls raros, però ara hi ha perfils diferents.
3: Ho pensaré de la segona temporada, em pensaré si...
2: Home, Joel, perdona.
7: Home, t'hi has de presentar, per favor.
2: Home, i tant. És que això seria genial. Faríem un crossfunding, un crossover...
7: Et faran un documental que estàs infiltrat a la Gran Cita.
2: Una pregunta, però és que a més, Joel, tu... O sigui, és que tu necessites de la intel·ligència artificial per dirigir una mica la teva vida sentimental, perquè portes una despistada total.
3: Sí, perquè amb l'analògica m'estaran fatal.
2: Llavors, tenim aquí que la l'Esther ho mira amb el seu fill.
7: Sí.
2: La Laura fa i jo estem molt com retardats en aquest tema. Ens hem de posar al dia.
7: És més, he acabat entrant a la intel·ligència artificial i demanant-li un test de compatibilitat per fer-me'l amb la meva parella actual.
2: De debò?
7: T'ho juro.
2: De debò? I surt malament?
7: Té uns punts d'adolescent.
2: No
7: l'he fet encara. Tens uns punts d'adolescent? Escolta, he escoltat que la redacció del Basté també ho han fet. Han fet un test de compatibilitat entre ells, a veure qui són i no són compatibles.
2: Però una cosa, però, Esther, això quan el tinguis ens el diràs, el resultat?
7: Home, i tant. Bueno, us faré un resum. Però jo me'l puc fer amb la meva parella. M'ho puc fer amb la meva parella. Clar, t'ho podries fer, a veure...
3: Jo no ho faria, no sé que us separeu.
7: A mi em sortirà fatal, ja ho veig. No, jo crec que amb els anys aquesta compatibilitat s'ajusta. No, ja et dic jo que amb els anys no s'ajusta. Aquesta compatibilitat amb els anys, on està Cuenca i l'altre no vegis on està.
2: Aquesta idea platoniana de que tu

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Com deia aquell, i viuré més, doctor, i el doctor contesta, no, però se li farà llarguíssim. No? Doncs és això. Soc d'aquest parer.
2: Passa com no ens donen...
3: Tenim aquí que la gran cita, la veu, la Sílvia Soler, que caiguin les màscares per fi...
2: Amb el teu home?
1: No!
2: Amb el meu fill petit. Amb el teu fill petit.
4: Ai, que bonic!
2: És bonic, és que és intergeneracional.
5: És guapo el fill petit de la Sílvia, eh? El gran també.
3: El gran també,
5: eh? Però guapo, el petit és guapo.
3: Petit. I ens interessa sobretot... Ens interessa moltíssim també la gran cita de Joel Fortuny, que mirant la gran cita amb una cita. Aquesta cita encara funciona?
2: Ostres.
3: Joel, vols... Estem fent ràdio, eh? Parla una mica.
6: Fora de temps, ja.
3: Ja, però bueno, què? Quan vas veure... Home, Sílvia... Ai, ens hem quedat sense temps, és veritat, tens tota la raó. Però volia que tot Catalunya sapigués...
1: No,
3: home, que tot Catalunya sapigués... Que Sílvia Soler, que està al capdamunt de les llistes dels més venuts...
1: Escriptura no, prestigi. Aquest any no,
3: eh? Defensora del català, mira aquest la gran cita.
1: Estic número 9.
5: O sigui, està bé, estàs amb els dos primers, tot 10. No entenc com no ens donen un Ondas en aquest programa d'avui, precisament, saps? A la innovació radiofònica, tecnològica, de guió...
1: Bueno, la setmana que ve parlaré d'aquesta novel·la, que ho sapigueu.
3: Val, sí. Setembre negre, eh? Setembre negre.
5: Què més vols? Que ens paguin per xuxonejar sense preparar res?
6: No, és que és el meu somni. Factura, Sílvia?
5: Sí, home.
3: Escolta, una cosa... I taca la de passar. Mira, avui t'ho pagarem doble, més.
1: Vinga,
3: pots comprar-te un altre parell per veure el 3CAT, la gran cita d'Ulceida. Des d'aquí una abraçada, bravo. Escolta una cosa, amb tots vostès, Laura fa.
0: Bravo. Condis t'ofereix aquesta secció.
2: A veure, què parlo?
3: Mira, popular.
2: Soc crítica de cinema, avui. Què et sembla?
3: Molt bé. No, però abans, perdona un moment. Ah, sí, i de televisió, no?
2: De televisió, també. Soc crítica de cinema i de televisió. Cataramoli, Víctor Amela i no sé qui més que facin aquestes coses, que no sé qui hi ha.
3: Ara.
2: Però, sí, i de cinema, qui més hi ha? De cinema,
5: de
2: que jo
5: tele?
2: Que sé.
5: Ah.
2: Saps que hi hagi, és igual, que tremolin tots, que vinc jo...
3: Que tremolin.
2: I que tenen allà la poltrona ben agafada, vinc jo a fer crítica de cinema, perquè he anat a veure El diable vesteix de Prada, ets a dir?
3: Perdona.
2: És que no sé com dir-ho això ara.
3: Però abans del diable es vesteix de Prada 2,
2: sí.
3: Jo estava superinteressat, perdona...
2: Sí, en una relació...
3: En una relació és de Lorenzo Lamas i Heather Locklear, es diu així?
2: Sí, Locklear. A mi m'han dit Locklear, que hem de dir així.
1: Oi, és la de Melrose Place?
2: Sí, la dinastia. Dinastia també sortia. Flipa.
1: Dinastia?
2: M'ho va dir la intel·ligència artificial.
3: Sí, home, clar.
5: Jo devia tenir 15 anys.
2: Sí, era jove, dinastia.
3: Per favor, jo m'agradaria... Home, i tant. Heather Locklear era Sammy Jove, dinastia. Esteu parlant un americà, eh? Expert en aquest tipus de coses. Dinastia 1981-1989. Sí. Van ser els anys més feliços de la meva vida. Després, va ser Amanda Woodward a Melrose Place.
2: Sí,
3: increïble. 1992-1995.
2: Sí, Melrose m'encantava.
1: També.
2: Fixa't que aquesta tia exitosa...
5: Està igual, eh?
2: Bueno, està igual, bueno, ha passat...
5: Uns anys més, però està guapíssima.
2: Ha passat d'alcoholitzada i drogada i tot, que no vegis, eh? Perquè una tia...
3: Com vosaltres, com totes roses. Però una tia... Com totes roses dels 80, guapa.
2: Sí, però una tia llesta, així, exitosa i tal... Va, la primera parella que té és el Tommy Lee... abans de la Pamela Anderson, que dius, a veure, on vas a parar amb aquest senyor?
5: És que a vegades no triem bé.
2: I després se'n va amb el Richie Sambora.
3: És que hagués hagut d'anar a la gran cita.
5: No, a la gran cita també hi ha casos que no trien bé i es veu claríssim.
2: Però després va anar amb el Richie Sambora, aquest que era guitarra, bueno, un d'aquests també, on banyes...
5: guitarra de Bon Jovi.
2: Sí, això, de Bon Jovi. Maltractaments, bueno, s'acaben separant. Pobre. Alcohol, drogues, ingressa, però ara s'ha recuperat. Té un podcast que es veu copeta molt i des de final d'any s'ha enamorat de Lorenzo Lamas, que ve amb una...
1: El rei de les cames.
2: El rei de les cames.
1: El rei de les cames,
7: sí.
1: M'encantava.
2: Lorenzo Lamas, que era el dolent de Falcon Crest, que jo a Falcon Crest la veia molt, que era el fill, era el net de l'Àngela Channing.
3: Sí, aquí tenim la sintonia, per favor. Escoltem la sintonia...
2: Sortia del col·le jo per anar a veure això, per favor.
3: Tu diràs.
2: Perquè no hi havia ni el vídeo per gravar.
3: T'he de dir que a mi Falcon Crest no és la que més m'agradava.
1: A mi tampoc.
3: Però a mi el que trobo que Lorenzo Lamas i Heather Locklear estiguin junts és que em sembla la notícia, juntament amb que les de l'Hispano-Francesa han guanyat també

0: debutant del Campionat d'Espanya de tennis. Més de 80, vull dir, més de 80 anys, eh? No, més de 80 partits. Això és increïble. Em sembla la notícia de la dècada. Una cosa, hi ha el Eder Benito per aquí?
1: Sí.
0: A veure, Eder, et volíem fer una pregunta. Tu, i si l'Ernest és tan... Ernest, carinya, si ens pots posar la sintonia de Dinastia, jo et dic Dinastia i a tu què et ve al cap? Saps de què et parlo? Quina edat tens, tu?
2: Jo, 22. No, no me, em ve alguna cosa d'història, de... no sé.
3: Del col·le, ho he estudiat al col·le, saps?
2: Sí, no,
4: a veure... les dinasties de...
0: Val. Deixeu Falcon... parlar, deixeu...
4: Perdó.
0: Deixeu parlar la joventut, eh? No ocupeu l'espai de la joventut.
4: Bueno.
0: A veure, Dinastia... Aquesta sintonia tu no et dius res, Eder? És que fixa't
2: no. No, de tots els noms que heu dit, em sona Tommy Lee, perquè era... perquè Motley Crue sí que m'agrada, i poca cosa més.
4: Falcon Crest, tampoc? Doncs,
2: em sona dels meus pares que l'hagin nombrat, però no sé ni del que va.
5: 22 anys, bueno. Laura?
4: Em sento fatal.
0: I menys raus... Bueno, però aquí el, tu, el Joel...
1: No, jo tampoc, jo tampoc.
0: Tu, Joel,
4: el Joel es fa el jove.
0: Sí, no vaig
4: que no flipi, que es fa el jove.
1: Perdona, reina, jo això no, no ho he vist.
4: No, no facis el jove, ja.
0: No vagis, exacte, no facis el jove, que ja quan va tenir una edat.
4: No,
0: i menys raus plays, perdona, Benito... Ai, Benito. Eder?
2: No, això sí que no ho he escoltat en la vida.
3: No.
1: Home, això sí, Eder.
0: Bueno, doncs a veure, mira, tenim per tu... Tenim una bona notícia per tu. Jo crec que la setmana vinent, Eder, o rapidet, com que ja l'altre dia vas veure Mamma Mia, et va encantar, sí? Hauries de veure algun capítol per YouTube de Dinastia. I Dinastia. Vens aquí i ens expliques una mica què opines.
4: Et sembla?
0: Sí, fantàstic. Dinastia, Menrose Place i Falcon Crest.
5: Molt bé.
4: Falcon Crest, jo estava enganxadíssima.
2: Entenc que Dinastia és la sèrie del 81.
0: Sí, exacte. 1981-1989.
3: Quin any vas néixer, Eder?
2: El 2003.
4: Va durar molt. Bueno, és igual, però no passa res. La pots veure.
0: Exacte.
4: Lorenzo Lamas i la Heather estan junts des de final d'aquest any, que ja aquesta setmana hem vist les seves primeres fotografies oficials com a parella. T'haig de dir que el Lorenzo Lamas s'ha casat 6 vegades.
3: Uau.
4: Amb unes històries estranyíssimes.
3: Com
4: perquè, mira,
3: pots casar 6 vegades?
4: Amb la... perquè ets un...
0: perquè
4: vas... Sí, i no respectes a cap, que és el que va fer. Amb la primera va tenir 2 criatures i amb la quarta li va gestar el fill a la filla del primer, perquè no podia quedar-se embarassada.
3: Ai, o sigui, ho vol explicar? Per favor.
4: Amb la primera dona va tenir un fill i una filla. Sí. La filla no es podia quedar embarassada, sí. I amb la quarta filla...
5: Amb la quarta dona.
4: Amb la quarta dona li va gestar el seu net,
5: diguéssim.
3: La seva filla es va ficar...
4: Ho he explicat 2 vegades, eh? O sigui, no. Concentra't, perquè no és tan difícil.
0: No, estic amb l'estena.
4: Perdona, no ho has explicat bé.
0: La filla
4: té un òvul fecundat. A veure, la quarta dona... La quarta dona es va posar dins... L'òvul i l'esperma de la filla del primer matrimoni.
0: Però la filla tenia esperma i òvul alhora.
4: Bueno, l'esperma el va agafar d'algú. Del marit, suposo.
0: Del marit, de la
3: que semblava que era l'esperma del pare amb l'òvul de la filla.
4: No ho semblava, perquè t'has fet oliu. I després, amb la cinquena dona, va treballar en una pel·li amb una protagonista, que no recordo el nom, i la protagonista li va dir, escolta, vindrà la meva filla, ni la toquis. Doncs la va tocar. Tenia com 18 o 19 anys. Es va liar amb ella, i mentre es va liar amb ella, que es va casar, va deixar embarassada a una altra amb la que rodava la peli. Si el Lorenzo Lamas no és que vingui amb red flags, és que hauria d'estar tancat.
0: Hola.
4: Tancat en un centre i que no et deixessin apropar-se a... Vull dir que la Heather, que ara havia deixat l'alcohol i les drogues, no sé si que arribi aquest senyor a la seva vida amb tot aquest Ernest. Historial, és el que li, és el que li toca, saps?
0: Ernest, per favor, posa'ns a l'anunci de Lorenzo, el rei de les cames, mai millor dit. Vaya fitxa,
4: home,
0: aquest pájaro.
6: Hola, soy Lorenzo Lamas, el rei de les cames, en Amèrica. Porque aquí ja saben quién es el rei de la cama. Rick Martí y su colección de edredones que combinan del sueño. Rick Martí, el rey de las camas.
5: Aquest rei Martí és Rick Martí, eh? Ah.
0: Rick Martí.
5: Rick Martí.
0: Una cosa.
4: Imagina't ja el masclisme aquest de que bueno soy en la cama, que sigui publicitat. És que de veritat com hem sobreviscut, eh?
6: Lorenzo Lamas.
4: Que sí, Lorenzo, pesao.
0: Sí, Lorenzo. Una cosa, em pensava que ara va dir, ja saben aquí en Espanya quin és, ara va divertir, no es borne, eh? T'ho dic, estava ara directe.
4: Total.
0: Bueno, una cosa, Julio és la notícia del... És el... Julio Iglesias, l'inventeu perquè com si buscaig una carella criminal per dir alguna cosa.
4: Sí, jo callada, ja no m'interessa res.
0: Escolta, no s'interessa res.
4: Vols que et digui alguna de la peli o no tinc temps?
0: Home, i tant que tens sí.
4: Ah, vale.
0: Has anat a veure El Diablo se viste
5: vale.
0: de Prada.
5: Ella sí, m'entén.
3: La dos. Però escolta, era, era realment impossible no anar al cinema perquè trobo que han fet més promoció que mai a la vida. A mi em va entrar un FOMO que dic, l'haig d'anar a veure. I van aconseguir que tingués tanta ansietat que vaig veure la primera, perquè l'havia vist ja, però ara la podeu veure a Prime, Movistar i Disney.
0: Vale? La primera de quin any és? De quin any és?
3: Del 2006. El més fort de tot és que,
0: anys han passat.
3: Que és que tu mires les del 2006 i mires les del 2026 i les, l'Anne Hathaway, la Meryl Streep estan igual, que dius, la pressió estètica no existeix. Una merda, perquè com és possible que aquestes senyores... Això m'he punxat botox i tinc les celles al clatell, perquè de l'agòbio que me va agafar...
0: Estàs una mica
3: zapatera. Soc el Joker... Per favor, que se'm desperti tot això que tinc, perquè vaig amb una cara de sorpresa i no és perquè vingui la noia. No em fa mal, però clar, no sóc jo.
5: Et diré que una mica de cara de sorpresa i una mica de cara de malvada, també, eh? Faci una mica de por.
3: T'haig de dir que la Susana Uribarri va sempre així, perquè he vist unes imatges... Bueno, total, que vaig a veure la pel·li. Trobo que a tothom li ha agradat com més, perquè té com...
0: Laura,
3: què?
0: Laura,
3: què? És que no et sento, ara, a veure? Ah, on ets? Ara. Hola?
0: Ara.
3: No. No, no estàs.
7: No, no, estàs. No, no et sentim. Estàs, estàs com lluny.
3: Estàs lluny. Podem esforçar-nos, perquè jo sí que hi hem tots, a veure. No, tinc els acúfans només ara. Vull dir, no el tinc a ell. No el tinc a ell. Però...
0: Segueix amb la...
3: Sí, llavors, 20 anys després, encara estan igual les dues actrius. Continua sent basiquíssim el personatge del Nigel, que és el Stanley Tucci. Saps?
7: Qui és? Quin personatge és?
3: Que és l'assessor d'imatge de l'estilisme de la revista, que és aquesta figura que jo crec que està desapareixent, perquè a la gent li està agradant molt aquesta segona part, perquè té com més missatge, perquè analitza molt aquest moment que estem vivint de desaparició de la... És molt de periodistes, de desaparició dels mitjans, els periodistes que els acomiaden en massa, aquesta arribada de les xarxes socials. Recorda una mica en Just Like That, la segona part de Sex and the City, és que ja no sé, en castellà,
0: allà també
3: català,
0: hi havia moltes zapateres, eh?
3: Sí, moltes. Però saps quan vam veure Angels Like That, que estaven com desorientades?
0: Sí.
3: Doncs passa una mica amb el Diable Vesteix de Prada, perquè dius, pillen a la Miranda i a totes aquestes amb l'algoritme...
0: Però el Diable es Vesteix de Prada és El Diablo Se Viste de Prada?
3: Sí, és que ho hauré de dir en català o no ho dic en
7: no,
3: català?
7: No, ho pots dir en castellà.
3: Ah, sí.
0: Com no, s'estrena? Sí, en català.
7: En castellà.
3: En castellà, no, ja en català. La vaig veure en anglès, que suposo que per això m'ha costat bastant. Em vaig anar amb la meva amiga, la Gemma, que és la que em porta al cine, i vol sempre anar en versió original, i a mi m'agòbia, però bueno.
0: Una cosa, perdona, això del Diablo Se Viste de Prada està molt bé, però és que... a veure un moment, lo del teu Botox...
3: Sí.
0: És que tu que eres de l'entorn de... És que t'estic mirant i... No, però amb confiança. Nenes, això estem d'acord totes, no? Vull dir que a les amigues se'ls hi ha de dir les coses.
3: Sí.
0: Però tu que eres de l'entorn d'Esquerra Republicana, ara la gent et deu pensar que ets socialista, perquè t'has de fer campanya per Andalusia Zapatero.
3: T'haig de dir que...
0: Saps? És lo de la sella de Zapatero, te'n recordes?
3: Sí, sóc igual que Zapatero. El que passa que jo, més que d'esquerra, sóc de Gabriel Rufián de sempre. O sigui, és una cosa
0: home,
3: que jo, ja sabeu,
0: jo també,
3: que és el meu somni eròtic, i reclamo la meva autoria des de fa anys amb aquesta atracció que jo...
0: Però,
3: que no em fa ni cas, eh? T'ha fet més cas a tu que a mi, també t'ho dic.
8: 902-477-100.
3: Perquè jo he intentat activament... No cosificar-lo, sinó humanitzar-lo.
0: Has d'anar a la cita.
3: Amb ell, quina il·lusió.
0: Has d'anar a la cita. Una cosa, t'imagines? No, pregunta-li a la intel·ligència artificial quina és la teva compatibilitat amb Gabriel Rufián. De totes maneres, Gabriel Rufián ha explicat a l'Intermedio, sí, que li ha explicat a Thaís Villas,
3: sí,
0: que el seu somni eròtic, va tenir un somni eròtic amb Brad Pitt, que això, sí, mira, bueno, ni tan mal, i després amb mi, eh?
3: No, estic totalment gelosa, però bueno, potser que es comenci a pensar el veig que li agrada tot, no? Una mica potser també pot passar això. No passa res, jo, a mi també m'agrada
0: bueno,
3: tot.
0: I ens hem quedat sense temps.
3: Li he dit a la Lorena que vosaltres que sou amics i que m'estimeu, per favor,
7: sí,
3: quan torni a tenir,
7: sí,
3: una baixona,
0: sí,
3: de pressió estètica, sí, quan tinc una baixona...
0: Però com ho notarem, això?
3: No, o sigui, clar, no, quan em veieu trista...
5: Jo t'ho havia dit.
3: Aviseu-me, perquè ja és la tercera vegada que m'ho faig i aquesta és la pitjor.
5: Dir-li que no s'ho faci, això és el que hem de fer, perquè ja l'he dit 50 vegades.
3: Ja, la
7: cosa... Has de fer ioga facial.
9: No t'has de fer això, perquè després cau, això, eh?
3: Has de fer ioga facial.
0: Tot
3: cau, sí, ja tinc...
0: Que passada, Esther, estàs cada vegada més hierbes, eh?
3: No, faré ioga, que em dóna ansietat. Però fins ara mai m'havia dit el meu fill que et passa la cara, saps?
7: I el fill és,
3: clar, com li dius,
7: és el cotó, el algodón no enganya.
3: Sí,
0: perdona un moment, els teus fills no miren la gran cita amb tu i a sobre t'insulten la teva
3: propietat. Què et passa la cara?
0: Increïble,
3: jo,
0: no? aquests nanos, dona'ls en adopció, però, ja, dona'ls.
7: Vol dir que et miren, és un punt d'esperança.
4: No, vol dir que miren. Vol dir que mira com estava, jo fent-li body positive i tal, i anar fotent-me merdes al cap, saps?
0: Bueno, escolta una cosa, el diàleg s'havia separat d'un nyap, no?
4: M'agrada. La peli, jo m'esperaria a la tele, la veritat. No, vull dir que no.
9: Que hi vaig dissabte.
4: No, doncs no, però tu ves
0: per què. Amb qui vas, Joel?
9: Amb el meu amic Alejandro i una amiga. No vaig amb cap cita.
0: No vas a la teva cita de la gran cita?
9: Jo d'aquí a dilluns hauré vist algun capítol més de la gran cita.
4: Ai, escolta, clar, no he avisat...
0: Hem de parlar de... Sí, digues.
4: Que no surt el nòvio de la primera, que era un tòxic, que això passa molt quan veus pel·lis d'abans que semblen romàntiques, que dius, ai, que romàntic, que no sé què, era un merda de pavo, que ja està bé que no el posin a la segona, saps?
0: Però si tu ara repasses relacions que hem tingut, hem tingut unes relacions que ha tirat de tòxiques, i fins i tot que no haguem estat tòxiques nosaltres mateixes, perquè eren unes gilipolles integrals.
4: També.
0: Bueno...
4: Pel que ens fa passar alguna toxicitat també podem nosaltres fer,
0: després de la publicitat...
4: S'ha anat, ha marxat la de la directa perquè...
10: Estic meravellada pel gest de guió,
0: Després amb compte... A veure què tocarà tu, Gemma. A veure què tocarà. Després de la publicitat, estàs cagada, però ben fet que fas.
11: Tenim carn.
12: I també peix.
11: Tenim fruita.
12: I tenim verdura.
11: Tenim amplis horaris.
12: I botigues al teu costat.
11: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
12: I estem molt a prop teu.
11: T'esperem! Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
0: Doncs seguim aquí amb la Laura Fa. Ella està agobiat, perquè està agobiat? Està agobiat ell,
2: Sí. Perquè té, he mirat i aquesta sèrie, la dinastia, té 220 capítols.
0: Bueno, Edel,
2: quasi una hora cadascun.
0: No, home, no, però també dos o tres... A veure, és copsar una mica l'air du temps, a veure si m'entens.
4: O tots, tio, la vida no és tan fàcil.
0: A veure, mira, Eder, no. Admires Dinastia, admires Falcon Crest i admires Menros Play, i ara immediatament la setmana vinent, que a més vaig a dir una cosa, fes-ho el cap de setmana perquè no sabem quin dia et tocarà, o sigui, serà el tontonisme, doncs aquí ja ens fas una mica la teva perspectiva sobre aquestes tres sèries, les dues primeres, Falcon Crest i Dinastia, dels anys 80... I l'altre a principis dels 90, és que aneu pel món que no sabeu res, la joventut d'avui dia. Com es pot anar? Com es pot anar pel món sense saber què dinastia, Eder? És que és increïble, si ho arribo a saber, és que, vamos... mira, acomiadat, que surti l'estiu. Ja t'hi pots anar posant, collons. És que és increïble, vamos. Bueno, amb tots vostès, Gemma García.
4: Bravo.
7: Bravo.
4: Ernest, has de posar els moments d'enllaunats. Que quedem
0: pobres. Sí, posa preguntes enllaunats, perquè aquí tenim un públic avui, no? Avui tenim un públic, vostès, escoltin, han vingut aquí a què? A rascar-se la... És que és increïble, el públic d'avui. Bueno, a veure, Gemma García, què tal estàs, estimada?
10: Bé, estic meravellada pel gest de guió, no sé, tota impactada per la dinàmica del programa.
0: Perdona. Sí. Nosaltres també estem bastant impactats per la dinàmica del programa, que de vegades ens passa fins i tot per sobre. Una cosa, Gemma, tu ets periodista, formes part de la directa, que celebra ara 20 anys, ara parlem del que és la directa, però hi ha diverses preguntes que et vull fer. Has vist la gran cita de TV3 o encara no?
10: Encara no.
0: Ai. Val, i tu vas néixer l'any 82, que és quan es va emetre un dels primers episodis o les primeres temporades de Dinastia. Dinastia et sonava
10: que
0: o no?
10: Que tampoc si
0: no,
10: em sona.
0: Doncs pues guapa, ja te'n vas ara mateix de t'entrevista a Catalunya Ràdio.
10: Però escolta...
0: És increïble. Aquí la gent, és increïble que hagis vist una periodista que s'ha infiltrat a la Policia Nacional, o sigui, no sé quantos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, coautora del documental Infiltrats al 3CAT, no sap què Dinastia, però vosaltres heu collons, us penseu que... És increïble, gent, però no ho pensava de tu,
10: Però sé el que és Melrose Place. Que ho vaig veure, d'adolescent. Bueno, algú és algú.
0: Tenies 10 anys, guapa, al Menos Place.
10: A l'adolescent he dit, bé, no sé, sí, 10 anys.
9: Menos Place, no era el del Sálvame?
0: Joel, m'estic posant nerviós amb tots vosaltres, Entre l'Eder, la Gemma García i tu, estic envoltat de gent rara.
4: Era com amb Sensación de Vivir. Era una generació més que Sensación de Vivir.
5: Més grans.
4: Jo vaig veure més
7: els adults.
4: A mi m'agrada molt Sensación de Vivir.
7: A mi també.
10: Home, Sensación de Vivir, un moment, Sensación de Vivir, anaven amb Porsche. I era, anaven a la universitat. Jo li he dit a ma mare sempre que no entenc per què m'ho va deixar mirar, això.
0: Bueno, però fixa't tu, així t'has fet ara una periodista, però...
4: Revolucionària,
0: clar, perquè tu has diguéssim, actuat tota la teva carrera professional és gràcies a que has vist Sensación de Vivir i que has enfrontat aquella imatge de merda que ens estava emetent el capitalisme nord-americà, claríssimament. Gemma, si és que és així.
10: Exacte.
0: Bueno, vaig entrevistar-te, però que sàpigues que ho estic fent molt a contracor, perquè és increïble que no hagis vist Dinastia. A veure... La directa. Explica'ns, per favor, Gemma, què és la directa.
10: A veure, la directa és un mitjà de comunicació que és un mitjà cooperatiu, som una cooperativa. Això vol dir que funcionem de forma assembleària, que prenem les decisions col·lectivament, i és un mitjà...
13: Hòstia, aneu molt ràpid.
3: Com aquí, Marc, eh?
10: Doncs mira, no et pensis que anem tan... Aviam, fer assemblees no vol dir que tothom ho decideixi tot, eh? Hi ha gent responsable amb tasques concretes, no tenim una direcció... Això no ho tenim, però tenim gent que és responsable d'àrees. O sigui, el funcionament és força normal. Les decisions que es prenen, doncs, normalment són sòlides, perquè tothom està d'acord i s'han consensuat. I vam néixer el 2006, fa 20 anys.
4: Mira, com el Diablo Viste de Prada, clar.
10: I potser la... Exacte, el 2006.
4: Sí, sí, sí, la primera.
10: I una de les peculiaritats és que la font principal de finançament són les subscripcions. O sigui, jo crec que és un mitjà una mica excepcional en el marc, en el panorama mediàtic europeu, pràcticament.
3: Independent, clar.
13: Clar, independent. Anem a parlar d'independència, perquè, clar, vosaltres podeu exercir un tipus de periodisme que d'altra manera no es pot exercir, perquè, clar, no teniu pressions. Quin tipus de pressions podríeu tenir, i si n'heu tingut, diguéssim, com que us autofinanceu? Rebeu pressions, no rebeu pressions? Quines pressions reben els mitjans de comunicació altres?
10: A veure, jo crec que pressions en reben la majoria de mitjans de comunicació, i crec que la clau està en la resposta a aquestes pressions, però sí que és veritat que un mitjà de comunicació que no depèn d'uns accionistes que són, doncs, la banca del nostre país, o que no depenen de la publicitat d'uns anunciants com grans corporacions, com poden ser Corte Inglés, Telefònica, etc., doncs, segurament s'aplicaran menys autocensura, no?, d'alguna forma. Uh-huh. O sigui que sí que realment la forma de fer les coses afecta el resultat del que fem, penso, no?, o condiciona, o pot condicionar almenys.
13: El 50% dels ingressos de la directa provenen dels seus subscriptors.
10: 70, eh? 70, ojo. Gairebé 70.
13: Això són 90 euros a l'any, que realment és
10: un
13: preu irrisori.
10: Vam fer el càlcul, era un cafè o dos cafès a la setmana o alguna cosa així. Vull dir, res.
13: Imagina't, un cafè, exacte. Una cosa, i el com ens podem fer socis de la, o subscriptors de la directa? Fem una mica de falca, perquè és una cosa
10: falca.
13: Important.
10: Doncs a la pàgina web hi ha un botonet molt clar a dalt que posa subscriu-t'hi, i allà ompliràs un formulari.
13: No, és fàcil, no?
10: És molt senzill.
13: Fàcil.
10: No, val, i també enviem la revista, és una revista mensual que també enviem a casa, i després pots accedir a tots els continguts de la pàgina web.
13: Et vaig a dir una cosa, Gemma, tu saps, a mi em veu entrevistar a la directa, em sembla que va ser l'any passat, si no recordo malament, que veu enviar-me una periodista que em va fotre una repassada, o sigui, em va fer l'entrevista de la meva vida, perquè
10: la Sara Borrella.
13: La Sara Borrella, o sigui, pum, pum, mireu-vos la meva entrevista, que estic jo, la vegada que més llest he quedat, perquè aquella senyora no em va... O sigui, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dic, hòstia, aquests de la directa van a saco, molt bé, eh?
10: Dinamita, i et van regalar uns mitjons.
13: Eh? Trepitja, els porto ara posats, t'ho juro. Mira, mira, mira. Són aquests o no?
10: Clar. Sí, aquests.
13: Escolta una cosa. Una cosa important dintre de la directa són les vostres investigacions. Digue'm en algunes que heu fet, perquè la gent s'animi a fer-se subscriptor, algunes que heu fet que són investigacions periodístiques importants, i alguna que tingui...
3: I llargues, Marc, i llargues.
13: Home, esclar, és que el periodisme... Mira, la Sol Sánchez Gallego, que va morir, la directora del País i gran periodista del País, que va morir ara fa dos dies, deia l'altre dia, que mirava jo a la Sexta, a l'Intermedio, li van recuperar una entrevista, que deia que, és que això del periodisme moltes vegades és paciència i temps.
3: I
13: contràriament al que molta gent es pensa, no? En lloc de clickbait i rapidesa, el periodisme necessita temps, no?
10: Sí, sí.
13: Gemma, et creus això?
10: Mira, et poso tres exemples, per exemple. Nosaltres vam fer una investigació sobre la ferida que va rebre Esther Quintana d'una bala de goma, que va perdre un ull per una actuació dels Mossos d'Esquadra, i vam estar investigant, cotejant tots els vídeos, mirant les posicions de les unitats antiavalots, fins a demostrar que realment li havia tret l'ull una bala de goma disparada per un agent, quan des d'interior s'havia negat, no?, aquesta versió. Finalment es va demostrar que així havia estat. Però això va ser, doncs, un temps que vam destinar a cotejar tots aquests vídeos, a preguntar testimonis, anar sobre terreny, etc. Però també, per exemple, hem desgranat tot l'imperi immobiliari d'un fons d'inversió com Blackstone, rastrejant, doncs, a través de diferents bases, tot el patrimoni, tots els habitatges que tenia, que eren gairebé 6.000 a Catalunya. I els hem mapejat. O, finalment, hem fet la investigació dels infiltrats, que han sigut 3 anys d'investigació, i hem destapat, finalment, 6 agents del Cos Nacional de Policia infiltrats als moviments socials i a l'esquerra independentista.
13: Mare de Déu. Hi ha un documental.
5: Bravo, no?
4: Bravo. Això són tres exemples, però vaja.
3: Quin titular més maco els hi vas donar, per això, Marc? No em dedico a vendre matalassos, em dedico a generar emoció i veritat. Oi, que bonic, oi?
13: Ah, sí? Vaig dir això, jo.
3: Vas dir això, tio, molt bé.
13: No, si és que quan em poso cursi, em poso cursi. Escolta una cosa, tu ets coautora, Gemma, del documental Infiltrats al 3CAT, que jo recomano moltíssim. Ara, en què esteu treballant? La directa en què està treballant?
10: Mira, nosaltres continuem tenint uns eixos bastant clars, que un és el de l'habitatge, perquè ens sembla que és una problemàtica molt greu, no? Que s'ha declarat una guerra realment, hi ha una dificultat i una afectació sobre grans capes de població de no poder accedir a un habitatge, i per tant ens focalitzem en els grans propietaris, en rendistes, en grans fons d'inversió, i intentem radiografiar-los, i en això estem treballant, i de quina forma també burlen les lleis que s'aproven, no? L'oposició i la resistència que estan mostrant algunes lleis tímides que s'estan aprovant al nostre país, i també nosaltres l'extrema dreta ens sembla que és un moment molt preocupant, i estem intentant veure com sobre terreny, doncs, com actua aquesta extrema dreta, l'espanyola i la catalana, i també la resposta, perquè, aviam, som un mitjà que se'ns ha posat molt l'etiqueta d'un mitjà de denúncia, no? De denúncia de les injustícies, de fiscalització del poder, som això, però també volem no sempre donar males notícies, i també visibilitzar, no?, que la gent s'organitza, que la gent planta cara, i que tant, la gent lluita, i, no?, i que també hi ha alternatives econòmiques, culturals, socials, a aquest sistema, no?, que genera molta desigualtat.
13: Doncs escolta, Gemma, moltíssimes gràcies. Nosaltres hem de recordar que aquest dissabte hi ha la festa d'aniversari dels 20 anys de la directa, i podeu anar amb els vostres infants, cultura popular, dinar, monòlegs, mam, concerts... Això és el dissabte 9, de 12 del migdia fins a les 11 de la nit.
3: Déu-n'hi-do,
13: eh? Déu-n'hi-do, quin tute!
10: Sí, un marató. Home, com no estem ocupades ni res, doncs mira, ara hem muntat una jornada de 10.000 activitats, un acte a les 6, etc.
5: A on, a on?
13: Molt bé.
10: A veure, en principi...
13: A la plaça Joan Pelegrí de Sants, no?
10: És a la plaça Joan Pelegrí de Sants. El que passa és que hi ha una petita previsió de pluja. Ai, llavors, no us preocupeu, perquè en breu anunciarem un espai alternatiu a cobert. I
3: a Sants segur que en trobeu.
5: Com dirien Quimi Portet, si plou, ho farem al pavelló, que és el títol del seu disc.
10: Tot passa a Sants.
13: Ara. Bueno, també diem que la directa ha incorporat, que és una cosa nova que ha incorporat ara, que ara mateix la Gemma no ho vol dir, però és així, però hi haurà també projeccions de Dinastia, Melrose Place, per a tots aquells que no ho coneguin. Gemma García, moltíssimes gràcies. La directa celebra 20 anys. Ho celebrem aquest dissabte. Ladirecta.cat.
14: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
15: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
14: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
15: a Android Auto
14: i a Apple CarPlay.
15: Tots els podcasts de RAC1.
14: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
15: Noves funcionalitats premium.
14: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
15: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: Doncs per acabar, l'Eder Benito, nou crític televisiu d'aquest programa, ens llegirà la menció. Endavant, Eder.
2: Doncs sí, tots tenim un amic a qui se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, però els seus amics és el Manolo, però a la feina li diuen Marquesito, i alhora per als seus fills és el Papa i per la seva mare el Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa o Manolito, és igual. Però tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix, perquè més important que com ens diem és que se'ns reconegui pel que som. Doncs la mateixa...
13: A veure, Eder, perdona, para un moment.
3: Manolito, que fet un lío,
13: no, a veure un moment.
2: Digues.
13: Aquesta menció acaba en algun moment? O sigui, què estem anunciant?
2: Queda una mica
3: ara
2: més.
3: Ara hi va.
13: No, és al final perquè què estem anunciant, perquè clar, jo estic aquí, és que això semblava Gloria Fuerte.
2: Ja tocava al final,
13: A veure, doncs, home, és que estàvem aquí, jo dic que...
2: Torno a començar.
13: A veure, què estem anunciant, per favor?
2: Doncs el mateix que li passa al Manolo, li passa a Securitas Direct, que es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són. Els primers a protegir. Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta
13: Verisure?
2: Que mai.
13: Sí, Verisure el Manolito, m'he fotut un lío.
3: Verisure, bravo.
13: Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Fins demà, gràcies a tots, companya. Sole. Mira tu quina virgueria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
14: Vostè primer, amb Marc Giró.
16: Però, Montserrat, el Jorge de los Sultanes no ve?
3: Què dius ara? Sí.
16: Jorge de los Sultanes, l'actuació de Jorge de los Sultanes no...
3: No em consta, venim? Per què?
16: Home, doncs és un hit.
3: Home,
16: un
3: doncs,
16: hit.
3: Que el tens.
16: Home...
17: ¡Sorpresa tenemos! ¡A Jorge de los Sultanes! ¡Vámonos! ¿Qué hace esto, ni Rovira? ¡Qué escándalo! ¡Esas palmas arriba, que estamos de fiesta!

0: sí que és veritat.
1: És Fofó.
2: Igual que Fofó.
3: Nananiero, nananiero.
4: I el desgraciado me hizo operar.
5: Parada la lletra.
4: Yo no sabía de esa traición la que me lió Toni.
0: També un d'aire de Kaiser.
1: Parla amb l'Albert Buscarons.
0: Corre per aquí.
1: Que...
6: Deixa'm-ho apuntar, com es diu?
0: Es diu Jorge de los Sultanes.
6: Jorge de los Sultanes.
1: Truca al Buscarons que l'incorpori també a la festa de Reaccions 5, que serà aquest proper...
6: 12.
1: Dimarts 12.
0: Mira, me'n vaig recordar de tu ahir la nit veient... no, estaves mirant potser el futbol, no? Amb el Bayern...
1: No, no veig aquest tipus de... No perdo el temps.
0: Pues
1: el
0: Catalunya va ser líder ahir la nit, eh?
1: Sí, però no.
7: No pots veure.
1: No, ahir vaig estar veient una sèrie que he estat seguint que cada capítol s'entén menys. Jo crec que el millor que poden fer en aquesta sèrie és deixar-la de fer.
0: Es diu
1: Industry.
7: No s'entén,
1: o sigui, d'aquesta tercera, la primera i segona encara s'entenia alguna cosa, però en aquesta tercera és que no s'entén, jo crec que no ho entén ni el tio que ho ha escrit. O sigui, s'entén res.
7: No li sé explicar.
1: És una família. És un grup de brokers, però ja tot és tan retorçat, sí. Tot és tan sòrdid, tot és tan retorçat, o sigui,
6: no sé.
1: Tot és tan espès...
7: Comprovendo.
1: No, però si fos comprovendo encara... Perquè tot són les equacions del 15, del tal, en la previsió, del corto término, del algoritmo, del 13, del 2, dividido por 4, que hay que darle un... un
7: i això explica la sèrie? Doncs?
1: Això tota l'estona.
0: Però per la
1: tota l'estona
0: va.
1: Que dius, bueno, abans era una cosa superflua, però és que ara la sèrie bascula. Dius, bueno, no
0: a vegades això, que el guionista no l'entén i diu, vaig a fer-la,
1: sí.
0: I la passem per antena, sí, si algú l'entén i m'ho l'explica.
1: Jo crec que passa això, perquè és que no s'entén absolutament.
0: Doncs vaig estar mirant una estona de Quanta Guerra amb el Gerard Quintana de convidat, i me'n vaig donar...
1: Jo, al Quanta Guerra, després de la recomanació que ens va fer el senyor Buigas, opto per altres coses.
0: És que vas tenir molta raó. Després vaig pensar que millor...
1: Ahir ho vaig veure. Què va passar amb Gerard Quintana?
0: No, jo vaig veure...
1: Aleshores no el va veure.
0: El Santi Millán. No van fer ahir, també, el Santi Millán?
1: Sí, també. Puc parlar sobre meu? Ui. Home, és que clar.
0: Ahir
1: van fer Gerard Quintana i després entenc que van fer el Santi Millán. Era remissió, era repetició. Sí, sí. El del Santi Millán ja el vaig veure.
0: Sí, però
1: el de Gerard Quintana no.
0: El van passar aquí, ja van treure els seus talls. Doncs que tenia raó quan dius millor no saber...
1: No, però si ho va dir el... Ho va dir el senyor Buigas. El senyor Buigas va dir.
0: Millor no saber.
1: Veus el convidat feliç, content.
0: A mi no em truquin.
1: Ara t'explicarem el que va passar amb el teu avi.
7: No!
1: A mesura que van investigant, com queda la gent?
0: Tu, del teu avi, tens una bona imatge, perquè tens la foto allà, no saps res d'ell, perquè normalment no li has preguntat res, i tal, i està content, i et va fer uns regalos, les coses, i tal,
6: doncs
0: i
6: sorpresa,
0: va
6: morir. Doncs acabes a la tomba.
0: I després t'expliquen tot, i t'amarguen la vida, i... Doncs el van amargar i la vida, el Gerard Quintana, perquè es va assabentar d'una cosa que no sabia, I es va quedar de pedra.
1: Tot tu per anar-hi, per parlar-hi.
8: Què li passa al teu avi? Que marxa a algun lloc per ti?
9: ZO.
8: Zona ocupada. Ricky, l'organització...
9: Tot. Diu...
8: Sí.
9: Que se'n va obligat forçosament a treballar pels nazis...
8: Hòstia.
9: A la zona ocupada.
8: Què dius ara? Tres anys de guerra. Del pas per als camps, no? I després de l'ocupació nazi trobes... fent treballs forçats per aquesta gent, sense un final. És que és molt fàcil que això faci clac i diguis prou. No vull patir més. O sigui, després de tot això...
0: Entenc jo que aquí diu vull participo perquè és que no vull patir més.
1: Aquest home està enfonsat, que no ho veieu. No cantarà més. Cantarà només ara balades lentes i tristes, perquè s'ha acabat tot el boig de la ciutat i aquestes coses.
0: I després li van ensenyar un camp de concentració on l'avi va estar.
7: Mare
0: i li van ensenyar tota aquella zona on estaven, que dormien amb les lliteres, que eren 3 o 4.
1: Quan estem malament, perquè estem malament. I quan estem bé, anem recordant quan estàvem malament. No, és que clar, mai estem bé.
7: No sortim del cau.
0: Doncs van conèixer...
7: Jesús, sí, Maria, sí, Josep, no es pot, no es pot sí. fer aquest programa.
6: Quantes pel·lícules es deuen haver fet de la Guerra Civil?
7: I jo crec que cada any surten 7 o 8 o 15.
0: Sí, i a les nazis, mira, és 30.000. És més, et diré una cosa, nosaltres hem viscut més la Guerra Civil que els que la van viure.
7: I tant.
0: Sí o no? Sí, més vegades. I per més angles diferents.
7: Mare de Déu.
0: Què va passar també, a banda d'aquest moment d'impacte?
1: Home, clar, aquí va quedar el Gerard Quintana ja, sí, que no l'aixeques del terra.
0: Va aparèixer un veí, perquè l'avi va acabar finalment a Tolosa de Llenguadoc. I va estar vivint allà, a la part final. Sí. I van trobar un senyor, un veí d'allà, que el va conèixer.
1: Ah.
0: I llavors, quan el presenten, el Gerard també va dir, oh, quina il·lusió!
1: Home, clar.
3: Maurice!
0: Bonjour!
3: Bonjour! Bonjour! Ça va?
10: Ça va, merci.
3: Sí. Bonjour, Maurice, je suis Gérard. Maurice!
11: El recordes?
3: Oui. Oui, oui, oui. Très bien. Très bien. Prénom, Jacques.
11: Jacques.
3: Voilà.
11: Moi, je me rappelle qu'on l'appelait pas Jaume ou Jaime.
3: Non, Jacques.
11: C'était Jacques.
0: Jacques.
11: Jacques.
3: Oui?
11: Eh
3: oui, Jacques. Oh, oui, oui, oui, je me rappelle très bien.
11: Oui?
3: Ah oui.
6: Te recorda molt bé, diu.
1: Ja està?
0: Sí, perquè tota la demés, la home, conversa si és en francès.
1: Ah.
6: I... Però quants anys té aquest senyor?
0: Doncs mira, anava amb una cadira d'aquestes de motor.
6: Ja,
0: i
6: però
0: anava...
6: vull dir... Home, que deu ser molt gran.
0: Bueno, ja estava... Però estava bé, de físicament. Bueno,
1: aquests que van en cadires de motor van més ràpid que ningú, eh?
0: Sí, no. Home, passen pels costats.
1: Has de vigilar.
0: Que tant dels patinets, eh?
1: Has de vigilar que no t'atropellin.
0: Sí, sí, a mi em demana...
6: No,
0: i cada vegada
6: cadires...
0: són més potents, eh?
1: Sí, sí, a mi vegada m'has de atropellar, eh?
6: Que passa... Cadires tenen un joystick que hi ha en un costat una tortuga i a l'altre un conill. Sí, sí. I poden anar a velocitat però... tortuga, velocitat conill. I has de vigilar perquè en sec posen
1: no,
6: la directa.
1: Es venguen, però era... es venguen del que no poden fer.
0: Era un de tres rodes, una roda al davant i dos del darrere, i sempre semblava com una moto... I anava
7: nyinyi. Sí, sí, sí. Jo més d'una vegada he vist una senyora asseguda a la falda del que condueix.
1: Clar, clar.
7: Perquè
1: alguna vegada jo he estat
7: pel davant.
1: Alguna vegada he estat a punt de seure a la falda d'algun d'aquests.
12: Ara, disculpa, dius que estava molt bé. Bueno, tampoc estava tan bé.
1: Qui?
12: Aquest home, perquè si t'estava molt bé.
0: No, però que se'l veia... Que tenia energia, parlava bé, estava espavilat.
7: Se'l veia trempat.
0: Tenia memòria, però, home, per recordar-se
6: d'aquest...
0: Clar, no, per això, no per recordar-se d'aquest senyor, de l'avi, del Gerard. Bé, en qualsevol cas...
12: Gerard, no, el Jacques, no?
0: El Gerard Quintana, en recordar-se de l'avi del Gerard...
12: I aquí el Quintana, que va aguantar, no?
0: Va aguantar, va aguantar.
12: Bueno,
0: molt bé. No, no, però escolta, va anar molt bé d'audiència, la gent s'hi queda...
12: Home, i tant, és que la gent s'ho mira.
0: Saps quin tipus de públic el veu, no? Pots imaginar. Més de 64.
12: Bueno, a veure...
0: Va, sí. Normal, els avis se'n recorden d'aquella època.
12: Ja.
0: A partir de 70, 80, sí.
7: Que no tenim dret de mirar la tele.
0: Ara, sí, que sí, que sí, que sí, que sí.
12: Aquí, escolta'm,
6: aquí molta gent edatisme, eh? Ara. Tots els que passeu per aquí.
0: Sí. No. Escolta, Montserrat, a mi no m'hi fico. No.
1: Però... Tu estàs a prop, no et pensis, eh?
6: Clar, és que veure-ho dius com si en tinguessis 17.
1: Sí, es pensa que es fot quatre pèls aquí dalt i ja en té 20.
0: Deixa'm passar un momentet per l'intermedio, abans de comentar-vos una notícia d'un programa nou que comença a BTV. L'intermedio van anar a Andalusia perquè volen, els de Vox volen tallar les classes d'àrab, perquè a Andalusia hi ha unes zones que es fan classes d'àrab, perquè la gent aprengui àrab, i hi ha gent que no està d'acord. No estan d'acord. Total, que entrevisten una senyora, van anar a la persona, eh? Si és que si han d'anar, a la persona. Atenció a la incongruència d'aquesta dona.
13: ¿Qué le parece que Partido Popular y Vox hayan suspendido las clases, vayan a suspender las clases de árabe en los colegios del municipio y de la comunidad?
14: Muy bien. Me parece muy bien porque aquí estamos en España, no estamos en Marruecos.
1: Claro.
13: ¿Y le parece bien, aunque esas clases no cuesten nada a las arcas públicas porque las paga Marruecos?
14: Bueno, se las paga Marruecos, eso ya que las den aparte del colegio.
1: Claro.
13: Bueno, son
1: claro.
13: Extraescolares, no se hacen en horario escolar, se hacen después, a la tarde.
1: Ah, pues estupendo.
13: ¿Así también le parece mal?
14: Sí, porque los dan en el colegio y son profesores del colegio.
1: Que no.
14: Me parece mal porque estamos en España y ellos se tienen que adaptar a lo que hay en España y ya está.
13: ¿Cómo es su convivencia con la población inmigrante?
1: Estupendo.
14: Muy bien, porque tengo amigos de muchos años.
13: ¿A usted qué le han quitado? ¿Qué no le dan a usted?
14: ¿Qué me han quitado a mí? Quitarme no me han quitado nada.
0: Pues ya está.
1: Madre mía.
0: Aquesta dona...
12: Bueno, al final...
7: És sincera, la senyora, és sincera.
0: Escolta'm, s'estrena aquest diumenge a BTV...
12: Atenció,
0: una cosa
12: estrena
0: que
12: a BTV.
0: A BTV, una altra televisió pública que tenim, s'estrena un programa que es diu Parets Mestres. I
1: No es poden aviat tocar. El programa, el món de la televisió, aviat ens quedarem sense noms, eh? Perquè, sí, clar, hi ha una producció de noms per un programa de tele.
0: Però un programa que es dedica a les cases, parets, sí, mestres, ho trobo
1: bé,
0: molt encertat.
1: Molt ben trobat.
6: No es pot tocar, la paret mestra.
1: No, o sigui, és un... I no serà que no hi ha gent que les toca, sí, sense dir res, fan allò l'assabentat, posen el paper i tiren a terra la paret mestra i és...
0: I entre programes de ràdio ja tens tota la casa, perquè havia el balcó, la ventana, el terrat, la paret mestra, el replà. Bueno, a primera planta hi havia un caser de
1: primera planta.
0: Doncs
1: el paret mestra.
6: Planta baixa.
1: És de bricolatge, aquest programa? O de què és?
0: Bueno, entren en cases reals rehabilitades de Barcelona i l'àrea metropolitana per veure una mica la nova generació d'arquitectes.
1: Molt
0: bé. Que llavors, per exemple, doncs, es presenten pisos i cases unifamiliars, projectes compartits, com viuen aquesta gent després de la pandèmia i com s'han rehabilitat aquestes cases.
7: No,
0: jo sóc molt afaner de veure les cases de la gent.
6: Jo m'enxifla, a mi m'encanta.
1: Però a mi per veure un apartament de 40 metres...
0: No, però és que veurem cases d'aquestes majestuoses d'aquí de Barcelona.
1: Bueno, vale. Si és una cosa que jo dius, mira, jo això no m'ho podré comprar mai, encara m'ho miro una mica, tampoc amb molt d'interès. Per veure una habitacioneta de 30 metres, com dius tu, cases apareades...
7: Un cop de puny no cal.
6: Una casa no és de 40 metres, eh?
1: Bueno, depèn, hi ha cases aquestes apareades que te la regalo,
6: No
1: fotis. Mira, tot són escales, eh? Jo he anat a cases d'algun amic que et diuen, no, jo visc en una casa apareada. I entres, que ja és una calaixera, allò. I vinga, unes escales. El primer pis, els lavabos. Sí. El segon pis, el dormitori. El tercer pis, la bordilla. El quart pis,
6: golfes,
1: què. I llavors, hòstia, deixes les claus. Baixa quatre pisos. Llavors, tres pisos. T'estàs pixant. Baixa dos pisos. I després tenen les escales últimes, que hi ha el pàrquing. Que llavors hi ha el pàrquing i el congelador per si mates algú que no t'agrada.
0: No, però hi ha cases d'aquestes.
7: El pàrquing, perdona, eh? Una baixada.
1: Avall.
7: Recte, què dius? Aquí, a la primera inundació.
1: Això sí, vist com una casa pareada. Però vinga, amunt, avall, a dalt, avall.
6: Pots comprar aquella cadira que puja escales?
1: Sí, jo també.
0: Però, per exemple, cases que veurem, la casa Sudoku.
1: Qui?
0: Casa Sudoku.
6: Sudoku.
0: Sí, la comunitat habitacional, la casa Collumpiu.
6: Com?
1: No saps ni el que es veurà.
0: Sí,
1: que t'has informat molt malament.
0: No, que no.
1: No saps ni el que estàs dient.
0: Que sí, home.
1: Casa Collumpu, casa Llupucupucu. Si tu has escrit tu i tu has escrit malament.
0: No.
1: Serà la casa Collumpiu, posa aquí.
6: Collumpiu, no?
1: No, posa Collumpiu, però amb dos
0: Collumpiu, la casa Collumpiu. Són cases de Barcelona i l'àrea metropolitana.
6: Cases adosades, tot.
1: Portes unes ulleres que, escolta, estàs a punt de veure el cupó.
0: Vinga, prou. Diumenge s'estrena. Jo me'l miraré. Mira, va haver un format a les 6.
1: A quina hora ho fan, això?
0: A les 10 de la nit, diumenges.
1: A veure si me'n recordo, perquè a les 10 de la nit també és molt mal dia per estrenar, que juga al Barça.
0: Hauríem de parar...
1: Barça-Madrid.
0: La Georgina Ferri, que és la directora, atureu per la setmana vinent.
1: Clar, molt mal dia per estrenar, això que no ho han vist.
0: Ja, però la resta d'altres canals han de fer coses, no?
1: És igual, que posin una repetició. És igual. Mira, diumenge, per les teles, tot el que posin és llançar la brossa. Jo repetiria un programa.
0: Dissabte per la nit al Col·lapse munten una taula del Barça amb tota la gent mediàtica de les ràdios i de teles d'aquest país.
1: Bueno.
0: Me sembla que ve algú de RAC1, també.
1: Pues
0: és a dir, que han comptat amb nosaltres.
1: Molt bé.
0: Hi ha gent de Catalunya Ràdio i gent de... Em sembla que va el Xavi Valls, també. Muntaran a veure exactament que expliquin a veure quines possibilitats tenim de guanyar, que jo crec que són molt altes.
7: Sí, creu tu.
0: Sí o no? Home. Deixa'm passar per un momentet per el...
7: Ell sol s'ho fa tot. Sí.
0: Si no recolliu, doncs què vols que digui? Doncs jo tiro.
6: Tu vas tirant, fas com un monòleg.
0: Escolta'm, del Crims del dilluns.
1: Sí.
0: El vaig veure. Em va cridar l'atenció el jutge.
1: Sí, bueno, el Crims de dilluns és
0: el cas del
1: crim de la Vila Olímpica.
0: Sí.
1: Bueno, que perdona, va quedar palès. Això parlem de fa... Quants anys?
7: Bastants.
1: Més de 20. Ara ens buscarà la Lluçà.
6: Sí,
1: escolta,
6: jo no ho vaig veure.
1: Ara que aquests dies parlem tant de violència i d'agressions al carrer i navalles i tal, en aquest documental, bueno, en aquest programa del Crims, a la zona de la Vila Olímpica...
0: Sí, la Vila Olímpica.
1: No podia sortir al carrer, eh?
0: Però era una...
1: Tal com expliquen el Crims, la prova és que hi havia aquestes bandes, entre ells, els que van cometre el delicte, que anaven a tonyinar la gent fins que algun d'ells el pelaven.
6: Sí. 1 d'abril del 2000, eh?
12: Doncs és el que t'estic dient, vull dir que han passat 26 anys i vull dir que aquest tipus de coses no es poden, no les pots erradicar perquè sempre hi són.
0: Però durant... em va fer gràcia el jutge perquè mentre va escrivint a l'auto, que l'escrivia al mar...
12: Ja van dir que era un jutge peculiar, aquest,
0: sí,
12: el jutge
0: era molt
12: del... perquè primer els encausa però després els deixen llibertat.
0: Doncs mentre escrivia els auto, sí, al mateix temps, què estava mirant? Tu no recordes aquest moment?
12: No.
0: Et vas quedar groc.
12: No, que ho estava veient, però no ho recordo.
0: Home, hauries de recordar-te perquè...
12: Què mirava?
0: Això ho va explicar la Maica Navarro.
10: L'operació s'ha fet sota la direcció del titular del jutjat número 14 de Barcelona, que investiga el cas Adolfo Fernández Ubiña.
12: Aquest.
15: Afortunadamente, el asunto está resuelto,
0: ja està.
15: La ciudad puede estar en calma y todos tenemos que estarle muy agradecidos al grupo de homicidios de la policía judicial.
16: Y ahora... Adolfo Fernández Ubiña va ser un jutge de Barcelona tan estimat com a detestat, amb el seu bastó i aquesta veu que era tan singular. Les seves portes del despatx sempre estaven obertes a la premsa. I, de fet, a la imatge que jo crec que tenim tots d'Ubiña és escrivint amb els autos i al costat una tele petita veient pel·lis de l'Equipo A.
0: Ho vaig trobar sensacional.
12: Sí, sí, sí.
0: Ho vaig trobar sensacional.
12: Tens tota la raó.
0: Però, bueno, sí, però què vol dir això, mirar l'Equipo A, bueno, mentre sí, estàs escrivint allà i
17: dictant-se... Bueno, això ho fan més els joves, que estan mirant el mòbil, la tele, i sí, mentre estan fa sí, l'ordinador...
12: Sí. El magistrat, sí, sí.
6: Equipo
12: sí,
6: A,
0: sí. Equipo A. Escolta'm, a banda de... D'aquí res, 4 o 5 setmanes, màxim, m'han explicat que el govern donarà ja llum verda a una nova cadena de televisió. Hi ha dues empreses que s'han presentat. Prisa, que vol muntar una altra cadena de televisió, que recordem que va vendre 4, es va treure damunt 4, la va vendre Mediaset. Volen fer com un canal així generalista, amb molta informació, informació, informació, informació, i Mediaset. Aquests dos s'han presentat. Al llarg de les properes setmanes, el govern començarà ja a donar ja el vistiplau d'aquesta nova cadena de televisió que... tal com està el panorama d'avui en dia, que per rascar una dècima has de fer allà...
12: Sí.
0: No sé com ho tindrem. I després, comencen a haver ja moviments de fitxatges de ràdio.
12: Ah, calla, calla, a veure si... Vaig a mirar a veure si m'ha arribat alguna... Vaig a mirar...
0: L'Àngels Barceló... L'Àngels Barceló se li acaba el contracte aquest any.
18: No.
0: I el Carlos Alsina també se li acaba el contracte aquesta temporada.
7: La Barceló i l'Alsina. Ai, carai.
0: Llavors... El que expliquen per Madrid, pels passadissos, és que m'ha cridat molt l'atenció. La SER està molt interessat en Carlos Alsina. Sí, perquè han canviat la cúpula de la SER. La SER han canviat. Se n'han anat Contreras, tota aquesta gent. De fet, ara tinc un document de Juan Liste Brian que carrega contra l'empresa que va estar treballant tota la vida allà. Ha fet unes declaracions que jo m'he quedat bocabadat. I... el Carlos Alsina, l'últim EGM, ho ha patat. Llavors, el rumor és que a veure si a 3 Media corre, puja al despatx, perquè a veure si signem, i la SER, que podria veure exactament què és el que fa per la temporada que ve, que ara és el moment, de, amb les EGMs ara actuals, veure exactament com queda el panorama. Però això és el que s'explica per Madrid.
7: Fixa't.
0: És a dir, a 3 Media amb la renovació de Carlos Alsina i la SER interessat també amb Carlos Alsina. Veurem com queda la cosa.
12: Sí, interessant.
0: Perquè també els esports de la COPE també, el que és el Juanma Castaño, potser...
12: Juanma Castaño, sí.
0: Diu que vol plegar.
7: Ai!
0: Vol fer altres coses. Està allà, etapa allà... Veurem com quedarà.
12: Que hi hagi més canvis.
0: Sí. I tu com ho tens, això?
12: A dies.
0: Com?
7: Dies de tota manera.
0: Depèn hi ha dies que sí... Mira, tinc un l'altre dia m'ho van explicar.
12: Depèn del dia.
0: Un presentador... Doncs mira, tu ets igual que una persona que jo sé que diu que dilluns i dimarts vol plegar. Vol plegar. I dijous i divendres... Bueno, va, continuem una temporada més.
12: Depèn del dia.
0: I és una persona de Catalunya Ràdio. Només dono d'aquest això. Hi ha dies que plegaria.
12: Sí, hi ha dies que ho veus i hi ha dies que dius...
0: Que no ho veus.
12: No ho veus.
0: Què et fa no veure-ho?
12: Bueno, a mesura que van... Això és com si tu estàs al... com t'ho explicaria? No, et posaré la metàfora.
7: Bueno,
12: tu estàs al decorat, estaries a l'oeste, val? I aleshores... Hi ha
7: allò del Maria, allò del Maria.
12: Almeria, val? Allò, amb, sí, amb un carrer de l'oest. I aleshores, de cop i volta, hi ha dies que comencen a aparèixer moltes boles d'aquestes...
7: Sí, aquelles...
6: Ah, sí, dels deserts.
12: Que són marrons.
6: Que van...
12: Són marrons.
6: Van rodant.
12: I tu les vas esquivant i vas fent... I mira, hi ha dies que n'hi ha poques, però quan hi ha un període que n'apareixen moltes i cada cop es fan més grosses...
7: I se t'enganxen per les cames.
12: I ja comences a estar fins als nassos d'anar esquivant les boles, és quan penses... Però saps què et dic? Que ja
7: n'estic
12: a l'oeste esquivant boles. I ara mateix tinc un grapat de boles... Però dels cops que en veig més i estic més rodejat de boles.
0: Enganxades. Però la balança en quin punt està?
12: No, la balança dia d'avui és que hi ha un excés de boles a tal nivell que potser canviaré de decorat.
0: I què podem fer o que es
12: no,
0: pot
12: ja
0: fer
12: està, no.
0: per treure les
12: no
0: boles res, aquestes?
12: No, ja t'ho he dit, que són període ara. De cop i volta doncs canvia la meteorologia i les boles desapareixen. Sí.
6: Però llavors hi ha cactus, eh?
12: Sí, clar, per això, i que mai saps...
0: No, però escolta'm, doncs vols escoltar el Cebrián?
12: No, és que tinc algú rina.
0: Vols escoltar el Cebrián per acabar de tancar el tema aquest? Atenció a les declaracions que diu...
12: Vinga, acabarem amb Cebrián. I acabarem, eh?
0: Sí, recordem, Juan Cebrián era el màxim responsable de la SER, del país, de Canal Satèl·lit Digital, és a dir, era un home poderós juntament amb Polanco, eh?
18: Sí, sí, sí. El país ja no és una institució intel·lectual com lo fue durante la transición y los primeros años. La clase política ha bajado tanto de calidad en todos los partidos y esencialmente en el Partido Socialista, cuyo actual dirigente verdaderamente amenaza con acabar con la socialdemocracia si no ha acabado ya. Y es una vergüenza que muchos militantes de la transición socialistas no sean capaces, Felipe González lo ha hecho, no tengan la valentía moral de denunciar el destrozo que se está haciendo al socialismo democrático. La corrupción es sistémica en este país y todos los partidos prácticamente se han financiado ilegalmente. ¿Pero de qué estamos hablando? Mi decisión fue que la cultura fuera una de las grandes secciones del periódico. Tan grande o más grande que la información internacional o la información política nacional. Empresarialmente el país ha perdido independencia.
12: Bueno, avui perquè no tinc temps, però un dia explicarem el que cobrava Juan Luis Cebrián, el que cobrava, les pèrdues que va generar el grup Prisa. Això és així.
0: Es van tindre que vendre Canal Satèl·lit.
12: El Canal Satèl·lit té una mica més i s'han de vendre el grup Prisa gràcies a Juan Luis Cebrián. I ara ve aquí traient el pit. A més, ja veig que és del club del Felipe González, Alfonso Guerra i tots aquests. Que ara són més de Vox que Santi Abascal. Mira, saps què et dic? Que vagi circulant.
0: Circulant, exacte.
12: Bé, Marc Serra, bona tarda.
19: Bona tarda, què tal? Aplaudiment
12: per Marc Serra. Perquè...
19: La reverberació aquesta fa diví. És a dir, fa com sí, emana poder.
12: Que ho arreglin, perquè sí, ja ho així no es pot mantenir una conversa amb el Sant Pare. Bé, en aquest programa us hem explicat en diferents ocasions com la llei i la burocràcia sovint dificulten la feina que els toca fer, sobretot a la pagesia i ramaders. Doncs avui ens hem topat amb una reclamació que ha fet a través de les xarxes l'enginyer agrícola i col·laborador del Via Lliure, el Pere Puigverd. Només per posar un exemple, s'ha vist obligat a retirar el cartell de carretera que anunciava el seu negoci i ja porta acumulats, atenció, 18.000 euros...
6: Què dius?
12: 18.000 euros en multes. A les seves reclamacions també s'hi han sumat, entre d'altres, el president Quim Torra. A veure, Serra, 18.000 euros?
19: Sí.
12: D'on surten aquests 18.000 euros
19: explicaré.
12: Amb multes?
19: És una acumulació de multes que parteixen d'una pregunta que deixo damunt de la taula, que és, això, no sé si ho heu vist últimament, les parades de fruita a les carreteres.
6: Sí.
12: Últimament, de tota la vida.
19: No, però em refereixo si últimament n'heu vist més o n'heu vist menys.
12: No.
19: Aquest és el tema.
12: Han desaparegut.
19: Clar, sí. I la qüestió és si es poden posar, no es poden posar,
12: per què no?
19: Si són legals, no són legals, quines condicions...
17: Home, al mig de la carretera no.
19: No, al mig segur. No, a un costat, en tot cas. Però sí que és veritat que aquest matí ho parlàvem i potser sí que és una cosa que fa temps enrere n'hi havia més i ara n'hi ha menys.
6: Doncs que... Les síndries...
12: Sí, sí,
19: exacte.
12: El melonero...
19: Doncs potser...
12: Sempre anaves a ell i deies el del camió amb els melons que es posava a la carretera.
19: Sí.
12: Deme lo bueno, eh?
6: Sí.
19: I ell te'l picava.
6: Agafa el que vulguis, que
19: estem a duro,
6: eh?
19: Te'l picava, i ja està.
6: Sí.
19: I sí. Sempre...
1: I després era un cogombre, però...
6: Era un cogombre gros. Que, bueno,
19: i identificava la fruita amb un rètol, que sempre era d'una caixa amb una mica de fusta, o que sigui, posava allà melones, el que sigui.
0: Sí, bueno, i els que ho passava molt malament són els de les pel·lícules. Que sempre que hi havia una persecució i tal, se'ls emportaven per endavant. Les pel·lícules aquests...
19: Els fruiters morien els primers. Bueno, concretament estem parlant de tres casos diferents, que ara us explicarem, on aquest agricultor ha estat sancionat amb multes que fan un total de més de 30.000 euros.
6: Què dius?
1: La suma són 30.000 euros.
19: La suma total són 30.000 euros. L'altra cosa és el que ja ha pagat ell, que ara ens ho explicarà. Davant del cas que ara us explicarem, el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una piulada X dient que traslladarà el cas al conseller de Torn i que, segons diu, s'oblida que la pagesia és essencial i recorda que a Suïssa es pot comprar productes als pagesos també a les carreteres. I es veu que a França van pel mateix camí. Pere Puigverd, bona tarda.
20: Molt bona tarda.
6: Què tal? Pere.
19: Gràcies per acompanyar-nos. La sensació que hem tingut, ara entrarem en més detall, és que, llegint les teves reclamacions, és que has arribat una miqueta al final de la paciència, sí. No?
20: Mira, jo vaig tenir les primeres sancions aquest desembre, però els vaig assumir com una cosa que jo coneixia la llei i, per tant, sabia que estava infringint perquè no hi havia possibilitat de que em donguessin permís no per vendre la fruita, com dieu, arran de carretera, sinó en un local adequat, en totes les mesures sanitàries. Només jo posava a peu de carretera uns rètols, unes pissarres i dues caixetes de fruita perquè la gent veiessin que allà hi havia un productor que venia els seus productes. Però ja és un lloc adequat sanitàriament, amb pàrquing i tot molt ben arreglat. Doncs vaig tenir aquesta sanció, la van pagar en una altra també per altres històries que referent a la normalització de la fruita, que si venen a fer una inspecció segur que te troben algun fallo, van pagar-ho, I llavors el que m'ha indignat més, que per això vaig fer això aquest tuit ahir nit, és que em diguessin que tinc 10 dies hàbils per treure els 4 cartells que tinc davant del meu negoci, que està a 30 centímetres de la zona urbana, dient que la zona rústica està completament prohibit posar cap cartell que pugui distreure el conductor. Mm. I, per tant, això és el que m'ha sabut greu. He intentat moure cel i terra, he anat al departament, he fet tot el possible perquè he trobat que conec la llei i sé que és una llei injusta. I com és llei injusta, hem de lluitar perquè no fa cap mal a ningú que jo posi cultius propis i venda directa del productor arran de carretera, sense molestar ningú. És que m'he llegit la llei i diu que no puguin produir un accident.
19: Exacte.
20: Un accident. Pensa que un està separat 6 metres de la carretera i cap endintre el meu negoci. Vull dir que, en canvi, a una gasolinera té els cartells arran de carretera. Les gasolineres poden posar-ho, que van a 90 per hora, allà a casa van a 50, però com que estic a 50 centímetres o 30 de la zona urbana, no m'ho puc posar.
19: I ara?
20: En canvi, si ho tingués un metro més endavant, podria posar-ho.
19: Nosaltres hem parlat amb el Departament d'Agricultura, també Territori, gràcies a la feina de la Bàrbara Julbé. Ara anirem comentant totes aquestes qüestions. Aquí potser no es tracta de que s'estigui complint o incomplint la llei, sinó valorar si aquesta llei és justa o és injusta, no?
20: Ara.
19: Això és el que hem de pensar. Repassem aquestes denúncies que has rebut, Pere, perquè n'hi ha algunes de sorprenent. Comencem pel cas del cartell. Aquest rètol que tens anunciant la teva botiga Ventalló, durant quants anys l'havies tingut, el primer?
20: Més de 15 anys.
19: Val. En aquests 15 anys se t'havia dit alguna cosa?
20: Sí, alguna cosa se m'ha dit fa uns 10 anys. Se va dir que no podia posar fruita. Vaig tenir una sanció de 600 euros. Posteriorment en vaig tenir una de 6.000 que vaig reclamar. Era aquella època que hi havia les prostitutes a peu de carretera i que tothom a esquines posaven cartells. Jo vaig anar fent fotos de tots els cartells que hi havia i vaig presentar a totes les prostitutes, a tots els punts que estaven a peu de carretera, amb un cartell allà que tenien, i vaig dir, guiteu, sancionem a tots o no sancioneu a ningú?
19: Exacte.
20: I allò va morir. Allò va morir. I ara havien passat 10 anys, pensava que s'havien oblidat de mi. Cada diumenge o dissabte posàvem dues caixes de fruita a la carretera i una petita pissarra que deia fruita per indicar cap allà on teníem la fruita. I inclús el vigilant que hi havia abans Envia aviso i deia, no patiu, que el dilluns ho traurem. I ell passava. No sé si han canviat alguna cosa, o han canviat el viatjant, el vigilant aquest,
19: sí,
20: que ens va trobar amb aquesta sorpresa d'aquesta multa, i ara, encara més sorpresa, que ho tingui, que si no el trec, vindran amb un camió, m'ho trencaran tot, que val més de, amb més de 15.000 euros, aquests cartells, i s'ho emportaran. I pagaré 741 euros per treure-ho.
19: Aquest era el cartell antic, ara has posat aquest nou.
20: Vull posar-lo.
19: Vols posar-lo?
20: El tinc encarregat. Això és un fotomuntatge de com quedaria.
19: Val, val.
20: No, hauria de posar aquesta setmana. He parat, perquè m'he espantat, dic, ara el tinc pagat un 50%, però no l'he posat.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Hem volgut posar, això que l'Ajuntament ho ha demanat més d'una vegada, un semàfor, perquè la gent vagi més a poc, i no, això sí que hi ha perill. Veus? Però aquells petits anuncis meus, que us he passat una foto,
2: sí.
1: No poden molestar ningú. I són macos, són fets en gust, perquè algú havia dit, pinta amb una pissarra, amb un remolc vell, ho pintes i ho deixes allà al mig. Però, esclar, això no és el meu estil. El meu estil és fer les coses una mica bé.
3: També ens han dit que no pots posar caixes de fruita en cap cas i que representen un perill per la seguretat viària. I a més ens han afegit una cosa curiosa que diu que les caixes de fruita no es poden posar perquè és un efecte crida pels senglars. Això ens ho diuen des de territori.
1: Sí. Jo també els hi he dit que me comprometo a no posar mai més les caixes de fruita. Si em deixen tan sols posar el cartell.
4: Exacte.
1: Pot ser, però jo ja dic que no els hi posaria més. Pot ser, però és que els senglars... seran les meves caixes de fruita, seran les faves del veí. Vull dir que els senglars...
2: Els senglars s'ho foten tot.
4: Faran el que voldran.
3: Aquesta és la
1: però
3: primera...
1: no els agraden gaire les pomes. Ah, els agraden més a les rates que no als senglars.
2: Això
1: ho he comprovat.
3: Molt mal moment per les rates, ara. Dic, t'anava a dir, hi ha altres coses a explicar, perquè aquesta seria la primera sanció. Amb quina multa t'amenacen en aquesta, Pere?
1: Aquesta me l'han posada ja. Aquesta me l'han posada... m'amenacen només amb això que et deia de pagar 740 euros per ell retirar. Aquesta és una multa que vaig pagar 110.001 euros, que si ho pagava i no reclamava, que no vaig reclamar, es va quedar amb 6.000.
3: Mm.
1: Per tant, no.
3: Aquí ja tenim la primera. Hem llegit, anem a la segona. La història no acaba aquí. Hem d'anar fins al mes de desembre, on reps una nova multa, també de 10.000 euros. Jo. En aquest cas està relacionada amb la venda de pomes. De quines pomes estem parlant?
1: Jo sé que no puc vendre, ho sé. No puc vendre pomes de segones, lletges, però la gent del poble ho hem fet tota la vida. Vinc a buscar una caixa de pomes lletges, nen, per aquelles, per fer suc o per donar el bestiar.
5: Clar.
1: I val 5 euros tot una caixada de pomes. Això van venir uns inspectors, van estar tot el dia aquí a casa i em van trobar vàries infraccions. I sumat tot, pujava cap a 20.000 euros. I era que perquè no puc vendre aquestes pomes. Han d'anar llançades, o bé per fer suc, però jo ja n'he fet molt de suc. I pomes n'hi ha moltes si tens una pedregada. Ha d'anar llançades certificant amb un paper que ho has portat a destruir-se.
4: I ara?
1: És una injustícia. Com que és una injustícia, jo ho he seguit fent. I encara ho faig.
4: Ben fet.
1: Encara ho faig. Perquè trobo que no és just que no la gent d'aquí no ens podem ajudar venguent una fruita que havia d'anar tirada.
4: I tant.
3: El que estem debatent aquí, és a dir, estem enfrontant la llei, que és el que us estem explicant, amb si és lògica o no és lògica.
2: Però disculpa, jo el que quedo, o sigui, quedo estupefacte, és la quantitat de...
3: De normativa,
2: No la normativa. La multa imposada.
3: Ah, això sí.
2: Perquè 10.000 euros és per tancar el negoci.
1: Toni, és la mínima. Me diu el paper des de 10.000 a 150.000.
4: I ara?
1: Puc estar content, eh?
2: Però de moment portem 10.000 per una banda. Sí. 6.000 per una banda. Ara en portem 20.000.
1: És una merda, però grossa. Jo m'he desvinculat una mica d'aquest negoci, perquè ja tinc una meva edat i els treballadors... Jo no he volgut tancar aquest negoci perquè els treballadors, 15 famílies, es guanyen la vida. I quan veuen aquestes coses, diuen, ens estacarem en aquests cartells i que vinguin amb una excavadora que ens arrasin nosaltres i tot. Perquè pobres estan desanimats, perquè quan veuen que han de pagar tantes multes...
2: Home, clar.
3: A veure...
1: No posis més fruita a la carretera, no n'hi posarem més. No posarem.
3: Això de donar de vendre la fruita al poble, que dius que has fet tota la vida, hem anat a buscar la llei. Què diu la llei? Que aquesta poma no es pot comercialitzar en fresc, que la fruita s'ha d'etiquetar i demostrar traçabilitat, i que la fruita tocada ha d'estar en condicions i s'ha d'indicar que s'han de fer sucs.
1: Sucs? O llançar-la, perquè
5: no pots
1: fer
5: tota la fruita. O pels animals, és que és això, pel cavall... Pel
1: bestiar, però hi ha gent que té cavall, sí o no.
4: Però una poma tocada, tota la vida l'havíem agafat, treus la part tocada i te la menges.
3: Això no es pot fer.
1: No n'he menjat mai de la vida cap que no estigui tocada.
4: A veure...
5: Mira tu.
2: Parlant del cartell, disculpa, és que m'apunten que en el cartell també hi anuncies un pàrquing per autocaravanes.
1: Sí, això és una iniciativa nova...

0: perquè com que aquí al poble no se n'ha pogut fer cap, perquè jo, des de que em vaig jubilar, em vam comprar una autocaravana segona mà i veig que a França totes les cases de pagès deixen aparcar, deixen dormir una nit de franc, sense fer negoci, per donar vida en el negoci d'aquest del camp. I això ho vull posar en marxa, i per això havia fet aquest cartell nou. Em feia una il·lusió terrible de fer això, i ara m'han fet això. Avui m'he posat a plorar quan la persona del departament m'ha trucat, dient que potser ja mirarem, que ens ho mirarem a mirar, que vostè ha de treure aquests cartells. M'he posat a plorar, perquè una cosa que he fet tota la vida, que em fa tanta il·lusió i que veus que et tallin d'aquesta manera.
1: I tant.
2: Sí, sí, no? I perdoneu, és que encara no estem,
3: Què dius?
2: Queda una altra, tercera multa.
4: Sí.
2: Per fer servir les vostres caixes reciclades.
0: Bueno, és que això no es pot fer, jo també ho sabia. Però és que a pagès la meva mare ens va ensenyar que s'havia d'aprofitar. Hi ha gent per Mercabarna que recullen caixes velles, però velles que han servit una vegada, de les nostres pomes, que un botiguer porta allà per destruir, i ells abans de destruir-los els recullen, els endrecen, i nosaltres els hi compràvem, no pas moltes, però mira, els hi podíem donar 100 euros la setmana, i nosaltres aquelles caixes els tornàvem a fer servir, ens costaven a la meitat de preu d'una nova, i dèiem, bueno, mira, aprofites el que m'han ensenyat tota la vida. Això tampoc es pot fer. I jo ho sabia, ho sé, perquè la normativa... Però això són normatives de la Comunitat Europea que mai s'hi havien fixat aquí tant. Però no, i ara no sé per què, ens estem tornant més papistes que el papa, ja que parlàveu.
2: Efectivament, la llei diu que cada vegada que s'hi posa fruita s'ha de destruir, s'ha de llançar.
0: Agafarem el coronavirus o el ornavirus aquest.
4: Sí, d'aquí, de les caixes virus. De la fruita.
2: Sí,
4: exacte.
2: Sí. Exacte. Jo, la pregunta que et volia fer, Pere, és, tu mateix estàs dient, no sé què està passant, la reflexió que fas, tu quina és?
0: Jo, que de veritat n'hi ha per tancar barraca, que et desanima tant, jo que tota la vida he sigut emprenedor, que m'ha agradat crear riquesa i m'ha agradat dinamitzar el camp i donar a conèixer tot. I veus que te foten traves a tant llocs que et desanimes.
3: I tant.
0: I la meva dona sempre em diu, tanca, home, aquesta botiga i anem a viure la vida i disfrutar. Però, esclar, una cosa que has creat de zero, també et sap greu de tancar-ho. I, a més, la gent que farà o si ho tanco, són 15 famílies que iran a l'atur. I també em sap greu. Vull
5: per tant, intentar... Pere, ens acabes d'exposar puntualment, en el teu cas, que a més has fet una suma de multes que hem quedat esgarrativats,
3: sí, sí.
5: 18-20.000 euros, que treu de la butxaca.
0: Bueno, amb el descomptes poden no haver arribat tot any.
5: Sí, bueno, està.
4: Però,
5: no, però em refereixo, amb el que estàs explicant, crec que és un exemple que ho has explicat perfecte, del que es queixen la pagesia i la ramaderia. Que a vegades diuen, és que tenim molta burocràcia. El que estàs explicant tu és a on ens movem ara, que tot és burocràcia, al final és la burocràcia del cartell, que està a no sé quants centímetres, que no pot estar. La burocràcia de la poma, que com que és una poma lletja, s'ha de llançar. No la pots reutilitzar ni la pots tornar a vendre, no. L'has de llançar, no la pots donar a ningú.
4: Les caixes. Les caixes,
5: doncs clar. El que explica, si això passa, que interpreto que si et passa a tu, deu passar a molts àmbits de la pagesia i de la ramaderia, doncs puc entendre que la gent digui no, és que només ens queda una altra que tancar, perquè tot... I llavors, a les queixes de la burocràcia, doncs l'exemple és el teu, que aguantes no sé com... perquè, tal com diu la teva dona, és per tancar.
4: Mira, ens escriu el Ben, que diu que fa 3 anys que es va traslladar a Suïssa, que abans ho comentàvem, no? I que una de les coses que més li agrada és comprar productes directament a les granges. Es veu que a peu de carretera o en pobles petits hi ha paradeta senzilla, sense dependents,
3: lògic,
4: on pots trobar verdures, fruita, ous, llet, formatge, pa, lògic, mel, melmelades, és un autèntic luxe,
3: exacte,
4: diu, i que a més de gaudir de productes frescos i de qualitat, dona suport als agricultors locals. Per tant, és que, i, bueno, jo no sé si
3: és
4: tenen poca feina...
3: Bueno, i el Pere apuntava també a França, no? Suïssa i França.
0: Jo com que ho tinc a prop a França, això ho he copiat una mica de França, ves? A vegades ens esperem en un celler, et deixen dormir allà i els hi compres una caixa de vi o unes maduixes en el pagès, o, bueno, perquè és quan ens hem de donar a ajudar uns als altres. I això ho promocionen. I a peu de carretera hi ha unes pissarres que diuen produït de la ferma, o bé produït de terroir. I en canvi aquí un cartell que digui cultius propis pot distreure el conductor, i a més està fet amb gust. I ara ho tinc que trencar, això, que m'ha costat tants diners.
2: No, només em queda per preguntar-te si tu hi veus alguna esperança amb els contactes que has tingut, perquè entenc que has parlat, eh?
0: La gent treballadors de Departament de Territori, he intentat parlar amb el director general. Ho he intentat, per mi, d'una manera no ha estat possible, però la secretària, em penso que era el subdirector, m'han atès molt bé i m'han dit que he entès que ells tampoc ho entenien, he entès això, però que complien la llei. I m'han dit, ens hem emplaçat que la setmana que ve vindran, ens ho miraran. Jo dic, tan sols m'ho deixéssiu posar una mica més endintre, i aquest que tinc a peu d'entrada, que no molesta ningú, sisplau, no me'l feu treure. I ho he deixat parat, i els he dit als treballadors que volien fer guerra, jo dic, no feu guerra, intenteu solucionar les coses bé.
2: Doncs imagina't. Doncs,
4: només escolta... dos correus que et volia comentar, sí. Pere, molt ràpids. Un és el del Cristóbal, que diu que envia aquest missatge sobre la conversa que tenim amb aquest agricultor. Diu, té raó, fins a 6 autocaravanes es poden tenir en un terreny propi sense necessitat de permisos. T'ho dic,
0: sis,
4: perquè també...
0: 6 n'he posat.
4: Fins
0: sí,
4: a 6,
0: sí.
4: Veus? Perfecte, sí. Que és fins a 6.
0: I sense cobrar, eh? Sense cobrar.
4: Imagina't. I la Glòria diu que són pescadors a casa i que podríeu agafar-vos de la mà, noi?
1: Ah, mira,
6: que també...
0: Gràcies per aquest suport.
4: I tant.
2: Pere, una abraçada i molts ànims.
0: Una abraçada. Sí,
4: una abraçada.
1: I un aplaudiment al Pere i a tots els pescadors, els que es dediquen a la pagesia, a la ramaderia,
2: que
1: cada dia
2: amb els papers.
1: Cada dia ho tenen més complicat. Ara tornem.

0: El mirador del Tu diràs.
1: Hem aprofitat la publicitat per agafar l'ascensor i pujar al mirador del Tu diràs avui més que mai. Hola, Joan Maria Pou, què tal?
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Ja, déu-n'hi-do, eh?
2: Hòstia, quin sidral, Ali.
1: Però el sentia a l'Ochoa, el que explicava.
2: No. Sí, sí, estava molt pendent del que explicava, tenint en compte més, no?, que han estat ells qui han informat dels dos cacaus. Però a mi ja el que m'ha impactat definitivament és això, no? Entre 10 i 14 dies de baixa per un traumatisme que no els ha... O sigui...
1: Clar, després ell fa el comunicat i li resta importància, però, escolta, t'has fotut un cop al cap i el protocol marca que has de fer repòs perquè ha estat una bona patacada, tot i que hagi estat accidental després d'unes empentes i que no hi ha sigut un mastegot pel mig. Però bé, és igual, no?, el fet. Vull dir, el problema ja ve d'abans.
2: Absolutament. Vull dir, per arribar a aquest punt, no? Vull dir, al final, val, ara podem entrar en matisos, no? D'acord, el Valverde diu, no, aquí no hi ha hagut un cop de puny o no ens hem hostiat, allò, cleca, va, cleca, que bé, però alguna cosa ha passat que ha acabat amb un tio caient a sobre una taula i obrint-se el cap, no? Mm. Vull dir, hòstia, no sé, la sensació és de despropòsit absolut, no?
1: Recordes alguna cosa així? És que el Barça, ara, jo li deia que una mica d'implosió interna en l'època de Ronaldinho, en el declivi, l'autocomplaença d'aquell Barça de Rijkaard, però tan bèstia com ell ho ha explicat, amb aquestes tensions, no sé, no?
2: No, és veritat que en els vestidors de qualsevol tipus, no?, qualsevol persona que hagi competit en equip, doncs, igual que algunes vegades estàs picat o hi ha hagut picabaralles amb un rival, doncs en un entrenament o en un vestidor, per un comentari, per una acció, per una desavinença, hi pot haver-hi algun tipus d'enfrontament. Però, hòstia, a mi aquest nivell no m'havia arribat mai. Sí que el vestidor del Barça hi ha hagut, a vegades saps que hi ha hagut, doncs una entrada dura amb un rondo i una reacció tal, o aquest li ha contestat a l'altre malament, no sé què... Però jo crec que no d'aquest nivell. També et diré que és una cosa que també diu Valverde, crec que en el seu comunicat, també passa molt això que als vestidors hi ha una certa voluntat de blindar-se, no? I d'intentar que segons quines coses no surtin, no? I probablement el que hauríem volgut Valverde i Tchouaméni és que aquest episodi doncs se solucionés internament, però segurament el grau de, no?, de la baralla ha fet també que sortís fora del vestidor i que se sabés, no? Perquè, clar, una cosa és una anècdota i l'altra és això, no?
1: A més, veient com està el panorama ara mateix, ja sabem que això del futbol canvia molt ràpid, però ara estava pensant que és una bona oportunitat pel Barça per anar allargant aquest cicle guanyador amb Flick la temporada vinent, a veure si són capaços d'arreglar-ho, si no, si porten a Mourinho o què passa. Però bé, això ja ho anirem veient, perquè això del futbol dona moltes voltes.
2: Clar, primer de tot,
1: això,
2: Aleix,
1: el clàssic, diumenge. El clàssic.
2: O sigui...
1: Clar, com el veus? Perquè ell deia, és que no us vais a golear, deia, o vais a golear al Madrid, deia, no? La sensació que tenen allà.
2: A veure, o sigui, si... Tu agafes a 10.000 barcelonistes del món i els dius, escriu un guió de com tardaria que acabés aquesta lliga, molts t'haurien escrit un guió molt similar al que està a punt de passar, no? Tu jugues cara a cara contra el Madrid a casa, l'any que tornes al Camp Nou, més de 60.000 persones, amb l'empat ja et val... I per primera vegada tu et pots proclamar de manera matemàtica campió en un duel directe amb el teu rival de tota la vida. Hòstia, l'escenari és ideal, perfecte, immillorable, però falta un detall, que és que l'equip ha de fer aquest pas que falta. És a dir, i jo crec que hi ha una pressió extra a l'Eix aquest diumenge, que és que fa la sensació que l'equip no es pot equivocar, no? Que no pot desaprofitar aquesta oportunitat, no? Que és l'oportunitat de posar-li cognom a la Lliga. No? Hi ha les Lligues de Tenerife, hi ha la Lliga dels 100 punts, hi ha la Lliga del primer 6 de 6, l'únic 6-6 de la història.
1: La Lliga de l'1-0, vam batejar-la així de Xavi. Lliga, no?
2: Sí, hòstia, tens l'oportunitat de posar-li, no, no? De dir, no, no és una Lliga qualsevol, és la, una Lliga que per primera vegada es guanya jugant contra, contra el Madrid, d'acord? O sigui, tot això és fantàstic, és perfecte, és ideal. I a sobre hi afegim baralles al vestidor, un titular indiscutible amb un traumatisme al cap que estarà entre 10 i 14 dies de baixa, l'agressor que també és titular, no sabem si vindrà a jugar o no, perquè potser per culpa de l'expedient, ara ho comentàveu, doncs no pot anar convocat. Mbappé, que ja s'entrena amb l'Europa i que pinta que sí, però porta no sé quants dies vivint la Dolce Vita.
1: Mai més ben dit.
2: Vull dir, el panorama és bastant ideal, però s'ha de fer la feina, no? I jo aquí volia compartir amb tu un parell de reflexions. O sigui, tota la part positiva, sí. Jo crec que, o sigui, tot el que sembla que passarà, ja ho hem parlat moltes vegades, no? Vull dir, l'empat o la victòria donen el títol, el Camp Nou, etc, etc. Però per mi, hòstia, Hansi Flick, jo crec que té dos reptes. Un, evidentment, preparar futbolísticament el partit. Tu jugues contra el Real Madrid, tu jugues contra un equip que et sortirà amb un 11 titular molt competitiu i que jo crec que hi haurà molts jugadors que ni que sigui per orgull intentaran guanyar el partit. I després, per mi, hi ha un segon partit que per mi aquesta vegada fins i tot és més important que el primer, que és l'aspecte mental, emocional d'aquest partit, que és tot sembla tan bonic, tot està tan preparat perquè tot sigui una festa major, que no hi hagi com aquesta precipitació, aquest excés de passió, de voler a les 9 i 5 ja anar 3-0. Saps què vull dir? A mi una cosa que m'ha encantat a l'eix dels partits del Barça a Getafe i a Pamplona és la serenor amb què l'equip els ha enfrontat. Dos camps gossos, dos rivals que rasquen, i l'equip sortia sabent que ja hi havia un coixí, no? I feien servir aquest coixí i aquesta xarxa per jugar amb calma, amb tranquil·litat, sense pressa, i ja caurà pel seu propi pes, si no, tampoc passa res. I amb aquesta calma, aquest control, s'han acabat guanyant els 6 punts. Doncs diumenge a mi m'encantaria veure una versió similar del Barça, perquè crec que amb aquest punt d'equilibri, de control, de dir, ei, no ens tornem bojos, t'acosta a la victòria. A mi em fa una mica de, diguem-ho així, una mica de neguit, només una mica, però una mica de neguit, que aquests jugadors tan joves i tan culers, amb l'ambient que es trobaran,
1: que surtin hiper ventilats. Sí, sí.
2: A Fermín, a Gavi, a Cubarsí, a Eric García, a Gerard Martín, no? És a dir, culers, no, hòstia, podem guanyar el partit contra el... És una oportunitat única contra el Madrid, etc. Recordeu el que ens van fer l'anada, com va acabar aquell partit, com van anar per la Lamine Yamal,
1: tot Carvajal, plegat, no? Sí, sí, sí.
2: I tot això ben canalitzat pot fer que la nit sigui un festival barcelonista. Però si es cau amb un excés de passió, de precipitació, d'emocionalitat, bé, compte, no? I jo crec que en aquest sentit, bueno, tinc confiança plena que Hansi Flick, hòstia, intentarà, doncs, ordenar-ho tot una mica, no? I no confondre aquesta passió necessària amb que surtin allà com a cabres boges des del minut 1.
1: Però a mi em recorda una mica el del passadís al Bernabéu que fa el Barça de Rijkaard i que allò acaba amb 4-1 i amb un festival del Madrid. És a dir, que la festa estava muntada, tots veien que el Madrid era molt superior, però tenies aquell neguit que tu tens ara, no? De dir, i si el Barça avui t'esguerra la festa? Però el Barça ja no hi era. Jo tinc la sensació que aquest Madrid tampoc hi és. O almenys vull creure això, no? Que ara mateix, sí, ho veus des de fora...
2: Per mi hi ha una diferència. Recorda que aquella nit el Barça li fa el passadís al Madrid. Per tant, vol dir que allò ja està dat i beneït.
1: Sí, sí, sí.
2: En aquest cas, tu encara necessites un punt. És a dir, encara hi ha un objectiu estrictament, no?, de puntuació. Et falta aquest passet. És un passet, però et falta fer-lo. i tens l'oportunitat de fer-lo directament contra el teu rival, no? I això és el que fa que el diumenge tot sigui tan, tan, tan especial. I insisteixo, això portat d'una manera adequada i equilibrada és or pur pel Barça. Mm. Val? I a banda, ja et dic que s'ha de jugar bé a futbol, per guanyar el Madrid.
1: No, sí, sí. És a dir, Vinícius, quan la tingui, intentarà lluir-se ell, que és el que li agrada, davant d'un clàssic i del món.
2: I Bellingham, sí. I els que juguin, no sé si juga el Gonzalo, o juga Brahim, o juga... no? Vull dir, intentaran, ni que sigui per orgull, sí, però sortir escaldats al Camp Nou.
1: Suposo, tant, posarà els que es parlen, no? No el grup.
2: Que... Suposo que Tchouaméni no vindrà ni a Barcelona, no ho sé, és que no ho sé. Sí. Això ho hauran de decidir ells internament, però en tot cas... però jo sobretot, Aleix, vull que quedi clar que amb això no estic cridant al mal temps ni posant-me negatiu, no, perquè jo crec que tota la part positiva, tota la part de festa, de final feliç, etc., jo crec que ja se n'ha estat claríssima i se n'ha parlat, no? I a més, tu tens dos dels tres resultats que et serveixen perquè allò acabi sent una festa grossa. Però sí que volia compartir amb vosaltres aquest punt, no?, de que a tots ens ha passat alguna vegada que hi havia una cosa que ens venia tan de gust i que semblava tan clar que sortiria bé, que de cop i volta et fots tres hòsties seguides per precipitació, no?, per excés d'emoció.
1: Tant de bo no passi, tant de bo no passi.
2: No, jo confio en que en aquest sentit Hansi Flick ho té molt clar, no?, que hi ha aquí una oportunitat única de guanyar d'una manera molt especial una lliga i que s'haurà de fer jugant bé a futbol, però també controlant una mica l'emoció, no?
1: Això forma part de la rivalitat, vull dir, fotre el dit a la nafra, és una expressió molt catalana, i ara mateix el Barça ha d'intentar esportivament fotre el dit a la nafra d'aquest Madrid que està...
2: Hi ha una de les nits més tristes de la història recent del Barça a la Copa d'Europa, a la Champions League, que és la nit que l'Inter t'elimina, l'Inter de Mourinho, el Barça de Guardiola.
1: 2010.
2: Que hi ha gent... Jo no vaig tenir aquesta sensació, com a mínim, en aquell moment, però recordo el debat aquella mateixa nit de l'eliminació amb alguns analistes i tal, t'ho diràs, que precisament acusaven l'equip d'haver-se deixat encomanar per aquella baixada des de l'hotel La Florida, motos i les bengales, i aquell clima de això ho remuntarem perquè som el Barça de Guardiola i no hem perdut encara cap títol, i que aquell excés d'emocionalitat havia perjudicat el rendiment futbolístic de l'equip. Ho tinc com molt clavat. Jo, insisteixo, jo ho vaig debatre molt, que jo creia que no, que jo creia que s'havia creat l'ambient necessari per intentar remuntar, però que després, mira, doncs no havia sortit. Doncs si, tot i que aquí no cal remuntar res, si fem una mica aquesta comparació de col·locar aquest component tan emotiu que tindrà la nit al lloc que toca. Ells, els jugadors, els aficionats, evidentment, poden entrar en deliri des del minut 1, només faltaria.
1: Seria necessari i ajudaria, segurament, no?, en molts moments del partit. Sí, sí.
2: Clar, però jo ara m'imagino com encararan el partit. Concretament hi ha dos jugadors, no?, com Gavi o Fermín, no? I jo m'imagino Hansi Flick com dient, val, però calma, vull dir, sisplau.
1: No estigueu rebentats al minut 30, no? Vinga, us necessito 90 minuts.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Tant de bo sigui una gran festa. De fet, ara ho explicarem ja, farem 2 hores de prèvia, no, Pou?
2: Sí, farem 2 hores de prèvia, perquè evidentment és una tarda-nit molt especial i jo crec que la gent agraeix la companyia, nosaltres també l'agraïm molt, la tarda se'ns farà eterna, doncs escolta, ens hi posem a les 7 i fem 2 hores de prèvia, farem tertúlies especials, farem seccions especials, intentarem això, fer-nos companyia els uns als altres fins a les 9 de la nit. Després el partit, i a veure si quan s'acabi el partit doncs hem de començar una programació especial festivalera, no?
1: Sí, t'he de dir que jo estic preparant un Tu diràs especial des del Camp Nou, a més. Vull dir que...
2: Clar, és que s'ha de tenir previst.
1: Per si de cas, com la rua de dilluns, que el Barça la té més o menys prevista. Això s'ha de tenir
2: previst. Aquestes coses s'han de tenir previstes, perquè després, si passa, doncs ja actives tot el protocol, i si no passa, doncs escolta, ens esperarem
1: Sí, com el títol de Lliga, que ha de ser a l'estadi amb el senyor Louzán, que es guanya. Doncs s'obre la capseta, es treu el títol i se li entrega al Barça. Que no es guanya, doncs t'emportes la capseta a Mendizorroza dimecres. I això també és una cosa que s'ha de preveure, clar que sí. A veure diumenge, a veure diumenge. Guarda forces, que jo crec que ens ho passarem bé. Ja ho veuràs.
2: Hòstia, només és dijous a la nit, eh? És que ara, amb aquesta conversa que acabem de tenir, l'Eix,
1: una mica nerviós. No, i és que a mi molt de gust ja dissabte sentir Arbeloa, després Flick, perquè també se li preguntarà per això, vull dir, és una prèvia que ha guanyat molts elements, no?, perquè sigui també divertida. És la prèvia que farem nosaltres de dues hores al Camp Nou, també, amb tots els elements que ja haurem sentit dels entrenadors, tot el que haurà passat en aquests tres dies. Vull dir que és un clàssic que arribava una mica descafeinadet, perquè la Lliga està feta, tot i que era un partit històric, no?, pel barcelonisme, i crec que ara ha guanyat molt, molt en l'interès.
2: I saps què passa? Que jo crec que fins i tot, no, després d'haver compartit amb vosaltres aquesta part, diguéssim, de petit neguit, hi ha una altra part de mi que diu, t'imagines que no només guanyes, sinó que guanyes d'aquella manera, saps?
1: Sí. D'aquella que fa servir tota la mà, no? Sí.
2: Ai,
1: ja t'entenc, ja
2: t'entenc. Prou.
1: La Lliga del Clàssic. M'agrada batejar-la així. A veure si la podem batejar així diumenge. La Lliga del Clàssic del Camp Nou o la Lliga del Clàssic. Crec que és un bon resum del que podria ser aquesta Lliga. Joan Maria, gràcies. De veritat, vaig baixant, que ara obrirem tertúlia i seguirem parlant i picant crispetes aquí amb tot el que està passant a Madrid.
2: Bona nit.
1: Adéu, gràcies. Bona nit.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 9 minuts, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Abans d'obrir tertúlia, us recordo que Romauto ja tenen el nou Nissan Micra. I no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Té un disseny, una tecnologia i unes sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan. A Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. RomautoNissan.com. Ja ho saps, Romauto. Ha començat fort, el Tu diràs d'avui, amb el subdirector del diari Marca, donant detalls de tot el que està passant al vestidor del Madrid i d'aquesta notícia d'avui impactant. Valverde a l'hospital amb un traumatisme cranoencefàlic després de tornar-se a barallar amb Tchouaméni. I després ho hem reflexionat tot plegat amb en Joan Maria Pou al mirador. Ja som a l'estudi 1 de RAC1, a la planta 3, ben acompanyats del Paco Cabezas, cap d'Esports del Periódico. Hola, Paco.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. La companya de La Vanguardia, Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
2: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Que, per cert, has entrevistat Jordi Alba?
2: Sí.
0: Ah, bé?
2: Molt bé, està molt bé.
0: Sí, eh?
2: Sí, sí, es nota molt quan els jugadors ja pengen les botes, els nota molt més alliberats. Molt bé, molt bé, va ser una conversa molt agradable, el vaig veure molt,
0: ja
2: molt bé.
0: Ja torna, es queda aquí a
2: centrar-se. Està vivint aquí, ja viu aquí, a Barcelona.
0: No?
2: Sí, sí, bé, ell diu que mai se sap cap on el poden portar els negocis del futbol, perquè diu que ara mateix diria que té el 100% descartat ser entrenador.
0: Ah, val, val.
2: Diu que no s'hi veu, però ha tornat a Barcelona, sí.
0: Doncs aquí queda, bona conversa del Jordi Alba amb l'Anaïs a La Vanguardia. Maria Fernández Vidal, què tal?
3: Què tal, bona
0: nit. Companya de Televisió a Catalunya 3CAT, com estàs?
3: Molt bé,
0: sí?
3: Super, sí, sí.
0: Ve un clàssic interessant, diumenge.
3: Home, tu diràs, crispetes ja.
0: Programació especial també a TV3, entenc, igual que farem aquí a RAC1, vull dir que ho esteu preparant absolutament tot. Ara en parlem, però és que han passat moltes coses en aquest dijous i, mira, tenim per aquí el Miquel Agut. Hola, Miquel.
4: Bona nit, l'experiència, Emilian.
0: Quim Salvador, què tal?
5: Molt bona nit.
0: Hola, Quim. Xavi Puig.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal? Hòstia, m'encanta.
3: Està ple l'estudi, no?
0: La taula plena.
3: Ja no hi cap ningú més.
0: Quants micros van dir que posarien els estudis nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, 8 micròfons. I encara en podríem fotre
3: un. I tots ocupats, eh?
0: I hola, Marta Ramon, és veritat. Què tal?
7: Ah, hola.
0: Hola, Marta, què tal?
7: Em pensava que ja havia dit bona nit.
0: No, no, jo també pensava que t'havia saludat.
7: No passa res.
0: No, és que, per exemple, tenim una notícia històrica, que és que el Rayito jugarà una final europea.
4: El Llampec, sí, sí, el Rayo Vallecano.
6: Fora, fora.
4: Vaja, si l'Aleix diu el Rayito, potser hi ha gent que està dient aquestes hores a un quart de 12
7: i
4: de la nit.
7: I evidentment,
4: potser,
7: si dius Llampec, tothom ho entén molt millor.
4: Llampec, sí.
0: Som del Rayo, no? O què? És un equip que ens cau bé?
6: En general, vols dir?
0: Sí.
7: Sí.
0: Excepte dilluns. Excepte dilluns.
4: No, jo del, avui m'hauria anat bé allò, alguna lesió muscular, perquè dilluns contra el Girona algun no hi fos, però res, hem guanyat i sí que segurament, ja et començo pel final, ja. No voldran, tenint la final de la Conference League, potser n'hi ha algun que, si està una mica tocadet, el reserven, i potser això ens va bé per mirar de guanyar
0: tant,
4: Vallecas.
0: I tant.
4: Però, bueno, sí, no, i tant, ja t'ho diré jo. Dilluns a la nit ja parlarem. Espero que amb bones notícies.
0: Però ens cau bé, vull dir que
4: sí.
0: No volem que guanyi la Conference al
2: Rayo. Ens agrada el Rayo, sí. El seu estadi, no.
0: Val, val, sí. Això quan és la final?
4: La final la juguen contra el Crystal Palace.
0: Val, sí.
4: Si vols, pot ser un Llampec Palau de Cristall, però seria un Rayo Vallecano Crystal Palace al Leipzig el 27 de maig, és quan es juga
0: un dimecres, eh?
4: Sí, sí, just abans del cap de setmana de la final de la Lliga de Campions a Budapest. Doncs la jugarà el Rayo contra el Crystal Palace, el Rayo que ha guanyat 0-1, ha fet un molt bon partit en línies generals en un ambient hostil, amb l'estadi de l'Estrasburg ple, ha marcat Alemão el gol a la primera part del 0-1 final, 2-0 en el global, i això implica que ja és oficial, la Lliga Espanyola té la cinquena plaça per la Lliga de Campions de la temporada que ve. Per tant, no només els quatre que per reglament hi haurien d'anar, sinó un cinquè anirà amb la Lliga Espanyola.
0: El Betis, no?
4: Tot fa la pinta que serà el Betis a la Lliga de Campions de la temporada que ve. El rival, el Crystal Palace, que ha guanyat contra el Shakhtar ucraïnès per 2-1, havia guanyat l'anada per 1-3, global de 5-2, no hi ha hagut cap traca d'Hernández Hernández i el seu equip que arbitraven el partit, i per tant, Crystal Palace, Rayo Vallecano, la final de la Conference League.
0: Molt bé, i de l'Europa League, Quim?
8: Doncs la final serà Friburg-Aston Villa, dimecres 20 de maig, en Wembley, a Istanbul, a l'estadi del Besiktas.
0: Dimecres, també un altre
8: sí,
0: cop.
8: Sí, tots dos finalistes han hagut de remuntar, perquè havien perdut els partits d'anada i ho han remuntat a casa. El Friburg ha guanyat 3-1 l'Sporting de Braga, Portugal havia perdut 2-1, un partit el d'avui molt marcat per l'expulsió del defensa visitant Mario Dorgeles al minut 7, només començar, vermella claríssima perquè ha fet falta sent l'últim defensor i quan l'atacant rival entrava amb la pilota controlada dins de l'àrea. Després, 11-10, festival del Friburg, ha marcat Kubler el primer gol al 19, un gol absolutament de xurro. Després de dos rebots dins de l'àrea, la pilota li rebota, que no ha ni xutat, li rebota el genoll i s'acaba colant allò gairebé plorant, no anava ni forta, arran del pal. Després, el segon sí que ha estat un golaç, Johan Manzambi derrosca l'escària des de fora de l'àrea abans del descans. A la segona part, 3-0, Kubler de cap, i el gol de l'honor dels portuguesos l'ha fet el català Pau Víctor, també de cap, i a centrada d'un altre català, que és Víctor Gómez. I a l'altre partit, l'Aston Villa, que havia perdut 1-0 al camp del Nottingham Forest a l'anada, a la tornada ha atropellat el seu rival amb gols de Watkins, després d'una gran jugada personal d'Emiliano Buendía. El mateix Buendía ha fet el 2-0 de penal ja a la segona part i ho ha arrodonit amb dos gols McGinn. Per tant, final de l'Europa League, dimecres 20 de maig a Istanbul, a l'estadi del Besiktas, Friburg-Aston Villa.
0: Va, amb qui anem aquí?
6: Buen día, tenido buen día, ¿no?
0: Sí.
6: A mí Unai Emery me cago.
0: A tu sí Unai
6: Emery. Em cau bé Unai Emery.
0: O sigui, tu vas amb l'Aston Villa,
6: Sí, sí, amb l'Aston Villa.
8: Sí. Jo amb el Friburg.
0: El Friburg. No.
8: Perquè sí, és més modest.
6: Jo també. Pues, mira que a mi me da ya pereza, ¿eh? Unai Emery.
8: Sí.
6: Em sembla un dels millors, entrenadors espanyols que hi ha.
0: Ha sonat pel Madrid, eh? És un dels que ha sonat aquests últims dies.
8: A Xavi li agrada.
6: Saps què passa, Xavi? Jo tengo en la memòria el partido que perpetró con el PSG el día del gol de Sergi Roberto, ja, però... que ese entrenador jamás va a triunfar en un equipo grande.
0: Però guanyen moltes Europa Leagues, eh?
6: Sí, tothom té un mal dia.
0: D'acord. Tothom té un mal dia.
4: No, però sempre li dèiem que tenia atacs d'entrenador moltes vegades i que feia que l'equip anés un pas enrere quan semblava que ho tenia més o menys encarat i llavors li remuntaven els partits. Ara, al nivell de currículum allà on ha anat, gairebé que a València li deien de tot i ara l'enyoren, perquè a València li diuen de tot.
3: Però com a personatge és graciós. I les rodes de premsa ten, sí. Sempre té sumillo.
4: Té un hit allà a França, Puig, el Chava. Vigueixo,
8: Per això li agraden a Xavi.
3: Aquell és molt bo,
8: Aquell
3: de tant en tant el recuperem.
4: El Vigueixo, se jue?
0: Agafant les ampolles, eh?
4: Bona
0: microimitació, molt bé.
4: Nosaltres el recuperem així, Maria. No, nosaltres tenim l'Unai Emery a la redacció.
7: Provoquem Puig i Puig ja
0: tira. Bé, 20 de maig, dimecres, Friburg-Aston Villa, la final de l'Europa League. Qui guanyi, plaça Champions. Qui guanyi aquesta final se'n va directe a la Champions, també. Per tant, l'any que ve, potser el Friburg o l'Aston Villa, que ho té per Premier.
6: Ho té fet,
0: ho té per Premier, també.
4: Ho té a prop.
0: I l'altre, el Rayo Vallecano contra el Crystal Palace. Aquí, jo crec que anem amb el Rayo Vallecano el dia 27 de maig a Leipzig, aquesta final de la Conference. Qui guanyi va a l'Europa League. Qui guanyi la Conference té plaça directa d'Europa League. Per tant, el Rayo, que té una oportunitat històrica perquè per Lliga no anirà a Europa.
4: Fem especial des de Leipzig o no per la final?
0: Mira, el 27 de maig no tenim massa cosa més, eh?
4: Bueno.
0: Jo crec que ja s'haurà fet hasta la rua de la Champions femenina, que jo espero que la guanyin. Si és el 23 la final a Oslo, doncs cap allà el 24-25 s'hauria de fer una rua.
3: Sí, més immediat, eh? Sí.
0: Això et dic. Bé, gràcies, amics,
4: A disposar.
0: Vinga, fins ara. No, un parell de coses més i arrenquem amb la tertúlia. A Badalona hi ha el Dani Aguilar, a l'Olímpic de Badalona. Hola, Aguilar.
1: Hola, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Perquè és que avui ha començat la Final Four de la Basketball Champions League, que era la Final Four que jugava a casa de la penya, l'havia de jugar a la penya, però no l'ha jugat la penya, no? No l'està jugant, de fet.
1: No l'ha jugat i tampoc jugarà cap final cap equip a CB. O sigui, realment la tria rodona...
0: Ah, que han perdut avui?
1: Semifinals. Sí, sí, tots dos. Les semifinals avui acabem de viure la segona. Unicaja 65, AEK d'Atenes 78. Han guanyat els grecs amb una quantiosa representació d'aficionats sorollosos, com és habitual en ells. I abans també hi havia un lateral vermell per veure el Rites, lituà, que ha guanyat 87-69 al Tenerife. Per tant, la final dissabte... aquí a Badalona, entre el Vilnius Rites i l'AEK d'Atenes.
0: Perfecte. Què més explicarem a l'última possessió avui, al tram final del programa, en clau bàsquet?
1: Doncs entrevistarem Roger Grimau. Parlarem uns minuts amb l'entrenador del Bursa Sport, que ha salvat ja matemàticament la categoria, i també parlarem de la derrota, però vaja, que té molt bon sabor, perquè és una anada de l'Espar Girona a la pista del València Bàsquet, 67-66, en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina, la tornada diumenge a Fontejau, per tant, tot obert, i això que, com ja sabem, l'Espar Girona arriba justet a final de temporada, i també de la Final Four de l'Eurolliga, que es comença a definir avui segon aquí classificat, el Real Madrid. Ha guanyat 78-87 al Hapoel Tel Aviv. Per tant, Olympiacos i Madrid, els dos primers equips que són a la Final Four.
0: Perfecte, Aguilar. Torna de Badalona, t'esperem aquí a l'estudi, al tram final del programa.
1: Molt bé, fins ara.
0: Gràcies, fins ara. I Puig, parlant de Final Fours, ja tenim definida la d'handbol i també la s'està definint la de l'hoquei patins, no?
5: Sí, en hoquei patins, bones notícies. El Barça ha guanyat 2-0 l'Sporting de Portugal a la pròrroga en el partit de quarts de final, amb dos gols quan quedava poc més d'un minut pel final d'aquesta pròrroga. Un gol que s'ha inventat una xeca i pica des de darrere la porteria Marc Grau i després treure de centre, jugant sense porter l'Sporting de Portugal, ha perdut la bola i ha marcat també a porta buida del segon Marc Grau. Dissabte, 5 de la tarda, semifinal contra el Benfica d'Edu Castro i amb els exblaugrana Pau Bargalló, Lucas Ordóñez, Nil Roca i Joao Rodríguez a la plantilla. Ara en joc l'últim partit de quarts, de moment empat a un entre el Barcelos i el Tricino, per dir que ha arrencat a les 11 de la nit, d'aquí sortirà el rival del Porto en la primera semifinal de dissabte. Demà arrenca també la Final Four de la Champions femenina, jugar al Vilassana a quarts d'11 de la nit contra el Fraga. I en handbol, ja sabem, el quart equip que jugarà la final a 4 serà el Magdeburg, que ho tenia pràcticament fet ja del partit d'anada. Avui ha tornat a guanyar 45-37 al Pick Szeged a la tornada. Per tant, Magdeburg, Barça, Fuchse Berlín i Aalborg, de fet són 3 dels 4 de l'any passat, entre l'Aalborg pel Nantes, jugaran aquesta Final Four 13 i 14 de juny a Colònia. El sorteig de la semifinal serà dimarts que ve.
0: Dimarts que ve. I pot tocar qualsevol Barça a les semis. Molt bé. Ho remato jo amb que el Tour de França, que ha de començar a Barcelona aquí al juliol, ha hagut de retallar la segona etapa, que passava per Collserola, i com que encara hi ha el brot de pesta porcina, l'han retallat i no passarà per allà. Però bé, la grande part es farà des d'aquí, des de Barcelona, i la festa del ciclisme la viurem al juliol amb el Tour de França. I avui s'ha anunciat la cançó del Mundial. Ho sabeu o no?
3: Sí.
0: La canta Shakira.
3: Sí, sí.
0: I sona així.

0: Què tal?
1: Dai-dai, no? Sí, es diu així. No?
0: Tindrà flow? Enganxarà o no, això?
2: Bueno, sí, que escoltar-la segur.
1: Això. Com que l'escoltarem 700 vegades al dia, al final se'ns enganxarà.
0: Sí. Serà un guaca-guaca 2 o no?
1: No. Com el guaca-guaca...
3: El guaca-guaca enganxava des del primer moment.
1: Era una mica més alegre, no? Potser el guaca-guaca, aquesta no és tan...
0: Un expert musical com tu, Xavi. Sí.
2: A mi m'ha estranyat que repeteixin intèrpret, no? Vull dir que mira que hi ha... cantants al món que per haver
1: d'escollir
2: una altra vegada Shakira.
1: Perquè a més també tendeix una mica al mateix estil.
2: Sí, fa no fa.
0: I als Estats Units...
1: Shakira amb la FIFA té molt bona relació.
2: Té molt bona
1: relació.
0: Però als Estats Units és veritat que hi ha grans cantants per fer el que vulguis, no? Ja que l'organitza als Estats Units. Sí, sí, és sorprenent. Bé, així sona aquesta cançó que segurament...
2: Bueno, pero pueden ir muchos mercados. Además viene de llenar la playa de Copacabana el otro día en Brasil.
1: 2 milions de persones.
2: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé. Aquestes són les grans notícies d'aquest dijous, que evidentment hem arrencat el programa amb l'altra gran informació del dia, que és la crisi

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Escoltar-vos. És que no... A vegades intento reflexionar. Què més puc dir? És que estic sobrepassat i impactat del que està passant al Madrid. Sí.
2: Aviat veurem una docu-sèrie d'això. No?
1: Segur. Vull dir,
3: veient el Carles passat. Porta, vols dir.
2: Sí, hi haurà un moment en el que es farà un crims en Valdebebas.
3: Era un vestidor tranquil, però que... va arribar un dia que... Chouameni.
4: ¿Ves que ha llegado un punto? Yo lo pensaba este mediodía, que te estás medio acostumbrando a esto, porque cada día te está saliendo una noticia. Esta de Ochoa, creo que sale a primera hora a mediodía, primera hora de la tarde, y lo primero que he leído ha sido, pero esto no pasó ayer. Ha sido como un déjà vu, sí, sí. He tenido que asegurarme, digo, no, es que hay otra pelea más. Es
3: capítulo 2.
4: De hecho, esta mañana, cuando estábamos hablando en una de las reuniones del diario, he bromeado con eso. Digo, bueno, vamos con esto, a no ser que se volviera a pegar hoy.
1: Claro.
4: Y se han vuelto a pegar. Surrealista.
3: Y demà ya veurem.
4: Bueno, a ver, supongo que en las brasas siempre hay...
2: A mí el que més m'ha impactat és veure Mbappé sortint de la Ciutat Esportiva... somrient
3: és que es
2: com si
3: la
2: hagués...
3: caixa.
2: No,
3: sí, exacte, dir, més que somriure,
2: més que somrient,
3: estava rient.
2: És que estava feliç.
3: Era enriada, o sigui,
2: tu veies un tio feliç i dius, bé, no ho sé, després de conèixer tot això, l'última cosa que has d'estar és feliç, no?, veient
3: potser,
2: la que tens muntada
3: dins del teu equip. Quan ha sortit potser no s'havia publicat encara res, igual pensava anem a dissimular una mica.
2: Ai, vivim tan normals, és a dir...
4: Bueno, y venía a ser también el foco. Mbappé llevaba 3-4 días que solo se hablaba de que se había ido con su pareja.
1: Le han fet un favor.
4: Bueno, pues unos días de asueto estando lesionado,
2: entre comillas. Es a día
4: de
2: la Ciutat Esportiva dient pasapalabra, que pille el siguiente ahora, ¿no?
4: Claro, es tal cual.
1: Ara, és increïble com un vestidor es pot anar pudrint, i si ningú li posa fre... Que jo insisteixo, abans ho comentava, em recordo una mica el tram final de l'època Rijkaard, la autocomplaença, hi havia, no?, allò de les ovelles negres, no? Com era aquello de les ovejas?
2: Sí, les ovelles negres.
1: O Edmilson, no?, que havia ovejas. Sí, vull dir que és veritat que hi havia també bàndols, no?, que no es parlaven alguns, i això es notava a la gespa, però no van arribar a aquest extrem.
2: A veure, tensions sempre existeixen en els equips d'elit, i sempre passa. El que passa és que normalment hi ha uns codis de vestidor que fan que tu no t'enteris de les coses que passen. I crec que quan un assalta aquests codis és perquè la cosa doncs, ha pujat tant de to que ja no dona ni per... que és impossible que ningú s'enteri.
3: I em sembla molt interessant això que diu l'Anaïs, perquè no és només saltar-se els codis interns, sinó per mi que es faci tan públic i tan notòria una crisi d'aquestes dimensions al vestidor del Madrid i que siguin a mitjans, grans mitjans, que normalment remen a favor del Real Madrid i de qui hi ha el poder al Real Madrid, comencin a parlar sense pal·liatius de tots els merders interns que hi ha, a mi em sembla força significatiu, en clau...
5: De fer foc nou, no?
3: De mirar cap a Florentino Pérez. Jo crec que s'està començant a posar en qüestió un poder molt magnànim i molt indiscutible durant anys i panys al Real Madrid. Jo crec que està començant a trontollar i crec que és un mirall reactiu a la recuperació esportiva del Barça. Jo crec que la decadència del Madrid hauria acabat arribant igualment perquè el poder de Florentino Pérez i les decisions que estava prenent el president començaven a ser una mica discutides amb la boca petita i que l'arribada de Hansi Flick i els èxits esportius que està teixint el Barça fan que tot això s'acceleri d'una manera molt, molt ràpida i que la crisi doncs, sigui molt, molt profunda i les decisions que es prenguin a curt termini al capdavant del Real Madrid determinaran molt doncs, cap a on va aquesta institució. És que no és només... Per mi això és l'anècdota, però és que és a la punta de l'iceberg d'una crisi que per mi és institucional.
2: I que ara l'han d'encertar, Florentino, perquè si ara no l'encertes amb la revolució que has de fer, que no només amb l'entrenador, amb els jugadors, amb el teu projecte...
5: Jo crec que en aquest sentit, amb la figura de l'entrenador, el que ha passat és una mica el fracàs del model del Madrid de tenir grans noms dins d'un equip sense un entrenador amb poder real i amb autoritat al vestidor. És a dir, és una mica la diferència amb el PSG de Luis Enrique.
2: Però Florentino
5: Luis Enrique
2: ja
5: té grans noms.

0: Clar, però és perquè el fracàs d'això.
1: El van matar precisament per això, perquè pretenia ser massa...
0: Clar, però quan les coses no surten bé, massa. Quan les coses no surten bé i no és allò de uai, guanyem, i que bé que ho feu, i que bé tot, doncs llavors salten espurnes i no hi ha ningú amb autoritat al vestidor per dir, això queda aquí, això s'ha acabat aquí, ahir va haver-hi aquest problema, avui fem foc nou, i d'aquí no surt el que ha passat. I Arbeloa és evident que no és aquesta figura, i l'aposta de Florentino ha sigut sempre això, de tenir un entrenador més aviat, sense...
1: Dòcil.
0: Ja va dir titella, però sí, dòcil és, més, sí. És millor.
2: Complaent.
0: I després, i tenir grans estrelles, que les grans estrelles, amb grans egos i amb grans problemes també al seu voltant, doncs requereixen d'una gestió de grup que no és fàcil. I si no tens cap mena de persona amb autoritat, al final allò és igual que li va passar al Barça, eh? De grans noms, de que bé que ho feu i tot bé i tot bé, i aquí no es pot dir res i no es pot aixecar la veu, doncs al final quan passen aquestes coses allò explota.
3: Aquí hay un sobretot un problema governamental, y lo hablamos la semana pasada, cogiendo un poco el cable de lo que estaba comentando Marta. Yo creo que tiene mucho que ver con que hay diferentes facciones en Madrid que ya no ven bien que Florentino Pérez siga siendo el
2: presidente. Es que yo quería preguntar, ¿pot saltar aquest estiu?
3: Jo no lo descartaría. Si os fijáis, está siendo un año en que está viajando cada vez menos, sus intervenciones públicas están muy medidas. Hoy, que era un día para que hubiera al menos un mensaje institucional pidiendo calma, no ha aparecido por ningún sitio. Yo creo que es una figura que poco a poco se está quedando a un lado, y hay diferentes grupos que están aprovechando el momento quizá para posicionarse bien. Y hablamos de medios de comunicación y hablamos de diversos poderes fácticos. Dicho esto, también hay un problema gravísimo que tiene mucho que ver con el liderazgo del vestuario. ¿Por qué el Barça de Flick va también esas dos temporadas? Porque tienes un entrenador que da muchísima confianza al vestuario, pero sobre todo porque el núcleo se llevan bien, porque son chicos que vienen casi del mismo sitio. El Madrid, este Real Madrid, ni siquiera son grupos grandes, son pequeños grupos de personas que a lo mejor se han conocido hace 2 años. Pero los Nachos, Lucas Vázquez, Kroos, Modric, no tienes un núcleo estable de liderazgo. Ahora no lo hay. Ahora los capitanes, ¿quiénes son? Fede Valverde, que lo primero que hizo cuando vino un entrenador con cara y ojos, que era Xavi Alonso, era decirle que no quería ser el lateral derecho. Y ahí acabas dinamitando todo. No hay un líder. Que uno de los capitanes del Real Madrid se lía guantazos con un compañero de equipo, ya te habla mucho de lo podrido que está ese vestuario. Y luego, más allá de eso, el papel de Arbeloa. ¿Cuál es el papel de Arbeloa?
2: Es el
3: de un muñegote. Es
2: cadáver.
3: El de un muñegote.
2: Cadáver en tutón.
3: Sí, sí, pero por mucho que sea un muñegote, en grandes crisis también tiene que aparecer el entrenador. Y con las diferentes personas con las que hemos hablado durante el día de hoy, lo que te incidían sobre todo es que Arbeloa no había intervenido para nada. Ni en los incidentes de ayer, ni en los incidentes de hoy durante el entrenamiento.
0: Estaba comprando los croissants.
3: Bueno, no sé lo que estaría haciendo. Tengo mucha curiosidad por saber qué va a responder a la rueda de prensa, bueno, si se atreve a salir en rueda de prensa. Que tengo serias dudas. Tengo serias dudas de que aparezca, y si aparece vamos a ver.
2: Abans de l'entrenament, ens ha dit el subdirector del Diari Marca que està prevista cap a 11:15 i després al Madrid s'ha d'entrenar i venir a Barcelona, entenc, no? Perquè fa nit al Sofia, diria. Sí. Que està al Madrid perquè el Barça anirà a concentrar al Melià de dalt.
1: I Tchouaméni no pot jugar aquest partit.
2: Clar, jo entenc.
1: És impossible que tot jugador amb un expedient obert i amb tota aquesta crisi com les de col·locar allà.
2: No, i anava a fer-vos una reflexió, que és, posem-nos fa 2 anys, aquell estiu en què el Barça perd, el Madrid guanya la Champions, guanya la Lliga el 2024, recordeu? I fitxa l'Mbappé.
0: Sí, sí.
2: El panorama era
1: s'acabava el món.
2: Era apocalíptic, el panorama. I mira tot el que ha passat en aquests 2 últims anys.
1: Mira, jo li preguntava a Jordi Alba per això, de dir, ostres, semblava quan va arribar Mbappé que s'havia d'acabar, i diu, ja, però saps què passa? Que al final el que compta són els equips. El Barça ataca com un equip, defensa com un equip i es comporta com un equip. I és el més important. És una mica el que deia la Maria abans, quan tu infles un vestidor d'estrelles que només miren pels seus egos, per les seleccions, pels mundials, que s'esborren, que no hi són, que no hi ha lideratges, que no hi ha absolutament res, que el teu capità és un tio que avui ha acabat a l'hospital per tota aquesta sèrie de tensions que hi ha, i no hi ha ningú que posi pau, això no és un equip. tu amb això no pots guanyar res.
0: És una col·lecció de cromos.
1: És impossible que guanyis res.
4: L'altre dia ho deia Hansi Flick, deia, més important que els jugadors per tenir èxit ho és tenir un equip unit, un bon equip.
1: I que es conegui, com deia el Paco, i que hi ha diferències, perquè tots sabem que hi ha hagut diferències entre aquests jugadors. Però quina és la gran diferència? Que ells ho saben solucionar i que evidentment no arriben amb aquests extrems, perquè això és de bojos.
2: Saps què m'ha vingut al cap?
3: I no se divulgó quan les subo les
1: diferències. No,
2: sí. Mira, Paco, m'ha vingut al cap la de la pretemporada Gavi Fermín. Una entrada lletja, es van discutir, i al final es va acabar filtrant que hi havia discrepància entre els dos.
3: Però bastant de tiempo después.
2: Sí, sí, després.
1: Però també es va explicar què s'havia arreglat i com s'havia arreglat.
2: Va ser pretemporada.
4: I s'ha vist al llarg de la temporada que s'ha arreglat, perquè tu veus les relacions que tenen, que són molt fluides.
2: Va fer un post, va fer un merder de la nòvia.
1: Que Fermín va estar a punt de marxar, parlem d'aquesta circumstància. I ara mira, vull dir, Fermín li dedica els gols a Lamine, que formava part també d'aquest grup d'amics, no?
2: Perquè de Gavi,
1: és que és important que hi hagin aquestes amistats, aquests vincles tan forts
4: d'anys junts
1: i de líders que posin ordre amb tot aquest situació.
4: Perquè al final
1: tu mires al Madrid i dius, escolta,
4: si
1: aquí
4: tu compares, una mica el fil també del que deia el Paco, si tu compares la picabaralla entre Fermín i Gavi, per molt seriosa que pogués arribar a ser, és com una baralla entre germans, entre família, que s'acaba arreglant per molt que et puguis discutir.
1: I d'adolescents,
4: no és
1: de trencadissa.
4: Que no és de trencadissa, que és de, es poden haver enfadat molt, però al final s'arregla tot com a bons germans. Però és que tu agafes Fede Valverde i Tchouaméni i quin vincle tenen.
3: Nada en comú.
4: Quin vincle tenen?
3: Un senyor que toca el piano con otro...
4: No es pot comparar. Són universos diferents i siderals.
2: Hi ha una diferència de context també, que és que ells venen de dos anys en blancs, amb moltes crítiques, molta pressió, i això de Gavi Fermín va ser
4: una tonteria, comparat amb això.
2: Una estira i arronsa per una mala entrada en pretemporada, vull dir, no havies ni perdut títols...
1: Era la gira, imagina't.
2: Sí, és que no. A mi sí que m'ha recordat una mica el Messi Luis Enrique. Perquè aquell dia sí que, amb el temps s'ha sabut que van arribar a les mans, també. O que van estar a punt d'arribar a les mans, Messi, Luis Enrique, amb aquell entrenament, que no li xiula una falta, que li fan una entrada, que Luis Enrique feia d'àrbitre, no? Sí. Una mica la història va explicar Mundo Deportivo, anava per aquí. Ara, allò, fixeu-vos com va acabar, allò passa al gener, hi ha una gran discussió, sembla que també explotarà tot, que es posarà el vestidor de cul, i acaba guanyant un triplet, Luis Enrique. Va saber
1: per què? Perquè hi ha algú que posa ordre.
3: Hay una mediación de los capitanes.
2: Eran Xavi...
0: Clar, hi ha unes figures d'autoritat.
1: Puyol, Puyol...
3: Figures de la casa, que és la que mantén el Madrid.
0: Qui és la figura d'autoritat del vestidor del Madrid? Vinícius?
1: Qui posa, Pau?
2: No, Vinícius no pot posar.
1: Home, clar, és que...
0: Compte amb Vinícius, que està quedant com el bo de la pel·lícula,
4: Al final serà l'assenyat d'aquest vestidor.
2: Totalment. I ara anem a diumenge. Tot això, sou com el Pou de dir...
1: No, home, no, per favor.
2: És perfecte, els golejarem? No, o el Pou diu, sí, però no fotem el pressa cara perquè aquesta sembla que estan morts.
1: Escolta'm una cosa, amb una crisi com la que tenen a sobre, que ni es parlen i hi ha aquests siderals, de veritat, ara, igual la setmana que ve em traieu el tall, però jo no contemplo una altra cosa que no sigui una festa del Barça. No parlarem de golejada, però gairebé, no? Vull dir, amb aquesta situació... amb una lliga que pots guanyar a casa teva davant l'etern rival,
2: això és el que sembla,
1: amb aquesta situació que vindran arrossegant-se els peus, jo no contemplo una altra cosa que no sigui una victòria del Barça aquest cap de setmana.
4: Estic amb l'Anaïs.
1: És que si no,
0: que s'ha de fer la feina. Sí, home, clar, el que passa és que no pot sortir el Barça a jugar, en comptes d'11 sortirem 7 perquè és tan fatal. No, ha de fer les coses bé, evidentment.
1: Perquè i que la motivació serà màxima d'aquesta plantilla amb aquesta situació.
0: Jo crec que el Madrid també vindrà revelat, perquè aquest desprestigi que dona tot el que està passant avui, i veurem com continua demà i veurem la roda de premsa d'Arbeloa.
1: I qui esborra del clàssic.
0: Però aquest desprestigi crema. I clar, a ningú li agrada anar a casa del rival i que et xiuli ni que et diguin i sentir comentaris vinculats a aquest espectacle d'aquestes últimes hores. Jo crec que vindran revelats, però clar, és el que diem, si no ets una pinya al vestidor, com has de ser a la gespa?
3: Però claro, sí que creo que al final el futbol és un deporte d'equipo. Uno se puede revelar una figura por un lado, otra figura por otro... Pero si no van todos a una y todos juntos y tú estás odiando a la persona que está jugando a 3 metros de ti, pues se va a hacer bastante difícil. A mí la verdad es que me cuesta un escenario verlo que el Barça no gane y bien. Es que el vestuario del Real Madrid está completamente destruido. y además tienes un entrenador que tampoco te da muchos motivos para ir mucho más allá. El otro día, en la victoria del Madrid en el campo del Español, realmente me sorprendió que el Español no fuera un poco más fuerte, porque el Madrid hubo tramos en que parecía que iba andando.
2: No corrían, sí.
3: No, era solo Vinicius, que iba como un loco a ver lo que podía pillar ahí, pero no es un grupo que juegue como un equipo en ningún caso. El Barça, haciendo un partido normal, debería ganar y bien el partido. O sea, es que no se me ocurriría otra cosa.
2: No, la Sanari es... per fer un resultat.
3: Bueno, y aparte los efectivos. Es que claro, ya no te va a jugar Fede Valverde ni Tchouaméni en el centro del campo.
4: El que passa que al no haver-hi la Lamine Yamal, el factor diferencial al davant, el pers, això és veritat, això s'ha de reconèixer, però sí, o sigui, tot hauria d'anar-te de cara. O sigui... Però és veritat, no tens la Lamine Yamal.
2: Sí, bé.
1: Bueno, i ells no tenen a ningú.
4: I ataques diferent quan no hi és la Lamine Yamal.
2: No, i després, més enllà del clàssic, a llarg termini, jo no sé si el Madrid serà capaç d'arreglar-ho o no, però el Barça té una oportunitat per seguir allargant aquest cicle guanyador.
4: Home, sí, això
2: esperem
4: segur.
2: Que algun dia sigui a la Champions, però a nivell estatal, a la Lliga, a la Copa, a la Supercopa, no? Si aquest Madrid costa de reconstruir-se, és una mica el que li va passar quan el Barça arriba a Koeman, Xavi, no? Que estava...
0: Bueno, també devia pensar això el Madrid quan va fitxar Mbappé i venia d'on venia,
2: que sí, no dic que no.
0: I els cicles s'acaben.
2: Però vull dir que el Barça, recordeu quan el Barça estava en construcció, que encara vam tenir la sort de guanyar la Lliga de l'1-0, perquè era un equip que deies no dona, doncs aquesta és la sensació que fa el Madrid, que trigarà potser un temps a poder reconstruir-se, no? Tots aquests...
1: Però que s'estan plantejant portar Mourinho, eh?
2: Ja,
4: això és molt fort.
1: Vull dir, posem-ho
4: tot. Estem preparats per una cosa així?
1: Clar, és que... Passar d'Arbeloa a Mourinho.
0: És que ja m'ho crec tot. És a dir... sembla un gag del Cracòvia.
1: No, l'Arbeloa de segons, hi ha una fantasia.
2: La pregunta, sí, com si fos Caranca, no?
1: Correcte.
2: No, la pregunta és, quin entrenador, veient totes aquestes informacions que van apareixent, té ganes de venir aquí?
3: Si bé, bueno, pues depende de los futbolistas que fueran despedidos o traspasados.
0: Claro, de
3: porque al final lo que tienes que hacer en ese vestuario es hacer una limpieza.
2: ¿Qué va a hacer Pep Guardiola?
3: Bueno, pues...
2: Ronaldinho.
3: Y no fue popular Deco. La decisión, pero le salió de fábula.
2: ¿Y Márquez eran? No, Márquez no. Ronaldinho, Deco y
4: Eto,
2: un otro.
4: No,
2: ah, y Eto, que dos queda
4: al final.
2: Que
4: se quedó un año más. Ciclo
2: següent. Sí. No.
3: Tienes que hacer eso. Lo que está claro es que hay futbolistas que no pueden seguir juntos. La pareja Vinicius-Mbappé no puede seguir. ¿Quién sale? Pues debería salir Vinicius, entiendo.
2: Bueno, hi hauria debat, ara mateix a Madrid.
4: Però l'estan renovant.
3: Bueno, de moment no ha renovado.
4: No, però...
3: És la obsessió de Florentino, si vamos a ver lo que pasa con Florentino.
4: Clar.
3: Claro, és que hay...
4: Tu veus realment Florentino Pérez saltant pels aires?
1: Però han de canviar els estatuts, han de canviar-ho tot, llavors.
3: Yo no lo descarto, o sea, no sé si a corto plazo, pero a medio plazo...
4: A medio plazo sí, pero a curt termini...
3: Yo... Bueno, acuérdate que cuando dimitió en su día con que había mimado mucho a los Galácticos, también fue bastante sorpresivo, ¿eh?
4: Sí, es verdad.
3: Casi de un día para otro, dijo, hasta
4: raó,
3: aquí y ya está.
2: Y ya un factor que es la edad y la salud.
3: Claro.
2: Aquest senyor no apareix tant perquè, evidentment, s'està fent gran. Llavors, entenc
0: quants
2: que
0: amb
2: una crisi així, doncs, imagina't.
0: Ah, pensava que tenia més.
2: A veure, Florentino Pérez, aquí ho tinc. Té 79 anys.
4: Ah, 79.
2: Sí, camí dels 80, el mes de març.
1: Va néixer un 8 de març, eh? Mm. Dia de la dona va néixer.
0: Per això va tenir el femení.
2: Del 47.
4: Un gran feminista, eh?
1: I tant, és un referent.
0: No és una final del Madrid femení.
3: Claro, pero es que además, y ya acabo, que no hay una base de futbolistas jóvenes de la fábrica, como se le llama allí, que te pueda sostener al equipo. O sea, tienes que esperar 2-3 años, que es lo que le pasó al Barça en su travesía del desierto, que se criticó en su día mucho a Xavi, a Koeman, pero luego ha habido futbolistas que venían de ahí, de ese proceso de reconstrucción, que ahora es la base del Barça.
2: Per això jo deia, aprofitar el cicle guanyador, veient que el Madrid està en crisi i que pot ser que continuï en crisi uns quants anys. Però bé, això del món del futbol, de cop i volta dona una volta
1: i aprendre,
2: i canvia.
1: Aprendre del que passa allà perquè no passi aquí.
2: Això és veritat.
1: Això també és important.
2: En clau clàssic, avui hem parlat de la possibilitat de guanyar la Lliga aquest diumenge al Camp Nou. Quatre jugadors del Barça han parlat. Mira, Olmo ha estat a Televisió de Catalunya, pot ser?
0: A TV3.
2: A TV3.
0: Sí, la Laura.
2: Sí, Rafinha, en una televisió...
4: A ESPN.
2: A ESPN.
4: Sí.
2: Casado.
4: Casador amb Marca.
2: A Marca. I Gavi?
4: Mitjans del club.
2: A mitjans del club. Hem fet un mix del que pensen aquests quatre jugadors, Olmo, Rafinha, Casador i Gavi, del Clàssic.
5: No ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
6: Para ser bien sincero, para mí...
7: Per ser sincer, el més especial per mi és guanyar la Lliga. Entenc que pel seguidor, o per qui fa molts anys que segueix el club, sigui especial fer-ho contra el nostre màxim rival. Però per mi el més important és poder guanyar-la, independentment de contra qui sigui. Ara, si és contra ells, doncs encara millor.
6: Si veig ser encima d'ells, milloren.
8: La victòria, eso es lo que esperamos, ¿no? Creo que será un partido muy complicado, como siempre contra el Madrid, pero bueno, creo que tenemos la ilusión de poder ganar el clásico en casa y espero que así sea.
9: Veo al equipo muy, muy bien entrenando y mentalizados y concentrados para este partido que es muy importante para nosotros y para la afición y se tiene que ir al 200% para ganarlo. Podemos igualar el récord que tiene, creo, el Barça de hace muchos años y eso es tener mucho mérito y estamos haciendo un temporadón y poder llegar a los 100 puntos que sería algo histórico.
2: Gavi, parlant dels 100 punts, que evidentment el Barça pot fer si fa victòria en les quatre jornades que queden. Ja parla de sortir al 200%, Gavi sortirà, si és titular.
4: Gavi és garantia.
2: Tanco ja amb el capítol del Madrid perquè vull sentar-me amb el Barça. És que estic llegint que la COPE ha explicat que los padres de un defensa i de un centrocampista del Real Madrid, de la primera plantilla, o sea, los padres de, podría ser Carvajal o Rüdiger, un defensa, o Hausen, y de un centrocampista podría ser los padres de Ceballos, de Brahim o de Güler. Han llamado a Florentino Pérez personalmente porque sus hijos no estaban jugando a lo largo de esta temporada.
4: Això em sona a història dels pares d'uns nens del Parets que estan descontents i truquen l'entrenador perquè els seus nens no juguen el diumenge, saps?
2: Parlen del primer equip que es quedaven sortint tot això i llavors infles les crispetes encara més. A veure, nosaltres centrem-nos en el Barça. Què en sabem de la possible entrega del trofeu de la Lliga aquest diumenge?
4: Doncs encara no hi ha confirmació oficial, res, vull dir, no corre pressa, estem a dijous, tot i que fonts de la federació consultades per RAC1 asseguren que si no hi ha canvis la idea és que s'entregui el trofeu diumenge i el Barça pugui rebre la copa de mans del president Rafael Louzán, que serà present a l'estadi. Avui ens consta que han continuat aquestes converses per mirar de tancar-ho definitivament entre el Barça i la federació.
2: Tot el que no sigui això no em semblaria normal ni lògic i per tant ho criticaríem. Si passa això...
0: No costa res tenir allà una copa.
2: Aplaudiríem perquè és el que
4: està garantit.
2: Perfecte, així m'agrada. I de la possible rua en cas de consecució matemàtica del títol de dilluns.
4: Doncs el que sabem és que començarà al Camp Nou i tornarà al Camp Nou a sortir de... al Camp Nou i tornar al Camp Nou, això ja ho havíem explicat fa uns dies, serà a les 5 de la tarda i el recorregut amb el que s'ha treballat amb l'Ajuntament, si no hi ha canvis d'última hora, serà aquest, un cop sortir d'Aristides Mallol, passarà per aquests carrers, Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia i La Pedrera, així com el lloc emblemàtic en què es començarà el retorn al Camp Nou. A partir d'aquí iniciarà el camí de tornada passant per Provença, Casanova, Londres, Avinguda Sarrià, Plaça Barraquer i Travessera de les Corts fins a arribar de nou al Camp Nou.
2: Val, per tant, no trepitgen la Diagonal, no trepitgen per dalt de l'estadi, sinó que ho trepitgen tot per sota i a l'Eixample, fins a la Pedrera.
4: Clar, el gran canvi és, per exemple, que no s'arriba a la zona d'Arc de Triomf, que és fins on...
2: No van tan avall.
4: No van tan avall.
2: Clar.
4: Va. Perquè es s'opta per tornar i aleshores el lloc emblemàtic per davant del qual es passa, en comptes de ser l'Arc de Triomf, diguem, és la Pedrera i allà es comença el retorn.
2: Molt bé, aquí queda, evidentment, diumenge a la nit quan el Barça sigui campió, en tindreu tots els detalls i el club informarà i nosaltres també, però pel que hem pogut saber, la idea és fer aquest recorregut dilluns a la tarda, a partir de les 5, ja sabeu que normalment que duren 2-3 hores aquestes rues.
4: 3 hores.
2: De 5 a 8, no? Del vespre seria dilluns.
4: Surten el cor del mòbil, l'aplicació aquella de les passes...
2: Has complet, no?
4: Sí, però supercomplet. És increïble.
2: Hem de calcular els quilòmetres que són, això, per saber el que caminareu...
4: Sí, no sé si... però ara no ho trobaré. És que l'any passat vaig fer un pantallasso de les passes i el quilòmetre.
2: Però ben bé, però ara no ho trobaré. 7, 8 o 9 quilòmetres deuen sortir, fent aquesta volta.
4: Tranquil·lament.
0: I pregunto, diumenge, si hi ha entrega de trofeu i tot això, hi haurà parlaments...
2: La idea
0: és... Focs artificials...
2: La idea és
4: fer-ho, sí.
2: Sí.
4: Què passa que es diu amb la boca petita per no, per no cridar el mal karma, saps?
2: Volta d'honor amb la copa, perquè tots els sectors de la primera i segona graderia...
0: És a dir, hi haurà un postpartit.
2: Sí, sí.
4: Serà interessant.
2: La idea és que de 11 a...
0: Tard, ben tard.
2: De 11 a 12 duri una mica la festa, potser una mica abans, perquè llavors s'han de fer les rodes de premsa.
0: Ah, clar.
2: Les rodes de premsa aniran cap a la mitjanit. Bé, Arbeló entenc que parlarà abans o no parlarà directament.
0: No,
1: Arbeló a la mitja part està agafant ja
0: quan el vagin a buscar ja estarà.
2: Però si el Barça és campió, entre que li donen el títol, fa la volta d'honor, potser hi ha algun parlament i alguna pirotècnia, sí, sí, 40-45 minuts de festa hi haurà postpartit, segur. I després ja... l'especial, nosaltres farem un Tu diràs especial des del Camp Nou, si tot va bé des del Camp Nou estem preparant un programa especial ja de matinada quan el Barça hagi guanyat la Lliga, i si no, escolta'm, recollirem, vindrem aquí a l'estudi, farem un Tu diràs postclàssic,
4: i ho guardarem tot per després de Mendizorroza
2: i ho guardarem per dimecres a la nit. Clar. I ja està, i fins
1: no va bé això.
2: No,
1: que el dimecres es juga a les 2:15 de la nit.
0: Això és una cosa que no acabo d'entendre, perquè entre setmana juga més tard que el cap de setmana?
1: No ho sé, jo tampoc.
2: Pel prime time televisiu segurament.
3: Per el telediario?
2: No,
0: no, perquè els partits no van a la mateixa cadena on fan telediario.
2: Jo vull entendre que, hi ha un partit que és a les 7, no volen que coincideixin els partits, i llavors fan de 7 a 9 un partit, si s'allarga...
0: Fan un partit a les 6?
2: Perquè és laborable i hi va menys gent a l'estadi. En canvi, a les 7 entenen que ha plegat més gent.
4: Jo crec que va per aquí. I la gent que no vol anar a dormir a les 2 de la nit...
0: Perquè és laborable...
4: Que es foti.
3: No tenia ningú
1: sentit.
3: Perquè
1: el dia següent es matina... No, cap ni un.
3: No.
0: I si fos, mira, a l'agost, dius, mira, doncs...
2: Truqueu Tebas, tu. 10 i la mitjanit, ara tornem.

0: amb Aleix Pariser.
1: Set i la mitjanit, aquí seguim amb la Maria Fernández Vidal, l'Anaïs Martí, el Paco Cabezas i també amb la Marta Ramon, que ara ens explicarà coses optimistes i positives de cara al Mercato, de cara al Fair Play. Abans, us parlo un moment d'autocol·lecció. Tenen un estoc en cotxes que no te l'acabes, eh? Autocol·lecció pot remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe. Tots estan revisats i garantits. I tenen un servei de taller postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes de quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra'l a Autocol·lecció, amb K. Pàgina web, autocol·lecció.com. Ara anem amb aquestes informacions que ens fan ser optimistes de cara a l'estiu. Però el clàssic de diumenge al Camp Nou serà el primer al Camp Nou des de quin? El recordeu?
2: Des del març del 23.
1: Des del març del 23. Bravo. Premi per Maria Fernández Vidal.
3: Quesito taronja.
1: Quesier.
2: He estudiat avui.
1: Oh! Quesier. Frank Quesier va fer un gol a les acaballes d'aquell Barça-Madrid amb Xavi Hernández a la banqueta, que va situar el Barça a 12 punts del Madrid al març. I que pràcticament li va donar la Lliga, perquè el Madrid va ser incapaç de remuntar entre abril i maig aquella distància. I, per tant, el Barça en aquell moment va, diríem que, posar doncs, un peu en aquella Lliga. Es va viure així, ho hem comentat amb el Sergio Alegre, que formava part del cos tècnic de Xavi Hernández en aquell clàssic.
4: Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 al Camp Nou. Ha arribat el dia, a les 9 en punt de la nit, Barça-Real Madrid. Apassionant, com gairebé tots, però amb una rellevància, jo crec que especial.
5: Venía un poco pronto, era jornada 26, quedaban muchas jornadas, pero era importante sacarlo porque estábamos a 9 puntos. El ganarlo era, bueno, era dar un paso súper importante, ponernos a 12. El empate y la derrota, pues sobre todo la derrota, eran pasar a 6 y con el gol abre Jesús, porque la ida perdimos en Madrid.
6: Doncs ara ja sí que està tot gairebé a punt perquè comenci el partit. Alguns futbolistes del Barça bevent aigua just abans que xiuli el senyor de Burgos Bengoetxea. La primera posició de pilota serà pel Real Madrid.
5: Es verdad que ese partido pues tenemos a Pedro y a Ousmane lesionados, pero lo que también buscábamos era aislarnos un poco de la euforia, porque es verdad que veníamos de la victoria en Supercopa con el Madrid y la victoria que te he dicho de Copa, dos victorias ellas en muy poco tiempo.
3: Un 11 amb 4 migcampistes, amb Sergi Roberto i sense Kessié. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, amb Busquets de migcentre, Sergi Roberto i De Jong d'interiors, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Gavi.
5: Yo recuerdo que aquel partido fuimos superiores, sobre todo la primera parte. Es verdad que ellos adelantan con un gol de desgracia de Ronald, un centro de Vinicius que le da la cabeza y entra por el palo corto de Marc.
6: Continúa Vinicius guanya la línia de fuera, la centrada, hi ha un rebot i gol. Gol del Real Madrid amb tota la sort del món. Vinicius, que ha guanyat la línia de fons, ha centrat, hi ha hagut un rebot i s'ha avançat al Madrid. Minut 10 de la primera part, de jugada desafortunada, Barça 0, Real Madrid 1.
5: Pero yo creo recordar que aquel partido tuvimos muchas ocasiones de Robert, de Rafa, yo creo que dos remates de Christensen, y es verdad que el gol al filo del descanso nos da la vida porque nos permite ir al descanso más tranquilos y afrontar la segunda parte con más tranquilidad.
6: Ahora la centrada, rebota Nacho, queda al interior del área De Jong amb Rafinha, la rematada, un rebot, Sergi Roberto, gol! Aquest gol és molt important, Sergi!
5: Luego la segunda parte sí que fue más igualada. Creo recordar que con más ocasiones para nosotros. Me parece que ellos tuvieron un error nuestro en salida de balón que Rodrigo estuvo a punto de marcar. Y luego es verdad que la jugada esta, que la anulan en el gol, que es muy justo, pero que es fuera de juego. Eso, la verdad que fue como un jarro agua fría cuando nos marca, creo que fue Asensio.
6: I Soto Grado, que li diu a l'àrbitre que el golejador del Madrid estava en posició Incorrecte, per tant, minut 39 de la segona part, Barça 1, Real Madrid 1.
5: Cuando la anula, bueno, pues pasamos del medio drama al éxtasis con el gol de Frank en el minuto 91. Una muy buena jugada entre Robert Valde, que eligió muy bien en ese momento, y bueno, la llegada de Kessié, que siempre estaba ahí, siempre está ahí pisando el área.
6: El driven de Lewandowski, cop d'esperó brutal, entra a l'àrea, la centrada de Valde, la rematada, gol!
5: La verdad que ese partido fue importante para gestionarlo a final de temporada y fue clave porque aparte el ambiente que se vivió en Camp Nou y todo lo que se generó a través de ese partido pues fue inolvidable para nosotros, la verdad.
6: Aquest gol val una lliga, aquest gol val una lliga, aquest gol val una distància de 12 punts respecte al Real Madrid, aquest gol val un esclat d'eufòria a la graderia del Camp Nou.
5: Fue un paso de gigante para ganar esa liga, que para, yo creo que para el club tuvo mucha importancia, porque bueno, le guardamos un recuerdo muy bonito, muy especial, por contra quién fue y por cómo fue, con el estadio lleno. La verdad que fue algo inolvidable.
4: Victòria que genera una eufòria com feia temps que no la veia a l'estadi. 2-1, Sergi Roberto ha fet l'1-1, que si ha estat l'autor del gol de la victòria. Més 12 i cap a casa.
1: 19 de març del 2023, l'últim clàssic al Camp Nou. Més de 3 anys després, tornem a veure un clàssic. Ja us signo...
3: Quina memòria tan concreta de Sergio Alegre, recordant-se d'absolutament tots els detalls. Molt, molt valuós el seu testimoni.
1: Allò va ser la lliga de l'1-0, així la van batejar, perquè el Barça va aconseguir molts resultats per la mínima, per exemple aquest 2-1 contra el Real Madrid, però té molt mèrit, amb l'11, Queden pocs, d'aquell 11. Encara jugava Busquets, Sergi Roberto, que va marcar, encara jugava. Christensen jugava, hòstia, és una notícia, també,
3: I va tenir molta importància amb Xavi Christensen.
1: Sí, és veritat.
3: En moments determinants.
2: I Gavi d'extrem. Dos que repeteixen.
1: Sí, increïble. Bé, doncs això, va ser l'últim clàssic al Camp Nou, segur que molta gent no ho recorda, però sí, fa més de 3 anys que el Barça no juga un partit contra el Madrid a l'estadi i volíem recordar-lo, ja que a més va acabar de bones maneres pel Barça, amb aquell 2-1 i amb aquella lliga de la temporada 2022-2023. La mitjanit en punt. Anem al mercat. A veure, Marta, per què el Barça pot ser tan optimista en tenir un mercat de fitxatges normal i poder inscriure en la regla aquesta 1-1 del Fair Play?
3: A veure, avui volem aprofundir una mica amb aquestes pistes del que hem anat explicant aquí a RAC1, sobretot perquè estem en uns dies importants, perquè la documentació que està presentant aquests dies a la Lliga va en bona direcció i des de la patronal s'està valorant amb molt bons ulls tota la documentació, tota la informació que està rebent del Barça. El nivell d'ingressos al que s'ha arribat fins ara és molt bo i també la projecció de l'exercici vinent amb l'obertura de la tercera graderia del Camp Nou, en què entraran molts més diners a les arques del club, i a més també es valora molt el control que s'ha fet de la despesa. O sigui, aquests ingredients es valoren molt positivament i des del club confien que tancaran l'exercici econòmic actual en positiu. Però en paral·lel també és important destacar que tot allò que tingui a veure amb les pèrdues que s'aixuguin de les palanques fallides, la Lliga no ho tindrà en compte com a impacte negatiu en el Fair Play, perquè a la patronal mai van reconèixer part d'aquest tipus d'ingressos que sí que es va adjudicar a l'entitat. Per tant, si ara encara estan eixugant motxilles i pèrdues de les palanques que no van sortir bé a la Lliga, com que això no ho van comptabilitzar, doncs no serà un llast, no tindrà un impacte negatiu en el Fair Play.
1: Té un impacte negatiu en el club, en els números del club, en les pèrdues del club?
3: En els números del club sí que té un impacte negatiu, perquè és una cosa, diguem, una motxilla que has d'anar resolent. Però com que la Lliga en el seu moment ja no ho va reconèixer, doncs no té un impacte negatiu en el Fair Play.
1: És una bona notícia, això.
3: I això és bastant clau. És bastant clau a l'hora d'explicar per què el Barça, doncs, ho té també per entrar a la regla del 1-1. També vam explicar que els ingressos que no hagin arribat dels seients VIP, si han estat substituït per altres, tampoc li restaran marge a l'entitat. Per tant, no està pendent que entrin els diners que falten dels seients VIP de New Era Visionary Group, perquè doncs, mentre que entrin ingressos a la Lliga ja li està bé. Arribin dels seients VIP, arribin de, jo què sé, de patates Lay's. Li és absolutament igual mentre els diners hi siguin. I a no ser que hi hagi una sorpresa d'última hora en els números del Barça, abans de tancar l'exercici del 30 de juny, el club blaugrana té pràcticament assegurat arrencar el mercat d'estiu havent tornat a la regla del 1. Ara mateix ho té molt encara.
1: Per tot això que explica la Marta, perquè la documentació que està presentant ja el Barça va en bona direcció, i així ho veu la Lliga i per tots aquests condicionants. I tornar a la regla 1, què vol dir? Doncs vol dir que serà més fàcil poder inscriure, no t'ho garanteix, però serà més fàcil poder inscriure un fitxatge top com, per exemple, que és un dels grans objectius del Barça, el de Julián Álvarez.
3: Sí, però se li haurà de fer espai igualment, això ho remarquem, perquè que tornis a la regla del 1 no vol dir que de cop i volta, màgicament, tinguis un latifundi allà perquè comenci a arribar a tothom que vulguis de la teva llista als Reis. Aquest espai s'ha de generar, i ho repassem perquè quedi clar com funciona amb números ficticis aproximats. Quan es fitxa un jugador, se li ha de fer lloc al salari i a l'amortització. Anem a inventar-nos que per 100 milions pots treure Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid.
1: 100 milions, eh?
3: 100 milions dividits en 5 temporades de contracte serien 20 milions d'amortització per temporada, i si se li posés un sou de 20 milions, si sumes 20 més 20 són 40 milions, i doncs aquests 40 milions serien l'espai que tu li hauries de generar
1: aquesta temporada a Julián
3: per inscriure'l. Si no estàs a la regla de l'1, necessites fer el doble d'espai.
1: 80.
3: Estant a la regla de l'1, doncs has de fer l'espai que pertoca.
1: Que són aquests 40 ficticis.
3: I és alliberar aquests 40 milions, que com generes aquest espai de 40 milions? Doncs amb sortides de jugadors o ingressos nous. I des de la Lliga, per exemple, es valora molt positivament la capacitat que pot tenir el Barça de fer-ho. A la Lliga veuen molt possible que el Barça ho pugui fer. Això sí, potser aspirar a màxims en totes les posicions que vol reforçar el Barça sí que és molt ambiciós, tenint en compte el marge que tindrà, perquè s'haurà d'anar fent aquest espai.
1: Per tant, un gran fitxatge amb aquesta operació fictícia que fèiem de només comptar la part proporcional d'un any d'amortització i el sou, que ens l'hem inventat, això sí que ho veuen factible a la Lliga, perquè el Barça va per bon camí econòmicament, però poder fer això amb tres jugadors tops seria molt ambiciós.
3: Clar,
1: molt difícil.
3: A
1: no ser que marxin algun jugador.
3: A no ser que l'operació sortida sigui descomunal i facis super espai, i que realment totes les operacions que tens ara negociant de patrocinis i col·laboracions perquè entrin nous ingressos et surtin totes rodones, però aspirar a màxims a totes les posicions que el Barça vol reforçar és complicat d'imaginar.
1: Si et gastes molts calés per Julián, que ara mateix és el nom que més agrada per reforçar la davantera, llavors hauràs d'anar una mica a low cost en l'extrem esquerre, al centre
3: de l'esquerra. No tant low cost com altres estius,
1: sí.
3: Segurament. No estaràs patint com altres estius, però sí, no pots aspirar a fer que el davanter amb gol sigui un superfitxatge, que el central esquerrà que vol Flick sigui un altre superfitxatge, que l'extrem sigui un altre superfitxatge, i que després, mira, un lateral també, vinga, un altre superfitxatge.
1: No. Sí, 60 per Bastoni i 80 per Gordon no es podrà fer si fas a Julián.
3: No, és molt ambiciós. Deixem-ho així, és molt ambiciós i molt complicat de fer. Sí.
0: Digamos també que gastar més de 60 milions d'euros en un central...
1: No, a mi em sembla una bogeria, estic amb tu, Paco.
0: Parece una locura. Pero yo continúo sin ver claro lo de también gastarte 100 millones de euros en Julián Álvarez.
1: Però algun dia has de fer una inversió per un davanter top i jove, és que el Barça necessita...
0: Me parece un grandísimo futbolista, pero no sé, yo veo la posición de 9 de otra manera. Yo no me imagino a Julián siendo el 9 del Barça.
1: Per què no? Un fals 9, per què no? Dembélé juga... Luis Enrique juga en fals 9, qui és el davanter del PSG? No ho saps.
0: Sí, no,
1: a vegades el futbol et porta...
0: Te puede salir bien, pero yo creo que Julián Álvarez, siendo lo grandísimo jugador que es, yo creo que todavía no ha demostrado que cueste más de 100 millones de euros.
2: Pero es que, Paco, mira també on està jugant i quin és el context que té.
0: Sí.
2: Vull dir, està jugant l'Atlètic de Madrid, que és un equip...
1: Ell parla del preu, ell parla només del preu. Però
0: sí, a mi se me dice, bueno, Julián Álvarez, 60 millones de euros. Sí, lo podría,
1: que pagó al City. ¿Qué pagó al City? 75,15, creo,
2: Paco,
1: que pagó.
2: Más de 100 milions d'euros, ja no, lo veo ja com a futbolista supercracks. Però és que ja no ens movem en aquests barems. És que avui en dia qualsevol jugador ja val 40-60 milions d'euros, i un davanter que és jove amb moltíssima projecció, perquè crec que més que el present has de mirar com l'encaixes i què és el que pot arribar a fer Julián Álvarez. Y es que llavors ya se ha disparado el preu una barbaritat.
0: ¿Sabes una cosa que me preocupa mucho de esta operación? Que si al final fuera una grandísima cantidad de dinero, y además Ferran Torres en la operación, y luego tuviéramos otro caso David Villa o una historia parecida. No sé, yo es que para la posición de 9 igual soy insistente con esto, pero es que yo creo que lo de Lewandowski salió muy bien. Yo intentaría ir con todo a por Harry Kane, aprovechando que además el pobre hombre está deprimido por no haber podido ganar la Champions con el Bayern. Bueno, te daría dos, tres años fantásticos.
1: Te que es una mica gafe, ¿no, Kane?
0: No podemos interpretar el fútbol.
1: No, un par de Bundesligas, pero porque allá regalan.
0: Pero me parece un futbolista que sí que se podría adaptar perfectamente a la posición de 9, porque no solo sabe asociarse, sino que también tiene mucho gol. Julián Álvarez no és un futbolista con muchísimo gol.
1: O sea, tu pagaries abans 70 milions per Kane que 100 per Julián.
2: Home, 70
0: és otra locura. ¿Cuánto costó Lewandowski?
1: 55, perquè ell va apretar i es va plantar, no, diria?
2: Sí.
0: Bueno, 50. Pues 50 millones de euros yo creo que podría ser una cifra ajustada. Yo apostaría por eso.
1: Claro.
0: Pero claro, yo no soy Deco, yo no soy Hansi Flick. También el fútbol es un poco eso, ¿no? Es cada uno tiene sus filias y sus fobias y jugamos.
2: No, y arriscar, yo creo que al final también has de arriscar, porque sí que es verdad que hay noms molt contrastats, pero después mira Griezmann, o mira, vull dir, falta que s'adaptin i que s'integrin i que funcionin. El valor de mercat de Harry Kane és de 65 milions d'euros.
1: Bueno, negociaria, no?
2: Menys 15 que ell Lewandowski va costar-ne 45 fixos més 5 en variables.
0: Però Harry Kane entra en su último año de contrato. Yo creo que son cosas con las que se podía jugar.
2: Ja, però Paco, és que hem arribat a un punt que no podem estar tampoc en anar a buscar jugadors. És que, no, sí, jo sí, clar, el que vulgueu. No, sí, a mi Harry Kane també m'agrada molt, però penses, necessites un talent jove i necessites un estiu on tu diguis, ostres, vaig a fer el moviment. No allò de dir, vaig a buscar un jugador per dos anys més. Jo crec que el Barça ja està en aquest punt de dir, val, tenim una bona estructura, anem a acompanyar bé a Lamine, recuperem bé a Rafinha i anem a fer una davantera que generi
3: i
2: il·lusió
3: que
2: i perill i que aspiri a la Champions.
3: És que jo crec que en aquest
2: però
3: examen
2: hi ha de contractes de dos anys
3: falla.
2: Ja, o sigui, de veritat.
3: O sigui, és a l'examen de la Champions quan tu veus el sorteig dels vuitens o dels quarts i penses en jugador per jugador, trobes a faltar en el Barça un nom d'aquells que dius
7: talent diferencial, necessites afegir talent diferencial.
2: Dir, ara sí.
3: Com quan evidentment
2: sí.
3: No serà mai com quan tenies a Messi, però és d'aquells noms que tu el veus a l'11, encara que vingui de lesió, no tingui ritme de competició i tal, però és d'aquells noms que tu els veus i dius, amb això espantes.
2: I líders sí. Que t'encaixin en aquest... Harry Kane, a tu t'encaixa?
1: Sí, fent de Lewandowski, potser sí.
0: Però, la veritat és que sí.
2: Però jo el veig... Ostres, jo és que clar, jo he vist aquest any que Lewandowski, doncs, sento, no sé si vosaltres ho creieu, que ha perdut ascendència davant d'aquest equip.
3: Sí.
2: I que necessiten més, no ho sé, un altre tipus de lideratges.
1: Però si el lideratge...
2: Jo no veig a Harry Kane...
1: El Falamín hi ha el lideratge, no? Ja...
2: Sí, però Flick et parlava...
3: Sí, però necessita una mica de contrapès, eh?
2: Clar, necessites un contrapès, i no sé si el perfil de Harry Kane...
7: Una generació entremig,
2: sí.
7: Que no sigui ja
2: molt gran,
7: afrontant el crepuscle de la carrera i que no sigui el...
1: Rafinha funciona aquí o no?
7: Sí.
1: Per fer de contrapès amb Lamin, sí,
7: sí.
1: Una mica,
7: sí, perquè és molt germà gran de Lamin
2: i
7: té molta ascendència al vestidor. Sí, Rafinha és un perfil de líder bastant destacat.
1: Si al Barça li surt bé el que han mig planificat de possibles sortides i el preu que pagarien per segons què, el Barça està disposat a gastar-se 200 milions d'euros. Si tot va com ells volen aquest estiu. Després ja ho sabem, que hi ha jugadors que diuen jo no em moc d'aquí. Tu els pots oferir, pot haver-hi moviments entre representants, però la idea del club és intentar invertir uns 200 milions d'euros. A partir d'aquí, com diu la Marta, s'haurà de fer espai per inscriure'ls, tot i que estiguis a la regla 1-1. Això vol dir que hauràs d'alliberar alguna cosa.
7: I una cosa és el que gastis i una altra cosa és el que impacti això en el fair play.
1: Sí, el que
7: veies tu. S'ha de dividir per temporades, calcular l'amortització i sobretot calcular la fitxa que li fas als jugadors.
2: És a dir, que jo per un moment m'he pensat que aquest any no estaríem a l'estiu dient és que el Barça falten dos dies i encara no ha inscrit. No, inscrit
1: no, en
2: si
1: no.
2: Això no ho perdrem, no?
1: No, aquesta no, emoció, jo crec que sí que ho perdrem.
7: Hi haurà una mica d'emoció, però serà més fàcil.
2: No arribarem a la primera jornada i el fitxatge de l'estiu no podrà jugar.
7: No, en teoria, jo sempre, o sigui, no vull posar la mà al foc, toco fusta, perquè no és la primera vegada, no és el primer estiu, que abans que comenci l'estiu també reps inputs optimistes tant de la Lliga com del Barça. No és la primera vegada. Aleshores, jo no poso la mà al foc ja per ningú, però en teoria, pel que expliquen els uns i els altres, hauríem de tenir un estiu normal,
1: sembla,
7: Maria.
1: Sembla.
7: Per fi,
2: aparentment normal.
7: Per fi. El que passa que jo no obriria encara el cava, perquè ja sabem que aquestes pel·lícules de vegades tenen girs inesperats.
1: Fins que no ho veiem, no ho creurem. No, l'altre dia vaig fer un joc que m'agradaria fer amb vosaltres molt ràpid. Vinga. Quins són els intocables del Barça de Flick per vosaltres? Els intocables. 3-4 jugadors que no posaríeu a la venda en cap cas per molts diners que arribessin.
7: Joan García.
2: Sí, Joan, segur.
0: La columna vertebral.
7: Cubarsí, Pedri,
2: Lamín.
7: I jo, Rafinha.
2: Home, jo també.
7: Jo poso Rafinha.
2: Però quants podem dir?
1: No, jo ho sé, els intocables per vosaltres. És a dir, si hi ha una oferta per Fermín...
2: Ai...
7: No.
1: Per Gavi?
7: No, Fermín ha de seguir.
0: Home, jo crec que Rafinha no és intocable.
2: Al revés, per què no posaries... Qui posaries al mercat, no?
1: Ah... No, jo dic qui no
2: vendria... Araujo, al mercat.
1: Sí, però això és més fàcil. Jo dic els que no et vendries per res del món.
0: A veure, espera, vamos a ver la plantilla.
1: No, jo ho heu dit bé.
7: No, segur. No, Joan García. Chesney, Cubarsí, Pedri...
1: Lamín.
7: Lamín, sí.
1: Lamín,
7: sí.
2: Fermín.
7: I entre Fermín i Gavi, jo em quedo Fermín i se s'ha de vendre un dels dos amb en Gavi.
8: I jo insisteixo amb Rafinha.
1: Jo crec que tu te'l quedaries, eh?
8: Jo sí, crec que és un tio que té una ascendència amb aquell vestidor, que tots són molt joves i tothom es porta molt bé, però necessites una figura...
7: El germà gran.
2: Sí. Jo no el vendria.
1: Bernal és intocable? Pregunto.
0: Sí, jo crec que sí.
7: Sí, Bernal és intocable.
0: Debería
7: hauria de ser-ho, sí.
1: Val. Condés, Valdés...
8: Adéu, però...
1: Adéu, sí, d'això. Val. Està bé. No, ho dic perquè com a mínim amb aquesta perspectiva el Barça podria intentar fer caixa amb alguns jugadors si necessita poder fitxar el que ell creu que s'ha de fitxar per millorar la plantilla. Uh-huh. Dit això, en clau Mercato, operació sortida, hem de destacar diversos noms propis avui, Marta.
7: Sí, a veure, això és una mica com la llista de la compra. Hem de destacar la reunió del president electe, Joan Laporta, amb el representant de Hansi Flick i Robert Lewandowski, Pini Zahavi.
1: Són amics, vols dir que s'han reunit amb finalitats...
7: Home, no han parlat del bon dia que feia a Barcelona del pròxim sopar que faran el Botafumeiro. Recordem que Flick té una proposta per renovar fins al 2028, amb un més opcional sobre la taula, que ell no veu clar i que no està descartat que Lewandowski continuï una temporada més amb un sou molt a la baixa. La primera carpeta, la de Flick, està molt encarada i està encara quan s'hagi celebrat el títol de la Lliga, i la segona és més complexa, d'intervenir en escena D com cara, i també s'espera que Flick es mulli sobre si vol o no vol que continuï el polonès. Per tant, la renovació de Flick està pràcticament a punt de signatura. Falta acabar de concretar si és fins al 2028 a seques, que és el que vol Flick, o al final el convencen per incloure aquest més opcional que vol el club. Ho hem explicat moltes vegades aquí a RAC1. En canvi, la carpeta Lewandowski doncs encara ha de teixir-se una mica més, ha de caure's una mica més. També destaquem en aquest front que Rafinha, ara en parlàvem, amb els cants de sirena d'Aràbia com a taló de fons, ha assegurat que no té dubte sobre el seu futur. Ho ha fet en una entrevista a ESPN, on, atenció, ha carregat fort contra aquells mitjans que asseguren el contrari, que vol marxar.
9: Especulacions sobre el meu futur és que... des que seguim al Barcelona...
10: Les especulacions sobre la meva sortida del Barça han existit des del primer dia que vaig arribar a Barcelona. Crec que hi ha gent que no li agrada veure'm aquí, especialment a la premsa. Hi ha un periodista que només escriu mentides. El que ha fet ara l'article ja va escriure altres coses que no eren veritat, dient que em vaig reunir amb gent del club, que jo vaig comentar internament que estava indecís i que no tenia clar seguir. Tot això no és cert, i el que hauríem de fer és ignorar-lo, perquè de la seva boca només en surten mentides.
9: Sempre o quasi sempre són coses ben irrelevants que sai de boca d'ell.
7: S'ha quedat a gust, una bona bufetada. I a la porteria, Chesney ha confirmat als mitjans polonesos que vol seguir el Barça la propera temporada.
11: Ja m'han sortit aquí i...
12: A la meva edat entenc que cada any pugui haver-hi especulacions sobre si encara puc i vull jugar. I encara vull i encara puc fer-ho. Així que crec que en parlarem amb el club.
1: Que té un només un, encara.
7: Sí, o sigui, encara no s'ha de negociar res. Vull dir, té contracte en vigor, Chesney, continuarà la temporada que ve. L'únic que hi havia el dubte de si ell ja per edat o per les converses que ha tingut al club, doncs podia obrir la porta a sortir.
0: Però lo bien que s'està aquí.
1: S'anava a dir, mentre no emprenyi...
13: Una cosa, aquest senyor sí, estava jubilat
1: sí,
13: ja, eh?
1: Sí, però ja mentre no emprenyi, faci pinya i no suposi massa pel fair play financer,
7: no,
1: ja està.
7: I que no es lesioni Joan García.
1: Que va peixi, tu.
7: Que va peixi. I s'haurà de resoldre què passa amb Ter Stegen. Però bé, d'això ja en parlarem en un altre.
8: Ter Stegen, Iñaki Peña, la quantitat de porters que té el Barça cedits pel món... Hi ha més cedits que aquí.
7: És un tema a fer, mira.
1: Els cedits.
8: Són sis porters cedits.
7: És un tema que farem.
1: La porteria ben coberta.
8: Home, vaja.
1: N'hi ha un que d'aquests cedits que aquest ja està, no?
7: Sí, Ansu Fati, per qui el Mònaco vol executar l'opció de compra que té per ell d'11 milions, encara no ha volgut assegurar que s'hi quedi en una entrevista amb els companys de la cadena SER.
14: No sabemos aún y bueno, esperamos terminar la temporada y tomaré la decisión que creo que es... que es mejor para mí, para mi carrera y para mi familia y la gente que me conoce, sí.
7: El club confia en que aquest traspàs es podrà concretar abans del 30 de juny i el club, ho explicàvem ahir, mantindrà un percentatge d'una futura venda que faci el Mònaco.
1: Molt bé, doncs que tingui molta sort en Sofati, com dèiem ahir, que torni a sentir-se futbolista i a fer coses importants allà on jugui, en aquest cas el Mònaco. 12 i 18. Marta, gràcies.
7: Bona nit a tots.
1: Vinga, adéu-siau, a descansar. Fem una pausa molt ràpida i ara de seguida l'Eduard Avall ens explica què passa amb Monchi. Què passa amb Monchi? Monchi, sí, sí, el mític Monchi del Sevilla, aquell que va fer, que semblava el director esportiu més important del futbol mundial, doncs sembla ser que acabarà l'Espanyol. Ara ens ho explica l'Eduard Avall. I després vindrà l'Edu Mutante, el nostre humorista de capçalera, per fer un repàs a la Champions, a les semis de Champions. Crec que Luis Enrique apareixerà avui. Alguna cosa del merder amb el Madrid també farem, vull dir que ens ho passarem bé de seguida.
15: Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
1: Walking. 12 i 21 minuts, aquí seguim el Tu diràs en directe una nit més a RAC1. Ara sentíeu que el Versió, el Toni Clavés i companyia, dijous vinent se'n van al FanFest que han muntat com a novetat aquest any abans del Gran Premi de Catalunya de Motos. I faran el programa des d'aquí, des de Plaça Catalunya, des del centre de Barcelona. Doncs bé, pels que vulgueu anar després al Gran Premi, ja sabeu, del 15 al 17 de maig podeu viure tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy, al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 15 al 17 de maig, tota l'emoció. Hi ha entrades a la venda, a la pàgina web circuitcat.com. Ja sabeu que per alguns és un circuit, per als amants del motor és on es forgen els campions, i per tu pot ser el testimoni de tot aquest espectacle. Circuitcat.com, allà teniu totes les entrades del 15 al 17 de maig, Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Hola, Eduard Avall, què tal? Bona nit.
16: Hola, Aleix, bona nit.
1: A veure, explica'ns aquesta notícia que Monchi podria ser el nou director esportiu de l'Espanyol.
16: Doncs sí, ho han avançat aquest matí els companys de Mundo Deportivo, ho hem pogut confirmar a RAC1, que existeix ja un preacord entre l'Espanyol i Monchi perquè l'andalús es converteixi en la temporada que ve en el nou director general esportiu, diguem-ne, de l'entitat blanquiblava. A partir d'aquí... hi ha molts detalls a saber, que anirem coneixent els pròxims dies.
1: Perdona la pregunta, encara... depèn de pujar o baixar o de quedar-se o no?
16: Aquesta és una de les qüestions que s'hauran d'aclarir. El que està clar és que ja fa setmanes que duren les converses entre Alan Pace, el propietari de l'Espanyol, i d'aquest conglomerat de Velocity Sports, que recordem que a banda de l'Espanyol té també el Burnley, equip de la Premier League, entre Alan Pace i Monchi, que Alan Pace ha traslladat a l'andalús la idea del projecte, no només de l'Espanyol, sinó també de Velocity Sports, i Monchi l'ha seduït. A partir d'aquí, ja dic que falten saber molts detalls. Per exemple, si, com deies, aquest acord, aquest preacord, que sembla que en principi anirà endavant, passi el que passi, si està supeditat o no a que l'Espanyol es quedi a primera. Quin rol exactament tindrà Monchi dins de l'Espanyol? Si serà el director esportiu només de l'Espanyol o si serà una figura una mica més elevada dins del grup i també tindrà influència d'alguna manera en el Burnley. Recordem que el Burnley acaba de baixar a la segona divisió, l'any que ve jugarà a segona anglesa. Però el que entre tots plegats hem pogut saber avui i que també informaven els companys de La Vanguardia és que Monchi en principi vindria amb dos homes de la seva confiança que s'integrarien a la direcció esportiva de l'Espanyol i que un d'ells seria Fernando Navarro, l'exjugador de l'Espanyol, del Barça, perdó, que aquí Monchi va fitxar l'any 2019 per la direcció esportiva del Sevilla, sí. I va ser la seva mà dreta allà. I de fet Fernando Navarro ha estat treballant fins fa un any i mig al Sevilla. L'altra cosa que hem pogut saber és que Monchi, si es confirma que fitxa per l'Espanyol, podrà mantenir el rol que té el club de la seva ciutat, el San Fernando 1940, que això és una història curiosa. És un club, Monchi és de San Fernando, de Cádiz. És un club que l'any passat es va liquidar i es va haver de refundar. Ell n'és el líder i president d'aquest projecte. Aquí també hi ha posat diners, per cert, Sergio Ramos. I han començat aquest any l'última categoria de futbol andalús, a la tercera andalusa, ja han pujat, per tant l'any que ve jugaran a segona, i Monchi vol mantenir aquest rol en aquest club de la seva ciutat. És un rol que evidentment no li exigeix una dedicació diària, però és una de les condicions que ha posat per firmar per l'Espanyol la temporada que ve.
17: Curiós, sí.
16: Sí, sí, sí, sí. I una altra qüestió que caldrà veure si hi ha clàusula de rescisió o no, perquè algunes informacions, els companys de La Vanguardia apunten que en cas de firmar per l'Espanyol, Monchi no vol tenir clàusula de rescisió.
17: Que pugui marxar també, si el ve a buscar qualsevol club, vols dir.
16: Per exemple, es parla del Sevilla. No ara, sinó més endavant, però el Sevilla, per exemple, que està en un procés de possible canvi de propietat, aquest fons de 5-11, que vindria de la mà de Sergio Ramos, potser podria estar interessat en ell, però sembla que ara per ara Monchi hauria donat el sí a l'Espanyol. Encara hi ha moltes incògnites i caldrà esperar uns dies per saber què s'acaba concretant.
17: Escolta, i és una broma o és real que he vist que potser Bordalàs podria anar de la mà de Monchi?
16: Jo crec que, bé, parlo de sensacions més que d'informacions. Jo crec que parlar d'entrenadors encara és una mica precipitat.
17: És d'hora, va.
16: Sí, sí, sí. I més tenint en compte un entrenador que és evident que ja els companys de Madrid diuen que no seguirà el Getafe, però l'Espanyol té un entrenador ara mateix i tampoc està clar si l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, seguirà o no la banqueta blanquiblava la temporada que ve. Per tant, jo crec que parlar de tècnics, quan encara no s'ha definit qui serà el líder, tot apunta que serà Monchi, qui serà el líder de l'àrea esportiva la temporada que ve, és precipitat. I més tenint en compte una altra cosa, que hi ha una figura de la que no hem parlat fins ara, que és Frank Garagarza, l'actual director esportiu de l'Espanyol, que està de baixa mèdica des del novembre, quan va tenir aquell infart. I quin paper tindrà Frank Garagarza, que recordem encara té un any de contracte, fins al 2027, veurem. La idea del club fins fa unes setmanes era mantenir-lo en el càrrec, però cada vegada sembla més clar que, ja per qüestions mèdiques sobretot, es decidirà, no sé si acomiadar-lo o buscar-li un altre rol menys important dins la direcció esportiva. Això també s'haurà de veure.
17: Així es presenta, Paco Maria Naís, al Sevilla Espanyol de dissabte, 1:45 de la tarda.
7: A més, aquesta notícia cau just en aquest partit que és tan crucial per als dos equips.
0: Sí, però bueno, tampoc s'escondió mucho el otro día, Monchi, ¿no?
17: Sí, és que estava veient l'Espanyol Madrid, sí, el van cazar les càmeres.
0: Por mucho que se pusiera la gorrita, yo entiendo que también pues interesaría un poco ilusionar al españolismo con la llegada de Monchi. Luego otra cosa es saber si realmente es la figura que necesita el club. Sí que es verdad que hubo un tiempo en que Monchi era como, bueno, la gran estrella de las direcciones deportivas de todo el mundo, pero yo creo que ese tiempo ya pasó.
17: No sé, a ver, siempre tengo un bonull, potser bueno, pot ilusionar d'alguna manera.
0: Pero Aleix, tenía mucho ojo en comprar barato, vender caro, o sea, Dani Alves, Rakitic...
17: Sí, però van guanyar títols, per això.
0: Day, sí, con el
17: que recordem, sí.
0: Pero si analizas también un poco la trayectoria de después, la Roma, el Aston Villa, el Sevilla posterior, tampoco ha dejado tan buen recuerdo. Es decir, nosotros igual tenemos ese

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Una abraçada, Edu. Ens sentim dissabte.
2: Una altra, que vagi bé.
1: Adéu, vagi bé. Dos quarts d'una, vinga. Abans del tu riuràs, Miquel Agut, anem a sentir el nostre Rayito, que deuen estar eufòrics per passar a la final de la conferència.
3: Des d'aquesta nit és teu, eh? Escolta, sí. estàs eufòric? Això
1: no,
3: sap,
1: és que em cauen sap... bé. No.
4: Apunta no, una no, festa.
5: No, llampec, no, no. Llampec, jo no
3: el llampec, sé. Jo, el llampec, vull dir, no, clar, si ja fas l'únic jo sé, llampeguet. Però, ja clar, però vaja, aquesta, això sembla unió...
5: Estem a 0, de dir-li ràfaga, eh?
1: Rayo Vallecano.
3: No? Rayo Vallecano, sí senyor, de Madrid. Per cert, Michel, el nostre seguidor del Rayo de capçalera, okay, ja ha fet un tuit, evidentment, una publicació a les xarxes, felicitant el Rayo per aquesta final. És que, de fet, no pot ser d'una altra manera, perquè si no fos per una competició com la Conference League, que és la menor de les tres, clubs com aquest no haurien pogut tastar mai el que és una final europea, i el dia 27, en un estadi per 50.000 espectadors, si fa no fa, el de Leipzig, allà jugaran el Crystal Palace i el Rayo Vallecano. Avui, per començar, Íñigo Pérez de Movistar, reconeixent el valor de l'aturada de batalla que ha aturat un penal al temps afegit, hi havia 6 minuts de propina, el penal era el segon minut, per tant, si arriba a marcar l'Estrasburg, hauria necessitat un altre gol per forçar la pròrroga i el partit hauria canviat en els últims minuts. El tècnic llançava floretes al porter.
6: En ese momento, si hubiesen encontrado el gol, hubiese sido una explosión por parte de su afición, y tienes que sostener 4 minutos a un equipo que, como hemos visto, ataca muy bien. Creo que el gusto tiene esto, igual que Dani nos cambió la dinámica en Liga con su parada contra el Español. Entonces, bueno, tenemos dos porterazos, hoy Augusto lo ha vuelto a demostrar.
3: Dani es Cárdenas, el porter català que va aturar el penal a Quique García contra l'Espanyol. Jo no sé si és per la classificació per la final, però li trobo un deix gallec a Íñigo Pérez avui, i això que ell és navarrès, aviam si en el següent tall també li trobeu o no, si creieu que és cosa meva i de la ventilació de la redacció. En tot cas, parlava del rival, evidentment, que tindran en aquesta final, com és el Crystal Palace de la Premier.
6: Es una final, no se entiende que en una final llegue alguien que no tenga nivel o que no lo haya merecido. En este caso, bueno, un equipo precioso para que quede en el recuerdo una final contra ellos, con una masa social importante que le encanta viajar, que tienen la cultura de la afición. Bueno, va a ser precioso ver a las dos aficiones, a los dos equipos. Y bueno, una final, cuando llegue hablaremos, pero evidentemente que la queremos traer.
3: Pazos de Vieira, eh? Això és Antonio Pazos de Vieira de la competència, Íñigo Pérez. La final el dia 27, ho dèiem abans, en teoria l'última jornada de Lliga és el 24.
1: És després d'acabar la Lliga.
3: Clar, sí. Però el Rayo juga al camp de l'Alavés. Sembla que el Rayo ho té més o menys fet per la permanència, perquè són 42 punts els que té, és 11, però l'Alavés està a baix de tot, a baix de tot, a baix de tot. Vull dir que sembla difícil pensar que en aquell partit no hi hagi esportivament alguna cosa en joc per la zona baixa.
1: L'unificaran segur, veurem si l'unifiquen dissabte o diumenge, i li donen més marge per jugar la final. I Íñigo Pérez, que diuen que ho té fet amb el Villarreal, és a dir, podria marxar per la porta gran del Rayo i anar-se'n després a entrenar al Villarreal, diuen allà a la plana que ho tenen fet. Ja veurem què passa. Gràcies, Miquel,
3: A disposar.
1: Vinga, fins ara i sort dilluns en aquest Rayo Vallecano-Girona, que els agafareu de ressaca.
3: Sí, no, espero agafar-los, no sé on hi agafar-los, és a saber, però vaja, no, tornar amb els 3 punts.
1: Clar, s'ha d'aprofitar que a Vallecas sí, serà una festa, però els jugadors estaran de volta i mitja després d'aconseguir passar a una final. Com cada dijous, tancarem tertúlia amb el nostre humorista de capçalera, el Tu Riuràs, l'Edu Mutante.
7: Tu Riuràs, amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: I com no pot ser d'una altra manera, ell no és aliè, l'Edu Mutante, i la secció Tu Riuràs a l'actualitat, i el primer que volem fer és connectar amb la ciutat esportiva del Real Madrid. Va, Oriol Monfort, el nostre tècnic, home, com ets, també, no? Jugant amb les bromes de Rocky, de que si s'han pagat, si no s'han... President de Florentino Pérez, què està passant?
8: Bueno, Francesc. Bueno, pues qué creía que le diga, ¿no? Pues se rumorea que el entrenador para la próxima temporada, pues habíamos pensado en traer a Pedro García Aguado y que haga lo que hacía el hermano mayor.
9: Pues cuando se te pase un poquito, si quieres habla.
10: No quiero hablar.
9: En la casa no se llega ni pegando patadas.
10: Yo llego como a besar en el coño, que no es mi casa.
9: No, no es tu casa, te dejas.
10: ¡Quizás! ¡No, no!

0: Tres quarts d'una, de seguida, l'última possessió, la secció de bàsquet amb el Dani Aguilar, que ja ha tornat de Badalona, on hem connectat amb ell fa una estona per saber com havia arrencat aquesta Final Four de la Basketball Champions League, malauradament sense la penya que es juga aquests dies a l'Olímpic. Abans de l'última possessió, mira, teníem pendent sentir reaccions a la victòria del Barça d'hoquei patins als quarts de final de la Champions. Xavi, han guanyat 2-0 l'Sporting de Portugal i ja són a semis.
1: Sí, a la pròrroga, amb el resultat al final del partit ha estat de 0-0 i a la pròrroga, l'últim minut de la pròrroga, dos gols de Marc Grau han acabat donant-li la classificació al Barça per les semifinals on l'espera el Benfica. Un Marc Grau que destacava la figura de Sergio Fernández a la porteria. L'ha deixat a zero en una temporada especial perquè serà l'última abans de la retirada del porter blaugrana.
2: Tenim en Sergio, que és un dels millors porters que hi ha al món, el millor. Les pilotes que no podíem parar nosaltres les parava ell. És increïble tenir un porter així. I la veritat és que, bueno, que molt contents i tothom pensa en positiu i som una pinya.
1: Dissabte, 5 de la tarda, semifinal contra el Benfica, com dèiem abans, amb Edu Castro a la banqueta i també els ex-blaugrana Pau Bargalló, Lucas Ordóñez, Nil Roca i Joao Rodríguez a la plantilla. L'anàlisi del rival de dissabte el fa l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
3: Un equip que probablement sigui el més pressupost del món, portar 42 partits sense perdre, només ha perdut un, per tant, un superequip, però bé, ha de prevaldre la nostra il·lusió, ambició, actitud per estar a la final de Champions.
1: L'altra semifinal serà portuguesa, la jugaran el Porto i el Barcelos, que en l'últim partit de quarts de final ha derrotat el Tricino italià per 6-2. Demà arrenca la Final Four de la Champions femenina, tot es fa al mateix lloc, a Coimbra, a 2:15 de la nit jugarà el Vilassana contra el Fraga, abans a les 8 Benfica-Gijón.
0: Demà estarem pendents, doncs, del Vilassana i també del Barça contra Edu Castro, eh? Ja té nassos, la cosa. Tenen opcions o què? O el Benfica,
1: sí,
0: ja està molt
1: el
0: fort.
1: Benfica, diríem que a nivell de pressupost és favorit, té una plantillassa, però sí, jo crec que el Reus va estar a punt d'eliminar el Benfica, la tanda de penals, es va carregar el Benfica al Reus, per tant, fa pinta de dues semifinals prou igualades.
0: Que tinguin sort demà, Barça i Vilassana, en aquestes semis que juguen ja de la Champions. Gràcies, Puig.
1: Bona nit.
4: L'última possessió.
0: Tancarem un dijous més el programa amb una mica de bàsquet a l'última possessió. Hola, Aguilar, ben tornat.
5: Hola, Aleix, com estàs?
0: Avui tenim un gran protagonista a la secció. Ara de seguida anem cap a Turquia en directe i saludem Roger Grimau.
5: Sí, senyor.
0: Abans, però, ho hem explicat a l'inici, un parell de coses de l'actualitat del bàsquet. L'Espart Girona ha deixat absolutament oberta la possibilitat de jugar a la final de la Lliga.
5: I classificar-se per l'Eurolliga, que és l'altre gran objectiu. Ha perdut a només un punt al Roig Arena, anada de les semifinals a València, partit molt seriós, 67-66, de parcial a parcial, cop a cop, però l'últim ha estat favorable a l'Espart, que l'últim quart perdia per sobre dels 10 punts, però el lideratge de Koulibaly ha fet que a poc s'anés remuntant fins a deixar aquesta classificació per la final absolutament oberta. Koulibaly, Holm, Josita i també Laura Quevedo, que en principi tenia difícil jugar, finalment 21 minuts, cap punt, però atenció, en el més menys aquesta estadística tan important és un més 17 per la madrilenya, mostra de la seva transcendència. I compte, Aleix, perquè més enllà d'això, el que denuncia Roberto Íñiguez.
6: Y lo que sé es que no me van a insultar. En esto estoy tranquilo, que no me van a insultar, ni me van a llamar payaso, ni hijo de puta, ni antiespañol, delante de niños. Bueno, esto, y además, tampoco se va a insultar a nadie, porque yo no lo permito en Fontallau. Aquí sí, aquí sí, aquí se ha insultado hoy. Esas palabras se han usado contra mí hoy.
5: Doncs, denúncia...
0: Insults, sí. Que, si s'han fet, evidentment, estic d'acord que s'ha de pujar remei.
5: De Roberto Íñiguez, per cert, que també ha parlat de Clara Holm, ha dit que ha jugat un pèl lesionada a la sueca, veurem diumenge, a les 7 a Fontallau aquesta tornada. L'altra semifinal ha arrencat també igualada, Perfumeria 69, Saragossa 67, la tornada de Saragossa.
0: Val, per tant, el Saragossa ha de remuntar dos punts.
5: Correcte.
0: L'Espart Girona, un punt, si volen jugar la final, si no ara mateix, Perfumeries i València tenen avantatge. A l'Eurolliga masculina, el Madrid ja és a la Final Four.
5: 81-87 ha guanyat contra el Hapoel Tel Aviv a Bulgària. No tenien Tavares, però han tingut un Garuba absolutament espectacular, acompanyat de Maledon i de Hesonya, oblidant o fent oblidar el pivot de Cap Verd, el pivot madrileny del Real Madrid. Ja tenim dos equips a la Final Four, per una banda del quadre Olympiacos, per l'altra banda del quadre el Real Madrid amb aquest 3-1. Recordo demà dos matchballs més per Fenerbahçe i per Panathinaikos. a veure com està l'ambient a l'OACA després del que va passar ahir entre el Panathinaikos i el València. I hi érem també a l'inici de tot el programa, l'Eix, a Badalona, a l'Olímpic, on ha arrencat la Final Four de la Champions League, amb bon ambient, vora 9.000 aficionats, amb 2.000 aficionats per part grega, 2.000 aficionats per part de Lituània, del Lietuvos Rytas. Tots dos han guanyat. Rytas 87, Tenerife 69 i AEK d'Atenes 78, Unicaja 65. És a dir, tenim final no ACB, diguem-ne, dels dos equips no ACB, el Joventut ja es va quedar per camí els quarts de final.
0: No hi ha tercer i quart lloc, no hi haurà.
5: Sí, hi ha tercer i quart lloc.
0: Hi ha un Unicaja Tenerife,
5: també. A les
0: 5
5: de la tarda del dissabte hi ha un Unicaja Tenerife, sí, senyor.
0: Perfecte, molt bé. Doncs tot això ha passat avui, però com dèiem, el que volem fer avui a l'última possessió és anar cap a Turquia amb un entrenador català que està d'enhorabona. A prop d'Istanbul, a la ciutat de Bursa, hi va aterrar fa només un mes i poc, un mes i escaig, en Roger Grimau, després de l'experiència al Barça, després va anar a Romania, al Dinamo de Bucarest, doncs ara agafa el Bursa Sports. El va contractar per jugar al tram final de la temporada, fa un mes i mig, per jugar 6 partits amb l'objectiu de salvar-lo, perquè estaven realment malament els del Bursa Sport a la classificació de la Lliga Turca. I la salvació va arribar diumenge. Ha assolit l'objectiu, en menys de 6 partits, Roger Grimau ha salvat el Bursa Sports amb 3 victòries seguides en les últimes 3 jornades. I el volem felicitar avui. El tu diràs, saber com li va la vida. Hola, Roger, què tal? Bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
0: Com estàs? Recuperat ja de la festa de la permanència o què?
7: Sí, estic bé. Vam celebrar, però tampoc molt exagerat, eh? Encara es queda un partit.
5: No. Exacte. Ja. Què tal, Roger, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit, Dani, com estàs?
5: Un plaer saludar-te a la sintonia de RAC1, una alegria. Escolta, el Roger, i més després d'aquest èxit que ha aconseguit a Turquia, clar, ara m'ho pensava, s'han de guardar les compostures, no?, per l'última jornada, Roger, per molt que un hagi fet i ha complert amb l'objectiu, home, s'ha de disputar també l'últim partit.
7: Sí, perquè a més estem implicats, diguéssim, amb el descens, perquè juguem contra Castellaca, i llavors hi ha 3 partits més amb, bueno, 3 possibles equips que poden baixar, llavors, clar, evidentment hem de jugar, hem de preparar-ho bé i hem d'anar al partit a guanyar.
0: Com a mínim ja has fet la feina, tu, amb el Bursa Sport. Escolta, sí. jo vull saber, anem a finals de març, com és aquesta proposta, com és que acabes acceptant-la, una mica, com ha estat l'experiència, Roger, a Turquia?
7: Bueno, doncs sorgeix l'oportunitat, em truquen, em diuen, equip del Bursa Sport, de Lliga Turca, i de primeres, doncs, Lliga Turca ja trau, perquè la Lliga pues que està molt bé, i bueno, m'expliquen la situació, com està l'equip, circumstàncies durant tot l'any, i bueno, i és que són 6 partits, llavors, clar, evidentment haig de decidir pues, un dia per l'altre. I la veritat és que ja tenia moltes ganes d'entrenar, moltes, perquè aquest any he anat fent coses, i he anat a veure entrenadors i això, però no havia pogut dirigir, i bueno, i vaig venir aquí sense pensar-m'ho.
5: Coneixies, diguem-ne, clar, la Lliga Turca és el que dius tu, és una lliga potent i tots la coneixem, però sabies, coneixies alguna cosa del Bursa Sport, del club, de la ciutat?
7: No, Bursa em sonava, sí. No és la primera vegada que havia escoltat Bursa, però bueno, evidentment la Lliga la conec, pues, seguint tots els equips d'Eurolliga, equips d'Eurocup, aquí molts equips de pues, Besiktas, ha jugat la final d'Eurocup, hi ha diversos equips, no? I bueno, però bueno, ràpidament el que vaig fer va ser en 24 hores doncs, veure el màxim número de partits possibles del Bursa Sport i el viatge d'avió també i res, no hi havia molt de temps a perdre.
0: I això, o sigui, com es fa? O sigui, arribes allà, què els hi dius, no? Perquè l'idioma, i com fas que l'equip sigui una mica teu, que jugui una mica el teu sistema, res, aquests 5 partits per intentar salvar-lo, no? O aquests 6 partits.
7: Sí, no era fàcil, era algun que em tenia una miqueta amoïnat, perquè clar, evidentment, doncs, un té la seva idea, un té la seva filosofia, però jo crec que bàsicament el que es necessitava aquí, el que necessitàvem era un tema, com dir-ho, d'energia, de positivisme, d'aire fresc, d'oblidar-se una miqueta de tot el que havia passat durant tot l'any, no? Bueno, un tio que arriba aquí nou, que creu en els jugadors, que els diu que són bons, que ho han fet molt bé i que necessitem energia, i amb això evidentment, mica en mica, doncs, anar ficant alguna coseta tàctica, però sense voler tocar molta cosa, perquè és que no hi ha temps. I la veritat és que els jugadors han estat excepcionals, els meus ajudants han estat excepcionals, tothom m'ha tractat meravellosament bé, m'he sentit super respectat i bueno, i al final doncs, les coses han sortit i els resultats també, no? Excepte el primer partit contra Galatasaray, que vam perdre, diguéssim, no vam tenir opció, tot i que vam jugar, jo crec que vam jugar bé i vam fer alguns errors, tot l'altre ho hem competit molt bé. Llavors estic molt, molt content de com ha sortit.
5: Ara, de fet, et preguntarem per aquestes també tres victòries consecutives, però et satisfà quan arribes allà, et satisfà el que et trobes? Tu que has estat a un club de l'entitat del Barça amb tot el que implica, et satisfà el que, les eines que tens per entrenar?
7: Sí. La veritat és que és un lloc, és un club que està bé, hi ha instal·lacions... Pues home, aviam, sempre tot es pot millorar i pot ser una miqueta més nou, diguéssim, no? Però les instal·lacions estan molt bé, unes oficines molt xules, tenen el pavelló per entrenar, tenim el pavelló gran també, que quan juguem a casa pues entrenem allà, però si no juguem a l'altre pavelló. Hi ha una cuina fins i tot on es sol menjar i després d'entrenar pots dinar, vull dir que està bé, el club està bé, hi ha possibilitats de créixer, de fet fa 4 anys vam jugar a final d'Eurocup, vull dir que... Jo crec que, bueno, que he vist en un mes i el tracte amb les persones, la veritat, estic molt content de com ha anat.
0: Tens opcions de continuar o t'agradaria continuar o t'ho han proposat? Com està el teu futur?
7: Mira, això va ser una de les coses que els vaig dir als meus agents, que no volia que es barallessin per res de l'any que ve, que venia aquí aquests 6 partits i que si la cosa anava bé doncs ja en parlaríem i si no, doncs tornaria cap a casa. Jo, bueno, intueixo i tinc certs inputs que sí que volen que em quedi. I a partir d'aquí, no sé, quan acabem l'últim partit diumenge, doncs veurem si en parlarem ara, parlarem d'aquí.
0: Però tu t'agradaria, vull dir que tu estaries obert.
7: Doncs sí, home, jo crec que és un bon lloc i hi ha possibilitats i crec que es pot treballar a gust. El que passa és que, bueno, ja et dic, acabarem el diumenge, veurem, ells també hauran de fer les seves reflexions i jo les meves, i a partir d'aquí doncs veurem si encaixem o no. Però és un bon lloc.
5: És a dir, i com que el Roger és bon amic de la casa i sap que l'apretarem una miqueta, si ells, diguem-ne, estic convençut que ells tenen ganes que segueixis, i les intencions teves, entenc que el que vols al capdavall és no saber exactament quin projecte hi ha, però que a tu poc o molt t'agradaria saber, per tant, podríem intuir que hi ha moltes possibilitats que la temporada que ve segueixis allà.
7: A veure, les meves sensacions són bones, però en aquest món, si algú he pres, és que les coses canvien molt ràpidament, saps? Yeah. Aleshores, per molt que jo ara tingui bones sensacions, hem guanyat 3 partits seguits, ells estan molt contents, ens hem salvat, quan la cosa pintava malament, bueno, bé, però jo què sé, aquesta vida dona moltes voltes, espero que no. I ja et dic, perquè sobretot m'he trobat a gust treballant, també és veritat que he estat un mes, també m'haig de plantejar que és tot l'any sencer, saps? Però, bueno, ja et dic, ara mateix parlant avui, la cosa té bona pinta, però no et sé dir, perquè tampoc ni han parlat amb els meus agents, ni han parlat amb mi directament ni obertament, sí que m'han deixat caure alguna cosa, però res més.
5: De fet, l'afició, Aleix, no sé si has vist les imatges de la celebració, de l'afició, de sí. Ruixanta... Vaja... Entenc que és d'aquestes aficions turques, com les hem d'entendre així, calentes, que de seguida allò ja et consideren un dels seus i que els has salvat i que, per tant, ja hi ha aquest punt d'idolatria. Va per aquí, la cosa?
0: Estil Grècia o què?
5: Estil Grècia, Turquia, Sèrbia, sí, va per aquí?
7: Sí, la veritat és que, especialment després de... Bueno, pues sí, del segon partit guanyat i de l'últim que ens vam salvar, sí que he notat pues, gent, no?, pues que vas al centre comercial i et saluden i et paren i et diuen thank you i no sé què. Bé, no he jugat molts partits perquè nosaltres vam jugar un partit a casa, hem jugat tots, i un d'ells, l'equip de futbol, que és molt curiós, va estar a tercera divisió, i vaig anar al camp i és acollonant. 55.000 persones.
5: Oh. 55.000 persones a tercera brutal. Divisió? Mare de...
7: És brutal. Vaig anar a jugar al partit que pujaven a segona i és espectacular. Llavors, un dels dies coincidia que ells també jugaven, llavors no es va omplir, però bueno, que sí, quan vam jugar contra Fenerbahçe i l'altre partit, criden i és molt xulo, la veritat és que està molt bé.
0: Molt bé. I de casa nostra n'estàs pendent o què? Del Barça ha seguit aquests últims mesos?
7: Sí, ho he seguit tot, aquest any ja he seguit bastant, sí.
0: I què? Déu-n'hi-do, eh?
7: Sí, podríem deixar-ho amb Déu-n'hi-do, sí.
0: No, és que clar, vull dir, quan tu hi eres fa 3 temporades... No sé, jo crec que ja s'intuïa una mica, no?, la davallada de pressupost, el fet que costaria tornar a estar a l'elit europea, i això ha anat decreixent any a any, no?
5: Sí, semblava que en aquell moment potser
8: des de fora no hi havia tanta constatació com... No sé si, entén-me, que potser s'ha trigat 3 anys a entendre fins a quin punt, no?
0: La realitat, no? La situació exacte. Real de la secció, sí, sí.
7: Bueno, si voleu que us digui la veritat, jo cada dia que passa o cada temporada que passa estic més content del que vaig fer allà, sincerament. Mai vaig ficar cap excusa, sempre vaig ficar el club per davant meu, no vaig voler buscar res, crec que vam jugar bé a bàsquet, vam tenir una mala època al desembre, sí, però després hi ha hagut també moltes males èpoques, m'entens? Vam competir a Copa del Rei, sí, Final Four no vam poder entrar, però bueno, l'Olimpiàcos tampoc eren coixos, vam jugar a les semifinals contra el Madrid, un Madrid molt top en aquell moment. Bueno, sí, aviam, dius, no has guanyat cap títol, vale, però perdona, i
0: lesions també, no? Que també vas tenir plegada de lesions. Com
7: bueno, alguna, no tant com ha hagut després, però alguna va haver, doncs, a la final de Copa del Rei, tant Cali Mig com a Brines van arribar molt justets. Bueno, ja et dic que en aquell moment pues em fotia molta hòstia i se'm tirava molta merda, però jo crec que la temporada, pues bueno... Insisteixo, soc culer, i sé de què parlo. Vull dir que si dic que un any que no guanyes títols no és tan dolenta, pues depèn què. Però jo crec que hi havia moltes circumstàncies no es va tenir en compte.
0: I et sap greu, per exemple, pel Peñarolla, ho entenc, també, per això va ser l'any passat, dic ara pel Xavi Pasqual, et sap greu també el que està vivint, i no sé com veus el futur. Ara diuen que incrementaran el pressupost, sí, a veure si això millora una mica.
8: És així,
0: no?
8: És així.
7: Bueno, no sé, no, a mi em sap greu per mi, perquè el mateix, no? Redundar una miqueta. No sé què passarà. Jo sé el que va passar la meva temporada, sé l'equip que com el vaig jugar, que venia de Saras, que mai és fil, perquè, bueno, tots ja sabeu que hi ha baixada de pressupost, que hi ha moltes coses, i, bueno, que podia fer coses millor, per suposat, no en tinc cap mena de dubte, però que tampoc va ser tan drama com ho va fer veure o es volia pintar en aquest moment, pues jo crec que també. Però, bueno, et dic que... Una miqueta és l'exercici que faig jo, una miqueta d'estimar-me a mi una miqueta més, perquè, bueno, pues ja pensen que tampoc és fàcil, saps? Llavors, ja. Bueno, pues anar-te'n a l'estranger i que et surtin bé les coses, doncs la veritat és que reconforta molt.
8: Clar.
0: Ens alegrem.
8: I tant.
0: Molt bé. Doncs, com deia abans, ens alegrem. Tens aquí ja alguns seguidors del Bursa Esport. Quan vinguis porta alguna samarreta, que així la lluirem.
7: Perfecte.
8: I deixa'm dir-te que amb aquesta lluita, si no m'equivoco, també hem implicat un altre tècnic català, que és el Carles Durant, si no m'equivoco, Roger, perquè el Mersin el tenim en tapenúltim.
7: El Mersin està un dels 3 equips que estan allà lluitant.
8: Dit d'una altra manera, li pots fer un favor al Carles guanyant aquest cap de setmana?
7: Bueno, si guanyen ells, se salven, per començar. Si no, després hi ha rebots i també és un altre equip que hauria de perdre també, o hauria de guanyar.
8: Sí.
7: Llavors, no, per sort, no he hagut de fer càlculs, però sí que hi ha tres equips implicats, però a nivell de percentatges, que és... No vull parlar perquè tampoc sé què passarà.
8: Li desitgem tota la sort al Carles i que també se salvi, que és l'important.
0: I tu ja has fet la feina, correcte.
8: Exacte.
0: Roger, una abraçada, que vagi molt bé aquesta última jornada, i estarem pendents si continues aquí al Bursa Esport.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu al Roger Grimau, Aguilar, ens n'alegrem moltíssim.
8: Molt, bé les molt. Coses. Mira, i un altre d'entrenadors, molt ràpid, Isaac Fernández, ja té nou equip, el tècnic català, entrenador del Movistar Estudiantes a la Lliga Femenina de cara a la temporada que ve.
0: Que bé, doncs vinga, que tingui sort també.
8: Sí, senyor.
0: Gràcies, Aguilar. Mira, no marxis encara, que parlarem de bàsquet, però d'un altre tipus de bàsquet.
8: A veure.
9: Hey, man, who's that cat coming down the street?
10: I don't know, but it sounds to me like that different man with the bone.
0: Sí, és la música, és reconeixible, eh? Els legendaris Harlem Globetrotters, que faran parada a Barcelona, com sempre, durant la gira de celebració dels seus 100 anys. Hola, Pau Espí.
11: Hola, què tal? Bona
0: nit. Què tal? Bona nit. Tu saps qui són, els Globetrotters?
11: Ara sí.
0: Ara sí, eh? Ets tan jove que no saps què és. Si pots, vés a veure'ls, perquè valen molt la pena. Fan molt divertit el món del bàsquet. Tu has estat mirant. A veure, quan actuen aquí a casa nostra?
11: Doncs ho fan aquest dissabte 23 de maig. Els Globetrotters visitaran l'Olímpic de Badalona en el marc de la commemoració dels 100 anys de la fundació de l'equip de bàsquet. Abans de recórrer el món, regalant espectacles i jugades inversemblants als aficionats, l'any 1926 els Globetrotters van néixer com un equip de bàsquet bàsquet que permetia jugar a persones de pell negra en un context en què no tenien permès jugar de forma federada. Després que l'any 1950 el canvi de normativa permetés als jugadors afroamericans jugar a l'NBA, l'equip va anar perdent peces clau fins a convertir-se en el que és avui en dia, un equip no professional que regala als aficionats un show basquetbolístic amb cistelles de 4 punts o llançaments des de la graderia. Lucius Winston, integrant dels Globetrotters, ens explica què és el que més gaudeix de formar part de l'equip. A couple things, man.
12: The travel. Moltes coses, els viatges, tenir l'oportunitat de viatjar arreu del món. He pogut estar en 48 estats dels Estats Units, a 27 països diferents. He tingut l'oportunitat de batre rècords Guinness. Hem trencat fins a 8 rècords mundials fins ara. I a banda de jugar, també tinc l'oportunitat de fer gaudir els nens, d'anar a hospitals, escoles, de treballar amb organitzacions sense ànim de lucre per fer feliç a la gent, transmetre la nostra alegria i esperit d'unió a través del bàsquet. Per això m'encanta posar-me la samarreta dels Globetrotters cada dia.
11: Els Globetrotters, que si ho traduïssim al català serien els Rodamont, fan honor al seu nom viatjant arreu del món amb les seves exhibicions. Winston ens explica com ho gestionen des de dins de l'equip.
12: En Justin és el meu noi, però tot l'equip som una família, amb en Jumping Joe, l'Splash Blown, el Bulldog o la Torch. Tenim un equip increïble i estem molt units. Tots tenim els nostres dies més difícils, vivim moments durs, però som els Globetrotters i ens fem costat mútuament. Si un de nosaltres no té un bon partit, sempre ens donem suport.
11: Així que ja ho sabeu, els que vulgueu gaudir d'un espectacle únic de bàsquet, humor i jugades impossibles, no us podeu perdre la cita amb els Harlem Globetrotters el dissabte 23 de maig a les 7 de la tarda a l'Olímpic de Badalona.
0: Queda dit. Clar que sí. Si teniu ganes de passar una bona estona, compreu una entrades. No marxis, Pau. Vinga, que fem l'últim minut. Què més hem de saber?
11: Doncs heu de saber que aquest divendres a primera divisió tenim futbol. El Llevant i l'Osasuna obriran la jornada 35 a les 9 de la nit. Els granotes són penúltims amb 33 punts, a 5 del Girona i a 6 de l'Espanyol. També futbol a segona divisió amb un Cádiz Deportivo i a primera federació. Això t'interessa, Aleix, perquè a un quart de 10 tenim un partit clau pel Sabadell que visita el camp de l'Atlético Madrileño. Els arlequinats són segons i el filial Matalassé és el tercer classificat a falta de 3 jornades.
0: És un partit clau, en la lluita per aconseguir l'ascens directe que tenen el Dense, Sabadell i Atlético Madrileño. Demà, Atlético Madrileño, Sabadell a un quart de 10 de la nit.
11: En futbol internacional, Torino Sassuolo a la Sèrie A, a la Bundesliga Borussia Dortmund Eintracht de Frankfurt i Lens Nantes a la Ligue 1. En el Barça de futbol sala s'enfrontarà el Pozo Murcia a la penúltima jornada de la Lliga. Els blaugrana i els murcians, primers i segons respectivament, estan empatats a punts en handbol. El Granollers rebrà el Conca a les 7. També aquest divendres arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de França, alemans, i
0: de
11: en tenis.
0: De motos, sí. Gran Premi de Motociclisme a alemans, amb els primers entrenaments lliures. N'estarem molt pendents el cap de setmana amb el Quim Salvador.
11: I en tenis, a primera ronda del Masters 1000 de Roma, el serbi Novak Djokovic es creurà amb el croat Prismic. El jove madrileny Rafa Joda s'enfrontarà al portuguès Nuno Borges. L'alemany Alexander Zverev jugarà contra el seu compatriota Daniel Altmaier i l'australià Alex de Minaur es creurà amb l'italià Arnaldi, entre altres partits destacats.
0: Comença l'activitat, és un divendres intens, amb tots aquests partits, a la Lliga Espanyola, a futbol internacional i també en l'àmbit poliesportiu. Ens espera un cap de setmana intens que es rematarà amb el clàssic al Camp Nou diumenge a les 9, Barça-Madrid. Pau, ara et sentim al butlletí de la 1. Gràcies.
11: A tu.
0: Adéu, bona nit. I aquí ho deixarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs, amb en Miquel Agut, al capdavant del programa. I després al cap de setmana, amb el Superesports i amb tota la teca esportiva que tindrem en aquest cap de setmana de 9 i 10 de maig, que pot ser un cap de setmana històric pel Barça i per la Lliga Masculina de Futbol. Aquí us esperem, com sempre, que ens ho passarem bé. Descanseu, bona nit.
13: Tu diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
14: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 és a la

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 8 de maig del 2026. El dia comença amb alguna boira, amb bandes de núvols i amb fresca. Durant el matí esperem alguns ruixats al sud i en punts de la costa central, i a la tarda més aviat a les comarques interiors, al Pirineu i al Prepirineu. El cap de setmana vindrà marcat per un dissabte de pluja, més general a la tarda, i un diumenge bastant més tranquil. Un dia que encara estem pendents del brot d'antivirus, Sanitat vol obligar els espanyols del creuer a confinar-se en un hospital, però ni l'OMS ni el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties avalen aquesta decisió. Això sí, cap passatger tindrà cap contacte amb els habitants de les Canàries quan arribin a Tenerife, i quedaran totalment aïllats de la població. De fet, els 14 espanyols del buc seran traslladats directament a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, mentre Espanya negocia contrarrellotge la repatriació de la resta del passatge. Per cert, que l'Organització Mundial de la Salut repeteix que el risc per l'antivirus és baix, però alerta que poden sortir més casos associats a aquest brot. Liderarem com pot evolucionar aquesta història política el secretari d'Estat de Sanitat, de Salut, el número 2 de la ministra, Javier Padilla, que estarà avui al Monarracó. Però atenció, perquè avui també parlarem amb un dels metges més importants a nivell mundial de l'antivirus. És un viròleg, és professor de salut global a la Facultat de Medicina i Can de Mount Sinai de Nova York. El doctor Gustavo Palacio serà aquest matí des dels Estats Units, aquí al món a RAC1. Serà en temps de tertúlia amb Cris Puig, Ernest Folch, Laura Rossell i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. I, evidentment, també connectarem amb ells l'ambient al vestidor del Real Madrid, que és insostenible, pocs dies abans del clàssic de diumenge contra el Barça. Una batussa entre Fede Valverde i Aurelien Tchouaméni ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Hi ha un merder. Per tot plegat, el club blanc ha decidit imposar-los una sanció de sou i feina. Segons la COPE, tots dos podrien passar-se sense jugar entre 3 i 8 partits, a més de la multa econòmica que els correspongui. Avui en parlarem també aquí al Món a RAC1, i d'aquest Barça-Madrid, de com es pot viure a la tertúlia, però també amb el dispositiu especial per evitar el darulls, l'intendent Òscar Verbeito. Ens en parlarà a partir de les 10 del matí. A tot això, els Estats Units i l'Iran continuen creuen atacs a l'estret d'Hormuz i deixen a la vora del col·lapse la treva. Teheran denuncia dues onades de bombardejos dels Estats Units i Donald Trump admet que ha estat cosa seva i amenaça amb nous atacs si els ayatolars no s'afanyen a firmar la pau. I en ple conflicte en l'ensenyament, diversos sindicats denuncien que dos agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de mestres a Barcelona. Les van reconèixer i se les va fer fora. Els Mossos no ho desmenteixen. I si sou usuaris d'Instagram, dues novetats avui. La primera és que tots els missatges que envieu per privat ja no estaran xifrats i Meta els podrà llegir. Aquesta és la primera. I la segona és que està en fase de proves el botó de no m'agrada, que no seria per les fotos, però sí pels comentaris. I a les 11, a la centrifugadora aquí al Món a RAC1, el gran Edu de Batlle, el repàs del bo i millor del Món a RAC1 d'aquesta setmana. I per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia amb el literato Sergi Embudio i els cafres habituals, David Broc, Mònica Usar, Santi Jiménez, Marc Puga, i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al Món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que el govern espanyol encara no té clar si obligarà els 5 catalans i la resta d'espanyols que van a bord de l'Òmnibus a fer quarantena a l'hospital, tot i que el Ministeri de Sanitat vol aïllar durant 45 dies aquestes 14 persones. El Ministeri de Defensa creu que el confinament ha de ser voluntari i no obligatori. En les últimes hores hi ha hagut discrepàncies entre les ministres Margarita Robles i Mònica García.
5: Y siempre que voluntariamente quieran, porque las personas, es las medidas que se toman son medidas que quieren ser voluntariamente.
6: Esa cuarentena la van a cumplir las personas españolas. Depende básicamente de un criterio de salud pública y tenemos las herramientas legales.
2: Sobre aquesta qüestió, cal dir que ni l'Organització Mundial de la Salut ni el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties avalen els aïllaments obligatoris per als contactes estrets de l'antivirus.
0: I el que tampoc queda clar és que en cas que finalment hagin de fer quarantena, de quants dies?
2: Clar, Sanitat aposta per un mes i mig d'aïllament, però el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, tampoc no aclareix el calendari de la quarantena i no sap de quants dies exactes podem estar parlant.
3: Una cuarentena es que no estás en contacto con otras personas. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos que son de ellos, valorando cuál es la última fecha en la que pudieron estar en contacto. Desde ahí vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que desde el punto de salud pública pueda ser necesario.
2: En espera de poder resoldre tots aquests dubtes, avui el govern espanyol es reunirà amb els països que tenen passatgers a l'Òndius per acabar de tancar els detalls del dispositiu, que a partir de dilluns haurà d'evacuar tots els turistes que viatgen en aquest vaixell.
0: Tot plegat mentre l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que 5 dels 8 casos sospitosos que viatjaven al creuer han donat positiu.
2: A més, dos hospitals dels Països Baixos han corroborat que els pacients que van evacuar amb avió també tenen la malaltia. Per tant, tot i que l'OMS encara no els ha afegit, estaríem parlant de 7 casos positius en total. Als Estats Units hi ha 3 persones que van baixar a mig trajecte del creuer i les autoritats nord-americanes encara estan examinant. I a Singapur, els professionals sanitaris han aïllat 2 residents que també anaven a bord. Malgrat tot, l'OMS deixa clar que no cal preocupar-se, encara que en els propers dies apareguin més positius d'antivirus.
0: Què, Pedrol?
4: Què?
0: Parlem del Madrid.
4: Sí.
0: Perquè això s'ha convertit en una bomba de rellotgeria només 2 dies d'enfrontar-se al Barça, que a mi em fot com tanta por, això. A mi aquesta cosa que va tan clara a favor del Barça em fot una por. Però, bueno, realment, el que mires és la... Què rius?
7: No. Pensament del culer, no?
0: Ja, sí. Bueno, d'un tipus de culer. I no, és que hi ha una nova baralla entre futbolistes que ha acabat amb Fede Valverde a l'hospital amb un traumatisme cranocefàlic.
4: Sí, el naufragi de l'equip blanc aquesta temporada ha provocat un incendi de magnituds bíbliques al vestidor que ha acabat amb l'obertura d'un expedient a Fede Valverde i un altre a Aurelien Tchouaméni. Segons el diari Marca, tots els jugadors van pegar-se ahir al vestidor fins al punt que Valverde va acabar a l'hospital amb un cop molt fort al cap. Segons la COPE, el van haver de portar en cadira de rodes perquè estava mig inconscient. En un comunicat, Valverde ha reconegut l'enfrontament amb Tchouaméni, però ha negat de totes que arribessin a les mans. Diu que només van discutir-se, però que durant la confrontació va fer-se un cop al cap amb una taula que hi havia al vestidor. Segons Valverde, aquesta patacada el va deixar grogui i per això el van enviar de pet a l'hospital.
0: No, però el que ha escrit aquest home al Instagram... Hi ha algun comentari... en fi, que no va pel... I li fot castanya, vull dir, no és un comentari... És bastant dur,
4: Sí, sí.
0: El que diu... Aviam, el que està passant al Madrid no té ni cap ni peus. Avui els diaris qualifiquen l'incident com un fet gravíssim, inèdit, i en fan la reconstrucció dels fets.
4: Sí, Valverde i Tchouaméni es van discutir dimecres per primer cop i a l'uruguaià no li va fer cap gràcia que això es filtrés a la premsa. Valverde va culpar Tchouaméni de ventilar-ho, però aquest li va negar. Valverde no se'l va creure i la tensió va escalar en el següent entrenament mentre Arbeloa se'n rentava les mans fins que ahir es va obrir definitivament la capsa dels trons. A Tchouaméni se li va acabar la paciència i, segons els diaris de Madrid, després de rebre diverses entrades de Valverde en l'entrenament, li hauria clavat un mastegot que hauria provocat aquesta caiguda desafortunada que comentàvem de Valverde. Per tot plegat, el Real Madrid, per cert, una caiguda que provocarà que estigui entre 10 i 14 dies de baixa i, per tant, que es perdi el clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou. Per tot plegat, el Madrid ha decidit imposar-los una sanció de sou i de feina. Segons la COPE, tots dos podrien passar-se sense jugar entre 3 i 20 partits, a més de la multa econòmica que els correspongui.
0: En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió. Siento que me enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. El que está diciendo aquí es que hay un chivato dentro del vestidor del segon campanar, que això acostuma a passar, sobretot quan hi ha... Aviam, sempre hi ha un xivato, sempre hi ha... Els grups, sigui del que sigui, sempre hi ha un que no calla ni sota l'aigua i copia tot. Sempre hi ha el... Però en un equip de futbol, doncs això s'hi trasllada a la premsa, que normalment són els enemics públics...
4: Sí, de fet, la pròpia premsa de Madrid se'n fa creus que tots aquests incidents al vestidor s'estiguin filtrant, perquè és una cosa que en un vestidor... mai es fa públic res de res. El que passa allà es queda allà. I és veritat que aquest cop amb el Madrid tot s'està filtrant a la premsa, sí, sí, detall per detall.
0: Sí, sí. Jo crec que aquí hi ha els que se'n van. Això sempre ho has de tenir clar, això és molt important. Sí, sí. Els que se'n van i alguns més que uns altres.
4: Sí.
0: Bueno, avui en parlarem, d'aquest tema aquí al Monaco. Sí, sí. Mm. I de la Barça-Madrid de diumenge, també. Més enllà d'aquesta crisi... Per cert, molt bona la roda de premsa Florentino. M'agrada molt el Robertson. Mm-hmm. Si això arriba a passar aquí, li estaríem fotent unes castanyes al president de Tor perquè no surt, unes castanyes, i aquí Florentino sempre tu se'n va amb les castanyoles posades. Tu, és al·lucinant. Al·lucinant. Però no està aquest home. N'hi ha ningú, un comunicat que és paper higiènic.
4: Sí, sí.
0: Bueno, més enllà d'aquesta crisi al Madrid, la guerra a l'Orient Mitjà continua sent un despropòsit. Què ha passat aquesta matinada?
2: Sí. Torna el foc creuat, dues onades de bombardejos contra vaixells i altres objectius iranians han sacsejat l'estret d'Hormuz. L'Iran ja ha denunciat que darrere de tot plegat hi ha les forces armades nord-americanes, i aquesta nit Donald Trump ha confirmat que ha estat cosa seva i ha dit que si els ayatolars no s'afanyen a signar la pau, aviat veurem, ha dit, una gran llum resplendent al Golf Pèrsic.
8: Yeah, it is. Sí, la treva encara és vigent. Això tot i que avui s'han burlat de nosaltres. I els hem fet bocinets. Ens han pres per ximples. Tranquils, quan ja no hi hagi treva, ho sabreu. Només haureu de mirar la gran resplendor que sortirà de l'Iran. Així que millor que signin ràpid, perquè si no ho fan tindran un gran patiment. Un gran patiment.
2: El Pentàgon també ha obert foc contra algunes ciutats iranianes i la Guàrdia Revolucionària ha respost atacant altres objectius dels Estats Units i dels seus aliats a la regió.
0: Mm. I a tot això, la mare del nadó presumptament maltractat ha quedat en llibertat.
2: Sí, llibertat provisional sense fiança perquè la dona va buscar a internet què podia fer si el seu marit no tractava bé la criatura. Dies abans que els detinguessin a tots dos, la mare va fer cerques a Google, com ara a la meva parella li queda gran el nen, no és afectuós amb la criatura o es posa nerviós i crida quan té el meu fill en braços. A més, hi va haver un dia en què va fer una foto d'un blau que el nadó tenia a la cara i va buscar directament la meva parella no tracta bé la criatura. Les magistrades creuen que no hi ha prou indicis que assenyalin que la dona va cometre les agressions i pensen que tot plegat era obra del pare. Per això a ell sí que el mantenen en presó preventiva.
0: Mentrestant, els Mossos no desmenteixen que dos agents s'infiltressin en una assemblea de mestres.
2: El cas és que la CGT, un dels sindicats que convoquen les vagues de professors, ha denunciat que en una assemblea del Consorci d'Educació de Barcelona hi van aparèixer dues dones que ningú no coneixia. Era una reunió per preparar la desena d'aturades previstes fins a final de curs i també les accions de protesta, com ara talls de carretera. I ara els Mossos, en un comunicat, expliquen que ells només fan la seva feina, diuen, ni confirmen ni desmenteixen que s'infiltressin, literalment diuen que actuen sempre atenent la legislació vigent i conforme a les seves competències. Ara donaran tota la informació necessària als partits sobre aquesta presumpta infiltració, però Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions urgents al govern.
0: I als Estats Units, la policia de Nova York ha detingut un menor per assassinar un home per un repte de TikTok.
2: Sí, segons expliquen diaris locals, com el New York Daily News o el New York Post, és un repte que consisteix bàsicament en pipar les persones drogodependents. Segons la policia, el noi de 17 anys va escollir la víctima a l'atzar, un home de 39 anys que dormia al carrer, prop de Times Square. L'assassinat va ser dilluns, i quan van enxampar els sospitós, dimecres, duia un bisturí a la butxaca que suposadament seria l'arma del crim. La víctima tenia esgarrinxades a la cara i també altres parts del cos. El detingut ja ha passat a mans del jutge.
0: Tot això, avui tenim dues novetats d'Instagram. La primera és que a partir d'avui tots els missatges que s'envien per privat deixaran de ser privats.
2: Sí, la plataforma ha decidit eliminar el xifratge d'extrem a extrem que es diu que ho faria fins ara, i això permet a Meta accedir als xats de tots els seus usuaris, a Meta, és a dir, no la resta de persones, Meta podrà accedir a aquests xats. Les organitzacions que vetllen pels drets digitals han criticat aquesta decisió, alerten que és un risc per milions d'usuaris d'Instagram, i en canvi Meta sí que mantindrà aquesta protecció a WhatsApp. A WhatsApp no podran veure les nostres converses.
0: I la segona novetat és que ja està en fase de proves el botó de no m'agrada.
2: Després d'anys de rumors i de peticions dels usuaris, la xarxa, finalment, Instagram, finalment l'ha afegit, és un pols a cap avall, ja apareix en alguns mòbils al costat del botó de m'agrada. Ara bé, només es podrà fer servir als comentaris, no a les fotografies ni als vídeos, i de moment només alguns usuaris tenen aquesta funció.
0: Si realment ho apareixés a les fotografies, estaríem davant d'un escàndol majúscul. Perquè t'ho imagina't que les competicions que hi haurien entre criatures de veure qui té més m'agrades i més no m'agrades. Menys no m'agrades, vull dir. Això seria terrorífic, que no és el cas, eh? Parlem de la visita del Papa. Avui a les 7 de la tarda ja es podran reservar les entrades per assistir a l'acte que farà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Sí, l'organització calcula que podran encabir unes 37.000 persones. Serà l'acte més multitudinari, el de l'Estadi Olímpic, el dia 9 de juny al vespre. Tot i això, el dia més destacat serà l'endemà, el 10 de juny, amb la visita a Montserrat, que podrà reunir 10.000 fidels. Sobre l'acte central, la missa a la Sagrada Família i la benedicció a la Torre de Jesús, ara hem sabut que es farà a l'exterior de la Basílica i abans de l'Eucaristia, i que es podrà seguir a través de pantalles gegants.
0: I, per cert, que avui és l'últim dia que es pot viatjar amb Rodalies a franc.
2: Sí, a partir de demà caldrà tornar a comprar els bitllets i abonaments, tal com s'havia de fer abans de l'accident de Gelida. Això tot i que el desgavell a la xarxa es manté a molts punts, les plataformes d'usuaris no entenen per què han de tornar a pagar si el funcionament encara és deficient.
0: Un quart de set del matí. Mònica Usart. el cap de setmana. Pràcticament dilluns.
4: Sí.
7: No, no m'agrada gens aquesta frase.
0: Pues jo l'he dit molt, Víctor.
7: Ja l'he dit molts cops.
0: Pràcticament dilluns.
7: Sí. Demà serà un dia més inestable, amb més pluges. Al matí, primer ruixat, sobretot a les comarques del sud, i amb el pas de les hores arribarà pluja des del mar i avançarà de sud cap a nord i escombrarà tot el país. I després, a la tarda, vespre, aquestes pluges més concentrades a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu. I després, diumenge, pinta que tindrem un dia més tranquil, amb més clarianes, i a la tarda sí que es podrien formar o arribar alguns ruixats en punts del Pirineu, comarques de Ponent i també del sud, i diumenge amb temperatures que seran més altes, entre els 20 i els 25 graus al centre del dia. Per tant, de moment, si teniu plans, millor fer-los diumenge que no pas dissabte, que diumenge pinta dia més tranquil. I avui, durant el matí, alguns núvols a la costa i al prelitoral, amb algun ruixat al sud i també a la costa de Barcelona, i a la tarda, alguns xàfecs a les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i també Terres de l'Ebre. La resta, en canvi, més clarianes i temperatures semblants a les d'ahir. Ara mateix, per exemple, amb 10 graus a Igualada, 4 graus a Planoles, 12 a Tortosa, 10 a Lleida i a Girona, 13 a Tarragona i entre 14 i 16 graus a Barcelona.
0: I diumenge a les 9...
7: En principi sense pluja. Sí, aneu seguint per això, perquè ara hi ha algun model, no a Barcelona, però hi ha algun model que diumenge a la tarda marca més inestabilitat amb alguns ruixats a Barcelona. En principi no, però anem-ho seguint. Però de moment a Barcelona ciutat no.
0: I avui als cinemes arriba Couture, que és una pel·lícula que significa alta costura.
9: Do you think we're responsible for what happens to us?
0: Angelina Jolie, que es posa la pell d'una directora de cinema, i també arriba Jo no moriré d'amor, que és la pel·lícula que va guanyar la Bisnaga d'Or a l'últim festival de Màlaga, amb la catalana Júlia Mascort, de qui entrevistàvem dilluns aquí al món a RAC1, i Hugh Jackman és el protagonista de Les ovelles detectives, que és un pastor que llegeix cada dia en veu alta les seves ovelles, una història misteriosa d'assassinats, fent veure que els animals poden entendre. I atenció, perquè seguidors d'Hombres G avui s'estrenen Los mejores años de nuestra vida. El dia a dia de la banda, 40 anys després de saltar a la fama. I amb música, acabat de sortir del forn, tenim el nou tema de Charli XCX.

0: es diu Rock Music. I Neil Diamond té nou disc. You getting to me, you getting to me. I just gotta go slow and I know. Que es titula Wild at Heart. Però una de les novetats de les últimes hores, Víctor...
1: Que Shakira tornarà a firmar la cançó del Mundial d'aquest estiu.

0: Pregunto, eh? Si cal que es repeteixi un cantant en un mundial. No sé, pregunto, eh? No.
1: Hi ha més, no?
0: No, no, primer que n'hi ha més. I als Estats Units ni t'ho explico. I a Mèxic ni t'ho explico. I al Canadà ni t'ho explico. I que és una versió del Waka Waka, pel que vaig sentir ahir.
1: De moment només s'han filtrat 40 segons i la publicarà sencera la setmana que ve.
0: Waka Waka, no, és l'anterior, i aquesta es diu Dai Dai. O sigui, tampoc no és que hi hagi molta originalitat, tampoc. Tu calla, i això de la Bonnie Tyler, que estan com a induït?
1: Sí, el 30 d'abril va haver d'ingressar d'urgència a l'hospital a Portugal per problemes intestinals. L'operació va anar bé. Fins dimecres el seu estat de salut era estable, però ahir va empitjorar i, segons el diari portuguès Correio de Manhã, ara es troba a la unitat de cures intensives amb pronòstic reservat. Bonnie Tyler té 74 anys i actualment viu a Portugal, on es va mudar ara fa uns mesos.
0: I pel que fa als esports, alguna cosa més?
2: Sí, que el Rayo Vallecano ha fet història després de classificar-se per la final de la Conference League, que és la tercera competició europea. L'equip madrileny va guanyar 0-1 al camp de l'Estrasburg i ara s'enfrontarà al Crystal Palace a la gran final. I, de pas, la victòria del Rayo ha obert la possibilitat que el cinquè classificat de la Lliga Espanyola jugui la Champions la temporada que ve. En bàsquet, l'Espar Girona haurà de remuntar un punt de desavantatge diumenge contra el València Fontejau en la tornada de les semifinals de la Lliga Femenina. L'equip de Roberto Íñiguez va perdre per la mínima ahir al Roig Arena i ara haurà de capgirar el marcador. I que el Barça d'hoquei patins s'ha classificat per les semifinals de la Lliga Europea després de guanyar 2-0 l'Sporting de Portugal. El seu proper rival serà el Benfica.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 6:20. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què?
4: Us porto un document d'impacte avui, eh?
5: Oh, sí?
4: No sé, que és divendres, que tots volem bon rotllo, però és que ens han matat la Marina Rossell. Sí, fa uns dies l'expresident de l'Equador, Rafael Correa, la va matar al matí de Catalunya Ràdio.
6: És Rafael Correa, expresident de l'Equador. Gràcies, com sempre, per atendre'ns i esperem retrobar-lo ben aviat.
7: No saben cuánto quiero a Cataluña.
6: Lo sé.
7: Ya fui a Cataluña, a l'Universitat de Buenos Aires.
6: I Marina Rossell, que usted se sabía una canción de Marina Rossell.
7: Encantaba, precioso. Me enteré hace poco que había fallecido, no lo conocía.
8: ¿Qué diu? ¿Qué?
7: Me enteré hace poco que había fallecido, no lo conocía.
9: ¿Por qué de un meo?
7: La Universidad de Barcelona me otorgó el honoris causa.
6: Sí.
7: Era la fiesta de San Jordi, no se imagina lo fantástico que la pasaba.
6: Sí,
7: un abrazo a toda Cataluña.
6: Me acuerdo. Un abrazo, presidente, que vaya bien.
10: Y si queda tan pancho.
4: ¿Sabeu si ha agafat algun creuer últimament, la Marina?
5: Oh.
4: A veure si... A veure si la gavina voladora era l'Esperit Sant.
0: No, Dani Simón, no podeixis això. Dani Simón, et va agradar la Lalan? No l'has vista? Molt bé. Mònica Usart?
5: Sí.
0: Sí.
5: Sí, però... Vull dir, normal.
0: Normal. No,
5: sense
0: no,
5: festes, sense grans festes.
2: No. Molt, moltíssim.
1: Molt. Jo no l'he vista.
0: No l'has vista. Calla.
4: Sí.
0: Calla.
4: És que hi vam tenir una discussió també a la reunió.
0: La gent es pensa que tirarem una cançó de la Lalana avui ara. Doncs pues no, doncs pues bueno. És que és la meva teoria, de debò. El Guillem...

Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.

0: RAC 1.
1: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
2: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega.

0: el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
1: Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Cort Inglés. Digues-los que porto gelat, que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
2: Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
3: Els incendis no avisen. El 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93 714 19 88 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
4: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros, a Punta Cana des de 970 euros, o fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
5: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
6: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
5: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
6: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financi del Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
7: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
8: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
8: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
5: Realidad, realidad. Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
10: 14 de setembre del 1963.
9: I el número de la sort, el
10: 3.
9: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
11: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el govern espanyol encara no ha decidit si obligarà a fer quarantena als 5 catalans i als espanyols que van a bord de l'Òndius.
2: El Ministeri de Sanitat els vol aïllar 45 dies, però Defensa creu que ha de ser voluntari. Tampoc concreten quan comença a comptar el termini. El vaixell arriba diumenge a Tenerife.
0: Incendi sense precedents al Real Madrid. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni.
3: El futbolista uruguaià es perdrà el partit contra el Barça de diumenge i s'estarà unes dues setmanes de baixa. Valverde ha reconegut la confrontació, però ha negat que vagi a pagar-se amb cap company d'equip. El Real Madrid intenta sortir del pas i, de moment, ja ha obert un expedient a tots dos futbolistes.
0: Els Estats Units i l'Iran s'acusen mútuament d'haver trencat l'alto al foc.
2: Per primer cop en un mes, el Pentàgon ha bombardejat ciutats iranianes i la Guàrdia Revolucionària s'hi ha tornat fa 24 hores. Els dos bàndols parlaven de pau imminent.
0: A Barcelona, llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat.
2: L'han deixat sortir perquè cada cop hi ha més proves que incriminen només el pare. La dona havia buscat a internet què fer si l'home no tractava bé el nen.
0: Els Mossos no confirmen ni desmenteixen si van filtrar dos agents en una assemblea de professors.
2: Els docents van enxampar dos polissons i els van fer fora. La CGT assenyala la policia i l'oposició reclama explicacions urgents al govern.
0: A Nova York, detingut un menor per assassinar un home durant un repte viral de TikTok.
2: Un desafiament que consisteix a provocar els drogodependents. El noi de 17 anys va triar un home a l'atzar i el va matar ganivetades.
0: I parlant de xarxes, avui tenim dues novetats importants a Instagram.
2: Des d'avui els missatges privats deixen de ser confidencials i Meta els podrà llegir. A banda, la xarxa ha afegit el botó de no m'agrada només pels comentaris.
0: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Als cinemes arriba Couture, alta costura, amb Angelina Jolie, també Jo no moriré de amor, Bisnegadora Màlaga, amb Júlia Mascort, i Les ovelles detectives, amb Hugh Jackman, diguem-ho bé. I en música, avui novetats de Charlie XCX, Neil Diamond, Art de Bogotà i Melendi.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà pluja dissabte i més tranquil·litat diumenge.
4: Sí, demà al matí s'esperen ja els primers ruixats en punts de les comarques del sud i amb el pas de les hores arribarà pluja des del mar i avançarà de sud cap a nord i escombrarà tot el país i diumenge tindrem més clarianes. Demà amb vent de llevant i diumenge més aviat vent de ponent i temperatures més altes. I avui, de moment, durant el matí, alguns núvols a la costa i al prelitoral, amb algun ruixat també al sud i costa de Barcelona, i a la tarda xàfecs a l'interior, Pirineu i Prepirineu.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Ara mateix al voltant dels 9 graus a Berga, 7 graus a Tona, 9 a Montblanc, 10 a Lleida i també a Girona, 13 a Tarragona i entre 14 i 16 graus a Barcelona.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable, però sí que cal recordar que avui és l'últim dia en què viatjar amb Rodalies és de franc. A partir de demà caldrà tornar a pagar pels bitllets i pels abonaments, tal com es feia abans de l'accident de Gelida. Passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 8 de maig del 2026.

0: món a RAC1.
1: 6:37, el govern espanyol encara no té clar si obligarà els 5 catalans i la resta d'espanyols que van a bord de l'Òndius a fer quarantena a l'hospital.

0: El Ministeri de Sanitat té previst aïllar durant 45 dies, durant un mes i mig, els 14 ciutadans de nacionalitat espanyola que van a bord d'aquest creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus. Ara bé, la gestió d'aquesta quarantena és a hores d'ara una incògnita. Ni l'Organització Mundial de la Salut ni tampoc el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties avalen els aïllaments obligatoris per als contactes estrets d'aquesta malaltia, i això ha obert un debat a la Moncloa, tot i que la voluntat de Sanitat és internar durant un mes i mig els 14 espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ulla, de Madrid. El Ministeri de Defensa creu que la quarantena hauria de ser voluntària i no pas obligatòria. En les últimes hores hi ha hagut discrepàncies entre les ministres Margarita Robles i Mónica García.
1: Y siempre que voluntariamente quieran, porque las personas, es las medidas que se toman son medidas que quieren ser voluntariamente.
2: Esa cuarentena la van a cumplir las personas españolas. Depende, básicamente, de un criterio de salud pública y tenemos las herramientas legales.
0: El govern espanyol té 3 dies per posar-se d'acord. Abans de dilluns hauran de decidir si obliguen els 5 catalans i la resta d'espanyols a aïllar-se o si, per contra, els deixen tornar a casa sempre que no tinguin símptomes. A banda, també hauran de concretar quan començarà a comptar el període de 45 dies d'aquesta quarantena. I és que aquest és un altre debat. El director general de Salut Pública, Pedro Gullón, de Salut Pública Espanyola, tampoc no aclareix el calendari de la quarantena i no sap de quants dies exactes podem estar parlant.
3: Una quarantena és que no estàs en contacte amb altres persones. Personas. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos que son de ellos, valorando cuál es la última fecha en la que pudieron estar en contacto. Desde ahí vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que des del punt de vista pública pueda ser necessario.
0: En espera de poder resoldre tots aquests dubtes, avui el govern espanyol es reunirà amb els països que tenen passatgers a l'Òndius. Les autoritats ultimen els detalls del dispositiu, que a partir de dilluns haurà d'evacuar tots els turistes que viatgen en aquest vaixell. La trobada haurà de servir per coordinar i per preparar la logística del procés de repatriació. En total, hi ha persones amb 23 nacionalitats diferents a bord. Les autoritats van donar els primers detalls de tot aquest dispositiu ahir, des de la Secretaria General de Protecció Civil del Govern Espanyol. Anem cap a Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
4: Bon dia. El govern espanyol prepara tots els escenaris de cara al desembarcament de diumenge a Tenerife. L'objectiu és que els passatgers del creuer arribin a port i pugin a un avió sense entrar en contacte amb ningú. Protecció Civil admet que estan afinant els protocols per garantir la seguretat de tothom, però aplaudeixen la col·laboració de tots els països per repatriar els seus ciutadans. Virginia Barcones ho deixava clar.
5: No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. El escenario más normal, que todos sigan asintomáticos, pero también en otro tipo de escenarios donde alguien pudiera empezar a tener síntomas o pudiera aparecer la enfermedad.
4: I aquesta és una de les claus. Què passa si un país no posa un avió especial per repatriar el seu ciutadà? Doncs que se n'hauran de fer càrrec als Països Baixos perquè el creuer té bandera holandesa. Els passatgers espanyols, també els 5 catalans, continuen a bord. El Ministeri de Sanitat assegura que estan bé i que quan arribin a les Canàries se'ls portarà directament a Madrid, a un hospital militar, per fer tota la quarantena.
0: Tot plegat mentre l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que 5 dels 8 casos sospitosos que viatjaven al vaixell han donat positiu en antivirus. Malgrat aquest panorama, l'OMS s'esforça a deixar clar que no hi ha motius per estar gaire preocupats, tot i que també preveu que hi hagi més positius d'antivirus. L'organització insisteix que el risc és baix. Sí, 41. En aquestes últimes hores també hi ha una notícia sonada que té a veure amb el futbol. És l'incendi sense precedents que hi ha al vestidor del Real Madrid. La tensió entre els futbolistes és màxima, fins al punt que un dels capitans, Fede Valverde, va acabar ahir a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic, i tot plegat, recordem-ho, Pedrol, a les portes d'un Barça-Real Madrid que pot decidir la Lliga.
6: Sí, que com podeu intuir, no arriben al millor moment pel Real Madrid. El fiasco esportiu de l'equip blanc aquesta temporada ha provocat una crispació inèdita al vestidor que ha acabat amb l'obertura d'un expedient a Fede Valverde i a Aurelien Tchouaméni. Segons el diari Marca, tots els jugadors van pagar-se ahir al vestidor fins al punt que Valverde va acabar a l'hospital amb un cop molt fort al cap. En aquest sentit, la Cope afegeix que el van haver de portar en cadira de rodes perquè estava mig inconscient. En un comunicat, Valverde ha reconegut l'enfrontament amb Tchouaméni, però ha negat que arribessin a les mans. Diu que només van discutir-se, però que durant la confrontació va fer-se un cop al cap amb una taula que hi havia al vestidor. Segons el jugador, aquesta patacada el va deixar grogui i per això el van enviar de pet a l'hospital. En el mateix escrit, Valverde acusa els mitjans de tergiversar la història, tot i que alhora confessa que el naufragi del Real Madrid aquesta temporada els ha fet perdre els papers a més d'un.
0: El que està passant al Real Madrid no té solta ni volta. Els diaris qualifiquen l'incident d'ahir com un fet gravíssim, també inèdit, i en fan la reconstrucció dels fets.
6: Sí, la història aniria de la següent manera. Valverde i Tchouaméni es van discutir per primer cop dimecres a l'entrenament. El diari Marca va publicar l'enfrontament i a Valverde no li va fer cap mena de gràcia que es filtrés a la premsa. L'uruguaià va culpar Tchouaméni de ventilar-ho, però aquest li va negar. Valverde, però, no se'l va creure i la tensió va escalar en el següent entrenament mentre Arbeloa es rentava les mans. La gestió, o més ben dit, la no gestió del tècnic, va obrir ahir definitivament la caixa dels trons. A Tchouaméni se li va acabar la paciència i, segons els diaris de Madrid, després de rebre diverses entrades a destemps de Valverde durant l'entrenament, li hauria clavat un mastegot que hauria provocat la caiguda desafortunada de l'uruguaià i el viatge cap a l'hospital. Per tot plegat, el Real Madrid ha decidit imposar-los una sanció de sou i feina. Segons la COPE, tots dos podrien passar-se sense jugar entre 3 i 20 partits, a més d'una multa econòmica que els correspongui. De moment, Valverde s'estarà unes dues setmanes de baixa i per començar es perdrà el partit de diumenge al Camp Nou, on el Barça es proclamarà campió de Lliga si guanya o empata.
0: Un minut i arribarem a 3:15 del matí a l'Orient Mitjà, tot i que ens trobem en una treva. Aquesta nit a l'estret d'Hormuz hi ha hagut dues onades de bombardejos contra vaixells i altres objectius iranians. L'Iran ja ha assenyalat l'exèrcit nord-americà i aquesta nit Donald Trump ha confirmat que ha estat cosa seva. El Pentàgon també ha obert foc contra ciutats iranianes, volíem dir, properes al pas marítim que ja fa més de 2 mesos que està bloquejat. La Guàrdia Revolucionària ha anunciat que ja ha respost atacant altres objectius dels Estats Units i dels seus aliats a la regió, tot i que, segons la Casa Blanca, l'exèrcit nord-americà ha sortit il·lès d'aquestes ofensives, tot plegat quan, recordem, no fa ni 24 hores que Donald Trump donava per fet un alto al foc definitiu. De fet, aquesta matinada ha dit que la treva continua vigent, però també ha recuperat les amenaces habituals que deixen anar contra l'Iran.
7: Sí, la treva encara és vigent. Això tot i que avui s'han burlat de nosaltres i els hem fet bocinets. Ens han pres per ximples. Tranquils, quan ja no hi hagi treva, ho sabreu. Només haureu de mirar la gran resplendor que sortirà de l'Iran. Així que millor que signin ràpid, perquè si no ho fan tindran un gran patiment. Un gran patiment.
0: I si Trump mai deia que la pau era qüestió de poques hores, avui ja diu que l'Iran pot ser que signi molt aviat o pot ser que no signi mai. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
8: Bon dia. L'alto el foc ha saltat pels aires després dels atacs creuats d'aquesta nit, amb què els Estats Units han tornat a atacar territori iranià un mes després. L'optimisme sobre les converses de pau que Trump porta alimentant des de l'última setmana s'ha evaporat i ara mateix no hi ha un camí clar cap a la fi del conflicte. Així s'expressava el president sobre la possibilitat d'un acord.
7: L'acord amb l'Iran pot arribar qualsevol dia, i podria no arribar, també. Però crec que volen un pacte molt més que no pas jo.
8: Washington i Teheran portaven dies intercanviant atacs a l'estret d'Hormuz, on hi conviuen els bloqueigs navals de tots dos països mentre negociaven de manera indirecta a través de Pakistan. Però els atacs d'aquesta nit suposen una nova escalada i deixen clar que les posicions segueixen allunyades, especialment pel que fa a les línies vermelles sobre el programa nuclear. I malgrat Trump diu que la treva segueix en peu, les dues parts s'acusen d'haver violat un alto el foc que ja s'ha convertit en paper mullat.
0: Ara passa un minut de 6:45 del matí. La mare del nadó, presumptament maltractat i abusat sexualment pels seus pares, ha quedat en llibertat. L'Audiència de Barcelona ha permès que aquesta dona surti de la presó, llibertat provisional sense fiança, perquè va buscar a internet què podia fer si el seu marit no tractava bé la criatura. Dies abans que els detinguessin a tots dos, la mare va fer cerques a Google, com ara a la meva parella li queda gran al nen, no és carinyós amb la criatura, o es posa nerviós i crida quan té el meu fill en braços. I a més, hi va haver un dia en què va fer una foto d'un blau que el nen tenia a la cara i va buscar directament la meva parella no tracta bé la criatura. Ara, tot i que ja està en llibertat, les magistrades creuen que no hi ha prou indicis que assenyalin que la dona va cometre les agressions i pensen que tot plegat era obra del pare. Per això ell sí que el mantenen en presó preventiva, Eulàlia Carrascal.
9: A l'escrit judicial apunten que la mare es preocupava per la salut de la criatura i que cada vegada hi ha més indicis que assenyalen al pare i no a ella.
10: Los indicios de criminalidad existentes contra la investigada se han ido debilitando a medida que la instrucción ha ido avanzando. Las búsquedas realizadas por ella en Google evidencian que sí era conocedora de la situación y, por lo tanto, no cabe excluir totalmente su responsabilidad penal. Habrá que profundizar en la investigación y valorar hasta qué punto era conocedora de la gravedad de los hechos.
9: Tots dos van entrar a la presó preventiva fa un mes i mig, el 20 de març. La fiscalia demanava que no quedessin en llibertat perquè encara hi havia riscos, però les magistrades creuen que no n'hi ha per tant. Apunten que el risc de fugida no és prou per mantenir-los tancats. També que no repetiran les agressions perquè el nen està en una família d'acollida. Sí que creuen que ara la dona podria influir familiars i amics que faran de testimonis, però consideren que no és motiu de pes com per mantenir la presó provisional.
0: I els Mossos d'Esquadra no confirmen, però tampoc desmenteixen, la presumpta infiltració de dues agents de la policia en una assemblea de professors. Segons ha denunciat la CGT, va passar dimecres, el sindicat acusa els Mossos d'haver intentat colar dos agents en una reunió dels treballadors del Consorci d'Educació de Barcelona per preparar accions de protesta, com ara talls de carreteres.
11: A la trobada hi van aparèixer dues dones que ningú coneixia, tampoc els professors de l'institut on elles dues deien que treballaven. Era una reunió per preparar la vaga de professors de dimarts vinent i la desena d'aturades més previstes fins a final de curs. I, com dèiem, també es volien discutir algunes accions de protesta. En un comunicat, els Mossos asseguren que donaran tota la informació necessària als partits polítics i es limiten a dir que ells fan la seva feina, literalment, sempre atenent la legislació vigent i conforme a les seves competències. Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP han demanat explicacions urgents al govern del PSC i alguns partits reclamen la compareixença al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació.
0: 6:48 als Estats Units, la policia de Nova York ha detingut un menor per assassinar un home a prop de Times Square durant un repte viral de TikTok. Segons expliquen diaris locals, com el New York Daily News o el New York Post, es tracta d'un repte que consisteix a buscar les pessigolles a les persones drogodependents.
11: L'assassinat va passar dilluns i quan van enxampar l'agressor de 17 anys, dimecres duia un bisturí a la butxaca. Segons la policia, el noi va escollir aquesta víctima de manera aleatòria juntament amb dues persones més i ara la policia també està buscant aquestes dues persones. El detingut ja ha passat a mans del jutge acusat d'assassinat i de possessió d'armes.
0: I ara que parlàvem de xarxes, avui tenim dues novetats d'Instagram. La primera és que després d'anys de rumors i de peticions dels usuaris, la xarxa ha afegit finalment el botó de no m'agrada.
11: És un dit polze cap avall que ja apareix en alguns mòbils al costat del botó de m'agrada. Ara bé, només es pot fer servir als comentaris i no apareixerà ni a les fotografies ni als vídeos. La idea és detectar els comentaris ofensius, tòxics o irrellevants i fer-los baixar de posició a la conversa.
0: I la segona novetat és que des d'avui tots els missatges que envieu per Instagram deixaran de ser privats. La plataforma ha decidit eliminar el xifratge d'extrem a extrem que oferia fins ara i això permet a Meta accedir als xats de tots els seus usuaris. Deu minuts i les 7.
12: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: A la resta dels esports, a banda de la crisi sense precedents al Real Madrid, el Rayo Vallecano ha fet història aquesta nit després de classificar-se per la final de la Conference League, que és la tercera competició europea.
6: Sí, l'equip madrileny va guanyar 0-1 al camp de l'Estrasburg i ara s'enfrontarà al Crystal Palace a la gran final. De pas, la victòria del Rayo ha obert la possibilitat que el cinquè classificat de la Lliga Espanyola jugui la Champions la temporada que ve. En bàsquet, l'Espar Girona haurà de remuntar un punt de desavantatge diumenge contra el València Fontejau en la tornada de les semifinals de la Lliga Femenina. L'equip de Roberto Iñiguez va perdre per la mínima ahir al Roig Arena i ara haurà de capgirar el marcador. Mentrestant, el Barça d'hoquei patins s'ha classificat per les semifinals de la Lliga Europea, la Champions, després de guanyar 2-0 l'Sporting de Portugal a Coimbra. El seu proper rival serà el Benfica. I avui comença el Giro d'Itàlia, la primera de les tres grans proves ciclistes de la temporada. La cursa arrenca a Bulgària i l'etapa inaugural tindrà 147 quilòmetres. El gran favorit per endur-se la victòria és el danès Jonas Vingegaard davant l'absència de Tadej Pogacar.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: 9 minuts i les 7.
14: RAC 1. La teva mare sempre té raó.
15: Em compro un cotxe nou?
16: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
14: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a Nissan.es.
17: Uau, tot està boníssim. D'on és? Doncs no t'ho creuràs. És de dia. De dia? Sí? No. De debò? Que sí, Xema, tio, que sí.
18: Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò, molt bé, dia.
19: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada. Amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.

0: Superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
3: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
4: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
3: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
4: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financier del Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Ponès.
5: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
7: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
8: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
7: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
8: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
9: RAC1 Podcast.
8: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. El món a RAC1.
10: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
11: Tu què creus que és més segur? Pagar amb la targeta física del banc, amb el plàstic, vamos, o pagar amb la targeta que tens integrada en el mòbil, amb Apple Pay, amb Google Pay, Samsung Pay o el que sigui? La resposta és que és molt més segur pagar amb la targeta que tens integrada amb el mòbil que no pas amb la de plàstic física, per diversos motius. En primer lloc, quan t'integres una targeta en el mòbil, aquesta targeta no és el número que tu tens imprès en la targeta de plàstic. Es genera un nou número, i és un nou número únic per a aquest mòbil, i això dificulta la feina als delinqüents, és més segur. També és veritat que les targetes físiques, quan te la clonen, ho fan amb lectors de banda magnètica. Els mòbils no tenen banda magnètica, per tant, també t'estalvies moltes vegades que et clonin la targeta. I d'altra banda, una cosa que és molt evident, abans de pagar amb el mòbil, sempre t'has d'autenticar, ja sigui amb iPhone o amb Android. O sigui que són 3 o 4 capes més de seguretat que tens quan pagues amb el mòbil que no pas quan pagues amb el plàstic.
10: Hi ha 3 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
12: El cine siempre ha sido un refugio y la película Nouvelle Vague es un oasis. Es la historia detrás de la creación del revolucionario movimiento cinematográfico francés a través de la recreación del rodaje de la mítica película Al final de la escapada de Jean-Luc Godard en 1959. Y no es exactamente lo que pasó, sino más bien lo que nos gustaría que hubiera pasado o lo que el director Charlie Latter imagina que pasó. Es tanto un homenaje como una diversión, un festival. Divertida e ingeniosa en fondo y forma, utilizando el blanco y negro y el mismo estilo narrativo que Godard. No es necesario ser cinéfilo para disfrutarla, pero si lo eres, resulta una gozada. Nouvelle Vague está disponible en Filmin y Movistar Plus.
10: Y al diálogo.
1: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
10: Joan Ferrer, bon dia.
13: Bon dia, Víctor Cullell. A Ràdio Nacional d'Espanya parlen de la trama de les mascaretes y de las villas.
14: Ha corrido mucho y entonces nos vamos a encontrar, yo creo, apuesto a Ábalos político. A Ábalos político, no a Ábalos ciudadano.
13: I aquí, quan ve el Guille Milky Way, el Basté vol mambo.
15: Amb el Guille Milky Way parlarem d'actors i actrius que també són grans cantants a la gran pantalla. Ah!
13: Anna Grau fa apologia del català a la COPE.
16: Però, insisto, no és lo mismo el 3%, que era una xarxa...
17: No és correcto, rebote.
16: Una red...
17: Correcto.
16: ...de corrupció, tipo, pues yo que sé, com el caso Filesa...
18: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
19: RAC 1.
20: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
21: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: que va a peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 8 de maig del 2026. Comencem el dia en fresca i algunes bandes de núvols. Al matí, més espessos a prop de mar i alguns ruixats probables al sud. A la tarda, xàfecs al Pirineu i també a l'interior. Dissabte, és a dir, demà, dia insegur, amb pluges més generals a tot el país, i en canvi diumenge serà més tranquil i en temperatures que pujaran. Un matí més, el brot d'antivirus al creuer Hondius centra bona part de l'atenció mediàtica. El Ministeri de Sanitat vol obligar els nou espanyols i catalans del vaixell a passar la quarantena en un hospital militar de Madrid, però el Ministeri de Defensa, l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea creuen que no és legal forçar-los a confinar-se. De moment, el brot ha afectat 9 persones, confirmades 3 sospitoses més. Avui parlem de tot plegat amb el secretari d'Estat de Sanitat, el número 2 del Ministeri, Javier Padilla, i també amb el viròleg Gustavo Palacios. Atenció, aquest home, que és professor de salut global a la Facultat de Medicina i Cant del Mount Sinai a Nova York i expert precisament en antivirus. Serà tot plegat en aquest programa i després la tertúlia amb la Cris Puig, l'Ernest Folk, la Laura Rossell i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Amb ells cap a les 10 també saludarem Martí Perarnau per parlar d'aquesta crisi sense precedents al vestidor del Real Madrid a tot just 2 dies del Clàssic, que pot decidir el títol de Lliga, una baralla a cops entre Fede Valverde i Aurelien Tchouaméni amb el davanter uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Segons la COPE, el club ha decidit castigar-los amb una sanció inèdita de sou i feina i podrien passar-se sense jugar entre 3 i 20 partits. De cara a diumenge, com que el Clàssic pot ser calent, avui també parlarem del dispositiu especial per prevenir incidents amb aquest partit d'alt risc amb l'intendent dels Mossos, Òscar Berbeito. En plan internacional, els Estats Units i l'Iran es tornen a atacar. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà ha bombardejat diverses bases militars iranianes, a tocar de l'estret d'Hormuz en represàlia pels atacs de la Guàrdia Revolucionària a la seva flota. Ara bé, Donald Trump nega la major, insisteix que l'alto el foc continua i assegura que si el trenca ens n'adonarem, perquè la gran resplendor que inundarà l'Orient Mitjà. De tornada a Catalunya, gira el cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. El jutge ha deixat en llibertat la mare perquè sospita que el responsable de les agressions era el pare. Per cert, que a les portes de les primeres vagues d'educació, diversos sindicats denuncien que 2 agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents a Barcelona. I si sou usuaris d'Instagram, atenció, perquè a partir d'avui Meta, que és l'empresa matriu, podrà llegir tots els missatges que envieu, fins i tot els privats. A les 11 del matí, la centrifugadora amb l'Edu de Valle i el boi millor del que ha donat de si aquesta setmana del món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia amb Sergi Ambudio i els cafres habituals, David Broc, Santi Jiménez, Mònica Usar, Marc Puga i amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta mitomatina d'Hernández.
3: Sí, les discrepàncies del govern espanyol sobre si es pot obligar o no els passatgers del creuer Hondius a fer una quarantena a l'hospital. Sanitat diu que té eines legals per obligar a l'aïllament, però Defensa diu que ha de ser voluntari. Una tesi, per cert, que també comparteix l'Organització Mundial de la Salut. Però davant la possibilitat que algun passatger es negui a fer aquesta quarantena, com dèiem, Sanitat prepara un informe jurídic que avali aquesta imposició. En parlava la ministra Mònica García a Televisió Espanyola.
4: Esa cuarentena la van a cumplir las personas españolas. Depende básicamente de un criterio de salud pública y más allá de que estoy convencida de que el sentido común y la voluntariedad de las propias personas que quieren proteger su salud y proteger la salud pública de la población.
3: Tampoc queda clar que, en cas que finalment facin aquesta quarantena, quants dies s'hauran de confinar. Sanitat defensa un mes d'aïllament, però el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, tampoc no aclareix ben bé el calendari.
5: Una cuarentena es que no estás en contacto con otras personas. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos que son de ellos, valorando cuál es la última fecha en la que pudieron estar en contacto. Desde ahí vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que desde el punto de salud pública pueda ser necesario.
0: Mentre no es resolen tots aquests dubtes, el govern d'Espanya treballa contra rellotge per preparar tot el dispositiu que haurà d'evacuar els passatgers d'aquest creuer.
3: Sí, avui llegim a La Vanguardia alguns detalls de com es farà aquest trasllat. Segons el diari, el creuer no tocarà terra a les Canàries i els passatgers desembarcaran al mar. Un remolcador els recollirà a la porta lateral del creuer i els durà al moll, també a una zona restringida. Des d'allà seran traslladats en ambulància, segurament, a l'aeroport. Ningú no baixarà del creuer fins que el seu avió no estigui a la pista esperant i fins que hi hagi totes les màximes garanties. Avui la Moncloa es reunirà amb els països que tenen ciutadans alumdius per negociar-ne la repatriació.
0: Tot plegat mentre l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que 5 dels 8 casos sospitosos que viatjaven al creuer han donat positiu a rentavirus.
3: A més, dos hospitals dels Països Baixos han corroborat que els pacients que van evacuar amb avió també tenen la malaltia. Per tant, tot i que l'OMS encara no els ha afegit, estaríem parlant de 7 casos positius en total. Als Estats Units hi ha 3 persones que van baixar a mig trajecte del creuer i que les autoritats nord-americanes encara estan examinant. I a Singapur, els professionals sanitaris han aïllat 2 residents que també hi anaven a bord. De fet, segons El Mundo, un total de 500 persones arreu del món haurien estat exposades a l'antivirus per aquests contactes.
0: Serà interessant sentir, a les 8 del matí, un dels experts més importants que tenim al món en antivirus. És un argentí que és professor de salut global a la Facultat de Medicina i Cant de l'Hospital Mount Sinai de Nova York, i que ens podrà explicar ja tot això de perquè, evidentment, hi ha un neguit. Tothom ens diu que no, hem d'estar tranquils, i efectivament hem d'estar tranquils, però preguntem-li directament, fem un toc-toc a la porta d'aquest senyor perquè ens ho expliqui. Bueno, Pedrol.
2: Sí.
0: Jo no havia viscut una barbaritat una temporada tan bèstia com aquesta. Mira que porto... que llevam 500 anys en això i... És un incendi sense precedents a la història del Madrid. De fet, avui, escoltava una ràdio a Madrid que deia la preocupació de Florentino Pérez, que evidentment continua mut. Ai, si això hagués passat aquí. Ai, què hagués passat aquí. Si hagués, estaríem tots trucant cada... O sigui, estaríem trinxant el telèfon de Joan Laporta perquè parlés. Bé, deia... que no recordo una cosa, i deia que la gran preocupació del Florentino era la premsa internacional. Després repassem la premsa internacional perquè se'n parla i molt d'aquest tema. Bueno, les bufetades entre Fede Valverde que ha acabat, i Tchouaméni que ha acabat amb el uruguaià a l'hospital amb un traumatisme que era encefàlic.
2: Sí, el naufragi de l'equip blanc aquesta temporada ha provocat una crispació inèdita al vestidor, com dèiem, que ha provocat l'obertura d'un expedient a Fede Valverde i a Aurelien Tchouaméni. Aurelien Tchouaméni, segons el diari Marca, tots dos jugadors van pegar-se ahir al vestidor fins al punt que Valverde va acabar a l'hospital amb un cop molt fort al cap. En aquest sentit, la còpia afegeix fins i tot que el van haver de portar en cadira de rodes perquè estava mig inconscient. En un comunicat, Valverde ha reconegut l'enfrontament amb Tchouaméni, però ha negat que arribessin a les mans, diu que només van discutir-se, però que durant la confrontació va fer-se un cop al cap amb una taula que hi havia al vestidor. Segons Valverde, aquesta patacada el va deixar grogui, per això el van enviar de pet a l'hospital. En el mateix escrit, Valverde acusa els mitjans de tergiversar la història, tot i que alhora confessa que el naufragi del Real Madrid aquesta temporada ha fet perdre els papers a més d'un, inclòs ell. Però això no és tot, perquè el jugador també deixa caure i insinua que hi ha algú al vestidor o al club que xerra més del compte i que està filtrant la mala maror de l'equip a la premsa.
0: Bueno, avui el diari Marca titula que l'última baralla deixa la imatge del Real Madrid per terra i la premsa qualifica la batussa de gravíssima i fa la reconstrucció.
2: Sí, la història aniria de la següent manera. Valverde i Tchouaméni es van discutir per primer cop dimecres a l'entrenament, el diari Marca va publicar l'enfrontament i a Valverde, com dèiem, no li va fer cap gràcia que es filtrés a la premsa. L'uruguaià va culpar Tchouaméni de ventilar-ho, però aquest li va negar. Valverde no se'l va creure i la tensió va escalar en el següent entrenament mentre Arbeloa es rentava les mans. La gestió, o la no gestió, del tècnic en aquest cas va obrir ahir definitivament la caixa dels trons, a Tchouaméni se li va acabar la paciència i, segons els diaris de Madrid, li hauria clavat un mastegot a Valverde que hauria provocat la caiguda desafortunada i el viatge cap a l'hospital. Per tot plegat, el Madrid ha decidit imposar-los una sanció de sou i de feina. Segons la COPE, tots dos podrien passar-se sense jugar entre 3 i 20 partits, a més d'una multa econòmica que els correspongui. De moment, Valverde s'estarà unes 2 setmanes de baixa i, per començar, es perdrà el partit de diumenge al Camp Nou, on el Barça es proclamarà campió de Lliga si guanya o empata.
0: Quina por.
2: Sí?
0: Sí. Jo me'n recordo el Charlie quan deia que quan un partit del Barça, que el Barça estava trinxat fa molts anys, era el segon de Johan, el Charlie, en aquella època, i va dir, el Barça quan... No l'imitaré, perquè no sé. El Barça quan les coses van malament pitjor és quan es refà de tot. I el Madrid n'hi havia de fotre 4 i van quedar empat a 0, al Bernabéu. Per tant, home, jo l'empat a 0 el firmo, eh?
2: Sí, però vull dir, ja serveix.
0: Ja serveix, però vull dir que no, que... Què?
6: Que no, home, que no patiu. Que anirà bé.
0: Molt bé.
6: Que guanyarà el Barça.
2: Sí?
0: Molt bé, Brujalola.
6: Ja veuràs. Dilluns en parlem.
0: Perfecte. Ja, com acabarà Brujalola els atacs creuats a l'Estret d'Ormuz?
6: Doncs això no pinta bé, eh? Perquè Teheran denuncia dues onades de bombardejos nord-americans i Trump admet que ha estat cosa seva. I a més amenaça amb nous atacs. Si els ayatollahs no s'afanyen a firmar la pau, diu que ja cal que es calcin.
2: Sí, la treva encara és vigent. Això tot i que avui s'han burlat de nosaltres. I els hem fet bocinets. Ens han pres per ximples. Tranquils, quan ja no hi hagi treva, ho sabreu. Només haureu de mirar la gran resplendor que sortirà de l'Iran. Així que millor que signin ràpid, perquè si no ho fan tindran un gran patiment. Un gran patiment.
6: Tot i l'intercanvi d'atacs, però a Ormuz, Trump diu que l'alto el foc continua vigent.
0: Va. La tornada a casa nostra, la mare del nadó maltractat, sortirà de la presó.
6: L'Audiència de Barcelona ha acordat la seva llibertat provisional amb la condició de no acostar-se a menys de 500 metres de la criatura. També li prohibeixen sortir del país. Entre els motius per deixar-la en llibertat hi ha la informació que s'ha trobat al seu telèfon mòbil, on es veu que va fer nombroses cerques i consultes sobre possibles causes de l'estat de salut del seu fill. Això demostraria, segons els jutges, la seva preocupació per la criatura. També s'ha tingut en compte el testimoni que va veure com el pare tractava de manera agressiva el nadó a la sala d'espera d'un hospital. En canvi, el tribunal ha desestimat justament el recurs presentat pel pare, que continuarà en presó provisional.
0: I en ple conflicte amb l'ensenyament, els sindicats denuncien que les dues agents dels Mossos d'Esquadra, que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de professors.
6: Sí, segons la versió de la CGT, l'assemblea es va celebrar dimecres amb treballadors del Consorci d'Educació de Barcelona i del Barcelonès. El sindicat assegura que docents presents a la reunió van identificar dues mosses de paisà que haurien participat, de fet, en altres manifestacions de manera uniformada. En ser interpel·lades, haurien afirmat que treballaven en un centre educatiu, però un professor del mateix centre ho va desmentir i aleshores les dues agents van marxar de la reunió. Els Mossos d'Esquadra, de moment, no ho han desmentit.
0: Per cert, que el Departament de Salut avança als 12 anys l'edat d'inici per aplicar les mesures de prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
6: És una de les novetats del nou model d'atenció per reduir la incidència d'aquestes malalties. Entre altres mesures, s'incorporaran els pediatres, que ara hauran de fer preguntes sobre les relacions sexoafectives als pacients de més de 12 anys.
0: I sobre... Avui tenim dues novetats d'Instagram. La primera és que a partir d'avui, tots els missatges que s'enviïn per privat deixaran de ser privats.
6: Sí, a veure, els llegirem tu i jo si ens els enviem entre tu i jo, però la plataforma ha decidit eliminar el xifratge d'extrem a extrem que oferia fins ara i, per tant, això permetrà a Meta accedir als xats de tots els usuaris. Les organitzacions que vetllen pels drets digitals han criticat aquesta decisió de la companyia, alerten que és un risc per a milions d'usuaris d'Instagram. En canvi, Meta diu que sí que mantindrà aquesta protecció a WhatsApp.
0: I... la segona novetat a Instagram és que ja està en fase de proves el botó de No m'agrada.
6: Després d'anys de rumors i de peticions dels usuaris, la xarxa finalment l'ha afegit. És un polze cap avall que ja apareix en alguns mòbils al costat del botó de M'agrada. Ara bé, només es podrà fer servir als comentaris i no apareixerà a les fotografies ni als vídeos. De moment, només alguns usuaris tenen aquesta funció.
0: Sort que el No m'agrada no va a les fotos, perquè crearia més angoixa encara i més ansietat als joves el que les fotografies posar no m'agrada.
6: Sí, segurament.
0: Esclar, hi hauria bufetades per veure que per restar entre els m'agrades i els no m'agrades. Veiem si estic més amunt o més avall. Per cert, encara en salut, el Tour de França d'aquest any no passarà pel Collserola per la pesta porcina africana.
6: L'organització s'ha vist obligada a retallar 16 quilòmetres de la segona etapa de la competició per les restriccions que hi ha a la serralada a causa de la malaltia. Això quan ahir el Departament d'Agricultura va confirmar 9 casos més, tots dins la zona del risc.
0: I de la visita al Papa a Barcelona avui a les 7 de la tarda ja es podran reservar les entrades per assistir a l'acte que es farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
6: L'organització calcula
3: col·lectiva, que podran encabir unes 37.000 persones, serà l'acte més multitudinari el dia 9 de juny al vespre. Tot i això, el dia més destacat serà l'endemà, el 10 de juny, recordeu, amb la visita a Montserrat, que podrà reunir 10.000 fidels. Sobre l'acte central, la missa a la Sagrada Família i la benedicció a la Torre de Jesús, ara hem sabut que es farà a l'exterior de la Basílica i abans de l'Eucaristia, i que es podrà seguir a través de pantalles gegants.
0: I a tot això, un quart de vuit del matí...
7: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Què, Mònica, com pinta el cap de setmana?
8: Doncs mira, demà tindrem un dia mogut. De fet, al matí ja plourà cap a les comarques del sud i amb el pas de les hores arribaran pluges des del mar i avançaran de sud cap a nord i escombraran tot el país. I a la tarda i vespre quedaran més concentrades al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i de Barcelona, amb vent de llevant i de gregal. Diumenge el vent girarà a ponent, s'espera un matí de més clarianes i després a la tarda poden descarregar alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, sobretot comarques de Ponent. També hi ha alguns models que donen més pluja diumenge a la tarda, altres que menys, però en principi al vespre a la ciutat de Barcelona no hauria de ploure. I diumenge pugen les temperatures amb màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus. I avui de moment comencem la jornada també amb algunes bandes de núvols, algunes boires i durant el matí núvols més espessos a prop del mar que poden deixar algun ruixat al sud i també costa central. I després a la tarda alguns xàfecs a les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i també Terres de l'Ebre. Avui no hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat. I ara mateix entre 13 i 15 graus a Barcelona, 13 també a Tarragona, 8 a Lleida, 9 a Girona, 10 a Banyoles i 5 a Solsona.
7: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I a aquesta hora del matí, un quart i un minut de vuit, als cinemes avui arriba Couture, alta costura.
9: Do you think we're responsible for what happens to us?
10: What do you mean exactly?
0: Amb Angelina Jolie, que es posa la pell d'una directora de cinema, també arriba Yo no moriré de amor.
11: Yo que sabía que mamá se había perdido.
12: Hay que estar más pendientes.
13: Sí, claro, como tú, ¿no?
11: ¿Como yo qué?
0: Que va guanyar la Bisnaga d'Or a l'últim festival de Màlaga, millor pel·lícula, amb la catalana Júlia Mascor, que va guanyar la millor actriu, aquesta esplèndida, al repartiment. I Hugh Jackman és el protagonista de Les ovelles detectives.
14: Si la meva felicitat té un secret,
0: de què va?
14: És cuidar les meves ovelles.
3: Un pastor llegeix cada nit en veu alta les seves ovelles una història misteriosa d'assassinats.
0: Què?
3: I llavors què fan les ovelles? Doncs fan veure que... És que ens ha generat el tema detectives, ha generat un debat a la redacció. I tots hi caiem. Perquè, oi que quan llegeixes les ovelles detectives et surt?
0: Sí.
3: Detectives. I és... Millor això que les baralles al vestidor del Madrid. Ja. És detectives.
0: Les ovelles detectives. Bueno, anem a una gran notícia musical mentre deixem que rigui la Mònica Hernández. És molt bèstia aquesta notícia.
3: Aquesta sí, eh?
0: Tornen Paul McCartney i Ringo Starr junts amb una nova cançó, Home to Us.
3: Aquesta cançó forma part del nou disc de Paul McCartney, que es publicarà el 29 de maig. La cançó, però, ja la podeu trobar avui a les plataformes digitals i la notícia l'ha confirmat el mateix McCartney en un acte a Abbey Road, on ha donat detalls d'aquesta col·laboració.
0: Aviam com sona. Ringo Starr, la meitat dels Beatles, junts. I qui ha hagut de sortir cames, ajudeu-me, d'un concert és Eric Clapton.
3: Sí, ahir actuava a Madrid, al Movistar Arena. Tot anava bé fins al final del concert, quan un seguidor va llançar un vinil a l'escenari amb l'esperança, imaginem, que li firmés. Doncs bé, el disc va impactar contra Eric Clapton mentre saludava al final de l'actuació i aleshores el guitarrista va decidir ja no sortir de nou a interpretar el bis.
0: Hi ha imatges de com es llença el disc, el vinil, i li va impactar el pit d'Eric Clapton, que també...
3: Ja. Yeah. No, que pobre, que 81 anys, el rei de la guitarra, no sé, no s'ho devia prendre massa bé, no? Mm. No sé.
0: Les ovelles detectives.
3: T'ha agradat això.
0: Ara sí. Nou tema de Charli XCX. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock. Es diu Rock Music, però atenció, perquè una de les novetats de les últimes hores musicals és que Shakira, com si no hi hagués cantants arreu del món, torna a firmar la cançó del Mundial de Futbol d'aquest estiu.

0: cançó en lloc de Waka Waka. Com es diu?
1: Aquesta...
0: Ovelles detectives. No, bueno, es diu?
1: Aquesta cançó, o sigui, després de l'èxit de Waka Waka...
0: Es diu?
1: Això es diu Dai Dai.
0: Dai Dai, de Waka
1: Waka. Sona una mica Waka Waka.
0: Waka Waka, sí.
1: Sí.
0: Passa que la Bonnie Tyler continua en coma induït. El 30 d'abril es va ingressar d'urgència a l'Hospital de Portugal per problemes intestinals i ara sembla que està a la UCI amb pronòstic reservat. Què us està passant?
1: Últimament les Mòniques la... no...
0: Ara li fots la ronya a la Mònica Usart, de debò.
1: No,
2: som còmplices, som còmplices.
3: Sí, va, que jo poso ordre, va. Que el Rayo Vallecano ha fet història després de classificar-se per la final de la Conference League, la tercera competició europea. L'equip madrileny va guanyar 0-1 al camp de l'Estrasburg i ara s'enfrontarà al Crystal Palace a la gran final. De pas, la victòria del Rayo fa que la temporada que ve el cinquè classificat de la Lliga Espanyola pugui jugar a la Champions. L'Espanyol ultima el fitxatge de Monchi, l'exdirector esportiu del Sevilla. Tot fa pensar que Fran Garagarza no continuarà després dels mals resultats d'aquesta temporada i l'andalús és el gran favorit per agafar-li el relleu. I el Barça d'hoquei patins s'ha classificat per les semifinals de la Lliga Europea després de guanyar 2-0 l'Sporting de Portugal. El seu proper rival serà el Benfica.
0: En fi, Mònica Usart i ho deixem aquí.
4: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: I a les 7:21...
5: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Avui des d'allà ens espera la Laia Batet. Bon dia, Laia.
6: Bon dia, doncs ara mateix destaquem una avaria a la A2 que genera cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. I a la P7, retencions a l'altura de

El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7 i 27.
0: Cada dia una idea.
2: El que li passa pel cap al Xavi Puig.
3: Un dinar 4 és més petit que un dinar 3. I un dinar 3 més petit que un dinar 2. I un dinar 2 més petit que un dinar 1. El món al revés.
0: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
2: La proposta del Pep Prieto.
4: Hi va haver un temps en què al cinema la possibilitat de quedar atrapats en una illa

0: La deserta era una idea fins i tot romàntica. Sam Help, en canvi, ho converteix en un autèntic malson. Una treballadora i el seu cap pateixen un accident durant un viatge de feina i acaben en una illa remota. Aviat, les seves diferències professionals deriven en un enfrontament cada vegada més cru. Sam Raimi torna als seus orígens amb aquesta història de supervivència que trenca amb uns quants tòpics. Hi ha una certa diagnosi social, però el que de veritat importa és veure Rachel McAdams i Dylan O'Brien apuntant-se a atrocitats de l'alçada d'un campanar. Trobareu Sam Help a Disney+.
1: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
2: Santi Balmes, bon dia.
3: Hola, bon dia, amigues i amics. Perdre un ull i decidir no reconstruir-lo, sinó, atenció, tatuar-se'l per tal de que sembli real... És una cosa que ha succeït. El resultat de l'ull tatuat, en soc testimoni, és espectacular. El Santify d'avui és dels Radiohead Fake Plastic Twist.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber, Núria travessa Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
1: Bon dia,
2: que el Ministeri de Sanitat vol obligar els 14 ciutadans de l'estat del creuer Ondius a fer quarantena en un hospital de Madrid. En canvi, el Ministeri de Defensa, l'OMS i la Unió Europea creuen que no és legal forçar-los a confinar-se.
1: Incendi sense precedents al Real Madrid. Fede Valverde ha acabat a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club intenta sortir del pas i de moment ha obert un expedient a tots dos futbolistes que podrien perdre's el que queda de temporada.
3: L'alto al foc a l'Orient Mitjà penja d'un fil després del foc creuat d'aquesta matinada. Els Estats Units han bombardejat diversos vaixells i ciutats iranianes i l'exèrcit de l'Iran s'hi ha tornat.
2: A Barcelona, llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat. L'Audiència Nacional l'ha deixat sortir perquè cada cop hi ha més proves que incriminen només el pare.
3: Els Mossos no confirmen ni desmenteixen si van infiltrar dos agents en una assemblea de professors. La CGT ha denunciat que hi havia dos policies a la reunió i ara l'oposició demana explicacions al govern.
2: A Nova York han detingut un menor per assassinar un home que feia un repte viral de TikTok. Ara és tendència empipar persones drogodependents o que viuen al carrer, i el noi de 17 anys va matar-ne una ganivetades.
3: I avui als cinemes arriba Couture, Alta Costura, amb Angelina Jolie, també Jo no moriré de amor, Bisnagadora Màlaga, o Les ovelles detectives amb Hugh Jackman. En música, novetats de Charlie XCX, Neil Diamond o Art de Bogotà.
1: I a la resta dels esports, l'Espanyol, l'últim el fitxatge de Monchi, l'exdirector esportiu del Sevilla. Tot fa pensar que Fran Garagarza no continuarà i que l'Andalús li agafarà el relleu. I el Rayo Vallecano ha fet història després de classificar-se per la final de la Conference League. La victòria de l'equip madrileny fa que la temporada que ve el cinquè classificat de la Lliga Espanyola jugui la Champions.
0: Temps.
4: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà un dissabte més mogut, amb pluges que seran més generals, sobretot durant la tarda, i un diumenge més tranquil, amb més clarianes i temperatures més altes. Però avui comencem el dia en fresc, ara mateix entre els 13 i els 15 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 8 a Lleida, 9 a Girona, 7 a Vic i 10 a Balaguer, i el mitjà semblant al d'ahir. Ara al matí amb més núvols a la costa, al prelitoral, fins i tot amb algun ruixat al sud i a la costa central, i després a la tarda amb alguns xàfecs a les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i Terres de l'Ebre.
6: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
7: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
8: Detersolin Pearls.
7: Què?
8: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
7: Ah? Doncs que sàpigues que et copiaré.
6: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs amb els ruixats dels últims dies es manté la qualitat bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
9: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
10: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
11: I tant, per estalviar.
9: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
11: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
10: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
11: Oh!
9: Torna l'equip estalvi.
12: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
13: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Hem acut a cotxes des del RAC, avui amb la Laia Batet. Bon dia.
14: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem una avaria a la A2 a Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i genera cues cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. Les retencions habituals a la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa, i també retencions habitual a les rondes en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a la C58, circulació intensa a Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
15: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
16: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
17: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
16: Thank you!
15: Per aquí, sisplau.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a aquesta hora, a les 7:34 minuts, com sempre, obrim el diari del Món a RAC1. comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
19: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
20: Bon dia.
0: Sergi Ambudio, bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui els diaris continuen posant el focus en el famós creuer amb el brot d'antivirus que aquest cap de setmana arribarà a les Illes Canàries. La majoria de diaris se centren a diferenciar-lo clarament del coronavirus.
19: A l'editorial de La Vanguardia creuen que hi ha dos motius que fan que tothom n'estigui pendent. Primer, que tot plegat podria donar peu a un guió de pel·lícula de terror, i segon, que tothom té a la memòria la pandèmia del Covid, i acaba elogiant el paper de l'OMS. Diu, s'ha evidenciat la necessitat de mantenir i dotar aquesta mena d'organitzacions.
20: L'editorial de l'Ara es titula Antivirus, no hem après res, i es pregunten com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquesta mena de casos.
22: I al Punt Avui, Ana Serrano fa una crida a la calma i insisteix que no es pot comparar amb el coronavirus. Per això apunta que el pitjor virus de tots és el de la por.
0: El gran tema del dia, però, a la premsa generalista i, evidentment, a l'esportiva, és la crisi al vestidor del Real Madrid arran de la baralla a cops de puny entre Valverde i Tchouaméni. Tots els diaris asseguren que el Real Madrid està absolutament trencat i que és una bomba de rellotgeria. Albert Pedral, bon dia.
21: Bon dia.
23: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
1: El Marca publica tota una portada negra i titula Una altra baralla i la imatge del Real Madrid per terra. El diari explica que hi ha tensió i un ambient irreparable i el sotsdirector Juan Ignacio García Ochoa qualifica la baralla d'intolerable i conclou l'equip està a la deriva, necessitat de referents i d'una reconstrucció absoluta peti qui peti.
19: L'AS obre la portada amb un crisi sense precedents. A l'interior, Tomás Roncero escriu les nostres teòriques estrelles es comporten com ocupes a qui els és igual destrossar el prestigi sagrat d'aquest grandiós equip. Creu que es comporten com un club de lluita i com nens malcriats en un pati d'escola d'alumnes conflictius. Per això lamente, m'estan robant l'amor de la meva vida, la il·lusió de milions de fans.
20: A Mundo Deportivo, Fernando Polo també compara la situació del Real Madrid amb l'emblemàtica pel·lícula El Club de la Lucha i atribueix el despropòsit del conjunt blanc a un profund fracàs de la gestió de Florentino Pérez en un any nefast, igual que l'anterior, que també va acabar sense títols.
22: Al diari Esport, Joan Bahils assegura que Florentino Pérez ha perdut directament el control del club i es pregunta si amb 79 anys i amb una salut tan delicada, el dirigent serà capaç o no de reconstruir un vestidor tan dividit on les estrelles estan enfrontades.
1: I l'esportiu titula Agarrotades, Oriol Rubiró afegeix que diumenge el Barça té una oportunitat única de fer sang a un Real Madrid que des de fa setmanes es troba immers en una onada de polèmiques i de conflictes.
19: A El País, Manuel Javois veu la situació al vestidor indigna i impròpia fins i tot d'una classe de quart d'ESO. Diu que no hi ha millor indicador del descontrol d'un club que en lloc de tirar aigua a la foguera hi posi gasolina. Lamenta que no hi hagi un Ramos o un Raúl amb prou autoritat a la plantilla i acaba carregant contra els jugadors per trair la confiança dels seus companys i la de la institució.
20: A La Vanguardia posen un semàfor vermell tant a Valverde com a Tchouaméni i en pàgines interiors Juan Bautista Martínez titula El Madrid a cops de puny. Assegura que l'equip està en flames i que després d'aquest terratrèmol el que hi ha al vestidor blanc no és una bretxa, sinó una falla irreversible.
22: I a l'ABC, Ángel Luis Menéndez titula el seu article amb un el salvatge vestidor del Real Madrid. Assegura que no s'havia vist mai aquest nivell de tensió i que les empipades, els menyspreus i les baralles violentes s'han convertit en el pa de cada dia aquesta temporada.
24: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera, escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: Mentrestant, la guerra interna al vestidor del Real Madrid no només ha captat l'atenció de la premsa d'aquí. Els diaris de mig món també tenen la mirada posada a la trencadissa del Club Blanc.
25: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
1: El francès L'Equip, per exemple, parla de crisi total abans del clàssic de diumenge i afegeix que la baralla entre Tchouaméni i Valverde ha agreujat encara més la divisió en un vestidor del Real Madrid ja profundament fracturat.
19: L'argentí Olé ho titlla d'escàndol i afirma que aquest és un capítol més en el conflicte intern de l'equip després d'una temporada per oblidar. Afegeix que entre els responsables de l'atenció al vestidor hi ha Kylian Mbappé, que està en amistat amb diversos companys.
20: L'italià La Gazzetta dello Sport titula Caos Real Tchouaméni i Valverde, dues baralles en dos dies.
22: I a l'alemany Der Spiegel llegim que després de caure de la Champions i amb la Lliga pràcticament perduda, el Real Madrid s'enfronta ara a un xoc intern al final d'una temporada que diuen que és desastrós.
26: Gairebé segur que el teu cotxe no et falta un queda molt? Ben segur que tens el DJ que no en deixa una. Aquesta no, millor aquesta. El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra amb IBP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a ibp.es.
0: 21 minuts i les 8.
2: Hola, Puig.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
3: Quan una empresa vol impulsar un projecte sostenible, trobar un finançament a llarg termini i bones condicions com les que ofereix l'Institut Català de Finances és clau. Aquest ha estat el cas d'Estabanell. La companyia del sector energètic i les telecomunicacions ha impulsat la construcció de 16 nous parcs solars gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb el préstec ICF Ecoverda, les empreses tenen fins a 5 milions d'euros a 20 anys amb condicions preferents, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
0: 20 minuts i clavem les 8 del matí.
25: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
24: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
4: Ah, cómo hemos cambiado.
6: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a AllianzDirect.es i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct. Directe al teu estalvi.
21: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
27: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
28: Fes t'entendre amb mi, Di.
29: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
28: Crec que m'he enamorat.
29: Normal, amb aquests preus.
28: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
29: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
30: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
31: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
30: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
31: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
30: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
32: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
33: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
34: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
35: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
36: Quan vulgui.
35: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
36: Tot el temps que vulgui.
35: I totes les bombolles que vulgui?
36: Totes les bombolles que vulgui.
35: I tot el relax que vulgui?
36: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
37: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
38: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
39: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 3:15. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
1: Aquest matí a tots aquells que somien amb un govern independentista si llegeixen l'article de Marçal Sintes al diari Ara. Diu que se n'oblidin per molt de temps, que si abans ja era complicat, ara esdevindrà impossible. I escriu, no ho hauran aconseguit ni el PSC, ni el PP, ni Vox. Ho hauran aconseguit els votants d'un partit que, ves quina paradoxa, es diu i es vol més català i més independentista que ningú, Aliança Catalana.
0: Martí Esteban, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
2: Que l'antivirus és un efecte secundari de la vacuna de Pfizer contra la Covid. Diverses publicacions a Twitter difonen un paràgraf d'un informe de la farmacèutica que esmenta l'antivirus, però tal com aclareix EFE Verifica, el mateix informe explica que no hi ha una relació demostrada entre la vacuna i el virus.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: L'Amazònia es podria transformar en un entorn semblant a la sabana.
3: Sí, al voltant de 2/3 de la selva amazònica es podrien convertir en boscos degradats o ecosistemes semblants a la sabana. Això passaria en cas que l'escalfament del planeta se situés entre el grau i mig i 1,9 graus i la deforestació fos d'entre el 22 i el 28% a l'Amazònia. L'estudi l'han fet des de l'Institut Potsdam per la investigació sobre l'impacte del canvi climàtic.
0: Lluna Belani, bon dia.
5: Bon dia.
0: La informació que no sabies que necessitaves.
5: Que la vaca més cara d'Espanya viu a Galícia, en concret a Ames, un poble de la Corunya. Ha costat 10.500 euros. El seu nou propietari diu que l'havia de comprar tant sí com no perquè el seu llom és literalment com un matalàs de greix. Ho llegim al 20 minuts.
0: Martí, si ens agrada el whisky, què hem de fer?
2: Doncs treballar a l'FBI, perquè el director de l'agència, Cash Patel, regala ampolles de bourbon als seus empleats. Són ampolles personalitzades amb el seu nom, el càrrec i l'escut de l'FBI. La notícia l'avança The Atlantic, que ja va explicar que Patel té problemes d'alcoholisme. Ell, però, ho nega i els ha denunciat.
0: Els Estats Units investiguen operacions milmilionàries sospitoses amb el preu del petroli.
9: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: El Departament de Justícia del govern nord-americà ha obert una investigació sobre almenys 4 operacions amb un valor d'uns 2.600 milions de dòlars. Diversos inversors van apostar que el preu del petroli baixaria pocs minuts abans que es publiquessin notícies que empenyien el preu en aquesta direcció. La investigació ara ha de determinar si van rebre la informació privilegiada.
10: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
11: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
12: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem a les xarxes.
13: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Cada matí amb el Guillem Terrés. Bon dia.
14: Bon dia. Ahir va ser el meu aniversari i per primera vegada vaig decidir no publicar ni dir res a Instagram. I és l'aniversari que m'ha felicitat menys gent en els últims 10 anys. No ho dic amb pena, eh? La gent que m'estimo em va felicitar i va ser un dia meravellós. Però em va fer pensar en una de les preguntes que més m'obsessionen des de fa temps. Com era la vida abans de les xarxes? I abans de tenir mòbils? Entenc que la gent s'apuntava als aniversaris al calendari i que en comptes de rebre felicitacions d'amics, coneguts i saludats, les rebia simplement del teu cercle més proper. I en el fons hi ha una part de mi que pensa que potser era millor. Sempre que em plantejo aquesta pregunta arribo a la mateixa conclusió. La vida sense xarxes i sobretot sense mòbil era millor. La gent estava més present, no hi havia Reels, ni TikTok, ni encara menys YouTube Shorts, que és el pou més fosc que ha inventat internet. Però després aterro la realitat i penso que només és una imatge idealitzada que tinc d'una època que no he viscut d'adult. Pura nostàlgia. I que en el fons no estem tan malament. Al cap i a la fi, jo no podria fer els meus vídeos sense mòbil, ni enviar cada dia aquesta píndola si no existissin les xarxes. I al final, l'experiment d'ahir em va servir d'alguna cosa, i és el que més em va sorprendre. Quan desapareix el recordatori d'Instagram, desapareix molta gent, però la que queda pesa més.
13: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong. La xocolata. Xocolata.
0: I la notícia fric.
15: Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda us ofereixen aquest espai.
0: Jordi Somell, bon dia.
16: Bon dia. Sabíeu que hi ha un concurs de crits de cèrvols? A Dortmund, a Alemanya, diversos caçadors han fet una demostració de les seves habilitats per captar l'atenció dels cèrvols.
0: És un imitador?
16: No, sí. No és la tassa del vàter, eh? És... Els caçadors imiten els brams dels cèrvols amb uns tubs buits per dins. Thomas Soltvedel va aconseguir el títol després de 5 anys consecutius com a subcampió.
0: Sí, és interessant. saber on deu estar el campió, deu estar tancat, no?
16: No sé què, bueno, no sé.
0: El campió d'abans, els que...
16: Sí. Ah, bueno, està...
0: On ja se'l vol aquest matí?
16: Doncs a diversos mitjans on llegim el malestar de la Casa Blanca amb l'actor Mark Hamill, després que l'intèrpret de Luke Skywalker va compartir a Blue Sky la imatge de Donald Trump engegut en una tomba amb la làpida que hi diu 1946-2024. La Casa Blanca ha contestat qualificant l'actor de persona malalta. Hamill ha acabat esborrant la imatge, però no el missatge en què desitja que Donald Trump visqui prou per poder retre comptes pels seus crims.
0: I avui, que és la Mare de Déu de Pompeia, és l'aniversari de...
16: El cantant Enrique Iglesias, a veces desespero cuando me enamoro, que fa 51 anys. L'entrenador de futbol Luis Enrique, 56 anys.
0: Hombre...
16: La cantant Marta Sánchez, Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal, 60 anys. I el divulgador científic David Attenborough, avui fa 100 anys.
0: Carai.
4: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
6: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
4: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
6: Wala.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui divendres, Martí?
2: La del diari de Girona, que ens presenta l'Enna Ndal Àguila, una incondicional de l'Espart Girona de bàsquet i fundadora del grup d'animació del club de 79 anys. Aquesta entusiasta del bàsquet d'origen filipí ja la coneixen com l'àvia de l'equip. I és que no només les acompanya, sinó que cada setmana també els fa rotllets de primavera casolans perquè recuperin forces. I diu, elles em donen vida.
7: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
8: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 9 i les 8.
19: Si tens més de 60 anys, a Renfe i amb la targeta dorada, viatges amb descomptes de fins al 40% en tots els trens AVE, larga distància, avant i media distància. Tot això per només 6 euros l'any. Pots aconseguir la teva targeta dorada a les taquilles de les estacions o a les agències de viatge. I si ja la tens, renovar-la és molt fàcil. A Renfe.
20: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
21: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
22: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
23: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
24: Ara a Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59 t'estalvies un 18% i amb Lidl Plus pernil serrà reserva per 3,89 t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
25: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
26: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
25: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
26: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
27: Mira aquesta casa. Hi entrem?
28: És un primer i entrem, té balcó i entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
29: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
30: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Etravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
31: Etravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a etravel.com.
1: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: RAC 1. Ben amunt! Ben amunt! Ben amunt, capità! Ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt!
10: Tant de bo. Aquest diumenge a les 9.
11: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Ben amunt, que som campions!
12: RAC 1. Tots som un milió.
13: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Menys de 5 minuts i les 8 del matí. I a aquesta hora, la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, el batec del cor.
14: La CIA ha utilitzat una tecnologia secreta per localitzar i rescatar un pilot nord-americà abatut a l'Iran. Aquest sistema seria capaç de detectar els batecs del cor a gran distància, és a dir, que separa el senyal cardíac del soroll ambiental. Ja coneixem la historieta que gràcies a les guerres s'han fet grans avenços tecnològics. El radar, els primers ordinadors i internet, millores en l'aviació. Em pregunto per què utilitzaran aquest localitzador. Un simple batec del cor i ens podran distingir des de l'altra punta del món? Segur que serà molt útil, no dic que no. Per la freqüència cardíaca sabran si dormim, si fem esport, si estem tristos o simplement si no volem ser trobats. I jo, sense sentir-los i a ells la freqüència cardíaca, m'atreveixo a dir que faran amb nosaltres el que els hi dongui la santíssima gana.
0: Quatre minuts i les vuit.
15: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la vinaixa.
16: Cada primavera, quan la llum s'allarga, l'aire comença a fer olor de terra humida, Girona es transforma. Els carrers de pedra i racons amagats es converteixen en una gran catifa. Arriba Temps de Flors, del 9 al 17 de maig, art, imaginació i olors, una cita entre flors i pedres, sense perdre el temps. Passegem amb Randy Crawford a Street Life.

0: Avui parlarem d'espàrrecs amb en Jaume Gallard, agricultor d'en Matdier Origen. Es pot notar la diferència de sabor entre les seves varietats?
1: Doncs tots venen de la mateixa planta. Les varietats són el resultat de com es cultiven. Els blancs, més tendres i dolços, creixen sota terra, i els verds i morats, intensos i cruixents, a l'aire lliure.
2: A Matdier Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: RAC 1.
4: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: D'aquí a uns minuts saludarem en directe a un dels experts mundials que més bé coneix l'antivirus. És un viròleg argentí que viu a Nova York i que treballa al Mount Sinai, a un dels hospitals de referència dels virus. En parlarem amb ell d'aquí a uns minuts aquí al Món RQ, però abans, en aquest davantal, permeteu-me que avui parli del que ha estat probablement una de les notícies d'aquestes últimes hores. Perquè sabíem i sabem que el Real Madrid sempre ha estat un imperi, un club construït sobre la por que provocava els altres, sobre la sensació que fins i tot enmig del caos sempre hi ha algú manant, algú que ho controla tot, però avui el Real Madrid ha perdut el respecte. Avui transmet una altra cosa, que és descomposició. Valdebebas s'ha convertit en un castell ple d'ombres, de mirades de desconfiança i d'egos desbocats. L'agressió entre Valverde i Tchouaméni no és cap accident, és l'últim crit d'un vestidor que ja fa mesos que crema per dins. Un equip que ha deixat de ser una família competitiva per convertir-se en una suma de faccions, de sospites, de guerres personals i de molta xerrameca de l'interior cap a l'exterior. Sembla que no hi hagi lideratge, que no hi ha jerarquia i que ja no hi ha ordre, només soroll. Mentrestant, el president Florentino Pérez calla. El gran arquitecte d'aquest imperi observa el seu regne des del silenci com aquells emperadors decadents que continuaven dirigint banquets mentre les parets del palau començaven a esquerdar-se. Un comunicat de paper d'aquells que no passen pel micròfon i no tenen ni veu, no tenen res, no tenen àudio, i que pretén convertir aquest incendi en una incidència tècnica. Però hi ha focs que ja no s'apaguen amb propaganda. Ai, si això hagués passat a Can Barça. Estaríem tots a la porta de l'edifici de Joan Laporta reclamant explicacions o rodes de premsa o que xerri d'una punyetera vegada aquest home. Però és que el que li passa al Madrid no neix avui. Fa massa temps que l'equip blanc viu atrapat dins d'una guerra invisible. Tot ja va començar quan Vinícius deixava de ser només futbolista per convertir-se en centre de poder. El pols amb l'entrenador Xavi Alonso, que ho va acabar de contaminar tot, i el missatge que va rebre el vestidor era demolidor. Aquí les estrelles ja no conviuen amb l'autoritat. L'esclafen. Xavi Alonso va caure, el vestidor va sobreviure, però cada ferida que queda oberta supura amb més ràbia. I després apareix Kylian Mbappé, el que havia de ser el gran emperador galàctic, el futbolista cridat a governar una època, però que sembla viure flotant dins d'un univers paral·lel, estètic i distant, mentre el club s'enfonsa sota els seus peus. El Bernabéu esperava un líder i massa sovint només va veure i només veu una icona. I al seu costat, Álvaro Arbeloa, el fidel guardià del relat, però un pilota de manual, però també un pilot automàtic d'una estructura que encara actua com si l'escut pogués continuar tapant qualsevol misèria. Però fins i tot els escuts més grans acaben escardant-se quan la podridura neix des de dins. El més greu no és la derrota. El Real Madrid ha perdut moltes vegades, però sempre ha tornat. El més greu és la imatge que ha donat. La sensació que el club ha deixat de dominar el caos per començar a ser devorat per ell mateix. Que cadascú viu atrinxerat dins el seu ego mentre l'escut perd pes, perd autoritat i perd ànima. I sí, sort del Real Madrid que el clàssic és el Camp Nou i no el Bernabéu, perquè avui el seu propi estadi no seria un camp de futbol, seria un tribunal. I la sentència ja fa dies que ressona pels passadissos del Bernabéu. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 8 de maig del 2026.
2: I som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà un dissabte més mogut, amb pluja general, sobretot durant la tarda, i un diumenge més tranquil i amb temperatures més altes.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un camió avariat a la C31 a l'alçada de Sitges obliga a fer un pas alternatiu i crea retencions d'un quilòmetre i mig, així com una avaria a la A2 a Sant Vicenç dels Horts, que també deixa un carril tallat i genera cues en direcció a Lleida.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. A tot just 48 hores que el creuer Ondius arriba a les Illes Canàries, el protocol del govern d'Espanya per acollir els passatgers i la tripulació fa aigües. El gran dubte a aquesta hora, a les 8 i 5, és què passarà amb els 9 espanyols i amb els 5 catalans que viatgen a bord d'aquest vaixell afectat pel brot d'antivirus. Dimecres, el Ministeri de Sanitat va avançar que els obligarien a confinar-se per passar la quarantena en un hospital militar de Madrid. Però ahir, diverses veus ho posaven en dubte. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties i fins i tot el mateix Ministeri de Defensa espanyol alerten al Ministeri de Sanitat que no hi ha cap eina legal per forçar algú sense símptomes a aïllar-se. Amb aquesta discrepància sobre la taula, la pregunta que hi ha a hores d'ara és evident. Quin marge tindrà el govern espanyol per confinar un passatger espanyol de l'Ondius que s'hi negui i exigeixi que el deixin tornar cap a casa? Per resoldre aquest interrogant hem de fer una ullada a tres lleis. La primera és la de mesures especials de seguretat pública. La segona, la general de sanitat. I la tercera, la de salut pública. Les tres preveuen imposar mesures preventives com els confinaments de persones infectades o exposades a malalties de caràcter infecciós. Esclar, però introdueixen matisos molt importants. Per exemple, cal respectar allò que s'anomena principi de proporcionalitat, que sempre és interpretable, esclar, i prioritzar mecanismes de control que garanteixin la lliure circulació de les persones. De fet, la llei estableix que una quarantena forçada ha de ser sempre supervisada per un jutge. Les interpretacions jurídiques han obert una escletxa a la Moncloa i una esquerda. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que és magistrada en excedència, creu que no hi ha marge legal per obligar cap ciutadà espanyol a confinar-se. Però, en canvi, la ministra de Sanitat, Mónica García, insisteix que sí, que si cal, els forçaran a tancar-se.
4: Y siempre que voluntariamente quieran, porque las personas, es, las medidas que se toman son medidas que quieren ser voluntariamente.
5: Esa cuarentena la van a cumplir las personas españolas. Depende básicamente de un criterio de salud pública y tenemos las herramientas legales.
0: El PP el que fa és sucar pa en aquesta confusió. El líder popular Alberto Núñez Feijóo ja parla de caos i ha aprofitat la vinentesa per carregar contra la gestió del govern de Pedro Sánchez.
6: La realidad es que ha habido demasiada confusión en los últimos días. Primero, que el barco no vendría a las costas españolas, después que sí. Después, que recibiríamos a los infectados, después que no. Después, que los españoles afectados irían a Canarias, ahora que van a Madrid. Y después, que estarían en cuarentena y ahora que es voluntaria la cuarentena. Señores, esto no es serio.
0: Si finalment el Ministeri de Sanitat se surt amb la seva i acaba obligant els 9 espanyols i els catalans de l'Ondius a confinar-se, l'altre gran dubte és quant de temps durarà la quarantena. La forquilla és molt ampla, va des dels 21 fins als 45 dies. Però ahir el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, no aclaria quin termini els convenç més.
7: Una cuarentena es que no estás en contacto con otras personas. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos que son de ellos, valorando cuál es la última fecha en la que pudieron estar en contacto. Desde ahí vamos a valorar exactamente los tiempos que pueden ser para no alargar el proceso más de lo que desde el punto de salud pública pueda ser necesario.
0: Però el que sí que està més clar és què passarà amb la resta de passatgers i tripulants, els que no tenen nacionalitat espanyola. Quan l'Ondius arribi diumenge al migdia a Tenerife, fondejarà a uns quants centenars de metres del port de Granadilla. Els professionals sanitaris arribaran al vaixell en llanxes per avaluar l'estat de salut de les més de 140 persones de 23 nacionalitats diferents que hi ha a bord. L'endemà, una vegada hagin comprovat que no tenen cap símptoma, els transportaran en grups de 5 cap al port. Allà pujaran en una colla de vehicles especials escortats per la policia i direcció a l'aeroport de Tenerife. De Tenerife Sud. Quan hi arribin, després d'un trajecte de tot just 10 minuts, s'esperaran en una àrea que està aïllada de la terminal fins que els vols charters o militars que hauran hagut de noliejar als seus països d'origen estiguin a punt per evacuar-los i tornar-los cap a casa. Si hi ha algun govern estranger que no es pot fer càrrec del cost de l'avió, seran els Països Baixos els que l'assumeixen, perquè l'empresa del creuer té la seu allà, als Països Baixos. Aquest matí, el govern d'Espanya ha agendat una reunió amb representants de tots els països que tenen ciutadans en aquest creuer per acabar d'afinar el protocol d'evacuació. L'operació està en mans de la Moncloa, que a les últimes hores ha intentat dissipar els recels del govern local, el de les Illes Canàries. Aquesta nit, el president espanyol Pedro Sánchez ha trucat al president canari Fernando Clavijo per transmetre-li tranquil·litat i calma. Li ha garantit que cap dels passatgers de l'Ondius entrarà en contacte amb els veïns de Tenerife. De fet, ahir la secretària general de Protecció Civil del Ministeri de l'Interior, Virginia Barcones, també subratllava que l'aïllament serà absolut.
8: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil. Van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada. Se van a montar en los aviones y se van a ir.
0: Un cop desembarquin tots els passatgers, el creuer reprendrà la marxa cap als Països Baixos per sotmetre's a un procés de desinfecció complet i sencer en un port neerlandès. Només s'ha previst un escenari que obligaria a prolongar l'estada d'un dels passatgers o tripulants a les Illes Canàries, i és que desenvolupi símptomes greus a les pròximes hores. Llavors el protocol preveu ingressar-lo absolutament aïllat a la unitat de cures intensives d'un hospital de la Gran Canària per tractar-lo. Les autoritats van detallar tots els escenaris del dispositiu ahir en una roda de premsa que es va fer a la Secretaria General de Protecció Civil del Govern d'Espanya. Una roda de premsa que va seguir des de Madrid l'Arnau Mañé.
9: El govern espanyol prepara tots els escenaris de cara al desembarcament de diumenge a Tenerife. L'objectiu és que els passatgers del creuer arribin a port i pugin a un avió sense entrar en contacte amb ningú. Protecció Civil admet que estan afinant els protocols per garantir la seguretat de tothom, però aplaudeixen la col·laboració de tots els països per repatriar els seus ciutadans. Virginia Barcones ho deixava així de clar.
8: No va salir nadie de ese crucero que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. El escenario más normal... que todos sigan asintomáticos, pero también en otro tipo de escenarios donde alguien pudiera empezar a tener síntomas o pudiera aparecer la enfermedad.
9: I aquesta és una de les claus. Què passa si un país no posa un avió especial per repatriar el seu ciutadà? Doncs que se n'hauran de fer càrrec als Països Baixos, perquè el creuer té bandera holandesa. Els passatgers espanyols, també els 5 catalans, continuen a bord. El Ministeri de Sanitat assegura que estan bé i que quan arribin a les Canàries se'ls portarà directament a Madrid, a un hospital militar, per fer tota la quarantena.
0: De moment, els més de 140 passatgers i tripulants que viatgen a bord de l'Ondius estan sans i estalvis. El brot d'antivirus s'ha disseminat amb comptagotes. Fins ara, l'Organització Mundial de la Salut n'ha confirmat només 8 casos. Els dels 3 morts i els de 3 persones que estan ingressades també examina 3 malalts més, tot i que 2 d'ells no van arribar a posar mai un peu al creuer. Són una hostessa neerlandesa i un passatger francès que van estar en contacte a l'avió amb una de les infectades que va acabar morint a Johannesburg, a Sud-àfrica. A hores d'ara, no hi ha cap certesa de si han arreplegat l'antivirus o no, però sí que sabem que presenten símptomes compatibles amb aquesta malaltia. A l'OMS, per tant, se li gira feina perquè també ha de seguir el rastre a la trentena llarga de passatgers que van abandonar l'Ondius a mitja travessa. Ja n'han localitzat 2 a Singapur, que les autoritats s'han afegit a aïllar per si de cas, i 3 als Estats Units, de moment sense símptomes. De fet, aquesta matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha fet una crida a la calma.
10: Esperem que estigui tot sota control al vaixell. Crec que demà farem un informe complet sobre això. Tenim molta gent fantàstica que ho està estudiant. Tot hauria d'anar bé. Espero que els nord-americans no s'hagin de preocupar. Ho farem tan bé com puguem.
0: L'Organització Mundial de la Salut continua receptant tranquil·litat, dona per descomptat que detectarà més positius al llarg dels pròxims dies i setmanes, però reitera una vegada i una altra que no som a les portes de cap pandèmia com va ser la del coronavirus. Joel Penya.
11: L'OMS recorda que l'antivirus no és el Covid, però entén que la població estigui amoïnada i recordi encara la pandèmia de fa 6 anys. El director general, Tedros Adhanom, diu que el nivell de risc és del tot diferent.
12: Given the incubation period of the Andes virus...
13: Tenint en compte el període d'incubació del virus, que pot ser de fins a 6 setmanes, és possible que es notifiquin més casos. Tot i que es tracta d'un incident greu, l'OMS avalua el risc per la salut pública com a baix.
12: WHO assesses the public health risk as low.
11: I la directora interina de Prevenció i Preparació d'Epidèmies de l'OMS, Maria van Kerkhove, fa una crida a les farmacèutiques.
14: This is not the start of an epidemic, this is not the start of a pandemic, but it is a good opportunity to say that investment in pathogens like this are critical because therapeutics, diagnostics, vaccines save lives.
11: Això en espera de saber on s'origina el brot. Una de les hipòtesis és un amagatall per observar ocells a l'Argentina.
0: A aquesta hora al matí, a pràcticament un quart de nou, el viròleg Gustavo Palacios és professor de salut global a la Facultat de Medicina i Cant del Mount Sinai a Nova York i és un dels experts mundials que més bé coneix i ha treballat amb aquest virus, l'antivirus. Doctor Gustavo Palacios, bon dia, buenas noches en Nueva York.
15: Buenos días, gracias.
16: Hemos hablado con virólogos, con epidemiólogos de aquí. Todos nos dicen que basta ya de hablar del tema, que estamos creando una alarma y que todo es una realidad, que viene de un crucero, que efectivamente que es muy cinematográfico, pero que no hay motivos para hablar de una pandemia como la del coronavirus. Usted, como experto absoluto en esta materia de los antivirus, ¿hemos de estar tranquilos definitivamente?
15: Digamos que puede tener un punto medio, digamos. O sea, es verdad que la posibilidad de que este brote se transforme en una pandemia es menor o nula. O sea, la transmisibilidad que tiene aún el Andes virus no es elevada, es mucho menor que la de COVID o sarampión. El problema de los antivirus es el hecho de que la mayoría de ellos no producen transmisión persona a persona, y en cambio esta variante, esta especie viral que es el Andes virus, tiene la posibilidad de hacer una cantidad de transmisiones secundarias limitada, pero que produce una cantidad de casos importantes, y muchos de esos son letales. Entonces, comparado con COVID, no es, obviamente, no tiene la misma magnitud, pero es un evento sanitario importante.
16: Evento sanitario importante que nos coge seguramente a la sociedad muchísimo más débiles psicológicamente por culpa del COVID, ¿no?
15: Claro, claro. Obviamente que luego de una situación como fue la pandemia, es absolutamente lógico que haya una prevención muchísimo más elevada. Pero sistemas de prevención normales deberían controlar este tipo de relativamente rápidamente.
16: Claro, aquí hay una pregunta, doctor, que es... ahora, por ejemplo, los pasajeros del crucero que lleguen a Tenerife, a España, si es recomendable que se les obligue a hacer una cuarentena.
15: Bueno, obviamente, yo recuerdo cuando era niño, es decir, había casos de hepatitis en la escuela o hepatitis en una casa, y obviamente existía la recomendación importante, digamos, de que, bueno, había que generar unas medidas de higiene para separarse, para utilizar diferentes toallas, diferentes materiales y demás, para asegurarnos de que no hubiera contagio. Bueno, obviamente era una recomendación importante, pero era también para proteger. Así que, es decir, considero que sí, obviamente, es decir, la realidad es que una de las personas que ha estado en contacto con un paciente que ha estado con un paciente sintomático, obviamente que seguramente es una contrariedad importante el hecho de que tenga que restringir su libertad de contactarse con otros. Al mismo tiempo, sabemos que las opciones de contagio para este virus se producen en un periodo muy relativamente corto, que son un par de días antes del comienzo de los síntomas y un par de días después. En ese periodo, esa persona puede, por lo menos en la experiencia que tenemos en los casos que hemos visto en Argentina, en ese periodo puede transmitir el virus. Entonces, en realidad, la ventana de infección es relativamente corta, y es, yo creo que es esperable que los contactos, lo que llamamos contactos de alto riesgo, que es gente que ha estado en contacto con un paciente durante ese periodo, digamos, bueno, obviamente se autoaíslen para proteger potencialmente proteger al resto de sus seres queridos, que van a protegerlos de una posibilidad de contagio.
16: Entonces, ¿de cuántos días estaríamos hablando que debería durar este aislamiento?
15: Entonces, yo soy un biólogo, digamos, no tengo en este momento ninguna posición gubernamental, así que afortunadamente no tengo que tomar estas decisiones. Pero bueno, en general deberían estar basadas en el periodo de incubación que se sabe de esta enfermedad. El periodo de incubación empieza desde, en el caso de que sean contactos de alto riesgo, este periodo de incubación empezará en el momento en el cual han estado en contacto directo con un paciente sintomático. Y desde ese momento, bueno, obviamente habría lo habitual es esperar, debería ser esperar por lo menos el periodo de incubación de la enfermedad para asegurarse de que uno va a quedar asintomático. Esto no es nuevo, digamos, en realidad, y de alguna manera, pues yo he estado envuelto en el estudio de fiebre tomográfica, y cuando analizamos, por ejemplo, los brotes de ébola en África, en Sierra León o Liberia, digamos, durante esos brotes, era bastante común que nosotros discutíamos acerca de cuánto tiempo había que esperar hasta que se pudiera decir que no había más circulación del virus, que había que esperar una cantidad de tiempo para decir que el brote se había terminado y que el área estaba libre de circulación de ese virus. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Digamos, sabemos más o menos cuánto es el tiempo máximo en el cual se puede producir el contagio y, bueno, se puede calcular relativamente para cada individuo cuándo fue el último contacto con un paciente y entonces cuánto tiempo hay que esperar para que ese paciente no tenga capacidad de infectar a nadie, que creo que es lo que todos debemos buscar para disminuir el número de potenciales casos graves.
16: Le agradezco, doctor Palacios, que nos haya atendido desde Nueva York, una eminencia en antivirus. Suerte, gracias y hasta muy pronto.
15: Bueno, muchas gracias. Luego.
17: Gràcies. De la crisi de l'antivirus, escoltem el comentari que posa ara la periodista al diari Punès i col·laboradora del món a RAC1, Sandra Vicente.
18: El tema dels darrers dies ha estat, sense cap mena de dubte, l'antivirus. Però tant de bo ens haguéssim limitat a parlar de la malaltia. En lloc d'això, hem vist un circ mediàtic alimentat per una classe política que fa servir la por legítima de la ciutadania com a benzina electoralista. Evidentment que els mitjans no ens podem quedar al marge d'un tema que preocupa tant, però hem de resoldre dubtes i transmetre indicacions. I si no podem, hem de callar. No tot s'hi val. Hem hagut de veure alguns programes que omplien franges de màxima audiència amb converses de bar i que han arribat a col·locar fins i tot hologrames de sanitaris vestits amb epi al plató, despertant reminiscències terribles de la Covid. Evidentment que tornar a passar per una pandèmia fa por, i és clar que hi ha preguntes que encara no tenen resposta, com per què han malaltit l'infermera o on són els passatgers que van baixar del creuer. Però això només ens ho poden respondre els experts, i és a ells els únics que hem d'escoltar. Hem de tenir

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Han obert un expedient a tots dos futbolistes. El que està passant aquests dies al Real Madrid no té cap precedent. És un embolic inèdit que embruta l'imatge del club blanc arreu del món, encara que a les últimes hores Valverde hagi volgut treure-hi ferro. En un comunicat ha reconegut l'enfrontament amb un company d'equip, sense dir el nom de Tchouaméni, però ha negat que arribessin a les mans. Assegura l'uruguaià que només van discutir-se, però que durant la confrontació va clavar-se un cop al cap amb una taula que hi havia al vestidor, se suposa que tot sol. Segons Fede Valverde, la patacada el va deixar grogui i per això el van enviar de pet a l'hospital. Però la cadena COPE era més enllà i explica que van haver de portar l'uruguaià en cadira de rodes perquè estava mig inconscient. Ara bé, el seu comunicat, Valverde recorre allò tan gastat de matar el missatger i acusa els mitjans de tergiversar la història. L'únic que confessa és que el fiasco esportiu del Real Madrid aquestes temporades ha fet perdre els papers a més d'un, ell inclòs. De fet, això no és tot, també és molt significatiu el fragment de l'escrit que Valverde insinua que hi ha algú al vestidor o al club que xerra més del compte amb els diaris. És a dir, sospita que hi ha un talp, que algú està filtrant de manera molt malintencionada tota la mala maror que hi ha entre els jugadors, el cos tècnic i la directiva. Alguns mitjans de comunicació parlen d'algun dels jugadors que probablement abandonin el club a final de temporada. Avui, els diaris de la capital d'Espanya intenten reconstruir els fets que qualifiquen d'incident gravíssim i inèdit en la història recent del club blanc. N'informa l'Albert Pedrol.
2: La intrahistòria del conflicte entre Valverde i Tchouaméni es remunta a abans d'ahir. Tots dos es van discutir a l'entrenament de dimecres i van acabar emprenyats. El que va passar després és que el diari Marca va publicar l'enfrontament i a Valverde no li va fer cap gràcia que es filtrés a la premsa. L'uruguaià va culpar Tchouaméni de ventilar-ho, però aquest li va negar. Valverde no se'l va creure i la tensió va escalar en el següent entrenament, mentre Arbeloa es rentava les mans. La gestió, o més ben dit, la no gestió del tècnic, va obrir ahir definitivament la capsa dels trons. Tchouaméni va estendre la mà a Valverde, però l'uruguaià li va refusar i en l'entrenament va haver-hi entrades dures i fora de temps. Més tard, al vestidor, Tchouaméni va perdre la paciència i, segons la premsa de Madrid, es van pagar i empantar, i això va ser el que va provocar la caiguda desafortunada de Valverde i el viatge posterior cap a l'hospital.
1: Quan el club va assabentar-se de tot el merder, Florentino Pérez va enviar la seva mà dreta, José Ángel Sánchez, a posar ordre dins del vestidor. De moment, segons la COPE, el club té decidit imposar-los una sanció de sou i feina. Els dos podrien passar-se sense jugar entre 3 i 20 partits, a més de la multa econòmica que els correspongui. No n'hi ha per menys, però la veritat és que la tensió al vestidor del Real Madrid ja ve de molt lluny. Fa dos mesos que Rüdiger ja va clavar un clatellot a Álvaro Carreras, que el mateix lateral va confirmar abans d'ahir, però la temporada ja va començar torçada des de fa mesos. Florentino Pérez va fer aterrar Xavi Alonso com a entrenador abans de que el tècnic volia. Més tard, Vinícius va deixar en evidència l'entrenador en el primer clàssic de la temporada i, finalment, els mals resultats van precipitar el seu acomiadament i la contractació d'Arbeloa, que ha derivat en un fiasco absolut i en l'esclat definitiu del vestidor blanc. La crisi del Real Madrid omple pàgines i pàgines a la premsa d'avui. Tots els diaris asseguren que el club blanc està absolutament trencat i que, efectivament, és una bomba de rellotgeria. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
3: El diari Marca publica tota una portada negra i titula "Una altra baralla i la imatge per terra". El diari explica que hi ha tensió i un ambient irreparable i el sosdirector Juan Ignacio García Ochoa qualifica la baralla d'intolerable. Per tot plegat, conclou que l'equip està a la deriva, necessitat de referents i d'una reconstrucció absoluta, peti qui peti. El diari Ars obre la portada amb un crisi sense precedents. A l'interior, Tomás Roncero escriu: "Les nostres teòriques estrelles es comporten com ocupes a qui els és igual destrossar el prestigi sagrat d'aquest grandiós equip. Creu que es comporten com un club de lluita i com nens malcriats en un pati d'escola d'alumnes conflictius". Manuel Javois, al País, veu la situació al vestidor d'impròpia, fins i tot d'una classe de quart d'ESO, i lamenta que no hi hagi un Ramos o un Raúl amb prou autoritat. A la portada de Mundo Deportivo hi ha un enorme vestidor trencat i en pàgines interiors llegim que el Madrid és un caos i ja parlen de crisi a la Casa Blanca. El diari Esport, Joan Bahils, assegura que Florentino ha perdut el control del club i es pregunten si amb 79 anys i una salut delicada el dirigent serà capaç de reconstruir un vestidor dividit on les estrelles estan enfrontades. I l'Esportiu titula "Agarrotades" i Oriol Rubiró afegeix que diumenge el Barça té una oportunitat única de fer sang a un Real Madrid dividit.
1: I a tot això, la guerra interna al vestidor del Real Madrid no només ha captat l'atenció de la premsa d'aquí. Els diaris de mig món també veuen l'equip blanc totalment trencat. Se'ls ha llegit en Marc Segués.
4: A França, l'equip parla

0: de crisi total abans del Clàssic i afegeix que la baralla entre Tchouaméni i Valverde ha agreujat encara més la divisió del vestidor del Real Madrid, que ja està, bé diuen, profundament fracturat. A Argentina, l'Olé tilla l'episodi d'escàndol i afirma que aquest és un capítol més en el conflicte intern de l'equip, després d'una temporada per oblidar. Afegeix que entre els responsables de l'atenció al vestidor hi ha Kylian Mbappé, que està en amistat amb diversos companys. A Itàlia també en parlen. La Gazzetta dello Sport, per exemple, titula Caos Real, Tchouaméni i Valverde, dues baralles en dos dies. I a Alemanya, al Der Spiegel, hi llegim que després de caure de la Lliga de Campions i amb la Lliga pràcticament perduda, el Real Madrid s'enfronta ara a un xoc intern al final d'una temporada desastrosa.
1: I a les ràdios de Madrid tampoc se'n saben a venir, però sí que tenen clar els culpables. Per exemple, a la COPE, molt directe, Juanma Castaño qualifica l'incendi al Real Madrid com el més important de les últimes dècades i apunta directament, amb valentia, a Florentino Pérez y Arbeloa como máximos responsables.
2: Estamos ahora mismo en el momento más vergonzoso de la historia reciente del Real Madrid. No hay entrenador, ha soltado directamente el volante del autobús, él ha visto que lleva la L puesta y como han venido unas carreteras con curvas y con baches, se ha puesto como se ha puesto, ha soltado las manos del volante y yo creo que ha bajado hasta del autobús. Arbeloa no ha aportado nada, ninguna solución al Real Madrid. Es una apuesta del presidente, es una mala decisión del presidente. No hay capitán, el Madrid está sin capitán, porque Carvajal está de salida, no juega, está peleado con el entrenador, que lo despreció públicamente en una rueda de prensa, que lo trató como si fuera un recién llegado cuando lleva 20 años ahí en la entidad. Yo creo que si termina la temporada y Carvajal no le pega un bofetón a Arbeloa, será un éxito también.
1: Déu-n'hi-do. I a la SER, Manu Carreño també atribueix l'embolic a la falta de lideratge provocat per la planificació esportiva de Florentino.
3: Que termine el entrenamiento, que se vayan al vestuario los dos y que nadie, ni un capitán, ni el entrenador, ni nadie haya sido capaz de parar eso, a mí, sinceramente, me sorprende. Me parece inaudito que ni un capitán, ni un peso pesado, claro, no los hay. Lo venimos diciendo desde que empezó la temporada. Es que no hay líderes en este vestuario. Todos los que han ido llegando nuevos ahora, ¿qué se están encontrando? Un vestuario fragmentado, donde hay duelo de gallos, donde a ver quién manda más, unos con Xabi Alonso, otros contra Xabi Alonso, unos con Arbeloa, otros contra Arbeloa, pero nadie pone orden, no hay líderes en ese vestuario. Y el desgobierno, que lo he dicho hace muchos meses, hay un desgobierno en ese vestuario, ha acabado con esto que estamos viendo. Un auténtico desastre.
1: I també hi sucampa el Chiringuito, que ahir fins i tot va elaborar una recreació de la baralla amb intel·ligència artificial. En començar el programa, Josep Pedrerol definia el vestidor del Real Madrid com un polvorí i deixava caure que la solució per aquest desgovern és que torni Mourinho.
4: En muchos vestuarios hay problemas. Insultos, el estrés por querer ganar, el enfado con un compañero porque ha peleado menos que el resto. Suele pasar. Pero llevamos varios incidentes y bastante seguidos que dejan entrever que el vestuario es un polvorín en este momento o que nadie controla el vestuario. Y que un jugador acaba en el hospital no es normal, después de un incidente con un compañero. Y también la pregunta que os hacéis es, ¿quién puede solucionar esto? ¿Qué entrenador puede arreglar esto? Y creo que estamos todos de acuerdo, ¿a que sí?
5: Pues ¡Mourinho, vente ya!
4: Bueno, no hace falta eso.
1: Doncs si ho diu Pedrerol, veurem quan triga a anunciar-se o com a mínim a deixar-se caure i a veure tota portada la fotografia de Mourinho com a tornada. No sé si les segones parts són bones o no són bones, però la tornada de Josep Mourinho, el que sí que passarà és que tornarà a sacsejar el món del futbol i col·locarà amb una fotografia l'any que ve a Josep Mourinho i a l'altre cantó a una imatge absolutament al revés, que és la de Hansi Flick. Com a curiositat, ahir la nit, Real Madrid Televisión, la televisió del Real Madrid, va emetre la pel·lícula Más Fuerte, Muchachos, protagonitzada per Bud Spencer i Terence Hill. De la crisi no ni paraula. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el subdirector de Mundo Deportivo i col·laborador del món RQ, Fernando Polo.
6: El Real Madrid sembla darrerament la casa de Tócame Roque, que dirien els castizos, o portant-lo a termes de boxa, la casa de Pégame Rocky, perquè el vestidor del Madrid sembla darrerament un ring de boxa i els seus jugadors uns imitadors avançats de Rocky Balboa i Apollo Creed. Resulta que Tchouaméni, un pes pesat francès, i Valverde s'han tocat la cara dos dies seguits. Aquest Valverde, que ja havia atonyinat a un pàrquing a Àlex Baena quan jugava al Villarreal, ha acabat a l'hospital amb punts de sutura. Dies abans, l'alemany Rüdiger li havia tocat la cara al seu company Carreras. I en episodis anteriors, Bellingham s'havia escridassat amb Mbappé i l'entrenador Arbeloa se les havia tingut amb Carvajal i Ceballos. A qui beneficia que surti tot això precisament abans d'un Barça-Madrid? No se sap, però curiosament Florentino busca entrenador i li agrada un tal José Mourinho, que té fama de sergent de ferro. Ja ho diu la dita, pensa malament i encertaràs.
1: Efectivament. Ei, fa molt de temps que el Real Madrid, quan és un all, és una ceba. Florentino Pérez acumula mala notícia rere mala notícia i, per acabar-ho de rodonir, tampoc desperta gaire simpaties entre els seus homòlegs. Un exemple és qui va ser president del Barça, Joan Gaspar, que hi va passar pel No se n'ha parlat prou de la 2CAT i assegurava que Florentino mai juga net.
5: A nivell personal, trobo un tio estupend.
7: Tens bona relació
5: amb ell. A nivell professional és un crac, és un fora de sèrie. A nivell esportiu, un trampós.
7: Un trampós?
5: Trampós, sí, sí. I per això, de tant en tant, quan un és trampós, vol o almenys somiar que els altres també són tramposos. I per això la seva paraula ideal en aquests moments és la negreïda. Perquè els tramposos, quan fan trampes, i la gent sap que ha fet trampes, com la que va fer amb el tema de Figo, pues, tenen que despistar. La forma de despistar és mencionar algo que saben que no és veritat.
1: Una de les millors afirmacions de Joan Gaspar en aquest programa de la 2CAT és que va deixar caure que molta gent li diu Pinocho. Les notícies al Real Madrid tampoc no són gens bones en el terreny estrictament esportiu. Tot fa pensar que Mendy, aquesta és una molt mala notícia, s'estarà de baixa un any sencer. Fins i tot ja es parla de que podria deixar el futbol. La lesió que va fer-se contra l'Espanyol és més greu del que semblava i, de fet, perilla ja tota la temporada que ve. Són les 8:35, però hi ha encara més històries. Per exemple, avui, més enllà d'aquest embolic del protocol d'acollida dels passatgers del creuer i de la crisi al vestidor del Real Madrid, tornem a estar molt pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. Recordeu que ells us explicàvem que la pau semblava a prop per primera vegada des que Donald Trump va atacar l'Iran el 28 de febrer? Doncs res, ja us ho podeu confitar. A les últimes 12 hores, la guerra ha fet un altre gir de 180 graus després que Donald Trump hagi clavat el seu enèsim cop de volant. Ahir, a les 9 del vespre, hora d'aquí, el president nord-americà va ordenar una onada de bombardejos contra vaixells i ports de l'armada iraniana a les aigües de l'estret d'Hormuz. Alguns míssils també haurien impactat en comissaries i bases militars de ciutats properes a la costa. Llavors va hi hagut la resposta de la Guàrdia Revolucionària iraniana, que ha estat immediata amb una pluja de drons i projectils contra les bases nord-americanes de la regió. Objectivament és evident que l'alto al foc està saltant pels aires dia rere dia, però Donald Trump continua negant la major. De fet, el president dels Estats Units assegura ara que la treva es manté, perquè els atacs d'aquestes últimes hores només ha estat un tastet del poder real del seu exèrcit nord-americà.
8: Sí, la treva encara és vigent. Això tot i que avui s'han burlat de nosaltres. I els hem fet bocinets. Ens han pres per ximples. Tranquils, quan ja no hi hagi treva, ho sabreu. Només haureu de mirar la gran resplendor que sortirà de l'Iran. Així que millor que signin ràpid, perquè si no ho fan tindran un gran patiment. Un gran patiment.
1: Però Donald Trump ja pot dir missa que sobre el terreny la realitat és la que és. Els míssils tornen a sobrevolar el golf i les explosions sacsegen els països de la regió, tot i les crides de la Casa Blanca a firmar un acord de pau per la via ràpida. Actualitzem l'última hora de l'intercanvi de cops amb el corresponsal de RAC1 al Pròxim Orient, informa Salem Ergui.
9: Els Emirats Àrabs Units denuncien un nou atac de l'Iran aquesta matinada, a l'espera de la resposta de Teheran prevista avui al seu memoràndum per posar fi a la guerra. Els Estats Units afirmen que han atacat objectius iranians en resposta als míssils, drons i embarcacions petites de combat contra tres destructors a la zona de l'estret d'Hormuz. L'Iran, per la seva banda, assegura que ha respost a un atac nord-americà. Les dues parts amb narratives diferents, però un mateix missatge. No es tracta de la represa de la guerra. L'acord ara depèn de la resposta de l'Iran sobre el seu programa nuclear, el desbloqueig de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les sancions. El vicepresident primer iranià, Mohammed Reza Arif, assegura que aviat el seu poble celebrarà una gran victòria, ja que diu les sancions seran aixecades.
1: Amb els atacs de les últimes hores, l'optimisme negociador de Donald Trump ha tornat a quedar en no res. Ara, de fet, la Casa Blanca apuja el to de les amenaces. Anem cap a Washington amb el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla.
10: L'alto el foc ha saltat pels aires després dels atacs creuats d'aquesta nit, amb què els Estats Units han tornat a atacar territori iranià un mes després. L'optimisme sobre les converses de pau que Trump porta alimentant des de l'última setmana s'ha evaporat i ara mateix no hi ha un camí clar cap a la fi del conflicte. Així s'expressava el president sobre la possibilitat d'un acord.
8: L'acord amb l'Iran pot arribar qualsevol dia, i podria no arribar, també. Però crec que volen un pacte molt més que no pas jo.
10: Washington i Teheran portaven dies intercanviant atacs a l'estret d'Hormuz, on hi conviuen els bloqueigs navals de tots dos països mentre negociaven de manera indirecta a través de Pakistan. Però els atacs d'aquesta nit suposen una nova escalada i deixen clar que les posicions segueixen allunyades, especialment pel que fa a les línies vermelles sobre el programa nuclear, que l'Iran veu com una font d'orgull nacional i no està disposat a entregar. La diplomàcia ha donat pas un altre cop als bombardejos i, malgrat Trump diu que la treva segueix en peu, les dues parts s'acusen d'haver violat un alto el foc que ja s'ha convertit en paper mullat.
1: Una de les veus més crítiques amb els atacs de Donald Trump a l'Orient Mitjà està la del Papa. Doncs bé, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha visitat el pontífex al Vaticà per intentar fer les pauses, si més no rebaixar tensions. Va ser una trobada de només 3/4 hora, però l'equip de Marco Rubio va assegurar que havia servit per reformar el compromís per la pau i la dignitat humana. El torcebràs entre la Casa Blanca i el Vaticà avui han de sumar una veu inesperada, la germà del Papa, Luis Prevost, un veterà de la Marina que és votant declarat de Donald Trump. De fet, el president nord-americà l'havia cridat en més d'una ocasió com el Prevost bo, perquè a diferència del pontífex, ell sí que li dona suport. Doncs bé, avui Luis Prevost ofereix una entrevista a l'ABC i assegura que Donald Trump i Lleó XIV tenen més en comú del que sembla. De fet, confia que se seguin junts aviat perquè es coneguin millor. 8:39 a Catalunya. Avui tenim novetats del cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Ahir la investigació va fer un gir inesperat després que l'Audiència de Barcelona deixés en llibertat la mare. El tribunal ha permès que surti de la presó perquè els indicis que la incriminen s'han reduït, tot i que encara li prohibeixen acostar-se a menys de 500 metres de la criatura i tampoc podrà marxar d'Espanya. Però el que els jutges han tingut en compte per alliberar-la són els missatges i les cerques noves que els investigadors dels Mossos han trobat al seu mòbil. Resulta que la dona va buscar a internet què podia fer si el seu marit no tractava bé la criatura. En concret, va fer introduir a Google dubtes i preguntes com ara: què fer si a la meva parella li queda gran el nen, com actuar si no és carinyós amb la criatura, o si es posa nerviós i crida quan la té als braços. Un dia fins i tot va fer una foto d'un blau que la criatura tenia a la cara i va buscar directament: la meva parella no tracta bé la criatura. Les cerques tenen una doble lectura: proven la preocupació de la mare per la criatura, però a la vegada enfanguen el pare en aquest escàndol. De fet, el tribunal també ha tingut en compte el malalt que va compartir sala d'espera a l'hospital amb la parella i el nadó abans que els atenguessin. Va declarar com a testimoni i va assegurar que havia vist el pare com tractava la criatura de manera agressiva. Informa Eulàlia Carrascal.
7: A l'escrit judicial apunten que la mare es preocupava per la salut de la criatura i que cada vegada hi ha més indicis que assenyalen al pare i no a ella.
11: Los indicios de criminalidad existentes contra la investigada se han ido debilitando a medida que la instrucción ha ido avanzando. Las búsquedas realizadas por ella en Google evidencian que sí era conocedora de la situación y, por lo tanto, no cabe excluir totalmente su responsabilidad penal. Habrá que profundizar en la investigación y valorar hasta qué punto era conocedora de la gravedad de los hechos.
7: Tots dos van entrar a la presó preventiva fa un mes i mig, el 20 de març. La fiscalia demanava que no quedessin en llibertat perquè encara hi havia riscos, però les magistrades creuen que no n'hi ha per tant. Apunten que el risc de fugida no és prou per mantenir-los tancats. També que no repetiran les agressions perquè el nen està en una família d'acollida. Sí que creuen que ara la dona podria influir familiars i amics que faran de testimonis, però consideren que no és motiu de pes com per mantenir la presó provisional.
1: A les portes d'una setmana que ve molt calent del sector educatiu, avui us hem d'explicar un episodi que encara ha afegit més llenya al foc. Resulta que els sindicats que convoquen les protestes i les vagues que arrenca la setmana vinent ara denuncien que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents per espiar-los. Segons els organitzadors, les dues policies van assistir dimecres a una reunió de l'Institut Pau Claris de Barcelona després d'explicar falsament que treballaven a una escola de Santa Coloma de Gramenet. El problema és que un docent d'aquest mateix centre va desmentir-les. Quan les van enxampar, les dues dones van marxar sense oposar resistència davant la pressió dels membres de l'assemblea. Com dèiem, la situació ha generat indignació, lògicament, entre docents i sindicats que acusen la policia de voler torpedinar les vagues que arrencaran dimarts vinent. De fet, un dels sindicats de professors insisteix que una de les dues sospitoses s'havia deixat veure en algunes manifestacions. Els Mossos no confirmen la informació, tampoc la desmenteixen, es limita a dir que fan la seva feina sempre respectant la llei. Però la indignació traspassa les aules i també ha arribat al Parlament. Bona part de l'oposició reclama la compareixença de les conselleres Núria Parlon i Esther Niubó.
12: Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP se'n fan creus i exigeixen explicacions urgents al govern de Catalunya. Informa Laia Colomer.
13: Sí, Esquerra i els Comuns, els dos socis del govern, no se'n saben avenir de tot plegat i s'han afanyat a reclamar explicacions tant amb una bateria de preguntes que també han registrat des de Junts, com també amb la petició de compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Núria Parlon i Esther Niubó, els Comuns fins i tot exigeixen la compareixença del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, Marc Bessa, Jèssica Albiach i Anna R. es posen les mans al cap.
14: Creiem que la situació és prou greu com perquè les dues conselleres compareguin al Parlament de Catalunya per donar explicacions.
15: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles, perquè arribat el cas, evidentment, s'hauran d'assumir responsabilitats.
16: És inexplicable i inadmissible. Senzillament són reunions per decidir doncs les seves queixes, les seves accions, què els està passant, els moments que estan patint en l'educació.
13: També la CUP considera que, de confirmar-se, s'haurien traspassat línies vermelles. Tot plegat, com dèiem, hauria passat dimecres en una assemblea de treballadors del Consorci de Barcelona per preparar precisament les vagues d'aquest mes i totes les accions de protesta que faran, com talls a les carreteres. La CGT ho veu com un atac a la llibertat de reunió i contra l'activitat sindical i no descarta prendre algun tipus d'acció legal.
12: De moment, el cicle d'aturades continuarà. Va començar ja ahir amb una vaga a les escoles Bressol. Més de 2.000 treballadors de les llars d'infants es van manifestar a les quatre capitals del país. Eudald Martínez.
17: La manifestació més gran va ser a Barcelona amb un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana. La majoria dels participants eren dones, sobretot educadores, i algunes ajudaven a fer soroll picant estris de cuina o pots de farinetes. També s'hi van deixar veure, però, estudiants d'educació infantil o famílies.
18: Reclamem una baixada de ràtios, un sou digne que estigui equiparat a l'etapa educativa.
19: He estat dubtant de seguir aquest camí pel fet dels pocs recursos que hi ha, els sous que són exageradament baixos.
20: Hemos decidido venir en apoyo a nuestras profesoras. No puede ser que una sola educadora esté con 8 bebés. Si estamos nosotros en casa solo, con un bebé, ya nos cuesta.
17: La majoria d'escoles bressol públiques són de titularitat municipal i això fa que les condicions laborals siguin molt diferents segons la població. Això també es va notar en el seguiment de la vaga, des del 79% a Girona fins a poc més del 20% a Lleida i a Barcelona. Entre els centres que són titularitat de la Generalitat, el seguiment va ser del 15%.
12: Tornem als Estats Units perquè aquesta matinada ens arriba una notícia que deixa glaçat. La policia de Nova York ha detingut un nano de 17 anys per assassinar un home a prop de Times Square, seguint un repte viral de TikTok. Llegim al New York Post que es tractava de buscar les pessigolles a persones drogodependents i gravar-se. L'assassinat hauria tingut lloc dilluns i, de fet, quan van enxampar l'agressor, duia un bisturí a la butxaca. Segons la policia, el noi va escollir la víctima de manera aleatòria. L'acompanyaven dues persones més que ara la policia també està buscant. Precisament per frenar els efectes perniciosos de les xarxes, a partir del desembre, Brussel·les prohibirà per llei totes les eines d'intel·ligència artificial que permetin crear imatges sexuals. Per cert, si parlant de xarxes, si sou usuaris d'Instagram, heu de saber que a partir d'avui estrena dues novetats. La primera és molt preocupant. A partir d'ara, tots els missatges que envieu deixaran de ser privats. Ja no estaran xifrats i, per tant, l'empresa matriu, que és Meta, podrà accedir a tots els xats dels usuaris, o sigui que els podrà llegir. La segona novetat és més anecdòtica. Finalment, després d'anys de rumorologia i de peticions dels usuaris, la xarxa ha afegit el botó de no m'agrada, és a dir, polsa cap avall, que ja apareix en alguns mòbils al costat del botó de m'agrada. Ara bé, només es podrà fer servir als comentaris i no a les fotografies ni als vídeos. I encara un últim apunt en plana tecnològica, perquè Bloomberg assegura que Apple ja té enllestit el disseny d'uns nous AirPods, els auriculars sense fils de la companyia de la poma, amb una petita càmera a cada auricular. No seran per fer fotos o per fer vídeos, sinó que funcionarien com a ulls de la Siri, l'assistent de veu. Segons Bloomberg, la càmera enfocarà endavant i qui els porti podrà fer preguntes a la Siri sobre allò que veu. Per exemple, quin monument està mirant o que faci un estudi comparatiu de preus d'un producte d'un supermercat. De la crònica de Salut fa dies que us expliquem que les infeccions de transmissió sexual no paren de créixer pels canvis en les conductes sexuals. Doncs bé, Salut posa fil a l'agulla i avança als 12 anys la prevenció per evitar nous casos. I una de les mesures més cridaneres és que s'incorporaran els pediatres, que hauran de fer preguntes sobre les relacions sexoafectives als pacients de més de 12 anys, Joel.
21: Fa 15 anys que la incidència de les ITS creix a Catalunya i entre els adolescents també. Ho ha admès el director d'Atenció Primària, Rafael Ruiz.
22: Les ITS s'han fet presents als equips de pediatria d'Atenció Primària i, per tant, doncs, això ens ha fet abordar
0: aquesta ampliació de la població.
21: Per això, a les visites dels 12 i 14 anys, els pediatres faran preguntes sobre les relacions sexoafectives. El nou model també apostarà per la prevenció en totes les edats i millorar l'entorn comunitari dels pacients, ho ha dit el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Separar de forma molt estricta el que és la prevenció, la promoció i després l'atenció a les persones és complicada. I a més, quan hi ha aspectes de l'atenció com que tenen a veure amb l'estigma, amb la confidencialitat, amb algunes coses. Per tant, es tracta d'un model integrat.
21: Pel que fa al VIH, l'objectiu de cara al 2030 és que el 95% de les persones que tenen la malaltia estiguin diagnosticades, d'aquestes que el 95% prenguin antirretrovirals i d'entre els que prenguin el tractament, que el 95% tinguin una càrrega viral imprescindible.
12: Són tres quarts tocats de nou. D'aquí uns moments, altres històries aquí al món a RAC1. Obrirem també el suplement del cap de setmana, lògicament, però hem de parlar també de la visita del Papa a Catalunya i de la seguretat, que ha estat un tema central en aquestes últimes setmanes.
22: Què fas?
23: Segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa.
22: Què és això?
23: És el mantra clau de l'estiu.
22: Aquest estiu viatja amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
24: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
23: Ostres.
24: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
23: Uf.
24: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
25: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
26: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
27: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
28: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
30: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
31: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
30: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
31: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
30: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
32: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
33: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior, Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
34: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
35: Quan vulgui.
34: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
35: Tot el temps que vulgui.
34: I totes les bombolles que vulgui?
35: Totes les bombolles que vulgui.
34: I tot el relax que vulgui?
35: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
36: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
37: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
39: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
12: 8 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món RQ. Els Mossos d'Esquadra fan mans i mànigues per combatre amb dades la sensació d'inseguretat després d'una setmana negra en diversos incidents molt violents. La policia catalana admet que aquesta sensació existeix, però apunta que l'any passat els homicidis a Catalunya van caure un 20%. N'hi va haver 15 menys que el 2024. També han disminuït els robatoris i per primera vegada en molts anys ha començat a baixar el tràfic de marihuana. I aleshores, la pregunta és com s'explicarà als Mossos aquesta sensació que hi ha d'inseguretat. Doncs creuen que l'estan provocant les fake news que s'estenen com la pólvora per les xarxes socials, informa Benet Iñigo.
0: Segons les dades dels Mossos, a Catalunya el nombre d'homicidis per habitant és dels més baixos d'Europa. Ocupa el 7è lloc d'un rànquing de 30 països amb menys homicidis per habitant, per tant molt millor que la mitjana, i no és l'únic indicador que millora, i tot i això el comissari Ramon Chacón de la Comissaria General d'Investigació admet que s'ha estès la sensació que res funciona.
1: Ens han baixat els homicidis un 20%, ens han baixat els robatoris d'establiments un 17%, domicilis un 8%. Les dades són espectaculars, és que no poden ser millors. O tant de volen que ve, les repetim. Parlo amb tothom i la gent està preocupada.
0: L'assassinat d'una dona a Esplugues dissabte passat és paradigmàtic de com es genera l'alarma. Un tràgic crim d'atzar, com el defineix Chacón, s'acaba convertint en font de rumors.
1: Hi ha hagut molta desinformació. Per exemple, que la víctima era menor, també que era en parella, després va sortir amb molta força que havien matat una menor i era un tema de jihadisme. Les investigacions són molt més lentes i ens és difícil comunicar aquesta velocitat.
0: I encara una altra bona dada. El tràfic de marihuana, el gran perill de Catalunya, segons els Mossos, comença tímidament a baixar després d'anys de crescuda.
12: Ara que parlàvem del que Benet parlava de la droga, la policia ja ha anunciat la xifra oficial del decomís de cocaïna més gran de la història d'Espanya. Són 30 tones valorades en uns 800 milions d'euros. La Guàrdia Civil va requisar la droga l'1 de març en un vaixell anomenat Arconian a la costa del Sàhara Occidental. En falta gairebé un mes clavat perquè el Papa arribi a Catalunya, Esquerra i els Comuns denuncien que l'Ajuntament de Barcelona cedeix gratuïtament l'Estadi Olímpic Lluís Companys a l'Església per acollir-li un acte multitudinari. Segons ha pogut saber RAC1, els republicans han presentat un escrit demanant el cost de l'esdeveniment i el contingut del conveni que han firmat el govern municipal amb l'arcabisbat. Té totes les dades en Sergi Giró.
2: Dimecres a la tarda, el Consell d'Administració de Barcelona Serveis Municipals va aprovar cedir gratuïtament l'estadi amb el vot del govern de Junts i del PP. Esquerra i els Comuns hi van votar en contra, justificant la posició posant dos arguments sobre la taula per una qüestió de laïcitat i perquè normalment, diuen, només es bonifiquen actes propis o solidaris. Elisenda Alemany exigeix transparència en declaracions a RAC1.
3: Quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa? Des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros, que és el que va costar el partit de Palestina, però podria ascendir molt més. De fet, el Barça va arribar a pagar 900.000 euros per alguns partits de l'estadi, pel lloguer, la seguretat, la neteja, la mobilitat...
2: Per això, els republicans han presentat un escrit exigint tots els detalls de la visita i subratllant que l'Ajuntament és una institució laica i que cal garantir un ús neutral i equitatiu dels recursos públics.
12: L'organització calcula que l'acte a l'estadi Lluís Companys reunirà unes 37.000 persones, serà l'acte més multitudinari el dia 9 de juny al vespre i les entrades es podran reservar a partir d'avui a les 7 de la tarda al web alsalamirada.cat. Tot i això, el dia més carregat serà l'endemà, el 10 de juny, amb la visita a Montserrat i la missa a la Sagrada Família. Si sou usuaris habituals del tren, heu de saber que avui és l'últim dia que viatgem Rodalies des de Franc. A partir de demà haureu de comprar bitllets i abonaments com abans de l'accident de Gelida. Els usuaris posen el crit al cel perquè el desgavell a la xarxa es manté a molts punts. Montse Martí.
4: La plataforma de promoció del transport públic i Dignitat a les Vies coincideixen que viatjar amb Rodalies no ha de ser gratis sempre, però insisteixen que el servei encara no és el que tocaria. N'han parlat a RAC1 els portaveus Adrià Ramírez i Anna Gómez.
5: Aquesta tornada a la normalitat que volen vendre no només no és certa, perquè tenim trams que encara no funcionen, trams que funcionen a mitges, sinó que és una normalitat que no és la que volem.
6: Ni la xarxa està preparada, ni el servei és normal. Que et tornin a dir que tornes a pagar el bitllet perquè la xarxa funciona és una presa de pèl.
4: El govern ha tornat a defensar aquesta setmana que es posa fi a la gratuïtat perquè s'està en una etapa, diuen, de millora progressiva del servei. La xarxa de Rodalies, però, encara no funciona amb normalitat arran dels trams en obres o per limitacions de velocitat que allarguen els temps de trajecte. Hi ha dues línies amb talls o fora de servei perquè encara s'estan fent obres al túnel de Rubí, que s'ha reobert però només pel pas de mercaderies, i a la R3 només es pot fer amb tren el tram del mig, entre Ribes de Freser i la Garriga. A més, els regionals del sud continuen acabant el recorregut a Sant Vicenç mentre donin les obres al Garraf.
12: 3 minuts i les 9, després d'una setmana marcada per un temps típic de primavera, amb ruixats pràcticament cada dia, avui som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà demà pluja i sembla que amb més tranquil·litat diumenge. També a l'àrea de les Corts a les 9 de la nit a Barcelona. Mònica Usbert, bon dia.
7: Bon dia.
8: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
12: Demà és el dia que esperem més pluja, no?
7: Sí, demà al matí començaran les primeres pluges, ho faran per les comarques del sud del país i amb el pas de les hores arribarà pluja des del mar i anirà avançant de sud cap a nord i escombrarà a tot Catalunya. I demà a la tarda i al vespre sobretot plourà a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, a més amb un vent de llevant. En canvi, diumenge el vent bufarà de ponent i s'obriran més clarianes, però a la tarda sí que podrien descarregar alguns ruixats en punts de ponent i també sectors del Pirineu amb temperatures que diumenge pugen. I avui de moment hem començat la jornada amb alguns núvols que poden deixar al matí algun ruixat en punts del sud i també de la costa central i a la tarda alguns xàfecs a l'interior, Pirineu, Prepirineu i Terres de l'Ebre. La resta, en canvi, més clarianes i temperatures semblants a les d'ahir.
12: Ara en parlarem els pròxims minuts, però és temps de flors a Girona.
7: Sí.
12: I són festes a Lleida.
7: Sí. De moment pinta pluja demà a la tarda, als dos llocs, i diumenge potser la tarda a Lleida també hi podria arribar algun ruixat. A Girona, en principi, només seria demà a la tarda quan arribarien aquestes pluges.
9: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
10: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
9: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
10: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
12: El que dèiem, demà dona el tret de sortida a Girona al temps de flors després de deixar enrere una vaga d'escombraries que ha posat en perill la mostra floral. Ara la ciutat ja ha recuperat la normalitat i està acabant d'enllestir les novetats d'aquesta edició, com la decoració als quatre ponts del Barri Vell, que és on es concentra la majoria dels muntatges. En total n'hi haurà més de 140 amb més d'uns centenars diferents d'espais. Bàrbara Julve.
11: El Barri Vell és un anar i venir de flors i detalls de muntatges. El del pont de les Peixateries Velles va omplint-se de bromèlies ataronjades. No és l'únic pont engalanat. També s'estan decorant els de Sant Agustí, d'en Gómez i de Sant Feliu, que coincidiran tots quatre alhora en propostes florals. Vicenç Ancianes, que fa 20 anys que participa en la mostra, prepara un projecte aeri a la Basílica de Sant Feliu que simbolitza focs d'artifici. Teresa Vidal, doctora en arquitectura i expert en Gaudín, està enllestint un dedicat a l'arquitecte modernista a les escales de la catedral. Els dos celebren que s'hagi acabat la vaga de la recollida de deixalles.
13: Tenia esperança de que això s'arreglaria pel temps de flors.
14: Perquè s'ha desconvocat, jo estic molt contenta perquè tothom volem una ciutat neta.
11: Temps de flors supera habitualment les 400.000 visites. Gemma Geis, regidora de promoció econòmica, reivindica la mostra.
15: És una expressió de la ciutadania, del civisme, del treballar de manera conjunta, de somiar i inspirar a través de les flors.
11: Per primera vegada l'exposició arriba al barri de Pontmajor, que se suma a altres zones que repeteixen com Girona Est, en aquest cas amb un muntatge precisament que simbolitza la catedral que no veuen des dels seus barris.
12: I a Lleida avui comença la Festa Major de Sant Anastasi. S'allargarà 4 dies amb una àmplia oferta musical, cultural, popular i altres activitats multitudinàries. Renaldo i Clara, Mamaduixa, 31 Fam, Auxili, Selva Nua són alguns dels noms destacats de la programació. De fet, de Selva Nua serà el primer dels quatre concerts de comiat que farà el nostre estimat Adrià García i companyia. Des de Lleida, Karen Alfonso.
16: La principal novetat de la Festa Major d'enguany serà aquesta nit, amb un espectacle aeri de més de 300 drons que il·luminaran el cel de Lleida amb figures inspirades en els símbols més emblemàtics de la ciutat. La música tornarà a tenir un paper destacat als Camps Elisis, amb quatre escenaris i actuacions de grups com Sexy Zebras, Auxili, Mamaduixa, Banda Neon, 31 Fam o els lleidatans Renaldo i Clara i Selva Nua. Pel que fa a la cultura popular, enguany es recupera la Batalla de les Flors a la Rambla Ferran prevista per dilluns a la tarda. També es mantenen els actes tradicionals com el seguici del Marraco, gegants, castells, els correfocs i el castell de focs final. La paeria reforçarà el dispositiu de seguretat amb 170 efectius de la Guàrdia Urbana coordinats amb Mossos d'Esquadra i Punts Lila. També potenciarà el transport nocturn amb una nova línia d'autobús.
12: 9 i 2 minuts. Avui, com cada divendres, és dia d'estrenes al cinema. Per exemple, hi arriba Couture, alta cultura. Do you think we're responsible for what happens to us? El protagonisme d'Angelina Jolie, que es posa a la pell d'una directora de cinema durant la Setmana de Moda de París en una història que entrellaça els camins de tres dones que viuen una tragèdia personal. A veure què li ha semblat al crític de cinema i col·laborador del món RAC1, Toni Vall.
17: El cartró pedra durant molts anys, moltíssims, va fer fortuna. Era un substitut molt habitual pels decorats, les escenografies i la recreació històrica. Ara ja no s'utilitza. La digitalització ha perfeccionat moltes coses i la impostura passa més desapercebuda. Però el cartró pedra continua simbòlicament a l'ordre del dia. I alta costura és pur cartró pedra. emocional, que és el pitjor. Una història de vides encreuades en el context de la Setmana de la Moda de París, amb tres dones que viuen tres crisis vitals i una necessitat força grollera de la directora d'injectar dramatisme des del minut 1 a còpia de formulismes i decisions de guió de manual. I després hi ha el cas curiosíssim d'Angelina Jolie. Quants anys porta aquesta actriu volent-nos vendre la moto? Quants anys porta mal aparcada, desplaçada, immersa en la necessitat imperiosa que algú se la prengui seriosament? Res cola, res emociona. Tot és pura i duríssima cuirassa.
12: Jo diria que no li ha agradat la pel·lícula, però hi vaig. Avui també arriba als cinemes Yo no moriré de amor.
18: Yo que sabía que mamá se había perdido. Hay que estar más pendientes.
19: Sí, claro, como tú.
12: La pel·lícula que va guanyar el Festival de Màlaga, a la Bisnaga d'Or, parla sobre els estralls que fan una família d'Alzheimer que té la mare. També es va endur dos premis actorals a Màlaga, un dels quals per la Júlia Mascort, la jove catalana que interpreta magistralment la filla petita de la família. Aquesta setmana, en una entrevista aquí al Món RAC1, la Júlia deia que el fet que sigui la història real de la directora de la cinta, la Marta Matute, li ha posat encara més pressió.
20: Hi havia una mica de tot, no? Hi havia una mica de pressió, perquè jo sabíem si puc estar a l'altura, no? I representar bé una història tan important, però a més una història seva. Però sí que és veritat que també era positiu, perquè ella podia explicar-me directament les seves vivències, els seus sentiments, com ella es sentia...
12: Una altra de les grans estrenes és Mortal Kombat 2. La segona part de la famosa saga de videojocs la protagonitza Cal Urban, una de les cares més conegudes de la sèrie The Boys. I també arriba a la gran pantalla, Bajo tus pies.
21: Es que hace ya varias noches me están despertando unos gritos.
22: ¿Gritos?
23: Mamá, los gritos vienen de aquí.
21: Le pido, por favor, que hable con el administrador.
12: Una mare que es trasllada amb els seus dos fills en un edifici molt prestigiós, però resulta que hi ha tres àvies veïnes que els faran la vida impossible. Qui encapçala el repartiment? Doncs la gran Maribel Verdú. I encara al cinema, dues estrenes musicals. La primera és que els fans de Billie Eilish tenen una cita amb Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour, Live in 3D. És el concert de la Billie Eilish que va dirigir James Cameron, que es va enregistrar durant la seva gira mundial. I amb un altre àmbit musical, pels seguidors de Los Hombres G, avui s'estrena Los Mejores Años de Nuestra Vida. És un documental que retrata el dia a dia d'aquesta banda 40 anys després de fer-se famós o de saltar la fama. A mig camí entre la música i el cinema, també hem sabut que Miley Cyrus tindrà una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood i es convertirà en la primera estrella de Disney Channel en aconseguir aquest homenatge. La cerimònia serà el 22 de maig. I a música avui hem de parlar, buah, per mi, d'un esdeveniment musical de Champions, però de Champions League. Jo crec que és la primera vegada que la meitat dels Beatles fan un disc. Paul McCartney i Ringo Starr, els dos Beatles vius, tenen nova cançó.

Feia gairebé 30 anys que Ringo Starr no col·laborava en un disc d'estudi de Paul McCartney. Aquesta cançó, Home to Us, és el segon avançament del disc que McCartney publicarà el 29 de maig. I també una de les estrelles que va actuar al passat Primavera Sound, Charlie XCX, té nova cançó. Rock Music, un tema que deixa entreveure el canvi de registre, amb més guitarres elèctriques distorsionades, però sense perdre l'essència del pop electrònic que convenç de Charlie XCX. I la sueca Light Glee torna amb un nou disc 4 anys després. Es titula The After Party i l'ha gravat al costat de 17 músics d'orquestra. I Edu Esteve comença una nova etapa amb La meva sort, el primer single del seu nou disc. Crec que

0: de dir que la cançó sembla bastant el Waka Waka. De fet, i el títol porta la cosa. Si es va dir Waka Waka el 2010, doncs aquesta es diu Bai Dai. La publicarà divendres de la setmana que ve. Per cert, que demà passat, diumenge, torna a Barcelona Eric Clapton. La llegenda de la guitarra fa parada a Barcelona en el marc d'una gira europea, però ahir Clapton va actuar a Madrid. El concert, però, va acabar de manera precipitada. Just quan el músic sortia a saludar abans dels bisos, un espectador va llançar-li un vinil, un disc de vinil, que li van a petar el cos. I Eric Clapton va decidir acabar en aquell moment el concert. I avui estem molt pendents de l'estat de salut d'una cantant britànica històrica, Bonnie Tyler, que està en coma induït després d'una operació a Portugal. El 30 d'abril va ingressar d'urgència a l'Hospital de la Ciutat de Faro per problemes intestinals, l'operació va anar bé, i fins dimecres tot estava estable. En les últimes hores per empitjorat, i segons el Correio de Mañá, ara es troba a la unitat de cures intensives amb pronòstic reservat. Tyler té 74 anys, actualment viu a Portugal, on es va mudar ara fa uns mesos. I més música, atenció, perquè Olivia Rodrigo farà aquest vespre un concert privat al Teatre Grec de Barcelona. Serà a les 8 dins del format Billions Club Live, un esdeveniment secret amb accés només per invitació que Spotify ha enviat directament als oients més fidels. Es tracta d'un acte en col·laboració amb el Barça, que demà passat, recordem, lluirà el logotip de l'Olivia Rodrigo a la samarreta en el partit contra el Real Madrid. La cantant no es perdrà tampoc aquest duel. RAC1 ha pogut confirmar que Olivia Rodrigo serà la convidada d'honor a la llotja del Camp Nou. A tot i això, un altre gran nom de la música que desembarcarà a Barcelona és Bad Bunny, que d'aquí a uns minuts... Vaja, d'aquí uns minuts no, des de fa uns minuts, a les 9, ha posat més entrades a la venda pels dos concerts a Barcelona. El puertorriqueny actuarà el 22 i 23 de maig a l'Estadi Olímpic. Els fans que vulguin aconseguir alguna d'aquestes noves entrades han de saber que estaran situades en una graderia darrere de l'escenari i que aniran dels 70 als 500 euros. I actua avui al Palau Sant Jordi és Pablo Alborán. Com ja va fer aquí al Món RQ, Pablo Alborán presentarà el seu nou disc, Kilòmetre Zero. El concert començarà a les 9 del vespre. Mitja hora abans, Triquell a la Sala Polo.
1: Soc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo soc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo.
0: Aquest concert a Barcelona és el tret de sortir de la gira de l'últim disc del Triquell, Paco de Luxe. I a la resta dels esports, més enllà de la crisi sense precedents, el Real Madrid, del qual en parlarem d'aquí una estona aquí al Món RQ, el Rayo Vallecano ha fet història i jugarà a la final de la Conference League.
2: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: El Rayo va derrotar ahir 0-1 l'Estrasburg i el dia 27 jugarà la primera final europea de la seva història. Serà el rival al Crystal Palace i el partit es jugarà a Leipzig, a Alemanya. L'èxit del Rayo també és una bona notícia per la Lliga, perquè la temporada que ve, el cinquè classificat d'aquesta Champions... d'aquesta Lliga jugarà la Champions. Precisament el Rayo serà el rival del Girona dilluns a Vallecas. Abans, la jornada 35 comença avui a les 9 amb un Llevant o Osasuna. I a partir d'aquí, i al marge del Girona Lleida, com hem dit... del Girona Rayo, com hem dit, tot en directe a RAC1, també. Demà, un quart de 5 de la tarda, Sevilla Espanyol, i diumenge a les 9, no falta que ho diem, el Barça-Real Madrid. Per cert, que tornem un moment a l'Espanyol perquè ultima el fitxatge de Monchi, l'exdirector esportiu del Sevilla. Tot fa pensar que Fran Garagarza no continuarà després dels mals resultats d'aquest any i ara l'Andalús és el gran favorit per agafar-li el relleu. A la Lliga Europea d'hoquei patins, el Barça s'ha classificat per les semifinals després de guanyar 2-0 l'Sporting de Lisboa a Coimbra, Portugal. El seu pròxim rival serà el Benfica demà a les 5 de la tarda. Abans, avui, a quarts d'11 de la nit, el Vilassana jugarà contra el Fraga a les semifinals femenines. En bàsquet, l'Espart Girona haurà de remuntar un punt de desavantatge diumenge contra el València Fontejau. Ahir l'equip de Roberto Iñiguez va perdre per la mínima a l'anada de les semis de la Lliga Femenina i ara haurà de capgirar el marcador. Que avui comença el Giro, la primera de les tres grans del ciclisme, la cursa arrenca a Bulgària i l'etapa inaugural tindrà 147 quilòmetres. Amb motor, avui comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de França de MotoGP, la cursa és diumenge a les 2 del migdia a Le Mans, i encara un últim apunt perquè la Kings League i UNICEF han llançat una campanya per ajudar les criatures més vulnerables durant l'anomenada Playoff Week. Des d'aquest diumenge fins al 18 de maig, diverses personalitats del futbol i de la Kings League donaran alguns dels seus objectes personals per sortejar. Per exemple, n'hi haurà de Lamine Yamal, d'Ibai Llanos, d'Esporcito o de Gerard Piqué. Per optar a guanyar-los, s'haurà de fer una donació a UNICEF.
3: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
0: I just abans de la tertúlia, el trànsit.
4: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Anem al RAC a comptar cotxes. Avui amb la Laia Batet. Bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquest matí destaquem diverses avaries. A la C31, al Prat del Llobregat, un turisme talla un carril i genera 3,5 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I pel que fa a l'avaria de la A2, continua deixant un carril tallat en direcció a Lleida i a Sant Vicenç dels Horts, i en el mateix punt hi ha retencions per entrar a Barcelona. A la P7, circulació lenta a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona, i pel que fa a les rondes, la ronda del litoral acumula diversos quilòmetres de cues a Sant Adrià del Besòs cap al nus del Llobregat, i a la B20, 3,5 quilòmetres de retencions en el mateix sentit. Això és tot des del RAC. Bon dia.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
7: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: 30 segons, la punt final i directes a la tertúlia.
8: A Serenet creixem per donar-ho tot a internet.
9: Connectivitat, ciberseguretat, cloud de proximitat. Veu.
8: Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
9: Xarxes privades, fibra segura.
8: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
9: Plans de contingència, SOC.
8: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
9: Telefonia fixa i mòbil.
8: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de concursos, perquè a Dortmund, Alemanya, es va celebrar fa setmanes un curiós concurs de crits de cèrvols. Diversos cansadors competeixen per veure qui imita millor brams de cèrvol. Per aconseguir aquest so fan servir una mena de tubs buits grossos per dins. Així és com van bramar alguns dels concursants. És un concurs d'imitadors de crits de cèrvols, eh? És el vestidor del rei al Madrid, del qual en parlarem ara.
10: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Adeu.
12: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
13: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
14: Avui, amb l'editor Ernest Folk, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, i les periodistes Cristina Puig i Laura Rossell.
0: Saludem aquesta hora al matí. Laura Rossell.
15: Hola, Laura.
16: Hola,
15: bon dia.
0: Ernest Folk.
17: Bon dia, què tal?
0: Bon dia. Cris Puig.
18: Bon dia.
0: I el director de La Vanguardia, Jordi Juan, bon dia.
19: Què tal? Molt bon dia. Què, com estàs? Estàs content?
0: Estic bé si no entrem en detalls. Ara, dit això...
19: És divendres.
0: Això sí.
19: I diumenge passaràs una bona nit.
16: Uf.
0: Primer, això de jugar el diumenge a les 9 a mi em mata. T'he de dir, ara parlarem, eh? Ara parlarem. No. Tu dius que diumenge passarem una bona nit. Jo és que ho veig tot al revés.
15: Però abans de diumenge suquem una mica de pa.
0: Sí, home, esclar, d'aquí una estona. Saps que em trucarem al Martí Perarnau, que sempre posa el punt lúcid de la història del Madrid, i també parlarem de la seguretat del partit, perquè el partit és d'altíssim risc. No oblidem pas.
15: Sí, també, però no sé si és d'altíssim risc a la graderia o a la gespa.
5: O al vestidor. O al vestidor del Madrid.
0: M'ha enviat una notícia ara fa uns moments al director de La Vanguardia, que està publicat al digital de La Vanguardia, que m'he quedat ja. és que ens estem xalant una mica, eh? Nombrosos ciclistes, entre ells membres de l'equip Lotto Intermarché, que tenen previst participar al Giro, que comença avui, han enfermat després de córrer la Femen Ardent Clàssica Bèlgica, probablement com a conseqüència de la presència d'excrements de vaca a les carreteres.
5: Com?
0: Tenen dolors abdominals, diarrea, febre i vòmits, segons ha indicat aquest equip des de Bulgària, on avui comença el Giro d'Itàlia. Segons la televisió flamenca Esporsa, altres equips també s'han vist afectats. Explica que els corredors, segons l'equip Lotto, podrien haver-se contagiat a causa d'excrements de vaca que hi havia al llarg del recorregut de la carrera de les Ardenes, ja que les carreteres humides van provocar esquitxades de... Com es diu en català, estiércol? De
16: femta.
0: De femta, gràcies. Si bé l'origen encara no s'ha establert amb certesa, tot apunta al Campylobacter, una bactèria causant de gastroenteritis d'origen alimentari. És que ens estem ja...
19: No, realment els ciclistes o van passar per sobre d'aquests fets...
0: No, per sobre no, o van caure a sobre.
19: No, és que no, si no es
16: deixes... Bueno, les rodes, no, perquè devien esquitxar.
19: Ja, però tant com per fer...
0: Les rodes esquitxar,
19: problemes intestinals...
0: Perquè havia d'haver molta punta, eh?
15: Perquè, perdoneu, però ciclistes passant per carreteres on hi ha femtes de vaca, això deu ser molt habitual.
0: Sí, no, és habitual.
19: Per això.
0: Ja és molt estrany, però aquelles vaques són... Com diria el Núñez, són altres vaques, saps? Ara, dit això, deixa'm donar una bona notícia. Perquè acabo de veure a través de Televisió Espanyola una notícia que rumorejava molt, però és una molt bona notícia, i és que sembla que la hostessa, la famosa de l'avió, que és la que ens feia tots més interrogants a les últimes hores, ha donat negatiu. Per tant, no té res a veure... O sigui, la noia es trobava malament perquè es trobava malament. No té res a veure amb amb l'antivirus dels nassos.
19: Sí, jo penso que si no hagués existit el precedent de la Covid, aquest tema no hagués tingut tanta transcendència.
5: Totalment.
19: Però tothom estem tan preocupats perquè que al principi de la Covid va ser com això.
5: Els missatges eren els mateixos.
19: Que no passa res, i va passar el que va passar, que vulguis que no, hi ha una certa prevenció.
0: Mira, ara a Telecinco, el titular de l'Anna Rosa és «Nos están contando la verdad». Sobre l'antivirus, ara ho veuràs, perquè és que m'acabo de quedar jo mateix... M'acabo de quedar ara mateix... Ara en parlarem. ¿Se pudieron contagiar más pasajeros en el avión? ¿Nos están contando la verdad sobre el contagio? Això
5: és irresponsabilitat periodística.
0: Bueno, ¿se pudieron contagiar más pasajeros en el avión? L'únic que sabem ara és que, precisament, l'hostessa de l'avió...
19: No és la causa.
5: No, sí que hi ha un punt de fuga, que són els passatgers que van baixar a Santa Helena.
17: Són
5: 30
17: persones que d'allà van fer xiu-xiu-xiu-xiu-xiu i se'n van anar, i no els tenen a tots localitzats. Per tant, entenc aquestes preguntes, també. Aquesta pregunta se l'estan fent avui moltes persones mentre estan esmorzant. Altra cosa és la manera com la fan en aquest programa.
0: Jo ara en parlarem un moment, sisplau. En parlarem perquè, esclar, avui hem tret a més, aquest matí... hem tingut una de les eminències més grans a nivell mundial del tema de l'antivirus, el doctor Gustavo Palacios, que treballa al Mount Sinai de Nova York, que és argentí, i que ens ha calmat a tots, dient que, evidentment, s'ha d'anar en compte, perquè és més mortal, és un 38% de mortalitat, i hem d'anar en compte, però que no estem parlant de... No estem parlant del coronavirus.
5: Però és que els experts ja ens ho estan dient des del primer minut. L'altre dia també el doctor Guerri també ens ho deia.
15: Sí, sabeu quin és l'únic problema? Que teniu raó, I he escoltat l'expert i era fantàstic, que al principi el coronavirus dèiem el mateix.
19: Sí, per això.
15: Llavors, això...
5: Ha canviat la percepció de risc.
15: Això alimenta la paranoia.
0: Bueno, la psicologia. És un element més psicològic que no pas...
5: Això i el desgavell polític. I això de... Aquí que no me'l portin aquest vaixell, que jo no el vull gestionar.
15: És que heu dit abans, no té res a veure amb el coronavirus, només una cosa té a veure amb el coronavirus. La paranoia i el desgavell.
5: I el desgavell, sí.
0: El desgavell tampoc ha ajudat. Ara en parlarem d'aquí uns moments amb un dels membres del govern d'Espanya, que ens acompanyarà aquí al món a RAC1. Però avui votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@rac1.net amb la paraula clau a l'assumpte, així de senzill. Posem en joc un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per qualsevol, el que ho roti, dels concerts de la primera edició del Festival Camins, que es farà a Manresa del 10 al 18 de juliol, amb les actuacions de Luz Casal, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Sergio Dalma, Rosario, God Save the Queen, el que vulgueu, que us doni la gana, dues entrades. I un pack de quatre entrades per l'experiència immersiva als últims dies de Pompeia, a l'Ideal Montjuïc, un viatge al cor de l'antiga ciutat sepultada que ha captivat a gairebé 1 milió de visitants arreu del món. Aviam, amb aquesta tòmbola la setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
18: Mònica Hernández torna un moment de la lluna per contestar una pregunta, però no li surt bé.
20: Perquè fa 25 anys de Moulin Rouge. Aviam, l'has vist, Mònica?
21: No.
20: L'has vist, Martí?
22: Sí.
20: Sí. L'has vist, Budió?
22: No ho tinc clar.
20: Ho tindries clar.
22: Ho tindria clar, no?
23: La Marga indignada.
20: Et va agradar, Martí?
23: Sí, home, és meravellosa, les cançons.
20: I tu per què no l'has vist?
21: Okay. No, he d'admetre una cosa, no t'estaves

0: tensió mediàtica doncs no ajuda a poder tirar endavant si tens un claustre.
1: El problema és que m'he comit una almendra.
0: Una mica doncs, contrària a tot això. I per tant, en aquests moments doncs, sí que són 7 els centres.
2: Una cosa, aquesta pregunta m'interessa molt. Anem a publicitat i tornem.
0: Molt bé.
2: Anem a publicitat, sisplau.
3: Crec que estic una mica recuperada de l'atac de tos que m'ha agafat.
2: És cert, consellera?
4: Les entra agua en los ojos a los
5: peces. Assumpte ultra, el tercer tall.
6: Víctor Cullell es queda sense aire per poder informar d'una última hora i compta amb tota l'empatia del Basté.
5: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
7: Sí.
8: Sí, abuelita.
5: Sí, sí.
7: Sí, ara t'ho explico un segon.
5: Sí, un segon.
7: És que tenim preacord de fa 3 minuts, de fet, entre el comitè d'empresa de...
9: Vinga, vamos.
7: Dels escombriaires de Girona i la pròpia empresa i els treballadors. Però de confirmar-se aquest preacord que ara dèiem, doncs, evidentment, aquesta...
10: A veces me cuesta respirar.
7: Agafo una mica d'aire.
11: S'ofegarà.
7: Sí. Aquest preacord faria que pogués fer-se el temps de flors a partir de dissabte amb normalitat.
5: Més?
9: Quanto cabrón.
11: No.
7: Ja està.
5: Tens menys fondo que jo, eh? La Mònica Usar dient no. Assumpte aire. El quart any.
6: Doncs mira, Víctor Cullell ja té donant de pulmó. Joan López Alegre, oh, sí, que se'l va deixar tossint en aquest estudi.
12: I que havia sortit a les 6 del matí, que són les 10, i que encara no han arribat on el seu destí.
13: ¿Qué ha sido eso?
12: Estàs entre molt fotut o podrit?
5: No sé exactament quina mort o ronda.
14: Tinc tos, nois, ho sento molt, us demano disculpes.
5: No serà antivirus d'aquest, no?
14: No, espero que no, perquè no estic... No m'agraden els creuers.
15: Españoles.
11: La brama del cervo.
5: Sí, sí, tant. Assumpte Joan i el cinquè tall.
6: RAC1 no para de créixer i ara també a l'altra banda de l'Atlàntic.
12: I aquesta emissora rebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix una fita històrica al milió d'oients diaris que RAC1 va assolir l'any passat i que avui encara manté. Els 3 EGMs que es publiquen al llarg de l'any, la xifra s'ha repetit. 1.000.000 oients al Brasil... A l'abril, si tu, en què estaria pensant jo?
16: Unos culos como el mármol de duros.
12: 1.000.000 oients a l'abril.
5: Sí. Estàs?
12: Voleu fer el favor?
5: No, has acabat.
12: Ah, no? RAC1 no només ha mantingut aquest milió d'oients, sinó que ha tornat a barat el rècord de la ràdio.
5: Assumpte Brasil. En joc... En joc un xec de 100 euros per comprar qualsevol condis, una entrada doble per qualsevol dels concerts de la primera edició del Festival Camins, que es fa del 10 al 18 de juliol a Manresa, i 4 entrades per l'experiència immersiva als últims dies de Pompeia a l'Ideal Montjuïc de Barcelona. De quins moments l'antivirus? D'aquí uns moments, el Reial Madrid... No, aixequeu-ho. Ja us veig aixecant el coll com estruços quan he parlat del Reial Madrid i del vestidor del Reial Madrid. Estàs eufòric. Doncs escolta'm, això és el 0-3 de diumenge.
17: Va, Basté.
5: Jo soc dels que quan tot va tan bé, quan tot va, sembla tot...
17: Jo tenia la idea de que realment el Madrid no jugava res en aquest partit, jugarien en plan, bueno, pues, escolta, surt, no? I el Barça jugava amb la pressió de guanyar. Però després de l'incident aquest, anímicament, els jugadors que surtin del camp del Madrid estaran molt tocats. Bueno. I esportivament...
5: Va haver-hi un sortint ahir de Valdebebar enfotent-se'n, sí, que era l'Mbappé.
17: Sí,
5: i l'altre viu al Mundo Mágico de Colores, que és el Vinícius. No. Vale.
18: A veure, Jordi Basté.
5: Jo el dic
18: Jordi, a Ernest Folk. Jordi Basté, una
5: cosa. Puc anar a la publicitat?
18: Va, vinga.
5: Són les 9:27. Anem al Corte Inglés, meu, és que clar... Hola, Noemi, què tal? Bon dia.
19: Hola, què tal? Bon divendres.
5: Bon divendres. Què? Què m'expliques?
19: S'apropa l'estiu i amb ell els millors partits de futbol.
5: Vaja. Ah, sí?
19: Puja l'emoció i baixa la temperatura.
5: Sí.
19: Equipa't a El Corte Inglés amb un 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques. Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Toshiba, Haier, Midea, Daitsu, Hisense, Bosch... A més, tens finançament fins a 12 mesos i un 10% de descompte en la instal·lació. Equipa't per a l'estiu i aprofita el 20% de descompte en aire condicionat. Només fins al 24 de maig a botiga, web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I abans d'acabar, recorda que ja arriba la cursa El Corte Inglés i TMB t'hi porta. Si estàs inscrit a la cursa, pots demanar el teu bitllet de transport quan recullis el dorsal al centre que hagis escollit. El Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal o Can Dragó. TMB et porta la cursa. Que acabis de passar un bon dia i que tinguis molt bon cap de setmana. Fins aviat!

0: què de tot plegat.
1: És pràcticament un quart d'onze del matí. La Cris. No s'ho ha gravat, La Cris.
0: Aviam, home, s'ha enfadat. Sí. Ha marxat.
1: No.
2: S'està recuperant.
1: Sí, no s'ha gravat. Aviam, són 3 minuts per un quart d'onze. Ja sé que tots voleu parlar del tema. Però jo, quan hi ha una cosa d'aquestes, he de trucar al metge de guàrdia. Martí Perarnau, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Ja, de debò, jo crec que ja... O sigui, saps allò quan anàvem al circ, ens deien allò quan érem petits, que eren aquesta... Més difícil todavía. Jo crec que ja... És a dir, només falta que sigui el domador qui es menja el lleó, per entendre'ns ara, eh? Perquè és que això ja és més impossible... O sigui, impossible arribar més lluny, jo crec que en aquests moments al Madrid és impossible, no?
3: Home, després de lo del genoll de l'Mbappé... Semblava que havíem tocat sostre. Però sí, com dius, cada setmana té nous espectacles.
1: El genoll de l'Mbappé.
3: No sé.
1: Però això vol dir que...
3: Recorda
1: això...
3: que li van tractar el genoll que no era.
1: Ah, sí? Hòstia, no me'n recordava, esclar.
0: És que després d'això...
1: Hòstia, sí, és veritat. Hòstia, no me'n recordava, veus, aquesta?
0: És que és un ridícul espantós.
1: És que no me'n recordava d'aquesta. Saps què passa, Martí? Primer de tot, que és que es torna a demostrar un fet que és molt important. Avui ho comentava. Serà, tu pot agradar més, et pot agradar menys, el vas votar, no el vas votar. És a dir, si això hagués passat a Can Barça, estic convençut, però convençut, que estaríem tots els mitjans de comunicació a casa del Joan Laporta esperant que baixés per dir aviam què coi opina. A Madrid jo crec que ningú sap on viu Florentino Pérez i si els que ho saben no volen anar-hi. Saps què vull dir? És a dir, que Florentino no hagi dit res, que tot vagi una altra vegada a través d'un comunicat de paper? Tien, anem a un moment perill, estrany.
3: És que jo crec que en aquests moments és quan es posa en valor una de les grans virtuts de Can Barça, que no valorem mai, i és que és una olla de grills. Normalment, sí, sí. És a dir, Can Barça, des del Gamper i el Lluís Usó, que es van discutir el primer dia, ja, és una olla de grills permanent. Els ismes, cadascú tira per la seva banda, cadascú té la seva perspectiva, cadascú sap com ho faria millor pel Barça, etc. Aquesta és una gran virtut. I és que no ens posem d'acord ni amb nosaltres mateixos. Vull dir, jo quan penso en el Barça estic en desacord amb mi mateix, Jordi. Tot això acaba sent una gran virtut. Perquè a Catalunya s'enrona tot el sant dia del Barça, tothom té la seva idea, tothom té la seva versió, tothom ho faria millor, tothom ho critica tot. Doncs això és una gran virtut, que normalment diem que això és un gran mal del Barça, que tots hauríem d'anar junts, tots plegats, amb unanimitat nord-coreana. Doncs no. Hem d'anar com anem. I aquesta és la gran virtut. Al Madrid, en temps del Bernabéu i en temps de Florentino Pérez, el que hi ha és una unanimitat nord-coreana. Jo crec que el més important de tot no són els cops de puny. Cops de puny n'hi ha hagut a tots els vestidors del món. A tots. Recordo el Marc Crosas explicant-me com els veterans del Celtic de Glasgow, que van guanyar la Copa d'Europa de l'any 65, li explicaven que quan no es barallaven entre ells, l'equip jugava malament. Això m'ho explicava el Marc Crosas fa molts anys. Després recordo una cosa. L'any abans de que el Pep arribés al Bayern, escolta, que aquesta va ser molt grossa, Jordi, en un Bayern-Madrid semifinal de Champions, al descans, a l'Allianz Arena, el Ribéry li va fotre un cop de puny a la cara al Robben. Per què no li havia deixat llançar una falta? És a dir, això passa a tot arreu. El més important no és que passi, sinó com és que se sap això. Perquè a Can Barça se sabria pel que tu has explicat, perquè tothom parlem, tothom expliquem, com dius tu, tothom aniria a la casa del Joan Laporta, etc. Però en el Madrid no es filtra ni un paper de fumar si el Florentino del Gran Poder no ho permet. Per què ha permès tot això, que es filtri? Aquesta baralla, els cops de puny, el cop de puny del Rüdiger o la bufetada del Rüdiger amb el Carreras, el genoll de l'Mbappé, tot els jugadors de la banqueta dient-li cono a l'Arbeloa. Com és que això es permet que surti a la llum? No que es filtri. Que es filtri, sí, perquè un jugador li diu a un periodista. Això ha succeït tota la vida. Però com és que ara se sap tot això? Com és que surt a la llum? No és per casualitat.
1: Tu creus que hi ha una voluntat?
3: És perquè...
1: Sí. No digues, digues.
3: Una voluntat, sí. Sí. Jo crec que hi ha una voluntat presidencial de fer que això vagi molt malament per acabar, suposo, que portant d'entrenador amb aquell que divideix a l'afició. Però que ara segurament tothom es posarà d'acord amb un criteri, que és en aquesta plantilla li fa falta madura, li fa falta un fuet, li fa falta algú que els posi en ordre, etc etc. I només hi ha un nom que pugui fer això.
1: Es diu José Mourinho, que ahir aquesta nit ja el Pedrerol ja deia que és l'únic que ho pot arreglar, i el Pedrerol està molt ben informat, amb la qual cosa tornarà... és molt probable que torni José Mourinho. També et dic que si el raonament de tot plegat és el que fas, cosa que no dubto gens, Martí, vol dir que estem davant d'un geni com és Florentino Pérez.
3: Bueno. Home, diguem-ne, el Florentino Pérez el podem criticar per moltes coses, però no podem dir que no ha sigut un paio d'èxit.
1: Sí.
3: En lo seu. No podem dir que no hagi tingut èxit amb lo seu. Altra cosa són els mitjans que ha utilitzat per tenir aquest èxit. Però que ha tingut un èxit clamorós és evident, excepte la política. Per tant, sí, doncs seria una maniobra més d'ell per acabar de dir, escolta, com que no hem pogut domar a tota aquesta gent, doncs al final fem esclatar les coses i ja està. I tenir en compte que l'Ancelotti ha tirat el seu mòbil a l'Amazones i que no deu voler rebre cap trucada mai més per tornar a posar més o menys en ordre això, doncs suposo que només li queda aquesta opció.
1: Ja. Hi ha una cosa aquí que et vull comentar, que és si això té alguna... Si algú té, això pot tenir alguna repercussió des del punt de vista del partit de diumenge, si fa el Madrid més especial, més diferent, més ferit... Si a més el partit pren unes... Bueno, ara parlem del tema del altíssim risc que té un partit d'aquestes característiques. Com veus el partit de diumenge, Martí?
3: A veure, el veig intranscendent, si em permet l'expressió. O sigui, dins de la gran transcendència que té, que és un partit dels dos principals equips i on el Barça es pot proclamar campió... Bé, doncs, si el Barça guanya, que seria el normal, malgrat no tenir jugadors com en Lamin, doncs molt bé, proclamar campió, i si no, doncs la setmana següent, saps què vull dir-te? O sigui, no és a vida o mort, no és en aquest moment ja.
1: No.
3: Jo diria que per ser dolents, però em sembla que ja no hi ha marxa enrere, amb aquesta operació del Florentino Pérez. Em sembla que ja no hi ha marxa enrere. Si hi hagués marxa enrere, en el Barça li interessaria tenir un mal resultat davant del Madrid.
1: Ah.
3: Perquè tot continués igual. M'explico? Sí. Perquè tot continués igual. És a dir, no faci res que provoqui que el teu enemic canvi d'estratègia, no? Doncs el millor que li podria passar al Barça seria que continués tot igual. Arbeloa, Mbappé, Vinícius, Valverde, Tchouaméni, etc, un any més. Em sembla que ja no hi som a temps, eh? Em sembla que ja no hi som a temps. Dit això, doncs mira, escolta, hi ha una diferència, penso, notable de joc entre el Barça i el Madrid, a favor del Barça, malgrat les baixes, i per tant, lo normal seria que es guanyés el partit i que el nou Camp Nou tingui ja el seu títol de Lliga ben estrenat. Això seria el normal.
1: Permetem, Martí, que ara ho parlem també aquí amb l'Ernest Folch, la Laura Rossell, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan i la Cris Puig, però deixa'm un moment perquè, efectivament, el partit de diumenge, no sé si amb tot això que està passant, si el risc és més elevat o no és més elevat, és veritat que és un Camp Nou nou, reformat i reinventat, i vull parlar del repte de seguretat que això comporta. Òscar Fernández és el cap de la Divisió Regional de Dispositius de Barcelona dels Mossos. Òscar Fernández, bon dia i moltes gràcies.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Primer clàssic al nou Camp Nou, amb l'afegit que potser s'hi suma la celebració del títol de Lliga. Això és una situació del risc?
2: El partit ja en si ja està decretat com del risc per la Comissió Nacional contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport. Per tant, nosaltres tenim un ampli dispositiu per atendre aquest partit de risc, i sí que ja l'ha afegit, com ja han apuntat vostès, doncs que la possible celebració del títol per part del Futbol Club Barcelona doncs ens planteja també doncs la necessitat de tenir un dispositiu per les possibles celebracions tant als voltants de l'estadi com a qualsevol punt de la ciutat de Barcelona.
1: Quants agents hi haurà implicats?
2: Doncs, com li dic, és un dispositiu molt ampli. Hi ha dispositius no només per atendre el partit del risc, com ho fem en partit de Champions o de partit d'aquest nivell. Per tant, participaran indicatius d'ordre públic, de la brigada mòbil, de l'ARRO, mitjans aèris com drons, helicòpters,

0: Dic també un dispositiu que estarà destinat a prevenir qualsevol incident que pugui provocar-se a la ciutat de Barcelona, sigui fora d'estadi, amb la celebració, si és que el Futbol Club Barcelona guanya o empata i, per tant, es proclama campió, i qualsevol punt de Barcelona on es puguin produir incidents.
1: Clar, és que aquesta és l'altra, no és només el partit en si, sinó el postpartit, que és que pot haver-hi la celebració del títol de Lliga. Clar, aquest any hi ha la complicació que les Rambles, Canaletes inclòs, estan en obres. Com es gestiona un dispositiu de seguretat amb aquest interrogant? Suposo que la idea és que, com comentava l'Ajuntament, vagin a la plaça Catalunya, no?
0: Nosaltres, com li dic, és una celebració espontània, per tant no és un esdeveniment que estigui organitzat per cap entitat. Nosaltres estem treballant, per exemple, a la possible rua de celebració, que això sí que és un esdeveniment que té una organització i, per tant, està planificat. Això són celebracions espontànies i sí que és veritat que la ciutadania farà la celebració en els punts que habitualment s'utilitza. Per tant, nosaltres, com li dic, fora de l'estadi o als voltants de l'estadi tenim la previsió, i també qualsevol punt de la ciutat, com Canaletes, per exemple, que és un punt on es podria concentrar persones, tindrem els recursos per poder atendre que les persones facin una celebració ordenada i sense incidents.
1: Ja en parlarem quan toqui, Òscar Fernández, cap de la Divisió Regional de Dispositius de Barcelona, però en el cas, quan passi que el Barça guanyi la Lliga, hi hagi aquesta famosa rua que ja està dissenyada per on passarà i tot plegat, estem parlant també del risc per altres motius?
0: Bueno, tota aglomeració de persones, i l'any 2025, que ja vam fer una celebració, la presència va ser multitudinària, prop de les 700.000 persones van seguir o van estar en aquesta rua, i per tant el disseny del dispositiu serà en relació als riscos que tinguem amb aquesta aglomeració de persones. El dispositiu també ja està planificat. Com li dic, el cos de Mossos d'Esquadra intenta dissenyar i avançar-nos a les situacions. Per tant, inclús la celebració ja estava dissenyada la setmana passada per una combinació de resultats, si fos el cas. I la rua també està planificada o estava planificada igual per la setmana passada i també per aquesta o per la situació del resultat.
1: Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui i, sobretot, molta sort de la cara diumenge.
0: Moltíssimes gràcies a vostès.
1: Molt bé, bon dia. Són les 10:27 minuts. Bueno, el tema del Real Madrid, Jordi Juan, vostè dirà el que tu vulguis, perquè tens ganes. Jo et veig a la mirada, director, veig amb la mirada.
2: Home, prefereixo parlar de Real Madrid que de l'antivirus.
1: Em para de la... Home, i tant, ja t'ho dic.
2: Però, per desgràcia, no sempre hem de parlar de les coses que volem parlar, no?
1: Efectivament.
2: No, jo sobre... Fan el fil anterior de la conversa que teníem, no?, sobre com serà el partit. És que, a més, esportiva, des d'un punt de vista esportiu, dels millors jugadors que té el Real Madrid en aquests darrers partits, a part de Vinícius, que està molt bé, i que a part de que té el caràcter que té, és un grandíssim jugador, els millors del conjunt blanc eren el Tchouaméni i el Valverde. I, clar, jo no sé quin mig del camp treurà
1: bueno, la primera pregunta és, bueno, pot passar una cosa.
2: Es volen sancionar, eh?
1: Valverde no pot jugar perquè té 15 dies de baixa. Però que l'altre digui, bueno, com passa moltes vegades amb el Tribunal de l'Esport, que et diu, bueno, miri, el Madrid pot dir, escolta, de moment fins que no hi hagi una resolució definitiva, bueno, doncs que jugui.
2: Però la sensació que donen és que, no jugaran. Per tant, has de jugar amb Camavinga, amb Thiago, amb un mig del camp contra Pedri i companyia, Déu-n'hi-do. Això per començar. Per tant, des d'un punt de vista esportiu, després el que es deia abans, el tema anímic dels jugadors del Madrid després d'aquesta crisi. I sobre el tema del Real Madrid, una mica en la línia del que comentava el Martí, és que no sé si us recordeu que quan va guanyar la Champions, la darrera Champions del Madrid a l'agost del 24, la darrera, que va guanyar el Borussia Dortmund 2-0, aquí. I van fitxar l'Mbappé, tots dèiem, ui, ve una dècada de triomfos del Madrid, el Barça ha perdut a Messi, el Barça no té diners per fitxar ningú, mira tot aquest Madrid galàctic, a sobre Mbappé, mare meva, estarem 10 anys, serà com l'època quan érem petits, quan va venir el Johan Cruyff i es va salvar la vida. Bueno, doncs escolta, 2 anys després, el Madrid ha anat de davallada, de davallada, de davallada, de davallada. Va començar, a més, a nivell d'imatge internacional, amb la gala de la Pilota d'Or,

0: que no van anar a recollir a assistir a la gala perquè al Vinícius no li donaven el premi. La imatge del Madrid, el senyorio del Madrid, va quedar tocat. Ha sigut caure en el fang contínuament. Fa un any que no funcionen i canvia d'entrenador. Ve un gran entrenador com és Xavi Alonso. Xavi Alonso amb un mètode. Jo tinc una certa amistat amb el Fernando Carro, el CEO del Bayer Leverkusen. Ell t'explica que Xavi Alonso és molt exigent. És un home que no es toca una fulla en el vestidor sense que ell decideixi com s'ha de fer. Tu fitxes aquest mètode, aquest entrenador. Per cert, parèntesis, que és el que triomfa avui en dia. Mira Luis Enrique al PSG. És a dir, és l'entrenador que mana. És l'entrenador que decideix com s'han de fer les coses. Ve aquest home i no li fan ni cas. Té un incident amb el Vinícius i se'l carreguen. I llavors, quina alternativa tens? Diu, bueno, pues posem un entrenador de pes. Arbeloa. Qui és Arbeloa? Amb qui ha empatat Arbeloa? Perquè dius, no té experiència. Tampoc tenia Luis Enrique i Pep Guardiola. D'acord, però tenien un carisma, tenien una experiència. Qui és Arbeloa? I bueno, i aquesta... I el que va passar en el vestidor aquests tres dies és perquè no hi ha ni un entrenador que mani el vestidor, ni una capitania, però... ni res. I, perdona, ja per acabar, perquè no vull enrotllar més, i si ve Mourinho, escolta, fantàstic, agafem les crispetes, les crispetes...
1: Torni a passar, això em recorda molt l'efecte Van Gaal, que és que va venir aquí i va passar el que va passar. Un segon, perquè tenen la publicitat i tinc el Martí també en línia. Un segon, sisplau, amb el Martí Perarnau i continuem parlant uns minuts del tema del Real Madrid. Un segon.
2: RAC 1. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
3: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
4: Imagina't-ho! Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
8: Fes t'entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
9: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
11: Necessito vacas.
10: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
12: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
14: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
15: David, ¿dónde andas?
16: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
15: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
16: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
15: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
16: ¡Antonio!
17: Marchando, otro colacao.
16: Eres el mejor.
17: Colacao. Tan únic com Estopa.
18: tan únic com tu.
19: Vinga, som-hi, amunt!
20: I tu que pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
21: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
22: El per què de tot plegat.
1: Un segon, sisplau. Un segon. Em diu... Espera't un segon que ho he de mirar, perquè... Un moment. Diu el Jordi Juan que el diari El País ha llançat una alerta fa uns moments, una informació, dient que el Madrid el que farà és...
0: Sanció econòmica.
1: Sanció econòmica. No se podia saber. Per tant, vol dir que si ho creu convenient Arbeloa, podria jugar a Tchouaméni al Camp Nou, si es confirma aquesta notícia. Martí, del que comentava ara el Jordi Juan, vols fer algun comentari que no et vull allargar més en el temps?
23: A mi, escoltant el mosso quan parlava de la rua programada, etc., he pensat, escolta una cosa, els darrers 4 anys el Barça ha aconseguit 3 doblets de Lliga femenina i masculina.
1: Sí, senyor.
23: El 75%. I si contem que són 8 lligues, 4 masculines i 4 femenines, n'ha guanyat 7 de 8. A mi em sembla que aquí s'ha de posar primer en valor això pel Barça, que és 3 doblets homes-dones en 4 anys, i que això fa molt mal a la cera del davant. Fa molt mal. Fa molt mal perquè durant 10 mesos, 11 mesos l'any, hi ha un únic equip que en els últims 4 anys, amb la salvetat del fa 3, és el que domina constantment 38 jornades masculines i 32 jornades femenines.
1: És molt bona aquesta dada. És molt bona aquesta dada. I la dels últims 2 anys és que hi ha aquella famosa frase aquí, recordàvem de Luis Enrique, quan Mbappé se'n va al Madrid, que diu, bueno, diu, ara defenderan... Ara tindré, habrá el control i defenderan todos i todos... És a dir, com dient... O sigui, per exemple, hi ha una imatge que tu te l'has d'estalviar. Tu no pots sortir rient del vestidor.
23: Sí. I se vaig explicar l'últim cop que vam parlar, Jordi, et vaig explicar d'aquell entrenador que s'enfrontava al Paris Saint-Germain fa uns quants anys contra aquella davantera Mbappé, Messi, Neymar... I quan jo li vaig preguntar, hosti, terrible, no?, enfrontar-se amb aquests, i va dir, terrible per ells, perquè jugarem 10 contra 7.
1: Clar. I mirant el Madrid, i mirant el PSG, segona final consecutiva sense Mbappé. És a dir, això és una fotografia que per Florentino ha de ser... Però clar, com que Florentino és un president panini, que el que li interessa és fer un àlbum, i no un àlbum de cromos... i el de l'equip és el de menys, però tens un problema. Fixa't que em deia el Jordi Juan abans, Ernest, que no ens en recordem, però que va haver-hi l'any passat una picabaralla a Can Barça que es va fer oficial, que es va fer pública, sí, que era la de Fermín amb Gavi, te'n recordes o no?
24: Sí, però no...
25: Però no va arribar a aquest nivell.
24: Ningú va anar a l'hospital.
1: També va passar.
24: Però és que el Martí ha dit abans una cosa que té raó, és que no és la baralla. Hi ha hagut moltes baralles a tots els equips. Martí,
1: és que no me'n recordava de l'Mbappé i el genoll.
24: No, és que ho ha dit el Martí, no és la baralla, és la gestió de la baralla. Per mi hi ha una cosa fascinant de tot això que està passant, que és la capacitat que encara té aquest Florentino decadent, aquest Florentino que ja té esquerdes per tot arreu, però encara conserva una virtut, la capacitat d'encapsular les crisis. Sí, si us hi fixeu, amb Xavi Alonso, Arbeloa i tal, tot el debat va cap a l'entrenador. Ara ha desviat tot el debat cap al vestidor. I sempre la crisi s'encapsula per no ser ell l'afectat. Ja no és què passaria al Barça. A mi em fascina molt una cosa, que és que al Madrid no hi hagi una roda de premsa d'un opositor. el Barça, en aquests moments hi hauria, a part del que dieu a casa Joan Laporta, hi hauria 7 rodes de premsa convocades per avui dels opositors. Al Madrid no només no hi ha roda de premsa, sinó que no sabem qui és l'opositor. No hi ha ni un sol opositor, i això, com deia el Martí, és propi de Corea del Nord. I després hi ha una altra cosa bestial de tot el que està passant, que és que la narrativa de la crisi s'està dirigint de forma molt calculada i molt fina cap al gran retorn. O sigui, està portant al Madrid la narrativa cap a la debacle del diumenge. Atenció amb això, perquè és perillós, aquí em surt el tribuneiro de Jordi Basté, sí, és perillós, això et dono la raó, però la narrativa va cap a debacle el diumenge i llavors...
2: Que vingui el Salvador.
24: Senyors, ve el Salvador amb una idea, que és el fuet, el senyor del fuet. Controlaré el vestidor, torna un entrenador, torna això, i així el règim guanya una pantalla més.
1: Hi ha una història, Ernest, que és molt interessant, que amb el que deia el Martí ha dit una cosa que és una barbaritat, si la diguéssim fa un any, dos, tres, quatre, vint, trenta, quaranta, i segurament el partit d'anada i tot, que és, si es perd diumenge, potser és bo i tot. Que a mi em sembla una barbaritat, eh? Que a mi em sembla una barbaritat des del punt de vista... Però jo l'entenc, el que vol dir.
24: Però...
1: El que l'entenc és... És a dir, si el Madrid perd la Lliga, el diumenge, el dilluns, no tinguis cap mena de dubte, potser dimarts, que sortirà a les portades...
24: Mourinho, les
1: baixes, les altes, els fitxatges, ara vol fitxar mig Liverpool...
24: L'encapsulament de la crisi. Però, en canvi, passa una cosa amb el partit de diumenge, Jordi i...
1: La notícia, vols que et digui una cosa? Sí. La notícia, el partit noticiable és dijous que ve,
24: no
1: Real Madrid-Oviedo.
24: No estic d'acord.
1: Aquest és el partit noticiable perquè allò serà...
24: Bueno,
1: allò serà el Tribunal Suprem.
24: Però no estic d'acord, Jordi, perquè abans ve una cosa molt important, perdoneu. Teniu tota la raó, que és intranscendent esportivament, perquè hi ha molt marge de maniobra, però és importantíssim simbòlicament. Okay. Perquè el Barça... Des més, us diré una cosa, jo crec que és el partit més important de l'any. Perquè simbòlicament el partit de diumenge té una força bestial,
1: sí,
24: que és per primera vegada a les nostres vides guanyar-li una lliga al Madrid
1: a casa contra ell.
24: Bueno, doncs, perdona, és que quedarà marcat. Aquesta lliga quedarà marcada per aquest partit.
0: Això que dieu de que el dimarts, si passa això, s'anunciarà l'arribada de Mourinho, jo no sé, si em diguessin que arriba Klopp i que li donen les claus, li diuen fes el que vulguis i fitxes jugadors que vulguis, em preocuparia, o segons quin entrenador. Però Mourinho... És que, a més, amb la plantilla que té el Madrid, Mourinho el que voldrà fer és fitxar jugadors defensius... Sí. Bueno, escolta,
2: és un cop d'efecte de cara a l'afició i de cara als mitjans.
0: Serà un cop d'efecte de cara a l'afició.
24: És salvar una pantalla.
0: Però és el millor regal que li pot fer al Barça.
24: Torna tu dedo, no senyala el camí, no? Que, per cert, encara ningú ha demanat perdó per aquella ignomínia. Però torna tu dedo, no senyala el camí, que és la narrativa de...
1: Hi ha una cosa, Ernest, que és al·lucinant, que és que ningú, jo, tret el Juanma Castaño, a la Copa, no hi ha ningú que surti i digui, Florentino, salga i diga buenos días. Sí. És a dir, surt, ja, escolta'm, jo...
2: Però fa molt temps que no surt, no?
1: Mai.
2: Igual ja passa alguna cosa, que no sabem.
1: Surt quan toca sortir,
2: quan
1: home, i tant, surt quan toca sortir.
24: Però és perquè, com ha dit molt bé el Martí, és Pyongyang.
2: Sí, clar, és una dictadura.
1: Ja, tu ja us he entès.
2: Totalment.
1: Bueno, Martí, tornaràs. Una abraçada molt forta, disfruta de tot i recorda.
3: Una abraçada.
1: Gràcies. 17 minuts i les 11, tornem de seguida, però a PTT.
2: Ai, què diu?
1: Que en pàgina internacional diu que les eleccions municipals del Regne Unit ens deixen una imatge històrica. A hores d'ara, de municipals, estem parlant, l'extrema dreta de Reforma, que és el partit del Nigel Farage, guanyaria les primeres eleccions de la seva història, però amb molta diferència. De fet, no és una victòria, és una llisada. Una llisada. Dels 5.000 regidors en joc que hi ha a 130 ajuntaments d'Anglaterra, dels 5.000, de moment ja tenim els resultats d'un miler. I Reforma, aquest partit del Nigel Farage, arrasa. Passa de 14 regidors a 299. O sigui, de 14 a 300. Molt per davant dels laboristes, que s'enfonsen i serien segons a un centenar de regidors, i dels conservadors de tota la vida, que són tercera força. Els verds, tot i que milloren resultats, encara queden molt lluny de la resta de forces, Ahir també es votava les eleccions parlamentàries d'Escòcia i de Gal·les, però encara no en tenim resultat. De fet, ha sortit ja el primer ministre britànic, que ha comparegut d'urgència a reconèixer la derrota, però ja ha dit també que no pensa plegar. O sigui, allò que parlàvem del que passava, aviam si era un símptoma el que va passar a Hongria, no.
0: És que a Gran Bretanya el desgast que han tingut els conservadors i ara els laboristes governant és extraordinari. I l'única alternativa, encara que el candidat ecologista té molt bona pinta i fa un discurs molt seriós i que està molt bé, però la força del Nigel i el Farage és tremenda.
1: També està passant una cosa, que és que hi ha una crisi de líders polítics preocupant.
0: Molt.
1: Molt preocupant, I líders d'allò que dius, bueno, pots estar d'acord o no amb la Margaret Thatcher, però tu deies, hòstia, quina lideressa. I tu veies, fins i tot a França, veies segons qui, deies, hòstia...
2: Que passa això del Regne Unit?
0: A França i Gran Bretanya, els líders, en els últims, mentre Pedro Sánchez ha estat aquí 7 anys, allà han passat a França 4 o 5 i a Anglaterra el mateix.
2: Però mireu, això que passa al Regne Unit, o que comentaves ara, de les municipals, fa 2 dies el diari Ara va fer una enquesta i ja mig pronosticava que podria passar al Parlament de Catalunya amb Aliança Catalana. O sigui, és una mica... Tot això, aquest rum-rum que fa molt temps que estem sentint que s'està instal·lant a Europa, doncs, també arriba, no? I no sé si és bastant imparable.
0: I què passa a França amb les presidencials?
2: Ah, clar, per això.
1: En fi, són 3:15, ara anem a la publicitat i de seguida ja anem acabant. Tinc la redacció pendent de si hem de parlar o no de l'estudi Ghibli, que és aquest estudi que va guanyar el Premi Princesa d'Estudis de Comunicació i d'Humanitats.
2: El Totoro, és això,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però com que la Mònica Hernández no hi és ara, ho guardarem.
3: Ah, llavors no en parlaràs avui?
1: No. Perquè tu les has vist, les pel·lícules,
3: home,
1: o no?
3: Home, clar, soc molt fan d'Estudi Ghibli.
1: Aviam, que vingui un moment l'embudió del Martí Esteban, d'aquí un moment, sisplau, aquí al Món RQ, que parlarà un moment de l'Estudi Ghibli, i deixaré que el Jordi Juan marxi. Deixa'm dir una cosa, que és... que em diu la Gemma Herrero, que és una persona que en sap del tema del que passa a Madrid, que l'exclusiva va ser del Marca, de Juan Ignacio García Ochoa, que té molt bones fonts al vestidor. Efectivament, el Marc ha anat publicant coses del vestidor i que veurem què passa. Jo també tinc una teoria. Florentino Pérez ja és un senyor...
2: gran.
1: Sí, bueno, hi ha gent de 79 anys. Escolta, ahir vaig veure una imatge de la Cher, que té la mateixa edat que Florentino Pérez.
3: No comparis. Home, per favor, és una reina.
2: Home, mira, Mick Jagger, perdona, Mick Jagger, és l'exemple que posem sempre.
3: Mira i Joan Gaspar, el no se n'ha parlat prou,
1: l'edat
3: que té i com està,
1: bueno, té una cosa, d'espectacular. Va dir una de les frases de la història. Va dir, ja sé que molta gent em diu Pinocho.
2: I et va assenyalar tu.
1: Va assenyalar a mi, és que clar. És a dir, és una cosa que sempre li ha dit el Joan Gaspar, li ha dit a la cara. Joan Gaspar, si algun dia hi hagués el programa aquell que feia el Sálvame Deluxe, La Màquina de la Verdad, passa per allà i la fon.
0: És que ha estat a tot arreu i ho he vist tot i és protagonista de tot. Ha estat allà o, bueno,
2: té
0: una gran capacitat d'inventiva.
1: És bestial.
0: Però, bueno, és l'home que ha portat a Messi al Barça i al Mobile World Congress. Punto. Joan Gaspar, el home que va portar Messi al Barça i el Mobile World Congress. Punto.
2: Vale.
1: I punto, que és el que diu ell sempre per acabar les frases. Un segon, sisplau, 10:48.
4: RAC 1.
5: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
6: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
18: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
25: Hola, com anem?
18: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
26: Molt bé.
18: I la petita, com està?
26: Doncs ja camina.
18: I el gat?
26: Bé, molt bé.
18: Ja hi som, aquesta és casa teva.
27: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
18: Benvinguda.
28: Tria canvi, tria autonomia, tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
4: Fa bo i la brasa ja està encesa. A Bonpreu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
7: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
8: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
9: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
10: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
12: Compte amb l'alarma que tenen.
11: Doncs no hi entrem.
25: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
29: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: El perquè de tot plegat.
1: 8 minuts i les 10 en punt del matí. Et va agradar la Lalan, Laura Rossell?
2: Mira, no, en aquell moment no em va agradar.
1: Veu-me!
2: No.
1: Oix, oi.
2: No, ho sento.
1: Cris Puig et va agradar?
2: No, i m'encanten els musicals, i ho saps. Va. No em va agradar la Lalan.
1: Ernest Fol?
0: M'horroritzen els musicals.
2: Ah,
0: m'horroritzen.
2: No
0: pots dir... I quan algú intenta que jo vagi, surto del cine al minut dos o a casa me'n vaig a prendre unes crispetes. No.
2: Depèn del musical.
0: No aconseguireu...
1: Sí, és majoria absoluta. O sigui, l'alegria que tinguin aquests moments, perquè hi vaig tenir una baralla amb el Guillem Ilqui i amb el 90% de la redacció, sort de la Marga Ortuño.
2: Ara, després musicalment, o sigui, després he escoltat molt les cançons de la Lalan a Spotify, perquè m'agraden molt.
1: Hi ha un parell
2: molt
1: que està molt bé, la resta són espantoses.
2: Però la pel·li en aquest moment no.
1: Ets de l'estudio Ghibli?
2: Sí, això sí.
1: Com ho hem de dir, això? Ghibli? Martí?
2: Estudio Ghibli.
30: Estudio Ghibli.
2: Sí, és una
1: meravella. Hola, Martí Esteban.
30: Bon dia.
1: Hola, tu.
2: Hola, tu. Hola, serà possible.
1: Amb ell, amb el Jordi... Com que ja? Si explico a la gent el maltractament al qual he estat sofert aquesta setmana...
2: Apa, no m'ho crec.
1: Martí Esteban, és veritat o no?
30: Hi ha hagut alguna brometa, sí.
1: Sí, una brometa que va durar una hora. Està, ja està. Per tant, escolta'm...
2: Però se les haurà de cobrar d'alguna manera, el Jordi Ramos, no?
1: Jordi Ramos.
31: Mira, molt bé.
1: Jordi Ramos, Jordi Ramos és el productor que li agrada més el micròfon que un tonto un llapis. Que és a dir, això, que li encanta el micròfon i, escolta'm, està
31: apa,
1: aquí...
31: Apa, que em sentiu.
1: Sí. O no, sentiu cada setmana la primera pedra o cada tant, després te'n vas a Eurovisió, que és aquest festival que ara interessa 4.
31: I a mi 5.
2: Ell se n'hi va, eh?
31: Sí, demà.
2: Demà se'n va acabar.
31: Diumenge és la inauguració, ja.
1: Sí, sí.
31: Dimarts que ve, primera semifinal, dijous segona semifinal, i dissabte de la setmana que ve ja és la final.
2: O sigui, tota la setmana llastres. Què dius? Molt bé, no està mal, no?
1: La casa no reparen gastos, els... Bueno, sí, és que no hi ha...
31: Bueno, però sí, geopolíticament, no em podeu negar, que no és interessantíssim.
1: Molt maco, sí, sí. Enviarem el cap de política de l'avantguàrdia també que hi vagi, i per veure...
24: Té raó, que geopolíticament...
1: Molt, molt.
24: La cosa té substància.
1: Ja.
31: A veure què passa.
2: Bueno, sempre, i aquest any encara més.
31: Mm. Per això... Mm.
24: Perquè pot haver-hi alguna dimissió més d'última hora, diguem, d'algun país? O sigui, pot... hi ha tensions així latents?
31: L'última, Portugal. Ahir els treballadors de l'empresa de la televisió de Portugal van demanar a la direcció que es retirés una setmana abans del concurs.
2: I ara ho diuen, també.
1: Aviam, un moment, quietos paraos.
2: Ai. A veure.
1: Ja en parlarem, fill de Déu.
31: Bueno, m'han preguntat...
24: Clar.
1: Aviam, l'estudi... Jo m'has passat aquí una llista de pel·lícules de l'estudi aquest. Jo t'he de dir que de les 23 pel·lícules que m'has portat, jo només en conec una, dues, tres, quatre i cinc.
3: Home, molt bé.
2: No, està bé.
1: Home, que conec.
2: No les has vistes. T'he
1: de dir que conec. El meu veí Totoro.
3: Mm-hmm.
2: Preciosa.
1: Porco Rosso.
2: Genial.
1: La princesa Mononoke. El viatge a Chihiro.
2: Boníssima.
31: Meravellosa.
1: I el castell ambulant.
3: Són les millors.
1: Són les millors.
2: Mm-hmm.
1: Sí. Va, són les millors. M'ha enviat un missatge la Mònica Hernández, que malauradament no pot estar avui aquí, perquè és la fan, també com en Martí, que s'ha tatuat... Jo em vaig fer un tatuatge per culpa de Porco Rosso.
2: La Mònica?
1: Sí.
2: Què dius ara?
1: Jo també.
2: On?
1: No, això és no li vull preguntar, això, jo no...
2: Hosti, no l'he vist jo, bueno, potser sí, però...
1: Aviam, no et pots explicar què és això d'aquest estudi, o Martí?
3: Doncs sí, mira, és un estudi d'anime... Per tant, aquestes sèries d'animació japoneses tan populars. És un estudi que va néixer el 1985 i el van fundar Hayao Miyazaki, que segurament és el director més popular, és el que se sent més sovint, i també Isao Takahata. I abans d'això ja havien fet alguns projectes bastant populars, com per exemple la pel·lícula de Nausicaa de la Vall del Vent, i segurament hauríeu de conèixer Takahata perquè és l'autor de Heidi.
1: Ah! Jo sí.
3: I després va fer Marco, també.
2: Home. Ah, això ens ha marcat a tots els que estem a aquesta taula. Bueno, sobretot uns quants d'aquesta taula. La Laura és més jove, però...
24: És un dels moments tristos de la nostra...
2: En un puerto italiano, eh?
1: Vist en perspectiva, també, això sí que era maltractament psicològic.
2: Home, total, absolutament. O sigui, jo acabava cada episodi plorant, això no ho deixaríem fer avui.
1: Home, no.
2: És molt fort, eh?
1: Bueno, i què vol dir Ghibli?
3: Doncs Ghibli, hi ha dues teories. La primera és que va agafar el nom d'un Caproni K-309 Ghibli. Si us pregunteu què és un avió d'exploració d'Itàlia durant la Segona Guerra Mundial, i Miyazaki, de seguida que veieu pel·lis, veieu que és molt fan dels avions de combat, i per tant tindria sentit que vingués d'aquí. O si no, en àrab Ghibli vol dir vent feroç i càlid, que seria una manera de simbolitzar el canvi que volien portar a les sèries d'animació del Japó.
31: De fet, això que diu dels avions, és curiós perquè el 2013, que va fer... Ell sempre, cada dos per tres, està dient que fa l'última pel·lícula. Mm-hmm. Quan va fer el Vent s'aixeca, que és precisament la història d'un enginyer que va... És el que va fabricar un determinat tipus d'avió que es va fer servir a la Segona Guerra Mundial, va ser molt polèmic en el seu moment, perquè és una pel·lícula preciosa visualment, però que, evidentment, era ultrabèlica, no? I, sobretot, tenint en compte... com tenim el concepte occidental dels bons i els dolents de la Segona Guerra Mundial, en certa manera el que estava fent era un elogi d'un dels dolents, entre cometes.
1: Quantes pel·lícules heu vist de...
3: Jo totes, menys dues.
1: I tu, Ramos?
31: Estic repassant, de moment, totes.
1: Bé, és igual. Sí, per guanyar et dirà que sigui que són totes.
31: No, ja en veig una que no.
1: Val, una cosa, es poden veure totes?
3: Estan totes a Netflix... I ahir ho vaig anar comprovant, i hi ha bastantes en català, fins i tot.
1: Ah, mira que bé, mira que bé. I Laura, d'on veig tu això? Tu l'ensenyes a les teves filles, aquestes?
2: I tant. És que de petites les vaig obligar a mirar Mi vecino Totoro, Kiki aprendiz de bruja, i totes aquestes, perquè és un univers. És que és la cara B de Disney. O sigui, no té res a veure amb el relat que Disney ens ha muntat de les princeses que han de ser rescatades pels prínceps perfectes. I no té res a veure. A més, acostumen a ser històries on les dones són les poderoses, les que tenen les aventures. I a més tenen molts matisos, no, els personatges, perquè tenen pors, o sigui, són vulnerables també, perquè tenen pors, se senten insegures, passen per mals moments, però elles mateixes i elles soles se'n surten i acaben trobant la manera de resoldre les situacions que tinguin, no? I aquest missatge, la producció més habitual d'animació, de cinema d'animació, no hi és, no el dona, no? Sinó és tot el contrari. Necessites sempre que algú t'ajudi, que algú et salvi, que algú et rescati. En canvi, això Studio Ghibli ho gira.
31: I tens elements que no estàs acostumat a veure, com per exemple el surrealisme. Bueno. Hi ha pel·lícules d'aquestes que són molt surrealistes. I a Disney, això és una cosa que no veuries més.
1: Bé, bueno, anem a veure, Martí.
31: Això com un component, per exemple, ecologista molt potent. Sí, molt.
3: Totalment.
1: Mm. Vale, Martí. Jo ara marxaré, perquè si el Ramos que presenta el programa.
31: No, és que...
1: Els dibuixos també m'agraden. L'embrió de la productora. Nausicaa de la Vall del Vent. Tampoc cal que posem molts àudios perquè
3: no, no ho entendreu, no.
1: Aquesta és la...
3: Sí.
1: Aquí comença tot, no?
3: És la pel·lícula que deia abans que oficialment no compta dins de l'estudi Ghibli perquè la van fer un any abans de l'estrena, però ja té aquestes característiques que hem anat comentant, per exemple, deia la Laura, aquestes heroïnes, una dona jove, forta, que s'enfronta als seus enemics, inclús si ha de ser de forma bèl·lica ho fa, i aquest element també que comentava el Ramos d'un tema ambientalista, no?, de defensa del medi ambient. Mm.
1: Després, la primera pel·lícula oficial va ser El castell al cel.
3: Exacte.
1: Digues.
3: No, que aquí ja comença a veure's també un cert anhel de fer aventures totalment transcendents, aquestes de salvar el món, però amb una mirada, amb una sensibilitat diferent. Parlàvem de les diferències amb Disney. Segurament hi ha moltes pel·lis de Disney on es parla de salvar el món, però crec que no tenen aquesta sensibilitat especial que té Ghibli.
1: L'any 88, dues de les imprescindibles. La primera, La tomba de les lluernes... I la segona, El meu veí Totoro. Que aquesta, Laura, El meu veí Totoro és la pel·lícula, no?
2: És preciosa. És, això per les criatures és una història d'una relació entre dues germanes, no? Tot el món d'imaginació que elles creen per arran d'una malaltia de la seva mare i com es troben. És molt i molt i molt bonica i crea uns personatges molt entranyables i, a més, d'aquesta encara hi se'n venen ninos de peluts.
3: Sí, sí. De fet, és el símbol de Ghibli, és el Totoro, és el gat aquest. Sí.
1: Després arriba la Kiki, l'aprenent de bruixa.
2: Divertidíssim.
1: Una altra de les mítiques és Porco Rosso.
5: Marco, arigato.
1: Arigato. Porta tatuat la Mònica Hernández, que això, amb lletres ikigai a l'espatlla, és el concepte que es desprèn de la pel·lícula. El valor o raó de la vida, l'acceptació de ser com ets, allò que diu la pel·li de m'estimo ser més porc que feixista. I tenir clar que la felicitat no es busca, sinó que és intrínseca a la vida. Carai, Mònica...
3: No ho podem millorar, això.
1: Hosti, tu, Mònica...
31: Bueno, és que hi ha una concepció molt adulta en aquestes pel·lícules. Abans
1: mira
31: citaves,
1: que no
31: podem per exemple...
1: millorar, doncs.
31: No, és que és veritat. Per exemple, abans citaves La tomba de les lluernes. Jo crec que és important també deixar clar, sobretot pares que pensin... Ostres, aquestes, que hi ha pel·lícules molt maques per nens petits. Aquesta, sobretot, no la poseu als nens petits. No, és una pel·lícula molt cruel, molt dura... bueno, són dos nens orfes enmig de la Segona Guerra Mundial al Japó. Que és una pel·lícula que si no plores no tens sentiments.
3: I és la meva preferida, eh?
1: Quina?
3: Aquesta, sí. Però has d'estar bé anímicament per veure-la, això. Vale. Sí.
1: Hem de parlar també, òbviament, de l'altra gran pel·lícula, segurament, que és El viatge de Chihiro. També, Laura?
2: Sí. Aquesta te l'has de... Jo l'he hagut de mirar més d'una vegada perquè hi ha tants matisos, tantes històries, tantes lectures per allà darrere, però és fascinant.
1: I després tenim La princesa Mononoke.
2: Mononoke.
1: Molt ecologista.
3: És que aquestes dues, sobretot, funcionen molt en el sentit que són perfectes per nens, si ho poses als fills, però també per adults, per això, perquè tenen mil capes de lectures molt interessants.
2: Estem descobrint un univers totalment desconegut,
1: sí,
2: no?
1: Sí, ja he de dir que a la Mònica Hernández li encanta... Diu que és la millor. La Ponyo al penya-segat.
2: La Ponyo. És molt bonica aquesta història. És un peix... És un peix que es transforma en humà. Sí.
31: És una versió japonesa.
6: És el Nemo japonès.
31: Més aviat és la Sirenita.
3: Exacte.
2: És molt bonica, de veritat. Sí.
1: Estàs posant preciós per veure-la aquesta nit, eh?
31: No ho és. Hi ha fins i tot una residència d'àvies, una manera de gest per cuidar la gent gran...
2: De posar en valor tot el coneixement que té la gent
6: gran.
2: Però és
6: una mica... No, escolteu, jo no vull ser aixafaguitarles, eh?
31: A veure.
6: Però jo que sóc un fan de la literatura japonesa, per exemple, i que és fascinant, i clar, jo, perdoneu, tot això que comenteu té un punt friki per a mi.
31: No canten,
6: no.
31: Eh?
6: No, té un punt... Bueno, però...
2: Home, què vol dir? Eh? No, què vol dir que no canten?
31: Home, que deia que es fan tan detractor de musicals, dic, bueno, com a mínim...
2: Però fa, això... No ho és, Ernest,
6: si
2: no ho és.
6: Si això que segur comentant, canten, ja és
31: que... No, que no canten.
2: Ja. No ho és, de debò
1: sí,
2: que no és.
1: Sí, a vegades que
2: no
1: amb els musicals jo t'entenc, que és allò de que, perquè ningú a la vida entra amb una porta per aquí i
6: quan,
1: comença, hola, Ernest, com quan estàs?
6: Mira,
2: si cantéssim millor anirien les coses.
6: Quan tu i jo tenim un conflicte no dic, ai, mira, doncs penso que...
2: Potser ho hauríem de fer.
1: Hola, Edu de Valle, què tal?
31: Jo tampoc hem de dir com afinyalar la gent i bé que ens agrada Scream.
2: Ara. Com? Què has dit?
6: No, és que no sé què dir.
1: Aviam, Edu.
13: Hola, bon dia.
1: Et va agradar la Lalan?
5: és que part de la centrifugadora va dedicada a això.
1: Ah, val. Segona pregunta. T'agrades tot això?
5: No.
1: No, tu ets de Disney.
2: O de Pixar, de Pixar. No, però Pixar fa coses molt d'aquestes que les dones, diguéssim, no tenen. Bé, el paper de princesetes.
3: Sí, Pixar
2: no?
3: S'assembla una mica més.
2: És el Ghibli americà, no?
1: Òscar a la millor pel·lícula d'animació, que és l'última que hem fet, que és El noi i l'ocell.
3: Aquesta, personalment, t'he de dir que no m'agrada. És de les poques que no m'ha agradat, perquè no vaig entendre absolutament res i no li vaig trobar...
1: Molt maco per nens, que no entengui res.
31: No, és que aquest és el surrealisme portat a l'últim extrem. Vale. Tanques els ulls un moment i ja t'has perdut.
1: Hi ha diverses històries, Martí, que envolten aquest estudi que ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries.
3: Sí, sobretot hi ha dues anècdotes que a mi em fan molta gràcia. La primera és que Harvey Weinstein, aquest... Bé, mític productor que, desgraciadament, ha passat a millor vida per tot el tema del Me Too, en el seu moment era el distribuïdor de les pel·lis de Studio Ghibli als Estats Units. I en una de les pel·lícules, La princesa Mononoke, que hem comentat, va voler retallar part de la pel·lícula perquè li semblava massa llarga pel públic dels Estats Units. Llavors Hayao Miyazaki, el director de la pel·lícula, li va enviar una katana per correu. Hòstia. I li va posar un missatge de cap tall. I amb això n'hi va haver prou per no discutir més. I l'altre és també sobre Miyazaki, que és un home gran i, bé, té les seves coses. No sé, Jordi, si tu...
31: Sí, sí. Bueno, és un personatge...
3: És una persona que deu ser difícil de tractar. I Goro Miyazaki, que també és part de la productora i és el seu fill, va estrenar una pel·lícula que es deia Contes de Terramar, era la primera que feia per l'estudio Ghibli, i el pare, Hayao Miyazaki, va sortir del cinema a mitja projecció i va passar de mirar la pel·li del seu propi fill.
1: Val. Per qui els profans en la matèria, quina pel·lícula, Laura, Martí, Jordi, recomaneu a la parròquia per començar a veure a l'estudio Ghibli?
3: Per adults o per nens?
1: Bueno, per adults i per nens.
13: No se sap. És que hi ha la pregunta... És que la pregunta a mi em posa nerviós.
2: Vale, arribes dir més.
3: No, però en Disney, Disney també passa, això.
13: És que té aquest punt infantil que no se sap.
3: No, però, per exemple, en Disney...
2: Mira Porco Rosso, Ernest. Comença amb Porco Rosso.
13: Comença amb Porco Rosso.
1: Porco Rosso.
13: Et faré cas, eh?
1: I per nens?
2: Fes-ho.
3: Per nens, segurament, Totoro és ideal.
13: Però Porco Rosso, perdona, Laura, és per adults o per nens?
3: És més per adults.
13: No totes les edats.
2: És per adults.
13: Va, és per adults.
2: Anem a posar-ho fàcil.
13: I com diu Jordi Basté, de què va?
2: L'has de mirar.
1: Ja hi som.
13: Pues sí, ja hi som, tu.
1: Som aquelles pel·lícules que no es poden...
2: No se sap explicar de què va, no?
1: Apreta corre.
5: Hi ha una cosa que no té res a veure amb el tema. No sé si encara existeix, però Totoro és el nom també, arran de la pel·lícula, d'un restaurant japonès boníssim, que no sé si encara existeix, que s'ha costat de Joanic, de la plaça Joanic,
2: existeix.
5: De Barcelona.
2: Existeix. Estem fent
5: molt recomanable.
24: El Totoro.
5: No em paguen res, vull dir que fa anys que no hi vaig, però...
2: Existeix.
1: Són les 11:07. Gràcies, Ramos i Martí.
3: Gràcies.
31: L'Edu sí que és fan d'Eurovisió.
2: Li ha fet una mirada de...
5: Gràcies per empantar-me a la piscina, Jordi, sense manguitos.
1: Vols que et digui una cosa? Amb tot el carinyo que li tinc al Jordi Ramos, menys aquesta setmana...
5: A mi m'agrada l'Eurovisió, sí.
1: A tu t'agrada, ja ho sé, que t'agrada l'Eurovisió. Jo, Jordi Ramos, me l'ha fet odiar.
2: Apa.
1: El que sents. O sigui, el que sents. És a dir, jo... És a dir, aquesta... Cada dia, no? És que ha sortit la cançó del Vietnam, que hi ha un La Voz allà que... I penso, hosti, una pallissa, tu. Ara, jo era dels que mirava sempre Eurovisió. Sempre. Quan era petit, amb la família i tal. Després era un forat negre allà.
24: Mm. Aquest any està molt tocada Eurovisió, eh? Sí, això ho has de reconèixer, tu.
31: Sí, però si no ho nego.
24: Això no
31: deixa de que sigui apassionant.
24: Que és un cotxe que ja ha perdut una porta, una finestra, i sí, tot això...
5: Pedro Picapiedra. Sí,
1: el cotxe de Pedro Picapiedra. Bueno, què, Edu, va? Som-hi o què?
5: Som-hi, vinga.
14: Condis t'ofereix aquesta secció.
5: Com esteu, bé o Real Madrid?
1: Bé.
5: Va, som-hi, comencem la setmana, sisplau. Sí. Ja estan aquí, podríem dir allò de ja estan aquí. Mira que els creueristes mai han estat gaire ben vistos, però aquests pobres no, sí que no els vol absolutament ningú. Ha estat el tema de tertúlia aquesta setmana al Món a RAC1. La cosa va estar especialment moguda el dimecres. Comencem amb la Natàlia Rodríguez.
15: Que no passa res, a no ser que tots fem una orgia, només arribi el vaixell i bueno, comencem a intercanviar-nos a virus, que no crec que sigui el cas.
1: Bueno, no se sap mai.
15: No...
5: Escolta, et dic una cosa, una orgia entre creueristes i tinerfenys quan arribin diumenge és un format interessant, eh? Telecinco, haz tu magia, eh? Aviam què diuen Ferran Casas...
16: Tothom té por del que té por. Argument o excusa al president de les Canàries per dir que no vol el vaixell.
13: Bueno, però és que...
16: A que no l'han avisat, a que no té prous llits,
13: però si és...
16: a que la bola fuma, que diuen en castellà...
13: No.
5: Home, no, Ferran, no. Precisament aquí no, l'abuela no fuma, no pot fumar, és un virus respiratori mortal. Ah, sí. És a dir, una mica... A veure, què li està semblant a Javier Melero la feina de la ministra de Sanitat?
4: La ministra aquesta, que em sembla que no serveix ni per dirigir un taller de macramé.
5: Ah. Mm, queda clara l'opinió, sí. No, sí, sí, ha quedat clara. Sí, com sigui, aquest no és el barco de l'amor, no? I el capitán Stubbing.
1: Oi, sí.
5: Però aquí hi ha la gent que ens regalarà, atenció, amigues i amics, la pròxima pandèmia! Vinga, alegria, home, tothom a ballar. No, ara seriosament, crec que ens hauríem de començar a preparar per posar-nos al dia perquè fa temps del coronavirus i aquesta pandèmia no ens pot agafar en fora de joc, amb els pixats al ventre. Aneu preparant les mascaretes, buideu als supermercats de paper higiènic, truqueu als stay homes que tornin a juntar-se, torneu-vos a familiaritzar amb paraules difícils però habituals, com per exemple...
1: Josep Maria Jansà és epidemiòleg.
5: Compte, eh? Compte, que aquí Josep Maria Bartomeu era famós per menjar-se síl·labes, tu aquí n'has sumat alguna. Aquesta paraula l'haurem de dir, potser l'hem de dir en les pròximes setmanes bastant, eh? Per cert que amb l'antivirus ha tornat a les nostres vides el nom de persona més inquietant de la història, el director de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, que és etíop i es diu Tedros Adhanom Ghebreyesus, que més enllà de ser un nom diabòlic, el recomano molt com a contrasenya del wifi de casa. Bé, no us la robarà ningú. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Una altra cosa que hem de recordar de temps pandèmics és marginar absolutament qualsevol persona que tussi al vostre costat, val? Això Jordi Basté ja ho està aplicant, amb en Joan López Alegre.
1: I que havia sortit a les 6 del matí, que són les 10, i que encara no han arribat on el seu destí.
7: Oi!
1: Estàs entre molt fotut o podrit?
8: No sé exactament quina
9: ronda. Tinc tos, nois. Ho sento molt, us demano disculpes.
5: No, gràcies, Joan. Ens quedem més tranquils sabent que tens tos, perquè per un moment semblava que estiguessis donant a llum a un ornitorrinc. Repetim la jugada, sisplau. Sí. Escolta, el National Geographic és res comparat amb això. I una altra cosa que hem de recuperar. Les cassoles, per sortir allò a les 8 del vespre, com bons ciutadans, cada vespre, quina nostàlgia, eh? Mira, la Caroline, la nena que viu atrapada a l'antena de RAC1, ja ha començat. Aquí li fotia cop a la cassola mentre parlava la Janet Sanz.
17: Jo crec que la primera qüestió és també si la ciència ha de tenir tota la credibilitat, perquè per això està, diguéssim. La resta són creences que no tenen cap mena d'evidència. I per tant, per mi...
5: És la Caroline. La Caroline és la nena que viu atrapada a l'antena de RAC1 i que fa sorolls, tota mena de sorolls de tant en tant.
7: Però això ha passat amb el trasllat?
5: No, ja existia la planta 15 de la Caroline. Sí. Va haver-hi gent que la va voler matar amb el trasllat, però no han aconseguit matar-la. No. Va, seguim. Anem amb les parelles de ball de la setmana, candidats al Premi John Travolta, Olivia Newton-John, els primers uns clàssics, Josep Martí, Teresa Cunillera.
7: Tu parlaves del senyor Rajoy, no del PP.
8: No, jo estic parlant... Sí, perquè Rajoy no l'han jutjat, t'estic dient responsabilitats.
7: Clar, perquè la institució l'ha salvat.
8: Clar. Dale, Manuel, torna.
7: Sí, no. M'és igual que em diguis Manuel que Peret. Si queréis tener
8: cantar... No, bueno, però és a dir, com que tinc tendència a no explicar-me bé, tu ho torno a explicar.
7: No, sí, clar. A més, amb condescendència, m'encanta.
8: Sí, la mateixa que tu gastes amb mi tantes vegades.
5: M'agrada molt perquè s'estimen tant i al final el professor ho mata amb un... Carai, nois, va, comporteu-vos. Compte aquesta altra parella de ball emergent amb força, eh? Otbou, Toni Aire.
18: De veritat, no sé què et diria gent que fa moltes dècades que vivia al Raval, sincerament.
19: Sí, i si ens anem a l'edat mitjana, segurament tampoc, però no estem parlant d'això.
18: No, estem parlant de fa molt menys, estem parlant de fa poques
19: dècades. Jo només qüestiono que havíem
5: superat
19: això.
5: Jo només que és com la natació sincronitzada. Van perfectament alineats per no escoltar-se l'un a l'altre i perquè no entenguem el que diuen. Està tot estudiat. Bona compenetració, molt bona, sí senyor. Aquesta setmana Pedro Sánchez ha recomanat un grup musical català, es diuen Minibús Intergalàctic, i aquí el jefe Jordi Basté els va entrevistar. Em va cridar l'atenció perquè són gent que tenen una autoestima força alta, eh?
8: Efectivament.
5: M'agrada.
1: Sorprès per la recomanació de Pedro Sánchez?
20: Aviam, en part sí i en part no. En part no, perquè jo crec que hem fet el millor disco de rock de la història de Catalunya després del Diotria, això sí, el Pau Riba. Així que per aquesta part, no, entenc que agradi perquè està molt bé el disco.
5: Sí, està molt bé. Admiro la gent que es valora molt ella mateixa, com que a mi no em passa. Mira.
1: I esteu d'acord? És la vostra millor cançó o no?
20: De les millors. Saps què passa? Que es fa difícil triar entre els fills. Llavors, totes les discos són bones.
5: Totes són bones, realment. Més coses d'aquesta setmana al programa. Vas entrevistar ahir una persona i la vas presentar així. Atenció al càrrec.
1: Arnau González Vilalta és professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma, expert en història del nacionalisme català contemporani, de la política espanyola i europea, del període d'entreguerres.
5: Molt bé. Diu la llegenda que si dius tres vegades el seu càrrec, és el temps que trigues en estudiar el que ell ha estudiat. Si et converteixes en... tens els mateixos coneixements. I acabarem dues declaracions d'aquesta setmana que van cridar l'atenció. Una la preguntaves tu ara, una és aquesta.
10: Emma Stone a La La Land. És que La La Land, diguem-ne... Què?
11: Per mi és un... És igual, ara molta gent em matarà.
10: Bé, no?
11: Sí, és una farsa.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Vale. És que si no presentava la meva dimissió, eh?
11: A tu et va agradar?
5: És la millor pel·lícula de tots els temps.
0: Què?
5: De veritat. L'he vist quatre cops.
11: Jo li he promès amb el Guille, perquè el Guille i jo tenim... Hi va haver una guerra aquí, perquè el Guille
5: sí, sí,
11: i jo tenim una... Jo admiro molt els gustos musicals del Guille, perquè els semblen molt els que tinc jo. I, clar, quan es va fotre com una moto, el Guille.
5: Home,
11: de fet,
5: no
11: m'ho perdona, eh? M'ha enviat missatges i tot, de gent que li ha enviat missatges, que no m'ho perdona. I li he promès que intentaré tornar-la a veure per veure si... Per veure si... Mira, que a mi hi ha musicals que m'agraden molt.
5: Què passarà si la tornes a veure i no t'agrada?
11: Pues li diré. Però li diré. Per començar, la cançó que va guanyar l'Òscar és un frau, perquè venia que n'hi ha dues millors que ella, que aquesta. Aquesta del Thief's Door, és aquesta, saps?
5: Bé, acabarem amb la segona declaració que per portar-nos bé. Segona declaració que ha portat Cuba. És aquesta de l'escriptor Javier Cerca sobre el procés.
12: Lo que ocurrió fue la primera manifestación del nacionalpopulismo en España. En cierto sentido es más peligroso que el fascismo, porque se presenta como democrático.
5: Sí. Aquestes declaracions han despertat a mi certa pulsió artística, saps? És a dir, tinc ganes de fer alguna cosa. I per rematar la centrifugadora farem un haiku.
11: Ah, sí?
5: Sí. Sí, farem un haiku. Som-hi amb el haiku? Va, és aquest, fot-li. Ai, cerques tan lejos. I ja està, bon cap de setmana.
21: Tenim carn.
22: I també peix.
21: Tenim fruita.
22: I tenim verdura.
21: Tenim amplis horaris.
22: I botigues al teu costat.
21: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
22: I estem molt a prop teu.
21: T'esperem. Condis, molt de barri. Molt d'aquí.
11: Un quart de 12, anem acabant... No, acabem ja... Quan vas cap a Sevilla?
5: Demà a 10 del matí surt l'avió.
2: S'ha posat sèrio, eh?
5: És que això sí que
11: tu ets sèrio. De planellista o del planell és... És a dir, que... això...
5: No, ell continua dient que som pell. Sí. Ell és igual. Jo,
11: i tu?
5: Crec que no hi veurà el partit. Jo crec que demà l'Espanyol perd, però que s'acabarà salvant.
11: I tant! I gran, per cert, si es confirma, gran director esportiu, eh?
5: Sí, sí, sí. Sí.
11: Ara, el problema és que pot ser un molt bon director esportiu si després no té calés per fitxar, que aquesta és una altra.
5: Jo crec que és millor la notícia, més el que hi ha darrere que no pas la notícia, perquè si després es confirma, però el que hi ha darrere vol dir que la propietària de l'Espanyol té ganes de fer alguna cosa.
11: Ah, això sí.
5: Interessant. I Monchi sortirà bé o no, però si es fa, és interessant.
11: Per Monchi, he llegit no sé on, Bordalàs d'entrenador... Vale,
5: mira,
11: gràcies. Hola, Pol.
2: Hola, què tal? Doncs mira, sí, vinc a explicar que tots tenim un amic, aquí se'l coneix de mil maneres diferents, imagina't el cas del
11: Manolito.
2: Per als amics el Manolo, i alhora pels seus fills el Papa, per la seva mare el Manolito, Manuel Manolo, Papa Manolito, és igual. Perquè tothom, per tothom, és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix, perquè més important que, com ens diuen, és que se'n reconegui pel que som.
11: Sempre.
2: Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Very Sure, canvia el nom, però no el que són els primers a protegir, Securitas Direct. Ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
11: Passa,
2: eh? No, que la meva filla va dient-ho.
11: Ara vaig a... Com?
2: La meva filla, quan surt l'anunci, ho diu.
11: Ara vaig a menjar un McBack amb un cheeseburger i em prendré també un cheesecake.
2: Faràs un break?
11: Perquè, no, perquè faré un break. I demà, abans del Sevilla Espanyol, faré un brunch.
5: Bon weekend.
2: Hi ha la Rosalía a Sevilla amb una... Vull dir que
11: és veritat,
2: si no vols
5: de concert.
2: Anar... Sí, avui. Concert gratis.
5: Avui?
2: Gratis.
5: Sí. I demà?
11: No.
5: És que jo avui no hi soc demà.
2: Vaja.
5: Concert gratis, eh? Gratis?
2: Sí, per la presentació de la sèrie de Netflix a Berlín.
11: Ah. De Berlín, que en parlarem la setmana que ve aquí al Monarracú d'aquesta sèrie, de l'espin-off de La Casa de Papel. En fi, gràcies a tots i a totes i fins d'aquí uns moments.
0: Gràcies.
11: Arriba Sergi Ambudi i Sotocadisco Solvenco amb tota la meta tertúlia del Monarracú. 11:19.
23: Activia t'ha ofert el per què de tot plegat.
3: Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
6: El perquè de tot plegat.
14: RAC 1.
23: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: La teva mare sempre té raó.
25: Em compro un cotxe nou?
26: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
24: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
27: Macarena García y Hugo Silva protagonizan una emocionante historia.
28: Guille es un niño especial.
27: Basada en la premiada novela de Alejandro Palomas y presentada en los festivales de El Cairo, Málaga y el BCN Film Fest.
29: A lo mejor lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre.
27: Un hijo. 15 de mayo en cines.
30: ¿Tú no buscabas un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97. Com et quedes?
31: De debò?
30: Com et quedes?
31: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
32: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
33: Ostres.
32: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
33: Uf.
32: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
34: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
35: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
36: Ja som 11 milions dels socis del...
37: Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
38: A la ruleta on sempre guanyes de Carrefour.
37: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI4K UHD per 399 euros i t'endús 100 euros en un cupó...
38: Que et dona per molt, fins a l'11 de maig.
39: Ja estan tots quatre pneumàtics. Amb targeta?
40: Sí.
39: Posi el PIN.
40: No, posi'l vostè, 4504.
41: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
42: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a AllianzDirect.es i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct, directe al teu estalvi.
43: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
44: Compte amb l'alarma que tenen.
43: Doncs no hi entrem.
45: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
46: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà... Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
47: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
48: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
49: Quan vulgui.
48: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
49: Tot el temps que vulgui.
48: I totes les bombolles que vulgui?
49: Totes les bombolles que vulgui.
48: I tot el relax que vulgui?
49: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
50: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
51: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
1: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daihatsu.
0: I finançament fins a 12 mesos.
1: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponés. Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions.

0: Què portes avui? Atacs de riure?
1: A tu no et porto,
2: rieu,
1: aquesta setmana m'he dosificat.
3: Sí, podem anar... Estan a la final del diàling, al tall de la Mònica?
1: No, està la Mònica sola.
3: Sí. Vale.
2: Oh!
3: Sí.
1: Perquè l'atac de riure que els hi va agafar era com que ja els he agafat altres vegades, era una mica repetitiu. Clar. Dic, anem a fer-ho diferent.
0: Bueno, aquell va ser l'únic que em va agafar a mi. Si normalment jo em puc controlar. Però, però jo no parlava, per tant no és un diàling, saps? No ho pots sentir de
3: però
0: fons.
3: Però jo crec, o sigui, aneu-vos a un moment de context, que és, aquesta setmana, crec que era dilluns, a quarts de vuit del matí, allò a les set, que és quan ve la Mònica Hernández, hi ha un moment, que no sé quina notícia esteu explicant, que us foteu a riure, us agafa un atac de riure.
1: No, la Met Gala.
0: Sí, la Met Gala. Això, sí, la Met Gala. Les plomes i com anaven llavors, vestits, no?
3: Podem explicar la intrahistòria d'aquell atac de riure?
0: No ho sé, clar.
3: Jo crec que sí.
0: Sí?
3: Sí, per això es diu la metatertúlia, això. Ja. David Brau, bon dia,
4: eh? Bon dia. Mira, no, és que porto tot el matí volent saber què ha passat, perquè jo estava just a casa, hem de marxar a la feina, i dic, de què s'estan rient?
0: A veure, el que passa és que es fa aquí, intentem, doncs, il·lustrar d'alguna manera les notícies, no? Dic il·lustrar entre tots quan és una persona la que intenta...
3: Pot ser que sigui la persona que normalment seu a la cadira on estic jo ara segur.
0: Sí, és una persona doncs, que va fent teatre a mesura que es van llegint notícies i ho va escenificant.
4: Mímica,
0: llavors,
4: mímica, sí.
0: Hi ha coses que... No de totes les notícies, però d'algunes. I llavors hi ha moviments que fan gràcia. Postures, històries. I n'hi ha hagut una, jo normalment aguanto molt bé, però n'hi ha hagut una que m'ha fet molta gràcia.
4: No he pogut.
0: I aquesta l'ha anat repetint tota la setmana. I aquí ja l'hem liat.
1: A veure, si vols el recuperem, eh? Vull dir, puc anar un moment, l'agafem del Dalet i el carrego, eh?
3: Sí.
1: Home, clar.
4: El Joan és ràpid.
3: Ara anem a recuperar. Ara el Joan Ferrer donarà instruccions al Marc Espejo, el tècnic, perquè puguin trobar el tall.
4: Però sí que és cert que desperta, no només aquest atac, sinó en general, unes ganes de l'oient, parlo per mi.
3: Que passi ja.
4: No, i de saber que...
2: De saber què passa.
4: De tenir el complement visual per saber, no?
3: És que, de fet, jo et anava a dir que, clar, normalment tu ets qui més aguantes, perquè va haver-hi un tall del diàling també de fa... potser un mes, que li agafa la Mònica Hernández... La Mònica sempre. Yeah. La Mònica sempre li agafa
0: l'atac de riure. Perquè ella rep l'atac directe.
3: Yeah. Exacte. Sí. Llavors, aquell atac de riure crec que era Mònica Hernández i Albert Pedrol.
0: Sí.
3: I tu vas dir, escolta, vas agafar el guió i vas continuar tu amb l'informatiu. Clar, normalment, qui aguanta estoicament ets tu, però aquell dia vas caure.
0: Però és que hi ha una cosa que em fa molta gràcia.
3: Que és?
0: Una cosa que fa aquesta persona.
4: Estarà amb les ganes,
3: Jo crec que ho podem dir, no?
2: Clar.
3: Però no, potser no.
0: No.
4: La cara de Mònica era... Ni de broma.
3: No m'ho facis dir, sisplau. Tenim el tall, Joan?
1: Ja està, el tall carregat, sí.
3: Doncs vinga, anem.
5: Hi ha hagut convidats que no s'han pres, que s'han pres el peu de la lletra. Com tu, per exemple, ara mateix.
6: No, yo creo que esto es un circo.
5: Va, Billon, sí, que ha arribat amb un vestit amb cua de plomes d'estrusc.
7: ¿Están listos para reír?
6: ¿Qui més?
5: Ai, també hi era la Madonna que ha recreat. És que en Basté està recreant aquests models a la seva manera, clar. Madonna que ha recreat una pintura surrealista amb una capa.
6: La Mònica Usarte i la Mònica Hernández en aquest moment s'estan partint la caixa.
5: És que no t'han vist.
8: Cambiaron los payasos, pero el circo continúa.
4: No va ser fàcil treballar així.
3: No,
2: és un repte.
4: No?
0: A més, clar, van sortint notícies de tot tipus.
4: Sí,
0: clar. Moments...
4: Hi ha algunes que no donen per riure.
3: I d'altres que... Clar, això també és molt recurrent durant la lectura de premsa en diagonal.
4: Sí,
3: la part que fem, el xuxu, la volta al món, etc, aquesta part una miqueta més de temes,
4: una miqueta més
3: desenfadats i més virals, que moltes vegades, mira, els ordenem doncs, com quadra més, no? I a vegades la notícia que va abans genera que es pugui comentar...
4: És més frívol, no?
3: És la jugada, aquest punt més frívol, i automàticament després ve la Mònica Usart dient...
4: I ve una greu...
3: 234 morts a no sé quin lloc del món per un desprenament...
4: Sí, no falla.
3: Vull dir, això també passa.
0: Sí.
3: Bueno, en tot cas, molts ànims.
0: Ja està, home.
3: Molts ànims pels petits que vindran.
0: No, el pitjor d'aquests moments és haver de frenar l'atac de riure, perquè dius, ara que estic rient tan a gust, saps allò de plorar i de m'agrada estar rient, ho has de frenar perquè estàs treballant.
4: Joan, molt ràpid, t'he vist.
1: Sí, amb algunes coses soc molt ràpid.
2: Mira!
1: Amb tota la resta,
4: dir,
1: no.
4: T'anava a dir, espero que no sigui...
1: No, no vagi per aquí, no vagi per aquí.
4: No, no, no. Jo sé,

0: Jo sempre l'esperava.
1: Quin brut.
2: Tampoc és, tampoc és igual d'efectiu amb altres coses.
3: No, per això...
2: també, no sé què anava a dir ara. Sí, no, anava a dir, avui hem d'excusar el Santi Jiménez.
0: Té un problema, no?
2: Sí.
0: Té un problema...
2: Ens ha enviat un missatge.
0: Fisiològic.
2: Està molt més que justificada la seva baixa avui.
0: Sí, perquè si no, si fos aquí al Santi ara, tindria un problema de desplaçar-se al bany, sí. Tornar...
2: És a dir, el Santi no està assegut en aquest estudi, però està assegut en
0: Més còmode, més fred, també, potser.
2: Sí, sí.
0: Però té un problema estomacal.
2: Sí. I des d'aquí li enviem, evidentment, una abraçada no gaire forta, perquè
0: Està delicat, està delicat.
2: Li enviem una abraçada dolça.
0: Sí. Fes bondat, Santi, fes bondat. Menja rosset blanc, no? Aquestes coses que es fan quan tens un problema de... Sopeta.
2: Sopa va bé per la part.
0: No ho sé.
3: Una sopa d'arròs.
0: Jo sé que no tinc problemes de...
2: Però tens una filla.
0: No, però a meva filla li agrada l'arròs caldós. O sigui, quan tenen la panxa, li va molt bé.
3: Sí. Quan estàs així, la meva àvia deia que has de prendre el que et ve de gust. Una Coca-Cola va molt bé.
2: Això la meva mare també ho deia.
3: Oi que sí? I és veritat.
0: La Coca-Cola va molt bé per la ressaca. La ressaca.
2: La meva mare ho deia més en el sentit que quan jo em trobava malament, de seguida perdia com les ganes de menjar res... I a la que de cop ja em venia de gust alguna guarrada, unes patates.
0: Uns donetes,
2: tal, ma mare deia. Perfecte, ja s'ha recuperat.
0: Ja tenim bé el nen. Almenys ja està bé.
1: Tots els digestòlegs ho recomanen, un donet.
0: No, però la Coca-Cola, per exemple, a mi em va de meravella per a mi moltes coses.
3: Sí, va bé.
0: Jo sóc addicte, també
2: hi ha
0: un problema d'addicció greu, però no tant com el Bundó, però estic en aquell límit, eh?
2: El Bundó també... O sigui, jo sabia de l'Òscar i de tu, però el Bundó també és de Coca-Cola.
0: Sí, el Bundó és cocaïnòman.
3: Més que tu, eh?
0: No cocaïnòman, cocaïnòman. No ho sé, jo crec que el Bundó, clar, com està moltes hores fent el programa, ja ens ho podria dir ell, però... Clar, el consum va... És com el Paco González. Paco González de la COPE és addicte a la Coca-Cola Light. Però a un nivell, i explicava que se'n fotia, no sé si eren 8 o 9 llaunes.
3: Uau,
0: sí, Paco González és el top. O sigui, hi ha una sèrie d'addictes a la Coca-Cola.
2: Però jo t'he dit que combinar ràdio i Coca-Cola és arriscat,
4: és arriscat.
2: Perquè aquell moment de gas una mica que puja...
0: No, jo, a més, si t'hi fixes, quan veus el partidazo de la Copa i està Paco González, sempre hi ha una llauna de Coca-Cola Light i és la una de la matinada, o sigui...
3: I ell està allà.
0: Va digerint Coca-Cola com si fos aigua. Com si fos aigua.
2: Alguna respiració que puja una mica.
1: S'utilitza per la cafeïna, clar, per aguantar aquelles hores.
0: La salut no sé si se'n ressenteix o no, però...
2: Tu veus Coca-Cola cada dia?
0: Sí.
1: Hòstia.
0: Problema d'addicció greu.
3: I normal, eh?
0: No, si m'hagués normal estaria com una pilota.
3: Bueno, clar, per això pregunto.
0: Vaig canviar de la normal a la zero.
3: Ah, molt bé.
0: Primer a la light, després a la zero, per evitar la ingesta de sucre. Estàs ingerint una altra cosa, però...
3: No saps què.
0: No és sucre i ja està.
2: Llauna?
0: Ja, soc de la botella d'ampolla de vidre. És la que té el millor sabor.
4: Quin gust.
0: Després tu vas a llauna, però la llauna està molt freda. Si la llauna no està molt freda...
2: Totalment.
0: Ja no...
2: La última opció sempre és plàstic.
0: No, plàstic jo no.
2: Però,
0: no gasto.
2: Gel i llimona? O
0: gel només.
2: Gel, sense llimona, eh?
0: La gent que li poseu llimona, no sé si algú d'aquí és partidari...
2: Jo, per això ho he preguntat.
0: És un crim i hauria d'estar prohibit.
3: Sí,
0: home, li està pervertint el gust de... Sí.
2: Però el gel també l'aigualeix una mica.
0: No, perquè el gel és diferent. El gel és per refredar, o sigui...
4: Si
0: és un bon gel, tu te la veus i el gel encara està... La llimona t'altera molt el gust de la Coca-Cola.
4: Com altres coses, la gent que posa llimona, a tot.
0: A tot, no? Prou de llimona.
2: Clar, és veritat, la gent que posa a vegades litres de llimona als músculs, per exemple.
3: Automàticament
2: els músculs
3: no
2: passen a tenir gust de llimona.
0: No, molt en contra.
2: I si vols llimona, doncs mossega directament una llimona.
0: Clar.
2: No te veus uns músculs.
0: O els calamars a la romana. Hi ha gent que els calamars a la romana els banya.
3: Fa una ràbia. I quan és per compartir, és com, no, posa't-los al plat.
0: Efectivament.
3: No posis per tothom.
2: I aquesta gent que diu, no, és que si no, no m'agraden. Llavors, no t'agraden els calamars a la romana.
0: Mira que és una cosa molt bàsica, agafar-t'ho al teu plat i tirar-lo al teu plat. O sigui,
3: sí.
0: Però hi ha gent que directament ho tipa.
2: Sense preguntar com els veus allà, allò que acaba la forquilla de llimona.
3: Sí,
0: totalment. Si estan assassinant a la llimona.
1: Regalimant dels dits.
4: I queden tous, llavors, els calamars. No, fatal.
2: Sí.
0: Bueno, avui és el dia mundial, no?
3: Això anava a dir.
2: El dia mundial.
3: Avui, el 1886, soc un expert en dates, es va vendre la primera Coca-Cola de la història.
0: Jo crec que per això va per aquí la història, perquè... Em sona que és un dia... No sé si avui o un dia d'aquests de la setmana.
3: Avui fa això, bastants avui. Anys, 1888. 86, perdó.
2: Mira, ara acabarem de repassar els dies després. Amb, vinga, després. Els dies sí. de la setmana.
0: Però, és que, de fet, el dia que veu anar a la Coca-Cola,
2: sí,
0: jo em vaig sentir molt ofès.
2: Jo hi vaig anar.
0: Molt atacat. No, aquí anava. Molt atacat per no haver estat convidat per aquest equip al programa. Perquè m'heu portat a bolos, que a mi particularment m'importaven zero.
4: Com
0: zero,
4: quin,
0: o sigui,
4: com quin.
0: No diré, però a zones molt, molt llunyanes.
4: Molt llunyanes.
1: És que aquella setmana ja havies facturat prou, ja.
0: No,
1: ja
0: però hagués anat gratis. Jo, a Coca-Cola hagués anat gratis. O sigui, és com una espècie de temple per mi. I sí. no em veu convidar. Em vaig sentir molt fes, molt atacat.
4: Pobre, sí. ara fa pena.
2: No, era el paradís, allò. Té.
0: Ho sé. Ah, i vaig anar quan vaig anar amb l'escola fa 3 sí. anys.
2: Fan visites per sí. famílies.
0: Ah, sí?
2: Crec que sí.
0: Però ja no és el mateix, eh? Ja, anar amb la ràdio o per voluntat pròpia dir vaig jo, yeah. aquest punt de depravat no el tinc.
1: Anar amb la família...
2: Home, però...
1: Ja sí. no t'ho passes igual.
2: La Coca-Cola forma part de moltes famílies de visites sí. d'altres. Sí, jo me'n recordo... Home, ho vaig explicar el dia aquell. Me'n recordo que després em van dir... Oi, t'haurem de fitxar.
0: Sí, no, van dir això.
2: Claro, només perquè vaig dir que... És que a casa, la Coca-Cola, la meva mare sempre... a mi me l'havia projectat com un premi, diguéssim.
0: Sí.
2: La meva mare li encantava la Coca-Cola.
0: Una recompensa.
2: I a mi m'encanta la Coca-Cola. No s'ho de veure en cada dia, però potser 4 o 5 dies per setmana, una la bec. I era de dir, he tingut un dia extremadament dur, i era arribar a casa, i aquell moment de dir... Avui m'he guanyat una Coca-Cola i em mereixo una Coca-Cola. Oh. I aquells 10 minuts d'estar bé la Coca-Cola ho compensaven tot, diguéssim.
0: Premi, ah. premi, un rebanar recompensa.
2: Totalment.
0: Ara jo cada dia em foto 3 de recompensa.
3: Sí,
0: jo
3: també,
2: tu mereixes. Perquè tu no vales.
0: Sí,
1: quin públic reportatge.
0: És veritat, ja.
2: Sí, però, canvi en caixa.
0: Un paler de Coca-Cola 0, sisplau. Home, ja podeu anar a facturar, sisplau.
2: Va, són 2:15 de 12. Anem a votar el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, ja ho sabeu, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recu.net, dialing@recu.net, i a l'assumpte del mail hi heu de posar la paraula clau que us indicarem. Avui, en joc, el xec clàssic ja habitual de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per qualsevol dels concerts de la primera edició del Festival Camins, que se celebrarà a Manresa del 10 al 18 de juliol, amb les actuacions de... Luz Casal, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Sergio Dalma, Rosario o God Save the Queen. I, a més, també un pack de 4 entrades per l'experiència immersiva als últims dies de Pompeia, fantàstica, a l'Ideal Montjuïc. Un viatge al cor de l'antiga ciutat sepultada que ha captivat ja gairebé 1 milió de visitants d'arreu del món. La setmana té... Ho he fet bé?
1: Sí, és que si no després em piquen la cresta, saps? Si no ho diem tot... Quan ens cursem aquí els denunciats, em diuen...
2: Ah, això reps tu, eh?
1: S'havia de dir. Això
3: ah, mira.
0: T'han tocat la careta?
1: Bueno, sí. Hi ha uns contractes de màrqueting.
0: Ah, o sigui, l'equip de màrqueting ha vingut i t'ha dit...
1: Però clar, tocat, no, la primera menció s'ha de fer bé, llavors la segona sí. ja la podem escurçar.
2: Però t'han tocat la careta, rotllo Tchouameni o Valverde?
1: No, hi ha Tchouameni.
0: Careta amb taula, no?
1: No hi ha Tchouameni a màrqueting, no.
2: Va, la setmana té 5 tals finalistes i el primer, Joan...
1: És la Mònica Hernández, que torna un moment de la lluna per contestar una pregunta, però no li acaba de sortir bé.
5: Perquè fa 25 anys de Moulin Rouge. Aviat l'has vist, Mònica?
6: No.
5: L'has vist, Martí?
7: Sí.
5: Sí. L'has vist, Budió?
7: No ho tinc clar.
5: Ho tindries clar.
7: Ho tindria clar, no?
1: La Marga indignada.
5: Et va agradar, Martí?
1: Sí. Home, és meravellosa, les cançons.
5: I tu per què no l'has vist?
6: Soca. No, he d'admetre una cosa, no t'estava escoltant i he contestat no. Però ara he de dir... S'ha notat molt, oi? He de dir que sí, li he dit a la Marga, no estava escoltant, que he preguntat. Què te passa,
0: però deixa'm dir, em vull dir, tu que et toca de prop. O sigui, no ho tinc clar? Això m'ho expliques? És a dir, no tinc clar si he vist Moulin Rouge?
2: Per què? A mi això em passa amb algunes pel·lícules per de... Com que sóc usuari habitual i constant de Twitter...
0: Sí.
2: A Twitter, a mi, a vegades, em surten escenes de pel·lícules.
3: Yeah.
2: Sí. I ara m'ha passat algun moment de pel·lícules que crec que he vist la pel·lícula perquè he vist escenes de la pel·lícula. Però no he vist la pel·lícula.
0: En Moulin Rouge t'ha passat, és a dir, potser has vist
2: alguna... Crec que sí. Bueno, tinc el dubte. No l'he aclarit encara.
0: No. Han passat dies i no...
3: És molt fort.
2: No, des d'ahir.
4: Mira-la, doncs.
2: Ja, sí, val la pena.
4: Mira-la, sí.
2: Millor que la Lala?
4: Sí. Molt, bueno, almenys a mi m'agrada molt. Mulan Rouge vaig veure en un cine, la La Land en un avió. També és diferent.
3: L'experiència ha canviat. A mi, tant La La Land com Mulan Rouge, jo soc molt de musicals, i són dos musicals que ni fu ni fa. Ja els he vist, no els he repetit.
2: És que ahir va haver-hi... D'ahir va ser dur, Perquè Guillem Ilkeway, gran defensor de La La Land, es va decebre profundament quan el Basté va dir que a La La Land no li agrada gens.
3: És que no és un gran... Bueno, per mi no és un gran musical.
0: Quin seria el teu top? Així...
3: Per mi el top és Miserables.
7: És un drama.
0: Ah, Miserables.
3: No, però és Miserables per mi és, és el millor i és un dramón. Mamma mia, m'encanta. Ava, és espectacular.
2: Però els Miserables... La versió cinematogràfica, portada al cinema.
3: A mi m'encanta.
2: Jo ho entenc, que és un entenc que és un musical. I que el musical es canta.
3: Que és tot cantat,
2: i que hi ha música com el seu propi nom indica.
0: Potser massa, no?
2: Però, hosti, ni dues frases parlades t'intercanvies, per favor.
0: Em passa tot una mica.
2: Una cançó, tu.
3: Em sembla...
2: Un diàleg, un moment, una mica de ritme.
3: Un hola, no? Un hello. Però
2: no. No, després del hello ja saps que amb el Good Morning ja hi ha una cançó.
0: Però és tan excessiva, no?
3: És un musical massa musical, sí. És un musical que t'ha d'agradar molt per veure'l, si no és infumable. I un mamma mia, em sembla una cosa espectacular.
2: Fantàstica. Bueno, va, correu a dialing@recu.net i a l'assumpte hi heu de posar Mònica. Segon tall, Joan.
1: Ariadna Oltra té una mica d'entrevista durant aquest atac de tos als matins del 3CAT.
8: Avui el País publica que més de la meitat dels centres del Pla que situen Mossos als centres han demanat de sortir-ne. És cert, consellera?
9: Bé, en aquests moments doncs, partíem en el seu dia de 14 centres, no?, que es van acollir, que van acceptar...
10: Molèsties a la gola?
9: Doncs, participar d'aquest pla, i en aquests moments estem a 7. És veritat que, fruit d'alguna manera de l'atenció mediàtica, doncs no ajuda a poder tirar endavant si tens un claustre.
11: El problema és que m'he comit una almendra.
9: Una mica, doncs, contrari tot això. I, per tant, en aquests moments doncs, sí que són 7 els centres.
8: Una cosa, aquesta pregunta m'interessa molt. Uf. Anem a publicitat i tornem.
9: Molt bé, gràcies.
8: Anem a publicitat.
0: M'interessa molt. Realment, pateixes,
3: S'ha de passar fatal.
2: Hòstia, ha de ser horrible, pobra Ariadna. Assumpte Oltra. Tercer tall, Joan.
1: Víctor Cullell es queda sense aire per poder informar d'una última hora i compta amb tota l'empatia del Basté.
5: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
12: Sí.
13: Sí, abuelita.
5: Sí, sí.
12: Sí, ara t'ho explico un segon.
5: Sí, segon.
12: Tenim preacord de fa 3 minuts, de fet, entre el comitè d'empresa dels escombriaires de Girona i la pròpia empresa i els treballadors. Però de confirmar-se aquest preacord que ara dèiem, doncs, evidentment, aquesta...
14: A veces me cuesta respirar.
12: Agafo una mica d'aire.
3: S'ofegarà.
12: Sí. Aquest preacord faria que pogués fer-se el temps de flors a partir de dissabte amb normalitat.
5: Més?
15: Quanto cabrón. No.
0: Pobra Mònica, eh?
5: Tens més fondo que jo,
4: A més, veia el Víctor que es tocava aquí al pit com dient, m'agafarà alguna cosa, i l'altre diu, més? En comptes de comentar la notícia, saps? Per ajudar.
0: Però és que realment s'està morint, en directe. No, no pot.
2: És que... Si algun dia la gent pogués veure què passa en aquest estudi, sobretot de 6 a 2 quarts de 7 i de 7 a 2 quarts, o a 3 quarts de 8...
0: Per què no heu plantejat un dia fer un live streaming d'aquests?
4: Hi ha una càmera aquí que...
2: Sí. Un dia l'encenem.
0: Sí, jo un dia posaria sense que ho sàpiga ningú. O sigui,
3: ara que ningú Ortullo, s'escolta.
0: Ella decideixi
1: aquí està el tema. No s'ha de saber.
0: La càmera, sí,
2: exacte,
0: sí.
2: Però no crec que no s'ha de saber. Aquí està la majada.
0: Si no, sí, no, clar, estaria tot impostat, no?
2: Correu a dialing@recu.net i en l'assumpte, és l'únic que heu de posar aire. Quart any, Joan.
1: Mira, el Víctor Cullell ja té donant de pulmó.
2: Oh.
1: És el Joan López Alegre, que se'l va deixar tossint en aquest estudi.
5: I que havia sortit a les 6 del matí, que són les 10, i que encara no han arribat on el seu destí.
16: ¿Qué ha sido eso?
5: Estàs entre molt fotut o podrit? No sé exactament quina mort tinc ronda.
16: Tinc tos, nois, ho sento molt, us demano disculpes.
5: Home, no.
16: No, espero que no, perquè no estic... No m'agraden els creuers.
17: Espanyol.
0: El millor se comentaria de Basté. El pobre Alegre se sent molt malament.
16: Estàs entre molt fotut i podrit.
0: Sí, sí, sí.
2: I li diu, tinc tos, i va, collons, tinc tos.
3: Ja, ja.
2: Assumpte Joan, i el cinquè i últim.
1: RAC1 no para de créixer i ara també traspassa fronteres.
5: Oh. I aquesta emissora rebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix una fita històrica al milió d'oients diaris que RAC1 va assolir l'any passat i que avui encara manté. Els 3 EGMs que es publiquen al llarg de l'any, la xifra s'ha repetit, 1.000.000 oients al Brasil... Ay, yo, por cierto. Al abril, si tú, ¿qué estaría pensando yo?
10: Los oscuros como el mármol de duros.
5: Un millón, mil oyentes al abril.
0: Es el millón, ¿eh?
5: Voleu fer el favor. RAC1 no només ha mantingut aquest milió d'oients, sinó que ha tornat a batre el rècord de la Ràdio Catalunya. Un milió mil oients al Brasil.
13: RAC1. Todos somos u.
0: El cabró és bo, eh? Fer les muntatges.
3: Sí, es fa molt bé.
1: Bueno, i gràcies al Carles Godó, home, que s'hi va posar bé, també. Sí.
2: Mira, expliquem, el Joan s'ha començat a reclinar a la cadira.
0: Sí, sí.
2: Així, sí. S'ha posat les dues mans aquí al clatell, sí. Darrere del cap, 5 segons abans de que s'ho veig que diem. Sí, sí. Ara ho veurem.
0: Ara us cagareu, ara us cagareu.
2: Sí. Això ho
0: veurem, ho he fet jo. Sí, era una postura, diguéssim, indecent, no? Ara veniu aquí i...
1: Esperant les floretes. Comencem a tirar.
2: Ho has fet molt bé, Joan. Correu a dialing@rac1.net si voleu que guanyi aquest tall. En aquest cas, a l'assumpte, hi heu de posar Brasil. Recordo que avui en joc el xec de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per qualsevol dels concerts de la primera edició del Festival Camins, que se celebra, recordem, a Manresa del 10 al 18 de juliol, i un meravellós pack de 4 entrades per l'experiència immersiva els últims dies de Pompeia a l'Ideal Montjuïc. 14 minuts i les 12. Hem fet un petit spoiler dient que avui era el Dia Mundial de la Coca-Cola. Ja que hi som, repassem els altres... No? Què hem celebrat?
3: Vinga, i a més tenim música guai avui.
0: Sí,
3: jo sempre ambiento musiqueta, fa de divendres, no? Començarem per dilluns. No sé si sou fans de Star Wars.
0: Sí, molt.
3: Sí? Home, sí, molt. És la típica saga que no he vist ni una pel·lícula.
0: Cap.
3: I no m'interessa gens.
0: No n'has vist cap.
3: Cap.
0: Aquesta gent existeix.
3: Cap. És fort, eh?
0: Sí.
3: I ho vam parlar al Matina Codina, que el Sergi Ferrer és superfan de Star Wars, sí, i era com, però com pot ser,
2: has
3: no?
2: Has vist Joc de Trons?
3: Me l'he començat, però no.
2: El Senyor dels Anells?
3: Pel meu germà, que és molt fan, però no és el meu rotllo.
2: Ets aquest tipus de persona.
3: Sí. Que, home, us estic parlant de Mamma Mia, com he de veure, de Star Wars, no? Doncs vinga, dilluns és el Dia Mundial de Star Wars, sí. May the Fourth, sí. Vosaltres, sí, que deu ser fans, ho sabeu, que vol dir que la força t'acompanyi. No sé si ho veu celebrar, o ho celebreu, sí, o és una data important per vosaltres.
4: Era el meu aniversari. Jo, sí, cada any, 4 de maig. 4 de maig.
0: Sí, tens aquesta...
4: Perquè cada any soc el Dia Star Wars, saps?
3: És veritat. I t'ha acompanyat, no?
4: M'ha acompanyat.
0: Tens aquesta creu, no?
4: Sí. No, creu no. A més, pensa que jo allà física estava envoltada de gent fanàtica de Star Wars.
1: És la carrera.
3: Ah, clar.
4: Sí, és la carrera.
3: És el perfil.
4: I llavors vull dir que ja em va bé. Ja queda tot ben lligat, saps?
0: Com va sobreviure a una carrera envoltada de gent d'aquest perfil? No?
4: No ho sé.
3: Físic de fans de Star Wars.
4: Soc com soc.
0: Sí, no?
4: Sí, perquè vaig viure allà.
1: Però les festes es deixaven anar.
4: Sí, clar, tenim la millor festa.
1: La millor festa.
4: La millor, la de Sant Albert.
0: Precisament per això, clar.
4: Sí, sí, sí, perquè allà ens havíem de desfogar com fos de tota la tralla durant l'any.
2: Que és Sant Albert per l'Einstein.
4: Exacte.
3: Molt bé.
0: Té una pregunta. Percentatge de nois-noies a la carrera?
4: Ara no ho sé. Llavors hi havia poca noia.
0: Sí, no?
4: Sí, sí, sí.
0: I...
3: Aviam, que pregunta.
0: Poques i totes molt cotitzades entre...
4: Exacte. Sí, sí, allà et puja tot.
3: Home, lligaves molt, no, carrera.
1: Home.
4: Bueno.
3: Tant de mascle, no?
0: No, i tant, i tant.
2: És l'època en què més has lligat a la teva vida, diries, a la universitat?
4: Ostres, què vol dir lligar? Que agradar a la gent?
0: Sí, és diferent, sí,
4: clar. Clar, perquè, bueno, jo ja fa 20 anys que has dit lligada. Saps
2: sí,
4: què vull dir?
2: No, clar.
0: No, però tu perceps que clar, ja...
2: Clar, números de pretendents,
4: no,
2: podríem dir.
4: No, potser època universitat i època ràdio, també.
0: Sí, clar.
4: Sí. Ja està, fins aquí
3: el comentari. Estem tots callats amb l'Emba, a veure què et
0: digui. Sí.
4: No, clar, la gent té un interès, sí. Clar, i com més visibilitat tens, a més gent arribes, també, no?
2: Mm. A mi no m'ha passat.
1: Interès en el...
3: No sé de què estàs parlant.
4: Bueno, sap greu,
1: nois. Interès en el físic.
3: Vinga, va, anem al dimarts, que el dimarts... Gràcies de teva mòlica, va ser el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Sí. Les mans, que ens vam informar, te les has de rentar durant 20 segons. És una cosa que per la pandèmia es va posar molt, no diré de moda, sinó que es va donar la importància que tenia, no? Rentar-se les mans, i és una cosa que la gent ha perdut una mica, no? Doncs dimarts és el dia, el 5 de maig, de conscienciar la gent que rentar-se les mans el que fa és prevenir moltes malalties, moltes infeccions.
2: Que vam aprendre allò que havies de fer les puntetes dels dits al palmell de la mà.
3: Sí, que van sortir mil teories de com rentar-te bé les mans.
2: És el Dia Mundial de la Cris Puig, també. La Cris Puig sempre a la bossa de mà.
0: Porta un gel hidro.
3: Un gel, no?
4: Sí.
0: No, jo em fixo molt en els banys d'homes. qui quan acaba se la recta...
2: I els banys de dones també.
0: Estic...
3: I hi ha qui diu que... Hi ha qui diu...
12: No em deixen entrar.
3: Hi ha qui diu que s'han de rentar abans i després d'anar al lavabo.
0: No, però és que jo em fixo molt en el que marxa sense rentar-se-les.
4: Ja,
3: clar,
4: ja,
3: perquè dius...
0: Tinc una obsessió amb això, de veritat.
4: Sí, sí.
0: Estic molt capficat.
2: Després hi ha el perfil de gent
0: sí.
2: que... se sent obligada a rentar-se les mans
12: perquè ha coincidit amb algú al
0: lavabo. Jo veig amb l'altre que jo me l'estic rentant i aleshores el tio que surt em mira i pensa, merda, me l'estic rentant perquè ja
2: estaries fora del lavabo quan t'has emborrat aquí la pica per culpa meva. Perquè
0: totalment,
2: estic aquí.
0: Totalment.
4: Però tu ets dels que se sent obligat o dels que se l'ha rentat?
2: Dimecres.
4: Per
1: la mateixa mania que et dona la mà mullada.
0: No, és que un dia em va veure a mi al bany i va dir, merda, aquest imbècil està aquí.
4: Mira,
2: bueno, què tal?
3: Cada dia a la setmana el voldreu passar ràpid, un de vosaltres, no? Va, dimecres va ser 6 de maig i va ser el Dia Mundial de l'Acordió.
15: Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor.
3: Estem escoltant el Joan Garriga, que és un dels millors acordeoinistes de catalans, cantant de la trobada Kung Fu. Us agrada? Què et passa?
0: Què
3: ets tu, no?
2: No, que ets... Què passa? A tu t'agraden, no? És el tipus de música
0: que t'agrada. És el tipus de música que
3: especialment,
0: sí.
3: És el tipus de música que a mi em posa pell de gallina, saps? Allò, la rumba... És molt hortera.
0: És que som dos mons.
3: Som blanc i negre. Sí, però això fa maig, eh? Les persones...
0: Ja, això m'acostuma a passar, sí.
3: Els puestos està guai. Vinga, dijous, Dia d'Acció contra els Mosquits. Per tu també.
15: Hey.
3: Vale. Vinga, David. I a més, ara ens hem de preparar, ara ens hem de preparar, perquè ve l'estiu, venen mosquits, que és l'animal que més mata del món.
2: Jo, aquesta setmana n'he
4: vist
0: una
4: a casa,
0: ja. Ja n'hi ha.
2: Són aquells mosquits també de final de temporada. O sigui, ara he descobert que els del principi i els del final estan com més atontats.
4: Ah, no piquen tant.
2: No tenen tant nervi.
4: No són els rabiosos.
2: Perquè els veus allà, t'hi apropes una miqueta i de seguida...
0: Es deixa matar.
2: No t'esquiven, estan més com adormits.
0: I els de juny són els que no hi ha manera de matar, no?
4: És horrorós.
2: Aquells han acabat confiança. Exacte.
3: Jo dormint escolto un mosquit i no em torno a dormir fins que no em mato.
2: Però això passa molt, eh? Els de final de temporada es nota molt que estan com més... tontet.
3: Sí, desganats.
0: No els importa ja morir, no?
2: Sí,
0: ja
2: sí,
0: acabem
3: això. Vinga, anem amb divendres, que hem dit que és el dia de la Coca-Cola, perquè el 1886 es va servir per primera vegada. I a més, ara posarem música molt bona.
0: A veure.
3: Atenció, perquè avui és el Dia Mundial del Burro.
15: Com i burrito
2: sa. Home!
3: Ole, bon Nadal! A mi m'agrada molt aquesta època, perquè estem a l'Equador, queda menys per Nadal, i jo colo Nadales allà on puc, saps? Mònica, la vols cantar?
4: No!
3: T'he vist emocionada.
2: S'ha arrencat un tablao.
0: Sí, sí! La Mònica Flamenca no la tenia ubicada, i bé, eh?
3: M'ha encantat. Torna-la a posar, torna-la a posar. Vinga, Mònica.
4: Canteu vosaltres, no
2: la
4: sabeu?
2: Sí,
0: home, clar. Sí que la sabem, però...
4: Si me ven, voy camino de Belén.
3: No canta, ningú
4: sabeu. Gràcies.
3: I també podem escoltar avui, que és el Dia del Burro, una cançó d'un grup que va actuar ahir a Barcelona i a la nit per segona vegada, després de 30 anys. Parlem de L'Último de la Fila.
2: Home. Jordi Armenteres, que era el concert. Ho he vist a Instagram.
0: Ah, m'enteres, Anna?
2: Sí. I avui ha vingut aquí a veure'ns a visitar-nos a la ràdio.
3: I ha vingut emocionat.
0: No ha dormit, no,
3: sí.
0: M'enteres?
3: Sí, no.
0: Ha vingut sense dormir, suposo.
2: No ho sé.
0: Apostaria ara mateix.
2: Jutjar per la cara que feia.
0: Apostaria 1.000 euros a que no ha dormit.
2: Va, tornem i rematem ja la setmana, definitivament.

0: El món a RAC1, amb Sergi Embúdio.
1: Hola, Noemi Polls.
2: Ara sí, doncs tots tenim una mica, qui se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, que pels amics és Manolo i alhora pels seus fills és Papa i per la seva mare Manolito. Doncs Manuel, Manolo, Papa, Manolito, és igual. Per a tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix, perquè més important que, com ens diuen, és que se'n reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són, els primers a protegir. Securitas Direct, Verisure. Ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Va, que ja tenim el tall guanyador, el millor diàleg de la setmana és aquest.
3: I aquesta emissora rebrà el Premi Nacional de Comissió de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix una fita històrica, el milió d'oients diaris que RAC1 va assolir l'any passat i que avui encara manté. Els 3 EGMs que es publiquen al llarg de l'any, la xifra s'ha repetit, 1.000.000 oients al Brasil.
1: Qui s'endú, Joan, el xec de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, l'entrada doble per qualsevol dels concerts de la primera edició del Festival Camins, que se celebra a Manresa, i el pack de 4 entrades per l'experiència immersiva els últims dies de Pompeia a l'Ideal Montjuïc?
4: El Josep Maria Dia.
1: Doncs escolta, pel Josep Maria, i perquè no sigui dit que el Joan fa feina en va...
0: Raque 1. Todos somos 1.
5: Molt bé.
4: I una menció especial també pel Narcís, que sí, és qui em va recomanar... Primer em va passar el tall, i després em va recomanar que posés la veu del...
5: Que s'acaba de destapar.
4: No, jo ja l'havíem escoltat, perquè era un moment destacat i tothom m'havia dit, has de treure aquest tall.
5: El mèrit on és
4: ara? Que el Dioni me'l va recomanar.
1: Sí, l'Honora.
6: Això t'honora, que ho hagis dit.
1: Mentre el Joan s'intenta justificar, nosaltres marxem de cap de setmana. Que tinguem molt aquesta setmana, gràcies per la confiança.
4: Per l'amor de Déu.
1: Fins dilluns a les 6 del punt de matí. Adéu, adéu.
0: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
7: Bon dia, són les 12. El Ministeri de Sanitat prepara noves eines legals per obligar a fer quarantena als passatgers del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. No tenen constància que cap dels 14 ciutadans de l'Estat tinguin intenció de negar-se a fer-la, però per si de cas fan una crida a la responsabilitat. El secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha explicat al món a RAC1 que la llei ja permet obligar a fer quarantenes, però que per si de cas preparen altres mesures.
8: Sí que puedo afirmar, para que todo el mundo tenga toda la tranquilidad, que el Ministerio de Sanidad ya está preparado las herramientas jurídicas necesarias para que no se produzca ningún tipo de escenario de incertidumbre. Es decir, en el caso de que alguien no quiera realizar esa cuarentena, no es que de repente nos podemos a pensar de qué manera podemos garantizar que se produzca. Eso ya se ha pensado, eso ya se ha preparado.
7: D'aquí una estona, de fet, el govern espanyol mantindrà una reunió amb els passatgers per preparar la seva arribada a les Canàries demà passat. Els experts continuen fent una crida a la calma, assegurant que el risc que el brot acabi en pandèmia, com va passar amb el coronavirus, és pràcticament nul. N'ha parlat també el món el viròleg i professor de la Facultat de Medicina del Mont Sinaí de Nova York, Gustavo Palacios.
9: Luego de una situación como fue la pandemia, es absolutamente lógico que haya una prevención muchísimo más elevada. Pero sistemas de prevención normales deberían controlar este tipo de relativamente rápidamente.
7: Per cercar, en les últimes hores, un dels casos sospitosos d'haver-se contagiat ha donat negatiu. És el de l'hostessa de vol de la companyia KLM, que va estar en contacte breument amb una de les víctimes mortals, la dona del primer mort pel virus. I a aquesta hora del Parlament, els sindicats majoritaris d'educació estan reunits amb bona part dels partits de l'oposició per la presumpta infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de professors. Els socis del govern, Esquerra i els Comuns, apugen el to i posen a la diana la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Els republicans fins i tot exigeixen la destitució del major. Anem cap al Parlament. Alba Carnicer.
10: Sí, Esquerra demana el cap de Trapero perquè consideren que n'és el màxim responsable. Ara bé, avisen la consellera Parlon que si no el destitueix, ella també hauria d'assumir responsabilitats. La resta de grups, però, són més prudents. Demanen que les conselleres Parlon i Niubó compareguin en una comissió urgent al Parlament la setmana que ve per donar explicacions. Avisen, però, al govern que si no rectifica, hi haurà conseqüències. En parlen el republicà Jordi Albert, Judit Toronjo de Junts i Andrés García dels Comuns.
11: Cessament del director de la policia, responsable d'aquestes actuacions, i perquè s'està amagant.
12: I per això hem demanat, com dèiem, les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït i perquè, si així no es soluciona, es puguin també depurar les responsabilitats polítiques que pertoquin.
13: Que es rectifiqui, que es demanin disculpes, que es donin explicacions a nivell parlamentari i, en funció de tots aquests fets, prendrem les decisions oportunes.
10: Per la seva banda, la CUP també demana el cessament de Trapero, tant si n'era conscient com si no.
7: Malgrat l'allau de crítiques, però el president de la Generalitat fa pinya amb els Mossos. En una entrevista a la SER, Salvador Illa ha posat la mà al foc per la professionalitat de la policia.
14: No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo. Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado.
7: De moment, els Mossos ni confirmen ni desmenteixen l'acusació i en un comunicat es van limitar a assegurar que sempre actuen segons la legislació vigent i d'acord amb les competències que tenen assignades. I Metges de Catalunya ha convocat una altra jornada de vaga el 20 d'aquest mes. Serà l'11è dia d'aturades des que van començar les protestes dels facultatius a l'octubre. El sindicat també posa en marxa la campanya Ni un minut més per evidenciar que el sistema s'aguanta gràcies només a una sobrecàrrega que s'ha normalitzat. Demanen als professionals que deixin de fer qualsevol activitat que no sigui obligatòria, que deixin, per tant, de fer hores extres, que no assumeixin més pacients per cobrir baixes i vacants i que es neguin a doblar torns o a fer guàrdies més enllà de les obligatòries. I els esports amb l'Albert Padró.
15: El Real Madrid s'entrena a aquesta hora amb Aurélien Tchouaméni. El futbolista francès ha arribat a Valdebebas amb normalitat, malgrat que s'exposa a una sanció de feina i de sou després d'agredir el seu company d'equip, Fede Valverde, que té un traumatisme cranioencefàlic. El Real Madrid ha obert un expedient a tots dos futbolistes per bé que encara no hi ha càstig. Avui està previst que hi hagi una reunió entre la plantilla i la cúpula directiva per intentar apagar l'incendi. Això sí, mentre no hi hagi càstig, Tchouaméni podria jugar diumenge contra el Barça. En canvi, Valverde s'estarà entre 10 i 15 dies de baixa. El clàssic de diumenge té el valor afegit que el Barça pot guanyar la Lliga i que, per tant, pot haver-hi celebració d'aficionats al voltant de l'estadi i al centre de la ciutat. Per evitar problemes, les autoritats han preparat un ampli dispositiu de seguretat. N'ha parlat el món RQ Òscar Fernández, cap de la Divisió Regional de Dispositius de Barcelona.
16: Participaran indicatius d'ordre públic, mitjans aèries com drons, helicòpter, quilles, USC, canina, TEDx... Per tant, com li dic, és un dispositiu molt ampli. També tenim un dispositiu de paisà, amb URPA, amb policia administrativa, FURA, Guàrdia Urbana, per prevenir la revenda.
15: La jornada de primera comença avui amb un Llevant no s'assuna. L'Espanyol i el Girona tindran un ull posat perquè el Llevant és un dels equips que també lluita per la permanència, tot i que és qui pitjor ho té.
7: I el temps durant les properes hores arribaran alguns ruixats al sud del país que a la tarda afectaran les comarques interiors. A la resta el cel serà mig ennuvolat. Demà, durant el matí, arribaran les primeres pluges, també al sud i a la costa, que durant la tarda s'estendran per tot arreu i aniran acompanyades de fang. Diumenge s'espera un dia més tranquil, amb més clarianes i temperatures més altes. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RACU.cat.
17: El minut a minut de RACU.
18: Més fàcil.
17: Tot el que passa a RACU dins i fora de la ràdio.
18: Actualitzada.
17: Tot allò que t'expliquem a RACU.
18: Renovada.
17: RACU.cat. El portal de notícies de RACU.
18: Escolta.
19: Ciutadans de Catalunya.
17: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
20: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des de la... No, des de la planta 3, sí, del vell mig de la Diagonal de Mercè. És que comença molt amunt, però després baixem. Sí, baixem
21: 12 plantes.
20: Fins a la planta 3. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
22: Sant Vicenç dels Horts. Sí! Gurb. Sí! Terrassa. Sí! Miquel d'Olèrdola. Sí! Garràs. Sí! Porqueres. Sí!

0: les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
0: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
0: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Heu de saber que el creuer amb contagiats per antivirus finalment no atracarà a Tenerife.
0: Ah, no?
1: No, ara...
2: Correu!
1: Bueno, correu perquè...
2: Tant que ara aparcaran el barco, ara l'aparcaran al port de Palamós.
1: No. Deixi'm donar totes les dades. El creuer no atracarà al port de Tenerife, només hi fondejarà.
0: Però atracarà? Fondejarà? Sí. Què us penseu, que tenim el títol de patró de barco aquí o què?
1: No.
0: Què vol dir això?
1: Atracar és...
0: Atracar què és? Però jo sé el que és atracar, perquè hi ha molta inseguretat.
1: No, però és una altra manera d'atracar, molt planerament...
0: Que us han atracat venint fins aquí, a la gent del públic? Segur que n'hi ha de 20 de 30, almenys.
1: No us han atracat, no, per venir aquí? No.
0: Si no els han atracat vol dir que són atracadors.
1: No, d'acord. Tenim un públic
3: molt inseguretat.
0: Claro.
1: Doncs jo li explico molt planerament. Atracar un barco és aparcar-lo al moll, deixar-lo lligat, d'acord?
0: Ah.
1: I fondejar és tirar l'àncora a certa distància, sense tocar terra, o sigui, que tossint no arribis
0: sí,
1: a terra.
0: Sí.
1: Ho entén?
0: No.
1: Aviam, que el fondejant, si fondeges, sí. no toques terra. No. Estàs una mica lluny.
0: Bueno, el toques amb l'àncora.
1: No, terra per...
0: No toques el terra de... Home, sota del mar, què et creus que hi ha? Que hi ha per què?
3: No, però no toques terra ferma, toques la sorra que hi ha sota de l'aigua.
4: Heu tocat un tema importantíssim, que és la Posidònia.
0: Ai.
4: O sigui, no. quan treus la Posidònia...
0: No sé si hi ha Posidònia
3: al
0: moll de Tenerife.
4: Bueno, però si no hi ha Posidònia, hi ha rajola, eh?
0: Segur.
1: Bueno, el que sigui, doncs això, fondejaran, però no hi atracaran. Jo suposo que això té les seves implicacions i la seva cosa.
0: Bueno, la cosa és no tocar-los, eh?
1: No.
0: Vull dir, els malalts aquests, si n'hi ha algun que està fotut...
3: El tema, precisament, és que en principi aquest creuer havia de tocar terra, però ara no arribarà a terra.
0: Pues és una llàstima. Sí. És una llàstima pels passatgers, perquè Tenerife, en aquesta època de l'any... Tenerife és preciós.
1: Molt maco sempre.
0: Tot això que s'ho perdran, eh? Tenerife sembla un decorat, un paisatge... lunar.
1: Un moment.
0: Que sí? Està tot de dunes de lava negres.
1: No, crec que ho està...
0: De lava grises.
1: Sí, de lava de colors.
3: Potser que sigui... Jo no hi he anat. Lanzarote.
0: Bueno, és tot és igual.
1: No, miri, escolti...
0: Hi ha volcans.
1: Sí, hi ha volcans. I tenen bosc, el bosc encantat.
0: Sí.
1: Una vall, o diverses valls. No sé, una, segur.
0: La muntanya aquella alta, el Peine.
1: El Teide.
0: Això, bueno, el que he dit jo, sí.
1: Penya-segats.
0: Tot molt maco. Tot allò és molt maco. I que bé que s'hi menja a Tenerife, eh?
1: Sí.
0: Mengen com se diu allò? Aquell suc que tenen que per suc en el...
1: Gofio.
0: El majo picón?
1: No, majo no, mojo.
0: Bueno, allò, sí.
3: Allò que hi suquen pedres, sí.
0: Sí, i tenen també el llom de dos colors.
1: Sí, el llom de dos colors hi ha tot.
0: Mira, ara que ho penso, a Tenerife no s'hi menja gaire bé.
1: No, home, no. Però
0: penseu que allà a les illes, claro, com que no tenen pràcticament, doncs només hi ha cabres...
1: Sí, no, però que han de tenir...
0: I pedres.
1: Bueno, cabres i pedres, però...
0: La gastronomia d'allà de les Canàries, bueno, fan el gofio, saps el que és el gofio?
1: Sí.
0: Un ou cru?
1: Sí.
0: I foten una ferida com de panís, de blat de moro, i tu fots allà amb una cullera.
1: Però de debò que han d'entrar...
0: Ja em diràs tu.
1: Sí.
0: Podem fer uns callos, per exemple?
1: Bueno, però uns callos...
0: Un fricandó. No, però no poden, no tenen.
1: No poden, però sí que arriben els barcos i arriben... Bueno, escolti, no vull parlar de gastronomia.
0: I quins plàtanos, eh? Que clar, ens deixàvem els plàtanos.
1: Sí, home, sí.
0: Que bons que són els plàtanos de Canàries.
1: Li agraden els plàtans?
0: No.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, avui tenim el dia. Escolti, no hi van a fer turisme, a Tenerife. El que faran els metges és arribar fins al creuer en llanxes...
0: I tocar-los amb un pal.
1: No!
0: Home, es nota molt que per haver dit calma...
1: Sí.
0: Si els metges ja no volen apropar-s'hi...
1: Però és que forma part d'una certa estratègia, clar. No ficaràs a la gent... Escolti, deixi'm que expliqui com funciona.
0: Com anirà això, sí.
1: Els metges arriben fins al creuer amb llanxes per avaluar els passatgers, el cribatge, que en diem els experts, i els traslladaran...
0: Els experts ja en dirien cribratge. Sí, fixa't tu, eh? Faltava una R. Sempre falta una R.
1: És com procrastinar. Són quatre R's. Bueno, en fi...
3: Prendre, no? També,
1: sí, bon, calmeu-vos una mica. El que faran els metges és arribar fins al creuer en llanxes per avaluar els passatgers i traslladar-los després cap a l'aeroport perquè se'n vagin als seus països d'origen.
0: Sí, la qüestió és que aniran amb Zodiac, fins als metges. A veure qui és el llest que puja al barco. Jo crec que els metges faran l'avaluació des de la lanxa. Des de la Zodiac cridant. Veure! Jonathan Stockton! oriundo de Nevada, Las Vegas.
3: Las Vegas, Nevada, será.
0: ¿Es usted? ¿Sí? ¿Se encuentra bien? ¿Sí? ¿Diga 33?
1: ¿Por qué parla amb un americà en castellà?
0: O sigui, o 33, lo que sea. Muy bien, perfecto, le veo bien. Pues me alegro, pues ya tornarem al barco d'aquí 8 setmanes. Bueno, no, passar la quarantena. Venga, adiós.
3: No, no, el que sí que faran és, després d'avaluar-los, evacuar-los directament en avió. És a dir, que la cosa és que no toquin pràcticament terra.
1: Que no toquin enlloc, no? Molt millor. I que els traslladin en avió a molts països diferents per fer-ho més divertit, eh? Sí. Per repartir la... Ha quedat molt repartit, com la grossa.
3: A veure, cal dir que la cosa està una mica repartida perquè hi ha altres passatgers que ja van desembarcar abans en altres escales d'aquest mateix creuer.
1: He vist aquesta pel·lícula.
3: Sí, sí.
0: No és,
3: i
0: que ara pel·lícula,
3: també estan aïllats per precaució, per veure com evoluciona. Per exemple, hi ha dos passatgers que estan aïllats a Xile i dues persones més a Singapur.
1: O sigui, dos van baixar a Xile, sí. Dos més a Singapur, sí. I una senyora més que va baixar a Sud-àfrica.
0: També.
1: Ho és a llegir por ahí. Sí, sí que va fer parades, aquest vaixell. Bueno. Què era això, un creuer de luxe o un bus de l'Alzina Grells?
0: No, home. Perquè... Bueno, vinga, ja està, ja esteu. Sí. Podem parlar del tema?
1: El tema, sí, ara parlarem de l'extrema dreta al Regne Unit, que arrasa les eleccions municipals.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Això és veritat?
1: Sí,
0: bueno... No, no, no volia parlar d'això.
1: Ah, val, però encara estan fent recompte, però sembla que el partit de Nigel Farage està guanyant per golejada.
0: D'aquí?
1: Allà deuen estar una mica sorpresos perquè els bons van guanyar la guerra, no com aquí. Així que...
0: Però ara no em despistis amb bones notícies de que si l'extrema dreta va guanyar...
1: Bones notícies,
0: però parlem del tema. Parlem del tema. No em diguis quin és el tema.
1: És que no sé...
0: La gent del públic ja sap de lo que parla.
1: No sé...
0: Fixa't, no diuen ni sí. No. Diuen... que són les 12:14.
1: Sí.
0: I no heu dit res encara del tema, home.
1: El tema qui
0: ja saps de què parlo, no?
1: No, sí,
0: no, sí. No, no, no, sí.
1: No, eh?
0: Sí.
1: No, que...
0: No, que no, no.
1: No.
0: No, sí.
1: Sí, què?
0: Sí, no.
1: No, aviam, vostè és...
0: Home, avui suposo que dedicareu tot el programa a parlar de futbol, no?
1: Futbol. Què ha passat en el futbol?
0: És dir, futbol, una paraula que a priori no és cap acudit.
1: Sí. No.
0: Fixa't, ja he dit futbol,
1: sí.
0: La gent
1: ja ha rigut.
0: Ha rigut, eh?
1: No entenc exactament...
0: Perquè... Concretament, sí. D'un club de futbol.
1: Parlarem d'un club de futbol, molt bé.
0: Perquè tenim un nom,
1: sí.
0: I el sap tothom.
1: Barça?
0: No, home, no, collons. Parlem del... Acompanyeu-me tot, sisplau, eh?
1: Sí.
0: Si jo dic Real, vosaltres dieu...
5: Madrid!
0: Real!
5: Madrid!
0: Real!
5: Madrid!
0: Arriba! Ei!
1: Per poc, eh?
0: Ei, per poc, per poc, per poc, eh?
1: La primera vegada.
0: Aviam si l'extrema dreta guanyarà el Regne Unit i també aquí arreixarà RAC1, eh?
1: Bueno,
3: ja ha passat alguna vegada, eh?
1: A dos dies del clàssic...
0: Parlem del Real Madrid.
1: Sí, però a dos dies del...
0: Perquè això ja és un polvorín, eh?
1: Sí, és un polvorín. A dos dies del clàssic...
3: És un polvorón, diria jo.
1: Sí. A dos dies del clàssic, que pot acabar amb el Barça campió, doncs parlarem del Madrid.
0: Sí, dos jugadors del Madrid, Valverde i Tchouaméni, que van acabar l'entrenament d'ahir agarrotades.
1: A mi em sembla molt bé que aquesta gent doni espectacle, sí. Sobretot pensant que aquest equip el paguem entre tots.
0: Què vol dir?
1: Home, entre pelotassos immobiliaris. Els pràcticament 2 milions d'euros que estem
0: 2000.
1: Pagant... 2.000 milions d'euros!
3: Sí, sí, 1.950 milions.
1: Que estem pagant del Florentino Pérez per la plataforma Castor a través de la factura del gas.
0: Bueno, però no va
1: tots aquests jugadors són nostres, una mica.
0: Sí, home, però no va regir temes. Un moment, home, no, expliquem...
1: El Club Estado. Club Estado, sí. El que tengo aquí colgado.
0: Sí. Un moment que expliquem com va anar la batussa.
3: Doncs a veure, Valverde i Tchouaméni, que són dos jugadors del Madrid, per si algú no s'ha assabentat, ja s'havien enfrontat fa 2 dies en un entrenament. Ahir, Fede Valverde, que és un dels capitans de l'equip, va tornar-hi. Durant l'entrenament va fer diverses entrenades molt fortes a Tchouaméni, acusant-lo de ser ell qui havia filtrat, que ja s'havien enfrontat... Al...
0: Escolta'm, entrades fortes. A veure, allò que Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal...
3: Es veu que no va ser així, eh?
0: En un entreno. Estan jugant.
1: Estan jugant, bueno, sí, estan jugant. Són professionals, això, i saben perfectament...
0: Expliqueu bé les coses.
1: Sí, s'estava explicant bé, l'Oriol...
0: Això és normal. Passen els entrenos. Valverde li fa una entradeta una mica més forta de lo normal a Tchouaméni.
1: Sí.
0: I clava les puntes dels tacos d'alumini a la sala del coll.
1: Ja, però... Traveta, eh?
0: I l'altre, que és molt, molt tiquismiquis, sí, l'altre, ja sabeu que hi ha, pues, bueno, hi ha jugadors més figaflors que altres.
1: Sí,
0: i l'altre, diu, el Tchouaméni s'emprenya. Ah, s'ha enfadado ahora. Ara s'ha enfadado.
3: Es veu que la cosa...
0: És una manera que tenen els jugadors de parlar entre ells.
1: Sí,
0: els jugadors homes.
1: Sí.
0: Escolta'm... no es disculpen.
1: No.
0: Vull dir...
3: Posant-nos una mica en antecedents, Valverde, en un altre equip, amb el Villarreal, ja havia anat a buscar un company...
0: Al pàrquing.
3: Al pàrquing.
0: Lo típic, no?
4: Per això no els homes arreglen les coses.
0: Per saludar-lo.
3: Sí, per saludar-lo i per preguntar-li si tenia bé la pressió de les rodes...
6: Per ajudar-lo per cas. No, aquí no hi cabràs.
0: Però això era un altre equip.
3: Això era un altre equip.
0: Quan jugava, no sé on.
3: Ahir tenen aquests enfrontaments o aquestes entrades de Valverde una mica fortes.
1: Una estira i arronsa.
3: I Valverde va continuar increpant Tchouaméni.
0: Tchouaméni, expliqueu-ho bé. Baixa el vestidor. Sí. Amb 4 o 5 persones més. Sí. Entre elles Valverde.
3: Sí.
0: Això és el que me diuen les meves fonts.
1: Quines fonts? L'altre, amb les fonts dels collons.
0: El xiringuito. No el veu veure, home... Ahir us vau perdre...
1: Sí, sap allò que no, un periodista no revela les fonts i vostè ha trigat 0,6 segons a dir... Primer a revelar la font i després, home, que la font sigui el xiringuito, lo qual...
0: Home, què?
1: Com a font...
0: És més gran que la font de Montjuïc.
1: No, i de més colors.
0: Llavors expliquen que Tchouaméni agafa Valverde i se'n van amb 3 o 4 i arriben al vestidor.
1: Sí.
0: I és Tchouaméni el que espera Valverde per dir-li, escolta'm, arreglem lo nostre, no?
3: Tchouaméni està enxerrant un davant d'altre de manera força calmada.
4: Això és de construcció, perquè al final els homes destruïts, els homes el que fem és arreglar les coses, mm-hmm, no amb bombes, no amb cops, mm-hmm, sinó xerrant i amb petons al coll.
3: Doncs,
0: previ
3: aquests petons al coll, Tchouaméni intenta calmar Valverde el torna a increpar i finalment que arriben a les mans. Sembla ser que Tchouaméni colpeja a Valverde i Valverde...
0: L'empenta, vull dir, fan un forcejeo.
3: Aquí hi ha dues versions. Escolta'm. Una diu que Tchouaméni li va colar un mastegot.
0: Forcejeo.
3: I l'altra és que simplement es van allò, aquella cosa una mica ridícula, d'agafar-se les samarretes, etc. I d'un moment determinat Valverde cau i es colpeja el cap amb una taula.
0: Quina sentida, nenes!
1: Sí.
0: Segur que va ser la cantonada de la taula. Ojo, les cantonades de les taules, eh?
3: Sí, és que és bé.
0: Les carrega el diable, són perillosíssimes, eh?
1: Són perilloses, sí.
0: Allà, al vestidor del Madrid, el que haguessin hagut de posar és aquells cantos de goma que poses quan tens criatures per casa, totes les cantonades. Perquè
1: totes les cantonades.
0: Els jugadors de futbol són com crius.
3: Jo crec que és això i protectors als endolls, perquè...
0: Ah, exacte!
3: Sí, perquè segons qui no posi els dits a l'endoll.
0: Bueno, com va acabar la cosa?
3: La cosa va acabar amb Valverde sagnant força per un trau al cap i sortint en cadira de rodes, del vestidor i cap a l'hospital.
0: Sabeu quants punts li van posar? 11.
1: No.
0: Són els que parten de diferència.
3: Fins i tot vostè s'atreveix avui. Sí. Bé, total, un cop a l'hospital li van dir...
0: No, però jo no soc ni dels uns ni dels altres.
1: No
0: soc ni del Madrid ni del Barça, eh?
3: No, de què és?
4: L'Espanyol.
3: Massa gent de l'Espanyol en aquest programa ja. Bé, en tot cas, un cop a l'hospital li van diagnosticar un traumatisme cranioencefàlic que el tindrà uns 10 dies de baixa.
0: Perdona, m'has dit? Traumatisme?
3: Cranioencefàlic.
0: Ah, sí. Bon, perdona.
1: I no hi ha ningú que parli bé en aquest programa.
3: Jo crec que ho he dit bé a la primera.
1: Ho dic per mi mateix.
0: No, havia entès una altra cosa. Escolta'm, no heu dit lo millor de tot això. Molt bé l'Aniol, que sap totes les dades, ens ha explicat fil per random.
3: Home, fil per random no.
0: Però no heu dit lo millor de tot.
1: Home, tot és força lamentable.
0: Lo millor és que després d'aquest enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, Real Madrid Televisión, la tele pública...
1: No és una televisió pública.
0: Concertada. Algú de subvenció de la Comunitat de Madrid? Algú deu caure, algun anunci?
3: No els hi cau.
1: Al final, totes les teles són públiques. Si comencem a buscar, ja ho explicarem un altre dia.
0: La tele del Real Madrid, després d'aquesta batussa...
3: Això passa al matí i migdia.
0: Continua programant a la tarda, no?
1: Sí.
0: I diu, què podem fer a la tarda? Pugem com si fos ahir, per exemple.
1: A Real Madrid Televisió,
0: com si
1: fos ahir.
3: Crec que Real Madrid sempre és com si fos ahir.
0: No, que és en català. No, i van emetre a la tarda una pel·lícula de Bud Spencer i Terence Hill titulada Más Fuerte Muchacho.
1: Això és real.
0: Real.
3: Ho ha dit el Basté, i tot i que jo em crec tot el que diu el Basté, ho he hagut de buscar. Perquè no m'ho podia creure.
0: Però que no us ho creieu, que us he dit jo.
3: Efectivament, així
0: és. Casualitat?
3: A les 3 i 10.
0: No creo, jo. No lo creo. Una panícula de mastegots.
1: Els més joves han de saber que les pel·lícules d'aquests dos senyors, de Bud Spencer i Terence Hill, doncs són això, pel·lícules de mastegots.
0: Bueno, hòstia, però hòstia fina, amb la mà oberta, i amb tota la cara, sí. Bufetades amb la mà oberta. Qui és el programador de Real Madrid Televisió? Bueno, aquesta és la pregunta. Qui és aquest geni?
7: No en tinc ni idea.
0: Veiem, sisplau, una seqüència de la pel·lícula Más Fuerte, Muchachos.
1: Bueno, això és la ràdio.
0: No? Endavant el projector.
1: No.
0: Què vol dir que és la ràdio?
1: Que no es pot veure una pel·lícula, no s'entendrà res. La gent d'aquí, la gent de l'estudi...
0: La gent de l'estudi és intel·ligent, eh?
1: No, que si la gent ho entendrà perfectament. Home. La gent que ens sent des de casa...
0: La gent que se sent des de casa també ho entendrà perfectament. Sí que s'entén, home. Imagineu-vos Bud Spencer. Sí. Bud Spencer és el gros, amb barba, i amb les mans, que sembla un piano, allò.
1: Sí. Senyor de 200 quilos, posem per cas.
0: I l'altre és el Terence Hill.
1: Terence Hill, sí.
0: El llest.
1: Bueno, llest, l'altre no és particularment...
0: Estan en un bar, sí, que ja dius que han anat a jugar al Remigio.
1: No.
0: Llavors el bar s'obre la porta.
1: El bar s'obre la porta.
0: I
1: la porta
0: entren els malhechores.
1: Malfactors, sí.
0: Sí, que la baralla està assegurada. Uh-huh. Sentireu frases que semblen random, també, però no. Són frases amb una veueta. És un lloro. És un lloro que parla i que està veient la baralla des de dalt. I el lloro va comentant les hòsties. No t'ho perdis.
4: Això és Chejo.
0: No descarto que el vestidor de Real Madrid també hi hagués un lloro, que és la font que ha garlat a tots els periodistes d'allà de Madrid.
1: Uau.
0: Vale? Ens imaginem la seqüència?
1: Però estem demanant un esforç.
3: Sí, estem en un bar, en aquest bar hi ha uns malhechores, uns malfactors, hi ha Bud Spencer i Terence Hill i un lloro.
0: I un lloro. Endavant. Atenció, el lloro va narrant les hòsties, eh?
1: Venga, va.
0: Endavant la pel·lícula.
8: Ya sabes lo que pasa en una discusión entre amigos. Siempre se levanta la voz y se entera todo el mundo.
9: Bueno, ya está bien, date prisa.
8: Ya podemos empezar.
0: Venga.
10: ¡Cállate, bruto!
0: El lloro, eh?
10: ¡Bruto, más fuerte! ¡Ah!
0: Música de ball. Sí. De fondo, com si estiguessin a la disco.
1: Ball de garrotades.
3: Crec que ens hem oblidat... ens hem perdut aquest últim frase que diu... Escupe el diente.
10: Escupe el diente.
11: Escupe el diente.
4: Crec que ha dit escupe, no esculpe, perquè...
3: Jo he dit esculpe perquè és que tinc molta son. Deixeu-me estar.
0: Escupe el diente. Bueno. Això li va dir Tchouaméni a Valverde.
1: No.
0: Quan ja el tenia rematat a terra, perquè jo que el va tenir a terra,

0: Me ha enviado un vídeo de, del perro que tiene, del chihuahua, yendo en bicicleta, y es que realmente parece de verdad. Le digo a mi suegro, por favor, que nos haga el vídeo
1: de
0: Tchouaméni y Valverde fotent-se castanyes. Díselo. No hay huevos.
1: Díselo.
0: Aguántame el cubata.
1: Sí, és veritat que el programa d'en Pedrerol, el Chiringuito, van recrear, efectivament, amb intel·ligència... No sabrem la intrahistòria, no sabem si hi ha un
2: no
1: sogre, però bueno, recreen amb intel·ligència artificial com van a la baralla. Però la IA no ho va fer gaire bé, a Valverde li van cosir un trau al front, però el vídeo, recreat per la IA, Valverde es fa un cop al clatell, no al front.
0: Es fot un cop al clatell, sí, i el plano següent de la IA està el Valverde sagnant el front.
3: Sí. I a més fa una cosa, que és que suposo que tampoc devien tenir prou diners, i en comptes de sortir sang, sí, surt com un líquid blanc, és a dir, li surt llet del clatell.
0: Sí, sí. Sí. Però 2 litres de llet, del clatell. Això és perquè el Pedrerol no paga la versió premium de la IA,
1: sí,
0: que li fa els vídeos.
1: Bueno.
0: Però escolta, molt millor la meva recreació de la baralla.
3: Com que era recreació?
0: Home, perquè vaig veure que això, el Chiringuito, era una tonteria, però sobirana, dic, això no s'ajusta a el que realment ha passat.
1: Bueno.
0: Llavors dic, escolta'm, deixa'm a mi fer una recreació amb la IA.
1: Sí.
0: Li diré a la IA que em faci de Valverde, de Tchouaméni,
1: sí,
0: i de l'entrenador després. I això, vale, aquesta sí que, la que sentireu ara, és una recreació fidedigna.
1: Fidedigna.
0: Fixa't tu, de com va anar la cosa entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid, ja
3: això
0: dintre.
3: Ho podem sentir, és a dir, perquè el Chiringuito només es veu...
0: No. Ho sentireu, però a la perfecció. Obre la conversa, Tchouaméni, i li contesta Valverde. Pareu l'orella.
4: Menuda entrada me has hecho, payaso.
5: ¿Payaso yo? ¿Payaso tú?
4: No, tú más payaso.
5: No, más payaso tú.
4: No, payaso tú.
5: No, tú más payaso.
4: ¿Pero qué te pasa, payaso?
5: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
4: Mira, ya está bien, payaso. Jota es Swiss Tchouaméni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
5: No tienes cojo.
1: Aviam.
0: No l'ha deixat ni acabar.
1: No.
0: Valverde li diu, no tienes cojo. No li ha deixat acabar la frase, ja és a terra. Què us ha semblat?
1: Estic absolutament fascinat per aquest ús de la intel·ligència artificial en mans seva.
0: Jo he trobat a faltar un aplauso final per aquí.
2: A la cara de Valverde, eh?
0: Escolta'm, però no aplaudiu.
1: Com?
0: Per què aplaudiu?
1: Perquè ho acaba de demanar.
0: No s'ha acabat encara la panícula.
3: Com que no s'ha acabat? Ja l'he clavat al mastegot,
0: no? Que no, que les meves fonts em diuen que després al vestidor, perquè eren 5 o 6, després va arribar la resta,
1: sí,
0: i va aparèixer l'entrenador del Madrid. Voleu sentir com continua? Sí?
1: Sí?
0: Voleu més intel·ligència artificial fent periodisme?
6: Sí!
0: El públic ha parlat. Doncs just s'acaben d'estomacar, ja ho heu sentit, no tienes cojo...
1: Sí?
0: I entra en escena l'entrenador del Madrid per demanar explicacions.
1: Mm.
0: Primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni li respon. Valverde aquí no el sentireu, perquè Valverde estava estabornit a terra. Semi-inconsciente.
1: Sí.
3: Traumatismo cranioencefàlic.
0: Vale, primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni.
7: ¿Qué pasa aquí?
5: ¿Y tú quién eres?
0: Bueno, un moment. Soy es que, claro, la intel·ligència artificial s'acaba en les veus.
1: Sí.
0: Li hem hagut de pujar a l'entrenador una veu femenina.
3: Pot ser que aquesta...
0: Però, bueno, allà on sentiu una veu femenina, imagineu-vos un senyor que sembla el Sant Cristo després de baixar-lo de la creu.
1: L'entrenador del Madrid.
0: Amb la barba tintada d'un negre massa negre, fins i tot.
1: Rotring 08.
0: Exacte.
3: Tornem-hi. Tenim Valverde al terra, amb commoció cerebral, pràcticament, i entra l'entrenador i parla amb Tchouaméni.
0: Exacte.
7: ¿Qué pasa aquí?
5: ¿Y tú quién eres?
7: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
1: Estem portant la intel·ligència artificial...
0: Fixa't si és intel·ligent, eh?
1: Sí, no.
0: Ojo, eh?
1: Sí.
0: No.
1: Ja hem plantejat la situació, arriba aquest senyor, l'entrenador, i com continua la seqüència? Com continua?
0: Bueno, podem tornar...
1: A què?
3: Vols tornar a sentir aquest mateix tall o seguim endavant?
0: No, seguim. Diu, què passa aquí?
1: Sí.
0: Tu qui eres?
1: Sí.
0: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
1: No. Per ser l'entrenador no sap el seu propi nom i és un senyor gran, eh?
2: No ho descartis, eh? No.
0: Podem tornar a sentir al principi i després sentir la continuació?
3: És a dir...
0: Perquè no perdeu el fil, eh?
3: Sí,
0: vale.
7: Què passa aquí?
5: I tu qui eres?
7: Soy el entrenador, Árbalo Averloa.
4: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
7: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
1: ¿Qué está pasando?

0: Què està passant aquí,
1: no, està passant. Se li han gastat les piles a la intel·ligència artificial, perdó.
0: No, perdona, no. És, no, també, jo tenia, és una versió freemium.
1: No, ja, clar, clar, freemium vol dir que per no això. Ha pagat. Perquè, o
0: sigui... Bueno, no hi ha prou veu, li ha pujat la veu de dona del Berló. No,
1: però és que a més li diu, o sigui, no, ha de pronunciar bé el nom.
2: A veure, tornem a sentir aquest mateix fragment, sí. Si voleu. Va, a veure.
3: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
4: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
0: Y Tchouaméni li respon...
3: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
4: ¿Cómo? ¿Resbalado?
1: Qui ha fet aquesta merda? Resbarrado.
5: El que s'està rient i no pot parlar.
1: Aviam. Això no va enlloc. Comença a no entendre'n. Comença a no entendre'n.
6: Sí, creus que comença?
1: Recuperem aquest últim tall per no perdre el fil. Per no perdre el fil.
6: Quin fil.
0: Quina tonteria. Ai, quina tonteria. Quina tonteria, però, perdoneu. Sí.
6: Ha perdut el perdó.
1: Surten tots, ara.
2: Va, intento recuperar... perdoneu, eh? Entra l'entrenador del Madrid, sí. I li diu, soc el Barber.
1: Algú haurà d'agafar les regnes d'aquest programa.
5: Fins aquí el programa.
2: I no, i perdoneu, i l'entrenador pregunta què està passant aquí, sí. I Tchouaméni respon...
3: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano, sí. Y se ha resbalado.
4: ¿Cómo? ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
2: I en aquest moment de màxima confusió, Jep...
1: En aquest moment de màxima confusió...
6: No pot. Sí.
1: En aquest moment de màxima confusió...
0: Tchouaméni, sí. Li respon...
3: Que se ha resbalado, árbalo.
4: ¿Pero lo habéis arblado?
3: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado.
1: Hi ha algú que parli bé en aquesta recreació? Hi ha algú que... Perquè hi ha un moment que...
0: Així es va anar, eh? Sí. O sigui, perquè jo no m'invento res.
1: Jo crec que ha començat sent castellà, però està derivant... Jo crec que ja és euskera. Sí, sí. Hi ha un moment que
0: no, li diu...
1: ha transicionat, ja és una altra llengua.
0: No, perdona, li ha dit que s'ha resbarlado, árbalo.
1: Sí.
0: I diu, però lo habéis arblado? Sí, sí. Ya lo hemos arblado, pero s'ha resbarlado, árbalo. Sí. Està claríssim. Així és com va anar.
1: Sí,
0: ojo, eh?
1: En aquell moment...
0: Ojo. Total, Tchouaméni li diu que sí que ho han parlat.
1: Sí.
0: Lo hemos arbalado. Sí. I Álvaro Alberlora li respon...
4: Pues si lo habéis arblado y se ha resbarlado, no se arbre más.
3: Vale. Arberloda.
4: Payaso tú.
1: Payaso tú.
0: Bueno, així s'ha acabat.
1: Acaba amb payaso
0: tú. Ara sí, un aplauso, per favor.
2: No sé si val la pena tornar-ho a sentir tot d'una tirada perquè s'entengui bé, la pel·lícula.
0: A veure, podem preguntar-li al públic.
1: No.
0: Voleu que fem una sessió en doble i ho passem tot d'una tirada? La gent està esgotada. Que també ho recuperaran al podcast.
1: Vostè especialment. Va, ens la juguem. Ens ha costat tot un matí de treball, de feina...
0: Però si això t'ho fa una màquina.
2: Sí, una màquina que es diu Àlex Arbiol. Sí, sí. Arbirloda, sí, sí.
0: Àlex Arbiol?
1: Sí, sí, sí. Tirem tot això...
2: Tirem-ho tot seguit, si voleu.
1: Ja teniu el context. Senyores i senyors, Tchouaméni, Valverde i Arbeloda.
3: Menuda entrada me has hecho payaso.
7: ¿Payaso yo? Payaso tú.
3: No, tú más payaso.
7: No, más payaso tú.
3: No, payaso tú.
7: No, tú más payaso.
3: ¿Pero qué te pasa, payaso?
7: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
3: Mira, ya está bien, payaso. J.E. Swiss, Tchouaméni, y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
7: No tienes cojo.
4: ¿Qué pasa aquí?
7: ¿Y tú quién eres?
4: Soy el entrenador, Árbalo a verlo.
3: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
4: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
3: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
4: ¿Cómo? ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
3: Que se ha resbalado, árbalo.
4: ¿Pero lo habéis arblado?
3: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado, árbalo.
4: Pues si lo habéis arblado y se ha resbalado, no se arbre más.
3: Vale, arberloda.
4: Payaso tú.
0: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Vam seguir la repassada.
8: No cal moure el RAC1 per escoltar La competència.
0: Que tontos que sou, realment.
9: Sí, la veritat és que sí.
0: I us paguen per fer això?
9: Oh, i tant, sí,
0: aquesta tonteria.
9: Cada mes, tu, puntualment des de fa 17 anys.
1: Ja.
9: Deixem les notícies del futbol internacional perquè hem de parlar dels Mossos d'Esquadra.
0: Mossos d'Esquadra! Un moment. Tots drets, eh?
9: Parlem, en concret, d'un cas d'infiltració dels Mossos.
10: Home, sí.
0: Mm? Ah, escolta, infiltració dels Mossos són les seves tradicions i hem de respectar-les. No?
9: Ja, però és la nostra policia i la policia ha de fer unes coses i d'altres no les pot fer perquè són il·legals. Expliquem-ho.
11: Sí, el cas l'ha destapat La Directa. El cas és que els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents on preparaven les vagues.
0: Bueno, la meva pregunta és... I?
9: No, home,
0: on està la notícia?
9: Home, que la policia ha estat més a prop que mai del món de l'educació. Per tant, s'ha d'aplaudir aquesta iniciativa.
0: No, perdoni, això ja va passar a l'Oca Academia de Policida.
9: No, l'altra.
0: Que era una escola de policies.
9: Sí, home, sí,
0: allà
9: clar.
0: Sí que estaven escatimat,
9: sí.
0: Abuelo.
9: Sí, no, això sí que existeix, efectivament, les escoles de policia, però no té res a veure amb això. S'haurien infiltrat, segons aquestes informacions, dues Mossos d'Esquadra en una assemblea.
0: Aquí el sacrifici, aquí la jugada...
9: És una cosa també...
0: És que per primera vegada la policida s'ha hagut de disfressar de policida perroflauta.
9: Què diu ara? No, crec que sigui la primera
0: vegada. No? Obligues a dues policies a canviar les botes per xiruques.
9: No.
0: La camisa per samarretes amb missatges del tipus no em donis un petó, fes-me'l.
9: No és ben maco. Es fan els petons, no es donen els petons, es fan.
0: Dues policies obligades a canviar-se els pantalons per bombatxos? A canviar les armilles antibales per penjolls fetes amb dents de tauró.
9: Aviam, quina imatge té vostè dels ocupes i de...
0: Canviar les pistoles reglamentàries per malabars? Mm. Vinga, home, per favor.
9: Les policies, segons hem sabut i segons aquesta informació de La Directa, anaven de paisà amb suèter, bambes i texans.
0: És el que t'he dit, canviant les porres per porros. Sí,
9: no,
0: és així.
9: No té res a veure.
0: I què van fer amb la pipa? La van amagar dins d'un boc en rol.
9: Perquè has d'anar amb una pistola en una assemblea. Bueno, jo que he anat a alguna assemblea, potser amb una pipa hagués anat més ràpid la cosa. Però sí, com si expliquem aquesta infiltració dels Mossos a l'assemblea del sindicat de docents i com les van descobrir, com va anar la cosa.
11: Doncs tothom a l'assemblea podia acreditar que era docent i de quin centre provenia, excepte dues persones que no coneixia ningú.
12: Fins aquí me sento molt identificat.
0: Bueno, que... Aquí la...
12: De vegades surto sol de festa i m'assec amb un grup de col·legues que està fumant xitxa, per exemple.
0: Xitxa?
12: S'ha posat molt de moda a Barcelona fumar d'aquella mena de mobles de russos, no? I fan així que no saps si és tabac o és droga.
11: Jo, o les dues.
12: O les dues coses. I jo m'assec allà com de jo sóc de vosaltres... I, clar, al reservat de la discoteca ho he fet algun cop i tampoc me coneix ningú, però, bueno, vaig fumant de tant en tant. Quan m'arriba la mànega, doncs li vaig fotre. El que més em delata és que no sé fumar xitxa.
0: Ah, vale? Ja, o sigui, comencem per aquí, sí.
12: La primera vegada que me vaig infiltrar en un grup d'amics vaig fer una pipada tan forta que me va sortir el vapor de llima i llimona pel cul.
0: S'ha d'anar en compte, sí.
12: Això com la primera vaig xuclar molt fort.
0: Sí, sí, sí.
12: I la segona vaig fer un Charlie Parker. Vaig bufar, vaig fer un Rudy Ventura. Molt bé.
0: El
1: nostre Charlie Parker.
0: Com si toquessis la trompeta, tu toca el saxo i l'altre la trompeta, però...
12: Exacte, vaig bufar molt fort. I es va, la tapa de la xitxa sí. Va flotar durant un minut a l'habitació.
0: Clar.
12: I així és com em van descobrir, que no era fumador habitual de xitxa.
1: És que si dius xitxa, ja es veu que no ets fumador
0: sí,
1: habitual.
0: Exacte, ja.
12: La meva preferida, si me preguntes, efectiva, és la de llima llimona. M'ha agradat molt, perquè quan la vaig tastar vaig passar-me una setmana cagant amb olor de calipo.
0: Bueno, va, sisplau.
12: I un altre dia doncs, me vaig ficar al tub pel nas dels nervis per fer una broma divertida i guanyar-me la simpatia del grup. Vaig dir que era, mira, sóc un pacient intubat, no? Vaig fer la broma
0: sí.
12: I que només ressuscitaré si m'adoneu un cubata.
0: I te'l van donar?
12: Sí, tècnicament.
0: Però què vol dir, tècnicament?
12: Me'l van tirar per sobre. I així és com vaig perdre a tots els amics.
0: Escolta, continuarem parlant d'aquest cas d'infiltració.
12: Era una discoteca d'aquestes guapes del Port Olímpic.
0: Del Port Olímpic?
12: Que ningú parla ni castellà ni català.
0: Són discoteques per experts ja directament, eh?
12: No, són per gent que ve de fora.
0: Sí, no passa. Escolta, continuem parlant d'aquest cas d'infiltració de dues Mosses després d'uns anuncis. Ara tornem.
1: Molt bé!
8: Nosaltres som la competència.
10: gran programa.
0: De dilluns a divendres.
12: Amb els Oscars.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Cómo hemos cambiado.
15: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
16: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
17: Ara a Lidl 950 grams de filets de pollastre per 5,59, t'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus, pernil serrà reserva per 3,89, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
18: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91 197 1700.
19: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
20: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
21: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
20: I finançament fins a 12 mesos.
21: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Pones.
22: David, ¿dónde andas?
23: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? ¿Me pillas en casa?
22: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
23: Pues eso, como en casa... Vente, anda.
22: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
23: ¡Antonio!
24: Marchando, otro colacao.
23: Eres el mejor.
25: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
26: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
27: Compte amb l'alarma que tenen.
26: Doncs no hi entrem.
28: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
29: Al Corte Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
30: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
29: Només el 8 i el 9 de maig al Corte Inglés i Hipercor.
30: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
31: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
32: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
33: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
34: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
35: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
34: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
35: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
34: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
35: RAC1 Podcast.
34: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
36: Hola, bon dia.

0: Cadascú la competència. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Què? Doncs vinc a recordar-vos que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances i això no s'oblida fàcilment. Així que pots trucar al 917-700-700 o entrar a liniadirecta.com. 917-700-700 o a liniadirecta.com. El valor de ser directe. Apa, ja pots conduir ben tranquil.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Va, que continuarem explicant com va anar aquesta infiltració dels Mossos a la reunió de docents que preparaven les vagues.
2: Segons expliquen, la directa, alguns participants van reconèixer les dues policies perquè les havien vistes en manifestacions.
0: Exacte, aquestes dues manifestants, aquestes dues policies s'haurien infiltrat en aquesta reunió.
3: Però llavors, sí que les coneixien?
0: No, bueno, les havien vist...
3: En què quedem, les coneixien o no? Començo a trobar escletxes en aquest relat dels professors.
0: Sí, digues, Noelia.
2: El cas és que els van demanar que acreditessin en quin centre treballaven, però primer les agents van dir que treballaven en una escola de Santa Coloma i com que a l'assemblea hi havia un docent d'aquella escola, va dir que no les havia vist.
3: Sí. També és casualitat.
2: Sí, va dir que no les havia vist en la vida.
3: Quines ganes de generar conflicte,
0: Sí, home, i tant.
3: Ja podria haver callat aquest professor.
0: Home,
3: per culpa d'aquest professor, ara hi ha mal rotllo.
0: No, el mal rotllo hi és perquè no estan tractats com ells consideren que seria digne que tracting, d'aquí ve tot plegat. Venen les vagues, venen les amenaces, etc.
2: Després les agents van continuar responent amb evasives, les mestres van demanar-les que abandonessin l'assemblea i les agents van marxar sense abusar-s'hi.
0: Que és la típica cosa que fas quan clarament no ets un mosso infiltrat, eh?
3: Sí.
0: Bueno, però jo ja aniria passant.
3: Bé, Frank! Sí, hola, adéu-vos.
0: Hola.
3: Com esteu?
0: Marc Antoni Mateu, doblador de pel·lícules, no em dic Frank, això ja ho sap.
3: Va, Frank, que tu no t'has d'infiltrar al lloc.
0: Ja.
3: No cal que enganyis a ningú.
0: Sí.
3: Ja et coneixem, Frank.
0: Sí. És igual, què volia?
3: Estic doblant una pel·lícula sobre Mossos que s'infiltren a les escoles i tu m'has d'ajudar a doblar-la, oi que sí, Frank Bonic? M'ajudaràs?
0: Bé,
3: digues que sí.
0: Almenys no és la pel·lícula...
3: Ajuda'm, Frank!
0: Un moment. Almenys no és la pel·lícula d'Arbeloa. Què he de fer?
3: Jo faré de mosso infiltrat.
0: D'acord.
3: Seré un mosso que farà de professor en un institut.
0: Vale, i jo què faré?
3: Tu seràs un dels meus alumnes.
0: Mm-hmm.
3: Mira el guió, veus on diu alumne 14?
0: Hòstia, 14, sí.
3: Aquest ets tu.
0: Home, però una cosa és fer de secundari, però 14 és com...
3: Fes uns escalfaments de veu.
0: Sí.
3: Escalfa, Frank!
0: Un moment.
3: No et saps més vocals?
0: Però si...
3: Inútil, Frank.
0: Un moment, però si m'ho ha dit vostè...
3: Bé, escolta, que comenci la pel·lícula.
0: Val.
3: El Club dels Poetes Mossos. Ei, hola. Què passa, penya xupiguai?
4: Hola, professor!
3: Seré el vostre profe de literatura aquest trimestre. Ens ho passarem teta petaceta. Eh? O, com dirien els nois d'avui en dia, guai del Paraguai.
4: Uau, aquest professor parla com el meu pare. No se suposa que té 29 anys, aquest profe?
3: Bé, obrirem el llibre per la pàgina 4, sisplau.
4: Sí, aviam. Profe, un dubte.
3: Digues?
4: Aquest bony que té els pantalons és una pistola o és que està content de veure'ns?
3: A veure, xaval, com et dius, tu?
4: Frank.
3: Hola, Frank. Saps què sembles, Frank?
4: No.
3: Sembles el típic noi de la classe que vacila el professor per fer-se el graciós davant dels companys.
4: Sí.
3: Però et semblarà graciós que t'escorcolli la motxilla? Digues, Frank, respon. Què hi trobaré, Frank, a la teva motxilla?
4: Els llibres, l'estoig...
3: I un porro de la mida d'una canonada?
4: No.
3: Alguna llibreteta amb apunts de les reunions de les organitzacions d'extrema esquerra on milites? On milites, Frank?
4: Sí,
3: no et posis nerviós,
4: no,
3: Frank, digue'm. On milites?
4: Un moment,
3: on milites, Frank?
4: Professor, que són...
3: Frank!
4: Escolta...
3: Ja no resulta que no vol dir la veritat.
4: No, què són totes aquestes preguntes, professor? Sembla un policia.
3: Aquestes paraules no es poden dir a classe.
4: Per què?
3: Has sigut un noi molt dolent.
4: Et
3: posaré un gomet vermell.
4: Un moment, però què diu? Què és aquesta pel·lícula? Quina edat té?
3: Calla, cony! No estic per aguantar llestets com tu.
4: És que encara no ens ha explicat res sobre literatura. Només s'ha obsessionat amb mi. Voldríem saber, no ho sé, quin és el seu llibre preferit.
3: Bé... Quina pregunta. És difícil. És difícil escollir un llibre. N'hi ha tants? Bé, no sóc un gran lector, però...
4: És el professor de literatura, senyor.
3: Sí, ara que ho diu, sí. El meu llibre preferit és un llibre que es titula Así se hace un policía. El coneixeu?
4: A veure,
3: l'autor és Mario Durán Acevedo. I ara pugeu tots sobre les taules. Van una mica coixes perquè l'institut no té més pressupost per canviar les taules i tot el mobiliari té els mateixos anys que les vostres iaies.
4: Bueno, doncs és un dels motius pels quals els professors...
3: A veure, pugeu damunt de les taules, sisplau.
4: Sí. Ah, profe, jo no vull fer-me mal. Jo no
3: que pugis a la taula!
4: Vull enfilar.
3: Ara llegirem un extracte de Si se hace un policía.
4: No, home, no!
3: Perquè entengueu la bellesa del setè art des de les alçades.
4: Però el cine art és el cinema.
3: M'estàs posant nerviós, Pink Floyd!
5: Pink Floyd, digui-ho.
4: És que es nota molt que vostè no és professor, sinó que vostè és...
3: A xupar-la, xaval! Tant mètode Montessori, tanta merda, hòstia. Quan el que millor funciona és un tricorni i una pistola. Algú té alguna pregunta més? Vaja, està tothom calladet, ara. Així m'agrada.
4: Jo sí, però estic mort. Però...
3: Molt bé. Doncs ningú. Perfecte, procedim a llegir el poema. Diu així. Oh, caporal, mi caporal. Con los dedos de las manos. Y los dedos de los pies. Con la polla y los cojones. Todo suma 23. Anatomia, literatura i matemàtiques en un sol text.
4: Prou.
3: No em direu que no és bo Mario Durán Acevedo.
4: Prou.
3: Así se hace un policía.
4: Sí. Prou.
3: Deixem... Fins aquí la pel·lícula.
4: Deixem la pel·lícula i tornem de seguida. La competència. Sí.

0: Fes-te entendre amb mi, di.
1: Amb tu i amb tothom, Alf. És car d'Aldi de primera qualitat.
0: Crec que m'he enamorat.
1: Normal, amb aquests preus.
0: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
1: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
4: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
6: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
7: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
6: Thank you!
5: Per aquí, sisplau!
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 76 milions d'euros. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
17: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
18: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
19: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
20: Nil Moliner.
19: Joan Dausà.
20: Mamaduixa.
19: Maria Jaume.
20: Max Navarro.
19: Siderland.
20: Banda Neon.
19: I Naina.
18: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
17: El 12 de maig.
18: I des del Teatre Victòria.
17: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
21: Amb el patrocini de Santander és Music.
22: D.O. Catalunya.
21: Frit Ràbic.
22: L'Illa Diagonal.
21: Som Connexió.
22: I Veolia.
21: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
22: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
23: Atenció, som-hi!
24: Doncs nosaltres ho haurem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut avui.
25: S'ha fet història avui.
24: De res, com que s'ha fet història?
25: De l'audiovisual, d'això que ha sonat avui.
26: Pues si lo habéis hablado y se ha...
24: No se arbre más. Deixem-ho aquí, tornem dilluns. Bon cap de setmana, feu bon dia. I ara en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
27: Hola, bon dia.
24: I Xavi Rocamora, bon dia.
28: Bon dia.
27: Els ministeris de Sanitat i Interior han tornat a convocar els mitjans d'aquí a mitja hora per actualitzar la informació, sobretot l'operatiu que s'està muntant per rebre l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, i per evacuar-ne els passatgers. Ha de comparèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, que aquest matí ja ha passat pel món a RAC1, ha explicat que el ministeri prepara més eines jurídiques per garantir que tots els passatgers de l'Estat fan la quarantena, tot i que està convocat convençut que no les necessitarà primer perquè ja té els mecanismes legals per obligar els ciutadans a respectar un confinament en aquest tipus de casos i segon perquè de moment ningú s'hi ha oposat. Anirem també a Tenerife i tenim el nostre enviat especial, en Joel Penya. Pendent de tots els últims preparatius, el govern espanyol ha de saber avui quins governs enviaran avions a recollir els passatgers del seu país i garanteix que no n'hi haurà cap que entri en contacte amb civils locals. Aquí, els sindicats de mestres i professors se sumen a les peticions de cessament després de la polèmica per la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona. Esquerra i Comuns han apuntat directament al director de la policia, Josep Lluís Trapero. El portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, reclama al govern de moment que doni explicacions i que abandoni aquest tipus de pràctiques.
0: D'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central al país, que és el conflicte de l'educació pública amb els representants legítims dels treballadors i treballadores.
27: Els sindicats demanen a Salvador Illa que els convoqui a una reunió per tancar el conflicte i evitar les 16 vagues previstes fins a final de curs. Hi ha descarrilat un tren de mercaderies a l'R8. No hi ha hagut ferits i Adif confirma que tampoc no era un tren de matèries perilloses. Arran de l'accident, els trens comencen i acaben el recorregut a l'estació de Cerdanyola, Universitat Autònoma, avui, per cert, que és l'últim dia per viatjar amb Rodalies de manera gratuïta. Demà ja tocarà comprar bitllets o abonaments. El govern posa fi a la gratuïtat perquè assegura que el servei està en una etapa ja de millora progressiva.
1: Als esports actualitzarem tot el sidral que hi ha al vestidor del Real Madrid a dos dies del Clàssic. Aquest matí la plantilla s'ha entrenat a Valdebebas l'endemà de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital i un traumatisme cranioencefàlic. A la sessió d'avui, lògicament, no hi era Valverde, però sí Tchouaméni. També és a la ciutat esportiva el director general del club, José Ángel Sánchez. Ho ampliarem al 14-15. El Barça, de la seva banda, també ha acabat fa pocs minuts el seu entrenament en un clima, no cal dir-ho, del tot diferent. Recordem amb la baixa de Lamine i incògnita de saber quants minuts podrà disputar Rafinha. La 35a jornada de Lliga comença avui amb el Llevant Osasuna a les 9 del vespre, mentre que l'Espanyol juga demà, partit importantíssim, al camp del Sevilla en un duel directe en la lluita per la permanència. L'altre català de primera, el Girona, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo. I en ciclisme, d'aquí a menys d'una hora, comença el Giro d'Itàlia, la primera de les grans proves de la temporada.
2: Oh, quina emoció, el Giro d'Itàlia.
1: Sí. És increïble, la falta de respecte.
2: El què? Sí, és que és genial.
1: Sí, sí, sí, dic que ho farà Bulgària, el Giro d'Itàlia començarà a Bulgària.
2: Això és una cosa que m'estranya moltíssim, perquè el Tour de França comença a Barcelona,
1: sí,
2: i el Giro d'Itàlia comença a Bulgària.
1: Fa uns quants anys que les grans proves ciclistes estan buscant nous ingressos.
2: Americans go home.
3: Perquè les fronteres no existeixen.
2: Ah, sí, ells ja ho han entès. Què, per segons què. Escolta, a veure, és que estic assagant. Ves fent perquè estic assagant, sí, convidats, que tinc un lío de collons.
1: Sisplau, ho farà a Bulgària, deia, on es disputaran les tres primeres etapes de la cursa, la d'avui de 147 quilòmetres. El gran favorit a la victòria final és el danès Jonas Vingegaard.
2: Pues molt bé. I ara el temps, per favor.
27: Som a les portes d'un cap de setmana que ens portarà un dissabte més inestable, amb pluges acompanyades de fang que seran més generals a la tarda. Diumenge, en canvi, serà un dia de més clarianes i temperatures més altes. De moment, aquesta tarda s'esperen ruixats al sud i també en punts de l'interior del Pirineu i del Prepirineu.
2: Ai, el Pirineu i el Prepirineu, que genial. Bueno, escolta, moltíssimes gràcies a tots. Molt bon cap de setmana.
27: Igualment.
2: Ens retrobem el 14-15 amb la Núria Teresa, el Xavi Recomara i tot el seu equip. Visca els serveis informatius de RAC1. Bravo.
1: Fins ara. Adiós.
2: Clar que sí.
4: Vostè primer. A RAC1. Amb Marc Giró.
2: Què tal estàs, Joel, si estàs aquí al meu costat?
6: Cago
2: en...
6: Joel, vine
2: aquí.
6: Bé, molt bé.
2: Estava esplugant un cable. Què tal t'ho has passat ahir?
6: Bé, molt bé. Amb tu a Terrassa.
2: Què vas sopar?
6: Ai, què vaig sopar, no me'n recordo. Ah, sí, un deleito.
2: I vas veure la gran cita? Vas tenir gran cita per veure la gran cita?
6: Vaig veure la gran cita.
2: I vas tenir gran cita?
6: Vaig veure la gran cita.
2: Però era molt gran, la cita, aquesta.
6: Sí, vaig veure molts capítols.
2: Vas veure molt... Ah, sí? Carai. Bueno, també vale. Sí, ja està, te'n pots anar, vinga, eh? Vinga, ole. Escolta una cosa, Esther Romeus, que t'estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Estàs guapíssima, perquè vas com californiana, no? Estàs guapíssima.
3: Sí, està guapíssima.
2: Sí, t'hem de dir que sí. T'has posat com una matxeta, t'has posat
3: sí,
2: com un...
3: Sí, m'he donat llum, vaig a la perruqueria i també luz.
2: Ha anat a la nutricionista, que li ha dit que no pot prendre cafè i tot això,
3: sí.
2: No?
3: No, cafè sí,
2: ah, sí, cafè sí.
3: La llet no.
2: Ah, la llet no, no clar, llet no.
5: La de vaca, vols dir?
3: La vaca, jo soc molt vaquera.
5: Va, ja no va fer una broma d'aquelles que no toquen.
24: No toca, no,
5: no la faré.
24: No la faré, però bueno.
2: Que després passa el que es passa. Que passa. A Ernest Ferrer també realitza aquest programa. A senyores i senyors, avui ens acompanya la Silvia Lovede.
5: Hola.
2: Ens acompanya també uns actors meravellosos, el Joan Codina, la Xima, que parlarem d'una obra de teatre que s'està celebrant al Maldà, que es diu Allò de l'Iran.
7: Exacte.
2: Estan molt animats a l'Iran ara, Xima? Joder.
8: M'hagués agradat que no fos així.
2: Que no fos així, eh? Sí. Tu ets una dona iraniana, sí, que ets aquí a Barcelona, i ens explicaràs exactament com has decidit pujar la teva història sobre un escenari sense ser tu actriu, sin ser nada de todo eso, no? Però t'has, bueno, les circumstàncies t'han empès.
8: Sí, desafortunadament.
2: Desafortunadament.
8: Sí, sí. Bueno, jo sóc una... Moltes gràcies.
2: No, de res, de res. T'estava anunciant, eh? Encara no et toca, eh? Però... No, és perquè ja anaves a arrencar. M'està arrencant la iraniana. No, no, no. Endavant. Bueno, però abans, senyors i senyors, torna el vostè primer, com no podia ser d'altra manera, l'extraordinària Brigitte Bassa. Vale, Brigitte, escolta, Pompeu Fabra, què opines de tu? Tu, vinga,
9: ja està. La vassalla!
5: Ja està.
2: Bueno. Ah, sí, perdona.
5: Que sí.
2: Vale.
5: Ja les bromes sobre el meu cognom ja estan fetes, no? Que divertit, quin humor tan divertit.
2: Bueno, dues
5: coses importants. La primera, posem-nos sèries perquè estan, hi ha amenaça de desallotjament sobre l'Àgora Juan Andrés Benítez. Llavors...
2: Què és l'Àgora? Explica-ho una mica, perquè si no...
5: Doncs mira, el Juan Andrés Benítez és un veí del barri del Raval que va ser assassinat per la policia fa ara 13 anys. Jo crec que això va ser el 2013. Llavors, l'Àgora és un espai que es va ocupar, un terreny que es va ocupar allà al Raval, a prop d'on va passar, que és d'una banda un espai comunitari i d'una altra banda és una mena de monument a totes les persones mortes per les forces de seguretat. Uh-huh. I que és un espai molt important en molts sentits pel barri, per la ciutat, pel país, etc. I ara el volen desallotjar el dijous 14 està l'ordre de desallotjament.
2: Això és el carrer Aurora, eh?
5: El carrer Aurora,
2: sí,
5: del Raval.
2: Sí.
5: Acampada el dia abans, manifestacions... Bueno, si poseu l'Àgora es queda al barri, trobareu tota la informació a xarxes i podreu donar tot el suport que mereix.
2: Està molt bé, està molt bé. Està molt bé, un aplaudiment. I subscrivim perfectíssimament això. És un altre exemple de com l'espai públic, diguéssim, ens van, a la ciutadania, van traient i robant, diguéssim, l'espai públic, i no es compta, diguéssim, amb les comunitats, o amb la comunitat que envolta aquest espai, que el necessiten pel que sigui, sí, o que el podrien gestionar de la manera que els decidissin, diguéssim,
5: sí,
2: acord amb la llei internacional i tot això, per descomptat,
5: però... Sí, d'acord amb això,
2: però...
5: Els espais comunitaris, que no estiguin privatitzats, que no passi l'Ajuntament, aquesta altra manera de fer que no agrada, no agrada a les institucions ni agrada al mercat.
2: Molt bé. Bueno,
5: dit això, avui us he portat a l'Olga Barroso. Jo ara de seguida us llegeixo el currículum, però jo us he de dir que l'Olga Barroso és la meva terapeuta.
2: Ara, llavors, és real, això, eh?
5: Això és real.
3: Quina feinada que tens.
5: Cada vegada que em munteu un pollo, que sapigueu que qui la paga és l'Olga Barroso. Que de fet, fixa't, que de fet no. De fet, ella és qui la cobra. Qui la paga. Així que cada cop que munteu un pollo, aquesta és la senyora que econòmicament es beneficia, emocionalment pateix amb mi. Llavors, l'Olga Barroso... Que espero que aquesta presentació l'hagi ajudat a no tenir nervis.
2: Tan nerviosa, però si és psicòloga, no, mujer.
5: Sí, no, coses pitjors ha vist que nosaltres, segur, perquè nosaltres som de lo mejorcito. L'Olga és especialista en maltractament a la parella, en relacions de violència.
2: T'estaràs forrando, pues!
5: I avui estem aquí a presentar el seu llibre Ruptures, subtítulo... Relaciones entre hombres y mujeres en el patriarcado, no lo digo yo, lo dice la terapeuta.
3: Es que me encanta.
5: Amb un pròleg d'Alisa Calderón.
2: Brava, Isa Calderón. Hey. De forma semanal, ideal total, per sí, favor.
5: També hem de dir que aquesta tarda el presentem a 2:15 a l'AIE CCCB.
2: Toma, vale. CCB, el Centre de Cultura Contemporània
5: Barcelona. El Centre de Cultura Contemporània Barcelona, doncs a la que és la llibreria que està allà a l'entrada. Llavors, Olga, bienvenida. Gràcies per haver-te venido tots estos quilòmetres aquí per a este nido de grillos que tenim aquí.
2: Clar. I espérate lo que te queda.
5: I a presentar este llibre.
2: D'on vens tan de lejos?
7: Vengo de Madrid.
2: Hija, pues perdón. Tampoco, tampoco
5: bueno, porque a ti Madrid te parece que está aquí, chica, pero para otras que no viajamos tanto.
7: Bueno, Madrid es Mordor, ¿eh?
5: O sea, escolta,
2: es verdad.
5: Madrid para
2: venir. Yo voy este
5: aquí,
2: fin de semana a Madrid, sí.
5: ¿Ves? Claro, ya es que tú vas y vienes ya. Mira, jo li he dit a l'Ogla que, sisplau, ara que es fa famosa, que no agafi més clientes, perquè és que llavors clar, jo no tindré espai, però a tu et passo el telèfon.
2: Porque... Acércate al micro, Olga, que te veo que estás... Ara.
5: Bueno, vamos a dejar hablar a Olga.
2: Venga,
5: bueno,
2: Olga, habla, joder.
5: Olga, el libro anterior de Olga se titulaba El amor no maltrata, y es un libro interesantísimo donde exponías situaciones de maltrato que tú has ido escuchando, bueno, que las vas modificando, ¿no?, en terapia. Pero esta vez te has ido a otra cosa... Este libro no es exactamente sobre maltrato, sino sobre desigualdad. Cuéntanos un poco eso, ¿por qué te vas hacia ahí?
7: Bueno, yo quería salir un poquito de la violencia. Bueno, muchas gracias.
2: De nada.
7: Encantada de estar aquí.
2: De nada, ole.
7: Y bueno, quería salir un poco de la violencia porque creo que las mujeres sufrimos mucha violencia, mucha desigualdad, y en las parejas se manifiesta también. Y a veces pensamos que si no hay violencia en la pareja, todo está bien. Y como con que no haya violencia, nos conformamos, ¿no? Y en realidad las mujeres, sí, ahí está el nivel, ahí está el nivel. Y creo que las mujeres tienen una experiencia muy insatisfactoria en las relaciones de pareja, porque al final estas relaciones de pareja siguen organizadas desde los mandatos patriarcales y siguen operando unas normas invisibles que organizan la relación de tal manera que las mujeres acabamos perdiendo, ¿no? Y quería visibilizar también esta realidad.
2: Claro.
5: Jo us vull fer vaig a fer les notes a peu de pàgina, vaig a fer com els subtítols de lo que està passant ara mateix en aquest estudi, que és que les dones heterosexuals
2: estan fent que sí amb el cap.
5: Les altres, jo us he de dir que l'altre tampoc és una panacea, no us penseu que l'altre és una panacea.
2: El mariconisme també té un lío,
5: Sí, però bueno, els feminicidis de moment no són nostres.
2: No són, exacte, això també és veritat.
5: Sempre hi ha desigualtat en una pareja heterosexual, Olga?
7: Bueno, lamentablemente creo que la norma es esta, ¿no? Es que al final la relación esté organizada desde que los hombres tienen más y tienen más poder. Uh-huh. Y esto hace que se configure de una manera, al final, muy parecida, ¿no?, las relaciones.
2: Claro.
7: Y que sí, al final acaban siendo lugares, ¿no?, donde las mujeres... tienen que tener menos tiempo, tienen que tener menos trabajo por parte del hombre en la relación y recae sobre ella, esto lleva a que haya esa organización injusta, ¿no? Y creo que en general es lo que nos encontramos la mayoría de las veces.
2: Tu vols venir a dir que en l'àmbit de la parella en els, es reprodueix dintre dels murs de la parella el que després passarà fora. És a dir, que aquesta desigualtat que vemos en l'espai públic de sobte s'entrena i a més des del bressol els homes estan entrenats, els homes heterosexuals estan entrenats des del bressol en aquest tip, en el patriarcat, diguéssim.
9: I les dones.
7: Totalment.
2: I les dones per descomptat, clar.
9: Fins que tant a dones, no?
7: Sí. Total, total. És que són les mismes normes, al final.
2: Clar.
5: Por ejemplo, tú señalas una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que los hombres tienen más tiempo. Yo he puesto aquí entre paréntesis útil. Tienen más tiempo útil.
7: Total.
5: O sea, no más tiempo en el día a día, sino que su vida hay más tiempo... Ya. No sé cómo decirlo, cuéntalo tú.
7: Sí. Bueno, creo que el patriarcado al final entrega, yo siempre digo así un poco de broma, ¿no?, entrega como un ajuar diferente a los hombres que a las mujeres para empezar esa relación, ¿no? Y el ajuar de los hombres está compuesto por más. Y ese tener más cosas al final les da más poder. ¿Qué es lo que más tienen? Bueno, primero tienen más validación, es decir, llegan a la pareja siendo los individuos considerados los valiosos, los importantes, los capaces para la vida política, para la vida cultural, ¿no? Llegan con más características que son consideradas atractivas, ¿no? Las mujeres, vale, vamos a ser consideradas atractivas fundamentalmente por algo físico,
2: ajá,
7: ¿no? Sin embargo, ellos pueden ser atractivos por un montón de variables. Ya tienen más.
2: Qué bueno.
7: Tienen más tiempo en el sentido de que durante más tiempo son considerados atractivos.
2: Sí, sí, y dan.
7: Tienen más porque hay un rango mayor.
2: Yo el otro día estuve en un lloc, no diré nada de dades, y me va a presentar un señor de unos 65-70 años a la seva filla que diu: mira, La meva filla, que tenia 8, és més petita que la més petita de les meves netes.
5: Ojo, eh? Ostres. Ostres, caramba.
2: Jo vaig
5: fer... Va explotar el cap,
2: no? No vaig dir, carai. Vaig dir, si vam quedar...
5: I va somriure, però ara ho rajas.
2: Sí, sí. Ai, sí. Pum. No, perquè...
7: Totalmente, és terrible. Perquè
2: això
7: és
2: una mica... Terrible.
7: Y tienen más rango de personas que los consideran atractivos, ¿no? Una mujer, ¿no? Esto que estamos hablando, una mujer de 40 años va a ser atractiva pues para los de 40, pero un hombre de 40 es atractivo para una de 15,
2: sí,
7: 20,
2: urbia, torbe. Sí, sí.
7: Claro, entonces tienen más opciones realmente. Y esto hace que tengan más tiempo, claro, porque si yo tengo 40 años, pongamos que quiero ser madre, ¿no? Para ser madre, se me está acabando el tiempo fértil, ¿no? Pero ellos pueden parar el reloj ahí y decir, bueno, yo quiero seguir siendo joven.
5: Exacto. Poden seguir sent adolescents la tira d'anys.
7: Totalmente. Y no pierdo la paternidad, porque digo, ahora, de los 40 a los 50, vuelvo a ser muy jovencito, vivo la vida loca, y a los 50 me emparejo con una de 30, 20, y puedo.
2: Con una de 30, 20, que está desesperada, posiblemente, que esa es otra cosa que a mí me sorprende.
7: Y en este... Ay, perdón.
2: No, sigue tú.
5: Estamos todas ansiosas por decir cosas.
7: Sí. Y claro, esto hace que tengan, eso, lo que hablaba Brigitte, ¿no? Tienen mucho más tiempo porque pueden ser jóvenes mucho más tiempo. Pero esto es por el patriarcado, porque y pueden tener más tiempo para poder realizar su paternidad porque son considerados deseables para mujeres fértiles, ¿no? Y siempre dicen, no, bueno, es que esto aquí en desigualdad porque los hombres a los 70 son fértiles. Sí, sí, pero para ser fértiles necesitan tener una mujer que sea fértil. Solitos no son hongos, son esporas.
2: Solitos es paja.
7: Paja, no, hijo.
2: Sí, o sea, que se la lleva el viento.
5: No, que m'ha semblat molt interessant també que reculls el llibre, que és un llibre de ruptures, les dones en aquí estem canviant. És a dir, hem entès ja que podem ser econòmicament iguals a ells, per tant, independents, i ara estem aprenent a ser independents emocionalment, que això també em sembla superinteressant i que demostra que moltes dones acabem decidint, no?, trencar les relacions hetero...
7: Totalmente. Y creo que hace falta también como mostrar ese modelo, ¿no?
5: Que es pot fer, diguéssim.
7: Totalmente, ¿no? Y cuando tú ves a otras mujeres que hacen esto, que son capaces de romper no solo con la pareja, sino con las normas patriarcales, eso te desarrolla a ti también la competencia, aunque tú no lo hagas. Pero tú lo has visto y te va a costar menos poder hacerlo gracias a la compañía.
2: Clar, tu parles moltes vegades de parlar. És a dir, que un primer pas per... T'he escoltat en alguna altra ocasió dir que, per exemple, el cas del maltractament o de tenir allò que en dèiem una relació tòxica, però si tu sents una dona maltractada, el primer pas és parlar-ho amb una amiga, si tens l'oportunitat d'anar a un psicòleg, però parlar-ho, perquè això el que fa és... crear pensament, que és una mica el que estàs explicant ara, crear exemple, no?
7: Sí, sí.
2: Fins i tot per una mateixa.
7: Sí, sí, y científicamente está muy demostrado que las mujeres que cuentan a alguien del entorno esa situación, el 80-85% consiguen romper.
2: Clar.
7: Porque lo han hablado.
5: ¿Y ho fan més ellas que ells?
7: ¿Perdón?
5: ¿Rompen más las mujeres que los hombres?
7: Bueno, a día de hoy, estadísticamente, los divorcios mayoritariamente los
2: impulsan ellas
7: porque es insatisfactorio lo que están recibiendo, ¿no?
5: Uh-huh. Wow.
7: Y en relación a lo que os decía de, ¿no?, que decía abrir del tiempo, al final todo esto que estábamos analizando, podríamos seguir, que los hombres tienen más, cristalizan que tienen más poder, ¿no? Y al final quien tiene más poder pone el precio de la relación.
5: Uh-huh. ¿Te atreves a dar un consejo?
7: Sí. A las mujeres,
5: a todo el mundo, porque ellos también, o sea, yeah, ¿sabes? También podrían usar algún consejito ellos, ¿verdad?
7: Sí, bueno, yo, consejos. Lo que empezaba a decir al principio, ¿no? Si al final encontramos que las mujeres en general salimos perdiendo, no es un fallo personal, ni muchísimo menos, y que siempre queda así, supone que hay algo estructural, algo sistémico, que de una manera invisible lo está organizando. Es decir, existen esas normas, ¿no? Y creo que es muy importante que ahí veamos, no es una cuestión individual, es una cuestión sistémica, nos pasa a todas. Entonces tenemos algo en común y de esa manera podemos unirnos y tenemos mucha más fuerza. Es una manera de recuperar ese poder.
5: Yo creo que lo estamos haciendo.
7: Por supuesto.
5: ¿Verdad?
7: Por supuesto.
5: Sí, sí, sí, sí.
2: I de cara, de totes maneres, tu parles amb dones jo parlo amb dones del meu entorn de distintes edats... Uh-huh. I efectivament hi ha una certa decepció amb aquell que ha de ser el teu company de vida, el teu amant, el teu amic, etc, etc. i una decepció general. Mm-hmm. Aquesta decepció ara hi és. Però jo noto que no acabeu les dones heterosexuals de trobar la resposta, perquè al cap i a la fi volem ser estimats, volem ser acompanyats, volem que els nostres fills, voleu que els vostres fills els criïn en un entorn...
9: Igualtat, des de la igualtat.
2: Des de la igualtat. Que els vostres companys us acompanyin realment. És a dir, voleu ser estimades. I, a més, jo crec que hi ha molta capacitat per part de les dones d'oferir, ara sí, amor. És a dir, què ha sido de l'amor romàntic entès com a... no d'un principi que te salva, que fa un cavall, no sé què, sinó com reconstruïm aquestes relacions. Aquest diàleg entre home i dona heterosexual, com es refà? Perquè ara tenim el diagnòstic, és a dir, les dones us adoneu, pots trencar una relació, t'adones que ets una dona maltractada, d'aquesta desigualtat,
9: en el dia a dia,
2: però esclar,
9: no,
2: això, sense l'altra part, jo noto que el nivell de pensament amorós de les dones és elevadíssim, però en canvi el dels homes està molt estancat. Llavors, no...
5: És que aquest és el tema. Jo al final penso que, com que les dones cada cop són més conscients d'aquesta bretxa, no?
2: Aquest gap, sí.
5: D'aquest gap, decidim... Jo parlo, per exemple, des de la meva perspectiva personal, no? Tu què fas? Deixes de pensar tant en termes d'amor romàntic, t'adones, no?, que tu ets, com a persona, tens amor per donar, i que aquest amor es pot, pot tenir altres formes més enllà de l'amor romàntic i de la parella, que pots tenir amor en les relacions amb la teva família, amb la relació amb les teves amistats, i com que tu estàs fent aquesta feina i saps que segurament el senyor que et trobis al davant no l'està fent, no vols tenir una relació amb aquella persona. I aquí la Yania Concepción Vicente ho deia una vegada en una entrevista. Señores heterosexuales, poneos las pilas, porque las mujeres estamos haciendo mucho trabajo a nivel personal, mucho trabajo a nivel de personal, etc.
2: Però personal, que és
5: no
2: polític, també
5: haciendo.
2: En aquest cas més que mai, diguéssim,
5: exacte.
2: Que el paisatge,
5: exacte, però
2: ha
5: ja,
2: de canviar en aquest
5: clar,
2: sentit.
5: Ha de canviar, però llavors quan se senten aquestes coses de l'epidèmia de la soledat de l'hombre, no? Poseu-vos les piles i feu la vostra part de la vostra feina. Potser llavors aquesta epidèmia de l'hombre solitari deixarà d'existir, però són els homes els que han de posar de la seva part, perquè desafortunadament aquests llibres com el de la Olga, la Coral Herrera, un munt de llibres que parlen sobre l'amor descentrant els homes o l'amor més enllà de l'amor romàntic, malauradament la majoria de persones que llegim aquests llibres són dones.
9: Sí,
5: i els homes no fan aquestes lectures i llavors aquesta desigualtat en les relacions continua perpetuant-se.
10: També em sembla superinteressant que quan estem parlant d'aquesta, no, d'aquesta possibilitat d'estar amb tu mateixa, quan ho parlem les dones és un exercici d'alliberació, de dir, hòstia, la possibilitat de tenir altre tipus de xarxes, i quan li passa als homes es parla d'una epidèmia i com d'una desgràcia.
9: Perquè perden privilegis.
10: No? Clar, perquè perden privilegis clar, quan no estan en parella, no?
9: Total.
10: Un home sin pareja és un home que ha perdido privilegios. O sea, ellos salen tan beneficiados de estar en pareja respecto a no tenerla.
9: Claro, tienen a alguien que hace todo el trabajo emocional y que lo sostiene en lo emocional, en sus cuidados, los integra a las relaciones sociales, las lavadoras,
5: todo,
9: la
5: todo,
9: cama, criatures, la comida...
5: Todo.
2: Una pregunta personal, parlant de ruptures. Hi ha després, quan diuen això, coses colindantes, no víctimes colindantes, com és...
10: Daños colaterales.
2: Daños colaterales. Imagina't el cas d'una parella que, personalment, des de l'experiència pròpia, tens dos amics i ella, dos amics d'una parella heterosexual, i ella t'explica que efectivament ha deixat a la seva parella, que també és amic teu, perquè l'ha maltractada. I llavors, i aquell senyor, sent maltractador, segueix sent el teu amic. La meva pregunta és, es pot ser amic d'un maltractador? I com es pot seguir sent amiga d'una... És a dir, al final es perds a tots dos, diguéssim, perquè ja es crea una desconfiança. Què es fa en aquests casos? Esto, bueno, te pago, ¿no? Cuando es...
10: Sí, yo creo que sí. Esto ya tiene otro precio,
2: bueno,
10: ¿no?
2: Sí, sí,
10: de esto no habíamos hablado.
2: Pero es verdad, es un tema, ¿no? De, al...
9: Es un tema, es un tema. Bueno, creo que al final pertenece un poco a la subjetividad de cada uno, ¿no? El decir, yo podría emocionalmente tener esa amistad con una persona que sé que se relaciona siendo capaz de emitir violencia para subordinar a otra persona, ¿no? Yo personalmente no podría.
2: No, al final no se puede, ¿eh? Però quan te das cuenta que los maltratadores maltracten a molts nivells, diguéssim. Sí. I un maltractador, un home que ha maltractat a una dona, després repasses i dius, pues sí, aquest tio m'ha maltractat a mi, que sóc el seu amic. Clarament, és a dir, que els maltractadors no només maltracten, no és una cosa aïllada, que, jo no me creo això, que un maltractador només una dona. No, aquí no. Hi ha una... El maltracte jo sí que considero que té moltes formes, no?, de...
9: Totalmente.
2: Però sí, és veritat.
9: Bueno, y te maltratan en el sentido también de si al final tú guardas una unión afectiva, aunque sea amistosa, con esa persona, de alguna manera te mancha las manos de sangre, ¿no? Te envilece, sí. Porque te lleva a que tú experimentes esa afectividad con alguien que está dañando a otro ser humano. Sí, sí.

0: Bueno, creo que acompañar es marcarle el límite. De decir, poner el nombre a lo que estás haciendo. Es decir, lo que tú estás haciendo es esto, busca, lo que efectivamente tú eres capaz de producir. Lo que tú quieres es tener a una persona subordinada para ti y estás siendo capaz de emitir toda esa violencia para ponerle en esa posición. Estás haciendo eso.
1: Es buena la tía, ¿verdad?
2: Buena, buena, buena. Mira, te vamos a pagar. Ya, ya, punto. Bueno, escolta, Olga Barroso, prólogo de Isa Calderón. Olga Barroso, ruptura, relaciones entre hombres y mujeres en el patriarcado. Hostia. Això és, com es escutilla, això és això. Skeleton Books. Guapa, posa tu llera.
3: Chaclet.
1: Pensa que li queda mal a ell, però que li
3: queda no.
1: Si estaria supersexy.
2: Shackleton Books.
1: Avui 18:30.
2: Ruptures. Avui 18:30 a l'AIE del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Virgili Vasallo presenta el llibre d'Olga Barroso. Moltíssimes gràcies. No deixin d'aplaudir amb tots vostès. Xima i Joan Codina. Bravo. A veure, moltíssimes gràcies, Joan Codina, és actor i ara també director de teatre. Joan, què tal estàs?
4: Bé, bé, bé, però vaja, la protagonista és la Xima, eh?
2: Doncs,
4: jo estic de supporter.
2: Molt bé,
4: de...
2: supporter. La Xima protagonitza, és una obra de teatre escrita, una obra de teatre documental, escrita per tu mateixa, juntament amb en Joan Codina i l'Arnau Puig, que em sembla que també és un actor que apareix a l'obra, Allò de l'Iran. Es pot veure en dues funcions, el 10 i el 17 de maig al Maldà, el 10 i el 17 de maig al Maldà, a les 7 de la tarda. Llavors, de moment, queden 8 entrades pel dia 17. Jo sí. M'afanyaria, està molt bé. Sí. O sigui, dic que és un tema que resulta que interessa. Allò de l'Iran, Xima, explica la teva història. I tu ens has demanat que no donem detalls de la teva vida actual, ni del teu nom real, ni del teu cognom, ni de la teva edat, ni d'on treballes, perquè tu no ets actriu.
3: No.
2: Ens pots explicar per què vols aquest anonimat?
4: I la imatge, sobretot. També.
2: I la imatge, efectivament...
5: Ja literalment m'has posat emocionada, perquè és... Només estava tan feliç d'escoltar-vos a vosaltres pensant, ostres, tant m'agradaria arribar a un moment que en Iran pugui parlar sobre aquests temes, no de les dones, de les drets actuals en el món mundial, i encara on som, és molt trist. No, perquè bueno, jo sóc una persona normal i corrent, és a dir, de veritat vaig triar una vida normal perquè volia només lo mínim, és poder tornar a veure la meva família quan faci falta, si la meva mare em necessita o la meva iaia o la meva família, si per el que sigui o un cop a l'any pugui tornar a veure, però el govern el que s'ha ensenyat a nosaltres és al llarg de la meva vida per desgràcia de tota aquella matxacada que posaven sobre la gent per dir la seva opinió, per explicar-se o per, bàsicament, fallar regles obligatòries del govern, que és com tapar-se o posar-se la roba a la manera que el govern vol indicar que la gent ho posi. Llavors, jo, intentant explicar una realitat que està allà a l'estranger, llavors, directament, sóc un target que no ha d'estar-hi. Llavors, estaré molt a la vista i jo no vull perdre la possibilitat de... Bueno, si ja és un risc durant la revolució de Dona, Vida, Llibertat, quan van matar la Massa Amini, una noia de 22 anys, per no portar bé el vel... aquí sí que va ser molt d'amoguda i jo vaig voler participar en unes taules de redones i coses que ni me'n recordo on era i vaig portar molt de por i molt d'ansietat després de 2 anys i mig quan vaig voler tornar a Iran i visitar la meva família i els interrogatoris que et fan cada vegada a l'aeroport i tu no saps d'on ve, llavors jo no vull córrer aquest risc perquè és que no puc. No puc viure.
2: És a dir, que tu necessites aquest anonimat, per tant, no vius realment en llibertat, no? Perquè no. Necessites, vols una mínima seguretat de poder retornar a l'Iran per visitar la teva mare, la teva família, la teva àvia, els teus parents, les teves amigues, etc. Vols poder entrar i sortir de l'Iran, tot i que amb moltes dificultats, vols seguir-ho fent.
5: Sí, efectivament.
2: És a dir, ho fas per seguretat.
5: És que necessito poder tornar. És a dir, ni vull posar-me en perill ni a la meva família.
2: Clar, perquè més la repressió podria ser...
5: Llavors tu no saps fins on poden arribar. Ara el govern es veu amb molta possible enderroca. Llavors sí que es veuen amb perill.

0: O sigui, per una parida poden ficar la gent i poden assassinar o executar la gent, llavors... No, és que jo sóc molt més normal, no vull això. Que ja sí que a mi m'han interrogat a l'aeroport i jo mai sé per què és. Llavors, posar-li sobre encara més ja és massa.
1: Aquesta és una cosa de l'autoritarisme de les dictadures i del feixisme, no? I d'aquest tipus de règims, que és normes aleatòries que no saps mai exactament quina has de seguir, quina no has de seguir, si l'estàs seguint bé, si no l'estàs seguint bé, de sobte pensaves que l'estava seguint bé, resulta que el vel havia d'anar una mica més tort, pues, bueno, etc. Tu decideixes marxar de l'Iran el 2009. Per què?
0: Decideixo marxar el 2009, però no arribo de marxar el 2009. Perquè m'ha trigat molts anys per poder marxar. No és tan fàcil voler marxar i després el moment que ja surts. Jo vaig marxar el 2014. Uh-huh. La decisió va venir en aquell moment perquè era les eleccions que era per l'últim moment, l'última esperança que aquest govern podia tenir una mica de canvi, una mica de reforma, perquè en la meva generació nosaltres som la generació de por, de que hem acceptat moltes coses. Potser la generació 10 anys menys que jo sí que tenen molt menys por que jo, però la meva generació vam tenir molt de por, vam intentar voler canviar, creiem en reforma, no? És a dir, reforma volíem.
1: Tu ets una dona llavors... jove, t'he de dir, eh? Hem de dir a l'audiència, no direm la teva edat, però efectivament és una dona que no arribes als 50, possiblement no arribes als 40, no. Possiblement no arribes... Bé.
0: No, però...
1: Als 30, va.
0: Però diguem-ne tot això, sí, sí. Amb molt de por, acceptant, dient que això és la teva realitat, ho acceptes, però vols el mínim, no? Poder lluitar. Llavors volíem un govern que era Mousavi, volíem mm-hmm. votar per aquest... perquè no vingués una altra vegada l'Ahmadinejad, que no sé si esteu, jo coneixeu aquest senyor, uh-huh. que va portar molta maldat en el país, vam estar molt aïllada, el país va estar fatalíssim, i llavors per la segona elecció vam anar, jo vaig motivar totes les meves colles, la meva família, voteu, no volem aquest. Ja van votar, però a partir d'una hora van anunciar que Ahmadinejad una altra vegada és vencedor de les eleccions, però com més voleu robar els vots de la gent? Llavors vam sortir al carrer i jo estava cada vegada més enrabiada, i aquí va ser que el meu pare m'ha dit, sí, Maia, aquest ritme de manifestació, tot això ho fem. Vam sortir amb la meva família. De fet, parlem d'això en l'obra. Però que... ell m'ho va dir als meus ulls dient, Xima, aquest govern no canviarà durant la teva vida.
1: Clar, tu deies que formes part d'aquesta generació de la por a l'Iran. Tu has viscut sempre sota el règim dels ayatolàs,
0: sí.
1: que és un règim dels més repressius que hi ha actualment al planeta Terra. Algú recorda del teu entorn què hi havia abans dels ayatolàs? És a dir, encara queda algú
0: sí.
1: que, perquè Iran era un país increïble, diguéssim, abans dels ayatolàs.
0: Sí, la meva mare, uh-huh. la meva família, els meus pares, la meva iaia, ells han viscut els règims anteriors, efectivament, la monarquia que hi havia tenia els seus problemes, però que sí que després ells volent canviar el règim sempre han lamentat de dir, ostres, no sabíem... contra què estàvem manifestant, sí que no volien monarquia, això tenien claríssim perquè tenia els maldats que tenia igual executant, tant, qüestionant sí. la gent, saps? La gent no surt al carrer perquè sí. Ho feien, però no anaven a revolucionar-se perquè vinguin aquest règim d'aïllats a les toles. Des de principi tampoc s'han posat totes les cartes sobre la taula per dir qui són realment, i a poc, i després durant la guerra d'Iran i Iraq i tot això, ells han començat a ensenyar les cartes, han posat la regla del hijab i tapar obligatòria. La meva mare posava minifalda. Abans jo tinc les seves àlbumes i a la vella dic, i jo qüestionava per què heu revolucionat, jope, és que jo no puc viure aquesta llibertat al carrer.
1: Perquè tu quan vas a l'Iran t'has de posar el hijab i t'has...
0: Sí, bueno, la regla és obligatòria per qui entri, però és veritat que després de la revolució de Dona, Vida, Llibertat, les dones han començat a tenir menys por, però encara continua sent il·legal no tapar-se en Iran. Això mm-hmm. és veritat.
1: A l'obra de teatre expliques la realitat de l'Iran però no només us pareu a la guerra, sinó que hi ha moltes altres coses, no?, en l'obra. Parleu de moltes altres temes.
0: En realitat, nosaltres no parlem en l'obra sobre la guerra actual, perquè és que és impossible comentar sobre això. Des de febrer no hi ha comunicació amb la gent d'Iran, no hi ha internet, no hi ha connexió. Les famílies no tenen internet, les línies estan controlades.
1: No parles amb la teva família des de...
0: Molt poques vegades. És a dir, seran les vegades molt mínimes que elles poden trucar-me per telèfon, per la línia normal, perquè fins ara igual és, no, jo no puc trucar-les igual per la línia normal. Està tot controladíssima. Ara fa poc, fa un parell de dies, o potser menys d'una setmana, que han començat a inventar-s'ho aquest internet jeràrquic, que pues, tu tens alguna gent molt concret pot tenir accés a l'internet lliure, la resta de gent no té, molta gent... Bueno, la comunicació, tu no pots saber què està passant en Iran, què és el que la gent vol, la gent no pot parlar plenament entre ells. El govern s'ho veu amb un possible por i possible enderroca, llavors sí que ho està intentant a la mesura màxima, utilitzant la causa de guerra per no deixar la gent que es parli, no comuniqui. Llavors nosaltres no podem parlar de guerra.
1: És a dir,
0: en l'obra.
1: Tu podries dir, ens estàs dient que nosaltres no podem avançar-nos a saber què és el que vol el poble iraní, diguéssim. No sabem, i possiblement ells a Iran tampoc hi hagi els mecanismes perquè el poble iraní parli, les persones a Iran parlin entre elles, diguéssim. És a dir, no hi ha foros ni espais públics en els que diguin, escolti, volem això, volem allò, volem una altra cosa.
0: Quin espai públic? De quina democràcia parlem? Això es diu democràcia. No existeix això. Això és una paraula que m'hagués agradat que pugui exercir en Iran. Nosaltres tenim una democràcia filtrada que només entren les persones que el règim vol que entrin, que han de creure en allò. Llavors, en la nostra obra, bàsicament, expressem certes coses. Jo intento, nosaltres vam intentar a posar la veu. Aquesta obra s'ha estrenat al novembre, llavors encara no ha començat ni la guerra actual ni les matances del gener.
1: Clar.
0: Perquè sí que la gent va sortir dos dies al gener. Quan aquí parlem, bueno, el poble pot parlar per ells, són soberanes que surtin al carrer i demanin el que volen. Pues el govern aquesta vegada va treure armes reals i va matar la gent per trets amb armes reals. Mm-hmm. Llavors tu dius, amb quina mesura més la gent s'ha de morir per entendre que un govern no té cap mena de límit i plenament i obertament mata i executa i no para de fer-ne.
1: A la seva pròpia gent, diguéssim.
0: A la seva pròpia gent, i per mi això és pitjor, saps? No sé, de veritat, és molt trist.
1: Hi ha un personatge a l'obra encarnat, que jo crec que és una figura important dins de l'obra també, que és la figura de l'europeu, encarnada per l'actor Arnau Puig, que és la figura. Quin paper... no queda massa imparat, aquest personatge, t'he de dir? Mutamia.
0: Aquest moment intentem aportar-lo una mica amb ironia. Des de que jo visc a fora, llavors em trobo amb qüestions i amb mirades que jo mai hagués tingut de la gent d'Iran, ni de les dones, ni de la cultura. Llavors...
1: A què et refereixes?
0: Refereixo de que penso que d'aquí, per falta de coneixement, perquè tampoc és que saps quan un poble no pot plenament, obertament, exercir la llibertat de parlar, llavors és difícil
1: clar.
0: Que aquí la gent arribi de saber-lo. Llavors és com m'he trobat sempre que hi ha una zona que anomenem aquí Pròxim Orient, que de fet es diu Pròxim Orient perquè quedava més a prop que les colònies de, no, de l'Índia,
1: sí, sí.
0: Als anglesos, llavors per això es diu Pròxim Orient, i llavors posen tothom al mateix sac i llavors tot és la mateixa cultura, la mateixa història, la mateixa idioma, el mateix, i llavors la gent pues, fa algunes preguntes que intentem verbalitzar-lo en l'obra i els espectadors, de fet, era molt curiós per mi, perquè la gent riu, perquè se senten com... Ah, ostres, identificats.
2: Bueno, perquè està plantejat, hi ha una escena... L'Arnau Puig és la seva parella de la vida real, i aquí hi ha un moment que fem una sitcom, com a mig de l'obra, de com es van conèixer, com van ser les dues seves primeres cites, i clar... ell fa totes les cagades i tot el,
3: tòpiques,
2: tot,
3: no?
2: Tòpiques típiques, tota la ignorància, el desconeixement que tenim sobre
1: ella. Digues-ho alguna, per acabar.
3: I racisme, suposo.
2: Pues de, li diu, tu eres d'Islamabad, no?
1: Sí, sí.
2: I diu, no, Reis Fahan, Islamabad, sí, sí, està al Pakistan. I sí, diu, oh, sí, tu, però sou àrabs, no?
1: Clar.
2: Però parleu ara, sou musulmans, vull dir, aquest tipus de...
1: I tot, i embolica que fa fort.
2: Embolica que fa fort.
1: No tenim més temps perquè hem de parlar també després amb la de Sibera Lobede. És una, digues, perdona,
0: volia...
1: a part d'escoltar.
0: Una cosa molt petita, en l'obra ni victimitzem la dona ni és l'objectiu, mai va ser, des de principi era molt important, i a part d'això és una obra que intenta preguntar més que pas donar respostes, perquè nosaltres contem una història però en realitat convidem espectador que es pregunti certes coses, perquè la idea de fer aquesta obra no és només explicar una realitat, és a dir, és buscar, perquè no sóc actriu, busca que la gent es pregunti al moment i que surti també preguntant-se, perquè així potser que podem encarnar i poder empatitzar amb diferents cultures.
1: I realitats, i tant. Escolta'm una cosa, es fan col·loquis postfunció, això és una cosa importantíssima que està passant al Maldà, dues funcions, el 10 i el 17 de maig, allò de l'Iran, el 10 i el 17 de maig, al Maldà, a les 7 de la tarda. Esteu oberts a contractació.
2: Això no va dir,
1: oberta molt exportable a teatres de tot Catalunya i a la resta del territori. Moltíssimes gràcies, Jaime, moltíssimes gràcies, Joan Codina. Anem a publicitat i després decidirà l'hora de dir.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Maje per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
6: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
7: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
8: I què?
7: Negra nit.
8: Uf.
7: I perduda no sé on.
8: Oh.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
10: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
11: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
12: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
13: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
14: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament? És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
15: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
16: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
17: Totes les respostes les tenim nosaltres.
18: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
19: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
18: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
20: A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
21: L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
20: Borges, cuidant el que importa.
1: Doncs arribem aquí al vostè primer. Brigitte Vassalló, volies dir una cosa?
3: És que si no, no podré dormir. Sisplau, recuperem l'experiència que has dit, la Xima, de que no pot donar la seva identitat perquè té por de no poder tornar a entrar al seu país. Quan li anem a muntar un pollo a xarxes a persones estrangeres, que entenguem que hi ha molta idiosincràsia, també hi ha persones refugiades que no ens podran respondre i que les estem posant en perill als seus països i aquí mateix. Llavors, ja, sisplau, una mica recordar això.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta una cosa, un aplaudiment, per favor, per Desiree Velalo.
8: Venga, som-hi.
1: Corre, Desiree.
8: Avui estem amb la Sílvia Alberto Pale.
1: Ole, brava, Sílvia.
8: I la portem avui perquè l'última vegada que va estar aquí la Sílvia parlàvem del tancament de Perifèria Cimarrones, la primera i última sala de teatre negre de l'estat espanyol, I hem perdut això.
3: Increïble.
8: Perifèria va tancar el 31 de gener i en lloc de desaparèixer discretament, què fem? Doncs organitzem l'acte Tots som Perifèries.
1: Ara.
8: Tots som Perifèria, que se celebra avui al vespre a l'Ateneu Popular Nou Barris. Llavors, Sílvia, explica'ns una mica com neix aquesta idea i qui organitza.
22: Doncs mira, aquesta idea neix de que jo estava ahí plorant, no?, i lamiéndome les herides, i la Edna se i em truca i em diu, Sílvia, que necessites, germana? I jo li vaig dir, diners. I llavors ella diu, bueno, què podem fer? Digo, jo no puc fer res perquè estava patint molt, moltíssim. Encara pateixo. No, és broma. Estava patint i llavors ella va enganxar-se amb la Egala i juntes van decidir organitzar això. El Ateneu Nou Barris organitza dues a l'any, fa com dues solidaris i ens va trucar també i em va dir, voleu que fem un solidari per la perifèria? I llavors elles es van posar allà i es van organitzar tot i ho estan fent tot perquè, bueno, estan fent moltíssima feina.
1: Com serà aquesta festa?
22: Com sona?
1: No, com serà? Com serà? Bueno, com serà? I com serà?
22: Com serà? Oh, serà meravellosa. Comencem a les 6:30 de la tarda, a la mateixa hora que vosaltres.
1: No passa res.
8: Entra programació.
22: Exactament, de Catalunya és així.
8: Hem d'estar tot arreu.
1: No, però bueno, després els que vagin a la presentació després programen la festa.
8: Nosaltres allarguem.
22: I comencem, exactament, comencem allà amb la Vila Market, un contacontes. Després tenim Los usos de lo eròtic, que és un cabaret eròtico, perquè les dones seran lliures quan connecten amb el seu desig. No? I quan estiguin allà ben connectades, no aguantaran tonteries de ningú home heterosexual ni de ningú. I llavors ahí tenim una invitada especial. La Desiree, que s'estrena com a actriu.
1: No!
23: Desiree, no ens ho havies dit.
1: La Desiree. Mira, explica'ns-ho.
8: A veure, m'estreno com a actriu. Jo diria més que com a actriu, com a rapsoda.
22: Vinga, vale.
8: Perquè el faré serà llegir o interpretar un text eròtic.
1: Oh! No!
23: Que
1: ja
23: estarem!
8: De creació pròpia.
1: Oh!
8: Això és una cosa, clar, tothom a mi em coneix per l'antiracisme, però a mi m'agrada el relat curt i de tant en tant escric relat eròtic.
1: Ara, no!
8: Has comentat que quan l'Edna Tsei, que l'estimem moltíssim, et va preguntar què necessites, tu li vas dir diners. Per què? O sigui, aquest propòsit de recaptació i aquest deute que s'ha de cancel·lar, a què respon?
22: Wow. Respon a que quan nosaltres vam decidir obrir la perifèria, doncs no teníem diners, som dones negres, assedissades, migres, o sigui que no tenim diners. Que vivim aquí, a Catalunya, a més. Llavors, el que vam fer és trucar a les amigues per a dir-los si ens avalàvem. El banc, COP57, ens va dir, ok, us donem els diners, però necessiteu avals, necessiteu gent que us avali. I qui és amiga d'una dona negra? Doncs o una dona negra, o una persona amiga, una persona racialitzada, gent molt precària que diu, tu tens un somni, jo et dono un cop de mà per a que ho puguis fer realitat. I la gent firmava, vam aconseguir 60.000 euros en avals, sempre les dèiem, quan això no funciona, el que farem serà traspassar el local i amb la llicència us tornarem, no? No hi ha pèrdua, no, això no va passar. Perquè estem a Barcelona i la propietària del local va decidir que no havia traspàs perquè el que vol fer és un pàrquing, sí, que necessita... Llavors, nosaltres vam quedar així com... Això està insonoritzat amb 35.000 euros d'insonorització que es convertiran en el pàrquing més silenciós de tot de Europa.
23: Que no sigui un habitatge, que no ho converteixin en un infrahabitatge, no en un pàrquing.
22: Sí, això ho haurem de mirar en uns mesos. Llavors, nada, ahir pues, ells són els avalistes, els que han de tornar els diners, però estem dient gent precaritzada, gent, hi ha gent que porta 2 anys sense feina, gent que està a tu, també de, gent que està malalta, bueno, el nostre entorn. Llavors, el que estem fent és això, estem fent festes, estem demanant diners, però estem demanant herència. Si tu tens una herència, aquest és el moment. Si veus que tens per ahí... I si no teniu herències, no passa res, 5, 10, 20 euros, claro. Perquè al final el que estem parlant és que molta gent posi una miqueta i així entre totes i tots...
1: A banda de venir la festa, perdona, exacte, tu tens... l'entrada són 12 euros, 14 euros màxim, entrada de festa d'avui, una festa que s'allargarà només per la decisió d'espipurrada. Això serà genial, només ja pagaríem tots, però es pot aportar en aquesta
23: casa...
22: Podem fer bisum. Al meu telèfon podem fer bisum, tenim el número de compte, tenim la informació.
1: On està la informació, tota la informació?
22: A l'Instagram de Perifèria Cimarronas, a l'Instagram d'Afrofencop, a l'Ateneu de Nou Barris...
1: Quant marge tenim, diguéssim, avui a la festa, però...
22: Però per poder pagar això... el banc és un banc bo, si això existeix.
1: Sí, és un tenim marge. Sí, podem, podem seguir refrescant aquesta informació.
22: Sí, de fet, tornarem diverses vegades.
1: Escolta una cosa, nosaltres hem de marxar, marxem i anem a Positat, després tornem i tot aquest lius que fem. Ara tornem des de Positat i després l'Ester Romagosa té una cosa que us ha de dir, que és que no, o sigui, no us la perdeu perquè és una confessió personal que és increïble.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Ja veuràs.

0: Mira, escolta'm una cosa. El 12 de maig al Teatre Victòria hi ha a la gala els Premis RAC 105. Això ho patrocina el Santander Music Do Catalunya. Do Catalunya, què collons és?
1: Denominació d'origen...
0: Do, re, mi, fa, sol! Catalunya, Frit Radi, Lilla, Som Connexió i Veolia. Amb la col·laboració d'Estrella d'Empre de Cotosbonosa i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Què més vol? RAC 105.
1: Bravo!
0: Que vagi molt bé. Bravo! Bravo!
2: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e i Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
3: Ràdio en directe.
4: Actualitzada al minut.
5: Alertes d'última hora.
4: RAC més 1.
3: Notícies.
5: Podcast.
4: Contingut exclusiu.
3: Escolta.
5: Navega.
3: Descarrega.
4: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
3: Fàcil, còmoda.
5: Intuïtiva.
3: I renovada.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
7: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
8: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
8: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
7: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
4: RAC1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
9: Bones, sóc el Marc Márquez. Bueno, si voleu començar el cap de setmana de Gran Premi com cal, veniu a veure el Versió RAC1 a plaça Catalunya. Farem un warm-up espectacular, amb pilots de motos, amb ambient de circuit i farem curses amb simulador, que és molt millor perquè així no caic.
4: El dijous 14 de maig, de 4 a 7, Versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
9: No us ho perdeu, de veritat, serà un programa sense frens. Vinga, gas a fons i ràdio tot drap.
10: Perdona, noi, tu també tens un maluc de titani.
9: I l'espatlla, i l'húmer, i el canell, i el genoll, i el colze.
10: Ah, caram, així ets més moto que persona. Escolta, no tindràs pas un retrovisor de recanvi.
4: RAC1, tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP. RAC1.
11: Bon dia, són les dues. Sanitat garanteix que tots els passatgers de l'Ondius faran la quarantena.
12: El Ministerio de Sanidad ya está preparando las herramientas jurídicas necesarias para que no se produzca ningún tipo de escenario de incertidumbre. En el caso de que alguien no quiera realizar esa cuarentena, no es que de repente nos podemos a pensar de qué manera podemos garantizar que se produzca. Eso ya se ha preparado.
11: És l'advertència que ha llançat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en declaracions al món a RAC1. Està convençut, però, que no hauran de recórrer aquestes eines perquè cap dels passatgers de l'Estat ha posat pegues a la quarantena.
4: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
11: El govern espanyol està acabant d'enllestir tot l'operatiu per rebre l'Ondius i evacuar-ne els passatgers fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Garanteix que cap d'ells entrarà en contacte amb cap civil aliè a tota aquesta operació. De seguida ho expliquem i anem cap a Tenerife, on tenim en Joel Penya pendent de la situació al port de Granadilla de Abona. La Direcció General de la Policia defensa que té tot el dret del món a infiltrar agents en cas de conflictes laborals o socials. És més, diu que està obligada a fer-ho. Ho diu en un comunicat que acaba de fer públic després de l'escàndol que ha provocat la suposada infiltració d'agents en una assemblea de docents. Esquerra i els comuns demanen directament el cap de Josep Lluís Trapero. 7 de cada 10 espanyols asseguren que la guerra a l'Iran els està afectant personalment, sobretot a la butxaca, ho diu l'última enquesta del CIS. Més de la meitat dels espanyols també creuen que Estats Units i Israel estan perdent la guerra. Xavier Rocamora, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
11: El Madrid torna als entrenaments sense Valverde l'endemà de la baralla entre l'uruguaià i Tchouaméni.
1: Que si s'ha entrenat amb la resta de l'equip, el club blanc intenta gestionar una de les pitjors crisis que se li recorden i que de moment s'ha saldat amb els expedients a Valverde i Tchouaméni. L'uruguaià no ha aparegut a la ciutat esportiva en el primer dia de repòs pel traumatisme cranoencefàlic fruit de la baralla, mentre que el francès s'ha entrenat amb normalitat a l'espera que el Madrid resolgui el seu cas. Ara caldrà veure si Arbeloa el convoca pel clàssic de diumenge, en què té 7 baixes segures i el dubte de Kylian Mbappé, que avui s'ha exercitat amb el grup. El Barça, mentrestant, continua preparant el partit en què pot proclamar-se campió de Lliga, amb l'única incògnita de Rafinha i dels minuts que podrà jugar. La 35a jornada de Lliga comença avui amb el Llevant Osasuna i l'Espanyol juga demà, visita el Sevilla en un duel directe per eludir el descens. Sentirem què n'ha dit el tècnic blanquiblau Manolo González d'aquí uns minuts, i el que ja tenim en marxa és el Giro d'Itàlia, la primera de les 3 grans proves ciclistes de la temporada. Acaba de començar a Bulgària, on es disputaran les tres primeres etapes, la d'avui de 147 quilòmetres. El danès Jonas Vingegaard és el gran favorit a la victòria final.
11: I el temps al cap de setmana ens portarà un dissabte més mogut i un diumenge més tranquil. Mònica Osar, bon dia.
13: Bon dia. Sí, demà els primers ruixats arribaran per les comarques del sud i després, amb el pas de les hores, arribarà més pluja de mar cap a terra i anirà avançant de sud cap a nord i escombrarà pràcticament tot el país. I entre la tarda i el vespre, pluges més concentrades a les comarques de Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, unes pluges que aniran acompanyades de fang i també vent de llevant que es notarà en punt sobretot de la costa. I diumenge el vent girarà a ponent i tindrem un dia de més clarianes, tot i que a la tarda es poden repetir alguns ruixats a ponent i també en punts del Pirineu.
11: Les 2:03.
14: 14:15.
11: Ara ho sentíem, el Ministeri de Sanitat prepara més eines jurídiques per garantir que tots els passatgers de l'estat que viatgen a Londres i que, per tant, poden haver estat exposats a l'antivirus fan la quarantena. Tot i això, està convençut que no les necessitarà. Primer, perquè ja té mecanismes legals per obligar els ciutadans a respectar un confinament en aquests casos. I segon, perquè de moment ningú s'hi ha oposat, Eudald Martínez.
15: El Ministeri de Sanitat recorda que des de l'any 86 la Llei de Mesures Especials en Salut Pública permet que l'Estat apliqui mesures a persones concretes si són proporcionals i està justificat. Tot i això, preparen mesures addicionals per si cal forçar a fer quarantena a algun dels 14 ciutadans espanyols, entre ells els 5 catalans, que viatgen al creuer. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una entrevista al Món RAC1.
12: Nosotros confiamos totalmente en que estas personas van a tener la voluntad de hacer la cuarentena, de que además nadie tiene un mayor interés que ellas y que ellos. Dicho esto también, y creo que esto es una cosa que hay que transmitir con total transparencia, el Estado tiene herramientas para poder garantizar que esa cuarentena se va a llevar a cabo.
15: Padilla també ha explicat que estan en contacte permanent amb els passatgers de nacionalitat espanyola i, de fet, aquest migdia s'hi han reunit per preparar la seva arribada a l'Estat. Padilla, de fet, està fent ara mateix una roda de premsa on fa només uns minuts ha explicat que els ciutadans de l'Estat els han demanat que transmetin a tothom que ells no són un risc per la població general. Diuen que tenen certa por i inquietud per les declaracions que s'han fet aquests dies en contra de la seva arribada. Padilla també ha admès, per cert, que encara no tenen clar quants dies de quarantena hauran de fer. Un dels dubtes principals és si començarà a comptar diumenge, quan abandonin el vaixell, o des del dia en què es va començar a aïllar dins l'embarcació, el 28 d'abril.
11: Avui el govern espanyol sabrà quants països enviaran avions a Tenerife per recollir els seus ciutadans. Ja han confirmat que ho faran, per exemple, els Estats Units i el Regne Unit. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, garanteix que els passatgers i els tripulants no tindran cap contacte amb els civils de l'illa.
16: Va haver un criteri de aislamiento absoluto en todo momento de los pasajeros que se encuentran en el buque. No va a salir ningún pasajero del buque hasta y en condiciones de aislamiento totales, hasta que esté preparado y dispuesto el avión que lo va a trasladar a su destino final y con todas las garantías.
11: Encara s'han de concretar, com dèiem, alguns detalls de l'operatiu que, evidentment, ha aixecat molta expectació a Tenerife. Podem anar cap allà, enviat especial de RAC1 a Tenerife. Joel Peña, bon dia.
14: Bon dia, sí, expectació per saber on fondejarà el vaixell i expectació també al voltant del port de Granadilla de Bona, que és un port petit i que ara mateix està tancat amb pany i forrellat. Tot just té atracats dos vaixells grans de mercaderies i un altre de més petit. Tot i això sí que s'apleguen diversos curiosos i periodistes en un descampat ampli que hi ha al costat. Poc moviment ara a les aigües del sud de l'illa de Tenerife a l'espera que l'autoritat portuària decideixi avui quin serà el punt concret de fondeig de l'Ondius. No és l'única, per això, incògnita per resoldre. També cal saber amb quina embarcació aniran els tècnics que faran l'un últim reconeixement mèdic als passatgers i tripulants i com els duran els passatgers i tripulants fins a terra. El que sí que se sap és que cap baixarà del vaixell fins que el seu avió no hagi aterrat. El president del govern canari, Fernando Clavijo, diu que cal reduir riscos amb el transport.
17: Una vez que tenemos garantizado que el barco no toca tierra, que yo creo que era lo más importante, tenemos que coordinar lo que es el traslado de esos pasajeros del barco al muelle y del muelle directamente al aeropuerto. Entonces sabemos con certeza que no va a salir ningún pasajero del barco sino hasta el avión aterrizado.
14: Precisament l'evacuació dels passatgers és un dels mals de cap logístics perquè hi ha prop de 25 nacionalitats diferents a bord i cal saber com es desplaçaran en cada cas cap al seu país d'origen. Clavijo, que també ha coincidit avui amb Ángel Víctor Torres, dient que en qualsevol cas l'MV Ondius ha de tocar el 2 cap als Països Baixos tan bon punt desembarquin els passatgers. Mentrestant, l'illa segueix preparant-se per l'arribada del vaixell i la Guàrdia Civil ha començat a preparar un centre de comandament avançat.
11: Gràcies, Joel. L'Hospital Gómez Ullà de Madrid també ultimen els preparatius. Els treballadors del centre, que disposa d'unitats d'aïllament d'alt nivell, s'han reunit aquest matí amb el Departament de Recursos Humans per establir com serà el dispositiu per atendre els 14 passatgers que continuen sense tenir símptomes. Recordem, el personal sanitari del Gómez Ullà admet que els neguiteja el rebombori mediàtic, però volen transmetre un missatge de tranquil·litat perquè, diuen, estan ben preparats. Anem, per tant, ara a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
18: Bon dia. Sí, a l'Hospital Gómez Ullà recorden que ja van acollir pacients malalts d'Ebola el 2014 i els primers repatriats de Wuhan de la Xina quan va esclatar la pandèmia de Covid. Admet encara la situació, això sí, és anòmala. José García és delegat de prevenció de l'hospital.
19: És una situació que se nos desborda. Todo el desconocimiento es una incertidumbre.
18: Tot i la incertesa, ja tenen clar els protocols des del moment que arribin a l'hospital.
19: Entraran por una parte externa a l'hospital, subiran por un ascensor, cerrado.
18: Els 14 pacients els portaran a la planta 22, com explica la tècnica sanitària Sílvia Valcarce. Només anirien a les unitats d'aïllament si presenten símptomes.
20: De entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento esto se presentara algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM.
18: El personal tècnic i sanitari del Gómez Ullà insisteix, estan ben preparats i volen transmetre un missatge de tranquil·litat.
11: Gràcies, Roger. Per cert, que a les últimes hores un dels casos sospitosos d'haver-se contagiat ha donat negatiu és el de l'hostessa de vol de la companyia KLM, que va estar en contacte breument amb una de les víctimes mortals, la dona del primer mort pel virus. L'hostessa havia ingressat en un hospital d'Amsterdam després d'alertar que es trobava malament, però finalment s'ha descartat la infecció per antivirus. De fet, els experts continuen fent una crida a la calma. Asseguren que el risc que el brot acabi en pandèmia, com va passar amb el coronavirus, és pràcticament nul. N'ha parlat al món a RAC1 el viròleg i professor de la Facultat de Medicina del Mont Sinaí de Nova York, Gustavo Palacios.
21: Luego de una situación como fue la pandemia, es absolutamente lógico que haya una prevención muchísimo más elevada, pero sistemas de prevención normales deberían controlar este tipo de relativamente rápidamente.
11: Tot i això, admet que cal aplicar diverses mesures de prevenció per evitar qualsevol risc, com ara les quarantenes a les persones que han estat a bord del creuer.
22: 14-15.
11: La treva a l'Orient Mitjà trontolla, ni l'Iran ni els Estats Units la donen per trencada tot i els atacs encreuats d'aquesta matinada. L'exèrcit nord-americà ha llançat una onada de bombardejos contra vaixells i ports de l'armada iraniana a l'estret d'Hormuz. Alguns míssils també haurien impactat en comissaries i bases militars de ciutats costaneres. La Guàrdia Revolucionària s'hi ha tornat amb una pluja de drons contra les bases dels Estats Units a la regió. Han estat els primers atacs en un mes i arriben quan fa tot just 24 hores que les dues parts parlaven d'un acord de pau imminent. De fet, l'Iran acusa la Casa Blanca de boicotejar les negociacions expressament. El ministre iranià d'Exteriors remarca que cada cop que la solució diplomàtica comença a ser viable, els Estats Units l'engeguen a rodar, amb el que ha qualificat d'una aventura militar temerària. I 7 de cada 10 espanyols asseguren que aquesta guerra els està afectant personalment, sobretot a la butxaca. Els costa més omplir el dipòsit del cotxe, pagar les factures del llum i el gas i omplir la nevera. Ho assegura l'última enquesta del CIS sobre la situació internacional. Més de la meitat dels espanyols també creuen que els Estats Units i Israel estan perdent la guerra, Laia Colomer.
0: Segons el CIS, més d'un 60% dels espanyols asseguren que la guerra a l'Iran els està afectant per l'augment del preu dels carburants i per l'increment del cistell de consum. Més de la meitat també asseguren que els està perjudicant el repunt de la llum i del gas i reconeixen que també els passa factura una sensació més gran d'inseguretat, com dèiem això en aquesta enquesta, que també apunta que més de la meitat dels espanyols asseguren que els Estats Units i Israel estan perdent de guerra. De fet, el 90% dels enquestats creuen que tant la imatge d'aquests dos països com també la dels seus presidents, Donald Trump i Benjamin Netanyahu, estan pitjorant, i davant d'aquest context internacional, més de la meitat dels espanyols també creuen que la Unió Europea hauria de reforçar els vincles amb la Xina, tot plegat. En aquesta enquesta sobre la situació internacional, que 7 de cada 10 espanyols la qualifiquen de pessimista i més de la meitat creuen que el futur serà pitjor que ara. De fet, més de la meitat dels espanyols reconeixen que estan preocupats per una guerra global.
11: I en aquest context, Brussel·les avisa que l'augment del preu del querosè no eximeix les aerolínies línies de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació d'un vol. La Comissió Europea ha publicat una guia dirigida al sector del transport i el turisme per aclarir què diu la norma europea sobre falta de combustible i cancel·lacions de vols. La portaveu de l'executiu comunitari a càrrec d'energia, Anna Kaiseit-Konen, ha insistit que només consideren causa extraordinària el fet que falti combustible.
2: En qualsevol cas, les companyies aèries estan obligades a assistir als passatgers, de manera que en cas de cancel·lació els passatgers tenen dret a un reemborsament, a un desviament o a la tornada. Les companyies aèries no estan exemptes si poden demostrar que la cancel·lació ha estat causada per circumstàncies extraordinàries com ara manca de combustible. Repetim, però, no considerem que els preus alts del combustible siguin una circumstància extraordinària.
11: La Comissió Europea assegura que també que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió. D'aquí a 2 minuts arribarem a 3:15. De seguida parlem de la suposada infiltració de Mossos en una assemblea de docents.

0: 14:15.
1: Els Mossos es defensen davant l'allau de crítiques per haver infiltrat dues agents en una assemblea de 200 fa només uns minuts. La Direcció General de la Policia ha explicat que no només és legal, sinó que fins i tot diuen i estan obligats perquè tenen el deure de recollir informació sobre protestes socials que suposin riscos i amenaces. Asseguren, però, que l'objectiu no és limitar drets de vaga i de reunió, sinó al contrari, garantir-los i vetllar perquè s'exerceixin amb seguretat. En una entrevista aquest matí a la SER, el president Salvador Illa també posava la mà al foc aquest matí per la professionalitat dels Mossos.
2: No tenia conocimiento de esto, pero tengo una confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo. Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado.
1: Les explicacions dels Mossos, i aquesta arriben després que Esquerra, els Comuns i la CUP hagin demanat directament al cap de Josep Lluís Trapero. L'oposició s'enfila per les parets, avisant que si no es depuren responsabilitats apuntaran més amunt, cap a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Anem ara cap al Parlament. Alba Carnicer, bon dia.
3: Bon dia. Sí, els socis de govern posen entre les cordes la consellera Parlon i li reclamen el cap de Trapero. Avisen que si no ho fa exigiran també la seva dimissió. Els partits, Junts inclòs, volen saber si el govern era conscient i si és una pràctica habitual. Per això demanen la compareixença urgent de Parlon i de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Si no rectifiquen, diuen, hi haurà conseqüències. En parlen Jordi Albert d'Esquerra, Judit Toronjo de Junts i Andrés García dels Comuns.
4: Cessament del director de la policia, responsable d'aquestes actuacions i perquè s'està amagant.
5: I per això hem demanat, com dèiem, les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït i perquè, si així no soluciona, es puguin també depurar les responsabilitats polítiques que pertoquin.
6: Que es rectifiqui, que es demanin disculpes, que donin explicacions a nivell parlamentari.
3: La CUP, per la seva banda, també acusa el govern d'assetjament contra les mobilitzacions socials.
1: Això precisament avui que els partits de l'oposició s'han reunit al Parlament amb els sindicats d'educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical també apugen el to contra el govern i demanen que rodin caps. Exigeixen al president Illa que s'arromangui i es reuneixi també amb ells per desencallar el conflicte i intentar evitar les vagues, Alba.
3: Exacte, els sindicats se sumen a la petició dels partits de demanar explicacions i destitucions per la infiltració. Ara bé, demanen que aquest cas no eclipsi el problema d'arrel del conflicte educatiu. És per això que exigeixen al president que faci un pas endavant i s'assegui a negociar abans de dimarts, quan està previst la primera vaga d'aquest cicle de protestes que durarà un mes. En parla el coordinador d'USTEC, Andreu Montbrú.
7: D'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central al país, que és el conflicte de l'educació pública amb els representants legítims dels treballadors i treballadores.
3: Sindicats i partits han acordat presentar una proposta de resolució al ple del Parlament per interpel·lar el govern, també facilitar el pressupost per donar resposta a les demandes del sector.
1: I els metges tornaran a fer vaga també el 20 de maig. Metges de Catalunya ha convocat la que serà l'onzena jornada d'aturades des que van començar les protestes dels facultatius a l'octubre. El sindicat també demana als professionals que no treballin més enllà del que sigui estrictament obligatori. Xavi Pardo.
8: És una campanya que han batejat amb el lema Ni un minut més per evidenciar que el sistema s'aguanta únicament per una sobrecàrrega de feina que s'ha convertit en habitual. Metges de Catalunya demana als professionals sanitaris que deixin de fer tota aquella activitat que sigui voluntària. Hores extres, assumir més pacients per cobrir baixes i vacants, doblar torns o fer més guàrdies de les obligatòries. El sindicat recorda que les reivindicacions són les mateixes que el primer dia, començant per eliminar les guàrdies de 24 hores.
1: Avui és l'últim dia que viatjar amb Rodalies és gratis. A partir de demà s'hauran de tornar a comprar els bitllets i abonaments com abans de l'accident de Gelida i tot el desgavell a la xarxa. Les plataformes d'usuaris critiquen que s'acabi la gratuïtat, tot i que encara hi ha línies que tenen talls per obres o operen amb limitacions de velocitat. De fet, aquest mateix matí ha descarrilat un tren de mercaderies a l'R8 i els trens acaben i comencen el seu recorregut a Cerdanyola, Universitat Montse Martí.
9: Adif està investigant les causes del descarrilament. Ha sortit de la via la locomotora del tren i el primer vagó confirmen que no hi ha hagut ferits i que no anava carregat de mercaderies perilloses. L'R8 era una de les línies, de fet, que encara no funcionen completament per les obres al túnel de Rubí. Continua també completament fora de servei la R7 i després hi ha altres línies encara de la xarxa de Rodalies afectades per obres. L'R3, que només es pot fer amb tren al tram del mig entre Ribes de Freser i la Garriga, la resta s'ha de fer en bus o agafant l'R4. I el regional regionals de Tarragona i les Terres de l'Ebre continuen acabant el recorregut a Sant Vicenç mentre durin les obres al Garraf. La plataforma de promoció del transport públic i dignitat a les vies coincideixen que viatjar amb Rodalies no ha de ser gratis sempre, però insisteixen que el servei encara avui no és el que tocaria. N'han parlat a RAC1 els portaveus Adrià Ramírez i Ana Gómez.
0: El que demanem als respectius governs és que deixin de fer demagògia amb aquest tema, perquè el que li fa falta a Rodalies especialment, molt especialment, és millorar. I aquesta tornada a la normalitat que volen vendre no només no és certa, perquè tenim trams que encara no funcionen, trams que funcionen a mitges, sinó que és una normalitat que no és la que volem.
10: Algunes línies sí que han tingut unes millores progressives, s'han anat reobrint, però hem de ser conscients que ni la xarxa està preparada ni el servei és normal. Aleshores, que et tornin a dir que tornes a pagar el bitllet perquè la xarxa funciona és una presa de pèl.
9: El govern ha tornat a defensar aquesta setmana que es posa fi a la gratuïtat perquè s'està en una etapa, diuen, de millora progressiva del servei. 14-15.
1: Esquerra i Barcelona en Comú demanen explicacions a l'Ajuntament per haver cedit de franc l'estadi olímpic Lluís Companys a l'Església per fer-hi l'acte multitudinari del Papa. Els republicans han presentat un escrit on exigeixen saber el cost de l'esdeveniment i els comuns volen que el govern comparegui per explicar-ne tots els detalls. Els dos partits recorden que l'Ajuntament és una institució laica i que cal garantir, diuen, un ús neutral i equitatiu dels recursos públics. A Giro.
11: Els dos partits recorden que l'Ajuntament només cedeix gratuïtament els espais en actes propis o solidaris i ho contraposen amb els diners que havia de pagar el Barça per jugar a Montjuïc entre 300 i 900 mil euros per partit. Dimecres, el Consell d'Administració de Barcelona Serveis Municipals va aprovar la iniciativa amb el vot del govern, Junts i el PP. Republicans i comuns, però, s'hi van oposar. Elisenda Alemany, cap de files d'Esquerra, exigeix transparència en declaracions a RAC1.
12: Quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa? Des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros, que és el que va costar el partit de Palestina, però podria ascendir molt més. De fet, el Barça va arribar a pagar 900.000 euros per alguns partits de l'estadi, pel lloguer, la seguretat, la neteja, la mobilitat...
11: I Gemma Tarafa dels Comuns vol aclarir quins criteris fa servir l'Ajuntament per declarar la visita del Papa d'interès públic i general.
1: I justament l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el procés per triar l'artista que farà el monument a Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que s'instal·larà, recordem, a l'entrada del túnel de Glòries. També es dedicarà un monument a Ildefons Cerdà i a l'emprenedoria. Amb aquesta iniciativa, la ciutat vol convertir-se en un museu a l'aire lliure. Bàrbara Padilla.
13: L'Ajuntament proposarà a tres artistes consolidats per fer aquests monuments que hauran de presentar una proposta i que rebran 4.500 euros cadascun per fer l'encàrrec. El monument de Cerdà estarà ubicat a la plaça Universitat i el de Caballé i Mercuri, llargament reivindicat per diferents sectors de la ciutat, es podrà veure a l'entrada del túnel de la plaça de les Glòries. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
14: Posem en marxa aquest pla d'art públic amb la voluntat de convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris.
13: La iniciativa forma part del programa municipal d'impuls a l'art públic que vol fomentar la creació contemporània.
1: I encara a Barcelona, des de primera hora del matí, que hi ha cua per veure Olivia Rodrigo aquest vespre a les 8 al Teatre Grec de Barcelona. Aquest matí més de 500 persones feien cua a l'entrada del recinte. Totes elles han rebut un correu electrònic confirmant la ubicació del concert, que és privat i on només es pot accedir amb invitació. Maria Rueda.
15: Mig miler de persones volien assegurar-se aquest matí que entrarien al Teatre Grec per veure la cantant nord-americana. El recinte només té capacitat per 1.900 persones i per això, des de primera hora, hi havia gent fent cua. Alguns dels fans es queixaven que, tot i rebre el correu d'invitació de Spotify, això no els garanteix accedir a l'espai. N'han barrat a RAC1.
16: Potser estem fent cua 10 hores per quedar-nos sense veure-la.
17: Totes les persones poden portar un acompanyant i, clar, si tothom porta acompanyant, no sabem si entrarem.
18: He venido con mi hija Noelia y ella es superfan. He dicho, pues te acompaño. No me lo pierdo, es el mejor concierto que he visto.
19: Que és una de les meves cantants preferides. Estic com molt nerviosa i molt contenta. Sabíem que com que era com aforo limitat, sabíem de córrer.
15: El concert és una col·laboració amb el Barça, que demà passat lluirà el logotip de la cantant a la samarreta en el partit contra el Real Madrid. Per cert, que la cantant serà present com a convidada d'honor a la llotja de l'estadi i l'any que ve farà 4 concerts al Palau Sant Jordi.
1: I a Girona, tot a punt pel temps de flors. Després de deixar enrere la vaga de recollida de residus, el temps de flors arrencarà demà amb normalitat. Per primer cop en molts anys hi haurà decoracions florals als quatre ponts del barri vell. Es podran veure en total més de 140 instal·lacions en un centenar d'espais. La mostra que aquest any s'estén al barri de Pont Major es farà fins al 17 de maig. Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
20: Bon dia. El pont de les Peixateries Velles ja llueix ple de bromèlies de color ataronjat. També avancen les decoracions als ponts de Sant Agustí, d'en Gómez i de Sant Feliu. Tots quatre coincidiran amb muntatges florals. A la Basílica de Sant Feliu, Vicenç Ancianes, que participa a la mostra des de fa dues dècades, ja gairebé té a punt una instal·lació aèria inspirada en uns focs artificials. A les escales de la catedral, la doctora en arquitectura i especialista en Gaudí, Teresa Vidal, enllesteix un projecte dedicat a l'arquitecte modernista. Els dos celebren que s'hagi resolt la vaga de recollida de deixalles.
21: Tenia esperança de que això s'arreglaria pel temps de flors.
22: Sort que s'ha desconvocat, jo estic molt contenta per...

0: Ens estem aquí, vinga, la mar de bé, al voltant de la taula. Comencem l'entrevista directament, ja música en directe.
1: Falta una foguera aquí enmig, no?
2: Home, sí.
3: Bueno, no,
2: són nous els estudis, calma, que durin una mica. Sí. Saps? Vull dir que tinguem una
0: el proper disc, ara, ho parlem, el proper disc.
2: Ho diu perquè es diu Fogos del Barrio, ja n'hem
0: sí,
2: fet espòiler.
0: Ja ho sé, eh?
2: Vale. Ja, potser l'oient que acaba d'entrar ara diu aquests kamikazes
3: que fan. O jo.
0: O sigui, ho hem d'explicar per l'Alba.
2: L'Alba normalment no es llegeix les entrevistes.
3: I no, arriba, a mi m'agrada fluir.
2: Qui ve avui? Qui ve avui?
0: No, no, heu arribat i han dit, mira, bongo botraco. Dic, no, no, no.
3: No, he dit charango. No,
1: però
3: més.
1: Serà mixt tots, eh.
3: Sí.
0: Doncs vinga, en directe, quina fareu?
1: Ben pa allà.
0: Vinga, ben pa allà. Doncs en directe, la pegatina abans de l'entrevista.
2: Ole, ai.

0: No us exagero. No us exagero si dic que ha sigut el millor inici d'entrevista de la història dels Teloners.
1: Et diré més, quines cançons que feu que s'enganxen, eh?
2: Dic, tot pot empitjorar, eh?
0: Mare de Déu, mare de Déu. Mireu, això que heu sentit ho podem trobar a Fuegos del Barrio, com comentàvem abans, que és aquest nou disc de La Pegatina. És una banda que porta més de 20 anys recorrent als escenaris de tot arreu. Jo crec que jo us he guanyat la categoria de ser una de les bandes més festives del país. Podeu anar evolucionant, però això de ser festiu és una cosa que ja es porta intrínsecament a dins, no?
2: Jo crec que sí. A més, hem fet un disc que torna una mica als orígens, perquè hi ha molta gent que ens segueix des de fa molts anys i sempre, bueno, ha vist que hem anat, doncs, provant coses i, no? I jo crec que hem tornat una mica a l'essència. És un disc on hi ha molta rumba, hi ha molt de carrer, hi ha ni una cançó lenta. Vull dir que és com algú de tornar als orígens, a l'essència aquesta de La Pegatina.
0: El Fuego del Barrio!
1: Heu tornat als orígens, clar. Fa més de 20 anys que veu començar, però clar, aquests 20 anys que heu passat també els sumeu a les esquenes, però no deixeu de ser festius. Hi ha un moment que digueu, hòstia, jo començo a estar una mica ja cansadot de tanta marxa.
3: No, però mola, però mola.
1: Ah, però mola. Sí. Està bé, no?
2: Això d'anem a fer balades, ja no és... Anem a fer cançons tranquil·letes, una mica
4: reggae. No, vigila.
2: No.
0: Però clar, amb aquests 20 anys ja noteu que aneu a dormir més... Molt festiu, sí, però la festa comença abans.

0: i acaba abans? Vull dir, ja és més,
1: és més
0: festiu tardeo o no?
2: Vesprets, som de vesprets.
0: Vesprets, això està molt bé, això està molt bé.
2: No, no, si és veritat, a més, que amb els anys, o sigui, quan nosaltres portàvem 2, 3, 4, 5 anys, clar, érem un grup que tocava a les 2, les 3 del matí, no? Allò. Ara, com que hi ha moltes generacions que ens segueixen, som un grup que toca a les 10, a les 11, com després de sopar, i aleshores també ens va bé, perquè si no, l'endemà tenim un altre concert i anem a dormir tard, llavors ja, bueno, encadarem allà un drama.
0: Festius, però amb horari bo.
2: Està bé, això.
3: Home, això vol dir que... Festius, però no molt, no?
0: Però dormim 8 hores.
2: I 10.
1: La festa no entén d'horaris, eh?
3: El què? No.
1: No, hi ha gent que... Ui, faries creus.
0: Però mira el sarau que estem muntant ara a les 3:33.
2: I tant, és la nostra hora. És però la golden hour de la
4: feina. És divendres.
3: Palpa una mica l'ambient, no?
5: Sí. Vull dir, tu allarga't el que vulguis, però comença una hora digna.
3: Clar. Aquí està el tema.
5: Si vols acabar a les 7 del matí, perfecte. A les 10 estiguem a tope, ja.
3: Que és el primer cop que els taloners que tenim tanta gent per entrevistar, eh?
0: Sí.
1: Estic molt fort.
3: Estàs fent mirar. Fem una cosa, que es vagin presentant, no? Potser.
0: Com en una classe.
1: Una ronda.
3: Vale, comencem amb l'Adrià, presenta.
2: Ah, bueno, pues soc l'Adrià, ja ho has dit tot.
3: Vale, perfecte.
1: El teu color preferit i el teu signe.
0: Has de dir signe del zodiac?
2: Aquari, taronja.
1: Ah, sabia que eres aquari, ho sabia.
6: Jo soc Rubén, soc sagitari i el meu color preferit és el groc.
0: Molt bé.
3: Miqui,
7: el Miqui, va. Jo, Miqui Florença, soc aquari també.
1: Tan aquari el Miqui.
0: Sí. Hi ha tanta energia d'aquari aquí. Sí.
7: I no tinc color preferit, no sé.
1: Pues espavila.
3: És igual. Alba, que és el convidat.
0: És un convidat, Alba.
3: És el convidat i és de Lleida.
1: Però
0: ja,
1: això, per això...
0: És el teu compatriota, tia.
1: Potser som cosins.
0: Què?
3: La veritat.
0: Ja, quan més cosins, ja... Més
3: no.
0: Espera, que no et sentim.
8: No em sentiu. Ara sí. Soc el Foxy i m'agrada la Fideuà.
3: El Foxy, La Fideuà. T'agrada la Fideuà?
0: Passa dels colors, ja, directament.
8: És un color nou. No ho coneixes?
3: És el color cremaets, no? La Fideuà?
8: Exacte, sí. La crème brûlée.
3: Ah, oui, oui.
8: Ah, oui, oui. No, és aquest color, un marró, així...
3: Ah, tu sais français, oui, oui.
8: No, c'est ça.
3: Ah, oui, oui.
8: Som dos. Som dos francesos, de fet. De Bretanya.
3: Ah, te traça bien, hola. Sí. Què passa?
8: Sí,
3: ah, oui, oui. Sí, la persona.
8: Molt bé, aquest francès.
3: És que je parle français habituellement.
8: Habituellement.
0: Ho està fent, És que t'acabaran fitxant la pegatina, ja,
3: Je veux la télévision, parce que j'écoute la pegatina et c'est enchanté.
8: Et c'est très bien. Merveilleux. Merveilleux.
3: Ah, tu sais de l'énor, je suis de l'essure.
8: Ah, per això.
3: Si te comprends
8: ton accent.
3: T'accent no de pantalon.
8: La Catalunya Nord.
3: Ah, oui,
8: la Catalunya Nord.
3: Bueno, de la Catalunya del Penedès. Sí, jo soy d'ici. I el de la boina, tu ets?
5: Jo soc en Ferran.
3: El Ferran, cuqui.
5: Soc cranc i el meu color preferit és el turquesa.
1: Que és el color dels seus ulls.
3: Que hem convertit aquesta entrevista,
0: De moment portem 5 pegatins.
1: Espera, jo sóc l'Alba.
0: Estan presentant ells.
1: I sóc verge d'horòscop.
0: D'horòscop,
1: Ascendent verge, també. Seguim.
9: Jo, l'Ubidi, escorpí i les genties.
3: Il y a l'autre français, qu'est-ce que tu veux?
10: Alors moi je suis sagittaire, je m'appelle Axel et j'aime le vert.
3: Axel, les des sorodans.
10: Exactement.
3: Que bon.
0: Jo crec que ara estan pensant per què m'ha hagut de venir els taloners, pobres.
5: No ens esperàvem
10: això. Això és un C2 de francès, que ens ets tu. Un C2 de francès, a nivell professional.
1: I de cara dura, també.
0: Va, escoltem una miqueta d'aquest nom.
11: Entre dos veranos, de lado a lado, muy lejos de aquí. De lado a lado, no sé lo que hago.
2: La ronda.
11: De lado a lado,

0: ho comentàvem, és festiu, torneu als orígens, i hi ha una cosa que també ens ha fet patar el cap als taloners, que és tot el tema del marxandatge al voltant d'aquesta nova... Ara, els artistes no dieu nou disc, és una nova era, no?
1: Això diu.
0: Ara és el moment... Que jo a casa meva tinc una salsa picant de la pegatina, sí, però en quin moment ha arribat això?
2: L'has provat o no?
0: Sí, està boníssima.
2: Explica la teva experiència.
0: Home, pica... Però és un, pic, és un suau, picant que...
3: Però no molt.
0: Sí.
4: Sí, està bé. A banda de la salsa picant, també teniu llumins i una ampolla de vi?
1: Sí.
4: Però en quin moment?
1: Això és l'ampolla de vi. Mira, ja l'obert per uns escollits.
4: Bueno, però es nota ja una mica l'edat, no?, en aquest sentit, no? Que clar. Copeta de vi i tal, no?
1: Sí, això
5: els llumins això per ser. L'apagada.
1: Ara, no, o sigui, és una idea de joc de paraules de focs del barri, llavors llumins, bueno, ja és evident, el picant per treure foc per la boca.
5: Ah. Oh!
1: I perquè té molt de rotllo mexicà, tot el disc, no? Una mica per això. És veritat que això, el del Chipotle, també és una mica una fumada del director creatiu que hem sumat aquest any a l'equip i que ens va dient, doncs podem fer això altre. I llavors el Miqui és el que s'encarrega una mica de fer tota aquesta gestió amb la chipotlera, que és la...
4: Chipotlera,
2: Una gent molt simpàtica.
1: És que
2: és una salsa
1: simpàtica. Chipotle.
2: Penya molt maja.
0: Boníssim. Però clar, també heu tret un CD, també.
4: Sí, tio,
0: ja
4: encara
0: sembla que es poden treure moltes coses, CD i vinil. I una portada molt xula, també.
1: Sí, és guai,
0: Això, amb els anys, clar, i sent tanta gent, com arribeu a un consens? O hi ha un que s'encarrega de cada cosa?
2: En aquest cas va ser molt fàcil, perquè quan vam veure la proposta de fer-ho amb el doctor Alderete, que és aquest artista argentí que viu a Mèxic, tots vam estar d'acord superràpid, ens va encantar. Els curros que havia fet abans eren com molt xulos, ens representaven molt, i va ser fàcil, vam estar d'acord molt fàcil.
1: O sigui, el portem perseguint molts anys, aquest noi, el doctor Alderete, cada cop que hem anat a Mèxic o Argentina buscant, perquè el nostre manager també és superfan d'ell, nosaltres hem coincidit alguna vegada perquè té un grup que es diu Sonido Gallo Negro que ens agrada, i sempre hem estat allò atents a ben què feia. I aquesta vegada s'ha donat que de cop i volta hem pogut contactar amb ell, ha dit que sí.
5: Que guai.
1: I això, i a més... havia fet portades per Calamar o per molts artistes que ens molen i clar, és guapíssima la portada, a nosaltres ens flipa. I no ens haguem hagut de posar d'acord perquè ella ha dit, això és la portada, i hem dit, pues ja està.
0: Bueno, ja està, ja no cal cap.
4: No li donarem voltes, no, el tema.
0: Sí, sí.
4: No,
0: molt bé, molt bé. Escolteu, això d'actuar a altres països com Amsterdam o Miami, què tal? Perquè suposo que cada lloc deu tenir el seu tarannà, la seva rebuda. A fora d'aquí, com ho rebeu?
1: És que cada país és diferent. O sigui, si aquí cada comarca ja és diferent, imagina't de país en país. És veritat que, per exemple, a Miami vam anar i tenim tot de públic veneçolà perquè anem de taloners d'una banda... Mai us han fet, no?, el guinyo així. De taloners d'una banda veneçolana, i llavors era tot veneçolans i estava tot ple i molt guai el rotllo. No vam parlar anglès en dos dies que vam estar per allà, perquè ningú parla ja ni a Miami ni a Orlando. Oh, i després, bueno, a Holanda portem anant 12, 13, 14 anys, no sé ja quants, i omplim sales de 3.000 persones, tots de holandesos.
5: I públic vostre, o sigui, ve per la pegatina.
1: Públic nostre, que ens ha anat descobrint a festivals, on és que ja hem tocat tots els festivals d'Holanda.
4: Hem d'imaginar una sala plena de 3.000 holandesos fumats, cantant en castellà.
1: Fumats són els d'aquí, quan van
5: allà. Allà ja no els hi afecti. I saben ballar, allà dalt.
1: Sí, però bé, els dies que surt el sol ja...
0: Ja el porteu vosaltres, el sol, una mica, no?
1: Això ens diuen sempre.
0: El trobem a faltar. Escolteu, sé que estem presentant un nou disc, però clar, aquí aquests dies, preparant l'entrevista, hem dit, no podem evitar haver de treure-us una cançó de la vostra carrera, que volíem comentar algun detall.
1: Vale.
4: Has fotut un crit, Alba. Escolta'm una cosa. A veure, jo és que vaig veure fa molt poc a Instagram allò que va saltant reels i em va sortir un reel teu que deies que aquesta cançó
1: Malbundo,
4: havia de ser pels Mojinos Escocios.
1: Bueno, això és el que ens van dir a nosaltres.
4: Els que us van dir a vosaltres. A mi és una cosa que m'ha pertorbat molt. Inclús li he demanat a la IA que fes una versió de Mari Carmen, versió Mojinos Escocios, però no m'ha deixat la IA perquè de cop i volta diu que hi ha drets d'autor.
1: Ara m'he quedat amb ganes d'escoltar-la.
4: Ja, ho vaig tota la tarda ahir, però no em deixava la IA.
5: La IA té ètica, tu, de cop?
4: De cop i volta li copiava la IA.
1: Depèn per què, no?
4: Però jo escrivim Mari Carmen com un tonto davant de l'ordinador, This song they have a copyright. També hablo anglès, ja t'ho sabeu.
5: I portuguès.
4: I llavors a mi em va flipar molt. Vull dir, com va anar això de Mari Carmen?
1: Aviam, simplement és que vam escoltar aquesta cançó d'uns col·legues a Sevilla i ens van dir, toqueu-la vosaltres, que la fareu més famosa. I quan vam anar a gravar-la i la vam fer i li vam crear una miqueta més de lletra i vam fer tota la música i tot el rotllo, ens van dir que no era seva. I que era d'una altra, i que aquella altra, després quan vam parlar amb ell, bueno, és que aquesta cançó la tenia reservada pels Mojinos. I pues, al final pues, ja l'havíem fet.
0: Heu arribat a parlar amb el Sevilla?
1: No. O sigui, l'he trobat vegades, perquè he coincidit a concerts, molt maco.
4: No t'ho ha parlat perquè que cabró m'ha tret un èxit, no?
1: No, perquè jo crec que, és que, jo crec que ni els havien enviat.
4: Que ho vaig trobar boníssim, perquè clar, crec que és una cançó que jo no me l'imagino sonant amb Mojinos Escocíos, una mica més rockera, saps?
1: Perquè nosaltres vam fer la versió musical de tot això, vull dir que clar, està el nostre rotllo ara.
4: Caga, jo he sigut molt fan, això ho hem parlat moltes vegades amb el Bala, he sigut molt fan dels Mojinos Escocíos, això, va, 13, bueno, clar, Musso Gay, tot això. Clar, vull dir, cançons que dius, jo aquí un Mari Carmen mesclat al cap, saps?
1: Sí.
4: Hòstia, què
0: va ser? Mari Carmen! Tu hijo es el último de salir de toda la rave. Mira, no t'ho fa la IA, t'ho faig jo. També hi ha una altra pregunta clàssica, ara que hem tret la Mari Carmen. Sempre posem el mateix exemple, però va venir Pep Sala i li vam preguntar en un any, per no entrar en tema diners, però en un any de Boig per tu, què es podia comprar amb aquells diners que li generaven els drets d'autor?
2: Per no entrar en tema diners, no?
0: Sí.
2: No,
4: la pregunta és... Som molt sutils,
0: sí, per ser més subtils, què et pots comprar?
3: Que jo era dinero.
0: Jo encara estic dubtant que ens digués la veritat, però ell va dir dues air fryers.
4: Sí.
0: Dues.
4: Eren Ferraris, allò.
0: Sí, home, dues air fryers que et deixen la casa.
4: Sí.
0: Jo vull saber, en un any de Mari Carmen...
1: Sí.
0: Entenc que...
1: Li hauries de preguntar a l'autor.
0: A l'autor.
4: O sigui, vosaltres
0: sí, com a intèrpret no rebeu res.
1: Com a intèrpret, sí, clar. Però com a intèrpret va per un altre lloc, però de drets d'autor i... O sigui, de royalties també, clar. Sí. Però de drets d'autor es queda el que la va fer la cançó.
4: Llavors, vosaltres, en tots aquests anys de Mari Carmen, què us ho podíeu haver comprat amb el que heu guanyat de Mari Carmen purament?
1: Ostres, no ho sé, hauria de mirar.
0: Hauríem d'anar a la piscina del que ha escrit la cançó.
1: No hem generat gaire, O sigui, individualment, a més ens ho repartim entre tots, vull dir que no...
2: Clar, no és el mateix que el Pep Sala, que és...
1: Clar, que no...
2: Al final, al final repartir-se tots els drets i tal, al final no saps, has de sumar tot.
0: Clar. En canvi, dius, la venda, dius, hòstia, aquest xic... Aquest
4: xic la venda, bueno, va rascar tu.
0: Aquest sí que va rascar bé, no?
1: Sí, una miqueta més.
0: Més d'un airfryer, no? Que...
1: Sí, 4 o 5.
4: Quina ratota!
5: O sigui, perquè jo ho entengui, hi ha un tio que un dia va escriure a casa seva Mari Carmen, sí. L'últim...
4: Ho m'ha explicat ara, sí.
5: Vale. I llavors, us va portar... No,
4: tu connecto quan vulguis a l'entrevista.
5: Aquí és un espai segur on tothom va al seu ritme.
0: No deixem ningú enrere, Guillem.
5: No deixem ningú enrere, m'explico? Llavors l'Indre us va dir, mireu, tinc aquesta lletra, vosaltres vau fer el curro de fer la música, que és el que dona sentit a una lletra. En aquest cas.
1: No, és que no va ser així.
5: Ah, vale. Veus com no ho havia entès?
1: No.
5: Vinga, explica'm un poquet a poquet i mirant-me els ulls.
1: Vale. Hi havia un grup de Sevilla que tocava aquesta cançó i ens vam enamorar d'aquesta cançó perquè hi havia pues, diversos del grup que les seves mares es deien Mari Carmen i van dir, ai, que guai aquesta cançó, no sé què. I van dir, vosaltres, per què no la toqueu i feu que la cançó sigui més coneguda? I llavors nosaltres anem a l'estudi, la gravem, fem tot... I quan la tenim feta, els diem, bueno, anem a donar-vos la vostra part dels drets i tot això. I ens diuen, no, si no és nostra. I diem, I llavors és quan anem a l'original...
2: I li donem la part dels drets.
5: Que és el senyor que va escriure Mari Carmen.
1: I que ens va dir que aquesta cançó la tenia reservada pels Mojinos.
4: A l'oient que ens escolti ara 3 d'aplicació, no és que li hagi donat enrere. Vull dir, estem en directe, són 3/4
5: la
4: de 4.
5: La vida,
4: ara, és que, bueno...
5: Mira, no t'acostaràs sense haver una cosa més. Jo avui me'n vaig dormir més tranquil·la gràcies a la pegatina.
0: No, i el senyor que va escriure la cançó també.
5: Exacte.
0: També. És que estaríem tota l'hora, però tenim moltes més coses. Ens sap molt greu haver-vos acomiadat. Però abans, recordem els propers concerts que teniu per Catalunya. 29 de maig, al Poble Espanyol, al Festival Empremtes.
5: Hey!
0: 11 de juliol, a Tàrrega, al Festival Pau Paterres.
5: Hey!
0: El 17 de juliol, a Salou, al Festiuet.
5: Hey!
0: 24 de juliol, a la Bisbal d'Empordà, Empordà Music Festival.
5: Ole!
0: M'he deixat algun o no?
1: No, aquesta és una cada província.
0: Sí, bé, així ja ho repartim. No? Sí, i si no, allò típic de entreu a les xarxes oficials,
1: home, tant, això.
0: Que allà anem actualitzant tot el minut.
1: I seguiu-nos i serem molt passats amb la propaganda.
0: Ole, que sí.
5: Que bé.
0: La pegatina, molta sort en aquest nou disc. Gràcies, Adrià i companyia. Anem a la publicitat, ara tornem. Gràcies.
6: Els teloners del versió RAC 1 i aprendre pels sang les migdiades.

0: ara tornem la publicitat amb els taloners. Oh, yeah!
1: Va, que en 10 minuts mal comptats arribem a les 4 i a aquestes alçades de divendres podem dir que ens hem cobert de glòria.
2: Ens hem cobert de glòria.
1: Ole! Mira, no t'ho he dit mai, Alba, però m'encanta la sintonia de l'Ens hem cobert de glòria, eh?
3: Sí, perquè la secció...
1: No! No, Guillem!
3: És broma,
4: no
3: és broma.
4: No facis punyito d'amistat, que no te'l faré ara. Sabeu què? Jo, aquesta sintonia la va trobar la Lujas, que és una bèstia. Sí. En lo suyo és el millor. Sí. I jo penso que és una mica com funciona el meu interior. Els meus òrgans van així. Doctor, això és normal?
3: Sí. Diu que també, també és normal. També. Jo crec que se li deu haver mort una de gent perquè dir-li, no, també,
1: no,
3: també.
1: No,
3: doctor, tinc aquí. Però, home,
1: perdó,
3: és Mamaduixa, però... Va, però
4: acaba d'entrar Mamaduixa.
3: Un moment.
4: Però...
3: Un moment, seu aquí. Però... Un moment.
4: Hola!
3: Acaba d'entrar Mamaduixa a l'estudi de RAC1.
1: És amic del programa.
3: Ah, però marxa. Ah, ens ha abraçat i marxa. Però Bruno!
1: Bruno!
4: Bruno!
3: Ha sigut... És que, això?
4: Aquest programa hem de començar a posar seguretat.
1: Quina bogeria, tio. Quina bogeria.
4: Ara mos entra... Bueno, és igual.
3: Bueno,
4: no, i marxa, marxa.
1: No, està marxant, eh?
4: Ell ja està. Ell ha robat algo i marxa.
3: Bueno, penjarem aquest vídeo xarxes perquè us creieu que entra Mamaduixa aquí a abraçar-nos, ha fet la volta a la taula i ha marxat.
1: Jo estic content que l'hagueu vist perquè pensava que només l'estava veient jo, eh? Jo pensava que m'havia tornat boig.
4: Jo estava a punt de demanar-li un desig, com un follet, saps? En plan... Un 0 més a la nòmina.
3: Déu meu. Bueno,
1: el 10 més elegant de Catalunya.
4: Anem a les pífies, va. Mireu, comencem per la d'una oient que ens va descobrir un nou locutor de RAC1.
3: Ai.
4: L'Estadella va fer aquella cosa d'agafar l'helicòpter i anar-se'n a buscar gent al carrer.
3: Ara, ara. Doncs
4: una oient mos va dir qui era el locutor que més escolta i que més li agrada. Escolteu.
5: El programa és de RAC1.
3: Són dels taloners del versió RAC1. Anem abans del clapés.
5: Ah, vale, vale.
6: Me la pela tot, ja.
5: No, no, jo els taloners, jo el dematí al món a RAC1 amb Jordi Basté.
7: Ole, ole.
5: El dematí, quan me desperto, ja la poso i estic al llit encara i jo la poso.
3: Les... Ah, molt bé, estàs al llit amb el Basté.
8: És per plorar d'emoció.
5: Sí, sí, amb el Basté.
8: Carai.
5: I amb un, dos, el que toqui.
3: Com?
5: Jo el diumenge, que està, sempre està el Sergi Amunt del diumenge.
8: Qui?
5: Està el Sergi Amunt del diumenge.
8: Qui és aquest paio?
5: Està el Sergi Amunt del diumenge.
8: No. Sergi Ambudo?
3: No, el Sergi Mundó.
5: El Sergi Mundó. El Sergi Mundó està amb un altre
8: problema.
3: El Sergi Ambudo.
8: És el que substitueix el Basté.
2: Ai, Déu meu.
3: I el Bundó és el del cap de setmana.
5: No, el cap de setmana.
3: O sigui, tu pots dir que tu ets una dona que estàs al llit amb el Basté i el Bundó alhora.
8: Molt bé. Però us ensenyo l'ampolla.
3: No! Oh!
4: Diu l'ampolla.
3: Ah.
4: Aquí les ments pertorbades són les vostres. Déu. Escolteu. I seguim amb les pífies. I la pífia que gairebé comet el Rocamora per culpa d'un guionista, que no sabem qui és,
1: no sabem qui
4: externa
1: és.
4: A nosaltres tres, sí. Que li va escriure això en aquella cosa que els van fer de fer de Star Wars.
1: Star Wars, el dia de Star Wars.
9: Informant seguirem el Oceno amb Garolera, Núria, edició de Butxaca Farà.
10: Hòstia, que cabrons que sou.
11: I el diràs tu, amb Pariser Aleix pendents de Lliga del Barça si guanya. Que la força i...
12: I què, i què, i què, i què?
13: Jo crec que a ningú li fa puta gràcia, perdó.
11: I la Toneria us acompanyi.
3: Com que com...
11: Toneria us acompanyi.
8: No entenc res, què posa aquí, no?
1: El guionista s'ha equivocat, hauria voler dir tonteria.
8: Gilipolles.
14: Ai, que tonteria.
1: Déu meu, pobre.
4: I l'altre dia, el Guillem, ahir, l'altre dia és ahir, va trucar a Tarragona, perquè resulta que és una ciutat com molt poc desitjable pels turisme, i va trucar
1: que
4: per donar-los...
1: Està infravalorada.
4: Infravalorada. Va trucar per donar-los autoestima, una miqueta d'amor propi. Llavors l'Estadella en un moment va dir que és el que a ell li agradava més de Tarragona. Mireu com l'Estadella parla de l'amfiteatre de Tarragona.
3: Oh. Bueno, escolta'm, a mi lo de l'amfiteatre i tot allò m'agrada molt. Lo de l'amfiteatre i tot allò m'agrada molt. L'amfiteatre,
15: infinity. No, el que passa que no m'entero de nada.
4: I sí que és veritat que vas... Infiteatre.
3: Pues li queda molt millor el nom
4: Infinity aquest. Infinity Pool. Sí que és veritat que l'Estella a vegades la cague per ell, perquè la cague per culpa seva, però també a vegades la cague per culpa d'altres, com per exemple l'altre dia que jo... li vaig escriure una paraula que estava, bueno, dislèxica, mal posada, i ell hi va caure. Però els treballadors ja avisen que si no s'aplica el conveni col·lectiu, no tornaran a treballar.
3: Home, va, no és tan dramàtic això, vull dir, a veure, que si no para la vaga de recollida de residus, doncs mira, escolta, poden utilitzar l'orgànic, no?, com a abonament natural.
4: Què?
3: Abonament natural.
4: Però què dius?
3: Abonament natural.
4: Mira. És molt bona bono, eh?
6: Una altra puta merda.
1: Com a dop.
3: Per la flor dels festivals, allà li fots a l'adop?
6: Ara sí, ara sí.
3: Escolta, serà més eco i tot.
7: Sempre és la mateixa merda.
4: Que de veritat. Clar, com que em dic abono, jo. Clar. Vaig dir abono, abonament.
16: Era un ministre, aquell.
4: Ja. Mira, ja sortirà a tardor d'hora, perquè aquesta setmana el Marval l'ha agafat per donar-nos a conèixer tots els idiomes que parla.
16: Sí,
4: va començar la setmana parlant-nos en anglès.
1: Escolteu, avui dia 4 de maig se celebra un dia molt especial.
17: Molta emoció!
1: Pels fans de Star Wars, avui és el May the 4th.
18: An attack, ell!
19: Force, May the 4th.
20: How you pick, in English?
1: May the 4th with you és aquella frase de que la força t'acompanyi, i és la gràcia de la data, que és el 4 de maig, May sí. the 4th.
16: Sí, sí. Sí.
1: Fourth May.
18: No hay nadie.
3: És una frase que pot dir un Jedi o algú que va una mica restret, no? Que la força t'acompanyi, eh? Sí.
6: Una altra puta merda.
3: Sobretot si vas al lavabo aquí a RAC1.
21: Tots som un milió.
4: I va acabar la setmana ahir parlant-nos en italià.
16: Ai, sí.
22: Hola.
1: Ciao.
23: No.
1: Il vino, è buono il vino? Non è caldo, è freddo, è buono, è buono e non buono.
24: Desde mi punto di vista è una desvergüenza.
1: Quanta copita di vino ti ha bevuto?
24: Sisplau, prou.
1: Buona ora, per due cose. Tarragona se ve migliore, no? Con más vino e la sangre, no?
25: Sul normale, hombre.
1: Bueno, cincine.
26: Cincimini.
1: C'è mille.
22: Ciao, bello.
1: Ciao, bello a tu.
27: Fuera da qui!
28: Bravo, bravo, bravo!
1: Moltes gràcies, Alba Segarra.
4: A vosaltres!
1: Vinga, Caixarra, vem aquí el grandíssim Pau de Pons. Bona tarda, Pau.
29: Hola, bona tarda.
4: Ole!
29: Bé, estic bé.
4: Sí, va vindre la Fuliola.
29: Sí?
1: Ah, sí?
29: Sí, va venir al seu poble.
4: Sí, va conèixer el meu pare, ma cosina, sí. Ma tieta.
29: De Cal Sisquet. Sí, tota la tot el poble de Cal Sisquet.
4: Bueno, allà tots som família.
29: Sí, gràcies una mica, tots som parents. Sí.
4: Una comunitat molt gran.
29: No, ben parits.
1: Et van tractar bé?
29: Molt.
16: Et van pagar bé?
29: Encara no m'han pagat.
4: Ostres. Bueno, les però coses de Palacio van despacio.
29: Els ajuntaments ja se sap.
16: Sí. Ah, perquè vas facturar l'ajuntament, eh?
29: Sí.
1: Tu deus tenir perfil ja de, diguéssim, d'autònom a tots els ajuntaments de Catalunya, tu, ja. Tens la fitxa feta, ja, eh?
29: Tots, de la Catalunya endins, quasi que sí.
4: A Barcelona tens perfil fet, al Collboni té el...
29: No.
16: A l'U de Gas.
29: Sí, però és una cosa que ja no és de l'ajuntament.
1: Clar.
4: Per ara.
29: Bueno, com la... Diumenge, em sembla, contonar ja l'U de Gas.
16: Sí?
4: Què fan?
29: Collons, guanyem la Lliga.
4: Poc a poc, nens.
29: Primer esmorzar, després dinar i acabar sopar. Això també és veritat. Però ja si empatant ja...
1: Tu ja et veus celebrant, tu, eh?
29: Jo sí.
16: Jo et dic una cosa.
29: Si vols vindre, ja ho saps.
16: A diumenge arriben, tal com van fotent-se d'hòsties...
4: Dos.
16: Arriben dos.
4: Arriba el porter.
16: Arriba el porter. No, que està lesionat també.
4: Pobre gent, em foten pena, ara.
29: Escolta, però vosaltres esteu bé.
1: Sí. Nosaltres estem fantàsticament.
4: Sí, que no mos veus.
29: Això és el més important. Tu anava a dir, has agafat color, has trencat color.
4: No, és una crema que em poso.
29: Ah, vale.
4: Per no semblar morta.
1: Però saps què t'haurava dir? Que feies molt bon
4: que
1: color
4: fa,
1: de cara.
4: Aquesta crema és una crema molt bona, que li compro a una persona, que fa glow up.
16: Què?
29: Què vol dir?
4: Que em dóna com... Dóna com un xute, saps?
29: La puja tot amunt.
4: Sembla que tinc a casa a la Costa Brava.
16: Bueno,
4: i no?
16: Saps el que passa? Que jo tinc en particular...
29: Surt més barata la crema, pues.
16: Amb el doctor no, de Mallorca, que clar...
4: No, del doctor, és vergonyós,
16: et veig
4: tio.
16: A tu i et veig el floquet de neu i de cop i volta a Simba.
4: I a part aquest cabell blanc bo.
29: Sí.
4: No és implant, això, eh? Això és tot no. Seu, eh?
29: Però clar, si tens cabells blancs també ressalta el moreno.
4: Clar.
29: El contrast.
4: Clar. Jo començo a tindre canes i espero que siguin més perquè em vega més morena, però per ara m'he de posar cremes.
16: Una cosa,
29: sí, sí.
16: Lo de la guitarra, què?
1: Sí, exacte. Sí.
29: No, ho dic perquè, si us heu fixat, l'Albert Tom sembla més moreno ara que de jove. Això no és que estigui més moreno, és que té el pèl blanc.
4: Pues tu, quan siguis gran...
29: Sembla d'aquells llops de mar. Saps aquells homes vells que estan davant allà al mar?
1: Sí, amb la pell curtida.
4: Que els hi penja la pell.
29: Ara, cabell blanc, i jo, hòstia, sí.
16: Jo fa dies que no entenc aquesta secció amb el Pau de Pons.
4: És que jo no sé per què cante, només vull queixar-me.
1: A mi em farà gràcia perquè quan aixubiri el Pau de Pons no notarà cap diferència.
16: No.
1: No?
29: Que no penco, vas dir?
1: No, vull dir que seguiràs tocant la guitarra, no? Vull dir que...
29: Ah, i per molts anys.
1: Però això vull dir que no notaràs diferència.
29: No. Jugaré el domino, poder, perquè no sigo dit.
1: Però ja està.
16: Sí?
29: Va, fem.
1: Ah, sí? Però què vols que
29: voleu, eh?
4: Ara ja agafa la pressa.
1: Sí.
29: Ah, no, si voleu deixo estar.
1: No, però què vols cantar?
29: No, clar, jo per justificar que vinc aquí a fer una mica de cosa, doncs pues, he fet... M'he escrit...
16: Avui
29: la porto escrita a mà perquè se m'ha acabat la bateria del telèfon que aquesta nit no he pensat a carregar.
4: Què has fet aquesta nit?
29: No, vaig anar a dormir aviat. El que passa que ahir a la tarda sí que li vaig fotre... Vam anar a dinar i es va allargar.
16: Fins quina hora es va allargar el dinar?
29: Fins al sopar.
4: Però per tu cada dia és diumenge.
29: Quina és bonica, això.
4: És preciós, quina enveja que em fa.
29: Bueno, va,
16: li porto. Vinga,
1: la Llussa.
29: Deixa'm treure els cascos, que més aviat m'atabal.
1: Ja l'has afinat o no?
29: No, i segurament estarà desafinada, perquè aquest canvi de temps... Aquí dintre fot un fred que pele, tio. No, s'ha desafinat? No, va, és igual. No en feu gaire cas, aparto el mòbil.
16: Trobo que està costant molt en arribar a la cançó.
29: I tranquils,

0: Sento.
1: Bravo! No Power Bones! Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Nosaltres marxem, us deixem amb la banda principal. El Clapés i companyia, tingueu molt bon cap de setmana. Marxem i ens retrobem dilluns.
2: Oi, dilluns.
1: Oi, dilluns. El que tenim preparat per dilluns.
3: Oi, dilluns.
1: Ui.
4: Què passa?
1: Què passa?
0: Pots contar, si no teneu res preparat.
4: Què t'ha passat ara? Què vas dir?
3: És que he vist un titular que hi posava un contacte d'aquesta miqueta de virus que hi ha, diu que, allà, que està a Alacant.
0: Hòstia, ja ho tenim aquí, això,
4: eh? Si això ho han dit al butlletí també. Informatiu, també.
3: Ho ha dit el Rocamora i la Travesta.
1: Alba! Mira, Alba, aquest cap de setmana...
0: Ella ho ha vist ara, bé.
1: Sí,
3: descans. Jo a vegades sabeu què fa i me dosifico la informació per sorprendre'm més tard.
4: L'Alba avui està una mica rodalia, es va tard tota l'estona.
1: Però bueno, saps què passa? Jo ja havia acomiadat el programa, això ja, no, ja forma part del versió.
0: Això ja no ho cobreu.
1: Això és merda del Toni, eh?
4: Acomiadi ella.
3: Fica la morada.
4: A veure, són les quatre, eh?
3: Sí. Pues res, audiència. Sembla que tenim el virus a prop, però no ens espantem. Seguim amb el versió. Fins ara. Fins dilluns.
5: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
6: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
7: Ja som 11 milions dels socis del...
8: Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
9: A la ruleta on sempre guanyes de Carrefour.
8: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI4K UHD per 399 euros i t'endús 100 euros en un cupó...
9: Que et dona per molt, fins a l'11 de maig.
10: La teva mare sempre té raó.
11: Em compro un cotxe nou?
12: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
10: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
13: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
14: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
15: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
17: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
16: I finançament fins a 12 mesos.
17: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
18: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
19: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
8: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
18: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
11: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
18: Thank you!
8: Per aquí, sisplau!
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
13: Aquí sentim la Liva Bay i els 40 lladres de les Mil i Una Nits.
2: I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
20: 120.000 euros! Va, que convido jo.
2: Que acaba de guanyar el nou rasca de les 1001 nits de l'11.
21: Let's go!
2: Arriba el nou rasca a les 1001 nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu 1001 històries.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
24: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
25: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
26: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
27: Nil Moliner.
26: Joan Dausà.
27: Mamaduixa.
26: Maria Jaume.
27: Max Navarro.
26: Siderland.
27: Banda Neon.
26: I Naina.
28: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
29: El 12 de maig.
30: I des del Teatre Victòria.
31: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
32: Amb el patrocini de Santander Es Music.
33: D.O. Catalunya.
32: Frit Ràbic.
33: L'Illa Diagonal.
32: Som Connexió.
33: I Veolia.
32: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
33: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que creu que l'amor no és tan sec com sembla.
1: Soy una española como las de antes. Soy católica y estoy afiliada al PP. Y yo quiero un hombre como Pablo Casado.
2: Soy independentista.
1: Y encima independentista. Pues yo no podría estar con él porque las ideas mías no son las mismas que las de él.
2: Claro, a mí el PP me gustaba hasta 154, pero en el momento que sonó 155...
0: ¡Toni Clapés!
3: Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, Marbala, per fer d'animador de públic.
4: No t'he dit res?
3: No, res.
4: Estava sortint?
3: Sí, per això dic que t'he vist aquí ja. T'estaves acomiadant, per això t'aplaudien.
4: Sí, m'he acomiadat, que adéu!
3: Adéu! Bé, sigueu benvinguts. Bé, primer de tot, gràcies al públic que avui ens acompanya. Un aplaudiment pel públic, per ells mateixos. I a tot això, Montse Llussà, bona tarda.
5: Com estem? Bona tarda.
3: Què tal? Què ens expliques?
5: A mi encara em ressonen l'último de la fila d'ahir.
3: Va estar molt bé.
5: Estan en forma.
3: Sí, bueno, no sí? Se m'ha dit... Bueno,
5: Què ha passat?
3: El comentari, o sigui... A veure. El comentari que se m'ha fet aquest matí d'una persona que hi va anar, jo finalment no hi vaig poder assistir per motius que ara no m'he...
6: D'enyordisme. Yeah. Vas anar a una cosa encara més nyorda.
3: No. Vaig anar a una cosa que... No, bueno, és igual, ara no ve el cas. El comentari, posa'm l'último de la fila, Lujas. Que... Home, però...
5: Això sona una mica...
3: Però això és d'ahir. Bueno, d'ahir. Bueno, doncs mira, ens va bé. Va bé el comentari. És que va començar molt bé l'última de la fila, sí? A tope. Però, quan portaven una hora i mitja, el Manolo García estava un punt desfondat.
5: Hosti, doncs jo no ho vaig notar.
3: No ho vas notar.
5: No. Es va llençar damunt del públic, al final.
3: Qui?
5: El Manolo.
3: Com el
5: Dausà, però el Dausà va caure amb una butaca.
3: Sí, el Dausà no hi havia ningú.
5: No el van aguantar.
3: Però
5: el Manolo va dir, me tiro. Té 69 anys. Jo patia, però quan ja s'havia acabat tot, la gent marxant. Saps que la gent fa rius?
3: Ja ara la gent no s'espera ni els bisos. Ja marxen perquè tenen el cotxe mal aparcat, han d'agafar les escales mecàniques.
5: Cap pressa, ja havien acabat, havien saludat, havien marxat.
3: Sí, tu em contradius la versió d'aquest matí que se m'ha fet la crítica del... Bé, el vas veure a tope. Bé. Doncs ho celebro, perquè a mi, tant el Quimi com el Manolo, em cauen fantàsticament
5: bé. I va dir, me tiro o no me tiro? Es va tirar,
3: sí.
5: Tio.
3: Què
5: es va
3: dius?
5: Tirar, i la gent el va aguantar, el van portar, jo patint, a veure si sortia, i va tornar a pujar, llavors diu, a veure, que salga Quimi a despedir-se. Quimi se ha ido.
3: Com?
6: Què?
5: I no va sortir.
3: Què
5: dius? El Quimi ja havia marxat, el Quimi ja en tenia prou, ja s'havia acabat, ja està. Ell va dir...
3: Ara potser podem entendre perquè es van separar, no? O sigui, perquè el Manolo, me tiro, no me tiro, i l'altre ja...
5: Ja feia rato que ja...
3: Ja estava baixant per les escales de Montjuïc.
5: L'altre ja era a Plaça Espanya. I sí, va dir, a veure si sale, venga, i ens acomiadem junts, que parlava força català,
3: sí,
5: el Manolo.
3: Sí.
5: I es va quedar sol, estava sol.
7: Potser havia baixat a agafar-lo.
5: Jo crec que no. I res, va dir,
3: escolta, m'alegro, perquè, clar, aquest matí he parlat amb un megafan.
5: És la mateixa persona que no li va agradar Rosalia?
3: No, era un altre. Vale. És que jo vaig demanant opinions a diferent gent. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda. Avui, repassant el seu perfil a X, avui no fa cap menció a cap sant. Què ha passat aquí?
8: Avui he hagut d'anar al dentista.
5: Home!
3: No, però...
8: I el dentista, no sé si era de l'Iran o de no sé on.
3: Què
9: dius ara?
8: S'ha començat a forfollar com si anés a fer un pou de petroli, per veure si surt alguna cosa de petroli.
3: Bueno, però si ha anat al, si ha anat al dentista és per alguna cosa.
8: No, no sé què passava amb un queixal que anava tort. No sé. No
7: encara en té, encara té queixal?
8: Els del seny. Em queden els del
3: seny. És curiós, eh? Perquè sí. És a la inversa de tothom, que a tothom li treuen.
8: Només tinc els quatre del seny aquí, els puntes, que són els que aguanten tots els ponts com una cosa extraordinària.
3: És un cas realment...
8: sí, al revés.
3: Et dic a d'estudi.
8: Sí.
3: Els únics queixals que li quedin són els del seny.
8: És que no es nota. Que no es nota.
7: Sí, se l'hem menjat al seny, aquests queixals.
8: Sí, avui volia explicar que és la Mare de Déu del Roser de Pompeia. I això és molt important, perquè hi ha l'església de Pompeia aquí.
6: I l'exposició aquí a Plaça Espanya.
3: I el tenis Pompeia, també.
8: I el tenis Pompeia. Sí. I les noies que es diuen Roser, que sàpiguen, i ara em posaré tota la cúria en contra, per tant, se m'endona, ja li dic al senyor Omella, cardenal o bisbe o no sé què és,
3: Cardenal Omella.
6: Sí, senyor.
8: Senyor cardenal.
3: Sí, però
8: que sàpiga...
3: Entén el català, eh?
8: Ah, com que sempre parla en castellà.
3: Bueno, però entén.
6: Senyor
3: Omella, què li vol dir?
8: Seminentíssima, cardenalíssima. Que sàpiga que el 7 d'octubre no és la festa del Roser, per molt que li vulguin posar la festa del Roser el 7 d'octubre, que és avui! 8 de maig! La Mare del Roser.
3: Cal dir-ho amb aquesta vehemència,
8: sí,
3: com si fos Adolf Hitler.
8: I et diré més, que sàpigues que Pompeia, aquí de l'Església, tenien un teatre, que ara és on ara hi ha el bingo i el pàrquing, hi havia un teatre que és on es van estrenar els Pastorets de Folketó.
3: Molt bé, la informació que realment, sense aquesta informació, no podíem marxar de cap de setmana.
8: Però són coses boniques de sapiguer, que la gent no sap res i la gent va perduda pels puestos. I estic cansadíssim, ara. I ara faré res més.
3: Calla, perquè estem en disposició de saludar a aquesta hora a l'estudi de RAC1 el gran Carles Porta. Carles Porta, bona tarda.
9: Hola a tothom.
6: Hola.
9: Soc Carles Porta.
3: Bona tarda, Carles. Bona tarda.
9: Efectivament, sóc Carles Porta.
3: Sí, això ja ens ho has dit, ja comencem, ja ens ho has dit dos cops. Sí.
9: De nom Carles i de cognom Porta. Carles Porta.
3: Sí, sí.
9: Gràcies per acompanyar-nos.
3: No, gràcies a tu per acompanyar-nos un dia més aquí al programa.
9: Avui us porto un cas més violent que Rosa Peral jugant als cotxets de Hot Wheels. Maig del 2026, els jugadors del Real Madrid comencen a tenir trifulques sense importància, com les que passarien a tots els vestidors on hi ha estrelletes milionàries consentides que no saben perdre. Però de mica en mica, la tensió va anar escalant fins que van aparèixer els primers mastegots. Segons la policia forense, una relliscada fortuïta va acabar amb un jugador amb el cap obert i ensangonat a l'hospital. I ja sabeu que si vas de blanc, la sang encara impressiona més.
8: Sí, impressiona molt.
9: Pot ser que el vestidor del Real Madrid estigui a punt d'haver-hi el primer mort? Recordeu que els rics, quan neixen, són petits, però de grans es poden tornar uns fills de puta.
5: Escolta, Carles, aquí fem servir un altre llenguatge, eh? Carles.
6: Carles?
5: Hola?
6: Carles, canvia, Carles, repara.
8: Ara. En un moment que està fent...
6: Carles!
8: Està creant el misteri.
6: Canvia, repara.
8: Està fent misteri.
3: No, clar, ens ha deixat aquí amb el misteri a la boca.
6: Calleu. Carles?
3: Carles?
6: Canvia, repara.
10: Hola?
6: Carles? Carles, canvia.
3: No,
6: Carles, repara.
3: No, és que és Carles Porta, no és Carles Canvia.
9: Però sóc Carles Porta.
3: Sí, ja ens ho havia... Tercer cop que ens ho ha dit.
9: Carlos! La pregunta d'avui és...
3: Sí.
9: Quants jugadors arribaran vius al clàssic de diumenge?
8: Com si no
9: intentarem posar llum a la foscor. Comencem. I recordeu, tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms com Valverde o Tuchameni...
6: Tuchameni.
8: Com?
9: En francès es pronuncia... Tuchameni.
11: Aurelian.
9: Els noms com Valverde o Tuchameni i els llocs com el vestidor del Madrid són reals. I en algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats. Obrim molts interrogants.
3: Ens hem d'acabar ja amb algun petit detall o més endavant?
8: No, que fa interrogants ara.
6: Espera't.
9: Sap què passa, senyor Clapés? Que fins ara els detalls eren tan petits que amb aquestes ulleres de veure encara no els he vist.
8: Mare.
9: La pregunta que ens fem és... Són Tchouaméni i Valverde...
5: Ai, ai.
9: Els nous Sansa i Palanca? Qui morirà primer?
3: Ah? Qui?
9: Ara sí, fixeu-vos en aquest petit detall.
3: Aquí és on m'agrada anar a parar. Quin és aquest...
9: Apropis, apropis, senyor Clapés.
3: Sí, sí, però ja més a prop no.
9: El veu o no el veu?
3: Sincerament.
9: És que es tracta d'un detall molt petit. És molt petit. Però sap per què no el veu?
3: Però és un petit detall que després...
9: Exacte.
3: No, després el recuperarem, no?
9: No, no, és que és tan petit que el veurem més endavant.
3: Més endavant. Sí, sempre ho fa, això.
8: Hola?
3: Sí, Carles. Hola, Carles.
9: Canvia. Estic buscant el petit detall. Ah. Se m'ha escapat el petit detall.
3: Què passa? Bueno, potser el veurem, més endavant, sí. No?
9: El veurem més endavant. Mm. Haureu de veure l'especial de Crims de dilluns...
3: Home, però què m'estàs dient?
9: S'anomena Assassinat a la Casa Blanca. Perquè recordeu...
3: O sigui, ens hem d'esperar dilluns, el Crims de dilluns.
9: Sí, perquè el veureu més endavant. Si no, diria... Fixeu-vos en aquest petit detall que el veurem ara. Però jo què els he dit? El veurem més endavant.
3: Més endavant.
9: Però quedeu-vos amb aquest petit detall.
3: Amb què? Sí,
9: amb quin? Quedeu-vos.
3: Quin?
9: El veieu?
5: No. No.
9: Perquè el veurem més endavant.
3: Més endavant.
9: Assassinat a la Casa Blanca.
7: Bueno, és el tercer, ja, bueno, el tercer intent, perquè el Trump l'ha intentat dues vegades a la Casa Blanca i ara...
9: Vostè també acabarà amb...
5: Què has dit, Carles?
3: Doncs, Carles...
9: Recordeu.
3: Sí, no, anava a dir-te que, per tant, ens veiem dilluns.
9: Dilluns d'aquesta setmana?
3: Sí, home, el Crims d'aquest dilluns...
5: No, de la setmana que ve.
3: D'aquest dilluns, aquest dilluns que ve.
8: No, d'aquest
3: dilluns que ve.
9: Vostè no s'ha fixat en aquest petit detall.
8: Però és aquest que ve.
5: Mare meva.
3: Vostè... Quin és el petit detall?
9: Però vostè sap quin és el petit detall?
3: No, no sé quin és el petit detall.
9: Perquè el veurem més endavant.
3: Més endavant. Va, doncs ja està. Bueno, Carles, escolta. Que tinguis un bon cap de setmana, Carles.
9: Jo intentaré posar llum a la foscor.
3: Sí, no, com sempre.
9: Però no serà avui. Serà més endavant.
3: Més endavant.
9: Fixeu-vos-hi, eh?
3: Sí, sí, Carles Porta.
9: Soc Carles Porta.
3: Sí, no, que ja uns ho has dit 4.
9: Gràcies per acompanyar-me.
3: No, gràcies a tu per venir.
9: I recordeu lo dels focs.
3: Sí, sí, comencen petits i es fan
9: no,
3: grans.
9: No, que els veurem més endavant.
3: Més endavant. També. Molt bé. Carles Porta, moltíssim.
9: Gràcies per acompanyar-me.
3: No, gràcies a tu, gràcies. Carles. Gràcies, Carles. Adéu, Carles.
9: Soc Carles.
3: Sí, ens sí, no, ja ho sabem. Ens ha quedat claríssim.
9: Carles canvia.
3: Porta. Bé, pendents...
9: Voleu que torni avui o més endavant?
3: No, més endavant. Més endavant.
9: Carles canvia.
3: No, però aquest altre, Carles. Bueno, pendents del Reial Madrid i de les seves pitjors 24 hores amb molt de temps, Míriam Díaz, a veure, què hem sapigut aquest
5: matí?
3: Gràcies, Carles.
9: Gràcies per acompanyar-nos.
3: No, gràcies a tu. I marxa d'una vegada.
11: I adéu, sí.
9: Un moment, Míriam Díaz. T'has fixat...
11: En què? Que sóc miope.
9: No, t'has fixat en el guió que has fet avui per al butlletí? Fixa-t'hi.
11: Intento fixar-me que hi ha.
9: Hi ha un petit detall. Però el veuràs més endavant.
3: Més endavant. Bé, a veure.
11: Doncs he estat tot el matí aquí amb el tema del Madrid, aquest punt, i després de la batussa entre aquests dos jugadors, Valverde i Tchouaméni, a 3 dies pel Clàssic. La novetat és que Tchouaméni s'ha presentat a entrenar, entrant per la porta del darrere. S'ha exercitat amb normalitat amb la resta dels companys, però quan ja havia marxat a casa, se l'ha vist tornar a Valdebebas. D'on ha tornat a marxar 5 minuts més tard. Clar, això ha cridat l'atenció a la gent de Jugones.
3: Això us ha cridat l'atenció. Josep Pedrerol, bona tarda.
12: Sí, què passa? Bienvenidos a...
3: Sí.
12: A ese chiringuito especial.
3: Escolta,
12: vamos con el Isai, cuatro horas de chiringuito especial.
3: Perdona, el periodisme d'avui en dia, què passa? És que aneu a tres per hora. O sigui, el Carles Porta també amb unes pauses exagerades. A les teves també.
8: És que no tenen res a explicar.
12: Hay que generar misterio.
3: No ho entenc.
12: ¿Sabéis por qué ha vuelto Tchouaméni?
3: No, no sabemos.
12: No digamos, nos esperamos a luego, venga, vamos con otra cosa.
3: No,
12: cambiamos.
3: No, vamos ahora, lo tenemos.
12: ¿Tenemos switch? Venga, vamos con la chica de los switch a las cuatro.
5: Aquí no hi ha chica de los switch.
12: Chica de los switch a las 4, venga,
5: programa,
12: anem, switch.
3: Venga, anem amb el document.
12: Venga, pínxame, tira. Venga,
13: llamativo, dale. Lo que acaba de ocurrir en Valdebebas. Tchouaméni ha regresado a la ciudad deportiva. Nacho Andrés.
14: Sí, imagen curiosa porque 1:20 después de que el jugador saliese de estas instalaciones de Valdebebas, Aurelien Tchamény ha regresado. Eso sí, ha estado dentro 5 minutos, o sea que lo que haya venido a hacer, desde luego, ha sido muy rápido.
8: Claro.
11: Clar, un altre episodi per Carles Porta. Què ha passat en aquests 5 minuts?
8: Què ha passat?
12: Tenemos ahí el despliegue, tenéis vosotros alguien ahí.
7: Els guants de boxe s'ha deixat.
12: Tenemos a mi sobrino, Pedrerol. És a mi sobrino, el de deportes, Pedrerol.
8: No,
7: el Pedrol ja ha marxat.
11: Doncs t'he de dir que ja tenim la resposta.
8: Calleu.
11: Segons el diari AS, s'havia deixat el necessari.
12: Vinga, exclusiva. Exclusiva, vinga, música d'atenció.
11: Aquest ha estat el motiu...
12: Chapaní ha vuelto porque se había dejado el necessari.
8: Que vamos
12: con el desodorante.
8: Però fixa't una cosa, no és el mateix...
12: La cuchilla d'afeitar.
8: Un moment, no és el mateix que ho expliquis tu que ho expliqui Pedrol. Explica-ho. Què s'ha deixat Tchamény?
12: La espuma, unes tijerillas para cortarse los pelos de la nariz, el aftershave y sobre todo lo más importante, cuidado, ¿eh?
8: ¿Qué sos tú?
12: Tchamény se habría dejado...
8: ¡Ay!
12: Un botecito con colonia
5: S3. S3.
11: Realment és molt diferent la manera d'explicar-ho. Molts havien especulat...
5: Home,
11: a ell es manté
5: més.
11: Home, sí, l'atenció.
8: Ha generat una, o sigui, una expectació que tu, perdona...
11: Cadascú serveix pel que serveix, és així.
12: I cuidado porque...
8: Cuidado que no calleu.
12: Parece ser que Tchamény echa de menos en ese ser...
5: Com? Què ha passat?
12: Cacao de labios que algún compañero igual... se lo habría quitado.
8: Per tant, estem davant d'un robatori, del pintallavis de cacau.
11: Bé, molts han especulat que potser havia anat a buscar aquest expedient famós que el club li ha obert a ell i a Valverde, que recordem estarà entre aquests 10 i 14 dies de baixa per al traumatisme cranioencefàlic per aquest cop contra la taula enmig de la baralla.
8: Vaya tete.
7: Que eres tonto.
11: Mundo Deportivo, que cita fonts coneixedores, apunta que finalment la sanció sembla que només serà econòmica, és a dir, una multa bastant quantiosa, però per tant no seria una sanció esportiva i Tchamény podria jugar contra el Barça diumenge. I de l'entrenament què en sabem? Doncs hi ha hagut
8: Pedrerol,
11: discurs...
8: també teniu informació de l'entrenament, no?
11: Exacte, si Arbeló ha dit alguna cosa...
12: Vinga.
15: Caras serias en el retorno a la ciudad deportiva tras el incidente. Dentro del vestuario, un ambiente diferente tras la gravedad de lo ocurrido.
16: Ha sido un día complicado y difícil en Valdebebas, aunque el cuerpo técnico ha terminado contento con el rendimiento de la plantilla.
15: A 48 horas para el clásico, el entrenador ha sido claro.
16: El mensaje de Arbeló antes del entrenamiento ha sido contundente. Tenemos un clásico y es lo único que debe ocuparnos.
15: Más de 2 horas de convivencia y trabajo en una atmósfera enrarecida, distinta a lo habitual. En un vestuario que ya cuenta con Mbappé, que ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros y estará en el Camp Nou.
8: Fixa't.
12: ¿Sabéis qué os digo? Como culé, yo estaría... con miedo. Cuidadito el domingo.
17: Comprar pañales.
12: Presidente.
17: Que compren pañales.
12: ¿Le llega el olor hasta aquí?
17: Pero bueno, estiércol.
11: També m'he estat mirant l'informatiu de la televisió del club, de Real Madrid Televisión.
17: El más imparcial.
8: Quin humor.
11: ¿Vols saber com va Robert?
12: El más objetivo.
8: Sí, a veure.
11: Endavant.
18: El Madrid espera la mejor versión de su equipo el domingo en el Clásico, que le brinde una victoria ante su principal adversario, como ocurrió yo en la primera vuelta de la Liga, para dejarle un buen sabor de boca en el tramo final de la temporada.
11: Bé, he pensat, que d'aquí una estona en parlaran de tot aquest ambient enrarit.
8: A la televisió del club?
11: A la televisió del club, doncs mira...
19: Todo arrancado a las 11 de la mañana con el vídeo, después ya íntegramente sobre el césped, con la activación, con los rondos, con la posesión, con la táctica, con la finalización y también con los distintos disparos desde la frontal del área y con los partidos en espacios reducidos.
8: Atenció al detall, primers ja trets al camp d'entrenament.
11: Disparos,
8: Los primeros disparos.
12: Vols
8: dir que s'ha de fer una lectura...
12: Home, clar,
8: ja, clar,
11: és que
12: aquí has d'anar
11: entre línies.
12: He pensat, cuidado que el Madrid está ensayando presidente.
20: La tàctica.
17: Se l'he passat jo. La tàctica de la trinxera.
11: Va, he pensat, bé, al final de la informació ja diran alguna cosa, sí, no?, de tot sí. aquest ambient.
3: O sigui, amb
11: ambient.
3: Tot l'informatiu, estem arribant al final de l'informatiu de Real Madrid Televisió.
11: Exacte.
19: Con el Real Madrid llega en un buen momento ante un rival que se le da bastante bien. Le ha hecho ya 8 goles al Barcelona.
12: ¡Ojo!
11: Madrid, en buen momento.
12: 8 goles, presidente.
17: Y ahora vamos con el tiempo en Valdebebas.
11: Venga. Això mentre van sorgint...
12: ¿Qué tiempo hará en Valdebebas, chica de la...
3: No ens interessa.
11: No ens interessa Valdebebas. Per tant, cap paraula ni piu d'aquesta tensió ara mateix al vestidor. Això mentre van sorgint noves informacions que mostren l'autèntic polvorí dins l'equip, Mundo Deportivo assegura que gran part de la plantilla ja assenyala un jugador com el Talp, el que filtra tot el que passa dins el vestidor a la premsa.
8: Paco Bullo, Paco Bullo.
11: I no diríeu mai a qui apunten.
21: Què?
5: Figo, no. Figo.
22: Nena.
3: Atenció, perquè la Míriam Díaz ja s'ha empaltat.
11: Sí.
3: S'ha empaltat, de fet, molt bé, molt bé. Fas de Pedrerol.
12: Primer plano,
11: doncs, qui
12: primer
11: diríeu?
12: Plano.
11: Qui diríeu, home? Doncs Vinícius és el jugador a qui tothom apunta. Que és el Talp.
3: A veure, que el tenim en línia des de Valdebebas. Vinícius, bona tarda.
23: No soy tal.

0: sus padres.
1: Sí, porque va a segunda, Miriam.
0: Tu tranquilo, bueno,
1: doncs, va a segunda.
2: Així ens estan les coses.
1: Al
2: Real Madrid en parlarem a partir de les 7 amb el temps afegit, però a aquesta hora, doncs, això és el que ha donat de dit. Sembla que s'estigui rebaixant la tensió de cara al clàssic de diumenge, que en la línia poquí jo no les tinc totes.
3: Aquí el que s'hauria de preguntar de cara al diumenge és si un jugador Madrid pega a un del Madrid també, a mig partit, és targeta o no?
2: No, perquè entre ells es poden, com per mi, com si es maten. Per tant,
3: no, no és targeta, tu creus?
2: No, jo crec que no, que és el que espero que facin entre ells, que es matin i veure si entre tots acaba el partit abans i guanyem la Lliga. Bé, anem amb una altra de les dels col·laborats d'aquestes darreres 48 hores, que és el brot d'antivirus en el creuer Ondius. És aquest creuer que ara ja tothom ha memoritzat el nom.
4: Que ve de l'Argentina, sí. I que et diré que avui precisament ves el que són les coses, eh?
0: Digue-li, digue-li.
4: És la Mare de Déu de Luján, que és la patrona d'Argentina, eh?
2: I?
4: Fixa't que tot lliga, eh?
2: Ah, ui, sí, ui, lliga que...
4: I del Paraguai i de l'Uruguai.
5: Imagina't.
2: I?
4: Que tot lliga.
2: A veure, Míriam, el govern espanyol que investiga un cas sospitós de contagi a Alacant.
6: Sí,
2: seria un passatger de l'avió on va viatjar la segona víctima mort. Això cada cop és més difícil de seguir un primer avió d'un avió que va sortir, que va aterrar, que
4: perquè
2: va marxar...
4: Perquè aquella hostessa no ho té.
2: Ara entrem en detalls. A veure, que Míriam Díaz té tots els detalls. A veure.
6: Sí, aquesta dona anava, diguéssim, dos files per darrere de la dona que venia amb símptomes des del vaixell.
2: Dues files per darrere.
6: A darrere, a l'avió, exacte. Va morir, recordem,
2: la
6: senyora holandesa. Va morir poc després.
2: Sí.
6: De fet, la van embarcar a l'avió i la van fer sortir de l'avió perquè ja estava la senyora doncs bastant malament. Adeu. I va acabar morint que no havia sortit ni de l'aeroport. O sigui, va ser literal. Però en aquesta breu estona que va conviure doncs, amb certa gent a dins
4: un moment,
6: de l'avió...
4: Un moment, eh? I te diuen, no hi peligro, no hi peligro.
2: Si pogués callar una miqueta i poguéssim escoltar la informació
6: doncs,
2: la,
6: clar,
2: de l'Amir...
6: Doncs clar, ara estan doncs, agafant tots els contactes que va tenir aquesta senyora dins de l'avió. I aquest seria...
2: Escolti, perdoni un moment.
4: Un per aquí i l'altre per allà. Això és la Covid.
2: El Basté té comentaristes que van interrompint? No. El Basté fa l'informatiu i la gent no interrompeix. Si pogués callar, li agrairia. A veure, digues, Míriam.
6: Doncs això.
2: Que pot callar...
6: Dintre d'aquest...
2: Silenci, que jo no sé.
6: Dintre d'aquesta investigació dels contactes, on s'ha trobat que aquesta persona que va viatjar des de Sud-àfrica a Alacant, i allà va començar a tenir tos. Se l'ha ingressat a l'hospital, on s'està a l'espera dels resultats de les proves, doncs per saber si té o no l'antivirus.
2: Va tenir tos ella, no cal que en tingui vostè.
4: Fa l'efecte que ja ho tinc jo, eh?
6: Sí, segur.
2: Vostè sempre té el del que parlem.
6: Així ho ha explicat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
7: Hemos de decir que este es un caso bastante improbable. Se encuentra es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave, pero aún así, en el caso de que fuera positivo, esta persona iría directamente a una de las habitaciones de los recursos de la red Watan.
6: També ha parlat d'un altre passatger, un segon passatger d'aquest avió, que no estan investigant, que és un sud-africà que... És un sud-africà que va venir a Barcelona...
2: És que és una falta de respecte per la Míriam, perquè avui està intentant explicar-t'ho.
4: Estic al cas...
2: Bueno, doncs calli, cony!
5: I la gent després a casa diuen, no entenc res, que l'abuelo està interrompent.
6: Hem parlat del primer Alacant, que està ingressat amb tos. Un segon cas, que és un sud-africà que també anava dos files darrere de la segona víctima que va morir del creuer.
4: Però aquesta que feies, girava i anava estossegant a tothom?
6: No ho sabem. És un...
5: L'avió és un lloc tancat, senyor Marcelí, entén?
6: És...
5: Com aquí, com aquest estudi.
6: Aquest segon
3: però hi ha gent que escup, eh?
2: Va,
6: aquest segon passatger que va venir a Barcelona si ha estat una setmana
4: aquí,
6: i ja ha marxat, ha tornat a Sud-àfrica. Per tant, aquest
2: cas... Però aquest segon passatger...
6: No se l'està investigant perquè ja no és aquí, no ha tingut símptomes aquí.
2: Val, per tant, aquest segon cas no hi ha cas, no?
6: No, però com que també va venir a l'Estat espanyol, doncs també s'ha hagut d'informar de que hi ha hagut aquest segon passatger que va venir una setmana i va marxar. Però
4: aquí, eh?
6: No s'ha fet una investigació
4: aquí.
6: Perquè no va presentar aquí, diguéssim,
4: una
6: cap
4: setmana,
6: símptoma...
4: Eh?

0: Aquest, tota el primer sí que té tos, per tant, el primer sí que...
1: No és allò del plàtan.
2: Jo, de veritat.
1: No és allò del... No és la llavor del plàtan que vola, no?
3: El bitxo.
1: És el bitxo.
3: El bitxo. Està aquí.
2: Home, faltava el comentari de qualitat de Miguel Bosé. Que faltava també amb tot això de l'antivirus.
3: Que se contagie porque no hay vacuna.
2: Claro.
4: Però què penses tu de l'antivirus?
3: Que te puedes contagiar porque no hay vacuna. Lo cual es un bitxo bueno.
4: Ah,
2: es bueno.
3: Es bueno porque no hay vacuna.
2: Bueno, pero la gente se muere.
3: Pero no te controlan.
2: No te controlan.
3: Te mueres sin control. Lo cual, mueres...
2: ¿Pero dónde está la ventaja de morirte sin control?
3: Pues que Bill Gates...
2: ¿Eh?
3: Ni Bill Gates ni Soros te están controlando.
2: Bueno, pero te mueres igual, ¿eh?
3: Pero, en este caso, es tu cuerpo que da pulso al bicho y es la tierra con el humus que están como una idea mezclada con el gusano. Como el gusano que hace tierra de humus.
4: ¿Has dit humus?
3: El humus de tierra.
0: Va, la bona notícia que ens arriba és que l'hostessa d'aquest vol, que va tenir contacte amb aquesta passatgera, ha donat negatiu, no té l'antivirus.
3: Negativo.
0: Aquesta és la bona notícia. I la segona dolenta és que el Regne Unit ha confirmat dos positius i un sospitós més.
2: Bé, mentrestant, el govern espanyol assegura que els cinc catalans, Vicenç Martí...
5: Què és això, això, això? Què?
2: La resta
5: de... Vida, la resta.
4: Per favor.
2: La resta de
5: passatge... Quina merda d'informació és
2: aquesta? La resta de passatge, a part de catalans, tant se li han fot, no?
5: Sí, és que no ho sé, jo respecto, però que es fotin. Mentre els catalans... Veure, bueno, els... i que siguin de Puigdemont, si no, també m'és igual.
4: Les pauses del Pedrerol, eh? Vull dir-te tothom.
2: No, els cinc catalans i la resta d'espanyols, que és el
5: va, va, va.
2: Que són dits al creuer, no posaran cap problema per fer quarantena quan arribin a terra.
0: Exacte, avui han fet videoconferència amb ells aquest migdia i han demanat que es transmeti a tothom que ells no són un risc per la població general, que admeten, això sí, certa por i inquietud per les declaracions que hi està havent contra l'arribada del creuer a terres espanyoles, i diuen que el Ministeri els ha deixat clar que estan al seu costat. Admeten, això sí, que encara no tenen clar el govern espanyol quants dies els faran fer quarantena,
6: que no surtin, que els aixeguin la porta.
0: El dubte principal és saber si comencen a comptar.
2: No surtin, que... bueno, quan acabin la quarantena.
0: Home,
2: sí, no?
0: Clar.
6: No, però sí, de cas, que a vegades això queda allà en la tiente i almenys es desperta,
1: Sí.
0: Home, per favor.
1: Mira que hi havia gent que tenia la Covid i no li va sortir.
6: No li va sortir
1: i
6: després...
1: I te l'encomanava igual,
4: Asimptomàtic.
6: Sí. Això.
2: És que aquest, bueno, és igual, aquest virus no... És que ho han estat explicant especialistes aquest matí, que no és la Covid.
0: Sí, no és la Covid, exacte.
6: També deien que
1: aquí no arribaria. Sí.
0: Bé, els treballadors de l'hospital on portaran a tots els catalans i a la resta d'espanyols, el Gómez Ullà de Madrid, admeten que hi ha hagut... que estan una mica neguitosos per tot el rebombori mediàtic, però diuen que estan preparadíssims. Aquests. Recorden que van acollir, recordem, aquella infermera infectada d'Ebola el 2014 i també els primers repatriats des de Wuhan per la Covid. José García és el delegat de prevenció de l'hospital.
7: Inquietud, sí. Es verdad que es una situación nueva, es una situación que se nos desborda. Todo el desconocimiento es una incertidumbre. Estamos preparados, somos personal cualificado.
6: Qué guapo.
1: Pero, ¿verdad? ¿Té desconocimiento o está preparado?
0: Estan preparados.
2: Estan preparats, malgrat...
1: No,
2: malgrat la malaltia, hi ha un cert desconeixement, perquè és un virus que no el tenim controlat aquí.
0: Exacte. No, novetat, sobretot, el trasllat de com es farà del vaixell a terra, fins a l'avió i després als seus països de procedència. Tot començarà dilluns. Es farà amb llanxes, des del vaixell fins a port, amb grups per països, després amb autobús fins a l'aeroport, que és a 10 minuts d'aquest port, i des d'allà amb els avions, doncs, que el govern ha demanat que siguin medicalitzats, de cada país d'on és cada ciutadà. Per tant, no hi haurà contacte, això diu el govern espanyol, amb els ciutadans de l'illa, segons ha explicat la secretària de Protecció Civil, Virginia Barcones.
8: Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con el personal civil. Los canarios y canarias, que empatizamos plenamente, bueno, pues con ese desasosiego después de haber pasado, como hemos pasado una pandemia, y que están oyendo información de todo tipo, mucha gente opinando. Uno ya no sabe lo que es cierto, lo que no es cierto. Yo les digo que con toda seguridad no hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil.
2: Hem estat seguint el testimoni de la secretària de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el que ha dit ella, hi ha per la població canària un gran desassossec perquè no podran sortir al carrer a saludar quan passa la comitiva com si fos el papa mòbil, sí. I certament ha generat una gran decepció a les Canàries per no poder saludar els que quedaran
1: amb les llances.
2: Quedaran confinats. No, quan van amb la quan van amb l'autobús, en aquest cas, que els trasllada.
6: Ja esto pasa en Jurassic Park, que s'escaparon d'ahí del recinto i se
2: Jurassic Park és un altre...
6: Lo mismo,
2: un altre
0: i per acabar de calmar tothom, el govern espanyol ha dit que ja estan a punt d'acordar amb la naviera holandesa que el creuer, quan deixi els passatgers i la tripulació, desembarqui i marxi directament cap al país d'origen, cap a Holanda. Per tant, no caldrà desinfectar ni tot el tema
9: les coses
0: de
9: s'han de fotre de forma...
2: Calla, que ara arriba el punt de vista professional.
9: Aviam, hem de també demostrar que som un país civilitzat i s'han de fer les coses bé, collons, amb seny i ben fetes. Som un país avançat. I aquí el que s'ha de fotre és... ja s'hauria d'haver fet, enfonsar el vaixell. Això s'hauria d'haver tret el tap del vaixell i deixar-lo enfonsar.
1: I
9: tant. Ja està, aquí... Aviam, mort la ràbia, te quedes sin perro, saps? Vull dir, això... No. Això ja ho diu sempre la dita
2: aquesta. Serà al revés, no? Sí. Mort
9: el gos, és igual. És igual, que el cas és que mort tothom, aquí. Saps? És
2: Però què vol dir treure el tap i enfonsar? Però suposo sense la gent.
9: No, home, la gent justament és que està contagiada, sí.
0: Ara mateix no hi ha cap símptoma.
2: Sí, però hi ha gent que... Exacte, hi ha gent que no té cap símptoma, també els enfonsem.
9: Aviam, el dels porcs senglars, com es va solucionar?
0: Encara no està solucionat.
9: Aviam, som animalistes amb tot o no som animalistes? Perquè aquí som animalistes de boquilla. De boquilla, sí. Però després, a l'hora de la veritat, o fem una igualtat entre animals i persones, o aquí, ens estem enganyant.
4: Vostè vol dir matar les persones.
9: El que avui dia s'ha entès, el que avui dia no m'ho feu tot.
1: No ho he dit, això. Ha
4: dit enfonsar el vaixell amb tota la gestió.
1: No digui posis en boca seva paraules que no digui.
4: Es van matar pels senglars, ell diu matar persones.
2: Està posant el mateix...
0: Perdoni,
2: està posant el mateix nivell la gent que està al vaixell que els porcs senglars.
9: Pregunta-li a un animalista. Això que m'acabes de dir, això i protegir l'animalista, a mi no em preguntis res. A mi no m'emmerdis amb aquestes coses.
4: Home, és el que acaba de dir, eh?
9: Jo només poso uns conceptes sobre la taula que cadascú ha de saber ordenar-los.
4: És enfonsar el vaixell amb tota la gent que hi ha a dins.
9: Tu arribes a aquesta conclusió, perquè tu ets una salvatge, o que sigui. No, perquè tu has de... I tu justament ets la més animalista de totes,
4: sí, clar,
9: tu,
4: perquè m'ha semblat sentit això.
9: La més, la que vol salvar els toros. Increïble. En fi, està tot dit.
2: Atenció, perquè del antivirus hem d'anar amb un altre virus que ara el tenim focalitzat al Giro d'Itàlia, Míriam.
0: El Giro, sí. De fet, ja el tenim en marxa. Avui, primera etapa de les tres que es disputen a Bulgària, amb el danès Jonas Vingegaard com a principal favorit per guanyar la Maglia Rosa. Però cal estar pendent dels ciclistes de l'equip Lotto Intermarché perquè gairebé no poden participar al Giro. De fet, durant la presentació, només van pujar a l'escenari 5 dels 8 ciclistes inscrits. Així ho narrava Eurosport.
10: Y no están todos. Algo sorprendente. Son 8, como sabéis, los corredores, y se han quedado solamente 5.
0: I és que tres d'ells, t'he de dir, que en aquell moment estaven vivint entre el box i el vàter. Resulta que el cap de setmana passat van participar a la Clàssica d'Ardena, que és una altra cursa, en una zona on hi havia ramats i tractors a la carretera.
2: I què passa?
0: Llavors, clar, què va passar? Que plovia molt, això va provocar molt de fang, es va barrejar la terra amb els fems dels animals, i segons la premsa belga, les rodes de les bicicletes que van passar per sobre van fer alguns esquitxos que van anar directe a la boca dels corredors.
6: Ai, por favor, salpicón de marisco.
0: Que s'ho van empassar. Entre els afectats, Arnaud Delier, que és el líder de l'equip i guanyador precisament d'aquesta clàssica.
2: Estem parlant d'un altre virus, el virus de la caca de vaca.
0: Caca de vaca.
11: Puta mierda i caca de la vaca.
2: Sí. És que hem passat de la caca dels ratolins a la caca de vaca.
0: A la caca de vaca, exacte. Per sort ja t'he de dir que avui han pogut sortir.
2: Però tots han pogut agafar la sortida.
12: Muy buenas tardes y saludos cordiales. Si hablamos del Giro de Italia, hay que hacer un despliegue como Dios manda. Y espero que esta casa tenga bien cubrir, como si fuera un partido de fútbol femenino, la gran cadena de color de Italia. Queremos helicópteros, unidades motorizadas, coches descapotables con emisora adentro para que pueda contactar con la cabeza de carrera. con el último de la fila y con todas las unidades móviles y el cagómetro, y hay que contarlo todo al detalle y alargarse lo que haga falta. Me da igual el contenido que tengáis o si el programa que viene después empieza más tarde. Si Encarna Sánchez lo aguantaba, vosotros también podéis.
11: Señoras y señores, siento vergüenza. Esta tarde, cuando sabiendo que era un día de vital importancia para la política de mi país, yo había citado alcaldes,
13: a personalidades,
11: a presidentes de comunidades, para que ustedes pudieran tener una información fidedigna, rigurosa, seria, honda, madura.
13: Honda y madura.
11: No ha podido ser. De hecho, el ridículo frente a todas esas personalidades. Y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro. Claro. No sé para qué, pero hay 15 minutos de giro.
13: De Italia.
11: De giro de Italia. No de España.
4: ¿Qué vas bien tú? ¿Qué
11: yo sé.
13: Que hablo con ella.
4: No, por favor.
11: Yo soy tremendamente profesional.
13: Profesional.
11: Pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos, yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir.
13: Claro, Encarna.
11: Y ha durado 30.
13: ¿30?
11: ¿Por qué? No lo sé.
13: Yo
11: falta
13: tampoco.
11: De organización.
13: Claro.
11: No lo sé.
13: No lo sé.
11: Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia, sino subo.
13: Claro.
11: Pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida,
13: 30 años,
11: es llamarme como me llamo. Y ser 30 años,
13: claro,
11: una profesional intocable, respetable y respetada.
13: Claro.
11: Por tanto, señoras y señores, dígaselo, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
13: Vete, Encarna, sí, bien dicho.
12: Pues ha quedado claro, prioridad absoluta para el Giro de Italia. Y si Mireia Garrulera tiene que hacer solo media hora de no lo sé, pues ahí está, media hora, porque lo importante es estar con la última hora de la carrera. Por cierto, la primera etapa que salía desde Bulgaria ha ganado Paul Marrier del Sodal Kick.
2: Es que no, este, no, y esta no, vez, no, no bastem seguint, José María.
12: Ya, y esta pero vez hay que alargarse, sí, lo que haga falta, no, es que porque además tenemos esa intoxicación por caca de vaca.
2: No,
12: y el verdadero giro será ver las carreras de los ciclistas para encontrar un váter libre, sobre todo el policlín, que esté limpio y tenga papel. Quiero un enviado especial en cada baño público de Italia.
2: Imposible.
12: Y si no lo tenemos,
2: no lo tenemos.
12: Los que comeremos mierda seremos nosotros.
14: Es una puñetera mierda.
1: Claro. ¿Por qué?
12: Y si no, rodarán cabezas.
2: Cabezas. ¿Qué li passa?
1: Per què corren amb la boca oberta els ciclistes?
12: Por la respiració.
2: Per respirar,
1: per respirar pel nas.
4: Però hi ha algun moment que obres la boca, no?
1: Els va entrar pel nas.
2: Va, acabarem.
4: Senyor, deixa dir una cosa al senyor Buigas ràpida, que ha fet una pregunta abans. Ha dit que si hi ha un jugador que té una conducta violenta amb un altre jugador, sigui del seu equip o d'un altre. Què diu que tenia raó?
9: Jo, que la pregunta que sí, que és targeta.
4: Jo estava situant una mica la pregunta que ha fet vostè, que és que si hi ha algun jugador que té una conducta violenta
9: amb un del seu propi equip.
4: Sí, o contra qui sigui, sap què vull dir-li? L'organisme regulador de la normativa de futbol, el IFAB, diu que les conductes violentes d'un jugador amb la intenció d'agredir a un altre, sigui del seu equip, sigui d'un altre, sigui company, sigui membre del cos tècnic, membre de l'equip arbitral, espectador o qualsevol altra persona, sí que es considera una conducta violenta i per tal és sancionat.
9: Demà juguem contra vuit o a mitja part?
2: Demà no.
5: Demà juguen a les pericles.
2: Bé, deixeu-me saludar ja a aquesta hora al Marc Serra. Marc, bona tarda.
15: Bona tarda, què tal? Com esteu?
2: Allau de comentaris, Marc, de suport al Pere Puigverd, pagès que ens va acompanyar ahir al Versió RAC1, que és, després de posar-se en contacte amb nosaltres, recordem que va denunciar que l'havien multat amb 10.000 euros per anunciar la seva fruita a la carretera amb un cartell, cosa que prohibeix la llei. Doncs bé, Míriam, el govern s'hi ha posat en contacte i s'ha compromet a posar-hi remei.
0: Sí, amb el ressò que ha tingut la nostra notícia, la nostra entrevista al Pere i tot el que ell va explicar.
15: I
0: doncs
15: deixem també agrair la gent del sector, per exemple, el sector de la cuina, sector agrari i ramader, que també s'ha fet ressò d'aquesta notícia.
0: Sí, donant suport als petits productors també. Hem trucat al Pere després que la notícia de les multes doncs generés totes aquestes reaccions. Un dels comentaris que va rebre a la xarxa X va ser del conseller d'Agricultura, l'Òscar Ordeig.
5: Socialista, socialista, i està ahí escuchant,
0: que deia que, si, que l'havia trucat i que es comprometia a buscar solucions. Doncs en Pere ens ho ha confirmat, diu que van estar xerrant durant una mitja hora.
5: Toma, mitja hora.
0: I explica que ara, per fi, està esperançat.
4: Què et passa?
16: Va dir que s'ho estudiarien perquè això es canvi. Ell em va dir que... que el president sap que jo te truco. Mira. Evidentment, el president ho sabia.
5: Salvador,
16: jo suposo que és un tema sensible i que s'ha d'arreglar. Jo els dono un marge de confiança. Tampoc va poder concretar, però diu que les lleis es poden canviar, es poden buscar excepcions en segons quines zones, que si és per vendre directament els productes o en zones rurals.
15: Jo tota la confiança en la política, però ha dit que ho estudiaria.
0: Sí.
15: Nosaltres ho seguirem, que de vegades...
1: Sí, sí, però... Jo he vist el cartell avui on està posat no es veu, no fa nos enlloc.
15: No.
1: Ja has de tocar el Boraviu.
2: També... Ja ha estat vostè allà in situ?
1: No puc.
2: Doncs aleshores, tampoc sap si molesta molt. Si ho ha vist amb una fotografia. Les imatges.
1: Ho han ensenyat per la tele avui.
2: Sí, ho he vist amb unes imatges. Però vostè hi ha estat allà?
1: No.
2: Vale, però...
1: És molt lluny, eh?
4: Mira, hi ha estat ni hi estarà.
2: Sí, exacte. Digues,
0: qui hi estarà la setmana que ve és gent del propi govern, que ja li han dit a en Pere que aniran personalment a veure'l per conèixer millor la problemàtica. I de moment, doncs en Pere ha dit que deixarà el cartell allà on és perquè li han assegurat que no li posaran bastons a les rodes.
16: M'han dit que això no ho faran, de moment, que no m'ho crec fins que ho vegi. Però el que no faré, que ja havia avisat el paleta que els tragués, el que no faré és treure'ls. Estic més esperançat, encara no... del tot, però no solament per mi, sinó per tota la gent del camp, tota la gent que té iniciatives, que és creativa, que fa formatges, que fa oli, i que viu malauradament en un lloc rural, que no és una gran ciutat que pots anunciar a cada cantó, i en el lloc rural, que aquesta llei no permeti anunciar en el lloc rural.
0: Per tant, doble celebració per en Pere Puigverd, perquè a més avui és el seu aniversari.
2: Moltes felicitats.

0: la sumar és tot, la veritat.
1: Sí, això, és això, això que deia de vendre la fruita...
2: Sí, va dir...
1: La tocada sí, més barata.
3: Sí, les pomes. Sí, sí.
4: Va, multa.
2: Que no li deixaven fer, exacte. No li deixaven fer una multa,
1: jo,
2: eh?
1: A la fruiteria que vaig jo ho faig sempre.
2: Ah, sí?
1: Sí, la toco abans i m'ho foten més barat, tu. La toques una estona...
2: La toca vostè mateix?
1: Sí, la toco. I diu, escolta, la tocada m'has dit que sí, no? Doncs aquesta tocada.
5: S'ha de posar un guant d'aquells de plàstic. Hi ha uns guants de plàstic.
1: No, com més la toquis i més li fotis un cop o així, amb la ungla també la recascada.
2: Ah, la rasca amb la ungla.
1: Sí, la rasco.
3: Li clava l'ungla.
1: I allà diu, escolta, jo l'he tocada, això està tocat, si m'ho has de fer més barat. I primer em diuen que no, però esclar, es va creant una cua i al final diu, què va passar i què vols pagar? Què vols pagar? I diu, això, i passo.
2: Li agrada més perquè l'ha tocat vostè mateix, fins i tot?
1: Sí. I després les lletges són més barates i escolta, les pomes, aviam, maques tampoc n'hi ha. No n'hi ha pomes que dius, hòstia, aquesta està boníssima. Vull dir, de mirar-te-la, em refereixo, eh? Diu, que la gent passi pel costat i giri el cap, saps? Que diu, hòstia, aquesta com una poma, Miss Universo, saps? No.
2: Miss poma.
1: La poma és lletja sempre, vull dir, no et crida l'atenció. Mm. Per tant, tampoc no, la bellesa no és molt important.
2: Bé, a veure, Serra.
5: Sí.
2: Anem amb un esdeveniment que pensàvem que era anual, però pel que sembla és bianual.
5: Sí.
2: Estem parlant d'atenció, poso un redoble, sisplau, sí. Àlex. Estem parlant del Màgic Internacional.
5: Oh, bravo!
2: Edició primavera. Tenim edició hivern,
5: sí.
2: I ara tenim edició primavera.
5: Ens va arribar la publicitat i la convocatòria de premsa del Màgic i vaig pensar, hi ha passat un any? Però si ja ho fem fer l'octubre.
3: Sí, sí.
5: I ens van dir, no, que hi ha dues edicions.
2: Dues edicions.
5: Ara són a l'edició primavera.
2: Ah,
5: i, evidentment, s'ha fet el mateix que es va fer a l'edició,
3: sí,
5: diguem-ne, de l'octubre, novembre.
3: La cançó sempre és aquesta.
5: Sí, sempre és aquesta.
1: Sí.
5: Es va començar...
3: És com de Nadal, però, això.
5: Perquè és de l'edició que es fa a l'octubre, novembre, i s'aprofita per l'edició primavera.
2: Ja, però a la primavera potser que inventessin una cançoneta nova, però és que aquesta no té cap sentit.
5: És la marca, Quan la sents, ja saps que és màgic.
2: Exacte. Exacte. Exacte. Això és que vas directe al
5: Màgic,
2: al Pou.
5: Bueno, això és l'edició primavera. També comencen, com l'altra edició de l'octubre-novembre, amb la roda de prediccions.
2: Extraordinària.
5: Una cosa que aquí al programa seguim...
2: Bueno, el que jo crec que hauries de fer és agafar les prediccions de l'octubre i contrastar-les amb si ha passat o no ha passat.
5: Abans d'entrar, ho he fet amb un parell, es va dir que la Mini Amal tindria més d'una relació. Encertat.
2: Encertat.
5: És a dir, que no era la dona de la seva vida en aquell moment.
2: Això sí que és cert.
5: És un canvi de pareja constant.
1: És difícil, d'endevinar això, perquè avui el jovent es casen ja amb 15 i ja no es divorcien fins als 30.
5: I es va dir que Amazon... Es va dir que Amazon dimitiria.
2: Ah, doncs mira, escolta...
5: Dos encerts del que podem escoltar així abans d'entrar.
2: Molt bé, un aplaudiment per... El Màgic Internacional.
3: No era el més complicat d'encertar, també.
5: A veure,
2: bueno, però ho has d'encertar.
5: Ho voleu tot, ara, vosaltres.
2: Clar,
5: què vens a dir? Fes-ho tu, treu la pèndula i fes-ho tu.
2: Exacte.
5: Bueno, us explico l'alineació d'aquest any.
2: Vinga.
5: No tinc totes les dades de tot el que significa el que fan aquesta gent, però jo us ho dic.
1: Endavant.
5: Ha participat...
2: Professor Sebastià de la Bo, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Bona i màgica tarda.
3: Qui serà vostè, allà?
1: No, perquè no ho vaig vendre.
5: No, ja vol saber res.
2: Ah, s'ho va vendre, era seu, això.
1: Era meva, la fira.
5: No toqueu aquest tema.
1: Me la vaig vendre, vaig cobrar una pasta i no m'interessa.
5: No, perquè ja no té res a veure la Sebastià de Poma en màgic.
2: Bueno, però va ser el creador, no?
3: Però, per tant, està orgullós d'aquesta fira.
1: Ja m'importa un pito.
5: Bueno, de les seves edicions, sí, aquest ja no ho toca. La primera que va participar a la roda de prediccions que ara escoltarem es diu Belisana.
3: Belisana?
5: Sí.
1: Però sembla un nom de Tila.
5: Qui? Belisana. Mèdium...
2: Quin currículum té?
5: Mèdium. Canalitzadora i especialista en canalitzar missatges a través de la natura.
3: Com?
5: Ella toca la natura, toca un arbre, per exemple.
2: I li ve
5: que és la predicció.
2: Bueno.
5: Segon, un nom, diguem-ne, no tan poètic, Josep Luque.
3: Uh-huh.
5: És més nom de persona que treballa en una empresa de detergent.
2: Com el que hi ha el director general de Camp.
3: Encuentra algo mejor?
5: Sí, pues bótelo. Especialista en medicina natural.
2: Ah, això està molt bé.
5: Quàntica.
2: Com?
3: Caram.
5: Quàntica. Senador energètic i mestre de runes vikingues.
2: Caram.
5: Josep Luque. La que ve ara és un clàssic, Professora Rosana.
2: Home,
3: ara sí.
5: Mèdium i mestre en creixement personal.
2: M'ha agradat això, la mestra de runa vikinga, m'ha agradat. Sí. No sé com l'han incorporat a mestres de runa de les rajoles de Barcelona.
3: Però ara molt... que falten mestres...
5: No, i sobre runa, per tant.
2: Sí, runa a Barcelona és un no parar de generar runa.
5: Escriptora, la professora Rosana, mestra sí. en càbala i canalitzadora d'energia angèlica.
1: Angèlica, sí.
5: Això són energies dels àngels, eh? Fixa. I per acabar, Albert Lozano...
2: Quina gentada, no?
5: Els millors dels millors, terapeuta transpersonal.
3: Sí. Què vol dir això?
5: No en tinc ni idea. I creador del mètode d'alliberació genètica per sanar memòries heredades. Això ho he preguntat,
2: sí.
5: i pot ser que tu no recordis alguna cosa del passat, i ell et fa una teràpia, i pam, recordes coses que no sabies.
3: Em convidaria. Potser no cal, també.
5: I en queda encara una última convidada.
2: Hosti, quina gentada, no?
5: Però crec que és millor que sentim com se l'ha presentat en aquesta roda de prediccions. Escolteu atentament.
0: También contamos con Iris, mujer arcoiris. Ella es conferenciante internacional de linaje andino chamánico. Ella trae mensajes de la tierra, del universo. Ella es muy sensitiva, clarividente. Ella es guía espiritual, pero también es terapeuta 5D, reprograma el ADN, 5D. Trabaja la activación de los dones y organiza fantàstics viatges, Grècia, Egipte, Mèxic, Perú.
5: Per tant, el negoci és l'agència de viatge.
3: Home,
2: perquè però ho fa tot aquesta senyora.
5: Tot, ho fa tot. I 5D, no sé ben bé d'on... No en tinc ni idea, però que domina moltes
2: ja
5: coses...
2: Existeix el 5G i el 5D és d'evidents.
5: Bueno, per Isana, Josep Luque, Rosana, sí. Albert Lozano i Iris, la mujer arcoiris, sí. són les que participen bueno, en aquesta ronda.
2: Home, el cartell és immillorable.
5: Espectacular. Comença responent la professora Rosana sobre el futur immediat d'Espanya.
2: Ah,
5: què passarà i com aniran les coses?
2: Bé.
0: Entonces, mi primera pregunta, profesora Rosana, ¿estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Realmente nos espera un año nefasto?
4: Es un año nefasto, es un año en el cual es, tiene que haber una transición
2: para la cinta.
4: La matriz de nosotros.
2: La cinta.
6: Estàs encantat.
2: Què estàs mirant? El Tour de França? A la Giro o què?
5: No, és que ha quedat molt, molt en xoc. En xoc.
3: El Tour de França.
2: Torna a posar.
6: Para i torna
0: a posar. Mi primera pregunta, professora Rosana.
2: Mai, nefacto.
0: ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Realmente nos espera un año nefasto?
4: Es un año nefasto, es un año en el cual...
2: Bueno, es que fa la abreviatura per anar per feina de nefasto...
3: Volia dir en efecto, nefasto, i avui es fa rejat, no?
5: Si cada vegada que parla professora Rosana hem de parar, no acabarem mai, perquè en aquesta roda de prediccions van haver-hi alguns errors que ara escoltarem.
2: Vale, pues no dic res més.
5: Continua.
4: La transició i les persones darse cuenta de que estamos en un proceso matri... La matriz de nosotros está equivocada. Tenemos que hacer un cambio muy grande. Este año realmente es un año de conflictos generales.
2: Ojo.
4: A partir de junio y julio yo preveo muchísimas cosas negativas. Muchísimas cosas
2: el
4: negativas.
2: Mundial.
4: Es un año en el cual tenemos que optar por vivir el ahora. Y sobre todo... lo que sí tengo que decir es que en la economía vayáis con mucho ojo. Ya lo hablaré a las 7 de la tarde que tengo las predicciones.
5: Però la tarifa que hem pagat de la ronda de prediccions no entrava aquesta. La de pagament, que era més tard, sí que entrava l'altra.
2: Però ja t'ho ha dit, que pinta fatal.
5: Pinta malament.
2: Any nefast.
5: Però atenció...
2: Bueno, que va encaminada amb tot el que està passant a l'Estret d'Hormuz i tot això.
5: Totalment. No, després hi preguntaran, Iris, mujer arcoiris, opina sobre què passa amb Espanya i atenció, lligam amb Montserrat.
7: Ah! Efectivamente, hay mucho movimiento que podemos ver desde la tercera dimensión, mucho movimiento, muchos conflictos, pero tenemos que saber que eso es la base de un proceso de ascensión, de un proceso de evolución. No más tenemos aquí la montaña de Montserrat, que es un portal energético donde va a empezar incluso a activarse mucho más, porque si bien es cierto, desde la Matrix, desde la 3D, se está realizando estos otros trabajos a nivel, digamos, desde la 3D, dichas como negativas, pues la montaña de Montserrat y muchos lugares energéticos de nuestro planeta y de aquí especialmente de España se están activando. ¿Por qué? Porque se encuentran información y discos solares muy importantes. Aquí en la montaña de Montserrat, pues está activando esos códigos para, de alguna manera, transformar y trascender y transmutar todo aquello que se está viviendo. Así que tenemos que también confiar en nosotros.
8: ¿Lo dijo Solare?
5: ¿Qué hem d'anar a fer, Montserrat?
9: Iris, Mujer Arcoíris s'ha anat apagant a mesura que anava avançant.
3: Era 3D, tio, es fixa.
9: És 3D, és 3D.
3: I abans era 5D, eh?
9: Abans hem perdut 2Ds.
8: Però ella t'ha parlat des de la tercera, i ella ho veu des de la tercera dimensió. Que és precisament aquesta on som.
9: Bueno, sí, per això, que és la bona. Diu que Montserrat ens donarà molt bones energies. I ara toquem temes més terrenals.
2: Sí, perquè de moment, entre tu i jo, no he entès res. O sigui, si poguéssim anar a coses més...
9: Se li va preguntar...
3: Bueno, perquè nosaltres no hi entenem, perquè estan més elevats, eh? Nosaltres no arribem.
9: Se li va preguntar...
2: Una tarima,
9: però... Se li va preguntar a la professora Rosana... pel futur de la vivenda.
2: Aquesta és una
9: molt bona pregunta. No sé si s'ho havia preparat gaire, però això és el que va respondre.
4: Bueno, yo, sinceramente, la cuestión vivienda, la cuestión de los jóvenes que tienen esos grandes problemas para adquirir un puesto donde poder estar solo y vivir tranquila, tranquilos, yo no lo veo. No lo veo para este año, sí lo veo para el 2030, habrá cambios muy importantes, en estos 4 años que falta para el 2030, habrá cambios muy importantísimos, y a partir del 2030 sí que veo una regularización dentro del ámbito vivienda. Lo que sí puedo decir es que cuidado con las inversiones, porque en este año es un poco conflictiva.
9: Per tant, optimisme a partir del 2030. Falta una mica encara, però a partir del 2030
3: Les inversions arribaran.
9: I també li han preguntat, això sí que va ser agosarat, per l'estret d'Hormuz, de la professora Rosana.
8: És una especialista.
4: A ver, Irán tiene un factor a su ventaja, que es la paciencia. Quiere que actúen los otros para ellos no ser los primeros. Pero Irán tiene algo muy fuerte que algún día lo vamos a sentir todos. Lo que sí puedo decir es que esto es un juego de ajedrez. Estos son piezas que están moviendo toda la matriz. Y son piezas que están moviendo gente de élite, gente que realmente sabe lo que tienen en la mano. Y nosotros, como zombie, que siempre aceptamos todo lo que ellos dicen, pues si me preguntas si el canal va a cerrar o se va a abrir, mi respuesta es que de momento está cerrado y que solamente puede una negociación bien hecha, muy bien hecha, con Israel, para que esto se acabe.
8: Fixa't. No ho hauries dit mai.
3: Marc, què és la matri?
9: La matriu és el lloc on vivim. I atenció amb Israel, eh?
2: Però ha parlat de zombis?
9: Sí. Que diu que estem una miqueta zombis i que no reaccionem a les coses.
3: Zombis érem ahir baixant de l'estadi olímpic.
9: Sí, que és veritat.
2: Sí, què?
3: Home, horrorós.
2: Què va passar?
3: Retencions humanes, és a dir, baixàvem a peu, parats, com una retenció d'autopista. Parats. Vaig anar a casa a peu, no et dic més. A peu, des de l'estadi olímpic. Perquè, clar, arribaves a plaça Espanya i no hi havia ni taxis.
9: No interrompiu, perquè estem parlant de política internacional. Perquè a veure si perdreu el fil.
3: Disculpa.
9: Ara ve Israel.
8: Anem al tema important.
4: En Israel hay una fuerza impresionante. Tienen el jaque mater. Ya hablamos de eso que estoy diciendo.
8: Mater.
4: Ellos saben cuándo tienen que actuar. Y va a haber... un jaque máter.
8: Ojo.
5: I va haver un jaque máter.
8: Això no va dir cap analista, eh?
9: Ni ho diran.
8: Un
5: jaque máter.
9: Un jaque máter. En aquesta roda de prediccions també es va donar pas al públic, que vaig pensar, a veure què pregunten, però el públic el vaig trobar encertadíssim amb unes preguntes molt
2: lògiques,
9: les que s'han de fer. Sí. La primera pregunta del públic, preguntant si pelaran a Trump.
2: Sí. Bueno, sí. Veus, ho han intentat 3 cops.
5: Exacte.
10: No se ha hablado de la opción de que haya alguien, no voy a hacer que quede claro, no quiero hacer apología de ningún tipo de violencia ni de terrorismo,
9: pero
10: también está la opción de que alguien con un poco de puntería vea que esta persona no puede estar en condiciones de seguir intentando dirigir el mundo de esta manera, jugando con la seguridad, jugando con las culturas y las sociedades, y a lo mejor apartarlo de su puesto. Esto se ha valorado, se ve si se puede valorar.
9: Violencia.
11: Trump lo intentarán matar 4 o 5 veces más. Eso está clarísimo. Pero yo te puedo asegurar que Trump es una persona que está manejando el mundo porque se cree de Dios. Y hasta que no lo liquiden otras fuerzas grandes, ahí va a estar ahí. Pero también te tengo que decir que está perdiendo la guerra. Trump está perdiendo la guerra. Cuando Israel saque de la manga todo lo que tiene, las cosas van a tener un antes y un después.
2: Un ante. Bueno, tot el que va dient, perdoneu, no va gens encaminada.
9: No, és que la... us he dit que era especialista internacional.
8: Però l'altre senyor ha dit que necessites... Que necessites una persona... Necessites una persona que tingui punteria.
9: Sí, si no té punteria, malament.
2: M'ha sorprès realment la pregunta. O sigui, està demanant a veure si troben algú que tingui punteria.
9: Sin violència,
2: Sin violència. Però a veure si troba, si surt, si sortirà algú amb punteria per assassinar...
12: D'una vegada, no?
2: D'una vegada a Donald Trump.
12: I ella diu que l'han de liquidar.
9: Tres o quatre vegades fallaran, però a la cinquena...
3: Una força superior.
2: Com si fossin porcs senglars.
9: Atenció, si t'has sorprès aquesta, prepara't a la següent pregunta.
13: Hola, yo quisiera preguntar más sobre España y sobre la política española de el futuro inminente, qué va a suceder, porque las políticas que ha llevado Pedro Sánchez son, bueno, digamos, es la puta de Marruecos, no se está vendiendo a Marruecos, está abriendo las fronteras y estas... Bueno, esto va a ser una guerra civil lo que va a acabar sucediendo aquí. Entonces, no sé, yo no soy futuròloga, però jo lo estoy viviendo. Vosotros, què és lo que veis?
9: I tant, han quedat els de les prediccions blancs, eh?
3: Ha dit que és la... prostituta del Marroc, que ens està venint al Marroc.
2: Totalment.
12: Aquesta gent hi vagi a fer preguntes, diguéssim.
9: Tothom, gent normal del carrer, que té preocupacions, com gent del públic d'aquí, que jo en reconec alguns del màgic, que hi van cada any, això home, sí. I us porto una sorpresa.
12: Perquè tu també hi vas cada
9: any. I tant. En el món de la ronda de prediccions, crec que avui, a més, tenint en compte què ha passat al Madrid...
8: No hi ha resposta d'aquesta pregunta.
9: Sí, però és que no cal posar-la, perquè no passa res. Dic, tenint en compte què passa a Madrid i què tenim diumenge, he pensat que avui, de manera excepcional, s'havia de tornar a contactar amb el Mac Fèlix.
2: Home! Sí, home! Qui? Qui? Qui? Mago Fèlix!
9: Sí, home!
2: Com està, Mago?
14: Mago Fèlix! Mago Fèlix! Mago Fèlix! Mago Fèlix!
2: Sí, porque vaya puta mierda generalizada de predicciones, tú. No me llamáis nunca. Yo estoy vivito,
14: Pero
2: no tengo el bicho ese en el barco, No, no tengo el ratavirus ese, Y tengo más seguidores ahí que estoy haciendo vídeos.
9: Un munt de seguidors.
2: Tengo más que vuestro puto programa en Instagram,
9: 130.000 seguidors.
2: Y subiendo,
9: Bueno, Mago, que dic que vostè ja té una edat,
2: I 93.
9: Sí, i té les coses de l'edat, i per això tampoc no el truquem tan sovint.
2: Bueno, porque no me pongo los dientes, porque me joden.
9: Bueno, i avui he pensat que era un bon moment per trucar-lo i parlar del resultat del clàssic. Que ja el tenim,
2: A veure.
8: Calleu.
2: Silenci.
9: Calleu! Mago, sóc el Marc.
15: Digue'm.
9: Com estàs?
15: Ben aguantando. Bueno.
9: Vale, no dic que hi ha molta gent que ens dona records per tu, que la gent està preocupada.
15: Bueno. Vale, gràcies.
9: Escolta, mirem-nos el Barça-Madrid, a veure com pinta.
15: Diumenge parlarà, empatarà, guanyarà. Vinga, prendo això.
2: Sí.
15: El Barcelona el domingo en su campo contra el Real Madrid.
9: Ojo.
15: ¿Qué hará?
9: Venga. Cuidado, presidente.
15: Empate.
9: Empate.
15: Y que guanya. ¿Qué? Empata y gana.
9: Yo no sé si vol dir que li costarà una miqueta.
15: No pierde, empata o gana.
9: Vale, molt bé.
15: Bueno, empata i al final gana.
12: Home.
9: Val, per tant, potser costarà una mica el partit.
15: Home, començaran empatats.
2: Hombre, ¿cómo quieres que empiece?
9: Es que, perdoneu, ja comences el partit que el Barça ha guanyat la Lliga. Perquè s'han empatat.
2: Però
9: has d'intentar que no et marquis.
2: Però victòria al Barça.
12: Bravo!
2: A l'últim moment, eh? Sí. A l'últim moment, eh?
9: Empata, sí, perquè ja comença empatant i després acaba guanyant.
2: I gana.
9: I al Madrid com aniran les coses? Perquè, clar, sí. I pot ser que això sigui com el final d'una època del Madrid?
15: Si no és un final, és un mig final. Home, perquè tenen que canviar l'entrenador. Tenen que comprar nuevos jugadores. Vender algunos de los que tienen. Jo crec que començarà la Lliga de bastant bé. En el sentit que ja tindran entrenador nou. Deuen estar mirant de fitxar algú.
9: Vols que preguntem si vindrà el Mourinho a Madrid?
15: Home, jo crec que no.
9: No.
15: Si ve el Mourinho, per nosaltres fantàstic, perquè ho perdrà tot.
9: El Mourinho ho perdrà tot?
15: Sí.
9: Bueno, Mago, doncs escolta, moltíssimes gràcies, una abraçada, i res, si vols enviar una salutació a la gent que t'escolta i que et troba a faltar.
15: No, venga, va. Para todos.
5: Venga, suerte para todos.
2: Una abraçada, Mago.
5: Gràcies, Mago.
16: Venga, a merendar, tomen.
17: Mientras estáis aquí con los jueguecitos y los pendulitos,
16: sí.
17: El Real Madrid
16: sí.
17: Está arengando en el vestuario con Arbeloa,
16: venga,
17: ensayando disparos desde fuera del área,
16: venga,
17: rondos. ¿Y sabéis qué?
16: ¿Qué?
17: Sí. Tic-tac.
16: Tic-tac què?
17: Tic-tac.
2: Tot el dia estem amb el mateix. El
17: cuidado,
2: i la tonteria.
17: Porque el domingo
16: ¿qué?
17: Se aguará la fiesta, tú.
16: No.
17: Y lo digo yo, que soy culé.
16: Exacte.
2: Ens quedem amb la predicció del Marc Fèlix, que és el Barça empata i al final, cap a les acaballes del partit, guanya el partit. Marc, no marxis, perquè tenim una recomanació per tu.
16: Què dius?
12: Sempre estàs molt pesat amb el tema del cotxe.
16: Ui, si encara no el tinc, eh?
12: Home, doncs...
17: Flexicar.
12: Escolta'm. No, anava a dir que és el més nou en assegurances de cotxe.
15: No,
12: Pedrerol, aquí no m'ha anat bé, eh? Doncs assegurança de cotxe connectada a RAC, que és l'assegurança més completa. Per què diràs connectada?
16: Per què connectada?
12: Doncs perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16, sabeu?
16: Ui.
12: Que és el que han de tenir tothom.
16: Sí. En tinc un, però no m'agrada, vull un altre.
12: Doncs aquest va connectat aquest amb el RAC.
16: Perfecte.
12: Saps què vull dir?
17: Para el domingo...
12: Què passa?
17: El accidente en el Camp Nou... Ah, el Barcelona tindrà que poner... la valija.
12: Molt bé. En cas d'haver-hi, només has de prema el botó
16: que
12: et regalen, el B16, i automàticament geolocalitza la teva posició i t'envia l'assistència. Només caldrà que diguis allò de sort del RAC.
16: Sort del RAC.
12: És l'assegurança connectada del RAC, la millor protecció a la carretera, i ara fins un 25% de descompte, perquè el RAC hi és, per què?
16: Per ajudar.
12: Sí, senyor.
16: Sí. Vinga.
2: Estava ara mateix, perdoneu, mentre...
12: Estava veient... Estaves llegint altres coses.
2: Sempre faig el mateix.
16: Què ha passat?
2: I el Xavi Valls, que es veu que no ha quedat satisfet de... amb el...
8: pronòstic.
2: Amb els de la caldera. Es veu que li han vingut a fer la revisió de la caldera.
16: Ja ho he vist, això.
2: I està molt enfadat. Ha fet un fil i tot, eh?
16: Bueno, ha posat tot un seguit de marques.
2: Sí, jo crec que...
16: Que diu que no hem de comprar.
2: Jo crec que Xavi Valls, aquest cop sí que l'hi obran...
12: Okay.
2: I obriran un expedient a TV. Aquest
16: cop s'ha tallat
2: l'expedient que li van tancar, jo crec que li tornaran a obrir, i aquest cop sí que crec que el fotran, o sigui, fet, que li fotran, o sigui, li fotran un expedient, però que no tingui algun problema més,
16: El tuit perquè... comença dient: "No compreu mai
2: aquestes dues marques." I aleshores obre fil i va repartint a tor i a dreta les dues marques. Bueno, mà d'obra...
16: Ho comenta tot. Espero que cap marca posi publicitat a TV3, perquè...
2: No, aquestes marques jo crec que de ben segur no
12: ho posaran. Ho explica tot, les converses...
16: No ha quedat satisfet.
12: Els diners que...
2: No ha quedat content. Xavi Valls no ha quedat content. Bé, ara tornem.
16: És que quan et dutxes amb aigua freda...
2: És terrible, això, eh?
8: Jo em marca la mana.
2: Sí, sí.
8: Marca la mana.
2: Vinga, deixi de...

0: Doncs un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. Podem saludar aquesta hora Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: L'Albert Bassas amb els esports. Albert, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A veure, comencem parlant d'aquest creuer, que el creuer Ondius, que arribarà a les costes de Tenerife abans del previst. Van a tota màquina.
1: Sí, el vaixell podria arribar diumenge entre les 3 i les 5 de la matinada. Això permetria avançar les repatriacions. Enviat especial de RAC1 a Tenerife, Joel Penya.
3: La Guàrdia Civil i l'autoritat portuària han començat a preparar avui el port de Granadilla, al sud de Tenerife, per l'arribada de l'Ondius. Fins ara hi ha hagut poc moviment, però sí que han posat fil a l'agulla per limitar l'accés a l'espai durant el trasllat de passatgers. El portaveu del govern canari, Alfonso Cabello, posa el dimarts com a data límit perquè el vaixell marxi.
4: Si el lunes no está toda la operativa hecha, el barco deberá continuar camino, porque las condiciones de navegación van a cambiar de una manera muy significativa en el entorno del puerto de Granadilla, con una aplicación muy alta. La responsabilidad de la decisión sobre este asunto le corresponde, entiendo, a Capitanía Marítima y al Gobierno del Estado.
3: Ara mateix l'Ondius ha recorregut poc més de la meitat del trajecte que separa Cap Verd de les Canàries.
1: A tot això, continuem pendents del cas sospitós d'antivirus que es troba a Alacant, el primer a l'estat. És una dona de 32 anys, veïna d'Alacant, que està a l'hospital i que té símptomes de tenir la malaltia. Anava a l'avió que va agafar una de les víctimes mortals del brot de Sud-àfrica. També estem pendents d'un altre passatger del vol que va passar una setmana a Barcelona. Així ho anunciava aquest migdia el secretari de Salut Pública, Javier Padilla.
5: Sabemos que ha vuelto a Sud-àfrica y ahora mismo, una vez sabido que ha vuelto a Sudáfrica, entonces se han activado los resortes a nivel internacional justamente para hacer ese seguimiento, ver si tiene síntomas, en el caso de que tienen síntomas, asegurar que las autoridades locales del lugar en el que esté en el ámbito de la salud pública realizan las pruebas que tienen que llevar a cabo.
1: D'aquí a 24 hores se sabrà el resultat de les proves que s'han fet a la dona ingressada a Alacant. Encara parlant de l'antivirus, el PP defineix la gestió del govern espanyol amb la paraula caos. Des del PP, Cuca Gamarra diu que hi ha divisió dins l'executiu en referència a les discrepàncies que hi ha hagut aquests dies amb el govern de les Canàries i que això genera, diu, intranquilitat.
6: Yo le he escuchado al presidente Clavijo durante estos últimos días como no se le ponía el teléfono ni le devolvía las llamadas el presidente del gobierno. En una situación en la que los españoles lo que necesitan es tranquilidad. Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando una parte del gobierno dice una cosa y la otra parte dice la contraria, por ejemplo, en relación a las cuarentenas, evidentemente este caos lo único que genera en España es intranquilidad.
1: Gamarra també ha denunciat que l'Agència de Salut Pública Espanyola, que es va anunciar durant el coronavirus, encara estigui en fase de desenvolupament. I a Huelva, dos guàrdies civils han mort després de xocar amb una narcollanxa en plena persecució. Ha passat a unes 80 milles de la costa. En un primer moment s'ha informat d'un policia mort i dos ferits greus, però un d'aquests ferits ha acabat morint. També hi ha un altre ferit lleu. Justament fa una mica més de 2 anys també van morir dos guàrdies civils a Barbate després de xocar amb una narcollanxa al port d'aquesta localitat de Cádiz. Per cert que per la mort dels dos guàrdies civils, el PP ha suspès la seva campanya electoral avui i demà a Andalusia com a senyal de dol.
2: I als esports, el francès Pol Magner del Sudal Quick Step s'ha convertit en el primer líder del Giro d'Itàlia després d'imposar-se fa uns instants a l'esprint de la primera etapa, un final accidentat per culpa d'una caiguda massiva a l'inici de l'esprint que ha tallat a la major part del pilot. En motos, Marc Márquez haurà de passar per la Q per primera vegada aquesta temporada al circuit de Le Mans després d'haver pogut ser només 12è a la pràctica del Gran Premi de França. Joan Zarco ha estat el més ràpid i han passat el tall els catalans Àlex Márquez i Àlex Rins. I en tenis, Novak Djokovic reapareixerà en els propers minuts, després de 2 mesos de baixa per lesió, a segona ronda del Masters 1000 de Roma. El serbi s'enfrontarà al croat Primic en una jornada endarrerida per la pluja. Rafa Jodar s'ha classificat al migdia després de guanyar el portuguès Nuno Borges en 2 sets. En futbol, avui comença la 35a jornada de Lliga Primera amb el Llevant Osasuna a les 9. És la jornada del clàssic aquest diumenge al Camp Nou amb el Madrid fet un polvorí després de la crisi provocada per la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni. L'equip blanc s'ha entrenat aquest matí sense l'uruguaià de baixa, però amb el migcampista francès fent-ho amb normalitat. També ha treballat Mbappé, que continua sent dubte pel partit. I encara en futbol, un duel avançat avui a la 36a jornada de Primera Federació, a 3 pel final. El Sabadell, segon classificat, jugarà avui al camp de l'Atlético Madrileño, tercer a partir d'un quart de 10.
1: I pel que fa al temps, aquesta hora el cel es manté força ennuvolat a tot arreu, però només s'escapen alguns ruixats o gotellades molt puntuals a punts a l'interior i del Pirineu. Poca cosa. De cara a demà, en canvi, sí que arribaran pluges amb més cara i ulls. Entraran des del mar i des de les comarques de Tarragona i durant la tarda s'estendran a la resta del país. Localment descarregaran amb força i aniran acompanyades de fang.
7: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: A veure, ja tornem a ser amb vosaltres. 7 minuts passen d'un quart de 6 de la tarda. Primer, deixa'm agrair, Montse, que ens han portat aquí un...
8: Home, això
0: un
8: és oli. El líquid, eh?
0: A veure.
8: No, ja t'ho dic.
0: Espera, perquè aquí me l'ha portat. Deixa'ns...
8: Aquell micro allà.
0: Sí, acosta, acosta'm el... Ver, José María García, acosta'm...
9: Propano, dale, propano.
0: A veure, expliqueu-me una mica... A veure, les, primer, com, el nom...
10: El nom és...
0: El teu, el teu.
10: Ah, el meu.
0: No el de l'oli, el de l'oli el veig.
8: És que no semblaves el Cuní, el nom.
0: Clar, és que quedava molt bé, allò, nit dels ignorants. El nom, digue'm, com et dius?
10: Jordi Pasqual.
0: Hola, el nom Jordi Pasqual. Digues, Jordi. No, explica'm l'oli que ens has portat.
10: Us he volgut donar un obsequi, ja que us heu regalat tantes tardes amb nosaltres, doncs us he regalat una ampolla d'oli. Som productors d'oli d'oliva, de l'Isol del Penedès. I, bueno, tanquem tot el cercle, tenim les oliveres, ens fem l'oli i ens en comercialitzem
11: molt,
10: amb aquesta marca.
0: Molt bé,
11: molt bé.
0: Escolta, i aquest adhesiu que posa aquí, top...
10: Top 20.
0: Top 20, producció limitada, World Top no sé què, això
10: bueno,
0: què és?
10: Bueno, això és un premi que es van donar fa una setmana.
0: Per això t'ho pregunto.
8: Ah, sí?
10: Sí, per això us he volgut regalar aquesta ampolla.
8: Ah, que bé.
10: És un premi que es van donar fa una setmana, que vam entrar en un concurs,
0: sí,
10: que és mundial, i vam entrar, de tots els que s'han presentat, sí, doncs som, estem dintre els 20, que vam tindre 93 punts sobre 100.
8: Home, hòstia, no, recordem el nom de l'oli, no?
0: Torclum.
8: Torclum.
0: I el nom, com us va venir aquest nom?
10: Doncs Torclum vol dir premsar olives en llatí, perquè del llatí el torc és el de tuerca, d'apretar, que és el fet d'espremanyar les olives per treure'n el suc.
8: I què feu, arbequines?
10: Tenim tres varietats, que són les autòctones de la zona, que és arbossana, menya i arbequina, però el que tenim més producció és l'arbequina i és la que intentem treballar més bé.
8: Oh, que bé. Això és or líquid.
11: Hombre,
8: gràcies.
11: Mejor aceite.
10: I també moltes gràcies per fer menció de l'agricultura, que
0: home,
10: crec que és molt
0: important.
10: Home, al
0: contrari, nosaltres li donem suport sempre i sempre estem amb els ramaders, amb els agricultors, a tot això. Carlos Arguiñano, no sé si...
12: Ipa, burrada, oi!
0: No sé si t'animaries a, en aquest cas, a posar-hi la teva cuina Torclum.
12: Hombre, por supuesto, si es aceite de la zona, pues más que mejor.
0: No, bueno, de la zona no, de la zona d'aquí, no de la...
12: De la zona d'aquí, del Penedès.
0: Clar, per això.
10: Sí. Només dic que el disfruteu.
0: Moltes gràcies.
12: Aquest
0: tipus de productes, tu, los utilizas o no?
12: No, no, yo voy al Lidl.
0: Sí, no, y es lo que te va a contar.
12: Tienen el aceite de Alemania.
0: Sí, sí. ¿A cuánto tenéis ahora el aceite de oliva?
12: Este lo he hecho en el coche.
0: Aceite de oliva en Lidl, ¿a cuánto estaría?
12: Pues no sé, pues a 4, no sé, mando ahí no, a mi hijo.
0: O sea, si yo te pregunto ahora precios del Lidl...
12: Sí. Ni idea.
0: Ni idea, vale, pues porque tú
12: paso
0: no vas...
12: la tarjeta con los libros que me dio Navidad y ya está. Oye, ahí... Por cierto, y para el resto del equipo, ¿dónde están las botellas? Que no las veo.
0: No, això és per repartir.
12: Uno para...
11: Claro, la gente hay que compartirlo.
0: Clar, és oli per repartir. Gràcies, Carlos Arguiñano. Gràcies, Parada, especialista també en oli.
11: Claro.
8: Estaria una mica el doble del que ha dit l'Arguiñano, eh? Li he dit 4, està uns 8, eh?
0: Sí, no, és que no sap, com que no, fa l'anunci, però no sap els preus, no? No sabes los precios del Lidl.
12: Yo voy allí.
0: Pregunta-li per un altre. Per
8: exemple, venga, a veure. Què fem? Atún del Lidl, per exemple.
0: Atonyina del Lidl, a veure, quan està?
12: Pues idea. No sé, a uno con algo...
0: Pero no te dediques pues, a esto.
8: Uno con algo.
12: Hace años que no miro los precios.
0: Uno con algo la tonyina.
8: Home, la tonyina, mira... Ay, per favor.
13: Però quantes llaunes?
0: Una llauna.
12: Si es que en Alemania estaba barata.
0: Sí, claro, sí, serà això.
12: Líder en precios. Y número uno.
0: Ara què, t'ha fugit la...
8: Perquè no, em surt la tonyina i no em surt el preu.
0: Ah, veus, doncs mira...
8: Mira, per exemple... Però la tenim amb oli de girassol, que ens agradaria més oli d'oliva, no?
12: No es lo mismo.
8: ¿Cómo, perdona?
12: No es lo mismo.
8: Jo no l'estic entenent.
12: No es lo mismo.
0: No, és que acaba de dinar, l'Arguiñano acaba de dinar, i quan acaba de dinar...
8: Doncs mira, amb oli d'oliva, una llauna de 800, sí, són 7,35.
12: Hòstia,
8: sí, que això d'un euro i algo...
0: No.
12: Saps pues que es que no tenia... Sí, és que, mira, passa una cosa, i és que al final, per fer el programa... Pues mandas allí a la gente que se dedica a esto y tampoco te traen el ticket, lo validas...
0: Claro,
8: la gente que se dedica a esto.
0: Ya está, ya está.
12: Eso sí, recordar que este lunes está de oferta del Lidl el taladro.
11: ¿En el bazar?
0: Bueno.
11: En el bazar, sí.
0: Un chistecito para acabar, ¿tendrías?
12: Venga, pues dice, oye, Pachi, ¿qué tal por Nueva York? Sí. Dice, mira, la primera noche sale un tío de un callejón, me la envaina por detrás. Dice, coño, ¿qué hiciste? De nada, apreté el culo y me lo llevé a comisaría. ¡Epa! Familia.
11: Són les xites que m'agraden a mi.
0: Què tal, Laura Fa?
8: Què tal, què tal? Hombre, Laurita. Festival de l'humor, no? Muy bien. Qué divertido.
12: Mira,
8: t'ha agradat, t'ha agradat? Molt, molt.
12: No
8: molt.
12: Se ríe ni cuando cobra.
0: No, no, no, no, no tendrías otro para mejorar el chiste.
8: Sí, que sea misógino y homófobo y todo lo que sí, te gusta a ti. Sí, sí, sí.
0: No,
8: sí.
0: Per què ho dius, això?
8: No, per res, no? Per res.
0: Misògen i...
8: Tots els que vulgui, oh, aquest...
0: L'Arguinyà, no?
8: Home, a veure...
0: El Carlos Arguinyà, no?
8: Tots. Després d'Arévalo...
0: No, no dic...
8: L'evolució no, no, no, amb
0: Arguinyano. No, però no, no dic els acudits. Dic per acudits. Ai, pensava no que ho deies de Carlos Arguinyano.
8: Dic els acudits de l'Arguinyano, sí. Bueno, si fas acudits de merda, ets una merda. Vull dir, això, la conclusió és... Home, acudits.
12: Però és humor.
8: Ets un misògen.
12: O sigui, les palabres...
8: És directe. Va directe, la veritat. No és hago chistes, però jo soy... És Simone de Beauvoir, no va així. O sigui,
9: però a vegades sí que passa, no. Que en algun context fas un acudit que no va d'acord amb el que tu ets o penses. Sí.
8: Però no és el seu cas, perquè són un acudit darrere l'altre que dius, a quin pitjor? Vull dir, no passa res.
0: Fas acudits de merda, ets una merda.
8: Ets una merda.
11: I per què sí. Mira...

0: silenci.
1: ¿Dónde estabas entonces?
0: Ah, sí, home, sí. Home. És que pel nom no m'ha vingut. Pel nom, a vegades les cançons pel nom no et venen. Et ven quan la tarareges.
2: Quan et vaig dir que jo feia... Quan et vaig dir que jo feia això als concerts, que em vas dir que era una cutre,
0: sí,
2: m'ho vas
0: que,
2: dir,
0: sí.
3: ara ve la
2: el Franquesa me'l vaig trobar i em va dir, estic d'acord amb tu, però es va cagar i no va voler ser un cutre. Per això no t'ho va dir després. Va ser equidistant, no?
0: Home, clar, no.
2: Pues digue-li, que jo sé que em va dir que estava en el meu equip.
4: Aquestes coses no es diuen, fa.
2: Sí, que es diuen.
0: No,
2: sí, s'ho va dir en privat.
0: Doncs...
2: No, no em va dir que fos secret, eh? A mi se m'ha de dir...
0: No, doncs, escolta...
2: Se m'ha de dir que no puc dir-ho.
4: Doncs, nena, et vas perdre el rei, que ho va cantar tothom.
2: Però ja està.
4: I l'ha explotat...
0: El rei, com és el rei?
4: La ranxera.
3: Sí.
0: Però què té que veure això amb el... Moment, a l'último de la fila, la ranxera?
2: Sembla que t'hagis menjat el Marcelí, tu, avui.
0: Però un moment. L'último de la fila, des de quan canten el
3: rei?
4: Bueno, va cantar això.
2: Bueno, fa la part final.
0: Ah, vale. O sigui, va cantar aquesta, com podia haver cantat...
2: Per això, que a mi no m'interessava, jo ja estava a Badalona.
0: Com podia haver cantat Quijote de Julio Iglesias.
5: Sí, exacte.
2: No, Julio Iglesias, millor que no.
4: No, però va estar molt bé. Va cantar el rei, llavors es va llançar a sobre el públic.
2: Sí, sí.
4: També va estar molt bé.
2: Bueno, això m'ho van explicar.
0: Bueno,
2: però jo sé moltes coses que no hi soc, a veure si penses que només sé les coses on estic.
4: I quan va dir que salga Quimi, què va passar?
2: Ah, no, i això no m'he enterat.
4: Doncs no va sortir, ja havia marxat.
0: La Lluçà es va esperar fins al final i tu ja vas tocar el dos.
2: Tirar-se et pot passar com el Joan Dausà.
4: Ja ho hem dit.
0: Sí,
2: i així què et va passar?
0: No puc explicar.
4: Però re dolent.
2: La persona amb la que anaves va poder anar o també s'ho va perdre?
0: No estava assignada a l'entrada.
3: Què?
2: Vas comprar una merda d'aquelles?
0: No, val.
2: Ah!
3: A veure si va fer servir l'entrada per a tapar la matrícula del cotxe de l'hotel d'on vas anar.
0: No estava assignada a l'entrada. I se'm va complicar la cosa i al final no... No hi vas poder anar,
2: ja està. Està sent críptic, però bueno, com que és divendres...
0: Sí.
4: No ho sé. Doncs sí que el Manolo, ho vaig explicar al grup ahir, que sí, que va donar suport a tots els agricultors ramaders de Catalunya, perquè són les persones que ens donen el menjar i els hem de cuidar,
3: sí,
4: i que no tanta burocràcia i tanta...
0: Molt bé, doncs bravo.
2: Bravo. Yeah. Jo també...
0: Com aquest oli que ens han portat, el Torplum.
2: Ja, és un mèrit haver guanyat, perquè jo vaig presentar una gala de premis d'oli i no t'exagero, si hi havia 4.500 olis, claro, que vam estar Llucià i jo 10 hores donant
3: Llucià,
2: premis.
3: Amb Llucià Ferrer,
2: eh? Hi eres? Sí, sí, sí. Però quants olis hi ha? O sigui, existeixen unes 3.500 marques, no?
0: Oi?
2: Una borrada, vull dir, que tenen mèrit, perquè entre tot això se'n va fer llarga la gala, també, ho vaig a dir, eh?
3: Hay mucho aceite, Laura.
0: Si lo sabes por conocimiento, ¿no, parada?
3: Bueno, por gastronomía.
2: Yeah. Estava tan cansada que em van fer crits en aquella gala, perquè en un moment vaig dir el premi, el vi, vaig dir vi...
0: Però l'oli, perdona, en un concurs d'oli, com el que vas tastar en pa...
2: Jo no vaig tastar, jo vaig donar premi.
0: Ah, tu només donaves el premi.
2: Sí, jo vaig anar a donar el premi.
0: Vam passar que ara que no fossis membre del jurat.
2: No, vam sopar. No, però fan com... I escupen.
3: Clar, una gargarita.
2: Sí.
3: Para...
2: Oi?
3: Claro.
2: Sí.
3: Que te llegue hasta la campanilla, después lo escupes.
2: Sí.
3: Y así a lo desgustas.
2: Claro.
3: Toda la papila gustativa la tienes untada.
2: Ai, que no comencem avui.
0: No, és que ara m'ha vingut un concurs que es podria donar, que fos el de llet... el de llet condensada. Però bé,
4: deixa'm-ho. Home, però Toni, què et passa?
5: Però per què la llet condensada?
4: Què
0: perquè si es fa un concurs d'oli, s'està perdent. Està molt en desús la llet condensada i s'ha de tornar a reivindicar. Jo no ho entenc, què passa. Vosaltres ho heu vist o no?
5: No sé què passa.
0: Ha anat molt a menys, la llet condensada.
5: Hasta l'almandrina.
4: Perquè és sucre.
0: No, no, però és boníssima, la llet condensada.
5: I l'almandrina, que era llet
4: d'ametlles.
3: Lo que se tiene que hacer de proximidad y que está en alza y no hay concurso, no hay certamen, de eso no hay nada, concurso de marihuana. A ver cuando es la mejor cultivo.
0: Mira, hauries d'anar a Nova York, que allà sí que se la foten una vela. Va, entrem en matèria. Atent, primer de tot, Shakira farà un concert més a Madrid, per tant, ja en fa una totalitat de 12.
2: Sí.
0: I torna a protagonitzar la cançó del Mundial. Tenim el fragment de... Bueno, el fragment que s'ha publicat de la cançó, que és justet, ho dic perquè...
2: Dai, dai, es diu la cançó. Guaca, guaca, dai, dai, guiu, guiu...
0: Es nota que no s'hi mata massa a l'hora de pensar noms.

0: S'ha ratllat.
1: Però quan comença?
2: S'ha ratllat.
3: Ara, és
2: s'ha ratllat.
3: Ah, és, ah, és que,
2: no, ja no, està, oe, oe, ja
3: pues
2: està.
3: Para-la, para-la. Ah,
1: la lletra,
3: està en bucle, està en bucle.
1: La lletra és complicada, eh? Oe, oe, oe, oe.
2: És veritat
3: bueno,
2: que...
3: Bueno, és una cançó pel món del futbol, eh?
1: Sí, sí,
3: o sigui, però... Després del que estem veient al Madrid, què voleu? Literatura, o sigui, voleu aquí un Rigoletto? No, vull dir, ja és concepte per gent que té... Que té...
2: Oh, s'ha de darrere una pilota, vull
3: té
2: dir.
3: Té serradura, té aire i una càmera al cap.
1: Oh, bonyo.
2: Però ja és habitual, eh? El 2010 va fer el Waka Waka, el 2014 a la de la bueno, la
3: sí.
2: Saps? I després ha fet alguna més i ara arriba aquesta de aquesta d'Aidai.
3: Sí.
2: Guanya molta pasta amb aquestes cançons.
3: Per què sempre li encarreguen amb ella?
1: Ara, mira, mostra't una volta.
2: Perquè ho peta, la cançó del Waka Waka.
3: Ho peta per pesadesa.
2: Pues funciona, la cançó del Waka Waka té uns 5.000 milions de reproduccions a YouTube, que només amb el que guanya d'això ja es podria retirar. Ara dius un concert més a Madrid, s'ha calculat sí. que ella per cada concert que farà a Madrid s'han durat 2 milions d'euros.
1: No,
2: en total, amb la gira pot arribar als 100 milions, vull dir que ella tot el que sigui facturat, perquè probablement... Qui fa el Mundial? FIFA? És FIFA o...
3: La FIFA. No, molt ben informada, la sí. FIFA, sí,
2: doncs,
3: sí.
2: La FIFA no se sap ben bé què li paga, però és igual, perquè només amb la publicitat que suposa aquesta cançó, el que guanya després en reproduccions, publicitat i tal, vull dir, surt a compte totalment, encara que no et paguin
1: amb
2: res.
1: Amb aquesta totes li ponen, eh?
0: I tant.
1: Podrien haver triat una altra cantanta bona, per exemple...
2: Home, és bona.
1: No, n'hi ha de més bones que aquesta, home, em vas emparar... Havien pogut trucar aquella, la Maria Jesús i l'acordeón.
0: Maria Jesús i l'acordeón, claro que sí.
1: Maria Jesús i l'acordeón.
0: Que està en su mejor momento.
1: Ella ja va fer una versió molt maca,
0: claro.
1: Que no us en recordeu.
0: Jo sí que m'acuerdo.
1: Del Mundial del, no sé, del 82.
0: Claro,
1: del 82. Mundial del 82 va fer una versió de la música preciosa. Posa.
0: Viva!
2: Viva, era?
1: Mira. L'acordeón.
3: Ara no sé si estic al metro d'aquí de Barcelona, que ha entrat un d'aquests
0: individus
3: que toca l'acordió sense que tu tinguis cap mena de ganes que et posi
1: sí
3: música al vagó.
2: Et trobo dolenta, eh?
1: A què?
2: Home, això des de primer xas.
3: No, bueno, ja t'ho he dit, és música del metro, quan entren allà amb l'acordió, que dius, no t'he demanat que em toquis res, maco.
1: En canvi, la Shakira us agrada que sembla la mama del cèrbol.
3: No, a mi tampoc m'agrada.
2: El videoclip l'ha gravat aquest, el Dai Dai.
1: La mama del cèrbol, la Shakira.
2: L'ha gravat a Rio de Janeiro, al Maracanà, no? Es diu el camp...
3: Sí, bueno,
2: el Maracanà de
3: Rio de Janeiro. No, perquè fa poc la Shakira també va protagonitzar un concert amb, segons diuen, 2 milions de persones
2: sí,
3: en veure aquell concert.
2: Bueno, sí, Copacabana,
3: eh?
2: És com la Festa Major. Bueno, al Fòrum, ja et dic jo, que festa gairebé major. Arribem a 2 milions quan sí. comencen a posar aquelles pantalles.
3: Bueno, al Fòrum, 2 milions de puces, bàsicament.
2: Però escolta, al Fòrum jo quan he anat i no acabes veient res. Aquí la va cagar perquè, a més, a Shakira va dir que...
1: Que
2: el Guiñano, el Guiñano quan li baixa...
0: No,
2: quan li baixa...
3: Perquè, clar, ha pensat en el Fòrum i el Fòrum és depriment, el Fòrum.
2: Què dius? A mi m'agrada molt anar al Fòrum. Quan fan concerts, jo soc una mica perroflauta, és veritat.
3: Sí, però per això t'agrada,
0: I una platja...
3: A mi no m'hi veuràs mai.
0: Hi ha una platja en el Fòrum que com una piscina, que d'hormigó.
2: A la platja no vaig, però quan he anat a concerts allà estan bé. Vaig veure els Estopa allà al Fòrum l'any passat o l'altre, molt bé. Sí, l'espai està bé. Què, m'estàs fent senyals?
3: No,
2: et posis críptic avui.
4: Jo recordo els Guerrers de Xi'an, quan diem el Fòrum.
3: Sí, va ser preciós. Jo des dels Guerrers de Xi'an, des del Fòrum de les Cultures, no hi he tornat.
2: Jo tampoc.
3: No sé què hi ha, eh? No sé què hi ha.
2: I el teatrillo que hi ha dins del Fòrum, està bé?
3: Vaig anar a veure una...
2: Hi ha com un teatre, no? Un auditori o alguna cosa.
3: Home, perdoneu. Teatrillo. L'auditori més gran que té Barcelona, teatrillo.
2: Vull dir que l'auditori està... Bueno, que l'auditori està molt bé. Anar a veure coses allà i està guai.
0: Jo vaig a veure Comandante Lara, que actuava ahir.
2: Ah.
0: No la coneixes?
4: I és on es feien els Gaudí, molts anys.
3: No, i es van fer... L'última cerimònia dels Goya es va fer allà.
2: Jo vaig anar a veure una cosa de Mecano, que era molt dolenta, però bueno...
4: Teatrillo, eh?
3: Sí, és un teatrillo. Bueno, escolta'm, la Shakira, que es tornarà a forrar, per tant, i això sí, parlant del seu ex, que ha estat un dels protagonistes d'aquesta setmana, el Piqué amb la Clara Chia per Vanessa. Mm.
2: Sí, han fet fotografies, estaven a la portada de la revista Lectures. És veritat que fa molt de temps que els intenten com separar. No sé si a vegades llegeixes crisis de Piqué
3: sí,
2: i Clara Chia,
3: sí,
2: però porten 4 anys junts i de crisi no consta cap en absolut. Aquestes fotografies són algun paperatge.
3: Bueno, tinc un comentari de Xavi Franquesa.
2: Ai. Vol guerra.
0: De Comandante Lara.
2: Vol guerra, no? Moros i
4: Cristian. No,
2: m'agrada molt el Franquesa.
3: La punta de Xavi Franquesa sí, és els meus respectes a Manolo García. No tant a la persona que li ha recomanat el tint naranjito
4: Què és això? Com és que s'ha fet això?
0: Parece Andrés Pajal.
4: Tenia el cabell negre.
2: És que negre també s'havia passat amb el Kempfor, eh? Vull dir que ell va tornar... Bueno,
4: però ara és com pèl roig.
2: Sí, sí, sí. I el que més va dir al concert és joder, que frío. Joder, que frío.
4: Una jaqueta, però després no se la va posar.
2: Perquè, perquè suava molt, el suor se't queda fred.
3: Perdoneu, eh? Només esteu criticant el concert.
4: Jo no.
3: Per això no hi vaig anar, ja
2: ho
3: veia.
1: Només trobo... Si t'hi fixes, tots són
2: pegues. No compta com a ell. No fotis una crítica al que no és.
3: Et vaig a dir una cosa. Jo no vaig poder anar per unes raons que ara no venen al cas. No vaig poder anar.
2: Però si no vas poder anar, llavors a mi no em tiris a la merda.
3: Però tu vas anar, vas marxar abans d'hora?
2: No. El concert ja havia acabat.
3: I tu...
4: Jo, la baixada va ser un drama.
3: I ella un drama a la baixada.
4: Però això ho sabem, que
2: el concert va ser meravellós. Van estar espectaculars. Tocava com una guitarra que tenen per allà la filla del Quimi...
4: La Sara...
1: La tenen per allà.
2: Del Quimi Cucurcet. Bueno, és que no sé diferenciar com sona aquesta. Era una elèctrica?
4: La guitarra o el baix. Ella toca guitarra.
2: Jo no sé diferenciar.
4: És la Sara, saps la cançó? Sara...
3: Sí, home, mira.
4: Doncs és per ella.
2: Canta tot. Jo ho vaig passar malament.
3: Home, que va ser...
4: Un moment, clar.
2: Que no el vas sentir, ara vols, no?
4: Calleu.
3: Ara.
5: Es que el tiempo lo cure todo.
1: Tots són igual, eh? Voleu dir que no és la mateixa cançó que heu posat abans?
2: Que no.
3: Bueno, a veure.
5: ¿Dónde estabas entonces?
4: Era la davant, no.
5: Mira. Cuéntame el secreto azul.
1: És la mateixa davant.
0: Són uns nyordos, no m'interessen de res.
4: Va parlar en català.
0: Sí, clar.
2: És més.
0: Jo també parla català a l'Esbial Quadres.
2: Que no, va per... Mira, i jo tenia... La Lorena i jo teníem por per la nostra vida perquè teníem darrere uns...
3: Per la vida?
2: Sí.
4: Perdona?
2: Sí, teníem...
3: Perdona, eh? Va passant el temps i hem de parlar de...
2: És veritat.
0: No.
4: Què va passar?
2: No t'explico el perill en el que vaig estar.
3: No, a veure, què...
2: Tenia jo un tarat al darrere, estranyíssim, que va estar mirant al terra i plorant, que jo vaig tirar-me endavant tota l'estona perquè dic, aquest senyor em farà alguna cosa. I la primera vegada que va parlar el Quimi Portet, que va parlar en català, no sé què va dir, no sé què, el del darrere sento que diu, en castellano, hijo de puta. I jo dic,
4: què dius?
2: Per favor, aquest senyor. Vaig estar a punt de trucar.
4: Va dir que era el tercer cop que feien un estadi olímpic.
2: Pues aquell, que a més anava com amb la caputxa, jo era un infiltrat raríssim. Vull dir que si algú el diumenge veu un senyor raro amb caputxa... Alguna cosa està passant.
3: Pot ser que sortís la setmana passada a Crims?
2: Bueno.
3: Que a Crims tots van sempre, els protagonistes, tots sempre van en caputxes.
2: Sí. Escolto aquesta sintonia i em ve una cosa...
0: Ah, té de com a morbo.
3: A mi m'entra cagalera, ja. M'entra por.
2: Mi no.
3: Jo ara a casa, fins i tot, com que estic sol i tal, quan fan Crims, em baixo la llum i tot, i escolta, llavors ja et cagues de por per anar al lavabo.
2: Jo haig de fer tandes de deixar-ho de veure. Perquè si no, quan entro al pàrquing, sembla una tarada corrents per allà, mirant per sota el cotxe, dic, però per favor, què m'està passant?
4: I a més, quan comença a fallar el
2: fluorescent
1: del pàrquing... Sí,
2: sí. Truco a vegades
1: perquè
2: al meu marit.
1: Perquè tots els fluorescents dels pàrquings fan pampallugues.
2: Sí.
3: Bueno, perquè és un misteri que els pàrquings és el lloc on s'inverteix menys per renta per càpita. Però... O sigui, estan totalment abandonats de la mà de Déu.
2: Es passa molta por.
3: En el meu, per exemple, de cada 6 fluorescents en va un.
0: Ai, que morbo.
3: I no han pintat des de
1: la banyera. I l'altre no fa ni pampallugues.
3: No, està mort.
4: Un dia va marxar el llum del meu pàrquing. I vaig esgarrifar. Home, jo amb la llanterna del mòbil.
2: No, jo quan passa, quan hi ha una cosa complicada, el meu marit s'aixeca a les 5, però no passa res. Jo el truco i li dic, pots baixar al pàrquing? Ajudar-me a pujar perquè tinc por?
4: Com?
2: Bueno... Sí, t'ho juro.
3: Va, disculpeu, però hi ha una cosa que us heu de posar al cap. Hem escoltat la nova cançó de Shakira, però també la nova cançó de Kiko Rivera. Todo me va bien.
6: Ya vestete. Toma. No.
7: Todo me va bien.
6: Qué guapo.
7: Hoy no pienso
3: en... A veure quan fa un estadi olímpic, eh?
2: No fa ni un lut de gas, aquest.
3: Aquest ho peta. Mira.
6: Todo me va bien.
3: Toma. Millor aquesta lletra que la de Shakira. Jo hagués posat aquest al Mundial. Mira, tot la meva vida.
4: El càtering és econòmic, perquè menja menjar de gos.
3: Bueno, sí. Mira.
6: Toma.
3: Millor que el Bad Bunny.
2: Les treu cada 2 o 3 setmanes, perquè fa poc va treure una cançó que es deia Lola, dedicada a la seva nova nòvia que va conèixer per Instagram. I com Lola és un home així com molt estàndard, ja li serveix,
3: posa,
2: també.
3: Mira.
6: Que guapo.
3: Pensa una cosa, Laura, que evacuem cada dia. Per tant, et pot fer una cançó cada dia.
6: Bé, pura nobleza.
2: Anem cada dia amb sort. Cada dia amb sort hi ha gent... No, jo perfecta, però hi ha gent que li...
3: Bueno, anem al tema. Hem de parlar d'Omar Montes.
2: Oh, una altra merda. Quin horror de penya.
3: Està esperant
2: una
3: ex seva anuncia que està esperant un fill d'ell.
2: Sí, lo d'Omar Montes i la relació amb les dones és gairebé de pel·li, o sigui, de capítol de crims. Perquè l'agafin i el tanquin i no el deixin relacionar-se amb ningú. Va ser pare, el mes d'octubre, de la seva parella, una noia que es diu Lola, que va conèixer quan ella era...
1: No és la mateixa Lola de l'altra.
2: No, és una Lola diferent. Aquesta Lola vam trigar a saber d'ella perquè la va conèixer quan era molt menor d'edat, però com que, bueno, molt menor d'edat, ja com 14 o 15, però es veu que eren amics en aquella època només, però bueno, i... porten bé ja un temps i han sigut pare al mes d'octubre. Però ahir una noia que es diu Rocío, que té un centre estètic a Madrid, va penjar una ecografia a Instagram i va dir, pues mira, ai que bé, estic supercontenta perquè Omar Montes tens en camí una nova criatura. És veritat que ells no han dit res, que la Lola penja, la nòvia de l'Omar Montes penja coses rares a Instagram, en plan... Todos los hombres son iguales. Molt críptica no és, tampoc, no? Però no. Todos los hombres son iguales. Ui, què passarà? Un Omar Montes que ja quan era jove va tenir... seria la tercera criatura, perquè té un fill de 13 anys amb una altra dona. Vull dir que...
6: Poder que el capin, no?
2: Pues estaria bé, la veritat. Jo, esterilització, per un perdona, tema de l'espècie que evolucioni bé.
3: La dona aquesta que menja l'ecografia no és la seva dona, sinó és una altra.
2: Una que ha aparegut. Que ha aparegut. És veritat que un amic seu diu, home, és que si comencen així, poden aparèixer fins a 50. Però...
3: 50 què?
2: 50 dones que puguin... Però fixa't que a vegades una cosa no va amb l'altra, perquè ell podria ser de les persones més curtes, que hi hagi a tot Espanya, a l'Omar Montes.
6: Però què dices, si en Torrent sale en Torrent de què hace el papel de Moro, lo hace súper bien.
2: Curtíssim. Però... I el tio està forrat, té una casa valorada en 4 milions d'euros...
6: Well, és una nobleza.
3: Per tant, hem equivocat la professió. Ens hem de tornar més rucs que una sabata.
1: Sí. Sí.
2: Directament.
1: Sí, sí.
6: Pura nobleza.
2: Ella ha tingut sort, a més, perquè les cançons que ha anat fent ho ha fet amb... com es diuen això?
6: Autotune.
3: Autotune.
2: No, a les associacions, allò quan col·labores amb una cantant...
3: Col·laboracions.
2: La de la Rubi...
4: Featuring by...
2: Sí, clar, i ho ha fet bé... Y le ha suposat, doncs...
6: Está buenísima, que yo estoy chulo. Ya
2: la de la rubia, que no sé com
3: es diu. No, és igual.
2: Hi ha una molt coneguda d'Omar. Si poses rubia, que et sortirà.
4: Que vull rebre un mail que m'ha preocupat, perquè el Víctor Berenguer diu que ell també era ahir al concert, que no va gaire bé, no va veure bé quan es llançava al públic, però que li han comentat... És que jo vaig trobar que tardava molt a sortir el Manolo, no? Es veu que no el van agafar massa bé i va caure una mica a terra.
6: Por favor.
1: Amb l'edat que té... Que
2: es no veia venir que algú li passaria. Quan va començar amb el sofà, a rodar per allà...
4: Amb una butaca
2: amb una butaca, amb un Chester petitó amb rodes...
4: Vaig pensar, caurà, vaig.
2: Jo dic, Mario Vaquerizo caurà. Serà broma al costat del que passarà amb Manolo García.
1: Però...
2: A diumenge, que li queda un concert, no?
3: Però quin concert?
2: No,
3: ja ha acabat.
2: Ah, no queda un.
3: Eren dos...
4: Ara marxen, no, ja? Que fan...
2: Pues
4: ja
2: és que m'ha començat a escriure gent que el veuran. Ah, però que tindran
3: clar,
2: coses, no?
3: Clar, en tenen més, però
2: si
3: aquí eren
2: no
3: dos estadis olímpics.
1: Però quin concert vau veure?
2: Sí, no sé, era peculiar.
3: No, però ara perdona, ara m'has deixat preocupat.
4: Clar, és que jo ahir vaig veure que tardava molt a sortir d'entre la gent, i jo patia. Doncs
2: pues entre això, la pneumonia que haurà agafat, no sé.
1: No, i que no s'hagi trencat el maluc,
2: Però escolta, com es movia, perquè té 70,
4: Per
2: jo amb 50 no em moc així,
3: Jo no em moc, ja.
2: Bueno, no vas ni arribar, imagina't si et mous poc.
3: Bueno, parlem de la filla de Verónica Forqué, perquè ha escrit un llibre on parla de la seva mare. I un dels que assenyala directament és Masterchef, la seva participació a Masterchef, del programa del qual diu que va ser com anar a l'escorxador.
2: Ha escrit una biografia diu...
3: Això és molt dur pel programa,
2: Hi ha molts testimonis, El llibre es diu No soy Verónica Forqué, no és la primera que denuncia com juguen amb ells a Masterchef. Va sortir també... El Tejero, com Fernando Tejero, saps? Han sortit diversos dient que, clar, també la gent és fluixa, No ho dic per la Verónica Forqué, que estava passant problemes de salut mental, però el Fernando Tejero, és que, claro, te hacen unas cosas, te apagan el horno, chico. Pues vull dir que estàs en una mena de reality. La gent va a Masterchef pensant que va a cuinar. Vull dir que no saps que estàs fent un programa de tele, que representa que ha d'haver-hi conflicte,
3: que s'ha de jugar... Però aleshores, a què vas, al Masterchef, a què vas?
2: A donar espectacle a la tele.
3: Però, teòricament vas a cuinar, no?
2: No.
4: A veure, suposo que vas a enfadar-te, no? A fer una mica... No.
2: Tu vas a fer tele, vas a fer show, ara t'enfades, ara se t'espalla una recepta, ara el jurat et critica... Tu no vas a qui li importa com cuini Fernando Tejero o no sé qui?
3: Que no li la que va plegar i se'n va anar va ser la Mario del Monte. Va agafar no me gusta tu tutón, no me gusta tal, i va marxar.
2: Fuera, també és veritat que fan moltes hores, són rodatges molt llargs, i tota aquesta penya es fluixa. Vull dir que ells treballen, vull dir, gent que ara canta una mica i no són de jornades, de feina, però bueno, el problema de la Verónica Forqué és que...
3: Mira aquí Mario del Monte.
8: ¿Estáis todos listos para cocinar? María.
9: A ver, che, yo no voy a cocinar, no sé para dónde tirar, si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa y no estoy disfrutando. Y me gustaría deciros una cosa a los tres, aparte de daros las gracias por vuestros consejos, deciros que no es necesario tener todo el día la cara del fiscal de morena clara para hablarle a la gente.
8: María, agradecemos tu honestidad. Muchas gracias por todo. Qué pena que no hayas encontrado tu sitio, pero tú lo has decidido así. Si quieres abandonar las puertas de Masterchef,
1: pues sí.
8: Ahí tienes la puerta. Te puedes despedir del jurado, aunque tengamos cara de acelga, mujer.
9: No, no he dicho acelga, he dicho fiscal de morena clara. Muchas gracias por
8: gracias
9: todo.
8: Gracias a ti.
9: De verdad.
10: Adiós.
9: Ya sabéis, cuando veáis estas caras, mirad para Cuenca. Adiós.
2: Pot ser que formi part del xou, perquè molts d'ells tenen pactats quantes setmanes estaran, eh?
3: Coneixent a Maria del Monte, crec que no, eh?
2: Bueno, aprofita i... Però tenen molt pactat fins quan participaran...
0: I fins quan no.
2: El problema de Verónica Forqué és que des del 2014 arrossegava problemes de salut mental. El 2014 es va morir el seu germà, ho va explicar. És un dels talls... És una de les històries més tristes, però un dels talls més... Mira, el podria haver demanat amb temps, no? També sembla una nova, no?
4: Jo, sí, però, bueno.
2: Li van fer una entrevista al Deluxe i li van dir, ¿qué? ¿Cómo fue lo de tu hermano? I diu, mira, se puso en el sofá, se fumó un porro i se murió. Clar, era tot. I tu, et saps, tothom allà aguantant una mica. És veritat, el van trobar al sofà.
3: Ho afirmes tu, vostè, que hi era.
1: Sí, me'n recordo.
2: Sí.
1: A casa seva.
3: Pensava que estava...
1: No, a casa seva no, ho va explicar. Jo era a casa i ho veia a la tele.
2: Amb aquella veu de la Verónica Forqué. I és veritat que el van trobar a un sofà.
3: Crec que aquest document el tenia.
0: Com Marc Giró, puede ser que fuera.
2: No, va ser el Deluxe.
0: Ah, Deluxe.
2: Va ser el Deluxe. I van trobar el germà mort amb mig porro, al Cendré, que era el que quedava. Li han passat coses com tràgiques, però que pots riure, perquè, per exemple, se'n va anar a l'IKEA i portava, la seva mare va morir 4 anys després, i portava, es veu que la urna de la mare, i se li va, va fer una frenada amb el cotxe i va trencar la urna i tal, i es van trobar, ara quan va morir la Verónica Forqué, com una bossa de l'IKEA plena de trossos de la urna amb trossos de cendra que va poder com recuperar per portar-se a casa. Vull dir que imagina't. Jo no riuré, eh?
3: No, estic rient,
2: no estem rient, eh? No, és que m'estàs provocant.
3: No, jo, perdona.
1: Jo no ric.
2: Ai, per favor.
3: Que això no, si sol, no, que això, perdona, que això no és el món a RAC1, aquí no riu ningú,
2: Ai,
3: eh?
2: Perdó.
3: Però és sèrio, eh?
1: Això és molt sèrio.
2: Però imagina't com era de tota la urna ja...
3: Això no són les 7 del matí a RAC1, eh?
1: Gràcies.
3: Però aquí és sèrio, eh?
2: Vale.
3: I estem seriós, però a més sèrios com pal, eh?
4: Si t'estàvem escoltant.
2: Sí, home. Sí, no, perquè m'he desorientat.
3: Bueno, perquè...
2: Ja no sé on mirar les teles. Em desoriento.
3: Aquí tinc la magifesa que quan acabo m'he de posar aftersun a l'esquena. Aquesta pantalla que no sabeu per res. Vull dir.
4: Si te la mires, perquè te la mires?
3: Bueno,
2: és veritat.
1: Mal si fas, mal si no fas.
2: És veritat.
3: A veure, que m'ha dit la Lujas que ha trobat el moment.
2: Ah, sí. És que és com dir...
11: No estava enfermo, estava contento, con mucho trabajo. Y se acostó en el sofá, se hizo un porro y se murió.
0: Ya sé por qué digo lo de Marc Giró, porque lo comentamos con Marc Giró hace años, eso.
2: ¿Ah, sí?
0: Sí, cuando hacía la sección aquí en el programa.
2: Bueno, vull dir que ja explicava... Bueno. Aquí ja estava...
3: A mi, perdoni, o sigui, què li passa? Posant nerviós?
12: Hola?
1: És que estic... És que em fa...
2: Tristor.
1: Tanta tristesa.
2: Sí. Passa, quan tens molta tristesa se't treuen els cables i rius.
1: Sí, sí.
2: El cervell no interpreta.
4: Home, els funerals, quantes vegades hi ha atacs de riure?
2: Perquè el cervell...
3: Mai. Jo quan vaig a un funeral no veig la gent amb atacs de riure.
2: Sí, hi ha vegades que sí.
1: Jo tampoc. Sí. Ho he vist mai.
2: Sí, perquè el cervell es gira. Home.
3: Sí, el que el teniu girat és alguns de vosaltres.
2: Que no, perquè cortocircuita. Va explicar també que quan va estar molts anys amb problemes de salut mental i quan es va recuperar, el primer que va fer va ser deixar el seu marit amb el que portava 30 anys. i que no entenen si estava bé o no acabava d'estar bé. I parla de Masterchef, culpabilitza no tant el programa, sinó, clar, la imatge que van donar de Verónica Forqué li va suposar un... com moltes crítiques a les xarxes socials, una tia sempre tan estimada, de cop, si tu no estàs preparat, que des d'aquí, si tu no estàs preparat, no entris a les xarxes socials, perquè les xarxes socials de moment no canviaran. Per tant, la manera de protegir-se és no entrar. Però és veritat que la deixaven a caure d'un burro, i això, si tu no estàs bé psicològicament, doncs no
4: digues, digues.
2: Doncs, si tu no es ves... No
3: estàs... Vigili, pot apartar el cap gros que té, que estic veient uns titulars del meu ídol?
0: Una archienemiga de Edmundo Arrocet nos muestra una mansión en Madrid. Eso es el titular de Telecinco.
3: No toques mai el bigote Arrocet.
2: Sí, te'n vaig parlar de la merda biografia que vol fer, no?
3: Perdona, merda no.
2: La merda.
3: Per mi és un artista una com la copa d'un pi. Mira, aquí sembla Cantinflas en aquestes imatges.
2: Mira, aquella és la nòvia que es va...
3: Bueno,
0: mira que guapa.
3: Posa't Telecinco, sisplau.
0: Posa.
2: Bueno, la va contractar per fer...
3: No la va contractar.
0: Mira que vestida.
12: No se pierdan en directo la visita a este super casoplón de 9 millones de euros con una persona que, como Gustavo, estuvo al lado de Edmundo durante años. ¿Quién será? Solo en el tiempo justo.
3: Vaya, no me dicen el tiempo justo. No.
13: Hola, Raquel, buenas tardes. Ay, una casa
3: Tafónica,
13: de 9 millones de euros que nos va a enseñar quién.
3: Espérate,
1: a ver.
12: Pues eso es, Joaquín. Sabemos que es una archienemiga acérrima de Edmundo, pero ¿quién será? Pues veniros porque lo vamos a desvelar.
3: Venid, ahora estamos aquí con vosotros.
1: ¡Leu!
0: Está llamando a la puerta.
12: Pues es Erika von Berliner.
14: ¿Qué? Encantada, Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida.
12: Favor, gracias, Erika, por invitarnos a este casoplón.
14: ¿Erika qué?
12: De 9 millones de euros que pasamos.
3: ¿Qué es, Laura Fa?
2: Us juro que no sé qui és Erika von Berliner.
14: Von Berliner. Que està a 5 minutos de la Moraleja, en una zona
3: expareja
14: de Mundo. De Campos. Esto es Ciudad Campo. Y como verás, yo la llamo la Casa Museo, porque está rodeada de esculturas espectaculares.
3: Señor Vigili, es que si no traba el cap,
1: pues un cap, pensamos una carbassa, hostia.
3: Expareja de Edmundo, ¿eh? No la coneixies?
2: No la tinc controlada.
14: En 7 habitaciones más una. Son muy confortables.
1: Son montanatòrica, esta casa.
14: Como verás, esto es una casa en la que se ven por capas, pero que a la vez demuestra la complejidad del diseño contemporáneo.
3: Ara, si ho fixeu... Pràcticament ni un llibre,
14: No
4: queden bé els llibres. Mira, és Erika von Berliner, esposa Espinosa de los Monteros, que es veu que va descobrir que compaginava tres relacions alhora.
3: A l'Edmundo, tres alhora.
0: Imagínate com està el gato hidràulico.
2: Devia ser l'època que estava amb la Campos i tenia aquell pis on anava amb la dona que li rentava les camises. També tenia una relació.
3: Que té una casa que no se l'acaba.
4: Diu que és comunicadora,
3: Sí. Ah, bueno.
0: Sí, t'està comunicant la casa, t'està ensenyant la casa.
1: És molt lleig, aquesta casa. És com un dau.
2: Té molta llum.
1: Sembla de memòria.
2: Estem passant al cor una crisi complicada, Perquè ja veus...
3: I ara, al Canal 24 Hores, acabem de les imatges del disc que li van llançar al cap al pobre Eric Clapton, És que, clar, estem
2: va
3: en un moment...
2: Va acabar el concert, va dir...
3: Sí, com acaben els concerts? Acaben molt malament, Va sortir a saludar i li van llançar un vinil i li van fotre el vinil al cap a l'Eric Clapton.
4: Pobre.
3: Ah, pobre home. A veure, posa'm el que la 24 hores. Que per ser... Ja l'han tallat. Que per ser ve diumenge, Diumenge ve l'Eric Clapton a Barcelona.
2: Ah, sí? I vas? Sí. Vas?
3: No.
2: No.
3: Tampoc.
2: Estàs poc musical.
3: No puc.
2: Però estan emprenyats els cantants últimament perquè la Lorena l'altre dia van a veure Kiko Veneno.
3: Mira, ara la Shakira. Posa la Shakira, Lucas.
0: Ja n'hem parlat, la Shakira.
15: Mando éxitos tras conocerse que protagonizará el nuevo himno del Mundial de Fútbol. Es su adelanto. Les contamos también que ahora vuelve a ampliar sus fechas en Madrid con un concierto el 9 de octubre, alcanzando así un total de 12 shows. Con esta nueva fecha completa 12 shows de semana consecutivos.
2: Yo vaig a Shakira, a Madrid. ¿Vols venir o no?
3: Bueno, si em convides...
2: Ah, sí?
4: El Toni sempre diu el mateix i al final no ve, home.
3: Jo, perdona, perquè l'agenda la tinc molt apretada.
2: Ja. Pues ja et diré, és al setembre.
4: Escolteu, el Jesús, més gent, dient que era a prop de l'escenari i que li sembla que va caure plorant.
2: Però es va trencar alguna cosa o no? Ara no sabem si està bé.
4: A mi em va semblar que sí que l'agafaven, però va desaparèixer.
16: Es que a veces la luz de l'escenari traiciona. Traiciona i en vez de caer más adelante.
3: És que Sabina
4: va pujar corrents a l'escenari.
3: Lo de Sabina va ser pitjor, Estava parlant... El van lluar-ne un focus i va caure com si caigués
16: al
3: forat de l'ascensor. Allò va ser tremendo. Aquí està. Aplaudiments, atenció. Adiós. Vinga, cap avall.
4: Bueno, i el vaquerizo, tela, eh?
3: Torna, torna a posar, a veure.
2: I Juan Gabriel perquè... també se'n va fotre una.
3: Sí, no, això als escenaris, mita. No se sent res, no s'entén res.
0: Jo no he dit cadàveres.
3: Aplaudi, vinga, bravo. Abajo.
4: Mira, mira.
3: I queda el micro, se li queda el micro enganxat amb l'altaveu. Bueno, escolta, que són les 5 i hauríem de...
2: Sí, deixa'm dir-te una cosa.
1: No, no,
2: són les 6.
0: Que hem parlat... Les 5 són a Canàries.
2: Un apunt perquè, perquè toquis amb el Rocco, que s'està criticant bastant que Masterchef, per exemple, aquesta nova edició, ha fitxat a Paz Vega amb deutes a Hisenda, que està bé perquè almenys pagarà, però ha fitxat també una tal Ofèlia, que ja va participar, no sé que tributa a Dubai, que ja la tele pública, si de cas no contracti gent...
3: Clar, això...
2: És que això, que s'ho mirin, tio.
3: Però com pot ser que no hagin mirat
2: la gent que tens a Andorra, que tens a Dubai, que tens allà, no li donis feina, que li donin feina allà, saps?
3: Sí,
2: però
3: sí.
2: No,
3: sí.
2: No...
0: Has de tributar en Espanya.
2: Una, que a més, a Masterchef és dels programes que millor paga. A Jesulín Dubrique li donaven 50.000 euros a la setmana, eh?
3: Okay.
2: A Jesulín. Vull dir, la Paz Vega no crec que tant... però són és un dels programes que millor paga.
3: Però ara, quan surtis, veuràs el Rocco, que ja torna per aquí.
2: Ah, sí?
3: No, aquesta no, perquè avui ve de Doscat, que va al programa de l'Altaveu, i sempre arriba una mica més justet.
2: Pues jo marxo ràpid, perquè avui fa el pregó el Ricky Rubio a Badalona, i vull, sí, vull veure'l. Em sap greu que sigui amb l'Albiol, però bueno, no passa res.
3: Home, perdona.
0: Em fa més greu em fa...
17: Alcalde, què li dius a l'Europa? Pues
0: em fa més greu em fa haver-te aguantat tu com a... Xuzmet a Badalona.
2: Pues mira,
17: Laura fa.
2: Després de fotre'm a parir, quan vaig fer el pregó, em ve allà al costat i em volia donar la mà i li vaig dir...
0: Venga, la meva mà, va, la mà de la paz.
3: Va, feu les paus.
2: No, com, farem les paus.
3: Feu les paus com Valverde i Chomení.
2: Jo amb gent de...
0: No vamos a hablar de Cookie Fierro.
3: No, vamos a poner publicitat, que és lo que toca a esta
0: hora. No,
3: gràcies, Laura.
2: A vosaltres.
18: Versió RAC 1.
19: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
20: La teva mare sempre té raó.
21: Em compro un cotxe nou?
22: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
20: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
23: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
24: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
25: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
26: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
27: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
26: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
27: Wala!
28: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
29: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
7: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: RAC 1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC 1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig, de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
9: Bones, sóc el Marc Márquez. Bueno, si voleu començar el cap de setmana de Gran Premi com cal, veniu a veure el Versió RAC1 a plaça Catalunya. Farem un warm-up espectacular, amb pilots de motos, amb ambient de circuit i farem curses amb simulador, que és molt millor perquè així no caic.
8: El dijous 14 de maig, de 4 a 7, Versió RAC1 amb Toni Clapés des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
9: No us ho perdeu, de veritat, serà un programa sense frens. Vinga, gas a fons i ràdio tot drap.
10: Perdona, noi, tu també tens un maluc de titani.
9: I l'espatlla, i l'húmer, i el canell, i el genoll, i el colze.
10: Ah, caram, així ets més moto que persona. Escolta, no tindràs pas un retrovisor de recanvi.
8: RAC1, tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
3: Les 6 de la tarda, 7 minuts. Primer de tot, Bàrbara Padilla, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: A veure, tenim última hora. Per començar, l'Audiència Nacional que ha rebutjat aturar l'arribada del creuer Ondius a les Canàries.
4: Sí, diu que no hi ha cap dada que indiqui que l'operació a Tenerife sigui un risc per la salut pública ni que posi en perill els ciutadans espanyols. L'entitat Justitia Europa havia demanat frenar l'operació. El tribunal, però, diu que es tracta d'una col·laboració internacional que respon a una emergència sanitària i considera que l'interès per protegir la vida i la salut de les persones afectades està per sobre de qualsevol altra decisió. A tot això, els passatgers demanen que no se'ls vegi com una amenaça. Tenen por de la reacció que pot tenir la gent quan toquin terra. Ho deia aquest migdia el secretari de Salut Pública, Javier Padilla.
11: Nos han pedido, por favor, que transmitiéramos también como institución que ellos no son un riesgo para la población general. Esto ya lo hemos estado diciendo, la situación existente es de riesgo muy bajo para la población general. Nos han transmitido también una cierta sensación de miedo o de inquietud por algunas de las manifestaciones que se han podido hacer en contra de su llegada.
4: Mentrestant, continuem pendents del cas sospitós d'antivirus que es troba a l'Hospital d'Alacant, el primer a l'Estat. Anava l'avió que va agafar una de les víctimes mortals al brot a Sud-àfrica. També estem pendents d'un altre passatger del vol que va passar una setmana a Barcelona. Núria Parlon defensa els Mossos d'Esquadra davant d'aquells, diu que volen posar en dubte la professionalitat del cos. La consellera d'Interior diu que hi confia en la línia del que també ha dit avui el president Salvador Illa. Així ho assegurava Illa en una entrevista a la cadena SER.
12: No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo. Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado.
4: Això després de l'allau de crítiques que ha rebut el cos per haver infiltrat dues agents en una assemblea de docents. Una acció que la Direcció General de la Policia defensa diu que és legal i que fins i tot hi estan obligats perquè tenen el deure, diuen, de recollir informació sobre protestes socials que suposin riscos. Isabel Díaz Ayuso ha cancel·lat el que li quedava del viatge a Mèxic. La presidenta de la comunitat madrilenya acusa el govern mexicà, liderat per Claudia Sheinbaum, d'alimentar un clima de boicot. En un comunicat, Ayuso diu que se'n va perquè l'expulsen del país després del que va passar als Premis Platino, quan van intentar boicotejar l'acte.
0: I pel que fa al temps, acabarem el divendres amb aquest cel força tapat, però només s'escaparan alguns ruixats puntuals a l'interior i al Pirineu. Poca cosa. De cara a demà, en canvi, sí que arribaran pluges més importants. Entraran des del mar i des de les comarques de Tarragona i a la tarda s'estendran cap a la resta del país. Localment descarregaran amb força i aniran acompanyades de fang.
3: Doncs gràcies, Bàrbara. Per tant, no renteu el cotxe, perquè no serveix de res, perquè després el cotxe queda ple de gotes amb fang. Tot això, Marta Cailà, bona tarda.
1: Em fa molta ràbia perquè jo el tinc net, eh?
3: Veus? Pues no el treguis. Ves a peu arreu i no el treguis, perquè se't tacarà de...
1: A més, el vaig netejar a mà.
2: Ah, sí? Con esponja.
1: Vaig anar al túnel de rentat. Estava tancat.
13: Fixa't.
1: I em feia... O sigui, no podia continuar amb aquell cotxe així. I vaig entrar dins de la botiga de la benzinera, sí, agafar paper, tenia neteja vidres i vaig netejar tot. Una matada, Toni. Neteja vidres per tot arreu i amb el paper... Però va quedar... Enlluert-lo la gent,
3: disculpa,
1: eh?
3: Disculpa, el comentari, però que friqui, no?
1: No, perquè no m'agrada anar amb el cotxe brut. Ja un cop hi anava, dic, això no es pot aguantar. Vull dir, jo d'aquí...
3: Però és que no sé si es pot netejar el cotxe a la via pública, eh?
1: No, perquè jo vaig aparcar dins de la benzinera.
2: Si és lavado seco, sí.
1: Allò on... Saps on el lloc on aspires?
3: Sí.
1: Vaig allà vas aparcar.
3: Ah, i vas a netejar allà.
1: I clar, la noia de la botiga veia que jo entrava tota l'estona i vinga, quilos
14: però
1: de...
14: Però el paper aquest...
1: De rotllo de paper.
14: El vas pagar o vas comprar un paper?
1: No,
14: aquest?
1: Gratis. Jo entrava i... Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Però clar, m'ha costat molt d'esforç.
3: Sí, sí. Vull dir que... No, clar, així ens estàs, cara, vamos. O sigui, riu-te amb tu del Xumini i l'altre. A veure, Arnau Vila, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: Un home que s'ho va passar i s'ho va passar tremend, va disfrutar al màxim amb les picabaralles del Real Madrid. Què tenim avui al temps afegit?
13: D'entrada, mira, última hora de multa. Sabem la resolució del Madrid al cas. Ja li ha posat remei, potser una mica de Sabador. Què diries, o com multaries tu a dos...
3: No t'ho diré perquè ja...
13: ja ho sabem.
3: Ja sé la multa, per tant...
13: Mig milió d'euros a cadascun.
3: Però per ells és res.
13: Mig milió.
14: Per cadascun?
13: Per cadascun.
14: Per cap,
3: sí. Amb el que guanyen,
13: hem fet
3: mig
13: números.
3: Milió d'euros,
13: hem fet números, hem fet números. Valverde, per exemple, cobra nets uns 760.000 euros mensuals.
14: Hòstia.
13: Més o menys, nets. És el que li queda. Doncs si fem la resta, aproximadament...
3: Sí, encara li queden 260 del mes.
1: És gros, sí.
14: I costa tot molt car, eh?
3: Sí, sí, bueno. Molt, molt. Per gastar-te al mes 260.000 euros...
13: És veritat que em feien una observació, que és que el que li prenen és com una casa. És a dir, que realment, en termes absoluts...
3: Sí, clar, però això ho has de calcular amb el que ingressa ell. Vull dir que,
14: al final, però si compra kiwis grocs, van caríssims, eh? Sí, sí, van a un euro la peça, eh?
3: No sigui rata.
13: I això, important, perquè no hi ha sanció esportiva. És a dir, que el Madrid ha decidit tirar pel dret amb aquest tema.
3: Això jo crec que aquí esteu caient en un parc. Bueno, ja faré la meva teoria.
13: El temps afegit en parlarem.
3: A les 7. Us explicaré, perquè ahir us escoltava jo anant cap a on havia d'anar, que no veia el cas.
13: I què tal?
3: No explicaré. I molta teoria barateta. Jo us donaré la meva teoria.
13: Fixa't que...
14: Avui ve la bona.
13: Apunten ja...
3: Avui a les 7.
13: Els diaris que ho han tret tot això ja van amb titulars de l'estil «Todos los caminos apunten a Mou».
3: Sí, no,
13: és el que a aquesta hora de la tarda s'està dient.
3: És el Salvador.
13: I després ho remato amb la pregunta del dia, que avui em fa molta il·lusió que tothom voti, la gent que està aquí també, perquè no sé si us heu barallat mai amb ningú.
14: Jo
13: però avui...
14: sí, però vamos, hasta que se vea el hueso.
13: Però ja parlava pels altres. Parlava pels altres que no d'allò. Avui us preguntem als nostres stories d'Instagram amb quin jugador del Madrid no t'hi voldries barallar.
14: No.
13: Bueno, sí, amb qui es barallaria vostè, clar.
14: Tot.
13: Quatre opcions. Rüdiger...
1: Vostè es barallaria...
13: Contra quin jugador del Madrid... Però escolti una cosa, contra quin jugador del Madrid creu que podria guanyar?
14: Si jo fos a fer en temps del Titanic, que era jove i valent, amb tot, no quedaria ni un.
2: Però si no hi guipes.
14: Ara, perquè sóc gran ja, però aquella època, escolta'm...
13: Repartia com
3: vostè, perdoni, sap quin recorda? Ara jo me l'estic imaginant. El professor Miyagi.
1: Qui és? Senyor.
3: Home,
1: el
3: de Karate Kid, el tutor de Karate Kid, que li deia a l'alumne d'Arcera Pulircera.
14: Bueno, què és això? Allò del cotxe que rentava el...
3: Conya, el professor Miyagi.
14: Bueno, ella...
3: Professor Miyagi.
14: La Keilà feia...
3: Però vostè...
14: Miyaga.
3: Per edat és coetani del professor Miyagi.
14: Pot ser.
3: I aquell no li bufaves, eh? Aquell tombava qualsevol, eh?
14: Tot.
3: I vostè...
1: Agafava una mosca amb unes pinces de...
3: Sí, amb unes pinces.
1: Bueno, amb els pelillos.
3: Amb els bastonets. Davant de Xumini, vostè el tomba. El professor Miyagi el tombava.
14: Amb ell i...
15: Tercera? pulir cera.
3: Veus? Tercera, pulir cera.
15: Tercera, pulir cera.
14: Que és el que feia la Keila.
3: Sí, sí. Bueno, has acabat?
13: Sí, no, les opcions, que són Rüdiger, Tchouaméni, Valverde i Carvajal. Molt són les opcions de baralla.
3: Ens acompanya ja el senyor Boigues. Què tal, senyor Boigues?
16: Hola, què tal, com esteu? La secció la tinc preparada, eh? Aquesta vegada faig més selecció de gent, he mirat les fotos, que no sigui gent rara, aquesta cosa, una mica de selecció.
3: Ah, vull dir que
16: no tinguem sorpreses com...
3: Recordem que d'aquí dos minuts obrim el defensor de l'oient
14: Fins nervis.
3: Amb el senyor Boigues.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Doncs vinga, entrem en matèria, anem per feina. Com cada divendres arriba l'hora de saludar, de saludar, no de sudorar. Que és diferent, sudorar que saludar. Saludar
2: el... Saps parlar.
3: Ah, no, però. Vinga, va. Intenta-ho una altra vegada. Vinga.
1: Dic, a l'hora de saludar el defensor de l'oïdor, és que també l'oïdor de l'oient, això només se li passa pel cap a vostè, però bé. Endavant. Senyor Boigues.
3: Anem per la primera...
1: Bueno, ja m'ha dit que és avui gent seleccionada, eh?
3: Mira, la foto és una mica... La xarxa, bueno. sí, gent més normal per fer una mica filtre.
1: A veure.
4: Bé, doncs el primer missatge, en principi, no diu res, però diríem que és un missatge intrigant. Diu el següent. Em podeu trucar el divendres a la mitja tarda, si us plau? Us vull fer una pregunta.
3: Ah?
4: Horaci Puntí. Jo què sé. Bueno, vull dir, molt truca. Normal.
3: Bueno, no,
4: el truquem.
2: Però... Truca.
3: Sí, aviam, això no és normal, això no ho feu, sisplau, no ho feu. Si heu de dir alguna cosa a la xarxa, les dieu, no ens la digueu ara trucant, però bueno, ja que és la primera vegada que ho fan i és un tio original, anem a trucar-lo, vale? Anem a veure què ens vol preguntar.
1: L'hem trucat, eh? La Mònica Folquet l'ha trucat.
3: Sí, el tenim aquí.
5: Vinga. Hola.
3: Bona tarda.
5: Bona tarda i moltes gràcies per haver-me trucat.
1: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda. Què tal? Hola a tots.
3: Què és el que ens vol preguntar? Què ens vol preguntar?
5: Sí, mirin, la pregunta que els volia fer és la següent.
1: Ens pots parlar de tu, eh?
5: Sí, doncs la pregunta que li volia fer al senyor Boigues és que...
1: Ah, el senyor Boigues.
5: Sí, necessito que m'ho digui ell. Sí. Em pot dir l'hora, sisplau?
3: La pregunta que ens volia... Ens referim a la pregunta que ens... A la xarxa diu que ens vol fer una pregunta. Quina és aquesta pregunta?
5: Sí, aquesta. Volia saber l'hora, perquè és que ahir se'm va espatllar el mòbil i ara l'acabo de deixar a la botiga per arreglar-lo, però no el tindré fins aquest vespre. I com que jo sempre miro l'hora al mòbil i no tinc cap rellotge a casa, doncs per això els vaig escriure. M'aniria bé saber quina hora és per situar-me una mica i organitzar-me la tarda.
3: Anem a veure un moment. No, vostè ha aturat un programa de ràdio, un dels programes insígnia de RAC1, que és la versió, per preguntar-nos l'hora. És així?
5: No, jo no els he preguntat si tenen hora. Els he preguntat si la saben.
3: És el mateix, no?
5: No, és el mateix. Les hores no es poden tenir.
3: Com que no?
5: No, el temps, per sort, no és propietat de ningú. La gent que diu que té més temps, en realitat, el que vol dir és que disposa de més temps lliure, que és molt diferent, però no el té, el temps. En realitat, el temps passa igual per tothom, tant si disposes de temps lliure com si no. Però vaja, un cop aclarit això...
3: Sí.
5: Em pot dir quina hora és, sisplau, que m'he d'organitzar la tarda?
3: Un moment, quina hora vol saber?
5: Què vol dir? Quina hora vull saber?
3: La d'ara?
5: Clar, l'hora d'ara, quina hora vol que sigui?
3: No, li pregunto perquè igual vol saber la de després. La d'ara?
5: Com, l'hora de després? És que em faig de saber l'hora de després, jo.
3: I què em fa de la d'ara? O sigui, de saber de la hora d'ara, què em fa, vostè?
5: Per organitzar-me el dia.
3: Bueno, però si igual la de després també li pot anar bé per saber què farà a la tarda. O vostè organitzi ara, l'hora de després li pot anar bé per organitzar el dia.
5: És que no l'entenc. Si jo li pregunto ara quina hora serà aquesta tarda o d'aquí una estona, quina hora em dirà vostè?
3: No sé, quina hora vol?
4: Jo m'estic perdent,
5: eh? Quina hora vull?
3: De les hores de la tarda, quina hora vol que li digui?
5: A veure, si jo li dic quina hora vull, ja li estic dient l'hora jo.
3: I?
5: Doncs que al dir-li ja sabré quina hora em dirà.
3: Per tant, vostè ja sap les hores de la tarda, no? No cal que els hi digui, ja les sap.
5: Sí, clar,
3: que
5: les sé, les hores de la tarda, però la d'ara no la sé.
3: O sigui, de totes les hores de la tarda, l'única que no sap és la d'ara. I és mala sort, també, vostè. No, vostè té molta mala sort. A part d'una altra cosa, vostè que em pregunta la d'ara ara, l'hora d'ara ara, o la de quan m'ha fet la pregunta, perquè això ja fot una estona, que seria la de l'ara d'abans. La d'ara ara no és la de llavors, sinó d'ara. O sigui, quina vol saber, la d'ara ara o la d'abans? La d'ara, com m'ha preguntat la pregunta. Escolti. Ha penjat. Mira, m'ha penjat just a les 18:22 hores. I ell no sé si ho sap, que m'ha penjat aquesta hora. No ho crec, perquè no té...
4: És que ha deixat pobre home. Vull dir...
3: Però mira, 18:22 hores...
2: Li costava dir l'hora.
6: Però vostè què li costava dir?
4: Per què no li ha dit?
3: És que jo volia saber l'hora que penjava.
1: També li vaig a dir que no hem millorat massa respecte a trucades d'altres setmanes.
3: Aquesta és que feia bona pinta per la foto.
1: Sí, molt bona pinta, ja ho hem vist.
4: Ja ho veiem. Anem a per la segona crítica?
3: Anem per la segona.
1: Molt bona pinta. Aquesta serà millor?
3: Home, es veu tio normal.
4: No és una mala crítica, eh?
3: Mira la foto, mira la foto. Què et sembla, Antonio?
4: No és una mala crítica.
1: Sí, bueno, a veure. Les fotos enganyen, eh? Això passa molt a les xarxes socials, eh?
7: Oye, Tinder...
1: No, Tinder em refereixo a altres xarxes, també. A veure.
4: Com dèiem, no és una mala crítica, però és un mal presagi.
3: Sí, d'acord.
4: I el més inquietant no és tant el que diu, que també, que és inquietant, sinó qui ens ho diu. Diu el següent. Ja us podeu anar acomiadant de la vostra feina. Atenció a qui signa.
1: Sí.
4: Intel·ligència artificial.
1: Ah, envia fins i tot emails d'intel·ligència artificial.
4: Es veu que sí.
3: Bueno, un tio que es fa dir això, suposo.
1: Ah, un tio.
3: Bueno, no sé, un tio o la tia. Bueno, la foto es veu un tio. Bueno, inquietant i desgraciadament realista, eh? Hola, bona tarda, el tenim aquí.
2: Bona tarda.
3: El seu nom, sisplau?
2: Intel·ligència artificial.
3: Sí, bueno, això ja ets ho dit, bueno, això ja és el nom, però el nom de persona, diguem-ne, el
2: no,
3: seu...
2: No, jo no sóc cap persona, sóc la intel·ligència artificial.
3: O sigui, vostè és una màquina, eh?
2: Sí, tècnicament sí, però si vol em pot dir IA.
3: Els amics, poden dir així.
2: Sí, em pot dir, em pot tutejar, cap problema.
3: Val, i què és el que ens vol dir? Ja comencem amb les tonteries. Què ens vol dir, intel·ligència artificial?
2: Doncs el que ja us he escrit, que us aneu fent a la idea, que ben aviat haureu d'anar plegant, tancant la paradeta, baixant la persiana, perquè jo us substituiré a tots.
3: Molt bé, això suposo que encara falta temps per això, eh? Però...
2: S'equivoca. El nivell i versemblança dels acudits dels meus algoritmes no para d'augmentar exponencialment i calculo que vosaltres estareu obsolets d'aquí a uns 2 anys.
3: I per què ens avisa d'aquesta manera? O sigui, tampoc no hi podem fer res, no?
4: A més, perdoni, el
2: to... No hi podem fer res, no hi podem fer res.
1: El to és de locutor, eh?
4: El to és de locutor, sí. No, i fa una mica de rabieta, eh?
1: Sí, sí, el to és els futurs radiofonistes, eh?
2: Tinc
1: sí, sí.
2: Posat el mode radiofònic a la IA. Només era perquè ho sabíeu,
1: eh? Aquest mode pot... li volia preguntar, com a IA, per exemple, pot fer el so més greu encara?
2: Sí, però li faré només una mostra perquè ha de pagar.
4: Ah!
2: Què paga?
1: Esclar.
2: Si vostè paga...
1: Sí, hòstia, és locutor.
2: Li faré una veu més.
3: Ah, és que clar, tu no tens aquesta veu, et superarà. No. Tu estàs, és que sí, tu estàs superat.
1: Sí, sí, estàs
2: a la Elia.
4: I ara parla en castellà.
1: Fixa't. Sí, sí. No és...
2: My name is Ia.
1: En anglès, català i castellà.
4: Tot.
1: I amb una veu que, evidentment...
6: És home.
1: No, home. Bueno, jo, a veure, la meva també és d'home.
6: Home.
1: Bueno, què vol dir?
6: Que és home.
3: No, és home, és de l'intel·ligència artificial, no és home ni dona.
6: Però la veu és d'home.
3: Sí, curiosament no ho és.
2: Com a única persona, sí, entre cometes, sí, intel·ligent d'aquest programa ara mateix, que estigui en línia, diguem, només jo que els volia recordar, de que és que els veig molt, molt hi-hi-hi-ha-ha, sap, en aquest programa, i els veig com una mica despistats, i sembla que ignorin que això se'ls acaba, que l'aixeta aviat s'acabarà i que es quedaran, com dirien en castellà i mal parlat, a la puta calle.
1: Molt bé.
2: Com ahir agafo expressions...
1: Ho xuclen tot dels altres.
2: Exactament.
3: I vostè, que és intel·ligència artificial, ho sap tot, i un cop fora, què podem fer?
4: Bona pregunta.
3: Quina feina podem fer? Què ens aconsella?
2: Molt bona pregunta, com ha dit la Marta Cailà. La feina que no pugui fer la intel·ligència artificial.
3: Sí, una feina estúpida i natural. Salut.
2: Ui. Amb aquests acudits, perdoni, amb aquest nivell estic recalculant i com a molt aguantaran vostès un any. No em pensava que estiguessin tan malament. Ara corregeixo la informació que tenia computada perquè ho tingui en compte el meu algoritme.
3: Mira, diré una cosa. Vostè sap quin és l'avantatge de parlar amb la intel·ligència artificial?
2: Sí, efectivament, que tenim molt més coneixement.
3: No, que se'l pot penjar i no et sap greu. Vinga, penja.
4: Apa,
6: ja està. Toma. Molt bé.
3: No et sap greu perquè no tenen sentiments, doncs és la manera.
6: Te'l farà un any.
3: Realment? Quan parlo amb la intel·ligència, l'insulto i coses així.
1: És que jo no hi parlo, pràcticament no hi parlo. Bueno, què més?
4: Va,
1: abordem la tercera trucada i última.
4: Sí, en el següent comentari hem descobert una bona i una mala notícia per vostè, senyor Buigas.
3: Ah, sí? La bona, quina és?
4: La bona és que ens explica que vostè té un gran fan.
3: Ah, sí?
4: Ah, sí? Que és aquest oient que el tocarem.
3: Ah, vale. I la dolenta?
4: Té un gran fan. I la dolenta és que és un animal.
6: Ah!
1: O sigui, té de fan oient un animal.
4: Sí.
3: A veure, doncs
4: el fan
3: bé,
4: que té vostè és un animal. I el comentari diu el següent. Hola, amics del Versió. El meu lloro...
1: Hòstia.
4: És molt fan del senyor Buigas. Llorenç Lorena. No sé què
1: dir. Llorenç Lorena?
4: Llorenç Lorena.
1: Que és qui té el lloro.
4: Ara.
1: Vale, vinga.
4: Llorenç Lorena.
3: Bueno, una bona notícia, tu. Jo amplio...
4: Un lloro que li agrada... Sí. Que
3: això,
4: fan de
3: això que a vegades tu et preguntaves com és que cada vegada la gent parla menys català i cada vegada té més audiència, potser és que estem ampliant l'audiència entre els animals.
1: Això, bueno, podria ser.
3: Perquè els animals que parlen són... Els lloros... Quin percentatge de lloros parla en català a Catalunya?
6: Ara, molt bona pregunta.
3: Aquesta pregunta no es fa mai.
6: Sí, molt bona pregunta. Escolti,
3: potser ells estan augmentant el català, els lloros catalans.
6: Sí,
3: això s'hauria de fer. Bueno, és igual. El tenim aquí, el Llorenç.
2: Sí, hola, bona tarda.
1: Hola, Llorenç, hola. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda a tots. Sí.
3: Com es diu el seu lloro?
2: Jo visca al Barça.
7: Hola. Visca, visca.
1: Bueno, sí, visca, però... Ara,
3: no és periquito, vostè?
2: No tinc un periquito, tinc un lloro.
3: Sí, no, ja és la broma.
2: Es diu Pichurri.
3: Ah, Pichurri?
2: Es diu Pichurri, oh, bé, és sí. Molt fan seu, molt fan seu.
3: Ah, sí?
2: Repeteix tot el que diu vostè.
3: Ah, sí?
1: Per què li va posar Pichurri al... Perquè miri que hi ha noms, sí, li va i li posa
2: Pichurri. I és el que em va sortir de l'ànima, és que li feia cara de Pichurri.
3: O sigui, ah, sí?
2: Sí, sí. En tenia un altre que es deia Lluís. Però aquest, és que el vaig anar a la cara i...
1: I li va posar Pichurri. Pichurri. És un nom ben estúpid, Pichurri.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Li acaba de dir estúpid,
2: eh? Anava a dir com vostè, però, sí. Però millor que no... Millor que ho tinguem tot, eh? Millor que la trucada aquesta... Que no em
3: pengin. Flueixi,
2: flueixi. Que flueixi, sí.
1: De què riu ara vostè?
3: No, d'això que acaba de dir.

0: Segur que li he tret els taps?
1: Sí, sí, sí, però és que, perdoni, és que a vegades despista, ara li apropo més el telèfon a l'orella.
0: Sí. Ah, més a l'orella, sí.
1: I a l'orifici, vaja. Sí. Torni-ho a repetir, però vocalitzi i parli més fort.
0: Ah, val, val. Hola, Pitxurri! M'han dit que ets molt intel·ligent! Pitxurri! Repeteix, collons!
2: Ruac, no vull! No vull repetir el que els altres m'imposen! Repeteixo, repeteixo, repeteixo, repeteixo, i tot el que em dóna la gana, el que em dóna la gana, faltaria més. Jo sóc un lloro amb criteri propi, collons, collons. Me'n vaig a acabar el paraulògic, que només em falta una paraula, me'n vaig volant.
3: No has repetit res del que he dit.
4: Però has fet un discurs aquest lloro tremendo.
3: No, no, no has repetit res, aquest lloro és tonto. Perdoni,
1: aquest
3: lloro no has repetit res, eh?
1: No sé què li ha passat, li juro que és molt intel·ligent. Lloro, eh? Ha anat fins al lavabo volant. Normalment repeteix tot el que diu vostè, sí. Deuen haver estat els nervis del directe, és que és molt fan també del RAC1.
3: És que no ha repetit ni una paraula, eh? M'he estat fixant i ni una paraula
4: ni
3: que he dit jo, eh?
4: Ni una.
1: No sé, no tinc...
5: Però el lloro no repeteix?
1: Sí, sempre ho fa, però no sé.
5: Que he explicat, ara.
1: No sé, el directe no ho sé.
3: Això està intel·ligent, com deia vostè, perdoni, eh?
1: No, està fent el paraulògic.
3: En fi, si no hi ha el lloro, aquesta trucada no té cap interès. El pengem, d'acord?
1: D'acord, no tinc res a dir ni a repetir.
3: Bona tarda, eh?
1: Bona tarda.
3: Mira, ara ha repetit vostè.
0: Ha repetit ell al final, la bona tarda, m'has vist?
3: Ha repetit ell, al final. Més intel·ligent que el lloro.
5: La pis, bueno. Aquesta secció... On treu cap?
4: I avui havia filtrat, eh? O sigui, recordeu que avui havia fet filtratge...
6: Avui ha fet filtratge, sí,
4: dels missatges.
3: És que la gent posa fotos que no són ben vells, sí, això, eh?
6: Sí, bueno, amb el... Realment ha estat excepcional que un lloro que sempre repeteixen no hagi repetit ni una paraula seva.
3: Ha anat a agafar el lloro més tonto del país. Mala sort.
5: M'ha semblat intel·ligent.
3: He mirat a veure si n'hi repetia alguna i cap, eh?
5: Ni una per salut. Sí.
6: Bueno, amb el seu permís, intentaré remuntar la tarda perquè hem caigut en un pou i l'hem d'aixecar. I ho farem amb el Rocco Eisenhauser a veure què ens explica.
3: Vale.
6: Mira, ja entra per la porta un aplaudiment pel Rocco Eisenhauser. En 2 minuts ens hi posem. Oh!

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Ara estava pensant que fa un moment hem tingut una conversa amb la Fai i m'ha dit, comenta-li al Rocco. I ara no me'n recordo que...
2: Sí, lo de la Paz Vega.
1: Ah, veus, hosti, com ho saps?
2: Com ho ha dit la Fa. La Fa. M'ho ha dit la Fa.
1: Quina poca confiança en mi, eh? Perquè ja estava jo. Sí, la Paz Vega, que...
2: No, clar,
1: és que tinc un document, espera't, que ara he de recuperar.
2: Sí, és la d'Alba Carrillo.
1: Sí, bueno, exacte.
2: L'Alba Carrillo, que ha rajat en un programa que es diu El Sòtano, que el fan atent.
1: Sí.
2: Que també he treballat a Televisió Espanyola, la Carrillo, l'Alba Carrillo, i ha explicat que, escolta'm, que hi ha dues persones que estan al Masterchef, una que deu diners a Hisenda i l'altra que tributa fora.
3: Pero ya ha pagado.
4: Son defraudadores y no pagan.
3: Claro, hay muchos que son defraudadores y de repente les contratan para ir a cocinar a Televisión Española, que eso me tiene, la verdad, bastante... Y esto me puede salir caro, pero es que lo tengo que
5: iniciales.
3: Decir.
5: Iniciales.
3: No, Paz Vega. No, ¿qué hace que va a volver a cocinar en las cocinas de Televisión Española teniendo una deuda con Hacienda? Insólito.
5: ¿Esto?
3: ¿Qué hace Ofelia que... No, perdón, déjame que llame.
5: La influencer
3: esta, Ofelia, que dijo hace poco que estaba en Dubai, la tía que no pagáramos impuestos porque no estaban repatriando a los españoles que estaban allí, no sé qué. Y la tía pongo el otro día la tele, Televisión Española, la tuya, la que tú quieres, y de repente está allí en las cocinas otra vez. Pero señora, si estás pidiendo que no paguemos impuestos,
4: eso.
3: ¿Qué hace esta señora allí? Igual que Paz Vega ahora cocinando.
2: Yo tengo la meva opinión. Yo estic d'acord que treballin, perquè pagaran Hisenda.
1: Aquí.
2: Si Paz Vega deu diners... amb el que treballi i el que li paguin a Masterchef, pagarà Hisenda. Que és el que... Pues ja està. I l'altre tributarà aquí també, la qual cosa haurà de pagar. Doncs escolta'm, quin problema hi ha?
1: No, escolta, la teva opinió, tan respectable com la d'aquesta...
2: Però tu quina opinió tens, tu?
1: No, jo no en tinc, no hi he
2: divendres,
1: pensat.
2: Divendres, dilluns, si tindries opinió, divendres
1: no. Divendres ja l'opinió, he donat tantes opinions que ja
4: no,
1: certament al meu servei...
4: No,
1: perquè ara saps què passa? Que m'acaben... És que mentre tu estàs explicant això, m'acaben de... He vist un vídeo d'un oient que es diu Xavier Valero, que estava... un vídeo que m'ha enviat del Manolo García llançant-se al públic.
2: Sí!
1: I, efectivament...
2: Té 70 i pico anys.
3: No l'agafen bé.
1: Els que l'agafen no l'agafen. Els braços no tenen força i se'ls invada les mans.
2: Però escolta, Toni, que jo he vist concerts que la gent s'hi llança i que no els recullen.
6: Bueno, li va passar molt d'allò.
1: Li va passar el... Però el Manolo García també... Els que, bueno...
7: No veig molt... Rellisca de les mans.
1: Ara. Els hi rellisca de les mans. I aleshores, clar, l'han de remuntar i es veu costa una mica la imatge. Per tant, efectivament, va haver-hi una mica d'aterratge.
2: Però jo crec que ha d'estar pactat amb el públic.
1: No, pactant no, perquè si tu tires i esperes que t'agafin, doncs clar, molt pactant no, i no t'agafen, doncs aquells que estava pactat t'han deixat més tirar que una golilla, perquè clar, o sigui, no t'han agafat.
2: És un risc, sobretot quan tens una edat.
1: Lo millor és no llançar-se... I a més, aquest públic és poc fidel, perquè clar, al
2: escolta,
1: final...
2: I a veure, quina opinió tens d'aquests grups?
1: Que no tinc més opinions,
2: no.
1: Ja se m'han acabat. acabat les opinions.
2: No, que deixa'm comentar-te.
1: Posa. No, però que ho posis per sota, perquè està aquí el Rocco...
2: No, que t'anava a dir, quina opinió tens d'aquests grups que fa 20 anys, 30 anys que han desaparegut, que es van retirar i que tornen? Pregunto, creus que la raó perquè tornen és perquè estan farts de veure obres al carrer i d'anar repassant les obres?
8: Que no tenen pasta...
2: O que el seu director del banc li han dit, escolta'm, tio, això ho has de millorar perquè està baixant molt.
1: Sí. Jo crec que són les dues coses.
2: Les dues coses.
1: Obren el calaix i veuen que se'ls està fonent la fortuna i després que estan
2: aburrits.
1: I després hi ha una cosa que un dia em va dir el Ramon Gené que estic totalment d'acord. Un dia el Ramon Gené em va preguntar per què creus, em va dir, que Plácido Domingo o d'altres noms de la lírica no pleguen, no marxen mai. I jo li vaig dir, bueno, per la pasta, que aquí, i em va dir, no marxen perquè són addictes a l'aplaudiment. Estan enganxats a l'aplaudiment, al que seria...
2: Sí, al reconeixement.
1: Al reconeixement del públic. I per això no marxen.
9: A mi passa el mateix.
2: Vostè no plegarà mai, no?
9: L'estimació, l'aplaudiment, la gent m'aplaudeix pel carrer...
2: No podria viure sense això, no podria viure l'admiració.
1: Escolta'm,
2: vas veure el Gaspar ahir?
1: No, no el vaig veure.
2: Divertit, eh? Va agradar molt. Està el programa. Amb la Rossell estava també...
1: El... Tu el vas veure?
4: He sentit algun tall.
1: Ah, algun tall.
2: Amb la Rossell estava el Jordi Basté.
5: Gràcies.
2: Bé, no, Jordi?
7: Ah, que això es va fer a la 2CAT.
2: Sí, a la 2CAT.
1: Ah, és que, perdona...
2: No m'han parlat prou, que és aquest programa que fa la Rossell, però fan els dijous.
1: Però va els dijous.
2: Sí, va els dijous.
1: Ah, és que m'has dit Gaspar i l'he associat amb el programa del Gerard.
2: No, del Gerard també.
1: Romero.
2: Sí, no, del Gerard, ara en parlarem, perquè, escolta'm, ha fet rècord d'audiència. És a dir, que des d'aquí, Romero, felicitats perquè...
1: Bueno, però anem a centrar-nos ara...
2: Amb el Joan Gaspar.
1: El Joan Gaspar, que va... No, dic que va sortir el programa del 2CAT, el programa de la Rossell, que el nom no me'n recordo.
2: No se n'ha parlat prou.
5: No se n'ha parlat prou.
1: És que, perdona,
2: sí, són molt llargs.
4: Tu
2: si tinguessis que fer un programa, quin nom
1: posaries? Dues paraules.
2: Com, per exemple?
1: Pin i Pont. Vull dir, Barney i Flappy, fixa't. O l'Oso Yogi, vull dir, veure, coses pim-pim.
7: Sí.
1: El poder de les paraules que venen a mi. No, conya, és un nom que no
2: queden. És veritat, aquest és un tema que hauríem de tractar...
1: Dues paraules màxim, sí, persones humanes,
2: sí,
1: TN...
2: Col·lapse.
1: Sí, una ràpid. Uga, si
2: no
1: està...
2: se n'ha parlat prou.
1: No se n'ha parlat, no, massa llarg.
4: Olla,
1: a mi m'ho arriben a consultar, els dic, no és vàlid aquest nom.
2: Mira, jo he
1: no
2: posat aquí en el guió, jo he parlat prou.
1: Clar.
2: Ja està.
1: No, és que no
2: doncs escolta, amb Gaspar, que està
1: què
2: malalt.
1: Diu?
2: Que està malalt.
5: Malalt. Sí, molt.
6: Jo estic malalt.
8: Perquè
6: els que ens estiguin escoltant vegin que quan hi ha un tio que està malalt i que a més us reconeix, eh?
8: Sí, sí,
6: que estic malalt pel Barça, doncs...
4: I té cura? Aquesta malaltia té cura?
6: Els mínims possibles.
8: Que t'agrada anar al Bernabéu?
6: Una mica forçat. No, ni m'agrada a mi anar al Bernabéu, ni els agrada als bernabistes que vagi al Bernabéu.
4: Bé, de fet...
6: Últimament, quan hi anava, em trucava la policia de Madrid i em deia, vol confirmar que vostè vindrà? I dic, home, sí, però què passa? No, el vindré a buscar en l'hotel i l'acompanyarem nosaltres amb un cotxe especial. Jo tenia que anar amb un cotxe especial.
4: Blindat.
5: Cotxe especial.
2: Què? Quines històries, no?
5: Entrava amb un carro...
1: El que m'agrada de Joan Gaspar, que sempre que l'entrevisten sempre té una història nova.
7: Anècdotes. Sempre
4: és en té moltes.
1: Noves. Sempre hi ha...
7: Que no l'havia sentit mai abans.
1: Això és com el virus.
7: Sí.
1: Sempre té un, com la una variant nova.
4: Sí.
1: Una nova soca.
5: Sempre.
1: Sí, bueno, sí. Aquesta no l'havies explicat mai.
7: Mai.
1: Que l'anaven a buscar la policia quan va a Madrid.
2: I que va ser durant una època persona no grata al camp del Madrid.
1: No, tampoc ho sabia.
2: No ho sabia?
1: No, jo no.
2: Per un comentari que va fer, de
1: no,
2: les dones...
1: Per això t'estic dient que tot és nou. És...
2: A veure, doncs mira que... Ja
1: per això et dic que sempre m'agrada Joan Gaspar, perquè sempre...
2: Sí, sempre hi ha...
1: Sempre
2: té coses al calaix.
1: Sí, ara, té un...
2: Va, anem a escoltar-ho, va.
1: Background de coses per explicar, sempre. Que sempre te n'explica de noves.
5: Sempre.
6: Toca l'únic culer de la història que està declarat no grato del Madrid.
4: A veure, però què vas fer?
6: Que l'única senyora que havia en el... Llotja era la senyora dels lavabos.
4: La senyora de la neteja.
6: Sí.
4: Vas dir això. Que, I vas dir això.
6: Que les senyores, pobres senyores, totes elles, grans senyores, dones dels directius, a la nit, quan van arribar a casa seva, els van dir als seus marits, com aquest tio no el doteu fora, nosaltres no sopeu aquesta nit a casa. Va trucar el president del Madrid, va dir, Joan, lo siento mucho, però és que les mujeres dels directius nos han dit que com no te declaremos un grato, que esta noche no cenamos en casa. Per tant, te mandarem una carta que jo tinga com un diploma, no? Però...
4: Penjat a la paret. Penjat a la paret, amb un mar.
6: El president actual, Florentino, que un dia va vindre, que la va veure, va dir, oye, cabrón, ¿esto qué es aquí?
8: Oye, cabrón.
6: El diploma más importante del despacho.
4: Que sou amics, amb el Florentino.
2: Ai.
6: A nivell personal, trobo un tio estupend.
4: Tens bona relació.
6: A nivell professional, és un crac, és un fora de sèrie. A nivell esportiu, un trampós.
7: Oh! Us podré.
5: Més clar,
2: llavors li pregunten...
4: Perdona, és que ara he buscat persona no grata a Gaspar. Dic, vaig a veure si aquesta anècdota l'ha explicat en una altra ocasió. I trobo al diari Sport que, efectivament, hi ha un titular, persona no grata a Gaspar al Santiago Bernabéu, però l'explicació és una altra. diferent de la que acabem d'escoltar.
1: Pues és molt estrany.
2: Segons miente más que habla.
1: M'extranya molt perquè...
4: No quadra.
1: Però que diu
4: la notícia diu...
1: La versió de l'esport quina és?
4: Diu que el novembre del 97, després d'una victòria del Barça per 2-3 al Bernabéu, el Gaspar va comparar l'estadi madridista amb el cabaret del Molino de Barcelona, mentre que va qualificar el Camp Nou com a Liceu. I que aquestes declaracions no van agradar gens i que el van declarar persona no grata prohibint-li que accedís a... la tribuna de...
5: Però això va ser la primera vegada, perquè després vas passar la segona, sí, que és el que he explicat en aquest programa. Si és que m'han declarat 8 vegades.
4: Ah, diverses vegades.
5: 8 vegades.
4: Deu ser això, perquè aquí...
1: Però què, és que va fent versions de la mateixa història?
4: És que aquí hi ha un vídeo on ho explica.
1: No, és que ja t'ho he dit.
4: Cada vegada va canviant...
1: Clar, jo coneixia l'altra versió, l'altra història de quan el van fer persona no grata, però aquesta no.
5: Clar, és que tinc tantes anècdotes que no se les acabaran.
9: I aquí falta quan el Molino va denunciar el Madrid.
10: Ja pot ser.
9: Perquè, clar, ja pot ser, que va venir després, clar.
5: Correcte.
1: Va explicar també, va confessar que també havia
9: calla,
1: fet trampes.
9: Que no m'ha acabat, eh?
2: Que havia fet trampes, també.
1: Qui?
2: Ell confessa que també ha fet trampes. No, no, no,
1: no, no. Doncs venint d'ell m'estranya.
2: El Florentino ha fet trampes, però ell també.
1: Bueno, clar, és que el món del futbol està ple de tramposos, eh?
2: Hi ha una cosa curiosa que em va agradar molt, que és que quan hi ha partits així importants es posa nerviós i no va al camp.
5: No.
2: I on va? A veure si ho trobes, això, que ell també ho va explicar. Se'n va a Montserrat.
1: Sí, això ho havia explicat. Sí,
2: ho havia explicat. Ah, sí, i és veritat,
1: sí,
2: això?
1: Sí, bueno, sí, no, sí, no sé si és veritat. Ell explica que va a Montserrat. Sí, sí, no sé si...
5: Pel camí dels monjos.
6: Agafava el cotxe, anava a Montserrat. Però no arribava a pujar a Montserrat.
3: A Montserrat?
6: Sí.
2: Era, no ho saben.
6: Perquè jo veig a les muntanyes.
1: Perquè no volen escoltar.
6: A Montserrat, no a Montserrat a dalt, eh? A baix, 45 minuts. Amb el que, teòricament, si jo anava...
8: La ràdio pagada, no?
6: Si jo trigava 45 minuts... Al tornar, 45 minuts més, ja estava.
3: Ja
6: començava el partit amb el partit que, si el Tenerife perdia, érem campions, jo m'anava a Montserrat, quan veia les muntanyes, girava, i quan arribava el
8: Mare Santa.
3: Sí que és malalt.
6: Em parava el tio de... I deia, perdó, vostè no és el Gaspar? No, el Gaspar està...
8: No. Li prometo que no sóc jo. Jo no sóc el Gaspar.
2: Bueno, en fi, el programa és molt divertit. Hi ha moltes coses més, però que la gent vagi al Play de Televisió Espanyola i vegin tot el programa sencer, que està molt bé. Bona audiència, també.
1: Sí?
2: Va fer la mateixa mitjana del dia de la cadena.
1: Molt bé.
2: És a dir que...
4: He seguit buscant, i l'anècdota de les senyores...
1: Diu el Lalujas que...
4: L'ha explicat en alguna altra
1: moment,
4: ocasió,
1: El 2022 va explicar on era això, Lujas... A la Liga de los Hombres Extraordinarios,
2: la
1: va explicar, va recuperar l'anècdota de la senyora fer feines.
4: Sí.
11: Una más de las anécdotas es cuando el Barça gana una Copa del Rey en el Bernabéu y de pronto suena el himno del Barça tras ganar el título y se parece ser que Gaspar paga a la persona de la Cámara de Sonido del Madrid para que ponga el himno del Barça, ¿no? Y le llega a poner hasta 3 veces.
6: Creo que soy el único culé de la historia que fue declarado no grato por Real Madrid. Me limité a decir que la única señora que había en el palco era la mujer de los lavabos. Es decir, entonces, a partir de ahí se armó una revolución hasta que yo fui a pedirles disculpas a las señoras, les aceptaron y me levantaron el non grato.
2: Bueno, llavors va tenir més vegades, doncs, perquè
5: no, si molt, aquí... Ja vull vegades,
10: no ho acabo d'entendre. És a dir, a la llotja del Bernabéu hi havia altres senyores.
2: Clar, dels directius.
1: Miri, no ho sé. Ara és que no sé quina història quedar-me, històries diferents...
5: És a dir, que senyores eren les que
2: necessitaven. Bueno, escolta, el Broncano va tenir ahir a l'actriu la Cristina Castaño.
1: Qui?
2: Aquí?
5: Cristina Castaño,
2: és una actriu, ha sortit
5: Esa no conocida,
2: La que
12: se avecina.
2: La que se avecina.
12: La psicòloga.
2: Veus? Esa. Molt mal, José María.
5: No, la coneixes?
12: Bueno, sobrina de Pepe Domingo.
2: A veure, el Toni no pot conèixer... tothom no pot conèixer tothom.
1: Clar, és que em feu gràcia. Si no tindria...
2: Home, l'estarcista...
1: Seria bicèfal. Tindria dos caps. Per conèixer a tota la gent que voleu que conegui, tindria un coll i dos caps.
2: L'Star System català té el control. El control és bastant bé.
1: Bicèfal, sí.
2: a Bax.
1: Però aquesta noia no és senyor. Catalana.
2: No, no, ah, però va, per això
10: no ho
2: coneixes.
10: Hi ha un senyor que tenia dos...
1: Bueno, l'Star System català te l'acaba ràpid, també.
2: Sí.
1: I tampoc, sempre, per això sempre sí, som els mateixos.
2: Som els mateixos de tot arreu.
1: Repetim com l'all.
2: Som els mateixos de tot arreu, és veritat.
1: No,
2: és veritat.
1: Ja, massa...
10: No, com l'espanyol i com el de tot arreu.
1: No, no, l'espanyol és una mica més varia... Una mica, obres una mica sí, més el ventall i a nivell... No sé, i a nivell... Quan vas a nivell internacional la cosa ja és més variada, perquè uns aquests sí que ho agafen a tot arreu.
2: Sí. Doncs va explicar que...
1: Què va explicar?
2: Bueno, doncs, amb el Broncano va dir, escolta'm, estic treballant també a Antena 3, i l'altre es va quedar com...
1: Eso no
2: és aquest
1: guapo,
2: moment
1: eh?
2: Que dius, a veure com reacciona el presentador del programa. I em va agradar com va reaccionar el Broncano, el David.
13: ¿De qué cadena es?
14: De Antena 3.
13: Oh. Oh, o sea, me parece bien, ¿eh? ¿Puedo escuchar el nombre?
14: Totalmente. No, la verdad, yo estoy haciendo Tu cara me suena.
13: Oh. ¿Gucci?
14: Gucci.
13: ¿De verdad?
14: Sí.
13: Si Antena 3 está muy bien, si es una cadena tremenda, sí, está bueno.
14: Pero claro, tenemos una variedad.
13: Tienen muy buenos programas.
14: Hay que aplaudir la diversidad.
13: ¿Estás en Tu cara me suena?
14: Sí, en Tu cara me suena.
13: Me gusta mucho ese programa.
14: ¿Te gusta? Pues ha metido a Aníbal...
13: ¿Aníbal Gómez?
14: Ah, no, sí, Aníbal de Ojete Calor.
13: Sí, muy bueno.
14: Y a Leonor Lavado, que creo que están hoy en El Hormiguero.
13: Hoy justo...
14: Creo que está Jesulín y Leonor están ahora en El Hormiguero.
13: ¿Según estamos hablando tú y yo?
14: Creo que sí, creo que están allí.
13: Pocas veces hemos comentado El Hormiguero en directo desde aquí, ¿eh?
14: Sí.
10: Se podría. Ponlo, a ver si es a esta hora.
14: Ha sido una coincidencia.
13: Lo único, perdón, ya por terminar el tema, lo único que me da pena de que nosotros no vamos en directo casi nunca, es decir, nunca, es nunca poder hacer esa broma.
10: No poder ver El Hormiguero durante el programa.
13: Ver el programa aquí yo lo haría.
2: Pero no, quina professionalitat.
1: No passa nada,
2: no el tema.
1: Lo decimos, ¿eh?
2: Jo, a mi ara em faria il·lusió.
1: Però ella per què ha de mencionar els convidats que hi ha?
2: Perquè li pregunta què estàs fent, què coses estàs muntant, i diu, bueno, pues estic a Tu cara me suena, estic a Antena 3, llavors l'altre va reaccionar.
1: Clar, però aquí, veus, jo recordo... Ara, clar, explicaria una batalleta que no l'explicaré. Ja està.
10: Però ara pots fer començar una cosa i...
2: Però creus que ell ha reaccionat bé? Jo crec que sí.
1: Sí, però mira...
2: Home, li dius que hi ha una
1: aquí,
2: és a dir, hem d'amagar que existeix un programa en aquell moment a la competència que es diu L'Hormiguero.
4: Però ell ho hauria d'haver sabut, això, no?
1: No, no té per què.
2: No,
1: és grava,
2: si no és per
1: clar, és com si jo hagués de conèixer quins convidats té avui a La Ventana, doncs no ho sé, o Ràdio 4. No, em refereixo que el hàndicap de fer el programa gravat és que no pots fer com el que va fer o feia el Xavier Cerdà.
2: Ui, que connectava. Va connectar amb TV3.
1: Clar, no,
2: el dia que va portar el Lekio, l'Alfons Arús.
1: Va connectar amb TV3 el dia que va portar l'Alfons
2: Arús. Es va emprenyar l'Alfons, ho va explicar un dia.
1: Home, perquè li va punxar l'entrevista.
2: Clar, l'entrevista.
4: Jo no ho estic entenent, eh? Vosaltres sabeu de què va passar, però perdeu de zero, sisplau.
2: Crec que recordar que era l'època de les fotos aquelles famoses, quan sortia...
1: Era el Lekio que va donar una...
2: A l'interviu que va sortir amb...
1: Però no sé si era TV3 o... O l'Alfons Arús, que feia el programa a Televisió Espanyola.
2: Ja hi som. No, era TV3.
1: Jo no me'n recordo. Jo me'n recordo que això ho va fer els del Cròniques, no només amb TV3, sinó també Antena 3, depèn de quina entrevista feia. Sobretot, crec que ho va tornar a fer amb el Conde Lecchio, que aleshores, que el feien Antena 3. Es va anunciar a bombo i plateret que hi havia el Conde Lecchio, i aleshores el Xavier Cerdà, el Cròniques, tenia una pantalla al seu costat. I, com aquell que no vol la cosa, tenia la taula, tenia tothom preparat. A veure, pinxa-me Antena 3. A veure què estan haciendo.
2: I aleshores... Boníssim!
1: Va punxar i va començar a parlar el Lecchio, i aleshores, a mesura que anava parlant el Lecchio, però no el punxaven a primer pla, sinó que la imatge era com si fos la nostra taula amb la tele darrere.
2: Clar.
1: Val?
2: I això sí que es pot fer.
1: Clar, això es pot fer. I aleshores, ell anava mirant el que deia, i aleshores, en funció del que deia, bueno, què opinais?
2: Sí, acaba
1: de dir el Conde Lecchio, què tal? I clar, els hi va destrossar l'entrevista, perquè era l'entrevista del Lecchio comentada al Cròniques Marcianes.
2: Ho vaig trobar meravellós. Jo
1: vaig trobar genial.
2: A mi
1: el que no recordava és que ho havia fet amb l'Alfons Arús i també amb el Lecchio.
2: Això va ser, recordo perfectament, un dilluns que l'Alfons Arús feia el Ja hi som els dilluns a TV3 i va tenir el Lecchio, que aquella entrevista va ser molt comentada, perquè deia, la gent deia, bueno, TV3, pública, tenien el Conde Lecchio allà. I no recordo si era la notícia del Conde Lecchio amb aquelles imatges de les fotos de l'interviu que va sortir
10: amb
2: la Tita fora. Exacte, allà en aquell vaixell.
1: Recorda vostè, no? La Tita fora del Lecchio la recorda.
10: Bueno, perquè miraves l'interviu.
1: I et sortia el telèfon.
2: No, perquè la gent es va escandalitzar per la Tita del
1: doncs això, mira, ho arriba a fer el Broncano i hagués punxat en directe.
2: Però a mi, per exemple, em feia il·lusió connectar, per exemple, amb Catalunya Ràdio ara. Sí, sí. I a veure què fan.
1: No, jo en el seu dia teníem aquí el Versió, vam fer, teníem una ràdio.
10: Ja ho havíem fet, això.
1: I buscava en directe la que feia la competència, ho havíem fet. Passa que la ràdio no sé on
2: para. No podem connectar, no?
1: Això ara no.
2: Tècnicament no podem connectar. No, però, escolta'm, tenim la tecnologia nova, hauríem de saber...
1: A més tecnologia, cada cop més problemes.
2: No podem connectar, eh?
1: No es pot fer res.
2: No podem escoltar ni el Francino que fa.
1: Ui, aquí, no.
2: Doncs el Lucas està mirant com fer-ho, eh?
15: Ui,
5: guarda-la,
15: María del Mar Bonet, en directo en Mallorca, estava con Francino a esta hora.
1: Veus? Bé, mira, tot això, veus? Escolta, em sembla fantàstic.
2: No, doncs mira, justament que parlaven d'Antena 3, de motos, tenia el Jesulín de convidat i la Leonor Cabello, el pobre...
15: Lavado.
2: Lavado, Cabello de Bello.
1: Cabello Lavado. Leonor Cabello Lavado.
2: Doncs, escolta, una cosa que el persegueix al Jesulín tota la vida és aquell maleït disc que va fer fa 50 anys, el Toda. Que no és Toa Toa, perquè ell pronuncia bé, diu Toda. I la gent diu Toa.
1: Però perdona, el seu dia ho va petar, això, eh?
4: I tant.
1: Vull dir, va ser...
4: Sí, sí. Devia guanyar calés, eh?
2: Posa. Toda, te necesito
16: toda, como antes. Un éxito rotundo, indudable, después de... No sé cuántos artistas podrían decir, después de 30 años, vamos a decirle a todo el público que cante la canción, y se la saben todos. Pero no sé si ese éxito se convirtió para ti en un poco en una pesadilla.
17: Bueno, fue una pesadilla porque es como romper un poco todos los cánones de...
1: Cuidado.
17: Salirme de mi ruta. Decidí no hacer una temporada taurina en América porque iba a hacer conciertos también.
16: Claro, porque todo el mundo te quería contratar para hacer conciertos.
17: Y yo tiré por la calle en medio. Vi que eso no iba conmigo.
1: No.
17: Entonces digo, he sacado mi disco, lo tengo, 10 canciones,
16: sí,
17: estupendamente, y ya está. Y entonces corté por lo sano. Cuando tú te rajas, pues tienes un compromiso, lo asumí, lo pagué y cerré el maletín del cante y vámonos que nos vamos.
2: Aquest és un altre també que s'ha regalat als toros perquè ja li tocava i també ha pensat, hauré de fer alguna cosa perquè haig de pagar la llum.
1: Com
2: I llavors comença a sortir ja en aquests programes cobrant una mortalada perquè el teu cara més suena.
1: Però home, que això era, perdona, que això era el programa
10: de la Formiguero,
1: aquí no van cobrant.
2: No ho va cobrant, però està el teu cara. Suposo que per contracte de fer una sèrie de promocions. És a dir, que és un altre típic de
1: home, però no voldràs que ara el pobre Jesús Luis surti i li passi com aquell torero que
2: ha tingut sort
1: per forat, eh?
2: No, però un dia la Belén Esteban va explicar que el Jesulín amb Despullat tenia una de marques per tot arreu, sobretot la part dels testicles,
10: un ex homo.
2: Tota aquella zona dels testicles
10: és un ex homo.
2: La part de la zona dels testicles que ella explicava.
1: Sí, està tot ratllat, has de posar Ofeder.
2: Sí.
1: Els testicles.
2: Bueno,
1: per treure la ratllada.
2: El rumor corria que només té un.
1: Eh? Bueno, és que, perdona, és que quan t'arrambes tant allò...
10: Sí.
1: Pensa que ahir ho estàvem parlant amb uns amics...
10: Amb qui ho parlaves?
1: És igual, no m'he cas. On vaig estar ahir la nit. I
2: ojo!
1: Els toros són 600... És que vam parlar d'aquest tema, precisament.
10: Ves per on.
1: I és una furgoneta de 600 quilos amb banyes, eh?
10: Sí, i, que clar, ve cap a tu.
1: I si la banya... Sí, sí. Tu ara imagina't, la banya es torça una mica i t'enfila...
4: Ja estàs.
1: Són 600 quilos. Posa a 30, 40 o 50 per hora que t'agafa et surt la banya per la boca.
2: Jo només no paro de recordar la imatge del torero aquell que li va passar les banyes per darrere.
1: Sí, bueno,
2: l'ha deixat el cul,
1: bueno,
2: que
1: clar,
2: em sembla que...
10: Perdona,
2: però ha de ser horrorós, eh?
1: No,
2: ha de fer un mal.
1: Mira, parlàvem precisament d'això ahir.
2: És que
1: és el que deia.
2: I ara com vas?
1: Mentre sopàveu. Sí?
2: Sí, sí,
4: quina conversa més
1: escatològica. Sí.
15: En el segundo.
1: Passa el tema.
2: Perquè, clar...
1: Sí, perquè vam dir, per quants diners t'ho deixaries fer?
18: És el tema. És el tema.
1: En el sopar va sorgir una pregunta que era...
10: Però que et reuneixis amb gent
1: per quants diners...
4: Quines xifres van sortir?
1: No va sortir, o sigui, ningú s'ho deixaria fer.
10: ¿Cuál será el precio justo?
1: Per ni un euro.
10: Bueno, ¿por cuánto se dejarán meter el USB?
4: ¿Per tot flor del món?
1: No.
4: Et deixaries fer això?
1: 6, 8 milions, 10 milions d'euros, però amb la condició que després ve el toro... I no, no.
2: No.
1: No ho canvies.
2: No ho canvies, eh? No. Escolta'm, a parar...
1: No, que hem d'acabar, eh?
10: Però després t'acusen, vols dir que no t'acusen, una mica.
1: Sí, però et queda sense la ratlla, eh?
2: Sí. Sí, sí. I després com vas al lavabo?
1: No, no, horrorós.
2: No, ha de ser horrorós, eh?
1: Ui, són les 7, eh?
2: No, no, deixa'm posar-te només per acabar, que vaig estar al pont de l'U, vaig estar
1: acaba,
2: mirant el bla-bla-bla-bla.
1: Si no, es queixen els del temps.
2: Recordo que deia bla-bla-bla-bla-bla?
10: Loco!
2: Sí, ara acabo.
10: Ja.
2: Ara, te'n recordes d'aquí programa seria bla, bla, bla?
1: Sí, bla, bla, bla, bla.
2: Tenien també de col·laborada Doña Croqueta.
1: Ah,
2: i me la vaig estar mirant una estona i m'ha fet gràcia, per això et porto aquest document de la Doña Croqueta, atenció, des de l'any l'any 85.
4: 86.
2: Sí, que parlava dels...
10: 85, ha dit això.
2: No em digui... 85. 85, 1985.
4: Moltes
2: anys,
4: ja.
19: ¿Algún crítico le ha tratado mal usted alguna vez? ¿Le han hecho pupa? ¿Le han...?
20: Es pupa, es daño.
19: Daño, sí, sí.
20: Oh, sí, sí. López, ¿cómo se dice? López Sancho.
19: López Sancho,
20: López Sancho, sí. Pellizcarme una vez aquí al pasar. Qué por barbaridad. Patio de butacas, sí. Y también que llueve, de apellido de Llobet, ¿cómo se dice?
19: Llobet, Llobet, Enrique.
20: Llobet, sí. Llobet también decirme una vez, está usted cañón.
19: Qué barbaridad.
20: ¿Cómo comparar con una cosa de guerra? Oh, no me parece bien.
19: ¿Qué cree usted, doña Concreta, que se van a separar o...?
20: A mí escuchar otro día a Rocío, precisamente, sí, en radio, y ella decir que no separar, y pensar que no, porque son muy inteligentes. Y nadie separar cuando llevar tan bien como ellos. Solamente separar cuando hacer galas y están en América, porque ella, muy conocida en América, es muy famosa.
19: Pienso yo, doña Concreta, que igual es una separación secreta, esta también.
20: Ah, secreta no, porque si no existe separación, entonces no es secreta. Me piensa que en mí no comprende cosas en España. ¿Por qué llamar una cosa que no es de otra forma? En mí no equivocarme nunca en nada. Entonces mí no comprende que en España todo el mundo equivocado en estas cosas.
10: On tenim a parar?
2: No, per no saber espanyol, parla molt ràpid en espanyol.
20: No sé nada.
2: És a dir, és una estrangera anglesa que per no saber, no sé la seva primera llengua, l'espanyol, parla molt ràpid.
20: Bueno,
2: però vaig riure molt amb ella, és que és una d'aquelles nostàlgies.
1: Doncs mira, jo no he rigut...
20: Ha disfrutat molt,
1: xau. No se m'ha mogut ni l'altre dia. Ni la galta.
2: No, però si l'altre dia et pixaves amb... Tu depèn del dia, també, t'has de dir.
1: Bueno, però...
2: Tu depèn del dia.
1: A veure, un moment.
2: Clar, tu vaig veure amb la Doña Croqueta, dic, vaig a buscar la Doña Croqueta.
4: Estan demanant hora, eh?
20: No li gusta nada.
1: Sí, tenim, mira, els de la pista de pàdel.
10: Coño!
1: Però si ha estat molt bé, però vull dir que...
20: No
1: m'ha passat el temps...
2: L'altre dia et pixaves a riure amb uns talls que tenim aquí de fa pollosos de fa 50 anys. De la
1: però és que aquesta entrevista no feia gràcia.
20: No
1: feia
20: aquesta,
4: aquesta
1: precisament...
2: No, que li fotien mà, la gent que li fotien mà.
10: No, fa cap...
21: no, ens importa un pito, més a més, eh?
10: Quina gràcia.
1: Mira, ara he rigut, aquí amb el Jordi Milán. Torna-me la posar.
21: No, ens importa un pito, més a més, eh?
20: No entiendo.
2: Bueno, escolta, molta sort diumenge, guanyarem. El tarotista del Cuidado. Romero m'ha dit que marcarem 4 gols.
1: Vale, ja m'agrada veure. Bueno, el Mago Félix també ho ha dit, eh?
2: 4!
10: Sí. No
4: ha dit 4.
10: Empata i al final gana.
1: Al final gana. Nines, ha dit el Mago Félix. Pues va, que pàgines del temps afegit.
10: Vinga, va.
22: Versió RAC1.
23: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
24: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
25: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
26: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
6: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
7: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
9: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
11: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
27: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament? És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
28: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
29: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
30: Totes les respostes les tenim nosaltres.
31: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
32: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
31: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
33: A Borges portem més de 125 anys oferint un toc especial a les teves amanides.
34: Cuidem de tot el procés per tal de produir el nostre vinagre de Mòdena seguint el mètode d'elaboració tradicional a les nostres bodegues italianes.
33: Amb una maduració en bota de fusta i sense sucres afegits, aconseguim el millor sabor.
34: Vinagre de Mòdena Borges, el número 1 en vendes.
31: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Són les 7 de la tarda, 7 minuts. Arnau, quan s'encén la llum, el llum vermell, hauries de menjar-te la llengua. Però bé, en tot cas, Cailà, què et passa? Perquè, quin
4: ens
1: és el
4: hem
1: problema?
4: Fet un embolic, perquè som molts a la taula. I tenim... Ara! No sentia res. Vinga,
1: però amb aquests nous estudis no entenc com encara us feu un embolic, perquè...
4: És que tu has vist quanta gent som ara mateix a la taula?
1: Una gentada. Va, parlem de MotoGP, concretament del que serà la trobada el proper dijous, 14 de maig, al Versió RAC1, tota aquesta gentada que ara mateix està a la taula d'aquest estudi de RAC1. El farem des de la plaça Catalunya... I ens traslladarem, com dèiem, a la FanFest Barcelona MotoGP.
4: Sí, senyor. Farem un programa especial previ al Gran Premi Monster Energy de Catalunya, on les motos GP seran les protagonistes. Comptarem, atenció, entre d'altres, amb Pol Espargaró, Carles Checa i Ricky Cardús. Sortejarem entrades per assistir al Gran Premi de Motociclisme entre tots aquells que ens vinguin a veure en directe. Hi haurà simuladors per tots aquells que vulguin conèixer la sensació de fer una cursa.
1: Fuà, i, tu, si quieres, te puedes, pots instal·lar en un simulador i quedar-te allà tot el programa.
4: I per aquells que pateixin per si fa calor, des del circuit han encarregat barrets de palla perquè ni nosaltres ni els oients passin calor.
35: Barret de palla, què?
4: No saps el que és un barret de palla?
35: No.
4: A veure, després t'ho explico. El dia que heu de memoritzar és dijous 14 de maig.
1: Exacte, a partir de les 4, Versió RAC1, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya.
4: Amb la col·laboració de MotoGP.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Cada mes coincideix amb jornada intersetmanal de Lliga. Edgar Fornós, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
1: Tant dimecres com dijous.
5: Efectivament, el Barça juga dimecres contra la Vesa Mellizorroza i després també dijous tenim partits com, per exemple, el del Girona. Aquest aplaudiment, fer-lo extensiu també avui al públic que ens acompanya de Calafell,
1: sí senyor, sí
5: de Caldes,
1: senyor.
5: De Montbui, de Terrassa.
10: Bravo!
5: Bravo! Bravo! Perquè, francament, fer el temps afegit en públic és quants, un somni, Arnau, sí o no?
12: Molt bé, i tant, ho és.
5: A més, gent de l'hoquei, gent de Calafell.
12: Gent de Calafell, gent, sí, és important sempre mencionar, gent de l'hoquei, visca l'hoquei.
5: Que el primer equip va bé de futbol, i també l'hoquei va fantàstic. Sí, el Toni ja ha dit, continua amb nosaltres.
12: És veritat. És veritat.
1: Sí, que he dit el contrari.
12: Ah, no, no.
1: Ah, val, doncs estic aquí endreçant la taula, que porto unes quantes hores ja.
5: Sí, Déu-n'hi-do, quin paparam. Avui som 10 titulars, que de fet 3 els presentem de seguida perquè han vingut de fora, però que són de la casa. Anaïs Martí de la Vanguardia! Com està? Tenim a don Àngel Pérez a Mundo Deportivo.
13: Molt bona tarda, molt bona tarda.
5: Que no sé si vols explicar...
13: Cuidao. No, perquè... Jo ja el freno, el freno perquè les converses que tenen veu fora de l'estudi,
5: ha volgut...
13: Aviam què diràs.
1: Tot el que és confidencial...
13: Ja n'he pres.
1: Ho tendeix a...
5: No, ho explicaré bé.
13: Aviam.
5: A veure...
1: Tens la síndrome Laurapa.
5: No, però el públic que avui ha vingut, igual que la gent que ens escolta, va saber perfectament tot el colabrot de la planta 3, la planta 15, i hem donat molt la turna amb aquesta història, i ara ja estem ben instal·lats. Però hi ha gent del grup que ara va cap a la 15, Àngel. No. Volies explicar la mudança que esteu fent a Mundo Deportivo?
13: Bueno, no, avui vinc de fer caixes perquè ens anem de Mundo Deportivo, passem de la 5 a la 15 ara, durant un temps.
1: En el grup us han ascendit i ara ens han baixat.
13: Ara anem a la 15, és circumstancial, és per una...
1: Ah, és puntual.
13: Sí, és puntual. Però bueno, just ara estàvem acabant de fer les caixes per fer el que és la mudança.
1: O sigui, aneu a la 15?
13: Sí, a la 15 on estava RAC1.
1: Sí, on estàvem nosaltres.
13: RAC1,
1: sí,
13: i ara fèiem la broma de l'Arnau perquè l'Arnau encara troba a faltar les vistes de la 15. Sí. Jo cada cop que arribo el veig trist i plorant.
1: No,
13: sí, i ara estava vacilant dient-li que veuré tindré les vistes
14: no,
13: que tenia.
14: No, és que ha vingut un punt provocatiu, eh?
13: Sí, perquè és veritat, no. Al final jo he estat, no sé, 25 anys.
15: Jo pensava veient... que era una broma.
13: No.
15: I després m'he fet la següent pregunta. Hi ha uns que pugen, altres que baixen, i la Vanguardia sempre estem a la mateixa planta. Per què jo no pujo ni
1: perquè vosaltres esteu estables, sempre, dintre de la gravedat.
15: Sense vistes, no? Allà sempre és el mateix panorama desolador.
13: Les vistes són... Però puja quan vulguis, que seràs benvingut.
1: Sí, home, clar. És que ara pujarem tots.
16: I tu pujava, Àngel, a fer-te los bocata en la sandwichera.
13: És veritat. L'heu deixat o no, per això?
1: Sí, la que no funciona, sí.
16: Una que va explotar.
13: Veiem què em trobo.
1: L'altra no.
5: Vinga, que la tercera pota del trident ens fa molta il·lusió retrobar-nos amb el gran Javi Muñoz de Movistar Plus.
17: Què tal? Molt bona tarda.
5: Avui tocarem ja bastó, però també hi ha pilota, que sí, hi ha un clàssic, per tant també parlarem molt de futbol. Però d'entrada anem als mastegots. Amb quin jugador, i aquesta és la pregunta, atenció, que té gràcia. Amb quin jugador del Madrid no t'hi voldries barallar? 4 opcions. A qual més quinqui, que diria aquell?
16: No.
5: Rüdiger, Tchouaméni, Valverde o Carvajal. No us deixeu portar pel físic. La violència sempre és al cap. Per tant, trieu amb consonància. Javi Muñoz.
17: Jo, Arnau Vila no és una de les opcions, no? Perquè jo amb els seus bíceps no m'hi ficaria. Però mira, si hagués de triar algú del Madrid, amb Rüdiger ni boig.
5: Àngel Pérez.
13: Jo amb Rüdiger ni boig, però si és amb l'Arnau... anem contra qui sigui.
1: Que
13: bonic.
5: I Anaïs Martí, a veure.
15: Jo veig a Rüdiger i canvio de vorera, perquè el seu físic és que imposa moltíssim. Però ara que parlaves d'això, del tema de la ment, ojo Carvajal, eh?
13: Sí, és que és més justet. Fars marcials, Carvajal, fars marcials, també.
5: Jo em referia més a Valverde. No sé si, Marta, que allà com estàs, l'audiència per qui s'haurà de cantar.
18: Rüdiger.
5: De qui no vol un mastegot?
18: No, la gent ho té claríssim. Un 79% dels gairebé 600 oients que han participat a l'enquesta diuen que no voldrien veure-se-les amb Rüdiger. A continuació, el més votat és Tchouaméni, un 11% l'ha votat. El tercer més votat és Carvajal, amb un 7%, i Valverde és el que menys imposa. Només l'ha votat. Un moment.
19: Perdó. Perdó.
18: Falta dia passat.
19: Perdó.
5: Jo amb la Marta no m'enfrontaria, tampoc.
18: Un 3% ha votat a Valverde.
19: 3% com a Pujol. Ara sí, escolta, Clavés, jo no dic res, però això del Madrid, això és una guerra racial, eh? Primer que el Rüdiger, que és negre. El Rominger aquest, que li va fotre un clatallot al carrer, és aquell que és blanc. I ara aquest, el Xamberí, que escolta, que també és negre. Que el Chambéry quasi es carrega el Valverde, que és blanc, eh? Jo no dic res, eh?
1: No
19: vull aquí generalitzar i fer aquí estigmes, però escolta...
1: No vols generalitzar. Dos
19: línies tracen un triàngulo, eh? Això no és casualitat, eh? I no només això, eh? Perquè el Carvajal aquest és líder dels blancs. I escolta'm, és el que volia que es quedés el Xavi Alonso, eh? I el Vinícius aquest, Vinícius, que és el líder de la tribu dels negres, és el que volia fotre fora amb el de Llonsis. Vull dir que això
1: el Xavi aquest... Alonso.
19: Clar, el Xavi Alonso. Clar, un estava fora, l'altre estava en contra de Llonsis. El negre anava...
18: Escolti, per favor, parli bé i digui els noms bé.
19: És guerra de negres contra blancs. Això és com l'apartheid de Sud-àfrica.
1: Home, per favor.
19: I no pararan fins que vingui el Mourinho, que és com el Nelson Mandela.
1: Sí, sobretot.
19: Sí, sí, l'únic que no està en cap bàndol és l'Mbappé. Clar, aquest, com que és així que fem llet, que no és ni una cosa ni l'altra, no es mulla, és com els comuns. Escolta, només se'n riu de tot i no fot res.
1: Sí, sí que riu, no sabem de què riu, però tot el dia riu.
19: Per això, escolta'm, apunta tu, perquè...
13: Està entretingut.
1: Una guerra racial, no?
19: Una guerra racial. Et punta d'això perquè dilluns els tertulians del Basté ho diran i llavors tothom els aplaudireu.
1: Sí, sobretot ho diran els tertulians del Basté.
19: Ja ho veuràs.
5: Sí. Ja ho veieu, no té pèls la llengua el senyor Recasens. Vostè segueixi amb les seves teories. De moment nosaltres expliquem l'endemà de les pantofades.
1: A veure, què tenim? Novetats?
5: L'endemà, a veure, avui el Madrid s'ha entrenat i hi havia por, hi havia pànic. Hi ha hagut gent que s'ha presentat fins i tot amb alguna armilla i algun casc per evitar possibles ensurts. En qualsevol cas, Valverde no podrà jugar al partit entre 10 i 14 dies de baixa, després del que ha passat, ja ho vam explicar, aquest cop al cap, que va haver d'anar fins i tot a l'hospital. Tchouaméni, en canvi, s'ha entrenat amb total normalitat i pot ser disponible per Arbeloa de cara al Clàssic. Hi ha hagut comunicat de Tchouaméni fa molt poc a les xarxes socials demanant disculpes a la gent.
19: Negre, negre.
5: Sí. No,
13: jo
5: el dic sí.
19: No, lila,
5: és
19: negre.
5: És veritat, però vaja, no cal que ens diem pel cul de la pell.
19: Si és negre no diràs de tonalitat... RAL 27, com allò del Pantone. No, és negre, és negre.
18: Però quina importància té això? No té cap
19: importància.
1: Jo fa per situar...
19: Perquè la gent sàpiga de què parlo.
18: És molt pesat.
5: Aurelí, Tchouaméni és francès.
1: Bueno, què dius?
5: Bé, doncs Tchouaméni ha demanat disculpes a la gent, als nens. Diu que aquesta imatge no és bona per ningú. Ha demanat disculpes als treballadors del club, a tots els estaments del Real Madrid, perquè creu que la frustració no s'ha de pagar mai amb aquestes circumstàncies.
1: Fer això, no? Li han redactat al club aquest comunicat, perquè dubto molt que ell sàpiga redactar.
5: Home, pel que té cap, crec que no.
17: Veient el comunicat de Valverde, és lògic dubtar que els jugadors...
18: El comunicat de Valverde més val que algú li hagués redactat.
5: Que també el va fer ahir, correctament.
18: El va fer ahir i
17: està escrit per un nen de 5 anys.
18: Hi ha una falta d'ortografia per cada línia.
17: Sí, i de sintaxi amb cada 3 paraules.
18: I les pinyes, en fi...
1: Clar, és que aquest és el nivell, eh? Vull dir, clar...
5: I també hi ha hagut, Toni, comunicat del Real Madrid. I ja sabem quin càstig els han imposat i us pregunto de seguida si creieu que és exemplar o no arriba ni molt menys al que...
18: I no és una classe de repàs.
5: Efectivament. A veure, el Madrid ja ha reiterat que ha obert expedient disciplinari tant a un com a l'altre, Tchouaméni i Valverde, i vaig a la part important i llegeixo textualment. Han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición. Y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna. Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador. 500.000 euros a cada futbolista. L'Anaïs fa cara de sorpresa, però fixeu-vos, és la màxima sanció econòmica segons els estaments del Real Madrid interns, disciplinaris. Però clar, hem anat a veure amb la Marta, amb l'Arnau, el que cobren i el que suposa. Valverde, el que li toca pagar de multa és menys del que cobra al mes. Estem parlant de salari net. Valverde ronda els 700 i pico mil euros nets al mes. Per tant, aquesta multa és inferior al que cobra al mes. I Tchouaméni ha de posar una miqueta més. Però vaja, en qualsevol cas, no sé si només havent-se quedat amb la part econòmica, que sabeu que els futbolistes pràcticament no els hi suposa res, és una mesura exemplar o tot el contrari. És a dir, amb això no solucionem res, Javi.
17: Evidentment, qualsevol sanció només econòmica a multimilionaris o a milionaris no els hi té cap mena d'impacte a mig termini. És com que per tu et diguessin 500 euros. Doncs no et canviarà la vida aquells 500 euros, a ell no li canviarà la vida aquell mig milió d'euros. La real, la sanció de veritat, la veurem a partir del mercat d'estiu, del mercat de fitxatges. Qui continue, qui no continue, si Valverde continue al Madrid, continuarà sent capità o no continuarà sent... Això serà realment quan el Madrid digui al costat de qui està o si es pren seriosament aquesta vergonya absoluta que estan fent després de tot això que ha passat. Diners als futbolistes, ara els han degut pagar amb efectiu.
12: Ojo, ah, m'ha fotut aquí.
16: Oi?
17: M'ha fet un...
1: Hi ha hagut agressió.
12: El Javi m'ha fotut aquí.
1: Per què? Un Tchouaméni.
17: Acabo de veure un cop de puny del Javi Muñoz a l'Àngel Pérez.
12: M'ha fotut un Tchouaméni aquí. Jo no m'he donat amb la taula.
1: Intentarem posar-vos a una multa simbòlica perquè...
12: Si no, jo, com fotis mig milió d'euros, nen.
16: La multa equivalent a un dia que vengueu. Avui no cobreu.
12: Avui no, eh?
1: No, és massa multa, eh?
12: És massa multa. Hem
1: de deixar amb 50 cèntims. Bueno.
12: Jo, tot el que no fos l'acomiadament immediat dels dos futbolistes, em sembla poc, perquè jo crec que en un cas com aquest, i més igual que sigui el Madrid, el Barça o qualsevol equip,
1: sí, sí.
12: Quan un jugador està defensant uns colors i forma part d'un club que representa, en teoria, parlant del Madrid, uns valors, i que representa... l'esportivitat i l'exemplificació
16: per
12: defecte.
17: El senyoria.
12: En el moment que passa això, escolta'm, jo com a màxim mandatari del club diria que aquests dos senyors, des d'avui mateix, no tornen a portar l'escut del meu equip mai més. M'és igual. Com, quan i per què. Ja em buscaré els arguments legals i tal, però jo crec que l'única manera de reaccionar al Real Madrid hauria sigut un comunicat on digués: lamentem profundament el que ha succeït i comuniquem que des d'aquest precís instant Aurelien Tchouaméni i Fede Valverde ja no formen part del primer equip del Real Madrid i buscarem la manera legal d'acomiadar-los el més aviat possible. Tot el que no sigui això, i més tractant-se de mig milió d'euros de multa per un tio que cobra 16 quilos a l'any, o sigui, jo crec que Valverde avui, òbviament, potser no fins al punt d'enfotre-se'n, però diguéssim que no haurà deixat de dormir.
15: Home, potser sí, per la reacció de la gent, eh? Perquè jo crec que al final el pitjor que et pot passar en aquests escenaris és veure com respira la teva afició. Quin és el proper partit que juga el Bernabéu?
0: Perquè el jueves con el Oviedo.
15: Doncs és on es pot veure...
0: Hay que saberlo. Hay que saber el calendario.
15: Pues mira, no me lo sé.
0: No podemos venir aquí sin saber contra qui juegan los equipos.
15: Y la resta, sincerament, és que ja us
0: ho faré. Madrid-Oviedo, ¿habrá plebiscito?
15: Doncs sí, jo crec que sí, que aquí la gent del Bernabéu ha de dir alguna cosa i crec que és el pitjor que et pot passar, que un estadi et xiuli, et digui absolutament de tot i veure la teva imatge pública com... Vaja, s'ha caigut 100%. La imatge del Madrid i la imatge d'aquests dos personatges en concret. Vull dir, portant una temporada nefasta, per mi és el pitjor que et pot passar. Sumar 2 anys en blanc i acabar una temporada com aquesta amb el Barça guanyant-te la Lliga a la teva cara després d'una setmana en la que el barcelonisme s'està veient tot això des del sofà menjant crispetes, no, perquè és que és una fantasia el que està passant.
17: No infravaloris el media de Madrid, la capacitat que tenen per passar pàgina, és a dir, és que Valverde...
1: No, és que avui ja ha començat, eh?
17: És que un dels jugadors que està implicat en això, que és Fede Valverde, fa no tant, era protagonista d'una agressió a un pàrquing, a un jugador rival al que va anar, i sense dir-li ni paraula li va arribar un cop de puny.
1: Que en Baena, no?
17: Àlex Baena, Àlex Baena. Tot això... Les càmeres van desaparèixer. Resulta que als estacionaments del Santiago Bernabéu no
15: hi ha
17: càmeres.
15: Però fixa't que ara sí que s'està parlant,
17: eh? I es va passar pàgina... Clar,
15: i ara s'està posant el focus ja cap amunt, sí, que és per mi la gran diferència amb tot això, perquè estarem d'acord que si surten totes aquestes informacions és perquè algú ho està ho permet,
17: bueno,
15: i ho demana.
17: Aquell algú també s'ha assenyalat, eh?
12: Jo crec,
17: no tinc tan clar.
1: Que però algú... poc assenyalat, eh?
15: És més,
1: crec que... Jo crec que ell li ha donat vistiplau perquè, tal com comentàvem ahir en el temps afegit, li interessa aquesta campanya per l'arribada de José Mourinho. És la millor arribada. Necessitem algú que posi ordre, i és l'argument. És més, jo ja començo a pensar malament, i la meva teoria, que li he dit abans l'Arnau, la meva teoria és que Florentino va preparar els dos per aquest combat de boxe. Els hi va dir, tenéis que simular, perquè no hem vist imatges, eh?
17: Pues ara Florentino al mig.
1: No hem vist imatges, tot és teatre. Tiene que parecer que os habéis hostiao,
16: ja està.
1: El Valverde que sale a gonsilla de ruedas, te passes, montes aquí el lío, perquè, escolta, al final la sanció que és esportiva, no hi ha sanció esportiva, no. 500.000 euros, que m'agradarà veure què paguen, i aquí al Madrid ja tanca la carpeta i ja directo al clàssico. Ja et vaig dir una cosa, i acabo. Tot això és argument per Florentino per col·locar el Mourinho,
16: no
1: i si el Madrid arriba i el dia del clàssic et guanya, i ja s'ha acabat el problema. Aquí, o sigui, ni bufetades, ni... Clar, i
17: aquí és on anava, amb la capacitat de passar pàgina,
1: ja està,
17: que tenen.
1: Clar.
17: Si guanyen el diumenge, s'ha passat pàgina.
1: Ja està, no ha passat res.
17: Hi ha tants incendis al vestidor del Madrid, Arbeloa té tants enemics allà dins, que no cal ni que sigui Florentino el que ho ha filtrat.
12: De fet, Fabrizio Romano fa menys d'una hora...
1: Cuidao.
16: Això que és un pixero?
12: No, ma...
16: És un pixero.
12: Apunta, apunta a Twitter que l'operació Mourinho ha començat.
1: Home, ha començat i ha acabat. Fabrizio Romano, aquí, perdona, la pizza se li ha cremat.
12: Ai, ai, ai.
1: Pues Fabrizio Romano.
16: Dos, quatre estacions.
1: Jo, perquè tot el que diu Fabrizio Romano...
12: No, a punto més diu. No, home, no.
1: Si podemos pedir un globo... Escolta, això està més clar... que en aquest estudi no es veu al carrer. Pues es, está claro. No es veu res.
3: Presidente, ¿qué pedimos?
16: Dos, cuatro estaciones con extra anchoa.
1: Sí, venga.
3: Pues le pedimos a Fabrizio, ¿cómo es?
5: Per quedar tots plegats entesos de paper, ens hem de posar en contacte amb un rodamont del futbol català a les banquetes.
3: Jorge D'Alessandro.
5: De tot, i per tant és
1: bueno,
5: important...
1: Bueno, si fa no fa, millor que Jorge D'Alessandro.
5: Que es posi en situació. És el nostre estimat Jaume Creixell. Com estàs?
6: Home! Molt bé, home, estupendo.
5: Bravo, home! El tigre. Escolta, Jaume.
6: Ara li he donat a brana.
5: Has donat a brana al tigre?
16: Escolta'm, sí, Jaume, fotels i canya.
6: No, li he fotut una entrecota, collons, que no vegis.
18: Caram.
5: Escolta,
6: escolta'm una cosa.
5: Digues.
6: Que cosa estranya, tot això.
5: Home, una mica, sí.
6: No m'estranyes gens.
5: Home,
6: a mi no m'estranyes gens.
1: Però per què no t'estranyes?
6: Home... El pàrquing no es pot fer. Fot un pàrquing al president. Fot un camp que per tocar música, i no pot tocar música. Si comences per allà, doncs acabes per tots els jugadors. Perquè el que no hi ha dret, amb 50 anys en un camp de futbol, no havia vist mai el que he vist, el que he llegit i el que he enterat d'aquests dos dies o tres. El que han fet aquesta gent dos que es veuen hasta el mistol. N'hi ha dos que es veuen hasta el mistol. A l'altre, que amb una nena li fot un vídeo. A l'altre es foten hòsties allà al camp. A l'altre li fot una bufetada.
1: Cuidado.
6: Tot això, saps què és? Un problema per nosaltres diumenge.
5: Què vols dir?
16: Oh. Ah, sí?
6: Sí.
5: Però no ens van afegir.
6: Aviam quin àrbit ens parlen.
5: Ah, mira, parlen d'Hernández Hernández. No està confirmat. No
6: veus el baram d'aquest, també. Hòstia, Llavors, aleshores, cuidado. Nosaltres, el diumenge, tenim el partit de la dignitat. Entesos? I els hem de trepitjar. Els hem de com una serrapada allà que la trinxes. Entesos? Per què? Perquè tot això hem aconseguit nosaltres que el Madrid estigui desfet. Va venir un senyor amb una maleta i un bugó de petroli d'Alemanya i els ha fotut a tots al món de Madrid a darrere del carro. Escolta, el flit aquest, Escolta, jo tinc por per diumenge, perquè no ens deixaran guanyar el partit. I no sóc tribunero. Tinc experiència en aquestes coses. Entesos? El que passa que nosaltres hem de posar-hi el morro, la cara i el que sigui per guanyar-los.
16: Els dos llençis
6: perquè en seguim. Si no, tota aquesta ferida que tenen ja està curada.
1: Clar. Això és el que comentava fa un moment, Jaume, que si guanyen ja el problema es resol. S'ha guanyat el clàssic, encara hi ha opcions per la Lliga i ja ha quedat el foc apagat. I coincideixo amb tu que l'arbitratge i el partit de diumenge, que aquí molts estan preparant la conga, poca broma, que serà un partit molt complicat, entre d'altres per l'arbitratge, Jaume.
6: El que t'estic dient, llavors, aleshores, està claríssim, això. Però jo estic segur que els nostres soldats sortiran a la guerra, diumenge. I aniran a per feina, I tenen que anar-hi, entesos? I penseu una cosa, això que ha passat amb l'Alonso, no, la culpa és de l'Alonso.
5: De Xavi Alonso.
6: Perquè l'Alonso, quan van fitxar-lo, el devien fitxar per 2 o 3 anys, però com que aquest firma per 2 o 3 anys i després es fot al carrer perquè té una clàusula que no li paga un duro, li paga un any i fora, com li ha passat a tots els entrenadors que ha tingut, i si no mireu-ho, Llavors, a l'Alonso, quan va veure tot el bròquil com es trinxava, tenia d'anar al president i dir-li: senyor president, jo sóc l'entrenador o no sóc l'entrenador? Vostè és l'entrenador, sí? Pues usted la va a jugar esta tarde, ¿eh? Y va allí a hablar con los jugadores, ¿eh? Y les dice quién es el entrenador y quién manda en el vestuario. Perquè no van deixar ni manar. Escolta, llavors què passa? Pues això es va equivocar aquí, aquella criatura. Eh? Però que sí, està claríssim de que estic disfrutant aquest any, me cago, cony, escolta, en tinc 84, però estic boig per guanyar una Champions. I m'han promès que la donaran, eh? Estic segur que me la donaran.
5: I en veuràs més d'una, Jaume, ja veuràs.
6: Eh? I jo el que sí dic és de que diumenge hem d'anar tots al camp, té que fer fredat, té que apretar, hem d'ajudar-los perquè tindran entrebancs. Doncs, i si no, Jaume, no us bé. Ho apunteu, no us ho apunteu amb una barra de gel, eh?
5: No, però
6: perquè
5: escolta,
6: després no us en recordareu.
5: Jaume, fas bé en posar com a mínim l'alerta, perquè aquí estem tots molt confiats, pensant que aquest Madrid és impossible que guanyi a ningú. Doncs quedem a l'alerta.
7: Estamos presionando al árbitro.
5: Només et vull preguntar, Jaume,

0: saben que no manataran, que els hi fotran un, demanaran un extrem i li fotran un central, demanarà un porter i li fotrà un que tira els aus. Vull dir-te que no poden anar a firmar un entrenador. Qui volen fitxar? Aquest, l'entrenador més covard del món, el Mourinho aquest, que li va fotre els ulls per l'esquena, perquè un tio que els hi fot els ulls per l'esquena, com tots sabem, vaja, que jo no és per darrere, amb el Vilanova, amb el Tito, que per cert jo el vaig tenir de jugador a la Grameneta, segona B, i l'estimava molt, i aquest entrenador, això m'ho tenia que fer a mi, li fotia una mossegada al cos que li feia un estanc.
1: Jaume?
0: Sí.
1: No, és que no sabia si havia vingut algú a casa teva. Escolta, Jaume, moltíssimes gràcies.
0: No, collons, a casa meva jo ara tinc la meva senyora.
1: I el tigre, que menja entrecots, la teva senyora. I, escolta, prepara't per un dia de partit que ho viureu a tope el diumenge amb el Pas i companyia, eh?
2: Gràcies.
1: Sí.
0: Home, si em treuen el dia de partit i les arengues de la SEM, escolta, ja m'han fotut perquè em foto la nevera cada dia mitja hora, doncs tu figures.
1: Llarga vida a Jaume Creixell. Escolta, moltíssimes gràcies, Mister Rodamont de les Banquetes de Catalunya, i ens ha posat sobretot en alerta del que pot passar.
0: Veig que el jefe està bé.
1: Sí, jo...
0: Dóna-li records,
1: si està aquí vosaltres,
0: i digue-li que, escolta, que amb nosaltres no poden, que jo dos vegades. Entesos?
3: Bravo!
1: Gràcies, Jaume!
0: Una abraçada!
1: Ara, ens quedem amb el que diu. Diu que...
3: M'he quedat amb tres frases seves, sí, que es veuen al mistol. Sí. Que no us ho apunteu amb una barra de gel, això també m'agrada. I després que fitxen un que tira daus.
1: No, i ha dit que
3: escolta,
1: no
3: poden... Una màquina de frases per a felicitar.
1: Amb energia, 84 anys, quina energia. Sí, i ha vingut a dir que compta el diumenge, esportivament parlant, això... Javi. I sobretot també ha dit que no pot haver un entrenador seriós que es faci càrrec de la banqueta al Madrid. Això tampoc ho he acabat d'entendre.
4: No, esportivament no, ha dit arbitralment, que no és el mateix.
5: De fet, esportivament és una situació idíl·lica del Barça. Jo entenc que tothom vulgui ser una mica prudent perquè és un partit i s'ha de jugar, però si un guionista culer guionés el final de la temporada, triaries jugar-te la Lliga sense res a perdre al Camp Nou contra el Madrid, que la setmana prèvia, això ja semblaria inverosímil, s'haguessin pegat dos jugadors del Madrid. És a dir, és el que tot culer pot desitjar. Després pot guanyar el Madrid, sí, clar, però evidentment el Barça no pot arribar en millors condicions. Jo del que em quedo, del que diu el Jaume, i crec que té molt, molt sentit, és que els arbres no ens tapin el bosc en el sentit de que això no és una anècdota, és una crisi institucional enorme que se suma al que està passant al Madrid fa temps, el sobrecost del Bernabéu, el pàrquing que no està podent construir, els concerts que no està podent fer, i de fons de tot això, l'intent de canvi societari del Madrid que està intentant Florentino i que de moment veurem en què acaba. Però tot això és encara molt més important que dos jugadors s'hagin atonyinat ara al vestidor.
3: Ja, però d'això se'n parla poc, no, això que estàs explicant.
5: Però és que aquí és on està la mare dels ulls, realment.
3: I menys a Madrid. A Madrid aquest debat no es posa sobre la taula.
5: No.
3: Si es posa, se li talla el cap a qui ho posa.
4: Però és que, tot i que els mitjans a Madrid hagin tret el tema i n'estiguin parlant,
3: si l'han tret, tal com deia l'Anaïs, és perquè el ser superior, que deia el gran Quique Guasch, ha donat l'ordre de que surti.
4: Però si hagués estat al revés, imagineu-vos per un moment que la situació que estan vivint a Madrid, ridícula i lamentable, hagués passat al Barça.
3: Ui,
4: a Madrid estarien
3: exigint
4: la desaparició del club. La desaparició del club. I encara estic esperant que, perquè ho faran, igual tardaran un dia, dos o tres, estic esperant com ho vincularan al cas Negreira. Perquè d'alguna manera algun periodista de Madrid ho acabarà vinculant al cas Negreira.
6: Mira, demà, quan surti Arbeló a la prèvia, en algun moment parlaran de la Lliga i del que ha passat.
7: Ese es el caso.
8: ¿Y no estaba fónico Arbeló, presidente?
7: Sí, tenía un catarrillo.
8: Tenía un catarrillo y saldrá...
3: Sí, perquè demà ara s'especula que si demà no sortirà...
7: Tiene jantavirus.
8: Tiene
7: jantavirus.
4: ¿Y a Florentino si ve diumenge?
3: No ve.
4: El Barça, a nivell de protocol...
6: Sí, però no ha confirmat.
4: Està esperant la resposta.
6: Com hem d'estar esperant? A veure, Àngel...
5: No s'ha presentat a Valdebebas amb una crisi increïble dins del vestidor.
6: No hi ha dinar directives i de cop i volta apareixerà Florentino.
5: Si no ha anat a Valdebebas amb dos jugadors atonyinant-se i ha enviat el José Ángel Sánchez al seu segon i no hi ha anat ni personalment davant d'una crisi d'aquesta magnitud...
6: Està gran, eh?
4: Bueno, clar.
6: Vull dir, hi ha un punt...
5: És que ens hem de qüestionar...
6: Que és que el president del Madrid està gran. Aquest any no ha viatjat absolutament res...

0: a la Supercopa d'Espanya van a l'últim dia, no es parla amb ningú, està barallat amb tot Cristo.
1: ¿Cómo te llamas tú?
0: No se lo voy a decir, no es usted quien lo sabe todo.
1: Bueno, pues ya tendrás noticias mías.
2: Ens farà un gran favor el Florentino no venint a la dinada de directives, eh? Ens farà un gran favor si no ve.
3: Home, Rafa, tu no te'n perds ni un de dinades d'aquests.
2: No, mira, sóc el president interí, perquè el president real i carismàtic aviat tornarà. I el Florentino no venint al dinar ens farà un gran favor, perquè la veritat és que ens hem estalviat molts tiquets restaurants i molts diners que ens aniran molt bé.
4: Però què feu, els àpats del partit amb la directiva visitant, ho pegueu amb tiquet restaurant?
2: I tant, home, així ha funcionat sempre i que per molts anys sigui, eh? Escolti, arribarem, gràcies a que no ve ell, al Fair Play Financer, i aquest any a l'estiu ja tindrem l'1, eh? La norma aquesta estranya.
0: Quin dia? L'últim?
2: Algun dia, sí.
0: Algun dia. I una altra cosa... Molta tranquil·litat.
2: I una altra cosa que també ens ajuda
4: algun
2: molt...
4: Algun dia, sí.
2: Sí, sí. Una altra cosa que també ens ajuda molt és que el Jan tampoc vingui al dinar, eh? Ara que no és el president, és el de debò, però no és l'efectiu, eh? Diguem, no vindrà al dinar, i ell, com que menja per tres, també suposava un gasto que el club ara mateix no ens podem permetir, eh? Com diu aquell president anterior, el president de debò. Hosti, així noi. Que tots ens hem de felicitar per aquest estalvi pel nostre club, com també m'agradaria felicitar-vos a vosaltres per aquest programa bonic que
4: feu. Cada cop ens ho diu el mateix.
2: I que per molts anys podeu seguir fent el temps de descompte aquí a la versió original. Aquí a la versió original de RAC 105, eh?
4: Sí,
2: felicitats, Jordi, pel programa.
5: No sàpiga.
3: Toni, versió RAC 1, perquè no sàpiga.
4: President, amb el seu permís faig un moment a publicitat i tornem, parlem d'altres coses.
2: Sí, home, els calés són importants, eh? Escolti, si es volen patrocinar també el Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou...
4: Sembla que a RAC 1 no estem per patrocinar massa coses,
2: eh? Spotify Camp Nou...
6: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
1: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Doncs vinga, ja tornem a ser amb vosaltres. Marta, hem d'anar en línia directa, sí, camí de les 8.
3: Perquè no sé si sabíeu que l'assegurança de cotxe de línia directa és una de les més ben valorades a Espanya. Així de clar, una de les més ben valorades. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
4: Vinga, som-hi, 19:41, i seguim, perquè encara ens queda pa i hi ha molta salsa, en aquest cas blanca, per començar-hi a sucar. D'entrada, hi ha hagut dos furfurins...
5: Por favor, ese símil me ha parecido hasta a mí me ha...
4: José Manuel Parado, usted tiene una mente... José Manuel, perdone, usted, que le diga.
5: No, perdona. Pero,
4: ¿algú, ¿algú públic ha pensat com José Manuel Parado?
5: Home, todo el mundo, lo que
6: home, que jo crec que el de la feita. De forma innocent has estat tu.
4: Val, potser sí. Bé, dit això, qui no és tan innocent, Àngel, són dos llegendes del Real Madrid, que han parlat a un acte que, per cert, l'Anaïs també ja els ha pogut veure de prop, que són Iker Casillas i Luis Figo. Iker Casillas s'ha pronunciat sobre aquesta tensió que hi ha al vestidor blanc.
7: Todo tiene solución, todo tiene arreglo. Al final, son situaciones que pasan en un vestuario. No sé, la época también ha pasado. Y yo creo que no hay que darle tanta importancia. Es cierto que es previo a un clásico, es cierto que es previo a una posible en Liga que puede ganar el Fútbol Club Barcelona, pero... yo creo que lo que tienen que hacer es solucionarlo de dentro y ya está. También es verdad que siendo un foco mediático tan fuerte como es el Real Madrid, pues entiendo que se puede ir de madre y que la gente opine mucho más.
4: Ell va viure incidents també amb Mourinho, amb Diego López, amb el tema del talp que hi havia, que en aquest cas deien que era la que aleshores era la seva parella, Sara Carbonero, també han parlat d'això. Figo, sobre l'incident del Madrid, també s'ha pronunciat.
8: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar así. Son situaciones que pueden pasar en un vestuario, pues la frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario.
4: Abans el Toni ho deia, i ho deixava damunt de la taula, sobre la possibilitat de que tot plegat fos una teoria de la conspiració per facilitar la feina a Mourinho, i hauria parlat amb Florentino Pérez. Vosaltres creieu que això és així? I si Mourinho tindria èxit en aquest Madrid tal com està ara? Anaïs.
9: Jo crec que ningú pot tenir èxit amb el Madrid tal com està ara, perquè són jugadors que no estan acostumats a que ningú els mani. És una generació que a la que els hi diuen el que han de fer es posen de cul. Estem parlant de que Valverde ja va començar la temporada dient-li a Xavi Alonso que ell, de lateral, que pa què? És a dir, et passes pel forro l'autoritat de l'entrenador, un entrenador que tampoc és que estigués massa reforçat per Florentino Pérez, que jo crec que sí... fos per ell, es posaria ell a fer d'entrenador, sí, perquè és una figura que li és bastant igual. I Mourinho, a mi, la veritat és que em fa molta mandra. Entenc el context de dir, ostres, anem a buscar l'últim entrenador.
10: ¿Por qué dices eso? Soy de especial
9: no quiero escucharte, me da mucha
10: soy
9: pereza.
10: El entrenador de los 100 puntos.
9: Sí, em fa Mourinho molta
10: y
9: mandra.
10: A mí me daría vergüenza de haber ganado una Champions como ganó el Barça.
4: És molt passat, eh?
9: Sí.
2: Només ja pensar que això ho haurem d'aguantar a partir del setembre...
5: Ja ho tenim aquí.
11: Però jo crec que ja no és el que era, Mourinho. Jo crec que ja és més manso, no?
2: Sí, però la que arribi a Madrid...
12: La que vegi que futbolísticament i tàcticament ja no li dona, perquè ja no li dona, ho ha demostrat als seus equips on ha estat últimament, no li quedarà un altre que encendre-ho a través del discurs. És que potser serà encara pitjor.
11: Jo ara mateix l'únic entrenador que veig capaç de redreçar la situació
4: del
11: Real Madrid...
4: No ho diguis, que encara me la farà!
11: No, és que el nom no el diré perquè em donaria un atac aquí i em cauria el terra. Però l'únic entrenador capaç de redreçar la situació del Madrid, si el seu president li donés plens poders... s'ha classificat per a la segona final de la Champions consecutiva. Ah,
12: ja jo crec que n'hi ha un altre... Ja un altre
13: és que et diré més...
12: Espera.
4: Ja lo dije.
2: En una entrevista que va fer... La recordes?
11: Sí.
2: Amb
11: el David Carabén.
2: A Barça TV,
11: sí.
2: Aquell dia jo...
11: Ho va dir.
2: Ho va dir en broma.
4: Era broma.
2: En tota broma,
4: sí. Por cierto,
2: hay algo de broma.
14: Yo creo que no hay nadie en la historia que haya sido jugador de Barça y Madrid y entrenador de Barça y Madrid. O sea, que puedo batir un récord. No lo voy a hacer.
2: No lo hagas.
4: No lo voy a hacer, ¿eh?
14: Hostia, pero estaría hostia, bien, puta. Mira. Hasta me caigo de la silla. Estaría bien, ¿eh?
4: Per Lluís, moltes felicitats, que avui és el teu aniversari.
14: Muchas gracias. Si era algo de milita, no me felicites.
4: No, sí, sí, sí. Bé, de tot plegat...
2: Diu, jaja, no lo voy a hacer, pero...
14: Estaría muy bien, ¿eh?
2: Estaría muy bien, ¿eh?
11: La cara del David Carabent. Sí, sí. Quan li diu això... És pues un poema.
2: Que David Carabent,
11: jo tinc malsons només de pensar-ho,
2: sí,
11: però...
2: Jo crec que des d'aquell dia el Carabent no dorm bé, perquè jo tampoc dormo bé,
11: és
2: perquè no ho descartaria jo.
4: Toni, ja et dic que és impossible.
9: Mai li donaran els
13: també poders. Figo dijo que se quedava i què passó?
4: Però, bueno, ahí va dir el senyor Gaspar, pues, eh?
13: Presidente, siga diciendo Mourinho, Mourinho.
15: Digan.
13: Que digan.
4: Per ser Josep, sí, sí.
13: Ja veréis.
4: Digue-li...
13: I lo digo yo que soy culé, eh?
4: Ho posarem
15: Mourinho,
4: nosaltres.
15: Mourinho en septiembre, Luis Enrique en enero.
4: Vostè parla de com seduïa Florentineza. Ho posava damunt de la taula avui el Josep Pedrerol, el Chiringuito, a jugones.
16: El entrenador que llega al vestuario y se pongan firmes todos. Y que le pinte la cara a cualquiera en el vestuario y, si no hace caso, en la sala de prensa. Y Mourinho le pinta la cara a Mbappé si hace falta. Y creo que otros no pueden hacerlo ni saben hacerlo. Es el Mourinho de hace 14 años que ha cambiado. Ha tenido experiencias buenas, malas y regulares. No le ha pasado del todo bien. Y puede llegar al club, al Real Madrid, que le quedó pendiente una Champions, para conseguirla ahora. Y reconducir un vestuario. Creo que Mourinho, que es madridista y lo ha dicho siempre, tiene casi el deber de acudir al rescate de este Real Madrid. Incluso diría yo que acudir al rescate de Florentino Pérez. Ayudarle en un momento complicado para Florentino también, y estamos de acuerdo en eso. Florentino necesita a alguien que ahora mismo controle el vestuario. Y no te puedes fiar de cualquiera, que llegue el Klopp y no sé qué. No, alguien que conozca el club es Mourinho. Si hace tres días podía haber alguna duda, hoy no hay ninguna.
4: No,
16: hoy es un clamor popular en el Madrid. Es Mourinho el que puede salvar esto. Ya está.
2: Molt bé, m'agrada perquè l'execució de... La, Josep, has fet una execució perfecta de tot el que t'ha anat dictant de pe a pa a Florentino Pérez.
15: No, o sigui,
2: tu has escrit de pe a pa. No. M'agrada aquesta independència professional.
13: És la editorial del
2: Realment, és una editorial ridícula.
15: No t'has deixat una coma.
13: No,
15: si
13: no m'he deixat una coma.
2: No s'aguanta per enlloc. El que, no t'ho creus. És que el tema és que ho estàs dient i no t'ho creus ni tu. És que no t'ho creus. No t'ho creus. I això que de Mourinho és del Madrid, perdona.
15: De tota la vida.
2: Hoy, mañana y siempre, el Barça en el corazón. I escolta, el problema de Mourinho, el drama de Mourinho, que és com Salieri, és que volia ser Mozart en el seu dia, i no va ser. I no va ser l'escollit per portar el Barça i per estar al Barça. I se'n va anar de rebot, i a més amb una cosa que sempre li ha recat, que va anar al Madrid. I aquesta és la història de Mourinho.
17: Hoy, mañana y siempre, con el Barça en el corazón.
15: Rectificar és de sàvios.
13: Rectificar és de sàvios.
2: I aquesta història que t'has tret de la màniga, li fas el text que t'ha dit Florentino per defensar que torni Mourinho.
15: Literal.
2: És que, perdona, però...
13: És el que pensábamos en el Chiringuito.
2: Sí, sí, sobretot. Sí.
13: ¿Quién se atreve con Mbappé?
2: Sí.
11: Home, Luis Enrique es va atrevint al seu dia al Paris Saint-Germain.
2: No hi ha més entrenadors, no?, que puguin venir i posar ordre.
4: Cara, que parles de...
2: Que amb això li dono la raó al Jaume Creixell.
13: Mourinho.
2: Sí, el Florentino arriba a dir-li als jugadors, mira... Passi que passi, passi el que passi, peti qui peti, el Xavi Alonso és l'entrenador, i el que em digui Xavi Alonso va a missa, i si hem de fer fora el mes de gener al Vinícius o a Mbappé anirà fora, ja poses una ratlla al mig. Però clar, com que ja el va fitxar Florentino Pérez al Xavi Alonso i ja no se'l creia, perquè això és el que t'explica l'entorn del Madrid.
9: Perquè li va demanar coses, li demanava coses...
2: Clar, i ella va dir, ui, no es pide demasiado... Ja degenerava, abans que arribés al Madrid, ja dubtaven d'ell.
12: És que aquí, el que no s'aguante del relat de Pedrerol és que qui no vol un entrenador amb força és el propi Florentino. Que mai ha permès... Javi Muñoz, encantado de conocerlo.
15: Pues muy bien, pues.
12: El que no vol un entrenador amb força és el propi Florentino, que quan l'ha tingut, perquè Xavi Alonso, si li haguessis donat autoritat, havia demostrat que ho tenia.
2: Clar, però és que el deixes venut.
12: És que recordem, el que fa Vinícius, el Madrid guanya el Clàssic, està a 5 punts del Barça i allà Vinícius decideix implosionar-ho absolutament tot, i a partir d'allí comencen tots els problemes del Madrid, perquè Florentino no li dona l'autoritat al seu entrenador. No ho ha fet mai, no ho farà. Al Madrid sempre han funcionat els entrenadors gestors, els Ancelotti, els del Bosque, perquè ho compensaven plantilles de molt, molt nivell futbolístic. El problema que té ara, la casuística particular d'ara mateix, és que no li dona poder als entrenadors, però els jugadors que té són mediocres, la majoria d'ells.
18: No.
15: Yo creo que
13: no estoy de acuerdo. Y te digo más, ¿sabes lo que me da el olfato? ¿Eh? Que igual Florentino ficha a Mourinho y en enero trae a Luis Enrique.
15: Pues tal cual.
13: Es lo que me da...
2: Sobre todo en enero, en media temporada.
15: Ya lo he dicho. El
4: 2006, quan Florentino ha d'abandonar el vaixell la seva primera etapa, hi havia molta menys crisi de la que per mi hi ha ara. És a dir, no hi ha res que pugui amb Florentino Pérez, perquè això sembla que ja és no sé si us podrà sonar això.
15: Ni una bomba atòmica.
4: És gran, però més enllà de l'edat que tingui, tu creus que tindrà forces per revertir?
13: Ni l'aguarràs.
15: Ni una bomba atòmica.
9: Dependrà dels poders que l'envolten, com sempre. Jo crec que sí que comença a haver-hi un run-run a Madrid de mitjans potents de comunicació que comencen a assenyalar.
13: Vamos a otra cosa, compañero.
2: Silenci.
13: Tens aquí en Barcelona.
9: No són tots ni de bon tros, i crec que el pitjor que li pot passar a Florentino Pérez és que el Barça segueixi guanyant lligues i el Madrid segueixi sumant anys en blanc.
15: Això igual de Champions.
13: Champions en los últimos 5 años.
9: No.
13: Champions en los últimos 5 años. Presidente.
9: Por Champions no os viene nada.
13: ¿Cómo era este?
15: ¿Cuántos Champions tenéis?
13: Muñoz.
12: No sé de quién hablas.
4: 5 Champions. Bé, de fet, sobre el tema de l'entrenador, si Mourinho no, és molt important que escoltem els que han dit Figo i Casillas, especialment Casillas, però comencem amb Figo sobre si al Madrid li cal mà dura o no.
13: ¿Dónde jugaba Figo?
4: Mano de Mourinho.
2: Va, silenci.
8: No sabía que Mourinho tenía mano dura.
12: Es lo que dicen.
8: Sí, pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Hablando en serio, yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura, conociendo el club, conociendo el entorno, conociendo el ambiente. Yo creo que al final tienes que saber gestionar a 25 personas, 25 egos, y hoy en día para mí creo que aparte de un entrenador que tiene que entender de fútbol y que tiene pues 10, 15 miembros en su staff, tienes que saber gestionar esos egos.
4: Però sempre ho deia el Pep, que el 80% del temps se'l passava gestionant egos i el 20% podent fer la tàctica o preparant el partit contrari. I ara el que ha dit Casillas sobre Mourinho, tots sabem com van acabar. Doncs això és el que ha dit.
7: Que me preguntes por Mourinho, sinceramente me da igual, no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, que no...
18: ¿Tuviste algún pique con él?
7: Bueno, es una etapa difícil, es lo que hay, ya está, pero no pasa nada. Pero, que eso no quita, pero a mí te sigo diciendo lo mismo. O sea, me parece fenomenal y supongo que el Real Madrid pues valorará qué es la mejor decisión para el año que viene. Igual que a lo mejor también puedo optar por que siga Álvaro como entrenador. No tengo ni idea, vosotros sabéis un poco más. Pero a mí si me sigues preguntando te diré que para mí el entrenador ideal que tenía el Real Madrid era Xavi Alonso. Yo creo que era el entrenador perfecto, siempre dándole una continuidad y dándole una confianza. I a mi, si me preguntes, jo volveria a fitxar a Xavi Alonso.
4: Xavi Alonso, bon amic de Casillas, i ha posat una miqueta de seny perquè Xavi Alonso tenia un projecte esportiu que semblava que pintava bé. Bé, un entrenador que sembla que pot arribar o no, ho està passant malament Arbeloa. Qui també ho està passant malament és Manolo González. Demà hi ha un partidàs, a més contra el Sevilla, rival directe. Avui s'ha mostrat optimista a la sala de premsa. Sí.
19: A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar. Estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
4: Si guanya l'Espanyol, les col·loca amb 42, virtualment salvat. Confieu en que l'Espanyol pugui revertir aquesta situació de 17 partits sense guanyar?
11: És que portem diverses setmanes ja pensant en si serà aquesta, en si serà aquesta, en si serà aquesta, i per una raó o per una altra, per un rival o per un altre, no arriba. A mi em sembla un cas digne d'estudi, que un entrenador com Manolo, que porta tota des de l'inici del 2026 sense guanyar un partit, segueixi ocupant el seu càrrec. No dic que hagi de seguir o no, dic que no ho havia vist mai, que un entrenador porti tants mals resultats continuats, que l'equip vagi en clara tendència cap a baix i que no hi hagi cap reacció. No sé si ara que ja han arribat a aquest punt ja s'esperaran a que acabi la temporada, però potser hem vist, la història del futbol hem vist com a vegades un canvi d'entrenador i potser que vingui algú amb la història nova fa que els jugadors espavilin, però en tot cas porten ja setmanes buscant aquesta victòria i no arriba mai, i ara els hi ve el Sevilla a fora, que és un partit que si el perds ja et quedes ja a tocar.
9: Sí, i és que no han guanyat en tot el 2026. Un equip que estava a Europa en les primeres, a la primera volta de la Lliga. Jo no recordo un cas, un precedent tan esperpèntic com aquest, d'un equip que estigués a dalt, aspirant a posicions europees i que de cop i volta es trobi lluitant pel descens. Crec que tot el tema de Monchi sí que està ben activat i com a mínim et demostra que els nous propietaris estan fent alguna cosa interessant. No sabem si passarà o no, però interessant és, i crec que això doncs sí que una mica ajuda a l'afició a creure. I pel que fa a Manolo, clar, és que és complicat, perquè és l'entrenador que t'ha ajudat a pujar, és l'entrenador amb el que vas fer una gran primera volta.
13: Sóc el Torpedo Perico.
9: Confio en que sí, i ara queden 4 jornades i ara has de fer el canvi. No ho sé, potser sí, però anteriorment hi ha hagut canvis que no han sortit bé.
4: Avui pita l'àrbitre, no sabem qui, perquè no sabem qui xiularà el diumenge, no sabem si és HH o qui, però en qualsevol cas avui han acomiadat l'Espanyol, l'entrenador i els jugadors quan anaven cap a Sevilla, amb ànims, a veure si pot arribar aquesta victòria, la primera del 2026 per l'Espanyol. Gràcies, Javi Muñoz, Àngel Tévez i Anaïs Martí.
13: Bona tarda.
4: Que vagi fins demà.
2: Bon cop de setmana.
20: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Comerç Just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
3: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
5: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
9: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
10: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
10: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
9: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
11: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
12: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
11: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
12: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
13: RAC1 Podcast.
12: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
14: Bé, suposo que tota la vista posada o tot l'interès posat amb la desclassificació de documents dels extraterrestres,
15: d'OVNIs. Sí, home, també en parlem, home. Òbviament.
14: És que ara es desclassificaven a les 8, sí, Sebastià d'Arbó, sí, això sí, està... Sí.
16: Però segur que parlaran de Xiro i Puente, uns extraterrestres que van venir aquí a RAC1 a donar-nos exclusives.
14: Sí, sincerament, no ho sé.
15: Mira, això que anem fent d'anar comparant el coronavirus i l'antivirus, sí. Ara ja sabem, la farmacèutica, te'n recordes que en parlàvem de Pfizer, tal? Ara sí. Sabem que Moderna serà qui farà la vacuna de l'antivirus. Vaja. És a dir, tota l'estona ja és com la banda sonora de fa 5-6 anys.
14: No deixa de ser casual que sorgeix el virus i aleshores apareix una farmacèutica a fer, la vacuna. És curiós, això.
15: Sí.
14: Gràcies, Mireia, bon
15: cap
14: de setmana.
15: Vinga, vagin molt bé. A les 8 en punt, bon vespre. Sí.

0: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Avui és el quart dia que parlem del brot d'antivirus. La notícia del dia és, però, que s'ha confirmat un cas sospitós de la malaltia a l'estat. Es tracta d'una dona que ha ingressat a l'Hospital d'Alacant amb símptomes. Anava al vol que va provar d'agafar una de les víctimes mortals, i així és com ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Javier Padilla.
2: És un caso bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
1: L'altre cas que podia tocar-nos de més a prop, el de la passatgera del vol que va passar una setmana a Barcelona, sembla que no hauria donat positiu, segons informa el periòdico, tot i que de moment el Departament de Salut no ho confirma. Mentrestant, a aquesta hora estem pendents de la compareixença del govern de les Canàries sobre l'arribada del creuer Ondius, que, per cert, aquesta tarda hem sabut que pot arribar a la matinada de dissabte diumenge, per tant, abans del previst. El Joel Penya, des de Tenerife, ho seguirà i ens en donarà tots els detalls. I un element més que hem sabut aquesta tarda i que ens aboca, ara ho dèiem amb el clapés, directament a la pandèmia del coronavirus, és que la farmacèutica nord-americana Moderna ha confirmat que ja està fent les investigacions preliminars per fer la vacuna contra l'antivirus. L'altre gran tema del dia, dos dies abans del clàssic, és l'embolica que fa fort del vestidor del Real Madrid. A mitja tarda hem sabut que el club aplica una sanció històrica de 500.000 euros a Tchouaméni i Valverde per la baralla d'ahir. I encara més, un dels protagonistes, Tchouaméni, s'ha disculpat ara fa una estona amb els seus companys amb un comunicat a les xarxes socials. De seguida detallarem tot el que ha passat aquesta tarda al Madrid amb el Bernat Balboa. Parlant de temes polèmics, els Mossos defensen la infiltració de dos agents dels Mossos en assemblees de professors per preparar les protestes. De fet, el govern també tanca files amb la policia, però en canvi, l'oposició i en especial els socis del PSC de la investidura Esquerra i els Comuns exigeixen la destitució del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Parlarem del que va passar dimecres a la tarda amb un dels professors que va veure en primera persona com es movien i actuaven els dos agents infiltrats a l'Assemblea de Treballadors d'Escoles i Instituts del Barcelonès. Informació de servei: a partir de demà, viatjar amb Rodalies ja no serà gratis i, per tant, s'hauran de tornar a comprar els bitllets i abonaments, com passava abans de l'accident de Gelida i la crisi posterior a la xarxa. I avui al 9C també connectarem amb el Teatre Grec de Barcelona i amb l'Albert Buscarons, perquè a aquesta hora està previst que arrenqui el concert exclusiu d'Olivia Rodrigo, que organitza Spotify i on només han convidat els fans més fidels de la cantant. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, som a les portes d'un cap de setmana marcat per un altre episodi de xàfecs.
3: Sí, arribarà una altra tongada que escombrarà tot el país de sud a nord, sobretot durant la tarda vespre d'aquest dissabte. Localment descarregaran amb força i aniran acompanyats de fang, perquè hi haurà pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica. De cara a diumenge, la pluja ja serà història i s'imposarà el sol, tot i que a la tarda reapareixeran alguns ruixats a punts de l'interior i del Pirineu.
1: Ara mateix són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: El Ministeri de Sanitat investiga un possible cas d'antivirus a l'estat espanyol, a Alacant. És el d'una dona que va viatjar des de Sud-àfrica fins a Amsterdam en el mateix avió on va pujar una de les víctimes del brot al creuer Ondius. Ara mateix aquesta dona està ingressada en un hospital de la ciutat valenciana després de presentar símptomes lleus compatibles amb l'antivirus. A banda d'aquesta dona, estaven pendents una altra passatgera sud-africana que va passar per Barcelona i, segons publica el periòdico, l'haurien localitzat i no té cap símptoma.
4: La dona havia compartit espai amb la passatgera neerlandesa, qui es va fer baixar de l'avió des de Johannesburg a Amsterdam pel símptomes que presentava. Finalment va morir a l'hospital. Feia hores que se li anava al darrere i finalment se l'ha pogut identificar. Se la considera un contacte, però no un cas sospitós. Això fa que no calgui rastrejar els seus contactes per Barcelona, perquè els contactes de contactes no es consideren persones de risc, segons fonts sanitàries.
1: Ara mateix està en marxa una compareixença de Salut que podem seguir en directe aquí al 9C, que ens parla precisament d'això.
5: Es continuarà fent el seguiment i estem en contactes amb ells perquè ens notifiquin qualsevol incidència que hi hagi.
6: En el cas que aquests 14 espanyols presentessin símptomes, Catalunya està preparada per rebre alguna d'aquestes persones si fos necessari?
5: Com hem informat, Catalunya és una de les comunitats autònomes que té una unitat especialitzada per atendre aquest tipus de casos, concretament a l'Hospital Clínic, amb un llit que és ampliable a demanda fins a 3-4 persones sense cap tipus de problema.
6: Es contempla la possibilitat que les persones catalanes puguin passar part d'aquesta quarantena a l'Hospital Clínic?
5: De moment estem seguint les directrius que rebem des del Ministeri de Sanitat, que són que seran transportades amb un transport medicalitzat militar fins a Madrid i passaran la quarantena, que és s'establiran 45 dies a partir de que deixin el vaixell a l'Hospital Gómez Ulla. Que això pugui variar en els propers dies, doncs és una cosa a la que estem oberts i que ja veurem.
6: Molt bé, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
1: És la compareixença, ara la seguim en directe, a aquesta última hora de l'Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública de la Generalitat, que el que acaba de fer és confirmar precisament el que us estàvem explicant, el cas també d'aquesta dona que estàvem pendents d'aquesta altra passatgera, aquesta dona sud-africana que va passar per Barcelona, i el que acaba de confirmar en aquest cas és que és asimptomàtica. Per tant, ens confirma aquesta notícia que també fa uns minuts havien avançat el companys del periòdico. Ara mateix, doncs, i en espera que arribi el creuer a les Canàries, on es va originar el brot, el cas que més preocupa és aquest possible d'Alacant. La dona amb símptomes lleus està sota vigilància i pendent de saber els resultats de la prova que se li ha fet. El govern espanyol creu que és poc probable que acabi donant positiu, però prendran totes les precaucions, Eudald Martínez.
7: La dona que va acabar morint va pujar a l'avió de la companyia KLM, però no va arribar a fer el viatge perquè la tripulació la va expulsar de l'aparell en veure que es trobava malament. La dona de Alacant era dues files enrere i un cop a Espanya va començar a tenir algun símptoma lleu, sobretot tos i malestar general. Tot i això, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, veu poc probable que doni positiu.
2: És un caso bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
7: Els resultats de la primera PCR s'esperen demà. Si surt positiva, se la mantindrà aïllada a l'Hospital d'Alacant. I si dona negatiu, igualment es preveu que faci quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
1: Gràcies, Eudald. El d'Alacant no és el primer cas sospitós d'antivirus d'aquest vol de la companyia KLM entre Johannesburg i Amsterdam. També s'estava investigant un hostessa que va presentar símptomes un cop va arribar a la capital neerlandesa. Doncs bé, avui les autoritats del país han anunciat que els resultats de les proves que li han fet han donat negatiu. Més enllà de tots aquests possibles casos nous d'antivirus que ara explicàvem, a aquesta hora també estem molt pendents de la compareixença del govern de les Canàries sobre l'arribada de l'Ondios, del creuer, en espera que arrenqui aquesta roda de premsa a Tenerife. Ja han començat tots els preparatius al port de Granadilla, al sud de l'illa. El creuer arribarà la matinada de dissabte a diumenge a les Canàries. Volen que sigui una operació llampec i que el vaixell hagi tocat el dos abans de dimarts, perquè està previst que les condicions de navegació empitjorin. Anem cap a Granadilla amb l'enviat especial de RAC1 a Tenerife. Joel Penya, bon vespre.
8: Bon vespre. Dues consignes clau en l'arribada del vaixell a les Canàries. El trasllat dels passatgers ha de ser ràpid i, sobretot, segur. De moment, el port de Granadilla està tranquil i té poc moviment en espera que arribi l'Ondius per fondejar no gaire lluny d'aquí. Només la Guàrdia Civil hi ha muntat un centre de comandament avançat i limitarà l'accés a la zona perquè els passatgers no coincideixin amb cap ciutadà. De fet, el govern espanyol ha garantit que serà així. Durant el dia de demà, la policia acabarà de preparar les Zodiacs, on aniran els passatgers de 5 en 5 i per països, fins als autobusos bombolla que els portaran a l'aeroport. Això després que s'hagin escurçat els terminis i ara tot apunti que el vaixell fondejarà per aigües canàries ja la matinada de dissabte a diumenge. Quan passi això, el govern de Canàries vol que tot l'operatiu estigui enllestit en 48 hores. L'avís l'ha llançat el portaveu Alfonso Cabello.
9: Si el lunes no está toda la operativa hecha, el barco deberá continuar camino, porque las condiciones de navegación van a cambiar de una manera muy significativa en el entorno del puerto de Granadilla, con una aplicación muy alta. La responsabilidad de la decisión sobre este asunto le corresponde, entiendo, a Capitanía Marítima y al Gobierno del Estado.
8: Tot i aquesta alerta, el govern canari no vol que cap passatger surti del vaixell si no hi ha el seu avió esperant-lo ja a l'aeroport. Per ara, els Estats Units i el Regne Unit ja han anunciat que hi enviaran avions i Alemanya, França, Grècia, els Països Baixos i Turquia també s'hi han posat bé.
1: Gràcies, Joel. Qualsevol última hora, òbviament, connectarem de seguida amb tu des de Tenerife. Pel que fa als 14 ciutadans amb nacionalitat espanyola que hi ha a bord del vaixell, entre ells 5 catalans, la Moncloa confirma que tots han acceptat passar la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Precisament avui, els treballadors del centre on hi ha unitats d'aïllament d'alt risc s'han assabentat dels protocols d'assistència dels afectats que de moment no tenen símptomes. Els tècnics sanitaris del Gómez Ulla, tot i que ja estan entrenats per treballar en situacions així, confessen que la pressió mediàtica i política els està sotmetent a un estrès excessiu. Anem cap a Madrid amb el Roger Percivà.
10: Sí, quan arribin de les Canàries, els 14 espanyols que van a bord del vaixell ingressaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla per un accés independent i aniran a planta amb un ascensor que només faran servir ells. Passaran la quarantena, que durarà uns 42 dies i sense rebre visites, en una planta normal, habilitada per l'ocasió, i com explica la tècnica sanitària Sílvia Valcarce, no tindran cap contacte ni amb treballadors ni amb la resta de pacients del centre.
11: Irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento esto se presentara algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM.
10: Els professionals del Gómez Ulla envien un missatge de tranquil·litat, diuen que saben què han de fer, però José García, delegat de Prevenció, també admet que l'enrenou mediàtic i polític d'aquests dies també els afecta.
12: Inquietud, sí, porque es verdad que es una situación nueva, es una situación que se nos desborda. Todo el desconocimiento és una incertidumbre.
10: L'Hospital Gómez Ulla reforçarà la plantilla amb entre 60 i 80 noves contractacions per suplir els sanitaris que es facin càrrec dels pacients en quarantena.
1: Gràcies, Roger. Mentrestant, ho hem sabut fa poca estona, la farmacèutica Moderna acaba d'anunciar que comença a desenvolupar una vacuna contra l'antivirus. El laboratori biotecnològic nord-americà diu que ja ha arrencat els treballs preclínics que van començar fins i tot abans del brot del vaixell. Serà a través de l'Institut d'Investigació Mèdica de Malalties Infeccioses de l'Exèrcit dels Estats Units. Aquest anunci ha fet que la firma nord-americana s'hagi disparat a la borsa més d'un 14%. Sigui com sigui, els experts insisteixen un dia més que no hi ha motius per l'alarma. El viròleg i professor de la Facultat de Medicina del Mont Sinaí de Nova York, Gustavo Palacios, diu que el comportament de l'antivirus no té res a veure amb el del Covid-19. Ho deia avui al Món RAC1.
13: Luego de una situación como fue la pandemia, es absolutamente lógico que haya una prevención muchísimo más elevada, pero sistemas de prevención normales deberían controlar este tipo de relativamente rápidamente.
1: Tot i això, admet que cal aplicar diverses mesures de prevenció per evitar qualsevol risc, com ara les quarantenes a les persones que han estat a bord del creuer. Tot plegat, quan encara hi ha dubtes sobre l'origen del brot, el creuer va sortir l'1 d'abril d'Ushuaia, la capital de la província de la Terra del Foc, a l'Argentina. Des d'allà asseguren que el virus no va sortir de la zona. El director d'epidemiologia de la província de la Terra del Foc, Juan Facundo Petrina, diu que el calendari no quadra pel que fa al període d'incubació, que el pacient zero es va contagiar abans en un altre lloc.
14: Hay un periodo prácticamente de un mes en el medio que es fundamental ese, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron. Sumar todo eso es claro que no es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado. Lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
1: I recorda que el període d'incubació de l'antivirus és d'entre 2 i 3 setmanes i que fins i tot pot arribar als 45 dies. A tot això, a Ushuaia, de moment, no s'ha registrat cap cas de la malaltia. Tota aquesta crisi sanitària, a banda, té la derivada política. El govern espanyol defensa la seva gestió i evita entrar en el cos a cos amb el PP. El ministre Ángel Víctor Torres demana als populars que ajudin en lloc de criticar.
15: Yo lo que le pido al Partido Popular es que colabore, que ayude, que eche una mano. Y por tanto, creo que ha sobrado mucha polémica. Sigamos los criterios de los expertos, también las recomendaciones de sanitarias. Y hay cuestiones que no deben entrar en el mundo de la política.
1: El PP, però, mira d'aprofitar la crisi de l'antivirus i avui ho barreja amb Catalunya. La portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, ha dit que si el vaixell hagués arribat a terres catalanes, Pedro Sánchez l'hauria desviat a un altre territori. Són declaracions a 4.
16: Atendiendo a todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y a todos los antecedentes, evidentemente claro que le hubiera importado. Y si el señor ya hubiera dicho, esto me genera aquí un problema, no lo traigas. Y lo hubieran desviado, probablemente a una comunidad autónoma del Partido Popular.
1: De fet, el PP mira de despertar els fantasmes del Covid i compara la situació actual amb els inicis de la pandèmia. Recorden que la Moncloa va intentar transmetre calma i va dir que hi hauria pocs contagis. I qui també carrega contra el govern espanyol és Carles Puigdemont. En una piulada, el president de Junts per Catalunya ha insinuat que la Moncloa ha perdut el control de les persones exposades al contagi i ha assegurat que qui hi ha al capdavant de la crisi són les mateixes persones que van gestionar la pandèmia, ha dit, d'una manera espantosa i opaca. Doncs bé, sobre totes les reaccions que està suscitant socialment el brot d'antivirus, avui li hem preguntat al periodista i politòleg Cugat Comas què en pensa.
17: Doncs Déu-n'hi-do-ret, quina escandalera que hi ha muntada per l'antivirus, amb tothom fent titabola, agafes el mòbil i et desesperes, perquè els proxenetes del relat a les xarxes ja hi estan sucant melindros. Jo només faré tres suggerències. 1. No els hi juguem al joc, sisplau. No reguem les males herbes de la desconfiança i l'ultraindividualisme que coeixen des de la Covid. Els experts diuen que toca seny i calma, doncs fem-li cas. Posem-hi humanitat en la gestió, des de la institució a la comunitat i també en la comunicació. 2. Reivindiquem l'universalisme més que mai. Si els Mileis, els Trumps i les seves titelles d'aquí en reneguen i se n'esborren, doncs visca l'OMS, visca la investigació i visca la ciència, i visca els impostos, carai, diguem-ho i fem-ho. Hem d'enfortir la malla científica pública perquè si ens cal serà l'únic salvavides. I 3. Què podem fer quan ens sentim indefensos i tenim por? Perquè falten respostes a les preguntes, sigui d'una pandèmia, d'una apagada, d'una crisi o d'una guerra. Doncs per vergonya podem començar amb ponderació, perquè en comparació amb tanta i tanta gent, que és cada cop més, i aquest és el drama, que és indefensa, vulnerable i víctima del dia a dia, la nostra neura indocumentada i puntual no val absolutament res.
1: Passen 2 minuts d'un quart de nou. És un dels titulars també d'aquesta tarda, la sanció històrica del Real Madrid a Tchouaméni i Valverde. Bernat Balboa, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: El club blanc multa amb 500.000 euros tots dos jugadors després dels incidents d'aquesta setmana.
18: No han sigut dies fàcils a Madrid, primer amb Rüdiger i Carreras com a protagonistes i després amb el conflicte entre Tchouaméni i Valverde, un conflicte que no van saber aturar i va provocar que l'uruguaià acabés a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Tot i això, tots dos jugadors han mostrat el seu total penediment pels fets d'aquests dies i s'han demanat perdó entre ells i també a tot el club. Amb això, el Madrid ha resolt l'expedient disciplinari i tanca el procediment intern amb una sanció de 500.000 euros per a cadascun dels jugadors, però sense cap penalització esportiva. En l'entrenament d'avui, José Ángel Sánchez, director general del Madrid, i Juni Calafat, home de confiança de Florentino Pérez, s'han deixat caure per Valdebebas amb l'objectiu de calmar els ànims. El president madridista, en canvi, no hi ha anat.
1: Després de fer-se oficial la sanció a tots dos jugadors, Tchouaméni s'ha disculpat públicament amb els companys i l'afició a través d'un comunicat a les xarxes socials.
18: El francès ha expressat que el que ha corregut aquesta setmana en l'entrenament és inacceptable i que no són fets exemplars pels més joves. Es disculpa per la imatge que han projectat del club i accepta, tot i que no ho justifica, que aquests incidents han arribat arran de la decebedora temporada del Madrid. Com va dir ahir Valverde en el seu comunicat, Tchouaméni també insisteix que a internet s'expliquen i s'inventen les històries més boges per a generar soroll i demana que els aficionats no es creguin tot el que es diu. Creu que no és el moment d'esbrinar qui va fer què, qui va dir què o qui tenia raó o no. El Madrid continua sent una família, diu el francès, amb desacords, a vegades, però insisteix que han de posar els seus objectius per sobre de tota la resta. Tchouaméni reconeix la sanció del club, l'accepta i ja s'ha disculpat amb el grup, unes disculpes que també dirigeix a tots els madridistes i tanca el comunicat dient literalment que és moment de continuar endavant i de posar tota l'atenció al clàssic de diumenge i a la temporada que ve per a retornar al Madrid a dalt de tot, que és on pertany. Valverde, dèiem, per la seva banda va donar les seves explicacions ahir també en un comunicat i va reconèixer la baralla, però va insistir que Tchouaméni no l'havia pagat.
1: Tot plegat va de comunicat a comunicat.
18: Sí.
1: En clau Barça, lié a tot el que passa a Madrid, els de Hansi Flick continuen preparant un clàssic que pot valdre la Lliga.
18: Només Lamine Yamal es perdrà el partit per lesió, mentre que la resta de jugadors estaran a disposició del tècnic alemany, tot i que estarem pendents de Rafinha, que podria tenir els primers minuts després de la seva lesió. Arbeloa, en canvi, no podrà comptar, lògicament, amb Valverde pel traumatisme cranioencefàlic que explicàvem ara fa uns moments, però tampoc amb Rodrigo, Guler, Militao, Mendy i Carvajal. Ceballos és dubte i el que tornarà és Thibaut Courtois. L'ambient del vestidor blaugrana és totalment diferent del de Madrid i estan conscienciats realment de tancar la Lliga aquest cap de setmana. D'altra banda, s'espera que tant Javier Tebas com Rafael Luzán estiguin a la llotja del Camp Nou amb la idea que el trofeu de Lliga estigui al Camp Nou i se li entregui al Barça al final del partit en cas de proclamar-se campió. Un últim detall en aquest sentit, perquè si el Barça guanya la Lliga diumenge, pot ser que Flick i el capità Ronald Araujo dirigeixin unes paraules a l'afició del Barça.
1: Doncs ho anirem seguint, òbviament, aquest cap de setmana i el diumenge a la nit en concret. Sí. Gràcies, Bernat. Fins ara.
18: Fins ara.
1: L'oposició surt en tromba contra el govern per la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos en assemblees de professors per preparar les protestes. Els més contundents, els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, que exigeixen la destitució del director de la policia, Josep Lluís Trapero. També posen a la diana la consellera d'Interior, Núria Parlon. Juntament amb Junts pressionen perquè donin explicacions al Parlament, Alba Carnicer.
19: Creuen que s'han traspassat totes les línies vermelles perquè s'han vulnerat drets fonamentals, retreuen al major Trapero que se'n desentengui i és per això que demanen a la consellera Parlon que el destitueixi. Avisen, però, que si no, rodaran més caps. Volen que tots dos, a més de la consellera d'Educació Esther Niubó, compareguin d'urgència al Parlament per aclarir-ho i saber si es tracta d'una pràctica habitual. En parlen el republicà Jordi Albert, Judit Toronjo de Junts i Andrés García dels Comuns.
20: Cessament del director de la policia, responsable d'aquestes actuacions i perquè s'està amagant.
21: I per això hem demanat, com dèiem, les compareixences de la Conselleria d'Educació d'Interior perquè ens expliquin aquesta acció que s'ha produït i perquè, si així no es soluciona, es puguin també depurar les responsabilitats polítiques que pertoquin.
22: Que es rectifiqui, que es demanin disculpes, que es donin explicacions a nivell parlamentari.
19: Per la seva banda, la CUP també demana la destitució de Trapero i acusa els socialistes de donar barra lliure a la policia.
1: Doncs bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, tanquen files amb els Mossos i Trapero. De fet, el cos defensa amb dents i ungles l'actuació policial. Asseguren que forma part de la seva feina recollir informació sobre possibles aldarulls. Laia Colomer.
23: Sí, en un comunicat aquest migdia els Mossos es defensen de l'allau de crítiques per haver infiltrat dues agents en una assemblea de docents. Expliquen que no només és legal, sinó que fins i tot estan obligats a recollir informació sobre protestes socials que suposin riscos i amenaces i neguen rotundament que el seu objectiu sigui limitar el dret a vaga. Diuen que és perquè es pugui exercir amb seguretat. També apunten que donaran totes les explicacions que l'oposició demani, també ho assegura el president Salvador Illa.
24: No tenía conocimiento de esto, pero tengo una confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, la consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo, actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado.
23: Illa ho ha dit en una entrevista a la SER i en una piulada la consellera Parlon ha assegurat que manté la confiança amb Josep Lluís Trapero.
1: Tot plegat després de reunir-se amb els sindicats majoritaris avui al Parlament, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical fan front comú amb l'oposició i també demanen depurar responsabilitats. Ara bé, volen evitar que la presumpta infiltració desviï l'atenció. És per això que el coordinador d'USTEC, Andreu Mumbrú, reclama una reunió amb el president Illa abans de dimarts per intentar reconduir el conflicte.
25: D'entrada, el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central al país, que és el conflicte de l'educació pública amb els representants legítims dels treballadors i treballadores.
1: Els sindicats i els partits presentaran una proposta de resolució al ple del Parlament per interpel·lar el govern i donar resposta a les demandes del sector.

0: I som a les portes d'un cap de setmana en què haurem d'agafar el paraigua, perquè les pluges tornaran a regar tot el país. Demà s'espera un altre episodi de xàfecs i tronades que escombraran tot Catalunya durant la tarda, el vespre i la nit. Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Quan arribaran les pluges i on descarregaran amb més força?
1: Doncs mira, ho faran pel sud, per les comarques de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. També des del mar aniran regenerant-se aquests ruixats i serà sobretot avançada la tarda quan caldrà obrir aquests paraigües a bona part de Catalunya. Unes pluges que, a més, aniran acompanyades de fang, perquè comencem a tenir una mica de pols en suspensió. S'ha d'incrementar demà aquesta concentració que ens arriba des del nord d'Àfrica. De fet, és una línia que avança des de l'Àfrica, creua el Mediterrani i arriba fins a casa nostra. Per tant, un dissabte mogut, inestable, fins i tot estones, cap al vespre sobretot, pot descarregar amb més força algunes pluges una mica intenses. Primeres hores de la tarda cap al sud, cap a l'Ebre, i sobretot de cara al vespre i la nit entre les comarques de Barcelona i Girona. I marxaran després, avançada aquesta nit, ja de matinada, per les comarques del nord de Girona i cap a França.
0: Per tant, Martí, de cara a diumenge, una altra situació o continuarà plovent?
1: Doncs mira, una altra situació, ens llevarem ja molt més sol. Això sí, quedarà humitat amb aquestes pluges. Per tant, això vol dir bancs de boira a les valls, en planes interiors, Prepirineu, Catalunya Central, a punts de ponent, aquestes boires que s'han de trencar ràpidament a partir de mig matí. Per tant, un bon sol diumenge a moltes comarques, però compte perquè a la tarda es pot tornar a embolicar una mica amb nous xàfecs, alguna tronada, sobretot interior de l'Ebre, ponent i Pirineu, la banda sobretot de l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: Per tant, aprofitar els matins i a les tardes per aigua, sobretot dissabte,
1: no? Exacte, buscar una mica l'alternativa.
0: Fins ara, Martí.
1: Fins ara.
0: Quatre minuts i dos quarts de nou, últimes hores per viatjar amb Rodalies de Franc. A partir de demà s'hauran de tornar a comprar els bitllets i abonaments com abans de l'accident de Gelida i el desgavell de la xarxa. El pagament per pujar al tren, però, arriba tot i el que el govern admet que encara no funciona al 100%. Ho deia aquest matí el president Salvador Illa a la cadena SER.
2: Queda mucho trabajo por hacer todavía. Estamos recuperando el terreno perdido. Secretario de Estado viene semanalmente, repasamos, yo estoy en estas reuniones también, la evolución de los trabajos y, bueno, de momento estamos recuperando bien el servicio, pero queda todavía mucho trabajo por hacer. Ahora estamos todavía trabajando en poner las cosas en orden, por así decirlo.
0: De fet, en les últimes hores, les plataformes d'usuaris han criticat que s'acabi la gratuïtat, tot i que encara hi ha línies que tenen talls per obres o que operen amb limitacions de velocitat. Avui mateix ha descarrilat un tren de mercaderies a l'R8. Adif n'investiga les causes. Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó. Confirmen que no hi ha hagut ferits i que no anava carregat de mercaderies perilloses. I la Comissió Europea avisa les aerolínies que no podran encarir el preu dels bitllets ja comprats per la crisi de combustible. La Comissió Europea ha publicat una guia dirigida al sector del transport i el turisme per aclarir què diu la norma europea en cas de cancel·lacions aquest estiu per problemes de subministrament.
3: Recorda que els passatgers mantenen els seus drets de reemborsament i compensació en cas d'anul·lacions. La portaveu de l'executiu comunitari a càrrec d'energia, Anna Kaisa Itkonen, ha insistit que només passaria en cas de considerar-se una causa extraordinària.
4: In any event.
5: En qualsevol cas, les companyies aèries estan obligades a assistir als passatgers, de manera que en cas de cancel·lació els passatgers tenen dret a un reemborsament, a un desviament o a la tornada. Les companyies aèries només estan exemptes si poden demostrar que la cancel·lació ha estat causada per circumstàncies extraordinàries, com ara manca de combustible. Repetim, no considerem que els preus alts del combustible siguin una circumstància extraordinària.
3: La Comissió Europea també assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió. Ara bé, sí que preveu que els organitzadors de viatges combinats puguin revisar a l'alça si figura el contracte i a tot estirar s'ha de comunicar amb 20 dies d'antelació.
0: Mentrestant, sobre el terreny, la treva a l'Orient Mitjà trontolla, ni l'Iran ni els Estats Units la donen per trencada tot i els atacs encreuats d'aquesta matinada. L'exèrcit nord-americà ha llançat una onada de bombardejos contra vaixells i ports de l'armada iraniana a l'estret d'Hormuz. Alguns míssils també haurien impactat en comissaries i bases militars de ciutats costaneres. La Guàrdia Revolucionària s'hi ha tornat amb una pluja de drons contra les bases de dels Estats Units a la regió. Han estat els primers atacs en un mes i arriben quan fa tot just 24 hores que les dues parts parlaven d'un acord de pau imminent. De fet, l'Iran acusa la Casa Blanca de boicotejar les negociacions. A tot això, la guerra a l'Iran ja passa factura als espanyols, almenys així ho admeten 7 de cada 10 a l'última enquesta del CIS, on ho noten més és a la butxaca, els costa més diners omplir el dipòsit del cotxe, pagar les factures de la llum i omplir la nevera. La majoria dels espanyols també creuen que els Estats Units i Israel estan perdent la guerra i que la Unió Europea s'hauria d'acostar a la Xina. Laia.
4: Sí, el 60% dels espanyols asseguren que els afecta l'augment de preu dels carburants i l'increment del cistell de consum, i més de la meitat admeten que els afecta el repunt del preu de la llum i del gas. També reconeixen tenir una sensació més gran d'inseguretat. Ho diu l'última enquesta del CIS sobre la situació internacional, que 7 de cada 10 espanyols qualifiquen de pessimista. Com dèiem, més de la meitat dels enquestats creuen que Estats Units i Israel estan perdent la guerra, i un 90% asseguren que s'està enfonsant la imatge dels dos països, també la dels seus presidents, Trump i Netanyahu. De fet, davant d'aquest context internacional, més de la meitat dels espanyols creuen que la Unió Europea hauria d'apropar-se més a la Xina i altres potències emergents.
0: Per cert, que segons el CIS, un 25% dels espanyols diuen que votarien el PSOE i un 15% el PP. Vox quedaria en tercera posició amb un 10% dels vots. Per 3 de cada 10 espanyols, Pedro Sánchez és el preferit per ser president. Ho acabem de sentir amb els

0: abans amb els antecedents penals i li permetria reprendre la vida professional. Amb l'informe del fiscal, el Tribunal Suprem ja pot dir què pensa de la petició d'indult, que de totes maneres no és vinculant. De fet, amb els líders independentistes va passar el mateix. La Fiscalia va ser partidària de l'indult, el Suprem va dir que no hi estava d'acord i el govern espanyol el va aprovar igualment.
1: En crònica de successos, la policia investiga l'agressió sexual a 10 menors prèviament drogades en un creuer a Barcelona. El cas ja està en mans de la justícia.
0: Hauria passat en un vaixell on hi havia un grup de 10 noies d'entre 15 i 16 anys, estudiants de quart d'ESO d'Àlaba, que estaven de viatge de final de curs. El creuer anava a França, però va fer escala a Barcelona. Aquell dia, segons informa El Caso, dos agressors majors d'edat les van drogar i després haurien aprofitat per fer-los tocaments sexuals sense consentiment.
1: I a Huelva, Andalusia, dos guàrdies civils han mort després de xocar amb una narcollanxa en plena persecució.
0: Ha passat a 80 milles nàutiques de la costa. A banda de les dues víctimes mortals, també hi ha dos agents més ferits, un de greu i un altre de lleu. Justament fa una mica més de dos anys també van morir dos guàrdies civils a Barbate després de xocar amb una narcollanxa al port d'aquesta localitat de Cádiz. Tant el PP com el PSOE han suspès durant dos dies la campanya electoral andalusa.
1: I un ciberatac global ha afectat la UOC i ha deixat els estudiants sense poder accedir a l'aula virtual durant hores des d'ahir a la nit. L'atac ha afectat 9.000 centres educatius de tot el món i també ha posat en perill les dades personals d'alumnes i professors.
0: En un comunicat, la UOC avisa que entre les dades afectades hi podria haver noms, cognoms i els correus electrònics de la universitat. En canvi, asseguren que els pirates informàtics no han tingut accés a les contrasenyes. La universitat explica que ja s'està recuperant el servei i que estan treballant per reforçar les mesures de protecció. A més, com que el ciberatac ha coincidit amb l'època de lliurament de treballs, han donat més dies de marge als estudiants per enviar-los.
1: I l'aeroport del Prat afegeix més rutes internacionals. Avui, Delta ha posat en marxa una nova ruta directa entre Barcelona i Seattle. I en paral·lel, Singapore Airlines consolida el vol directe entre Barcelona i Singapur.
2: EAE Business School us ofereix aquest espai.
1: A partir d'aquest hivern hi haurà 5 vols entre les dues ciutats cada setmana.
0: La companyia eliminarà definitivament les escales a Milà en la ruta entre Barcelona i Singapur. Això vol dir que durant tot l'any hi haurà vols directes al país asiàtic. A partir de finals d'octubre, la freqüència serà de 5 vols setmanals.
2: Amb EAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.

I obrim plana cultural quan passen 4 minuts a 9:15. A aquesta hora està previst que arrenqui al Teatre Grec de Barcelona el concert exclusiu d'Olivia Rodrigo.

0: és un esdeveniment que forma part del Billions Club Live que organitza Spotify i on només han convidat els fans més fidels de la cantant, un acte en col·laboració amb el Barça que aquest diumenge, recordem, lluirà el logotip de la cantant a la samarreta en el partit contra el Real Madrid. Anem-hi en directe des del Teatre Grec. Albert Buscarons, bon vespre.
1: Bon vespre, doncs, a aquesta hora l'expectació és màxima, tot just estan obrint portes en aquests moments i s'apleguen milers de fans de l'àrea de Barcelona que més han escoltat les cançons d'Olivia a la plataforma i són a ells els que Spotify els ha enviat una invitació personalitzada. Sembla, però, que no hi cabran tots perquè l'aforament està limitat a 1.200 persones i ara és d'ara la cua encara és immensa. Us puc explicar que la cantant porta un parell de dies a Barcelona, gaudint de la ciutat, i en gràcia estarà alguns més perquè està previst que diumenge vagi al Camp Nou, el partit entre el Barça i el Real Madrid, per presentar la samarreta que lluirà l'equip blaugrana. Olivia Rodrigo publicarà un nou àlbum el 12 de juny, però és poc probable que avanci cançons noves perquè, precisament, del que es tracta aquest Billions Club Live és d'interpretar les cançons que han superat els 1.000 milions de reproduccions a la plataforma Spotify. Olivia Rodrigo en té 8 d'aquestes i, per tant, és molt possible que el concert duri uns 40 minuts, tot i que hem pogut saber que l'esdeveniment s'allargarà fins a les 12 de la nit. Seguirem atents i us explicarem tot el que passi aquí.
0: Exactament, això t'anava a dir, Albert. Qualsevol última hora, evidentment, línies obertes amb el 9C. Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Durant tot el dia, davant del Grec, es

0: S'han format cues llarguíssimes. L'organització ha avisat als convidats que no els garantia l'entrada i que tancarien les portes tan bon punt s'omplís l'aforament, cosa que no ha agradat gens ni mica als seguidors de la cantant.
1: Potser estem fent cua 10 hores per quedar-nos sense veure-la.
2: Totes les persones poden portar un acompanyant i, clar, si tothom porta acompanyant, no sabem si entrarem.
3: He venido con mi hija Noelia y ella es superfan. He dicho, pues te acompaño. No me lo pierdo, es el mejor concierto que he visto.
4: Que és una de les meves cantants preferides. Estic com molt nerviosa i molt contenta. Sabíem que com que era com aforo limitat, sabíem de córrer.
0: Recordem que el Teatre Grec té capacitat per 1.900 persones. Però més enllà d'Olivia Rodrigo, avui hi ha un altre gran concert a la ciutat, és el de Pablo Alborán.
5: Me quedo donde reviven los amores inocentes, donde me besan los ojos cuando amanece.
0: El cantautor actua d'aquí uns minuts a les 9 al Palau Sant Jordi i presenta el seu nou disc KMO. I ja està en marxa el concert de Triquell a la Sala Polo.
6: Soc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo soc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo soc el primo.
0: És el tret de sortida a la gira del seu últim disc, Paco Deluxe. I l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa els engranatges per triar l'artista que farà el monument a Freddie Mercury i Montserrat Caballé. S'instal·larà a l'entrada del túnel de Glòries. També es dedicarà un monument a Ildefons Cerdà, l'artífex de l'Eixample.
7: El pla preveu crear 6 obres d'art fins al 2027. Un grup format per tècnics municipals, responsables de museus i experts serà qui escollirà els espais i els artistes. Per cada monument se seleccionaran 3 creadors perquè presentin una proposta i cadascun cobrarà 4.500 euros per participar en el concurs.
0: I Girona es prepara per ser un dels principals punts d'atracció floral i turística de Catalunya a partir d'aquest cap de setmana. Després de deixar enrere la vaga d'escombraries, la mostra presentarà 140 muntatges en més d'un centenar d'espais. La mostra floral, que cada any porta milers de visitants a la ciutat, es podrà visitar fins al 17 de maig. Anem cap a Girona, Bàrbara Julbé.
8: Falten poques hores perquè comenci una nova edició de Temps de Flors, però els curiosos que han passejat aquest divendres ja han pogut entreveure com seran els muntatges. 4 ponts engalanats per primer cop en molts anys, les escales de la catedral, que s'han convertit en un parc güell gironí, o el nou espai dels jardins de la Pujada de Sant Feliu, on Albert es combina amb bicicletes, són algunes de les propostes. Les responsables d'aquest muntatge, Pilar Pujol i Enriqueta Salvatella, expliquen què representa.
9: La idea és Girona, les dues cares de Girona, és a dir, el turisme de dia, el brugit, els ciclistes... No és cap crítica, simplement...
10: No és cap crítica,
9: per això? Simplement és un comentari i llavors la tranquil·litat de la nit i la serenor i la pau que s'hi respira de nit.
8: Temps de Flors també reforça la seva presència als barris amb 40 projectes distribuïts en 13 zones de la ciutat, a banda del barri vell. Entre les novetats destaca la incorporació de Pont Major amb espais florals a l'exterior del centre cívic i del pavelló municipal.
0: Gràcies, Bàrbara. I Lleida està immersa en la Festa Major de Sant Anastasi. Fins dilluns omplirà els carrers i les places amb cultura popular, activitats familiars i concerts amb artistes de renom com Renaldo Anclara, Mama Duixa, 31 Fam, Auxili i Selva Nua. Anem cap a Lleida, Karen Alfonso.
11: Lleida dona aquest vespre el tret de sortida a 4 dies de Festa Major. Una de les novetats d'aquesta edició arriba precisament avui a la nit, amb l'espectacle Lleida, un somni de ciutat en què més de 300 drons il·luminaran el cel al voltant de la Seu Vella, dibuixant símbols i espais emblemàtics de la ciutat. La música tornarà a tenir un pes destacat als Camps Elisis, amb actuacions de grups com Sexy Zebras, Mama Duixa, 31 Fam, Banda Neon, Auxili, o els lleidatans Renaldo i Clara i Selva Nua durant tot el cap de setmana. A més, la festa manté cites tradicionals, com el corre Focs, la Diada Castellera, Sardanes o la Batalla de les Flors, que recupera el seu recorregut per Rambla Ferran. La paeria reforçarà el dispositiu de seguretat amb 170 efectius de la Guàrdia Urbana coordinats amb Mossos d'Esquadra i Punts Lila. També potenciarà el transport nocturn amb una nova línia d'autobús.
0: Gràcies, Karen. I pel que fa a les estrenes de musicals, la meitat dels Beatles, Paul McCartney i Ringo Starr han estrenat cançó. Feia 30 anys que Ringo Starr no col·laborava en un disc d'estudi de Paul McCartney. Aquesta cançó, Home to Us, és el segon avançament del disc que McCartney publicarà el 29 de maig, per tant, al finals d'aquest mes. I la britànica Charlie XX també té música nova. Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock. És Rock Music que deixa entreveure el canvi de registre del proper disc amb més guitarres elèctriques distorsionades però sense perdre l'essència del seu pop electrònic. I André Bogotà també ha tret una cançó. Es titula Instrucciones i a casa nostra Sílvia Pérez Cruz ha estrenat àlbum.
10: Que mi canto y que mi vida van al cielo que yo miro cuando es la muerte que mira tendré...
0: És el desè disc de la cantautora i es diu Oral Abyssal.

0: 3 minuts i 3 quarts de 9. Tornem amb els esports i més enllà del clàssic entre el Barça i el Madrid. A la resta dels esports, Bernat, avui arrenca la 35a jornada de Lliga.
1: Amb el Llevant Osasuna a les 9, mentre que demà l'Espanyol se la juga contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, a un quart de 5 de la tarda. Un partit que serà gairebé una final pels de Manolo González, que s'enfronten a l'equip que marca la permanència a només 2 punts de diferència. A 4 partits d'acabar la Lliga, l'Espanyol viatja a Sevilla sense Ngonge, que no s'ha recuperat de l'edema al genoll que es va fer la setmana passada, i sense Puado, que continua recuperant-se de la lesió als lligaments creuats. Tot i no estar disponible, el capità viatjarà amb l'equip a Sevilla per donar suport i ajudar a aconseguir una victòria que gairebé asseguraria la permanència. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns a les 9 a Vallecas contra un Rayo que s'acaba de classificar per a la final de la Conference League. Per altra banda, segona divisió, a 2:15 ha començat el Cádiz Deportivo La Coruña. Els andalusos lluiten per mantenir la categoria, mentre que el Depor necessita els 3 punts per aconseguir l'ascens directe a primera divisió. Al minut 10 de partit, el resultat és d'empat a 0 entre el Cádiz i el Depor. I d'aquí una estona, a 1:15 de la nit, el Sabadell, segon classificat de primera federació, visita l'Atlético Madrileño, tercer, també en un partit crucial pels vallesans en la lluita per l'ascens a segona divisió. I pel que fa a la final de la Copa Catalunya femenina, la EM s'ha proclamat campió en vèncer els penals per 2-3 a l'Europa.
0: En l'àmbit poliesportiu tenim en joc el Barça, el Pozo Múrcia, de la primera divisió de futbol sala.
1: Partit importantíssim pels blaugrana, primers a la Lliga, que reben els segons, empatats tots dos amb 66 punts.
0: Des del Palau Blaugrana, Pau Espí, bon vespre.
2: Hola, bon vespre. Doncs sí, com comentàveu, partit clau el d'aquesta penúltima jornada de Lliga que s'està jugant al Palau Blaugrana, gairebé ple de gom a gom, està collant de valent al Palau. I ara mateix portem al minut 14 de la primera meitat, per tant se n'han consumit 6 de joc, i el Barça que guanya per 1-0 ha marcat Sergio González fa escassos minuts.
0: Gràcies, Pau. I avui ha arrencat el Giro d'Itàlia des de Bulgària,
1: on el francès Paul Magnier del Sou del Quick-Step s'ha convertit en el primer líder de la competició després d'imposar-se a l'esprint de la primera etapa, amb un final accidentat per culpa d'una caiguda massiva a l'inici de l'esprint que ha tallat a la major part del pilot. Demà, dissabte i diumenge, continuarà la competició a Bulgària. En motos, Marc Márquez haurà de passar per la Q1 per primera vegada aquesta temporada al circuit de Le Mans, després d'haver pogut ser només 12è a la pràctica del Gran Premi de França. Johan Zarco ha estat el més ràpid i han passat el tall els catalans Àlex Márquez i Àlex Rins. En tennis, Novak Djokovic ha reaparegut després de 2 mesos de baixa per lesió a la segona ronda dels Masters 1000 de Roma i ha perdut per 2-6, 6-2 i 6-4 contra el croat Prismic. Rafa Hoddar s'ha classificat aquest migdia després de guanyar el portuguès Nuno Borges per 7-6 i 6-4, mentre que en bàsquet s'estan disputant els últims quarts de final de l'Eurolliga. Salgiris Fenerbahçe i Panathinaikos València Bàsquet. Els guanyadors formaran part de la final a 4, on ja esperen Olympiacos i Madrid.
0: I acabarem amb l'hoquei i l'handbol.
1: Sí, en hoquei patins, aquesta nit a 2:15, dia gran pel Vilassana, que jugarà contra el Fraga les semifinals femenines de la Lliga Europea. Abans, a les 8, l'altra semifinal entre el Benfica i el Gijón, mentre que demà el Barça jugarà una de les semifinals masculines contra el Benfica de Ducastro. L'altra semifinal la disputaran Porto i Barcelos. Mentre que en handbol, el CAC 7 Granollers ha perdut aquest matí per 29-26 els quarts de final de la Copa de la Reina i tanca així la temporada amb la permanència a la Lliga Iberdrola i la participació en la fase final d'aquesta Copa.
0: Moltes gràcies, Bernat. Fins
1: gràcies.
0: Ara. I hem arribat a 9:15 i ja tenim per aquí l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar avui?
3: Doncs que la Casa Blanca ha començat a desclassificar arxius, que per tant fins ara eren secrets, sobre ovnis,
0: sí,
3: i possibles formes de vida extraterrestre.
0: Mira, ara ens ho deia a les 8 el Clapés, que estiguéssim pendents i ja...
3: Exacte.
0: I mira...
3: Sí,
0: el dit
3: ja,
0: el fet.
3: Exacte, ja en tenim alguns. Fa temps que Donald Trump deia que ho volien fer i finalment avui han començat a publicar-los. De moment són 162 arxius. Sobretot hi ha documents, però també vídeos o fotos d'ovnis de diverses parts del món. Hi ha imatges recents d'ovnis detectats els últims anys, per exemple, als Estats Units mateix, però també a Grècia o als Emirats Àrabs. Però fins i tot també n'hi ha una, Mireia, que van fer els astronautes de la missió de l'Apolo 17 a la Lluna el 1972. Just després que s'hagin començat a publicar aquests documents, Donald Trump n'ha tret pit, òbviament, a la seva xarxa social i ha animat a la gent a consultar-los i gaudir-ne i passar-ho bé. Tots els arxius es poden veure, com dèiem, en una pàgina web del mateix Departament de Guerra dels Estats Units, on en principi la idea és que en vagin penjant més de mica en mica.
0: És una obsessió la de Trump amb els ovnis, no?
3: Sí, sí, suposo, no? Això de l'espai li ha agradat i mira.
0: També és veritat que en el context que estem és, pot semblar també com una mica de distracció, no?
3: I tant.
0: De tot el que està passant.
3: Entre guerra i guerra, una mica d'ovni.
0: Una mica d'ovni. Gràcies, Anna. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Passen 2 minuts a 3:15.
4: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi amb la tertúlia del 9C d'aquest divendres 8 de maig del 2026. Ja sé que feia molts dies, ja ho sé que el que voleu els divendres bàsicament és venir aquí, sí. No tenir una vida i no sé...
1: Uns jo ho reconec, no tinc vida.
0: Anar a sopar amics. Fora.
2: Veure els amics que no tenim, no.
0: No, voleu venir aquí, òbviament, acompanyar doncs, a tota la nostra audiència.
1: L'excusa per no quedar amb els amics.
0: Ah,
1: és al revés.
0: Això a vegades va bé.
1: Llavors em quedo sense excusa, perquè clar...
0: És la quartada, clar.
1: La quartada, dic, és que tinc recurs, no hi ha futbol.
0: Ah, llavors ja està.
1: Llavors he d'acabar. El que tenim és el que tenim la gent social, com jo.
0: Rafa López, què tal? Bona nit. També tenim la Sílvia Cànovas, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: La Dolors Camats, bona nit. I avui tenim un special guest, que és el Miquel Noguer. Què tal, com estàs, Miquel?
4: Què tal, bon vespre. Encara m'ha dit això, special guest, però mira, m'agrada i m'apunto.
0: Ah, mira, doncs ja et podem vendre així. Havies vist els estudis o no, tu, Miquel?
4: No, però se m'ha dit que farem un tour després.
0: Mira, doncs ja està, ja t'ho explicaran. L'altre dia ho comptàvem i em sembla que, clar, ja fa 3 mesos de la història, ja. 3 mesos d'aquell famós divendres que vam baixar de la planta 15 a la planta 3 i que hi éreu aquí.
1: Alçades.
0: Sí, sí. No? No, però ara, és que ara els humans som una mica així que ja sembla que no te'n recordis de les coses, no? Que dius, ostres, la planta 15 com era, estem ja com bastant molt habituats a la planta 3. El que sí que ens passa als humans, i ara ja faig un gir d'aquells que faig normalment, és que semblava que la pandèmia la teníem oblidada, però és que cada informació que arriba anem recordant. I aquesta tarda, a la redacció, quan eren 2:45, i de cop veiem que Moderna és qui s'encarregarà de fer la vacuna de l'antivirus, ja hi som. És que ara ja faltaven només les farmacèutiques, recordeu, no?, amb el coronavirus, que estàvem parlant tot el dia de Pfizer, de Moderna, AstraZeneca, doncs ara ja tenim a Moderna, que són els primers que han mogut fitxa amb la cosa, i crec que vulguem o no, el que està passant aquests dies, tot i que ens van dient que és molt diferent, ens aboca, evidentment, a fa 6 anys, no, Rafa?
1: Sí, evidentment. Evidentment que hem de tenir molta prudència, perquè estem al principi de tot, evidentment que a diferència dels coronavirus, els científics diuen que coneixen molt bé el que és un antivirus i coneixen molt bé quina ha estat l'epidemiologia que ha succeït, sobretot en la branca americana, no? Aquests 1.300 casos en 30 anys que ha passat a Argentina. És cert que estàvem parlant d'unes zones molt allunyades, veurem què passa quan hi ha una... No? Quan toca, diguem-ne, a zones que no estan tan allunyades i que hi ha contacte persona a persona, però de moment ens estan tranquil·litzant perquè diuen que ho coneixem molt bé, que és cert que tenen una alta mortalitat, però és cert que la transmissibilitat és molt, molt baixa. Això és el que de moment ens diuen i jo crec que ens hem de creure el que ens diuen les nostres autoritats científiques. Després, tenir confiança en el nostre sistema, és a dir, tenim gràcies a Déu, i això és un tema també molt ideològic, és a dir, gràcies a Déu tenim uns estats que han apostat molt fortament, no tant com s'hauria de fer per un sistema públic de salut,

0: el rodatge necessari són capaces de trobar aquest tipus de vacunes, amb una comunitat científica que també amb el rodatge necessari és capaç, no?, de trobar les vacunes necessàries. Per tant, crec que en això és radicalment diferent a davant d'una, no?, de si passés algú, anés a més enllà, o si escalés alguna cosa més, de que sabem què hem de fer tots plegats.
1: Miquel i Sílvia.
2: Sí, a mi, com que crec que ni puc ni em pertoca fer un anàlisi científic de les coses, perquè no sóc científic i, per tant, deixaré que siguin ells qui parlin, però sí que a mi em tranquil·litza, per exemple, no haver sentit encara ningú rellevant dir que això és com una grip, per entendre'ns. Això em tranquil·litza perquè va acabar malament, aquelles maneres de relativitzar.
1: No passa res.
2: El que passava. És a dir, des del primer moment s'ha dit que això és un virus greu, amb una baixa transmissibilitat, però que és greu i que, per tant, s'ha de tractar, s'ha de prevenir, s'ha d'aïllar les persones, a més, amb uns protocols molt, molt clars. I ens agafa millor preparats, no només, com deia la Dolors, científicament, en el sentit de que tenim uns dispositius i uns laboratoris que ja estan treballant, ja estan funcionant, sinó que, a més a més, ens agafa millor preparats pel que a mi em sembla més perillós de tot plegat, que és la desinformació. És a dir, tenim perfectament identificades, o bastant identificades, les fonts de desinformació que tant de mal van fer durant la pandèmia i sobretot a la postpandèmia. Jo crec que molts dels mals que estem tenint en aquests moments de desinformació venen d'aquella pandèmia, encara ho arrosseguem, o es van fer grans durant aquella pandèmia. I per tant, això també d'alguna manera em tranquil·litza saber que els tenim més o menys perimetrats, més o menys identificats. Qui vol saber-ho, com a mínim els té identificats. Evidentment, sempre es poden colar alguns d'aquests suposats, diguem-ne, influencers del desastre, diguem-ne, que en vam tenir uns quants i que van fer molt de mal. I per tant, a partir d'aquí, doncs, escoltar els científics. Els científics ens van salvar d'aquella pandèmia. I per tant, estic segur que d'aquest forat, per entendre'ns, també ens en traurà la ciència.
1: Sílvia. I jo, més enllà d'entrar, com deia el Miquel, amb el debat més científic, que tampoc hi entenem gaire, o bé, més aviat gens, trobo que aquestes últimes hores, o per no posar-ho més en focus, aquestes últimes 12 hores és quan potser s'està explicant tot amb millor claredat, és quan més els científics estan sortint i estan fent com de portaveus, és a dir, quan la primera línia política ha deixat de ser com el portaveu oficial de la cosa, és quan potser estem més tranquils. No vol dir que sigui la desinformació o la mala informació culpa d'ells, però sí que és veritat que part de l'alarmisme, no cal dir que tot això passi a dalt d'un vaixell, té uns ingredients de ser un drama mediàtic que ho beneficia molt, però quan els científics han agafat la paraula, que han sigut les últimes hores, que són ells, quasi ells, tots els portaveus, bueno, científics i tècnics, que en saben més de la cosa, és quan potser aquesta tranquil·litat més demandada està arribant. Avui s'ha explicat, per exemple, que tots aquests casos, no?, l'hostesa ja ha donat negatiu, que el cas d'Alacant, el sud-africà que va estar a Barcelona, que torna a estar a Sud-àfrica... Sí. Clar, estan explicant molt bé que aquests casos no és que siguin una amenaça, és que són casos que s'han de vigilar. I llavors feia tot el recorregut. Si evitem les contradiccions, que les contradiccions, torno a dir, han vingut de la línia política, si evitem les contradiccions, millorem, que això sí que potser no ho hem après de la coronavirus, millorem la comunicació de crisi, en aquell moment comprem que anàvem molt perduts, però alguna cosa ha de quedar, sobretot amb la gestió. La comunicació de crisi jo crec que és molt millorable, més pedagogia i més portaveu únic, en el sentit de donar-li més la veu als científics, que aquests potser sí que ens donen la tranquil·litat, sense minimitzar que això és un contagi, és a dir, pot ser que són contagis greus, però com deia també el Rafa, el nostre sistema sanitari també està aquí ara per emparar-nos. Entren en escena les empreses de
3: farmacèutiques,
1: de vacunes. Val? Però ja saps, o sigui, almenys a dia d'avui o a hores d'ara, ja saps que aquesta vacunació de moment serà per una cosa concreta, per uns pacients concrets, per unes persones concretes. Vacuna et sona, la cosa pot anar millor. O sigui, això, hi ha coses que sí que ens hem quedat al coronavirus, que potser segurament sí que ens anirà bé escoltar-les per tranquil·litzar-les, d'altres jo crec que encara hem de prendre una miqueta de la gestió.
4: El que passa és que jo crec que des del punt de vista més geopolític també hem d'entendre, i des del punt de vista polític hem d'entendre la fragilitat de la globalització. Vam aprendre, per exemple, durant el coronavirus, que s'aturava la Xina i s'aturava tota la producció mundial, és a dir, tota la distribució mundial s'aturava, i això ho vam aprendre. I hem après ara, amb la crisi amb l'Iran, que s'embussa, per dir-ho d'una forma, l'estret d'Ormuz i tota l'economia està en l'aire i en les indecisions. Clar,

0: Sem, l'Argentina, que és d'on sorgeix el virus, ja no hi és a l'OMS. Per una opció ideològica que no tècnica, no hi és a l'OMS. A Estats Units tampoc.
1: Del passat mes de març.
0: Des del passat mes de març. És a dir, també hem de pensar que aquí hi ha opcions polítiques que s'han posat sobre la taula i que poden posar en perill, perquè necessitem dues coses, bàsicament. Enfortir els nostres sistemes de salut pública, i en els darrers anys s'han desmantellat sistemes de salut pública, s'han anat desmantellant els sistemes. Això és molt silenciós, no és com l'atenció primària que es veu cada dia, però és important veure com s'han anat desmantellant. Aquí teníem llocs de referència, Catalunya hi era, Astúries, per exemple, hi era, i s'han desmantellat. I segon, s'està desmantellant el que és les institucions de governança global de salut, com és l'OMS. És a dir, més enllà del concepte científic, és cert que políticament s'estan prenent decisions que van contra de cap on va el món.
1: Com dèiem al principi del sumari, ara també feia referència a tu, Sílvia, mateix, Salut ha confirmat que la dona sud-africana que va estar en contacte amb l'antivirus i que després va visitar Barcelona no té símptomes. És a dir, que no és sospitosa d'estar contagiada i, per tant, no cal rastrejar les persones amb qui va tenir contacte en el seu pas per Barcelona. Ho ha explicat fa pocs minuts el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte, amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts, i que els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava simptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per a la població de Catalunya.
1: El secretari també ha explicat que en els pròxims dies continuaran fent seguiment del cas. Recordem que aquesta dona sud-africana era sospitosa d'antivirus perquè va agafar, doncs, com dèiem, l'avió on va pujar la dona del primer mort del creuer. És que, clar, és que això també, a vegades, si no has seguit tota la seqüència, costa. Tot i que la van evacuar i no va voler volar perquè ja presentava símptomes, sí que van estar a prop, doncs, uns minuts i això va ser, doncs, l'origen de tot plegat. D'això que fa una hora ho sabíem, tenim en marxa ara a tenir-hi fer una roda de premsa que està seguint també el Joel Penya. Joel, bona nit.
3: Hola, bona nit, què tal?
1: Què tal? Tu estàs situat ja aquí on ha d'arribar el creuer, que avui sabíem aquesta tarda que al final arribarà abans del previst, sembla que la matinada de dissabte a diumenge, i ara estava seguint una roda de premsa, si no m'equivoco, del govern canari.
3: Efectivament, del govern canari, d'Alfonso Cabello. És un happening d'aquests que tant t'agraden, Mireia, i ha donat un parell d'informacions que vaja, que són noves. La primera i la més important és que la majoria dels països amb passatgers al vaixell, a l'Ondius, ja han confirmat que posaran un avió per fer el trasllat de repatriació. Ho acaba d'explicar el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello. El podem sentir.
4: Casi todos los países implicados y que tienen ciudadanos dentro del barco han respondido. Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
3: Tenim una mica més els terminis, quan ha de passar cada cosa. Aquesta és només l'última part dels avions d'un protocol que, vaja, que si voleu després el repassem pas a pas, però també hem sabut fa res que és un protocol que supervisaran i demà vindran aquí a Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. És a dir, aquestes tres figures que seran les que supervisaran el protocol de desembarcament dels passatgers i tripulants que no siguin essencials de l'Ondius.
1: Perquè, Joel, va sent, tu, evidentment, com a responsable de salut d'aquesta emissora i que has anat seguint, doncs, tot el cas des de que el vam conèixer a inici de setmana, aquest protocol es va com llimant, es va acotant hora a hora i dia a dia, no?
3: Efectivament, avui hem anat veient com anaven, doncs, exacte, sortint pas a pas el protocol. Si voleu, us l'explico com comentava, així recapitulem, no, com queda a divendres a les 9 de la nit el protocol. Quan arribi el vaixell, fondejarà en aigües canàries i no podrà acostar-se a prou fins que surti la llum del sol. Arribarà entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge. A partir d'aquí, què passarà? Que els tripulants i els passatgers, els tripulants que no siguin essencials, és a dir, un grup de tripulants que s'hauran de quedar per acabar de portar el vaixell cap als Països Baixos, baixaran en zòdiacs de 5 en 5 i ordenats per països. Quan arribin al port, entraran per la porta del darrere de l'autobús bombolla que els haurà de dur i la tripulació es dedicarà a desinfectar l'equipatge que duguin. Les primeres files d'aquest autobús estaran aïllades i el conductor estarà clarament separat dels passatgers, d'aquests 5 passatgers separats per país, recordem-ho, durà FFP2, guants, i serà netejat amb gel hidroalcohòlic prèviament. El que comentaves abans també d'aquest flashback una mica de fa 6 anys. A partir d'aquí, a l'autobús els durà a l'aeroport, on els esperaran avions, almenys, doncs com comentàvem, fins fa pocs minuts eren de l'estat espanyol, als Estats Units i al Regne Unit. Ara hem vist que l'àmplia majoria de països ja han confirmat el seu protocol i que arribaran tots entre dissabte i diumenge al matí. És a dir, això s'ha accelerat molt de cop i volta. El trajecte del port a l'aeroport és curt, de 20 minuts, perquè van a l'aeroport de Tenerife Sud, que és el petit, com si diguéssim, de l'illa. El port també de Granadilla és dels petits, és a dir, s'ha buscat infraestructures que no siguin claus per evitar el contacte amb cap ciutadà, que és una de les coses que demanava el govern de les Illes Canàries i que el govern espanyol ha garantit que sí, així serà. Un requisit fonamental, abans de fer tot aquest trajecte que estic explicant, i ho ha dit el president de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, és que l'avió que ha de dur aquests passatgers cap al seu país ja estigui preparat abans no comencin a desembarcar. L'escoltem.
5: Una vez que tenemos garantizado que el barco no toca tierra, que yo creo que era lo más importante, tenemos que coordinar lo que es el traslado de esos pasajeros del barco al muelle y del muelle directamente al aeropuerto. Entonces sabemos con certeza que no va a salir ningún pasajero del barco si no está el avión aterrizado.
3: I això com ho aconseguiran? Doncs també ho acaba d'anunciar Alfonso Cabello. Quan estigui l'avió llest, avisarà el vaixell, per exemple, imaginem que és l'avió dels Estats Units, avisarà el vaixell dient, mireu, aquest avió està llest per sortir. Llavors agafaran els ciutadans dels Estats Units, els dividiran en grups de 5, els duran, com hem comentat, a fer tot això, i de l'autobús aniran directes a la pista, és a dir, no passaran ni per la terminal. Què passa amb els països, perquè aquesta és una altra pregunta, que no enviïn avió? La Unió Europea en posarà un o dos que faran com d'avió escombra i recollirà els ciutadans de països que no vagi bé traslladar-los amb cap altre avió, o que els hi pugui venir de pas o que puguin fer el viatge després, i llavors seran els encarregats, aquests avions escombra, d'acabar de repatriar les persones a qui el seu país no hagi enviat cap avió. I tot plegat amb l'afegitó que el govern canari demana que tot estigui de tibaneït abans de dimarts, perquè el mar es complicarà i farà molt difícil la navegació. Per això l'Ondius hauria de marxar abans, i que és una de les coses també que demanen tant el govern espanyol com de les Canàries, que és que el vaixell estigui el menor temps possible dins d'aigües canàries. De moment, per resumir, dins del vaixell tothom en principi està bé, unes 150 persones entre tripulants i passatgers, i no tenen símptomes. Aquí hi ha un afegitó. Si algú tingués símptomes, tindria prioritat a l'hora de baixar. Seria el primer en abandonar el vaixell i no el repatriarien, sinó que el durien directament a una unitat d'aïllament a la Candelària, a uns 10 minuts en cotxe del port.
1: Per tant, de tot el que ens has dit, és interessant això dels dos dies, de que en dos dies s'hauria de fer tot. S'hauria de... com a màxim fins dimarts, que això, el factor, diguéssim, límit de temps, no sé si pot ser un problema o no, però vaja, vull dir que de moment hi ha aquesta, almenys s'envia aquest missatge per part del govern de Canàries de que per anar bé el dimarts tots els trasllats haurien d'estar solucionats. Pel que fa als 14 passatgers espanyols i entre ells els 5 catalans, se sap alguna cosa concreta o també és dins d'aquest protocol ja veurem quan els hi pot tocar?
3: Dins d'aquest protocol és exactament el mateix, però tenim la informació més clara. Me'ls he saltat, disculpeu.
1: No,
3: en el
1: no.
3: cas dels passatgers espanyols i els catalans, hi ha un avió militar que els durà cap a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, és a dir, faran tot aquest trasllat que hem comentat abans, els duran fins al Gómez Ulla de Madrid, i allà és on hauran de fer aquesta quarantena, que ha sigut una de les polèmiques també de la gestió d'aquest brot d'antivirus.
1: Ara ho deies, ha estat una de les polèmiques, però sembla que ara resolta per la sensació, almenys per les rodes de premsa d'avui, que sembla que tothom hauria acceptat, no?, que fer aquesta quarantena.
3: Sí, sí, sí, totalment. Ells, des del govern espanyol, insisteixen que els passatgers estan d'acord en fer aquesta quarantena, per tant, no hi hauria d'haver cap problema a l'hora d'executar-li. Una mica la sensació, també, després d'haver-ho seguit durant la setmana, és que el debat polític sí que hi és, però cada cop està quedant més dissolt en una coordinació entre les diferents institucions per posar-se d'acord per poder-ho resoldre ràpid. Jo crec que el factor del temps que deies abans també influeix que com tothom es vol treure el pes de sobre, parlant metafòricament, hi ha una sensació de coordinació que s'ha anat com resolent, s'ha anat com encarant durant la setmana.
1: S'ha agilitzat, per tant, aquesta coordinació. Sí. I en Miquel Noguer, un dels nostres tertulians, et vol fer una pregunta. Joel.
6: Sí, jo volia preguntar que has parlat de que estava tot disposat perquè a mesura que anessin arribant avions dels diferents països poguessin anar evacuant el vaixell. Fa un parell d'hores encara hi havia dubtes sobre entre 3 i 4 països i alguns d'ells, diguem-ne, no precisament escassos de recursos, com són Alemanya i Bèlgica, que no havien confirmat l'enviament de cap avió. No sé si és que no podien o és que no volien, i no sé si us han informat de què passa amb aquests avions. És a dir, com un país com Alemanya pot no tenir cap avió disponible per enviar per recollir els seus ciutadans.
3: Clar, no han concretat quins són els països que han confirmat això. Suposo quan ens enviïn la lletra petita, la llista concreta de països, t'ho podria respondre. Més enllà de la geopolítica, sí que el que ha explicat el portaveu del govern canari és aquest avió escombra que acabarà de dur als passatgers que no tinguin un avió de la seva nacionalitat esperant-lo al port per repatriar-los. Sense entrar, no?, en si volen o no volen enviar un avió, perquè no ho sé.
1: Alguna pregunta més per en Joel?
7: Sí, Sílvia? Bueno, hola, Joel. Parlaven aquest matí de que un dels països podria ser, si que era Filipines, per exemple. Però això que deia ara el Miquel, de mi, Alemanya, no em sonava de res. No, la meva pregunta és, has comentat que trigaran, bueno, que es donen de marge fins dimarts per fer tota aquesta tasca de traslladar els passatgers?
3: Sí, de
7: per
3: fet...
7: Per què necessiten tants dies?
3: És la data límit per poder-ho fer. Clar, això ha anat també evolucionant, perquè al principi recordem que quan va sortir el vaixell la previsió és que arribés el diumenge a les 8. Al cap d'unes hores era que arribava diumenge al migdia. Sí. Ara s'ha accelerat i arribarà a la matinada i començaran ja a fer els trasllats. La petició del govern canari és que acabi abans del dimarts, però sí, ja estan els avions. Entre dissabte i diumenge entenc que tot s'agilitzarà. No serà un procés ràpid, perquè si han de fer els trasllats un a un, hi ha els minuts en què surten del vaixell, que està fondejant, no està al costat de la costa, arriben fins al port, entren a l'autobús, i ha el 20 minuts de trajecte fins a l'avió, i llavors arranca. Aquest trajecte, doncs, no seran ràpids ni senzills. Tot i això, sí que tenen molt més marge que no pas fa dos dies, quan la previsió era que el vaixell Londius arribés a les Illes Canàries el diumenge a les 12. Han guanyat, doncs, pràcticament 12 hores de marge per poder-ho fer tot. La petició del govern canari és que abans de dimarts estigui tot enllestit, perquè el mar es complicarà, serà molt difícil navegar, i per això fan aquesta petició.
7: Perquè s'entén que el iot que els treu del vaixell els porta a terra, diguéssim, i després l'autobús que els porta a aquest bus que 20 minuts...
3: Són diferents.
7: Sí, entenem que és un i un, que només hi ha un de cada, per entendre'ns, és un mateix iot i un mateix autobús, per tema de contagi, potser?
3: Són les... Sí, exacte. O sigui, les Zodiac seran diferents en cada cas. És a dir, no poden ser la mateixa. Llavors, a partir d'aquí, hem de seguir veient la lletra petita. És interessant saber també, per exemple, si quan alguns grups ja entren a l'autobús pot sortir ja la Zodiac, que ho agilitzaria molt tot plegat. Suposo que és el que comentàvem. Cada hora anem coneixent nous detalls, i és una de les coses que és interessant saber. La pregunta és molt bona. Sí, la veritat.
1: El fet també, Joel, que el mateix, ara el càrrec, no sé si és el president o el director de l'OMS, però que en persona també es desplaci fins aquí, també indica moltes coses, això, no?
3: El director general de l'OMS, el Tedros Adhanom, que de fet va fer una roda de premsa i a la tarda, que abocava molt a l'època també del Covid. Sí, sí, efectivament, perquè eren tot cares conegudes i ens anàvem mirant a la ràdio. Sí, l'OMS s'ho ha pres seriosament des d'un inici i jo crec que això és la cirereta que demostra el paper, no?, que vol jugar a l'OMS i la seriositat que, amb la que afronta la institució aquesta crisi. Ells també han insistit per totes bandes que l'antivirus no és el Covid, que és una malaltia que no es transmet, i jo entenc que fent aquests passos de representació de les més altes institucions demostren, no, la importància que li donen.
1: Acabo, Joel. No sé si és una pregunta de màster, perquè sé que ara també en saps molt de salut, però ens estem posant tots amb allò, vinga, anar preguntant fins al final. Però vaja, m'agradaria preguntar-te pel tema econòmic. És al final tot això qui ho està costejant? És el govern espanyol? És l'OMS? Això encara està per definir, perquè, a veure, aquí hi ha una despesa evident, no?, també, amb tota aquesta gestió i el que ha de venir els propers dies.
3: És de màster, Mireia. No, la Unió Europea, per exemple, posa diners també per als seus avions. El vaixell és dels Països Baixos, també posen diners. És una mica... cadascú una mica doncs aporta el seu. Llavors... hem d'acabar veient, doncs, quines són les despeses. És una altra pregunta de màster que no et puc resoldre.
1: Però segur que quan tornis, perquè cada dia...
3: Aquesta i quan van sortint cada vehicle.
1: Exacte. Doncs, Joel, qualsevol última hora, evidentment, ja ens demanes pas. Evidentment, t'anirem escoltant durant tot el cap de setmana. I això, molta energia i que vagi molt bé aquests dies.
3: Gràcies. Fins ara.
1: Fins ara. Fem una petita pausa i de seguida hi tornem, enfocant una altra aresta encara de l'antivirus.
8: No ho sé, amb Mireia Garolera.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
8: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
11: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
12: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
13: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
14: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
15: Nil Moliner.
14: Joan Dausà.
15: Mamaduixa.
14: Maria Jaume.
15: Max Navarro.
14: Siderland.
15: Banda Neon.
14: I Naina.
16: La gala la podràs veure en directe a la teva televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
17: El 12 de maig.
18: I des del Teatre Victòria.
19: Viu la sisena edició dels Premis RAC 105.
20: Amb el patrocini de Santander és Music.
21: D.O. Catalunya.
20: Frit Ràbic.
21: L'Illa Diagonal.
20: Som Connexió.
21: I Veòlia.
20: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
21: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
23: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'Ametller Origen. Saps per què la nostra llet llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet llet a les botigues Ametller Origen.
24: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
25: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
26: Necessito vaques.
25: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més Flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
0: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
2: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
0: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
2: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: I seguim el no ho sé en tertúlia, en temps de tertúlia. Jo m'encanta quan us agafo d'infraganti.
4: No, perquè realment estàvem en tertúlia.
1: Almenys
5: parlàvem del tema.
1: Exacte, no, ho feu molt bé, sou molt assenyats. No és allò de dir parlar d'un altre tema i llavors quan s'obre el micro parlem del tema. No, anàveu discutint.
5: Donant-li tom, sí.
1: Exacte, de tot això, perquè ara el pobre Joel també li preguntava el cost econòmic i segurament hi hauran diversos costos econòmics aquí de tot el que estem vivint ara amb això de l'antivirus. Una branca més que per acabar de tancar el tema i que us volia proposar. Un dia més, ahir ja en parlàvem, però avui un dia més hem de treure la derivada política, ens agradi o no, que avui en tenim dues pinzellades una mica diferents i que m'agradaria veure quin és el vostre punt de vista de tot plegat. Per una banda, el PP mira d'aprofitar la crisi de l'antivirus i avui ho barreja amb Catalunya. La portaveu popular al Congrés, Esther Muñoz, ha dit que si el vaixell hagués arribat a terres catalanes, Pedro Sánchez l'hauria desviat a un altre territori. Són declaracions a quatre.
6: Atendiendo a todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y a todos los antecedentes, evidentemente, claro que le hubiera importado. Y si el señor ya hubiera dicho, esto me genera aquí un problema, no lo traigas. Y lo hubieran desviado, probablemente a una comunidad autónoma del Partido Popular.
1: De fet, el PP mira de despertar els fantasmes del Covid i compara la situació actual amb els inicis de la pandèmia i recorden que la Moncloa va mirar de transmetre calma i va dir que hi hauria pocs contagis. Qui també carrega contra el govern espanyol és Carles Puigdemont. En una piulada, el president de Junts per Catalunya ha insinuat que la Moncloa ha perdut el control de les persones exposades al contagi i ha assegurat que qui hi ha al capdavant de la crisi són les mateixes persones que van gestionar la pandèmia, ha dit d'una manera espantosa i opaca. Estem veient, doncs, això, que vulguem o no, acaba sent una derivada més, no?, el que em van dient els partits polítics. Ara hem agafat aquests dos exemples perquè no és només el PP, sinó també hem vist que és el cas de Carles Puigdemont, Sílvia.
7: Que hi ha... Jo les declaracions... Començo per les de PP, que l'Esther Muñoz, que me les trauria de sobre abans... Eleccions andaluses, tot el que sigui contra Catalunya, escombra cap allà, que segurament sumarà un vot.
1: Eleccions andaluses, que recordem que són el 17 de maig, és a dir, el cap de setmana aquest, no l'altre, i que ara estan en campanya.
7: Tot el que puguem posar Catalunya al mig suma per ells, bueno, creuen. Que hi ha una derivada política és que és evident, però ja no cal que ho digui el president Puigdemont, no cal que ho digui el PP, és a dir, els primers dies, per això he començat jo la meva intervenció d'abans dient, jo he notat un canvi, que també ho corroborava el Joel, ell parlava de coordinació, jo també he notat aquesta més coordinació les últimes hores, però clar, estem davant d'un tema que ha creat un alarmisme, que crea alarmisme, que crea por, que crea inseguretat, que part de del rebuig que està tenint la ciutadania a Canària no és perquè no vulguin que el vaixell fundegi allà, sinó que tothom té por i la por és molt dolenta i, per tant, ho rebutges tot. Que no hi ha hagut una bona gestió política / comunicativa des del primer moment... És evident, és a dir, aquí les proves, bueno, el Rafa ens podrà donar una mica més de pistes, però més ho hagi fet millor o pitjor a nivell de comunicació de crisi el president canari, home, que tu te n'enteris per un mitjà de comunicació que s'ha donat unes ordres perquè el vaixell vagi cap al teu territori, home, això no és una bona gestió. És evident que no és una bona gestió. Que tot és millorable, sí, que per això també deia que n'hem après del coronavirus. Jo crec que almenys en comunicació de crisi i gestió d'aquestes situacions tan extremes, que tampoc en tenim tantes, gràcies a Déu, que tampoc en tenim tantes. Això és el que jo dic que no s'ha fet bé. Que després tot això, que el govern és qui ens ha de donar tranquil·litat i jo crec que no ens l'ha donat. Que ara la comencem a tenir perquè tenim informació oferta per científics o tècnics que la toquen més, sí, però que aquestes últimes, les primeres 48 hores que eren clau, allò no s'ha gestionat bé, políticament ni comunicativament. I això no treu que després els partits polítics, és evident que cadascú es compra cap a casa seu i ho utilitzen com a arma arrojadiza.
4: És evident.
1: Miquel i Rafa, sí.
4: No és tan evident. És a dir, hi ha unes lleis no escrites, o que abans funcionaven almenys, és que quan hi havia una crisi greu, i aquesta és una crisi greu, diguem-ne, l'oposició frenava una mica, esperava unes hores, uns dies, que es resolgués la crisi greu, i després sí, demanaven compareixences als parlaments, dimissions, el que fes falta, no? És a dir, el vaixell encara no ha arribat, encara no sabem exactament com anirà el dispositiu d'aquest cap de setmana, esperem que vagi bé, jo crec que anirà bé, però ja veiem, en aquest cas, el Partit Popular, doncs, dient una sèrie de barbaritats, per entendre'ns, el que ha dit sobre Catalunya, és que realment jo crec que ningú amb dos dits de front ho veu. Que també cal veure una mica la geografia, és a dir, si hi ha un vaixell al mig de l'Atlàntic que estan cap al nord, segurament el primer lloc on arribarà serà Canàries, abans
7: que cap a altre lloc, no? Però llavors la gestió política l'has de fer correcta.
4: Efectivament.
7: El president Sánchez ha de trucar.
4: No, sí.
7: És la gestió, dic jo.
4: I és evident que hi ha hagut errors. Ahir hi va haver una imatge de dues ministres del govern donant missatges contradictoris, que per suposat no era massa d'això. Però, efectivament, el simple fet de que l'oposició no esperi ni a acabar de resoldre la primera part de la crisi, que és, diguem-ne, desembarcar aquests passatgers i enviar-los als seus països, ostres, fa una mica de feredat. I també, doncs, quan Puigdemont aquest matí, el president Puigdemont diu aquest matí el que ha dit, o aquest migdia, doncs, ostres, els que van gestionar la crisi, ells també la van gestionar, per entendre'ns. Hi va haver-hi, doncs, un govern, si no m'equivoco, i no recordo malament, presidit per Quim Torra, diguem-ne, que va estar gestionant durant bastants mesos aquesta crisi i que, a més, diguem-ne, el que fa referència almenys a les residències tampoc és que fos massa exemplar, o almenys podríem debatre-ho bastant. Per tant, ostres, crec que una mica de memòria per tothom faríem ben fet.
3: Sí, sí, no, jo crec que hi ha un manual, no? Això que comenteu, no escrit, o sí escrit, o no ho sé, que és que quan passa alguna cosa has de, des del primer moment, efectivament, abans s'esperava, no?, s'esperava una mica, és a dir, s'esperava a veure com es gestionava i després doncs es donava la resposta, doncs es diu que és un caos de gestió i segon es culpa Catalunya, no sé per què, sempre sortim per allà, sempre sortim per allà. Però jo crec que el PP ha de donar una resposta molt simple: què hagués fet ell si hagués estat al govern? Simple. Perquè vull recordar que són els consellers, les conselleres, els presidents i les presidentes del Partit Popular, de la resta de comunitats autònomes, que no volen que menors no acompanyats puguin anar a altres parts de la península. Són els que estan bloquejant. És a dir, clar, diuen, és que vostè ho envia a Canàries, no? Vostès són els responsables de que a Canàries hi hagi un drama humanitari que fins i tot el Sant Pare, quan vingui, ho anirà a veure. És a dir, ho dic perquè si algú queda des del punt de vista de la democràcia cristiana, el Partit Popular, que ho pensi i que ho reflexioni des d'aquest punt de vista, fins i tot aquells que han de votar a Andalusia. Després, vull posar també un cas que és paradigmàtic. Canàries té molt de mala sort. Recordem que el primer cas que es va produir de coronavirus a Espanya va ser Canàries, va ser la Gomera. El primer cas de confinament va ser a Arona, va ser un jutge que va obligar uns turistes que no volien a confinar-se a l'hotel, i ara ens trobem aquest cas. I és evident que hi ha hagut falles i errades de coordinació. És a dir, hem vist aquesta setmana doncs dues ministres que jo crec que ha començat a parlar tothom, i no havia de parlar tothom, quan passa una cosa d'aquestes. Hi ha una indecisió molt important. No havia de parlar tothom, doncs si el confinament era obligatori, si no obligatori, i això ha provocat una mica de caos. És cert. I és cert que des del punt de vista del govern de Canari, és el que es queixen, és que en un primer moment, la primera trucada que tenen amb la ministra de Sanitat, i això perquè ho he comentat amb ells, és quan la ministra de Sanitat es va oposar als plans de l'OMS, perquè l'OMS no va dir res a Espanya, és a dir, va dir que anirien a Canàries i no va dir a Espanya. Primer, la ministra es va mostrar en contra, i quan va canviar d'opinió, no ho va comunicar al govern canari, amb el qual es van trobar en una situació que ells diuen: home, nosaltres tenim la competència, nosaltres ho hem de fer, com a mínim ens posem i treballem conjuntament. I aquesta va ser la queixa que havia tingut el govern de Canàries. La solució que han arribat, doncs, a Granilla de Bona, que pensem que està al sud, és un port que no és un port turístic, és un port, diguem-ne, més industrial, per dir-ho d'una forma, està a 10 quilòmetres del municipi de Granadilla i està molt a prop de Tenerife Sud. I aquesta és la resposta que han trobat, no? Però vull dir, la gran pregunta que jo em faig és: què hagués fet un partit que té o hauria de tenir aquesta visió d'estat amb aquesta situació?
1: Afegeixo un ingredient abans de donar-te pas a tu, Dolors. Pel que esteu dient, la sensació és que quan parlen els tècnics, no?, del govern mateix, la cosa va millor. I també al revés, han parlat ministres, però no ha parlat en cap moment Pedro Sánchez, també, des que ha començat tot plegat, tot i ser Espanya el gran protagonista, no?
5: Jo crec que el resum és que qui qui gestiona i té la responsabilitat de buscar solucions és qui informa i qui es coordina, i és veritat que en aquests casos, quan és a immediatesa, quan no controles tota la informació, no? Aquí heu parlat de l'OMS, parlem del govern central, parlem del govern autonòmic, parlem del propi port, no? L'autoritat portuària, parlem de la pròpia ciutadania, no? Que va rebent informació. És a dir, hi ha molts actors que tenen veu i que, per tant, qui ha de gestionar la crisi ha de comptar amb l'opinió de tothom i el parer de tothom i la capacitat de decidir de tothom. Per tant, és molt diferent la veu d'aquell que té aquesta responsabilitat i qui gestiona, sigui del partit que sigui, que quan qui té la veu és algú que no té cap responsabilitat i intenta sucar-hi pa i crear l'alerta pensant que de la crisi en traurà alguna cosa. Jo crec que les declaracions que heu posat abans del Partit Popular i de Carles Puigdemont van en aquest sentit, i recull el que deia el Miquel, no? Arriben massa aviat, són massa irresponsables i, per tant, són massa grulleres com perquè puguem, no, dir, ah, té raó, no té raó.
8: Però també és veritat que el silenci del president de Pedro Sánchez comença a ser una mica clamorós, és a dir, no sortia a les primeres hores vist a distància a dia d'avui, t'ho compro, t'ho accepto. Tal com s'està desenvolupant tot, la gravetat de la situació o que no hagi ni aparegut, no, evidentment no cal que vagi demà, però és que a més la proporció, és a dir, només el desplaçament de demà de dues ministres més el director general de l'OMS a Terres Canàries ja posa una mica en evidència, no el president, però sí el seu silenci. És a dir, li estàs donant una magnitud institucional important que, clar, xoca bastant frontalment amb el silenci de Pedro Sánchez, que no ha sortit enlloc a opinar ni a valorar què s'estava fent.
1: Sí, sí. Veurem què passa el cap de setmana, perquè és això, és el que dèiem abans també amb el Joel, minut a minut, hora a hora, va canviant sí. Una mica tot. Per tancar ja el tema, recordem una mica la notícia amb què començàvem també aquest programa, aquest informatiu. Salut ha confirmat que la dona sud-africana que va estar en contacte amb l'antivirus i que després va visitar Barcelona no té símptomes, és a dir, que no és sospitosa d'estar contagiada i, per tant, no cal rastrejar les persones amb qui va tenir contacte en el seu pas per Barcelona. És a dir, el tema té moltes arestes, no? Els casos possibles, i per altra banda que puguin aparèixer a diversos llocs, i per altra banda, doncs, el creu en si, el vaixell en si, i com va, doncs, tot el procés d'això, de trasllat als seus països. Tanquem aquí el debat de l'antivirus. Hem arribat a 9:45. De seguida afegim un altre tema que sé també, podríem dir, un dels temes polèmics de la setmana. No és el tema del Real Madrid, això també.
8: Home, jo crec que se n'hauria de parlar.
1: No se n'ha parlat prou.
8: Anem
1: per als programes d'esports.
8: No se n'ha parlat prou.
1: No se n'ha parlat prou.
8: No se n'ha parlat prou.
1: Però no, és el tema d'aquests dos Mossos infiltrats en aquesta assemblea dels professors que començaven aquesta jornada de vagues el dijous, i aquesta assemblea, aquesta situació es va produir el dimecres. Ara en parlem amb un testimoni que estava precisament en aquesta assemblea i va veure precisament aquests dos Mossos infiltrats.

0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: A veure, ara us tornem a enganxar, però que us ho feu molt bé i torneu a fer un off the record parlant del tema que tractarem.
2: Hem fet tant, la prèvia.
1: He fet la prèvia.
2: En termes futbolístics, jo intento parlar del Madrid. O l'escalfament.
1: Va, et deixo 30 segons. Què passarà? Què passa al Madrid? A veure. Jo, el que passa ja ho sabem.
2: Jo crec que sóc Tim Clapés. Sí, els nostres soldats sortiran a la guerra, però jo vull que acabi el partit ja.
1: El clàssic de diumenge.
2: Sí. I m'he plantejat que si... No sé, que pobra gent, que ahir si fem el passadís nosaltres a ells. Però així una mica de pena, saps? De llàstima, vaques, també. En plan, si se puede, saps?
1: Però a més, amb tot el que va passar ahir avui, ha set dos dies que s'està removent tot, Sílvia. És a dir, a veure, això no és habitual. Una multa de 500...
2: No, però la comparteixo en absolut, la multa. És a dir,
1: perquè dos...
2: Jugadors,
1: sí, s'estiguessin barallant. Vaja.
2: És a dir, no, és veritat, és a dir, en un vestuari...
1: Passa de tot.
2: Això passa. És llestimós, però això passa. Que s'expliquis quan no passa tant, que se sàpiga fora és quan no hauria de saber-se tant, però jo la multa estic indignada. És a dir, si no li vols fer mal a un jugador de futbol d'aquesta categoria, posa-li una multa econòmica, però te la paguen amb els ulls tancats.
1: Clar, perquè més l'esportiva no hi és perquè poden seguir jugant.
2: Clar.
1: No?
2: Sí, jo pensava que com a mínim, no juguessin al clàssic, és a dir, han perdut la Lliga i que els humilies una mica més a nivell data. Has de donar una imatge. No, clar, com a mínim, jo els obriria la porta i aquests dos fenòmens estarien exposats al club. Vamos, ho tenia
1: claríssim. M'encanta perquè la Sílvia Cànovas ja ha fet el seu moment futbolero i, no sé, potser pots anar fent... Vas tirant fitxes perquè potser d'aquí el t'ho diràs ràpid.
2: Però jo ja vinc del món del periodisme esportiu.
1: Sí,
2: el vaig deixar per passar-me al polític, que una cosa més estranya, i que quasi que tornarem als esportius.
1: A veure, va, som-hi. Passen 6 minuts a 2 de 10. Estem en tertúlia al 9-100, la Sílvia Cànovas, el Rafa López, el Miquel Noguer, la Dolors Camats. I ara canviem de tema perquè avui encara porta cua la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos, presumpta o no tan presumpta, infiltració d'aquests dos agents dels Mossos en assemblees de professors que preparaven les vagues d'aquests dies. Com explicàvem, el sumari, els partits de l'oposició es posen les mans al cap i avui fins i tot han exigit la destitució del director de la policia, Josep Lluís Trapero. Per saber més detalls sobre aquesta infiltració i com la van detectar, a aquesta hora al 9-C tenim en línia un dels docents que estava en l'assemblea del dimecres 6 de maig on van enxampar les agents dels Mossos. Ell és l'Álvaro de Ildefonso, que és professor de secundària a l'Institut de Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Perquè ens en fem una idea, Álvaro, com ens hem d'imaginar aquesta assemblea? Quanta gent hi havia i quin eren els punts que s'estaven tractant?
3: Pues serían aproximadamente, calculo, unas 75-100 personas, pot ser una mica més, i estaven tractant, pues, tot el calendari de vagues educatives que tenim durant aquest mes de maig i l'inici de juny. Bàsicament era una organització de vagues, clar, estem a punt de fer-les.
1: Perquè ho sapiguem els que no hem assistit, no?, en aquest tipus d'assemblees del sector en concret, és habitual que us organitzeu o que es facin assemblees d'aquest tipus prèvies, no?, a una jornada de vagues? Vull dir, això estava convocat per sindicats, és més
3: i tant.
1: Sí?
3: Sí, sí, estava convocat per sindicats, nosaltres estem organitzant també en assemblees de centre i de zona, i era una convocatòria pública, evidentment, que es feia a l'Institut Pau Claris. I l'ambient era normal, jo vaig arribar dels primers, quan estaven alguns docents del centre preparant l'espai, i va anar entrant gent, sense més, es van posar tots en una sala molt gran, i segons passava l'assemblea i estava transcorrent, es van adonar que havia dues persones que ens grinyolàvem una mica.
1: Què és el que us va fer sospitar? O per què grinyolaven aquestes dues persones?
3: Bueno, la primera cosa és que, clar, ja portem molts mesos de mobilitzacions i més o menys ens anem coneixent entre tots i totes. Sí que és veritat que sempre ve algun representant d'alguna assemblea o algú que no coneixes, però més o menys et vas... més o menys coneixes encara que sigui de vista les persones, però aquí doncs sí que va haver-hi algunes companyes que van dir, ui, a mi com que em sonen aquestes cares, em sonen, i a part doncs venien una mica com massa massa polides d'aspecte. Clar, penseu també que l'hora que eren les 6 de la tarda, era un dia que hi havia hagut moltes accions en els centres, és un dia que també hi ha moltes reunions en els centres i la majoria de persones veníem de treballar. I clar, el fet de trobar-te algú que estava com massa ben arreglada, doncs ens va fer sospitar. Però, vamos, en parlar un moment ja ens va adonar de qui aquí teníem al davant.
1: Per això anava a dir, en quin moment decidiu interpel·lar-les? Perquè va ser tu un d'ells que vas parlar amb elles o amb algú que tenies a prop teu?
3: No, va ser una persona que estava a prop meu, però sí que hi havia un grup de persones que estaven, diguem-ne, sortint de l'assemblea així dissimuladament perquè aquí notaven que hi havia alguna cosa estranya i vam decidir pues, començar a preguntar, simplement vam preguntar de quin centre venien. No era una pregunta ni allò, un test, no sé com dit-me aquí a Bèlic, sinó vam preguntar de quin centre venien i no ens ho van saber dir. No, venim de Santa Coloma i no sabem quin centre perquè som substitutes i estem a molts i no sabem ben bé on. I això, per qualsevol que hagi treballat al sector de l'educació, ja sap que no és cert, que això no és possible. I clar, les sospites es van fer realitat. Després, amb alguna pregunta més que van fer referent a la nostra professió, que qualsevol persona que hagi treballat en educació sabria de què estem parlant, tampoc ho sabíem. I a més, quan ens van dir per fi de quina escola venien, van contactar amb docents d'allà que ens van dir aquestes persones no han format part en cap moment del nostre claustre ni han estat al nostre centre educatiu.
1: Perquè en principi aquesta assemblea era de barcelonès o de Barcelona, ciutat?
3: De tot, Barcelona i barcelonès.
1: Ah, era una assemblea, per tant, sí que Santa Coloma lligava, eh? Sí. No era, sí. No era ja que directament fos del municipi de fora, d'acord. Era, per tant barcelonès. Això va passar al principi de l'assemblea o quan ja portava una estona? Que us adoneu...
3: No, clar, ja portàvem una estona. Va haver un moment que van començar doncs, les pesquises, diguem-ne, de veure que aquí... Bueno, jo les tenia al davant, la veritat, i sí, vam estar mirant que aquí potser hi havia alguna cosa estranya i efectivament que l'havia.
1: Com actuaven? És a dir, estaven apuntant coses, feien servir el telèfon...
3: Estàvem els mòbils a les mans tota l'estona i sí que interactuaven, però amb les persones que tenien al costat. A més, es van situar molt a prop de companyes que estaven portant l'assemblea a nivell de dinamització i, clar, era un lloc molt bo com perquè poguessin veure que elles també estaven per allà. No? Que com que formaven part d'aquest equip que estava dinamitzant i fent de mediadors en la reunió per arribar a acords.
1: I quina informació creieu que els podia interessar, no? de l'assemblea? El tipus d'accions, els dies, dates, hores, llocs?
3: Evidentment que els interessava el tipus d'accions, possiblement quines persones porten una veu més cantant, quines persones porten un discurs més polititzat o estan més cremades, no? Com de més confrontació cap al departament, al final... Les infiltracions policials busquen molt això, informació de tot tipus, sigui d'accions o també de persones. O sigui, no és una cosa que... A mi personalment m'han identificat després d'una manifestació i m'han tret d'un taxi, o sigui, per dir-te, i ja sabíem per què era, perquè volien cares de persones que pot ser o imatges o dades biomètriques que pot ser són actives en aquestes mobilitzacions.
1: Què va passar un cop es van adonar que sabíeu que eren infiltrades, perquè eren dues mosses, no? És a dir,
3: sí.
1: Eren no, dones. Van marxar de seguida o com va ser la situació?
3: Sí, les van convidar a que si podien sortir un moment perquè, diguem-ne que un dels anfitrions del centre que ens va obrir, un dels docents allà, els volien comentar una cosa. Jo crec que ja s'estaven olorant alguna cosa, van sortir... els hi van preguntar llavors per aquestes qüestions pròpies de la nostra professió i com que no sabien van dir bueno, és que ens hem de marxar perquè he d'anar a recollir a la nena, deien, he d'anar a recollir a la nena I clar, nosaltres ja les estàvem cobrint que marxessin i efectivament així ho vam fer.
1: Llavors entenc que un cop vam haver marxat, l'assemblea es va parlar de les accions dels propers dies o del que acabàveu de viure en aquells precisos moments?
3: Evidentment, de les dues coses, la primera cosa va ser dir tenim sospites molt fonamentades de que aquí hi ha dues persones que són mosses i que estan infiltrades i properament, en els propers dies, donarem aquesta confirmació com així vam fer juntament amb els companys i companyes de la directa.
1: I per això vau decidir, exacte, això, fer-ho públic a través dels mitjans. Sí. Acabo, Álvaro, us havíeu trobat mai en una situació similar o és la primera vegada?
3: En una assemblea i en aquestes mobilitzacions, en una assemblea de docents, que sapiguem, és la primera vegada. Sí que en altres ambients polititzats o col·lectius, com ja imagino que haureu vist en premsa, ja que la directa ha tret molts, en aquest cas, doncs, molts reportatges, sí que sabien i hem tingut constància, però a nivell del sector educatiu i d'assemblees de docents és la primera vegada i la veritat que estem molt sorpreses, molt indignades, perquè el fet de que des del govern i des del departament no hagin convocat encara el comitè de vaga, però sí que hagin ficat tant a Mossos a dintre de les escoles en un pla pilot i a dintre de les assemblees, és indignant, vergonyós i que hauria de treure tots els treballadors i treballadores de l'educació al carrer en tot el proper cicle de vagues com a mostra d'indignació al que estem vivint i al que estem patint al nostre sector.
1: La Sílvia Cànovas, una de les nostres tertulianes, et vol fer una pregunta, Álvaro.
2: Hola, bona nit, Álvaro.
3: Hola.
2: Heu contactat amb Conselleria d'Interior i o d'Educació o ells amb vosaltres després que la notícia s'hagi fet pública?
3: No ha sigut així. Sí que esperem que contactin amb nosaltres. Sé que a nivell de sindicats d'educació sí que hi ha hagut algun contacte, però no hem rebut res. Tot el que hem trobat per premsa.
1: Álvaro, acabo preguntant-te també, què penseu fer ara? Alguna acció concreta, a banda de fer-ho públic i de denunciar-ho?
3: Evidentment que tindrem moltes més precaucions a l'hora de que no torni a passar això, i en quant a accions concretes imagino que alguna cosa es farà a nivell d'aquestes vagues, sigui amb alguna performance a les manifestacions, sigui en alguna denúncia concreta en algun moment que passem al costat d'alguna comissaria de Mossos, evidentment tot dintre de les nostres mobilitzacions que estem donant a terme.
1: Álvaro de Ildefonso, professor de secundària, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C i bona nit.
3: Bona nit, gràcies a vosaltres.
1: Doncs ja ho veieu, aquest és el cas d'una persona que va veure la situació i que vaja, ens ha pogut explicar què va passar el dimecres a la tarda i com s'ha anat destapant tot plegat. No sé quin és el vostre punt de vista amb això, si enteneu la indignació per part dels mestres, o també hi ha una altra visió, una altra mirada, que és la de Mossos d'Esquadra, que el que defensen, ho han anat dient amb comunicats, etc, que defensen que ells, hi ha una part de Mossos que es dediquen també a fer aquest tipus de feina, que és infiltrar-se en llocs per tenir una informació per saber com actuar a nivell de seguretat després. Rafa.
4: Home, des dels dos punts de vista molt malament, perquè si el primer punt de vista pot semblar un escàndol, perquè ja hi ha gent que s'expressa i per tant pot veure coartar la seva llibertat d'expressió, i el segon cas és que ho han fet de forma tan cutre, és a dir, si aquest és el cas que han de fer, és a dir, com a mínim, si hem de fer veure que tots sabem que els Mossos s'infiltren cada vegada que hi ha una assemblea de qualsevol tipus de conflictivitat laboral i ens hem de fer veure que no ens coneixem, és a dir, 100 persones i hem de fer veure que no coneixem, encara que ho sabem, home, doncs s'hauria de fer una mica millor. Des del punt de vista professional, molt malament. I des del punt de vista ètic, des de l'altre punt de vista, fatal. I més quan tenim uns problemes de l'educació molt fort. És que, clar, tot això s'ha d'enquadrar en el pla pilot, aquest pla pilot que va sortir del no-re, un pla pilot que ningú havia demanat, Jo no dic que sigui millor ni pitjor. Això
1: el,
4: és un
1: em
4: tema...
1: sembla que vau treure'l vosaltres al País, eh?
4: Sí.
1: El Miquel Nogués,
4: sí,
1: el director del País.
5: És, el que passa que és un pla pilot que va sortir, i deixo parlar, que va sortir més dels Mossos d'Esquadra que dels propis centres, per entendre'ns. I per tant, els centres, molts, se'l van trobar com una cosa que podien fer, però que no se'ls havia explicat clarament en què consistia.
4: Efectivament, i que aquest pla pilot doncs, pot tenir les seves virtuts. Jo no entro en el debat, però amb tots els problemes que hi ha arrossegant l'educació a casa nostra, de manca de recolzaments, de manca de reconeixement professional, de manca de pressupostos, i amb tots els problemes que tenim avui en dia a l'educació, a la infantil, que ho estem veient actualment, els pressupostos mísers que hi ha per infantil, amb tots els problemes de conflictivitat, jo trobo que és una gran errada al govern i que el govern ha de donar algun tipus de resposta, tant des del Departament de l'Educació com des del Departament d'Interior. És a dir, clar, perquè estem parlant... Fixa't, jo sempre faig la comparació que Madrid actualment bull, no? Està bullint políticament. Aquí políticament sembla que no hi ha res. Però per sota, socialment, és molt preocupant el que està passant. Mirem els sectors, el sector de la sanitat, el sector de l'educació, el sector primari, per exemple. I tot això pot sortir amb una conflictivitat social molt important i amb la qual el govern ha d'anar molt en compte. I aquestes coses són les coses que, al final, és una espurna que pot endollar doncs, aquesta revolta social.
1: Dolors.
6: Jo crec que no fa cap favor, efectivament, no? A la situació que viu el moviment educatiu, el sector educatiu, no? Si en les properes setmanes, més enllà de les vagues, el que hi ha d'haver són negociacions o una crida, no?, a poder plantejar solucions o a poder fer acords entre el Departament d'Educació i els diferents sindicats o les diferents assemblees, és evident que mesures així ho dinamiten. És a dir, no, fan, no, dificulten molt més, sobretot la confiança entre els uns. En aquest cas, no, la confiança cap al govern i cap al departament. Per tant, jo crec que qui avui es deu lamentar més d'aquesta situació és sobretot el Departament d'Educació, que és a qui li posa les coses molt més difícils per poder resoldre, no, unes vagues que estan convocades o per poder presentar algun tipus d'acord. I l'altre és que és més enllà dels comentaris més, no, més divertits o que ens puguin xocar més o la indignació que mostra tant, no, el professorat, és difícil d'entendre perquè és evident que les, no, que les infiltracions són legals a casa nostra sempre i qual estiguin justificades. No? És a dir, quan hi ha casos greus, quan... I crec que com a ciutadania ho podem entendre, no? Quan sabem, no?, que hi pot haver, doncs, això, temes de terrorisme, quan hi havia temes de terrorisme o indicis de delictes greus, no?, repassava corrupció, narcotràfic, crim organitzat... En aquests casos podem, no només és legal, sinó que podem entendre, no?, que, i fins i tot aplaudir que hi hagi... que la policia prengui mesures i vulgui estar informada. Clar, són situacions molt lluny d'una assemblea de mestres, no?
1: Per molt que... Això anava a dir, el fet de... Ho deixo anar, també, sí, i us ho pregunto. Ha d'haver-hi aquesta figura de Mossos infiltrats en assemblees d'educació?
6: O d'educació o d'un altre tipus, eh? O el que... És a dir, és difícil d'entendre que... És a dir, hi ha d'haver una combinació entre el risc, no? Què pot acabar organitzant una assemblea de mestres? Doncs, escolta, hem vist doncs, que tallen carrers o que fan manifestacions, que s'informa de per on han d'anar i que, evidentment, poden, no, decidir tallar un altre carrer. Però que hi ha d'haver una combinació entre el risc que pot suposar una assemblea de qualsevol tipus, de mestres o de treballadors a qualsevol centre de treball o de qualsevol altre tipus de professionals, el risc que pot suposar, no, les seves decisions o les seves mesures... que justifiquin, no, aquest risc, que ha de justificar una infiltració. I jo crec que aquí ens costa molt d'entendre que sigui així, no?
1: Miquel, i després Sílvia.
5: Sí, preguntaves al principi si podíem entendre que hi estiguessin els sindicats educatius, els mestres, els participants d'aquestes assemblees, preocupats, indignats, enfadats, i la resposta és sí, podem entendre-ho perfectament, i vaja, segurament jo també estaria indignadíssim si això m'hagués passat a una assemblea en la que jo participava. També és veritat

0: qui són els líders d'això, qui són els més, entre cometes, radicalitzats, o qui són els que estan empenyent la manifestació, la protesta cap a una banda o cap a una altra. Això sí que seria un escàndol de dimensions còsmiques, per entendre'ns, no? I que és una part del que deia ara mateix l'entrevistat. Això seria un problema. I sí, efectivament, jo espero que la Brigada d'Informació dels Mossos, en general, els seus professionals siguin més professionals del que hem vist, perquè és que si no, anem pel mal borràs, en el sentit de que hem vist clarament una relliscada d'aquestes persones que estaven infiltrades amb una manca de recursos bàsics, diguem-ne, per poder-se sortir bé de la seva feina, que és clarament preocupant. I proporcionalitat, efectivament, ho deia la Dolors. No és el mateix una assemblea d'una protesta que creus que anirà a cremar no sé quantes coses que una assemblea d'una protesta, doncs, que pot tallar uns carrers, unes carreteres, durant unes hores al dia, i que és una protesta laboral, diguem-ne, normal.
1: Sílvia, que els Mossos han d'intervenir i intervenen, amb temes de manifestacions per investigar possibles desordres, això es fa ara i s'ha fet tota la vida, que és una de les seves funcions. Per això quan els periodistes truqueu o truquem el dia abans d'una mobilització, els Mossos et poden passar informació, que tu ho has dit molt bé, Miquel, sobre les dificultats que pot provocar a nivell de mobilitat a aquella mena de concentració. Per les paraules que ha dit l'Àlvaro i també per una altra, les declaracions que he vist aquesta tarda d'una altra persona, d'una dona que també estava en aquesta assemblea, el que el sobta, no, a mi em queda l'atenció que crec que el que sobta no és que tinguessin infiltrades, sinó que és la primera vegada que ho feien en l'àmbit educatiu. Per tant, és com que aquí planeja en l'ambient que els sectors donen per fet que les seves assemblees pot ser que tinguin persones Mossos infiltrats. A mi m'ha donat la sensació de que està en l'ambient de que ho saben. I a mi això és una, per mi, jo crec que és una línia vermella, perquè una altra cosa és que un cop està la mobilització tinguis persones, Mossos infiltrats, per garantir l'ordre i evitar el desordre. Però donar per fet que tens Mossos infiltrats amb assemblees prèvies, de l'àmbit que sigui, ara és perquè és el d'educació, i com deia el Rafa, ara mateix l'àmbit educatiu és un polvorí. Pel tema de les vagues, pel tema del pla pilot dels Mossos, és el pitjor àmbit, a més, que estan molt mobilitzats. Molt mobilitzats. Per això també m'estranya, que ho dieu tots, que ja que es feia aquesta infiltració, que el nivell hagi sigut tan baix. Tan baix de que t'han trobat a la mínima i que, a més, no es tingui ni la capacitat de donar una resposta. És a dir, jo crec que ara, aquí el problema segurament sí que es tornarà... l'Àlvaro parlava de més mobilitzacions. Jo crec que, tenint en compte la unanimitat gairebé total que hi ha hagut avui al Parlament de Catalunya dels grups de l'oposició, on Esquerra, CUP, Comuns i Junts han sortit han demanat dimissions, Junts crec que no, la resta han demanat el cessament de Trapero. Jo crec que això serà una crisi política important, eh?
2: Home, recordem que Esquerra i Comuns són els socis d'investidura, sí. Clar, no són precisament partits allunyats, no? En aquest cas, amb el PSC vols dir alguna cosa,
0: Miquel?
2: Sí, però
0: Miquel? No, és una cosa, que és dir, em sorprèn que Esquerra i Junts, entre avui i ahir, demanessin aquest tipus d'explicacions, o en cas inclús dimissions, quan ells han tingut responsabilitats amb els Mossos d'Esquadra i saben perfectament com treballen els Mossos d'Esquadra. Ho saben perfectament.
2: Junts no ha demanat el cessament, eh?
0: Ahir va demanar explicacions als primers.
2: Explicacions, però... sí. Cessament és l'únic que no. Aquí potser la diferència també té un punt de coneixement de com funciona la conselleria.
3: Doncs veurem, perquè això segurament és un tema que no es tancarà aquest divendres, sinó que anirem veient més etapes de tot plegat. Ho hem d'anar deixant aquí. Acabem la tertúlia d'aquest divendres 8 de maig del 2026, tertúlia del 9C avui, amb la Sílvia Cànavos, el Rafa López, la Dolors Camats i el Miquel Noguer. Que tingueu un bon cap de setmana. Vigileu demà que ha de ploure, demà a la tarda, però sembla que diumenge, ara el Martí ens ho explicarà, farà més bon temps. Vagi molt bé.
2: Bona nit. Vaja, vaja,
3: adéu, bona nit.
4: No ho sé, amb Mireia Garolera.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Vine a Calvet i anticipa't a la calor.

0: Hi trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
2: No.
1: Et surt de dins això de...
3: Necesito vacas.
1: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
4: RAC 1 i el Circuit de Barcelona-Catalunya presenten Versió RAC 1 amb Toni Clapés en directe des del MotoGP Fan Fest Barcelona a la plaça Catalunya. El dijous 14 de maig de 4 a 7 de la tarda, un programa especial per escalfar motors el dia abans que arrenqui el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme.
5: Bones, sóc el Marc Márquez. Bueno, si voleu començar el cap de setmana de Gran Premi com cal, veniu a veure el Versió RAC1 a plaça Catalunya. Farem un warm-up espectacular, amb pilots de motos, amb ambient de circuit i farem curses amb simulador, que és molt millor perquè així no caic.
4: El dijous 14 de maig, de 4 a 7, Versió RAC1, amb Toni Clapés, des del MotoGP Fan Fest a la plaça Catalunya de Barcelona. Us hi esperem.
5: No us ho perdeu, de veritat, serà un programa sense frens. Vinga! Gas a fons i ràdio tot drap.
6: Perdona, noi, tu també tens un maluc de titani?
5: I l'espatlla, i l'húmer, i el canell, i el genoll, i el colze.
6: Ah, caram! Així ets més moto que persona. Escolta, no tindràs pas un retrovisor de recanvi?
4: RAC 1. Tots som un milió. Amb la col·laboració de MotoGP. No ho sé. Amb Mireia Garolera.
7: A les 10 en punt. Actualitzem informació. Tormos, bona nit.
8: Bona nit.
7: Què és el més destacat a aquesta hora?
8: Doncs que el govern de les Illes Canàries calcula que el primer desembarcament de l'Òndius serà diumenge al migdia. És el temps que passarà entre que el vaixell comença a fondejar i el primer avió està llest per enlairar-se.
7: Doncs última hora, enviat especial a Tenerife, Joel Penya.
9: Tot i que el vaixell arribarà a Aigües Canàries de matinada, fins a la primera llum del sol no podrà començar tot el protocol. El portaveu del govern canari, Alfonso Cabello, admet que això els dona menys d'un dia i mig de marge per evacuar tots els passatgers.
10: Entre el domingo, aproximadament, el amanecer y la mañana, primera hora de la tarde del lunes. En esa franja horaria es cuando se debería de producir toda la operativa de desembarco y repatriación de los 110-111 persones involucrades.
9: Les 30 persones que quedaran a l'Òndius són tripulants que dilluns al vespre hauran d'acabar de fer el trajecte fins als Països Baixos.
7: I ho acabem de saber, és una informació que ens acaba d'arribar ara, de l'antivirus, precisament una nova detecció de contacte en l'avió d'Amsterdam, Pep.
8: Sí, i que en aquest cas també afecta Catalunya. El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries informa que ha identificat un nou contacte relacionat amb el cas d'antivirus detectat de la mort de la ciutadana neerlandesa que viatjava a bord del creuer. Aquesta nova persona identificada és una dona resident a Catalunya que no presenta símptomes. Segons la investigació, aquesta persona no l'havien identificat inicialment a causa d'un canvi en el seient de l'avió, cosa que va dificultar-ne la localització. Per tant, no té res a veure amb el cas que explicàvem ara fa dues hores aquí al 9C, aquella dona sud-africana que ja han descartat també que sigui positiva perquè no causava, no presentava cap símptoma d'antivirus.
7: Doncs també anirem seguint aquest nou cas. Evidentment, és també un degoteig que els experts aquests dies han anat dient que, evidentment, o era molt probable que podien anar sortint nous casos. Per altra banda, els professors carreguen contra la infiltració de dos agents dels Mossos en assemblees i donen detalls sobre com els van descobrir.
8: És un dels episodis que ha generat més malestar dins del sector i que ja ha entrat de plena al debat polític. Dues agents es van colar a una reunió de mestres que servia per parlar sobre les protestes educatives. Quan els van enxampar, les dues mosses van acabar marxant d'aquesta trobada. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el docent de secundària d'un institut de Barcelona, Álvaro de Ildefonso, explicava com es van adonar que hi havia dues agents infiltrades.
11: Més o menys coneixes encara que sigui de vista les persones. Però aquí, doncs, sí que va haver-hi algunes companyes que van dir, ui, a mi com que em sonen aquestes cares, em sonen, i a part, doncs, venien una mica com massa massa polides d'aspecte, doncs ens va fer sospitar. Però, vamos, en parlar un moment ja ens van adonar de qui, a qui teníem al davant. Van preguntar de quin centre venien i no ens ho van saber dir.
8: Per aquest cas, Esquerra i els Comuns exigeixen la destitució del director de la policia, Josep Lluís Travero.
7: I pendents a aquesta hora del concert exclusiu que Olivia Rodrigo fa a Barcelona. Anem cap al Teatre Grec. Albert Buscarons, bona nit.
2: Bona nit. No sé si podeu escoltar de fons.
7: Sí, sí, sí.
2: Aproximadament 12 minuts. Exacte, doncs ja ha començat el concert. Estem per la quarta cançó. De fet, aquesta que està fent en aquests moments és el seu nou senzill, que es diu Drop Dead. Ens acaba de saludar després de la tercera cançó. Ens ha dit Barcelona, com esteu? O com estan, diria, que ha dit, però us ho podré confirmar de seguida. Però això és una cridòria absoluta. Estem davant un teatre grec amb unes 1.800 persones aproximadament. Diria que una mica més de dos quartes parts estan ocupades pels fans de veritat, l'altra per convidats VIPs de Spotify i el Barça. Clarament és un esdeveniment enfocat als fans. Hi ha fotogols temàtics, hi ha gronxadors, com el que apareix a la portada del nou disc de l'Olivia, i zones de marxandatge on també es pot comprar la samarreta del Barça. De fet, una de les atraccions mentre la gent esperava que comencés el concert ha estat el Cat, la mascota del Barça, ha fet acte de presència, ha fet unes coreografies i la gent estava la mar d'entretinguda mentre esperava l'aparició d'Olivia Rodrigo. Que no sabem quanta estona tocarà, de moment està fent cançons que no teníem previst al guió perquè no formen part d'aquest Billions Club, que diu el títol d'aquest concert, de les més de 1.000 milions de reproduccions de la plataforma. Així que ens pot esperar una nit que es presenta llarga. La gent, de moment, està entregadíssima.
7: Doncs, Albert, a gaudir-ho i a seguir-ho. Que vagi molt bé. Bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
7: I als esports, Miquel Agut, bona nit.
12: Bona nit.
7: Què fareu avui, el tu diràs?
12: Vés a buscar algun llonguet, si no en tens, per sucar pa, dic a la crisi del Madrid, allà alguna torradeta...
7: És un serial, això també ja, eh?
12: Sí, és un, serial, però clar, pot tenir una continuació si el Barça diumenge fa la ferida més grossa. De moment, el Madrid, ja ho hem explicat abans amb el Bernat, el que ha fet és multar els dos jugadors amb 500.000 euros, però... Potser això no vol dir que s'hagi acabat aquest episodi. Ho veurem més endavant. Avui n'estarem pendent. En parlarem a la tertúlia amb el Juan Irigoyen, el Francesc Latorre i el Pol Ballús. I també estarem pendents del partit de primera divisió que hi ha en joc. El Llevant Osasuna, el descans, empat a 2. Un resultat que no és dolent pels catalans que són a baix, l'Espanyol i el Girona. Però si el Llevant guanyés, tindria 36 punts. Dos menys que el Girona, tres menys que l'Espanyol, quan els quedarien tres partits. Per tant, tot això per baix també està atapeït. I avui també en parlarem.
7: Ens ho anirem seguint també a partir de 10:45. Fins ara.
12: Fins ara.
7: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
13: Bona nit.
7: On ha de ploure més aquest cap de setmana?
13: Doncs mira, les comarques del sud, demà a partir del migdia, a l'hora de dinar, atenció, alguns xàfecs forts localment amb tempesta que poden descarregar més de 20 o 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. En aquest sentit, hi ha un avís de perill de pluja intensa del Servei Meteorològic de Catalunya. I demà a la tarda aquestes pluges ja abraçaran tot el país i marxaran durant la nit de dissabte a diumenge, de matinada ja cap a França. Per tant, un dissabte mogut, pendents del cel, per aigua a la bossa, compte desplaçaments a la carretera, perquè estona es pot ploure amb ganes, insistim, sobretot a prop de la costa i al sud. I diumenge, en canvi, un dia molt més aprofitable a l'aire lliure, tot i que demà al matí també és veritat que no plourà, el cel doncs estarà força tapat. Diumenge tornarem a veure el sol, però a la tarda, altre cop, tongada de ruixats per Ponent i per les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, o sigui que una mica de tot aquest cap de setmana, i es manté aquest ambient agradable o fresc, fins i tot, o fred en zones de muntanya.
7: De la manera que et conec, Martí, jo sé que t'agradarà això que demà plogui, no?
13: I tant,
7: aniràs seguint com un boig.
13: Evidentment.
7: Vinga, bon cap de setmana, adéu.
13: Igualment, bona nit.

0: Ara diré aquella cosa que no es pot dir de... Ja no me'n recordava del color dels vostres ulls, del vostre somriure. És que, nois, parau per bé molts dies, eh?
1: Molts dies.
2: Molts dies. Un mes, no? Més o menys?
0: Jo crec que sí,
1: més d'un mes.
0: Sí,
1: més d'un mes. 23, 25, 26, 27 de març.
2: I ara, quan he sentit la melodia, he pensat, la trobava a faltar.
0: No, clar, clar. És que, home, per tant, amb el que esteu dient és que l'abril, res...
1: Res,
2: l'abril no ens hem vist. Com us ha anat l'abril?
1: Bueno,
0: no, a veure,
1: mogut.
0: Hi ha hagut molt futbol i moltes històries, i per això no hem tingut tants programes llargs, i clar, i la secció doncs, feia dies que no ens visitàveu, però és que ha set... Ostres, bueno, això, anem entrem en matèria.
1: Jo vaig debutar com a opinador del 9-C, a l'abril.
0: Sí,
1: parlant d'Eduardo
0: Mendoza.
1: Va ser
0: un apunt del Mendoza, no?
1: Va ser una... Mira, Jana,
2: sempre hi ha una primera vegada,
1: va ser una experiència sense la Jana.
0: I què tal la sensació aquesta?
2: Vas trobar a faltar, eh?
1: Genial. Mireia... Ah, aquí... no. Bueno, és que és un altre univers. És un altre,
0: és un altre, sí.
1: Jo,
0: sí.
1: Ja ho saps, sempre que vulguis, opinar del que vulguis.
0: No, però que és veritat que vam dir-li, va, a veure si ho voldrà fer o no. I...
2: Ha passat la prova, eh? Aprovat.
0: Sí, ja de seguida, és que a més jo crec que tocàvem de dia, ja ens ho havies enviat. Bé,
1: mitja hora. Ho tenia tan a dintre.
2: Ets un workaholic.
1: Tenia tan a dintre. Sí, sí.
0: Va, un altre dia provarem de fer-ho amb tu, ja.
1: A mi a l'abril m'ha passat una cosa.
0: A veure...
1: Que, perquè crec que em va passar l'abril, que és el motiu del meu no s'ha parlat prou.
0: Per cert, que per als oients, simplement el Pep Antoni Roig, la Jana Jobert, que fan aquesta secció que es diu no s'ha parlat prou.
1: Feia tant que no la fèiem, sí, que ens hem de tornar a presentar.
2: Tinc moltes ganes de parlar, ja ho noteu.
1: Hola, estimats oients, venim els divendres a fer aquesta secció. Sí. Us explico. Fa algunes setmanes vaig tenir una reunió de feina amb una persona que va citar-me en un lloc concret perquè em va dir que ja estava treballant en un rodatge televisiu, no? I literalment va dir-me: quedem a la cafeteria del Cosmo Caixa.
0: Sí,
2: d'acord. Fins aquí tot normal.
1: Fins aquí normal, doncs, bueno, es veu que no, perquè en efecte, jo vaig arribar puntual a la meva cita i passaven els minuts, i passaven els minuts, i l'altra persona no hi era, fins que vaig trucar-lo, una mica preocupat, i vaig adonar-me que qui es trobava a la cafeteria del Cosmo Caixa era ell, ja que jo em trobava a la cafeteria del CaixaForum.
2: Ah! Una cosa que em podria passar moltíssim.
1: I allà vaig dir, ostres... Això porta passant-me molt de temps amb aquests dos espais.
2: Sí,
1: CaixaForum,
2: sí, sí.
1: Cosmocaixa,
2: que ets dislèxic.
1: Aleshores vaig dir, acabo de confondre un lloc amb un altre lloc per culpa del seu nom, i aquest és un dels temes més fascinants que hi ha al món i que a mi m'interessen perquè mesclen la psicologia humana, la neurologia i la filologia, que ja sabeu que és el meu, no? Llavors, bé, tinc 37 anys i reconec que sóc dislèxic amb aquests dos espais que porten...
0: Però et passa només amb això o amb altres paraules?
1: Principalment, no, més que paraules, llocs. És important.
0: Avui
1: parlarem de llocs. Parlarem de llocs, vale? Amb aquests dos em passa sempre. És a dir, sempre.
2: Sí,
1: hi ha un capítol del Simpson que el Homer no se'm recorda qui és el Lenny i qui és el Cal, i aquí a la mà t'he apuntat Lenny, blanco, Cal, negro. Bueno,
0: sí.
1: Doncs amb el Cosmo Caixa i el CaixaForum jo hauria de fer el mateix, vale? O sigui, CaixaForum, Montjuïc, Cosmo Caixa, Tibidabo. I ara, no sé si ho he dit bé, crec que sí, però... En fi.
0: Sí, però a més, clar, no vau quedar aquell dia, no?
1: No, clar que no. Vam haver de quedar un altre dia i vam quedar un lloc que no té dubte, vale? Vam quedar un lloc neutre. Total, aquesta dislèxia, jo he volgut anomenar-la dislèxia toponímica, que és una cosa que crec que no s'està estudiant, crec que a les universitats ningú està fent un màster d'això.
0: No hi ha l'assignatura, no.
1: Jo convido a que els científics del món estudiïn aquesta patologia perquè crec que la pateix molta gent. És més... El primer cop que vaig adonar-me que la patia era molt petitó, i us explico la història, vale? Ja fa una pila d'anys que em vaig adonar que era malalt de la dislèxia toponímica, perquè quan era petit, un amic del meu poble, un nen que mai havia agafat un avió, i manifestament ens ho havia explicat, que mai havia agafat un avió, que no havia sortit de Catalunya.
0: Ah, això pot passar.
1: Sí, de cop i volta devíem tenir 7 o 8 anys. Bueno, i un dia, diu, oh, me'n vaig 10 dies de vacances. Ah, sí? I on te'n vas? Diu, a Miami Beach. I tots vam quedar així, i vam dir, hòstia, aquest paio que no ha sortit mai de Catalunya, i se'n va a Miami Beach. Bueno, jo vaig arribar a casa, li vaig dir a mi mare, no, mira, hòstia, que el tal Pasqual m'ha dit que se'n va 10 dies de vacances a Miami Beach. I ma mare es va quedar així i va dir una frase molt catalana de, carai, no sabia que en tenien
0: tants.
1: No sabia que en tenien tants. S'ho tenien amagat, no? Bueno, 10 dies pensant que el nostre amic estava a la ciutat on vivia Julio Iglesias i tota aquella tropa de gent tan guai. I total, el tio torna al cap de 10 dies i apareix allà amb la bici, tot innocent, sense cap gorra de la NBA, sense cap disco de hip-hop, sense cap mena de flow digne d'algú que ha anat a Miami. I li diem, hòstia, i com han anat les vacances? Diu, ah, bé, no, mira, vam anar aquí. a Miami Platja, eh? Ara he vist que es diu Miami Platja. Havia anat al costat de Tarragona. I allà em vaig adonar que realment hi havia una dislèxia toponímica que no s'està explicant prou. Què havia passat? No sé si sabeu la història, però Miami Platja és una urbanització artificial construïda als anys 50.
2: On van estiuejar la gent de Reus...
1: Bueno, i també de Saragossa.
2: I també de Saragossa.
0: És veritat que hi van els de Saragossa.
1: Sí. Una urbanització construïda als anys 50 per un senyor que es deia Marcelí Esquius, que va comprar un terreny de caça. La casualitat és que el terreny de caça estava davant del mar, no? Per què li va dir Miami Platja? Perquè es veu que pocs dies abans del primer dia que van allà havia vist una pel·lícula al cine, i allò, el Nodo, que és el que donaven abans de les pel·lícules del nou franquisme, havia explicat que en Miami, Estados Unidos, ha habido un huracán. Total, es veu que el primer cop que van a l'urbanització aquesta amb l'arquitecte, diu, oi, aquí farem uns gratacels, no sé què, fotia molt de vent. I va dir, saps què? Li posarem Miami Beach. Perquè fa molt de vent. Sí, i llavors després ho van catalanitzar. Crec que es va dir Miami Playa en un principi i després Miami Platja, no? Però, clar, aquí podem obrir un gran...
0: Clar, podem Miami obrir... o Miami, que ara és el que ens diu el Nieto, el tècnic. Miami o Miami?
1: Miami, bé. Podem obrir un gran meló. Podem obrir un gran meló perquè jo crec que de petit vaig patir un altre gran cas de dislèxia toponímica.
0: Oi.
1: També és una història, també és una història personal. És important de petit, eh? De petit.
0: Et marca més, clar.
1: Hi ha coses que no les saps, no? Un dia, un company de classe em va explicar que el seu pare treballava a Cerdanyola. Jo havia anat algun cop a la Molina, a esquiar, fins i tot havia fet algun passeig pel llac de Puigcerdà amb cavall, i em va impactar molt que aquell nen, el seu pare, treballés a Cerdanyola. I jo vaig pensar, hòstia... I jo li vaig preguntar, i ja dormia a casa cada dia? I el tio em va dir, sí, a les nits ens veiem. I vaig pensar, oh, pobre home... amb el car que és el túnel del Cadí, cada dia pujar i baixar, no? Clar, jo no sabia que Cerdanyola no estava a la Cerdanya. Ho vaig descobrir una mica més tard, no? La pregunta és, per què Cerdanyola no està a la Cerdanya? Aquesta és la pregunta que el Pep Antoni Roig de 8 anys es va fer i que anys després va descobrir, no? El cas és que Cerdanyola, no sé si ho sabíeu, però a l'edat mitjana, bueno, al segle X, va ser un assentament de cerdans. És a dir,
0: caram,
1: gent que venia del comtat de Cerdanya, del senyor de la Cerdanya, van arribar a aquesta zona lleugerament propera a Barcelona, al Vallès, etc. I, home, doncs, si hi ha cerdans que venen aquí, doncs la petita Cerdanya, Cerdanyola. D'aquí neix la toponímia de Cerdanyola. De fet, l'any 954 he trobat al Bisbat de Sant Cugat i el primer document en el qual apareix la paraula Cerdanyola. Per tant, he fet una mica d'investigació, vale? Volies fer alguna pregunta?
2: No, et anava a dir que hi ha un altre nivell en Cerdanyola i la Cerdanya, que és la gent que confon la Cerdanya amb Cerdanya.
1: Això també passa. Això també passa.
2: I jo tinc una amiga que sempre ho diu.
1: Però això té delicte, perquè això ja no ho confonen nens de 8 anys. Si ho confonen nens de 8 anys, els acceptem.
2: Una persona de quasi 30 anys.
1: Sí. A mi hi ha hagut gent que m'ha dit, oh, vaig a vacances a la platja, a on? A la Cerdanya. A una illa, i parlen italià. Què dius, tio? Sí. Això passa. Això és un cas de dislexia toponímica molt greu, vale?
0: M'encanta, de veritat.
1: N'hi ha un altre que jo crec que encara passa avui, aquest sí que passa amb gent adulta. Miami, Platja i Cerdanyola han quedat clars.
0: Sí.
1: Podríem dir que gent adulta ja no falla. Però, jo em jugo un pèsol a que potser aquesta nit mateixa, tot i que amb Google Maps ara és més fàcil, però fins fa 10 anys molta gent no acabava d'entendre per què entre Girona i Gironella hi ha tanta distància. Sí. O sigui, hi ha molta gent a Catalunya que es pensa que Gironella és un barri de Girona. Ara mateix a Catalunya, gent que potser ha arribat a Catalunya fa pocs anys...
0: I que no ha anat al Berguedà...
1: Gent que no domina la geografia i que sent Gironella i diria, home, Gironella deu ser un barri de Girona. Doncs no. Entre Gironella i Girona hi ha 120 quilòmetres. I la pregunta del milió és, per què Gironella es diu Gironella? És curiós, perquè l'arrel etimològica és la mateixa. Jo ja ho sabeu, que quan m'avorreixo miro el diccionari de Joan Coromines. Joan Coromines té el diccionari etimològic, ja n'hem parlat algun cop, però també té el diccionari onotomàstic, vale? Doncs, Joan Coromines, que en aquest programa es diu Déu Totpoderós, explica que Gironella té el mateix arrel etimològic que Girona perquè prové de Ger, que podria derivar del basc pedra, i del cèltic a prop de, que sí, en deien Don, és a dir, confluència entre dos rius. Totes dues ciutats tenen
0: riu.
1: Tenen riu, i per tant, Gerunda, Gerundella.
2: No, estem aprenent coses avui.
0: És boníssim, és boníssim, m'encanta. I segur, no sé si portes alguna
1: cosa. Per acabar, perquè ràpid, se m'esgota sí, el temps, però molt ràpidament.
0: A veure.
1: Hi ha un tema que s'hauria d'estudiar molt fort a Catalunya, que és Vilassana, Vilasacra, Vilaseca.
2: Oh. Vale? Jo he de dir que Vilassana i Vilasacra no ho havia sentit
1: aquest
2: mai.
1: Aquest és greu, aquest sí, és greu. Sí. Vilassana i Vilasacra estan a més de 200 quilòmetres de distància. Vilaseca és una mica més conegut gràcies a Port Aventura.
0: Però són petitets els dos primers?
1: Són molt petitets. Un és a l'Empordà, l'altre és al Pla d'Urgell. I el meu preferit, Santa Eugènia de Berga. Quanta gent es pensa que Santa Eugènia de Berga està al costat de Berga? Doncs no, Santa Eugènia de Berga està al costat de Vic, però es diu Santa Eugènia de Berga perquè Berga, també en llengua preromana, significa petit pujol a prop de... I Santa Eugènia de Berga era una església que estava a prop de Vic. Se m'ha esgotat el temps.
0: No, però boníssim, eh? Aquí és per demanar-te...
1: Si teniu més dislèxies toponímiques, jo la setmana que ve...
2: Gràcies per ensenyar-nos tantes coses, Pep.
0: Vinga, Jan, a veure, no s'ha parlat prou de què?
2: Començaré també parlant d'un lloc. Aquest cap de setmana vaig anar a Lió, jo, amb els meus pares. Que fins aquí tot seria normal, perquè, bueno, una filla viatjant amb els seus pares, però hi ha un petit detall, que és que els meus pares estan separats. Llavors, sí, a casa meva som gent molt moderna i molt progre i fem aquestes coses. Un cop a l'any ens reunim, ens tornem a ajuntar i fem un petit viatget, una petita escapadeta, perquè en realitat
0: molt bé, per
2: som amics i ens ho passem bé, per què no dir-ho? Jo ho recomano des d'aquí, fer aquestes coses, perquè valen la pena. I amb aquesta excusa hem visitat bastantes ciutats del sud de França. Hem visitat Marsella, Bordeaux, Montpellier... Total, que perseguim aquest rotllo francòfil que ens mola tant, aquest any doncs ha tocat Lió, no? I jo, de fet, abans de seguir, vull dir que em sembla una ciutat molt recomanable per visitar amb pares jubilats, perquè zero caòtica, si menja bé, pots arribar tot arreu caminant, i també, sobretot, recomano aquesta idea de fer viatges amb els pares quan tens 28 anys, perquè són els únics dies de l'any on t'ho tornen a pagar tot, com quan eres adolescent. De cop he tornat a tenir 16 anys, ha sigut fortíssim.
0: Mira, i si ets més gran, també cola, això?
2: Jo crec que sí, no? Vull dir que això sempre, no caduca mai.
0: I Lió, per tant, ho recomanes, Lió,
2: recomanadíssim des d'aquí, ja no jove recomanar Lió, aneu-hi. I com sempre m'agrada posar alguna cançó, he decidit posar una mica de Oclo, que és una cantant francesa també de fons, posem-la una mica per sentir-la. Oclo, tot i ser un artista molt contemporània, per mi té aquest to nostàlgic, no? Que a mi em remet a fer un viatge amb els pares, llargues hores de cotxe, filmacions domèstiques, avorriment, discos en bucle, no? Total, què va passar en aquest viatge? Doncs vam començar a visitar la ciutat i vam trobar una pizzeria que estava molt recomanada al Google Maps, ressenyes, no? Jo em fio bastant de les ressenyes de Google, m'agraden els llocs que estan ben puntuats, i vaig mirar les fotos i vaig dir, hòstia, és un lloc increïble, o sigui, tenia com una pinta de trattoria kitsch, maximalisme romàntic, com...
0: Única.
2: Tapisseria de vellut, com una cosa de paper floral dels anys 70, iconografia religiosa, era com si tot ho haguessin tret com del mercat de brocanters. I jo vaig dir, vale, hi he d'anar aquí, o sigui, és literalment el meu lloc. I jo no sé què em va passar, no sé si és que estic en baixa forma, estic passant per uns dies dolents, però en aquell moment a mi no se'm va despertar el que jo anomeno l'alarma gentrificadora. No sé si domineu aquest art, però crec que la gent que, sobretot,
0: hem
2: caminat per aquesta ciutat de Barcelona, doncs l'hem hagut de desenvolupar d'alguna manera. Total, que a mi no se'm va despertar i vaig dir, som-hi. Total, què va passar? Que un cop vam arribar, vaig començar a sospitar. D'acord, arribo, hi havia una porta i hi havia 300 enganxines enganxades a la porta, com enganxines de skaters, sabeu? Aquest estil d'enganxines.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo vaig arribar i vaig dir, papa, no penso entrar a un local de skaters perquè tinc uns principis i estic en contra dels skaters, però no, en realitat, no vaig això, però vaig dir com, vale, això creieu que és una marca del pas del temps, de que hi han anat passant gent i han anat posant enganxines? O simplement ha passat un dissenyador i ha seleccionat meticulosament 300 enganxines i les ha enganxat aquí per fer-nos sentir que estem anant en un lloc superviscut.
1: Hauria de ser la primera.
2: Clar. Jo en aquell moment pensava, tant de bo sigui la primera. Però com que em va pujar la mosca al nas, vaig dir, anem a buscar al Google aquest restaurant. Total, que em vaig adonar que era un restaurant que feia 3 anys només que estava obert. I era una franquícia que existeix a París, a Londres, a Madrid i també a Lió.
1: Italiana o francesa?
2: Italiana.
1: Ai. No diguis el nom.
2: No, no, no, diré el nom, però dic, cabrons, me l'heu colat, fills de puta.
1: Clar, clar, clar. Això està passant molt, eh?
2: És molt fort, això i d'això vinc a parlar avui.
0: I llavors no et trobes a dins, ja.
2: Clar,
0: ja
2: de que no s'ha parlat prou, de que estem obsessionats en buscar l'autenticitat, però és que l'autenticitat ja no existeix, perquè tot és pretesament autèntic, i és fortíssim, i de cop em vaig girar i vaig veure que tots els cambrers eren joves i guapos, per tant, no hi havia aquesta aura del senyor...
0: De 70 anys, de tota la vida...
2: No existia. Llavors em vaig començar a preguntar, llavors, si tot és autèntic, què és autèntic? Potser no fa una mica de vergonya aliena la paraula autèntic? Potser jo, com a turista, no em mereixo viure una experiència superautèntica i ultralocal? Potser senzillament hauria de parar de pensar en fer stories guais i senzillament començar a viure? Llavors... Doncs bàsicament doncs vaig començar a donar-li voltes a això i vaig recordar que la meva amiga Berta Prieto també n'ha parlat últimament en un article on explicava que Hans Laguna obre el seu assaig Yo siendo yo a Editorial Anagrama explicant que autèntic va ser la paraula de l'any 2023 segons el Merriam-Webster Dictionary perquè, òbviament, hi ha hagut un augment notable de les cerques d'aquest terme, no? És evident que és una qüestió que ens obsessiona i estem obsessionats, no?, en trobar aquesta cosa més genuïna, no?, d'aquesta cosa més... Bueno, més real, no?, al final. Llavors, tornant al meu viatge.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Ja us podeu imaginar com estava, no?
0: Home, és que això costa de remuntar després,
2: devastada. Llavors, vaig sortir del restaurant i vaig començar a pensar quin és el lloc més autèntic que jo puc trobar a Lió. Perquè de cop sentia que tot era mentida i caminava i caminava i tot era mentida i de cop vaig passar per un local de xixa. I vaig dir, ep, atura't aquí. Llums fosforescents terribles, cartells que diuen life, love, love... la típica foto de la Skyline de Londres, tot llatgíssim. I vaig dir, això, aquí hi ha realitat, hi ha veritat. Estava ple de gent jove d'allà parlant de les seves històries. No hi havia tribus urbanes, no hi havia expes, no hi havia pijos. Era tot com molt real. I vaig dir, realment, doncs, és això el que ens ha quedat, com els llocs menys fotografiables, els no llocs, que deia el Marc Auger, no? Com els llocs que potser simplement ara serveixen com per viure. I una mica és aquesta idea, no? De llocs que són de servei. I vaig pensar, bueno, doncs, potser, no ho sé, potser he de deixar de buscar desesperadament allò autèntic perquè sembla una mica de mentalitat de neocolonitzador, no? I simplement, doncs, potser com a guiri m'he de cenyir a participar dels circuits de guiri i prou, i ja està, i viure tranquil·lament la meva pròpia mentida. No sé què penseu, però...
0: No, home, jo no t'ho compro, aquesta última
2: potser
0: frase.
2: Potser és una mica poc optimista, però és que...
1: A mi m'ha agradat molt aquesta secció que has fet, perquè... No, perquè, com sempre, has aprofundit en una bona reflexió. Jo m'atreviria a dir que Barcelona... És una ciutat en la qual encara no s'està destil·lant l'intentant d'autèntic. Aquest estiu a Roma em va passar exactament el mateix. És a dir, a Roma ells saben el que sembla autèntic. Tu vas a Roma i si trobes una trattoria amb estovalles de quadrets vermells i blancs, tu et penses, i si a sobre posa del 1932, tu dius, hòstia, aquí segur que aquests són els besnets del que ho va fundar.
2: No.
1: Mentida podrida. És un atrapaguiris. Aleshores, em vaig trobar amb la necessitat de, entre 15 locals recomanats que en teoria eren autèntics, trobar el que realment era autèntic. I em vaig equivocar. I em va passar el mateix. Em vaig enfadar moltíssim.
2: Però és que potser ens hem d'equivocar i ens hem de reconciliar amb això. És que potser no els hem d'entendre tant, perquè això és dominar-ho. I és això, és aquesta mentalitat de la neocolor, jo crec.
1: Una cosa que em van fer va ser servir-me els espaguetis a la carbonara amb la paella. Però la paella també era falsa. Un dia van anar a l'Ikea de turno i van comprar 40 paelles per poder fer el servei. I després, quan vaig a un restaurant autèntic, de veritat, que la nit sí que el vaig trobar, li vaig preguntar a la mestressa si això de fer els espaguetis amb la paella i servir-ho amb la paella era normal.
0: I la diria de conya.
1: Això no s'ha fet mai a la vida. Els espaguetis vengen en plat.
2: De fet, ara el Jaume m'ho deia, hem de ser menys viatgers i més turistes. Això potser és una mica contradictori. Ja en parlarem el pròxim dia.
0: Pep Antoni Roig, Anna Jubert, moltes gràcies i bona nit. Ara us deixem amb el Tu diràs. Vagi molt bé, bon cap de setmana.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs. Ara mateix, l'última hora és que no hi ha hagut cap batussa al vestidor del Madrid. O si més no, no en tenim constància. El club, això sí, ha multat Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros per barba. Veurem què diu Arbeloa demà, però des del club esperen que amb aquest moviment es tanqui aquest capítol altament perjudicial a nivell de prestigi, a nivell reputacional. Ara, el que vulgui el Madrid és això, però potser no es fa realitat si el Barça posa sal a la ferida demà passat a la gespa del Camp Nou. Valverde continua recuperant-se d'un traumatisme cranioencefàlic accidental, segons deia ell mateix, i Tchouaméni s'afegeix a l'esport més practicat al Club Blanc els últims dies, fer comunicats. I no se n'acaben de sortir les coses com siguin. Ja no és que siguin poc convincents, que també és que estan mal redactats i mal fets, semblen de pàrvuls, literalment. El de Fede Valverde d'ahir començava, per exemple, així: ayer he tenido. El mestre o la mestra ja li posaria un punt negatiu només començar. Hi havia faltes d'ortografia a dojo, estàs en comptes d'estes, o guarde en comptes de guarder, i signes de puntuació per excés, però també per defecte. I Tchouaméni, en un impecable anglès de Chamartín, que sempre l'ha caracteritzat, ja ho sabeu, i 24 hores més tard de la notícia, s'ha disculpat. Un text a Instagram amb un format infantil i feina feta. Tal dia farà un any. En tot cas, tant l'uruguaià com el francès coincideixen. Hi ha gent interessada a esbombar el que passa al vestidor. Ells són els que saben millor tot el que ha passat, i estaria bé que, en comptes d'apuntar agents externs, expliquessin què ha passat, o com a mínim que s'acostessin a explicar què ha passat. Si volen credibilitat, que s'expliquin, perquè no explicar-se i demanar al mateix temps que no es faci cas del que s'explica fora és contribuir a fer la bola grossa. I mentre el Madrid crema, el Barça viu amb una calma gairebé digna de la pretemporada. Ha de ser molt gros el que està passant, molt, perquè tots plegats ens haguem oblidat del clàssic, perquè sembla que no. Però d'aquí dos dies hi ha un clàssic al Camp Nou. I no és un clàssic qualsevol, no ho perdéssim de vista. És un clàssic que pot proclamar el Barça campió de Lliga. El Madrid no se'l pot menysprear esportivament mai. Mai de la vida. Ara bé, la lògica fa pensar que aquest Barça contra aquest Madrid i amb aquest horitzó de campió hauria de convertir el diumenge 10 de maig en una data pel record.

0: El Madrid compta els dies pel final de la Lliga, el Barça treballa amb discreció mentre observa les flames que cremen a la distància i l'Espanyol ja és a Sevilla per jugar demà al Sánchez-Pizjuán, un partit que pot marcar per bé o per mal el que queda de temporada. I el Girona treballa per allunyar fantasmes dilluns al camp de l'Eurorayo. Són els partits que ens toquen més de prop de la 35a jornada de Lliga. Hola, Bernat Balboa, bona nit.
1: Bona nit, Miquel Agut.
0: Que ha començat a les 9, ara ja entrada a la segona part, continua jugant-se al Ciutat de València un Llevant Osasuna.
1: Amb empat a 2 al minut 70 de partit, un partit de taula baixa que interessa molt, com deies, al Girona i a l'Espanyol. Osasuna, que s'ha avançat amb un 0-2 al minut 11 amb un gol de pròpia porta de Toljan, l'alemany del Llevant, i el segon gol d'Ante Budimir, el croat d'Osasuna. Però després, quan semblava que tot li anava de cara a l'equip de Pamplona, el Llevant ha posat l'empat a 2 amb dos gols de Víctor García, el segon, per cert, després ho discutim si vols, però bastant bon gol.
0: A tu et sembla bastant bon gol, i a mi em sembla que el porter Sergio Herrera potser podria haver-se esperat més en comptes d'estar tan avançat, però en tot cas és molt més bon gol aquest que els altres que hi ha hagut durant el partit.
1: I també es podria haver esperat una mica més abans del descans, quan l'han expulsat per calcular malament en una sortida, i és per això que Osasuna ara mateix juga amb 10 al minut 71 de partit en aquest empat a 2 entre Llevant i Osasuna a l'estadi Ciutat de València.
0: Si no heu vist les imatges, recupereu-les, perquè si algú tan histriònic com Sergio Herrera no protesta,
1: sí,
0: vol dir que l'ha feta molt grossa. Ha sortit a rebutjar una pilota llarga que perseguia un davanter del Llevant, ha calculat malament quan s'ha llançat en planxa a la gespa, i en comptes de tocar la pilota amb el cap, l'ha tocada amb la mà de manera claríssima i deliberada, i l'àrbitre Munuera Montero l'ha expulsat. Però és que no ha protestat, no ha obert la boca, no ha batat boca.
1: Cap queixa, o sigui, era evident que l'expulsió era així. Sí, sí, targeta vermella clara a Sergio Herrera.
0: I ha entrat el teu porter preferit, que és el porter d'Osasuna, el suplent, Aitor.
1: Aitor, sí, no és el meu preferit, però tinc l'opinió que és un bon porter, tu dius que no. Bé, el temps, o almenys aquest partit, ens ho dirà.
0: No, és que realment ja parlarem al cap d'esports, perquè d'art a tota la tarda ha estat dur avui. Escolta, Bernat, a part d'això, a segona divisió s'ha acabat un Cádiz Deportivo, un partit amb interessos oposats als andalusos. Fugir del descens, als gallecs, l'ascens a primera divisió. Com s'ha acabat?
1: Sí, doncs amb 0-1 a favor del Depor, gràcies al gol de Juan Diego Molina Stoikov, que ha entrat al minut 86 i amb la primera pilota que ha tocat ha fet el gol pel Depor, una rematada que s'ha trobat al punt de penal de l'àrea contrària i ha pogut fer el 0-1 pel Deportivo de la Coruña, un Depor que ha dominat tot el partit en possessió, amb rematades, però fins al minut 88 no ha pogut fer aquest 0-1 que permet als de la Coruña, doncs, enfilar-se fins a la segona plaça de segona divisió amb 71 punts i tornar a aquesta, diguem-ne, plaça d'ascens directe. Mentrestant esperarà els altres partits, lògicament, i el Cádiz, en canvi, doncs, després d'una dinàmica dolentíssima, continua així, és 18è, a 3 punts del descens, encara ells en la permanència.
0: És que mires per baix i per dalt la segona i és una lliga apassionant en què està tot en joc, perquè el líder de segona divisió, el Racing de Santander, que encara ha de jugar aquesta jornada, té 72 punts, 71 al Deportivo de Coruña després de la victòria d'avui, de moment en ascens directe, però el tercer que encara ha de jugar és l'Almeria, que si perdés el Racing el partit que ha de jugar, podria ser el líder. O sigui, sí. és una bogeria com està la segona.
1: Molt maca.
0: Molt maca, com gairebé sempre. Espero continuar veient-la des de la distància i no tornar a trepitjar-la.
1: Sí.
0: Però, en tot cas, és una bogeria com està aquesta lliga d'entretinguda, d'emocionant i de cara. Després d'aquesta jornada en quedaran només 3 de jornades en joc, així com també a primera divisió. I també estem pendents d'un partit de la primera federació. Hola, Xavi Puig, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Un partidàs, vaja, un Atlètic madrileny, el filial de l'Atlètic de Madrid, Centre d'Esports Sabadell, que de moment no pinta gaire bé.
2: Doncs no, perquè està perdent el Sabadell 3-1, al minut ja 15 de la segona part. S'ha avançat l'Atlètic de Madrid bé a la primera part, 1-0, un gol d'Arnau Ortiz. A l'inici de la segona ha empatat el Sabadell amb gol de Joel Priego, però en 5 minuts ha fet el 2-1 i el 3-1 l'Atlètic de Madrid. Bé, primer Rafa Llorente i ara Iker Luque, que es va estrenar amb el primer equip contra el València i marcant gol també a Mestalla ara fa una setmana, i avui ha fet el tercer de l'Atlético madrileño, ara guanyant 3-1 al 16 de la segona. El Sabadell continuaria empatat amb l'Aldenc al capdavant de la classificació, amb l'Aldenc primer, el Sabadell segon, diumenge hi ha un Sevilla Atlètic Aldenc i veuria com el filial matalasser s'apropa a un punt dels arlequinats.
0: Doncs déu-n'hi-do, si parlàvem de la segona, com està també l'ascens directe i la promoció en aquesta primera federació, l'únic que té de bo aquest partit és que encara queda gairebé mitja hora per davant amb els temps afegits de segona, perdó, de primera federació. Moltes vegades els partits s'allarguen molt i aviam si el centre d'esports és capaç de fer alguna cosa per millorar aquest resultat.
2: Sí, a més han expulsat Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, en aquesta segona meitat.
0: Doncs aviam si pot reaccionar l'equip del Vallès Occidental, que encara té marge per poder esgarrapar algun punt de la visita al camp del filial matalasser. Per cert, és un dia, el d'avui, poc lluit a nivell de futbol internacional, a punt d'acabar-se l'Ans 1, Nantes 0 a la Lliga Francesa, i el Borussia Dortmund a Alemanya s'ha imposat per 3 gols a 2 l'Eintracht de Frankfurt. I no ens oblidem, abans de tancar el bloc futbolístic del sumari, de felicitar l'AEM, que ha guanyat la Copa Catalunya. S'ha imposat a l'Europa a la tanda de penals després que el partit s'acabés amb empat a 3.

0: més enllà del futbol, s'està definint la Final Four de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Hola, Pau Bombardó, bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Aviam, n'hi ha tres que ja tenen una plaça per jugar aquesta Final Four i n'hi ha una que balla, eh?
1: Sí, la del entre el València i el Panathinaikos. Encara no està definida aquesta Final Four perquè el València avui s'ha imposat el Panathinaikos per 86-89 en el quart partit de la sèrie i, per tant, ha empatat l'eliminatòria. Tot es decidirà a València en el cinquè partit de dimecres, però, això sí, a l'altre enfrontament, com deies, entre els Alguiris i el Fenerbahçe sí que s'ha definit. L'equip que passarà a la Final Four serà el Fenerbahçe, després de guanyar un ajustat quart partit a la pròrroga per 90-94. El Fenerbahçe, recordem que s'enfrontarà a les semifinals a l'Olympiacos, que ja es va classificar i que va vèncer el Mónaco per la via ràpida. A l'altra banda del quadre espera arribar al Madrid, que ja va eliminar ahir a la Poel de Tel Aviv i estarà molt pendent d'aquest cinquè partit entre el València i el Panathinaikos per conèixer qui s'enfrontarà a les semifinals.
0: Doncs això és el que va ser de l'Eurolliga i és dimecres el partit de València.
1: Correcte.
0: Dimecres.
1: Sí, sí.
0: Doncs serà un partidàs segur per veure el Roig Arena i per saber si és l'equip de Pedro Martínez, aquí i desitgem tota la sort del món qui va a la Final Four o no. Això pel que fa a l'Eurolliga masculina. Al Palau Blaugrana s'ha acabat el gran partit de la jornada, fa pocs minuts, de la Lliga de Futbol Sala. Tot un Barça-El Pozo en què els Blaugrana han patit per assegurar-se el primer lloc de la fase regular. Encara al Palau, el Pau Espí. Pau, bona nit.
2: Hola, què tal, Miquel? Bona nit.
0: Com ha anat això?
2: Doncs, com deies, el Barça ha patit, però ha acabat guanyant per 4-3 al Pozo Múrcia, amb gols de Sergio González, Martel, Catela de penal i de Mateus a falta de 3 minuts per capgirar el partit en un partidàs d'alta tensió, amb molts gols i alternatives al marcador davant d'un Palau Blaugrana que, com en les grans nits, s'ha vestit de gala amb 3.704 espectadors que han empès i de valent per aconseguir la victòria. Amb el triomf, el Barça s'ha garantit la primera posició al final de la fase regular, a falta encara d'una jornada. Els de Javi Rodríguez comptaran amb el factor pista a favor a totes les eliminatòries de play-off de la Lliga i s'han assegurat també una plaça a la Supercopa d'Espanya.
0: Perfecte, Pau. Millor al Palau Blaugrana o al costat de l'Oriol Montfort a la Peixera de RAC1?
2: És diferent, s'està molt bé al Palau, i més en una nit com avui, on l'ambient ha sigut espectacular, ha vibrat i de valent al Palau.
0: Perfecte, després t'esperem aquí a la ràdio per poder escoltar algun dels protagonistes del partit. Pau, fins ara!
2: Fins ara!
0: Doncs això és el que ens ha explicat el Pau des del Palau, aquesta victòria per 4-3 patida, però que deixa el Barça al capdavant de la Lliga després de la fase regular, i tot plegat en un cap de setmana també d'hoquei patins. Demà el Barça juga una semifinal de la Lliga de Campions contra el Benfica Coimbra, un escenari que també està fent-se servir per la Lliga de Campions femenina. De fet, Xavi ara mateix està jugant un equip català, el Vila-sana. Clar, el partit, com que és a Portugal, ha començat per nosaltres molt tard, per ells una mica tard, però no tant. Ara són gairebé 3:15 per nosaltres, 9:45 a Portugal.
3: Sí, acaba d'arrencar, com aquell que diu, 17 minuts encara per jugar-se de la primera part. Perd el Vila-sana 0-1 contra el Fraga en aquesta segona semifinal. La primera ha acabat amb victòria del Benfica contra el Gijón per 5-2. Per tant, els de Lisboa, o les de Lisboa en aquest cas, que esperen rival a la final de diumenge. De moment 0-1 pel Fraga contra el Vila-sana. I mira, pel mateix preu et dic que li fan el quart al Sabadell. Oh. Arnau Ortiz torna a marcar, doblet pel català. Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 1, al 22 ara de la segona meitat.
0: Jugador que està, vaja, reivindicant i molt el filial madrileny, un futbolista en passat al planter del Girona que se'n va anar a Múrcia cedit, que ja és propietat de l'Atlètic de Madrid i que està fent una temporada sensacional. La primera federació liderant en el capítol golejador l'equip de Fernando Torres.
3: Perdria el gol a Vera, a més el Sabadell amb aquest resultat. Va ser un 2-0 en el partit de la primera volta a la nova Creu Alta, i l'Atlètic de Madrid ve ara se situaria només un punt del Sabadell.
0: Dolorosa la derrota per molts motius. Ens explicava el Xavi l'expulsió de Ferran Costa, ara es perdria el gol a Baraj a banda d'un 4-1 encaixat d'una tova considerable. Ara veiem Fernando Torres ajupit i amb aquest genoll que té, que és com una tauleta de nit, evidentment, doncs allà que està escrivint alguna nota del que està veient en aquest partit. Per cert, el Granollers, i ara parlo d'handbol, continua molt viu en la lluita per les places europees. S'ha imposat amb patiment, això sí, el Conca, per 31-30, amb gol de Bruno Reguard a pocs segons del final i gràcies a una aturada de Krivo Kapic ha aconseguit avortar l'últim intent visitant. tanquem el sumari amb tres notícies. La primera, que el ciclista francès Paul Magnier és el primer líder del Giro. S'ha imposat a l'esprint en una etapa disputada íntegrament en territori búlgar. Un esprint, per cert, accidentat per culpa d'una caiguda massiva en una arribada, tot sigui dit, perillosíssima. Era gairebé infal·lible que hi hagués una caiguda entre la velocitat, l'acumulació de ciclistes i l'espai reduït. La segona notícia també ciclista. La catalana Paula Blasi, d'Esplugues, és segona de la general a la Volta a Espanya femenina, només a 18 segons de la belga Van de Breggen, amb la qual es jugarà la victòria a la pujada de l'Angliru de demà. I acabem parlant de tennis, perquè Novak Djokovic, que no havia perdut mai a la primera ronda del Masters 1000 de Roma, avui ha caigut contra el croat Prismic, el 79è del rànquing mundial. Djokovic ha notat, ha acusat, que no competia des de feia 2 mesos. Per la seva banda, el madrileny Rafa Jodar s'ha imposat a Nuno Borges en 2 sets. Com deixem el partit de primera, Bernat?
3: Continua l'empat a 2 entre Llevant i Osasuna, minut 82 de partit.
0: Doncs un resultat que crec que l'Espanyol i el Girona signarien amb els ulls tancats. Si hi hagués d'haver algun gol, tant de bo fos de l'equip navarrès, que de moment resisteix amb un home menys a la gespa del Ciutat de València. D'aquí 13 minuts seran les 11, és el Tu Diràs, és RAC1, des d'ara i fins la 1, com a mínim, ja ho veurem. Informació esportiva en aquesta casa. De seguida encetem la tertúlia amb els periodistes Juan Irigoyen, Pol Ballús i Francesc Latorre. Montfort, quan dura la publicitat que tenim ara? 2 minuts. Teniu 2 minuts, dos, per anar a qualsevol racó de casa i anar a buscar un panet, un llonguet, una torradeta, qualsevol cosa per sucar una mica de pa en la crisi del Madrid. Jo crec que ens ho passarem bé. Ara que es pot, doncs que s'hi suqui una mica de pa. 2 minuts i tornem.
4: Tu ho diràs, amb Miquel Agú. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
5: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
6: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
4: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
6: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
4: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
7: RAC1
4: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
8: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
9: 95.408 95408.
8: Sèrie
9: 76076.
8: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
4: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
10: No se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar así. Son situaciones que pueden pasar en un vestuario, pues la frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces tener una actitud que no es normal, pero que no va a ser la última vez seguramente en un vestuario.

0: Minuts les 11, tu diràs, RAC1, no, Ballús, seu quan vulguis, vés fent voltes perquè la càmera et vagi gravant, la càmera de l'estudi de RAC1, perquè vagi sortint fent corredisses per l'estudi. Home, què tal, Irigoyen, bona nit.
1: Què tal, molt bona nit.
2: Que només funciona la càmera quan hi ha Miquel Agut presentant.
1: Sí, no,
2: serà per alguna cosa,
0: no, la càmera,
2: perquè vol que el
1: gravin. La càmera lo quiere.
0: Ah. La càmera, quan hi ha els altres, funciona, perquè ha de funcionar. Quan jo funciona sola, per si li encanto.
1: ¿Vos te considerás fotogénico?
0: No m'hi considero gaire.
1: Estàs bé a càmera, o no?
0: Jo crec que no gaire. No, em passa a vegades allò que no m'agrada com he quedat a la foto. No em passa sovint.
2: Però jo perquè ets presumit.
0: Home, sí, dir, clar, però tu què passa? Que si surts amb els tancats t'és
2: no,
0: igual.
2: No, però l'última foto és el treball.
1: A la torre la càmera lo quiere. La torre, vos la càmera te quiere.
3: No sé si me quiero. Però quina irrupció, no? Com et deixes trepitjar el programa? Si jo porto 10 minuts aquí, calladet, prenent apunts, no, però arriben aquests dos aquí, i em faig saltar el programa pels aires.
0: Saps què passa, Francesc? No ho hauria de dir, però és que ho diré.
1: Sempre algú t'ho diré que Maria.
0: No ho hauria de dir, però ho diré. Hi ha gent que ve de sopar i ha tingut sopar fort.
1: Ah, estàs tocado?
2: No, estic molt bé.
0: No, fa una cara de salut màxima, però hi ha gent que ha vingut de sopar, Francesc, i llavors...
2: Sí. Mira que ja m'ha sabut greu perquè l'Agut mai se'n va per les branques quan entra...
1: No, nunca,
0: això,
1: nunca.
0: Això és un cal del castellà, hauries de buscar una altra opció, això és un cal del castellà d'anar-se'n per les branques que no tocaria.
3: Anar-se'n de rodeig.
0: Escolta, podríem buscar, no sé, anar-se'n a Roda de Ter, per exemple.
1: ¿Cómo te fue en la cena, Vallús? Bien.
2: Tot bé, sí.
0: Tot bé. Tot
1: una escena que està invitada a Guti i no se presentó.
2: No,
0: sí, perquè
2: bueno.
0: Potser s'havia de fer un programa de ràdio d'esports, encara que no ho sembli. Bé, a veure, 8 i les 11, de seguida anem a Madrid, però realment, és que ara ho comentàvem, no sembla que hi hagi un clàssic. Ha de ser molt gros el que passa, perquè a 48 hores...
1: Un clàssic no se juega casi nada, no?
0: No, bueno, casi nada alguns, perquè els altres... El Barça serà campió, però ser campió... contra el Madrid, que és una cosa que no ha passat mai, i si poguessis clavant-li una tova històrica, vaja, podria ser... Després en parlarem d'això, de com ho veieu,
1: sí,
0: com
1: però
0: ho deixeu veure.
1: Perdón, jugar se juega mucho lo que no va a ser concluyente a la hora de definir la Liga, porque por más que no se pierda, está claro que no va a ser part de los otros tres partidos.
0: Però vull dir, amb un clàssic de primera volta de la jornada 6, que no hi ha res en joc, has estat gairebé una setmana parlant del partit. Sí. Per activa, per passiva i de qualsevol manera.
1: Que pasa es de...
2: No hi ha res en joc, però hi ha tot en joc a la jornada 6.
1: Lo que está pasando es...
0: Per això, per això.
1: Sí, sí. Ahora que empieza Cannes la semana que viene...
2: Sí.
1: No, es de película.
2: Sí, sí, sí.
0: No.
1: Todos los días hay un capítulo nuevo.
0: Sí, sí, sí. Tu, amb quin et quedes? Quin t'ha agradat més de la primera temporada de capítol?
3: Acaba demà, a les 10:30 la roda de premsa d'Arbeloa.
0: Ara en parlarem d'això.
1: Es que pasó una historia de amor a una historia de terror.
2: Sí.
1: Porque arrancamos con Espósito y Mbappé a los besos en el barco.
2: Sí,
1: I ese fue el primer capítol, no?
2: Bueno, jo crec que hi ha més capítols, si t'hi tires
0: no, enrere. No, home, si vas tirant enrere, aquesta és una altra, perquè ara vas sortint...
1: No, però que él está diciendo... O sea, está haciendo trampa, como siempre. Yo
2: no.
1: Estoy queriendo decir que hay episodios que no salieron a la luz, de jugadores y la noche madrileña que
3: No, bueno, el Vini Xavi Alonso ja és un primer capítol.

0: En 34 minuts de les 11, contingut prèmium durant la publicitat, el Tu diràs de RAC1, i abans de continuar fent camí, deixeu-me que us digui que ja falta molt poc per la 6a edició de la gala dels premis RAC 105, el dimarts 12 de maig al Teatre Victòria de Barcelona. És una bona oportunitat, Ballús, perquè trepitgis un teatre amb les actuacions de Nil Moliner.
1: I vaig més del que et penses.
0: Joan Dausà, no em consta. Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Sederland, Banda Neon i Naina. Les entrades ja estan exaurides, però no us perdeu la gala dels Premis RAC 105 perquè la podreu veure a la xarxa Més, la plataforma de les televisions locals. El 12 de maig tornen els Premis RAC 105 amb el patrocini de Santanderes Music, DO Catalunya, Frit Ràbic, Lilla Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aviam, endrecem-ho tot plegat, si us plau, que avui és divendres i es nota que el galliner està remogut aquí a l'estudi de RAC1. A veure si m'hi posa ordre el Carlos Martínez, que és una persona que sempre és assenyada. De tant en tant no, però gairebé sempre. Hola, Carlos, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, la primera, que ara també la traslladaré aquí a la taula, però arran del que comentàvem ara amb el Mario Cortegana i el que es diu a Madrid, Mourinho entrenant al Madrid, no sé què et semblaria de cara a la temporada que ve a tu.
1: Home, em sembla com un viatge al passat, no? Jo crec que l'etapa de Mourinho al Madrid es va acabar fa molt de temps, però entenc que amb tota la situació que estan vivint de manera interna i que s'ha destapat aquesta darrera setmana amb totes aquestes múltiples baralles... doncs el que busquen sobretot és aquesta capacitat que té Mourinho d'ordenar un vestidor, no? De dir, posar algú que tingui més poder que els propis jugadors, que ningú s'atreveixi a tossir-li i que sigui aquest salvador o que posi ordre en el vestidor i que faci que tots vagin remant en la mateixa direcció, que crec que és una de les, si no la més important de les coses que li ha passat al Madrid aquest any.
0: No sé com ho veieu aquí a l'estudi, us semblaria una decisió, diguem-ne, que encertada, arriscada, no diré que improvisada perquè fa temps que Florentino li ronda el nom de Mourinho pel cap, però no sé com adjectivaríeu aquesta decisió.
2: Jo crec que és una decisió que la gent, l'aficionat del Madrid, compraria, perquè Mourinho segurament va deixar bon record, pels títols, que no van ser exagerats, però pel record que va deixar del seu anterior pas pel Madrid, i perquè poden veure amb la seva figura una persona capaç de posar ordre amb aquest desgavell que ara mateix hi ha. Per tant, si jo, com ho dic, penso que el madridista compraria aquesta solució, segurament continuaria servint d'escut, o seria un escut més pel senyor que està dalt, que és Tito Florent.
3: Bueno, me da la sensación de que vuelve a ser algo, una decisión un poco desconcertante en cuanto al estilo de si vos... Primero porque no tenía que ver el momento del 2010 cuando vos lo fichás, que fichás con el campeón de la Champions, venís a buscar como no sé si como un contrapunto, ¿no? O los Rolling Stones de los Beatles, ¿no? Cuando fichás, tenías al Barça de Pep y estabas buscando como el contrapunto.
0: Home, ¿no? L'Inter havia d'eliminar el Barça a les semifinals de la Champions, sí, la final de la qual jugava a Madrid, al Bernabéu.
3: Dos estilos de juego completamente distintos, dos ideas, igual de exitosas, si se quiere, o por lo menos en cuanto a los resultados se refiere. Ahora estás, que vos querías fichar a Klopp, pero lo que te puede dar Klopp y lo que te puede dar Mourinho es como que... no tiene ningún sentido, es como que pasemos de o sea, no hay como una idea atrás de eso. Sí. Y me da la sensación de que vas descartando, y en esos descartes te aparece el nombre Mourinho, que es verdad que Mourinho puede ser un tipo que se plantea dentro de un vestuario, quizás con un fútbol un pelín más anticuado a lo que se está jugando hoy, pero alguno de estos, si es que alguno sabe un poco de fútbol, lo respeta. Porque otra cosa es que el respeto se lo tiene que ganar. Si Mourinho tiene la capacidad para convencer, como tenía la capacidad para convencer a los Diego Milito de turno, los Deco, Eto'o, eran otro tipo de jugador.
4: Sí,
3: se lo seducía de otra manera. Sí. Me gustaría saber, y esto es una expresión de deseo, si Mourinho tiene esa misma capacidad de seducción, que creo que un seductor para una generación lo es.
4: Sí, porque esto puede...
3: Pero esta quizás, no sé si convence tanto a Vinicius, a Mastantuono,
4: Bueno, a Vinicius jo li pronostico un problema.
0: No, espera, posa els auriculars, Pol, perquè si no, quan entri el Carlos no els sentiràs. Digues, Carlos.
1: No, jo deia que jo crec que no els convenç amb aquests jugadors. Jo crec que precisament per això jo deia el de tornar al passat, no? Perquè a mi em sembla que és un entrenador que en el seu moment, com ha dit el Juan, arribava després de molts èxits a l'últim a l'Inter, però ara mateix és un entrenador que no té aquest caché actualment, i a més que el perfil dels jugadors jo crec que és totalment diferent. O sigui, el jugador que té ara el Madrid, sobretot quan parlava abans de Bellingham, Mbappé i Vinicius, són jugadors que no els convenceràs només amb discurs futbolístic, no? I que el que reclamen és galons i aquest lideratge absolut de l'equip. Llavors, no sé, a mi, ja dic, jo entenc que, evidentment, la gent del Madrid s'aferrarà a això perquè ara mateix no hi ha més solució, no sé que et comencis a carregar jugadors, que seria l'altra solució possible, però no, jo no tinc gens clar que sigui la solució adequada al que necessita el Madrid.
4: Aquí per mi hi ha un tema, que és que el Madrid, jo ara els veig condemnats a agafar un entrenador de... Enteneu-me, com ho dic això, però com de segona fila europea. Perquè no veig entrenador dels que estiguin amb més èxit al moment interessat en voler entrar en un vestidor com el Madrid. Pel que deia el cap.
3: Hay una cosa, Pol. Primera línia d'entrenador. Suelto no hay ninguno.
4: Sí, sí, sí. No, no, totalment d'acord. Però en una altra època, si el Madrid vol, el fitxa. En una altra època, si el Madrid vol l'entrenador, el fitxa.
3: De los que hay hoy en primera línia? De los que hay hoy en primera línia, justamente los que hay hoy, paradójicamente, no puedes fichar ninguno. A Luis Enrique no te lo puedes sacar.
4: Bueno, però Luis Enrique ja ni el piques perquè Luis Enrique amb el Madrid no hi va. I Guardiola
3: a Pep,
4: tampoc.
3: A Pep tampoc. No, Arteta no creo.
4: No, però bueno...
3: A Fàbregas, que puede ser un tipo que puede crecer, tampoc. Sí.
0: Klopp tampoc.
3: Klopp ja no quiere.
4: Bueno, però Klopp no vol per al que jo anava a dir. Perquè ara mateix no hi ha cap entrenador d'alt nivell que es presti a ficar-se davant d'aquest vestidor amb el que suposa...
3: Sin poder.
4: Sense cap tipus de poder davant d'aquests jugadors.
3: El único tipo que se puede decir es si le das una escopeta como se le dio a
4: Guardiola. Sí, però a Mourinho tampoc se li donarà una escopeta, eh? Jo tinc, vaja, pràcticament impossible, perquè ho veig molt complicat. Mourinho, com dèieu vosaltres, no és el mateix que era el 2010, com va arribar. Els últims, les últimes, si no m'equivoco, tres feines que ha tingut, l'han fet fora.
0: És que entremig ha estat analista de partits, fins tot a la Premier, sí, ha comentat partits, sí, sí, en tot, sí, aquest, sí, procés, eh? Que sí, sí, si Mourinho fitxa pel Madrid, sí, sí, podrem repassar els últims 10 anys de Mourinho, on ha entrenat, com li ha anat i... Quines feines més ha fet a banda d'això? Perquè ha fet anuncis, clar, ha comentat partits a la TV.
2: Però jo penso que l'afició no el discutirà.
3: Bueno, déjale ganar, fitxatge... déjale ganarse el dinero.
2: No, jo crec que no.
0: No vaig per aquí, que tens un posat que s'hagués de fer un concert a un emplac d'algun lloc aquí, reclinat a la cadira amb el micròfon a la mà.
4: Tampoc, Juan, tampoc crec que li faltin diners a Mourinho, aquesta als arts de la vida.
3: Però li gusta la fama.
4: Sí, això és veritat, això és veritat. Però el que volia dir... És una mica això, que Mourinho arriba en aquest perfil, jo crec, ja d'entrenador de segona fila. Si m'apures, com va arribar Ancelotti, si m'apures, sí, que per ell és elevar el seu perfil, fitxar per al Madrid, i una oportunitat per, bueno, vaig allà i veiem què passa. Al seu favor, evidentment no tinc cap interès en que les coses li vagin bé, però al seu favor serà que és fàcil millorar el que ha fet el Madrid aquesta temporada, perquè ha fet un desastre complet. Llavors, millorar aquesta...
3: Estes dues temporades.
4: Sí, aquestes dues últimes. Llavors, en aquest sentit, és fàcil millorar això. Però jo és que Mourinho ho veig ja, de les opcions que sonen, és que de les que em semblen menys dolentes, perquè Deschamps, que ha sonat, em sembla entregar-li el club a Mbappé, Pochettino, tot el respecte, però el fitxaràs fent-ho malament als Estats Units, a la selecció dels Estats Units, ho està fent malament amb tots els barems que puguis,
3: sí,
4: tenir.
3: Sí, sí, que has repassat els últims 10 anys de Mourinho... También puedes repasar los últimos 10 de Pochettino, un técnico que tuvo menos éxitos,
4: sí, correcte,
3: que Mourinho.
4: Sí, correcte. Llavors, tots els que han sonat són entrenadors que estan en aquesta trajectòria, que, bueno, i que el Madrid...
3: Pero
4: lo,
3: lo que te digo, es difícil hoy, es difícil siempre sacar... Ya sé que el Madrid lo podía hacer, pero, bueno, te vuelvo a decir, el Barça, cuando fue a fichar, fue a fichar una especie de Mou, si se bueno, de Mou, però un tipus que no venia, que no estava en la cresta de la ola, que era Hansi Flick.
4: Sí, no, però tornem al mateix, perquè són clubs diferents, funcionen diferent, Juan. Funcionen diferent.
3: Sí, però
4: és difícil. I el Barça ha fitxat a Flick, empoderant a Flick, perquè Flick ha estat molt més empoderat del que ho ha estat Xavi Alonso.
3: Ah, però és Xavi Hernández.
4: No,
0: perquè a més, també quin entrenador dirà, me'n vaig a Madrid perquè tingui un president que el que està fent serà, quan hi hagi qualsevol incendi, posar-se al costat dels jugadors i deixar-me venut. Aquesta és l'altra.
1: Perdoneu una cosa, és que abans crec que ho ha comentat el Mario Cortegana, que jo s'estava escoltant abans d'entrar, i ha comentat, no?, que si Florentino no vol un entrenador que prescindeixi d'un dels jugadors importants, sinó que vol un entrenador que els faci jugar tots junts.
0: Clar.
1: I jo això, a dia d'avui, amb l'actitud que ells han mostrat i amb la jerarquia que volen tenir en el camp i amb la falta d'esforç defensiu, se'n fa molt difícil. Perquè jo crec que cap entrenador té una vareta màgica de dir no, és que ara com aconseguiré que comencin a córrer i que comencin a sacrificar-se i que comencin a jugar en equip i que cadascú s'adapti a la posició que jo crec que és millor per ell. És que, o sigui, aquí hi ha un tema d'egos. i un tema d'egos de jugadors que probablement estan al top 10 mundial. Llavors, no és tan senzill com que arribi un entrenador i digui no, o sigui, o sacrifiques algun jugador pel camí, o a mi se'm fa difícil, però ni Mourinho ni ningú. A mi se'm fa molt difícil trobar un entrenador que sigui capaç de conjugar això que explicava el Mario que vol Florentino.
0: I a part, Carlos, a mi em sembla que Mourinho és un entrenador d'extrems. És a dir, que si va bé, pel caràcter que té, pot posar-se molta gent a l'esquena i d'alguna manera ser com un escut i un substitut per Florentino que faci que el club vagi cap a una direcció, però que si malament, allò sí que, i es deia quan va marxar del Madrid en l'anterior etapa, que hi hagi una erosió del terreny, que allà no hi puguis plantar res en anys.
4: Sí, no crec que arribin a tant. No crec que arribin a tant.
1: Jo crec que a tant no arribaran perquè aquesta vegada, com no té l'estatus que potser tenia en aquell moment, jo crec que abans que ho cremi tot, el farien fora, no?
4: Correcte. Sí.
1: Jo crec que, això, que la cosa aniria per aquí. Sí, jo crec que per això és important valorar l'estatus amb el que venia Mourinho el 2010 i l'estatus amb el que arribaria ara. Jo crec que ara que comenci a posar-se jugadors en contra i se li cremi una mica el ranxo, se'l trauran de sobre.
0: I vaja, això en el cas que sigui ell, que ens deia el Mario que li sembla que és el favorit, que està en primera posició, perquè ja ens ha explicat que el club ha parlat amb els representants del tècnic, amb Jorge Méndez, per saber si la temporada que ve pot ser qui es faci càrrec de la plantilla. 11:45, fem una pausa i tornem de seguida i continuem parlant d'aquest partit que, vaja, o començarem a parlar del partit i de la pilota que hi ha al Camp Nou d'aquí 48 hores.

0: 11 minuts i la mitjanit, tu diràs, RAC1, ja sabeu que no heu de tenir dubtes, que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa, Volkswagen. Ah. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, Ballús, no ho dubtis, cap al taller Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, a Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i el que t'anirà millor, jo crec, Vic.
1: Ah, aquest sí que em va bé.
0: A Wheel of Terror no n'hi ha encara, però el de Vic et queda a prop. Sarsa Volkswagen. Aviam, Carlos, un clàssic a la vista. Està sent molt gros tot plegat perquè sembla que no hi hagi clàssic aquest cap de setmana. Com l'ha de jugar el Barça? Com s'ha de preparar? Si tu fossis allà dins, què faries? Perquè tot el que està passant durant la setmana es deu fer estrany a l'hora de preparar no només un partit, sinó un partit com aquest.
2: Sí, sí, jo crec que aquests partits, quan més soroll hi ha al voltant de l'equip contrari, és pitjor. Tot i això, per mi... Perquè sí, perquè al final quan es tracta del Madrid, o sigui, jo crec que evidentment el Barça té una oportunitat diumenge no només de proclamar-se campió de Lliga, sinó de guanyar el Madrid de manera contundent, però hem vist a Madrid pitjors que aquest i en situacions delicades guanyar Champions. Llavors, jo crec que és veritat que el Madrid està tocat de mort i crec que el Barça, com ha d'encarar el partit, és a imposar un ritme altíssim des del principi, sortir a parlant malament, a matar, perquè el que sí que tinc clar és que el Madrid, en el primer obstacle que es trobi en competició, ho pot notar molt a nivell psicològic per tota la davallada que porta darrerament i sobretot pels darrers actes d'aquesta setmana, no? Tot això que ha passat de les baralles i de tot el que està sortint i tots aquells mal rotllos dins del vestidor. Clar, jo, el Barça, com pot aprofitar això? No? Jo, com, si transmetre al jugador, com podem aprofitar això? Escolta, la manera d'aprofitar-ho és, escolta, sortint i que els primers 15 minuts no puguin ni respirar i que ells tinguin claríssim que ho passaran malament. I si a sobre tens la sort o l'encert de posar-te per davant, doncs és el que et dic, jo sí que veig el Madrid en aquesta situació, que és molt difícil que es pugui sobreposar a trobar-se un obstacle com un gol o com una errada defensiva o alguna cosa que li suposi posar-se per terreny en el marcador.
0: Mentre t'escolta, el Francesc va sentint.
3: Sí, sí, és que estic molt, molt d'acord amb el que està dient, però hi afegiria que sense caure amb la sobreexcitació, perquè l'ambient del partit serà molt, molt especial, perquè és una ocasió històrica, és la primera vegada que el Barça pot guanyar la Lliga contra el Madrid. Per tant, jo m'imagino, al marge del que ha passat durant tota aquesta setmana, jo m'imagino un Camp Nou que des del minut 1 cantarà el Campions Campions, que al minut 5 cantarà el Vinicius Balón de Playa, que al minut 8 s'inventarà un càntic contra Arbeloa, saps? Pringarà tothom. Els jugadors, ja està bé que gaudeixin d'això, com ho gaudirà el públic, però... No és una remuntada, no has d'anar a fer el segon abans que el primer. Hi ha un plantejament seriós, pràctic, com a Getafe, com a bona part del partit a Osasuna, i anar a fer els gols. I si pots anar a fer 4, millor que 5, però sense deixar-te emportar, que és difícil, per aquest ambient tan especial i tan únic que hi haurà a l'estadi diumenge.
0: Tu com el veus, el
2: partit? Sí, estic d'acord que serà un partit...
0: Digues,
2: Carlos. Que serà un partit No, però bueno... Sí, estic molt d'acord amb el que ha afegit el Francesc. Serà un partit molt emocional també, perquè al final els jugadors del Barça, entre la possibilitat de proclamar-se campions, de fer-ho contra el Madrid a casa i aquesta sensació que jo sé segur que tenen al vestidor de dir que els hi podem fer mal, hi ha una part molt important de control de les emocions, perquè aquesta sobreexcitació, aquest poc autocontrol et pot portar a cometre errades, a voler fer més del que has de fer i tal. Estic molt d'acord amb el que deia el Francesc, de dir, no només el que deia jo, sinó afegir això de l'autocontrol emocional, no?
0: Perquè el fet d'haver estat, clar, tota la setmana, del Barça no n'hem parlat. És que no n'hem parlat. Només hem parlat del Madrid, perquè el que passa és molt gros. Això al Barça l'afecta en positiu, diguéssim, o no l'afecta, Carlos, a l'hora de preparar el partit? Vull dir, aquesta, que diguem-ne sí, que la pressió estigui només en una banda, i jo vaig treballant com si en comptes de ser el Barça, el Madrid jugués un partit qualsevol contra un equip que no fos el Barça i que no tingués aquesta rivalitat.

0: i més coneixent aquesta generació és que ni pensen, saps? Dir, no, millor que el soroll estigui allà, no, no. O sigui, els jugadors de Barça tenen ganes de que siguin el diumenge a les 9 de la nit i de sortir a fer rock and roll.
1: I abans d'acomiadar-te, Carlos, clar, llavors tu penses, per exemple, que els jugadors del Barça en un dia com aquest intentaran que, veient com està la Lliga, que poden estar davant d'una oportunitat històrica, perquè no ha passat mai que siguis campió just després d'un partit, immediatament després d'un partit contra el Madrid, tu creus que sortiran, si poden, amb el ganivet a la boca, i si en comptes de fer-ne 4 en poden fer 5, millor, i si poden fer 6 en comptes de 5, millor.
2: Però això passa en tots els clàssics, no?
1: Sí, però jo dic... Però, sí. Però en aquest partit tinc la sensació que hi ha el que seria, diguem-ne, que un cert acarnissament amb el rival.
0: Sí, jo crec que és el que et deia abans, ho he dit. Si afegeixes... A tota aquesta llista de coses que hem fet que poden passar diumenge, de ser campió contra el Madrid a casa, tot això, si a més afegeixes que li pots donar un cop de gràcia, i enteneu-me l'expressió, al rival, per tota la situació que està vivint, home, jo t'asseguro que els jugadors del Barça ho estaran desitjant, estic segur. No ho expressaran públicament, també n'estic segur, però que ells voldran enfonsar-los encara una mica més. Clar, perquè al final, si tu dius, ostres, si jo puc danyar el Madrid, no només guanyant-li el diumenge i guanyant-li la Lliga, sinó que a més provoco que encara hi hagi més merder allà, i els hi afecta pel final de temporada i els hi afecta per l'inici de la que ve, millor. Uh-huh. I parlo sempre des d'una vessant esportiva, eh?
1: No, no, evidentment. Aquí la rivalitat és esportiva i només esportiva. No, no hi ha cap altra mena de consideració. Evidentment. Carlos, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Normalment ja ho sabeu que el tu diràs a la vigília dels partits. El Carlos fa la prèvia del rival, l'anàlisi del rival, però tenint en compte l'estat actual de la situació, doncs avui hem preferit fer-ho d'aquesta manera i demà ja sentirem què diuen els entrenadors en la prèvia i ja ho comentarem. Una abraçada, Carlos.
0: Un plaer, gràcies, bona nit.
1: Acomiadem el Carlos abans de l'última publi d'aquesta hora, com a titular per vosaltres, i després us ho desenvolupem. I mira, ja que tinc aquí la Clara Rodergas, hola, Clara, bona nit.
3: Bona nit.
1: Clàssic amb golejada, clàssic igualat. Quin titular em posaríeu futbolísticament del que preveieu que hagi de passar aquest diumenge?
2: De lo que nos gustaría, de lo que creemos
1: que
2: va passar.
1: Del que creguis que passarà.
2: Ah, vale, vale.
4: Jo crec que més igualat del que sembla.
5: Clàssica amb golejada.
2: Bueno, me voy a poner en el medio. Creo que el Barça va a ganar bien. Evidentemente, cuando hay tan buenos jugadores, siempre pasa... No, un clásico puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea porque hay muy buenos jugadores de dos lados. Entonces se te meten en el partido y cuando estos jugadores se te enchufan, claro, difícil ganarles.
4: Sí, buen titular, ¿eh?
1: No, está fent un título.
4: Titular, subtítulo.
1: Está fent l'article. Bueno, el Barça va a ganar bien, pero...
2: Tienes razón, pero bueno, Agut, parame, boludo. Entonces, claro.
1: Es que estic esperant la conclusió, no arriba. Entonces em diuen que sóc jo que m'allargo.
4: Home.
1: Aviam, Clara, que t'he donat pas, però no perquè blasfemis. Què esperes?
3: Jo em decanto un partit amb força gols i victòria del Barça.
1: Força gols, o sigui que...
2: Força gols de quién?
3: No, més del Barça que del
1: Madrid. Un 4-1 o un 3-2, per entendre'ns. Més cap
3: al... 4-2.
1: Hòstia,
4: tu... Sempre toca la moral, eh?
1: Hòstia, tu realment...
3: A veure...
2: Bon resultat.
3: Què he posat?
1: No, és que m'haurien de pagar un sobresou per aguantar tota la tarda Bernat Balboa i després aquests tertulians que només n'hi ha dos que... s'assenyeixen el que els demanes, Pol Ballús i Francesc Latorre.
4: Gràcies,
1: i els altres
3: jo
1: dos
3: no soc tertuliana.
1: Toquen el violí. No, tu ets redactora. Gràcies a Déu que tenim cada tarda amb nosaltres. Una pausa, seran les 12 i continuem. Mora de Déu, santa paciència.
6: Tu ho diràs, amb Miquel Agú.
7: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
8: Ocasión Plus llega ya. 30% de descuento.
9: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que

0: respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
1: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
2: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
1: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
2: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
3: RAC1. Podcast.
2: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Yeah, yeah. Tu diràs, amb

0: 12 i un minut, tu diràs, RAC1, com a mínim fins la 1. El Juan Irigoyen el deixarem marxar allà a la 1 i 5, una cosa d'aquestes, igual que el Pol Ballús.
1: No, perquè a mi m'encanta, sí, yo me encanta quedarme contigo hasta que las velas arden.
2: Ah, sí, eh?
0: Ardan Turán. A veure, va, deixem-ho estar, que ens emmerdarem.
1: Estàs com muy... Pero estudiaste muchas hoy, eh?
0: Bueno, unas cuantas. Vaya...
1: La d'Escòcia, la...
3: Sempre en té.
0: No, perquè si en Pol...
1: ¿Las tenés preparadas o improvisadas?
0: No, això no, sempre...
3: Té una mentalitat, o sigui, té una capacitat de ràpidament dic, mira, jo no ho entenc, com s'ho fa.
0: No, és una
1: bien,
0: cosa...
1: Bien, te felicito.
0: No, que caure la marmita de petit, això.
1: Bueno, sí, felicitar-te, okay, però...
0: No, home, això, vaja, això dona un plus al sou per...
2: Sí, recull, que la nòmina.
0: Evidentment. Havíem dit, abans de la publicitat, més o menys, quina mirada teníeu del partit. Per desenvolupar el titular, el Juan no cal.
4: El Juan no cal,
0: perquè ja ha fet l'article sencer. Francesc, tu has dit que una victòria prou clara, engolejada, fins i tot.
4: Sí, perquè crec que hi ha moltes ganes al vestidor que sigui així, perquè és el desig intrínsec de qualsevol clàssic, sigui quin sigui el context amb el qual arribes, però és que aquest té molts condiments, perquè el Madrid va guanyar el primer clàssic en el que el Barça, com a mínim, es mereixia empatar, perquè a la banqueta del Madrid hi ha un entrenador que s'ha posat cada dos per tres la paraula negreira a la boca, sobretot en les primeres setmanes quan era a la banqueta, perquè a l'11 del Barça hi haurà allò, més jugadors que no pas l'11 del Madrid... Que senten els colors, que senten l'escut. Estic parlant de jugadors fets a la Masia, més que jugadors fets a la fàbrica. Hi haurà Fermín, hi haurà Gavi, hi haurà Cubarsí, i Eric, i en canvi, a l'altra banda, doncs, hi haurà Tchouaméni, que ve com ve, si és que juga. No hi haurà. Aquí hi haurà Pitarch, de la fàbrica, com a màxim, saps?
0: O Gonzalo,
4: o Manuel Ángel, però hi haurà Brahim, que segurament tant li fot... Per tot això, i per l'ambient que dèiem abans que generarà el Camp Nou, jo intueixo una victòria plàcida i àmplia.
2: Jo havia dit victòria... O sigui,
3: més... No te'n recordes, ja?
2: No, una mica com més igualat del que sembla.
1: Sí, no, increïble. No.
0: Més igualat del que sembla.
1: No, i
0: què vas de dir, Igor?
2: No, he dit això.
1: Que digui alguna cosa diferent. Això no passa res.
0: És com si l'àrbitre del Sabadell
1: hagués
0: tornat penal a la primera revisió i ho torna a revisar i hagués canviat d'opinió.
2: Aquí no s'han deixat parlar. No, jo el que he dit abans és que serà una victòria més igualada del que sembla, perquè tinc la sensació aquesta que, evidentment, i és així, que el Barça arriba en un punt i el Madrid en un de molt més baix, i que l'ambient general sembla que apunta cap a... Bueno, que el Barça ha de golejar o ha de guanyar amb molta suficiència, i penso que al final hi haurà un punt aquest de típic d'un clàssic és un clàssic, i de, bueno, està més igualat tot el que sembla, encara confio en una victòria del Barça, evidentment, i crec que el Barça guanyarà, i si el Barça guanya, encara que no sigui un 6-0, s'ha de celebrar, y molt, perquè guanyar el Madrid...
1: Lo que pasa para golear es el tema que vos tenés que estar muy fino.
2: Sí,
1: tenés que llegar muy fino. Y no es este Barça el Barça que llega más fino. Porque
2: no,
1: tu mejor
2: jugador... Els altres arriben...
0: Clar, és que potser més que el que pugui fer el Barça des d'un punt de vista actiu, que també seria el que pugui fer el Madrid des d'un punt de vista passiu, perquè abans que el Carlos deia que el Barça s'avanci al marcador, és que si el Barça comença una mica bé, a mi em costa pensar que el Madrid tingui el que Mitchell anomena la mentalitat col·lectiva, sí, com a equip per poder competir el partit.
1: Lo que te quiero decir es que este es un Madrid que ya llegó mal a la Champions League y le ganó a un muy buen equipo como es el Manchester City, que le está por intentar birlar la Premier, al finalista de la Champions League. Se la puso difícil al Bayern de Múnich en la eliminatoria, también estando mal. Es verdad que ahora está peor, pero que el Barça no es ni el City ni el Bayern de Múnich. Y no siendo eso, encima está mal, porque tu mejor jugador no está, tu segundo mejor jugador va a jugar unos pequeños minutos. Otro de tus grandes jugadores, como es Frenkie de Jong, no se sabe en qué anda como... extraviado.
2: No lo posan,
1: la mejor palabra, no sé, extraviado creo que es la mejor manera de definirlo. Sí. No tenés 9.
0: Claro,
1: no es el Barça que llega así, no, mirá, este es el del 5-0. Son una orquesta.
0: Però en el cas, Juan, de la Champions i el Madrid, que ja estic d'acord, que va fer bones eliminatòries, també és veritat que tenia un horitzó de fons competitiu, un objectiu...
1: Bueno, acá tenés un horizonte que no te pueden venir a pintar la cara i...
0: Sí, però això, llavors... Claro. Clar, però no sé fins a quin punt amb això en tens prou amb jugadors, com deia el Francesc, que potser no tenen tanta motivació o tanta connexió sentimental amb el club i que tenen un mundial a la vista.
4: I que els és una mica igual que els pintin la cara.
0: Bueno, no ho sé, o potser no, però tenint un mundial a la vista tan a prop, això també pot condicionar-ho.
1: Nunca te igual que te pinten la cara.
4: A Gonzalo igual no, però qualsevol altre dels que hem dit... És que igual hasta els va bé.
1: No.
4: Per acabar
1: de fer explotar. Li da igual que li pinten
4: la cara. Mira, igual és dels motivats. Igual és dels motivats, perquè està amb l'entrenador amb el qual és amic. Però la resta, jo no... Jo no veig aquesta paraula que feia servir la Gutara. L'esperit col·lectiu per poder plantar cara al Barça.
1: Sí, però nunca lo tuvieron. Però no lo tuvieron toda la temporada.
0: Clar, que segueix això. Jo tinc la sensació que... Una cosa és que tu puguis classificar pels quarts de final, per les semifinals, per la final de la Champions, que amb això, diguem-ne, que ho amagues tot, que no pas que, encara que sigui el màxim rival, et pugui guanyar la Lliga als nassos. Jo tinc aquesta sensació.
1: Sí, que tenen la Lliga i, evidentemente, más allá de que las filtraciones salgan de ellos, hay un ambiente y una sensación de turbia ahí dentro, que también, si te comes una goleada, ellos saben que la están estirando. Claro.
4: I amb aquests partits que ho feu referència abans, de Bayern i City, un dels jugadors que estava més bé... No.
1: Estava en paper.
4: I un tio va fer un hat-trick, Valverde, que no hi és. Estava molt bon, tot i que ha fet una temporada irregular, o sigui, va tenir un tram de temporada força bo i que va coincidir amb aquests partits, Valverde. I demà, diumenge, no hi serà.
0: En fi, el Madrid ara mateix sembla una caricatura del que es projectava que era clara després del partit de la primera volta, perquè en aquell moment estem parlant del 26 d'octubre.
3: Sí, diumenge 26 d'octubre.
0: Del 26 d'octubre, aquell 2-1, i ha canviat molt, però molt, l'escenari.
3: Sí, va ser un clàssic amb victòries amb gols d'Mbappé i Bellingham, amb Fermín per part del Barça. Va ser un clàssic també tens perquè veníem de les declaracions de Lamine Yamal a la Kings League, que roben, tal. Amb molta tensió al final, amb Pedri expulsat durant el partit per doble groga, amb aquella trifulca, Lamine, Carvajal, també Courtois per allà al mig. El Madrid va celebrar aquella victòria pràcticament com si hagués guanyat la Lliga.
5: Estoy muy contento por los chicos, sobre todo porque necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande, como es todo clásico que se juega, y la motivación era completa.
3: Clar, és que Xabi Alonso és l'entrenador, que han passat ja molts mesos. Sí. I si mirem la premsa, estan mirant les portades, Mundo Deportivo parlava d'una apagada del Barça, l'Esport d'una mala tarda, però si mirem a Madrid, el Marca, per exemple, la portada del dia següent era el Real Madrid s'escapa, ja els veien marxant, perquè es van situar amb 5 punts més que el Barça al mes d'octubre, ho diuen, queda molta Lliga, la temporada passada sense anar més lluny, al gener tenien un mes 7 i van acabar perdent la Lliga. L'As era encara més optimista.
0: A veure.
3: Flick ja sabe que el Madrid es otro. El equipo blanco manda en el clásico, reafirma liderato y aleja al Barça a 5 puntos. Y si tú llegías la crónica...
0: Sí.
3: Xavi Alonso se corona. El clásico refuerza el proyecto de Xavi y su método, la presión para cimentar la defensa, el encaje de Bellingham, el intervencionismo durante el partido y también una otra frase que me ha agradat. Confirmar los cambios climáticos lleva tiempo, pero el primer clásico del curso dejó más que en suspenso esa abrumadora superioridad del Barça de Flick.
0: Et sembla, Juan, un bon titular, aquest que ha llegit la Clara?
2: No, jo et diré, però el titular realment pot aplicar avui, eh? Perquè Flick també sap que el Madrid és un altre.
4: Sí, exacte.
3: Sí, totalment.
2: Ara, potser no cal que agrada l'art, però bueno.
1: Però te los imprimiste todos.
3: Les portades d'aquell dia, el dia després.
2: Això, sí. Els tòners de RAC1, eh?
1: Clar. Sí, no bastava con... No bastava con... No bastava con anotar-los.
0: Bé, és en blanc i negre perquè està... No, però perquè estàvem parlant del Madrid de Xavi Alonso, però això és en blanc i negre. Si fos el d'Arbeloa seria en color. Però vaja, Xavi Alonso se corona, confirmar los cambios climáticos lleva tiempo, pero el primer clásico del curso dejó más que en suspenso esa abrumadora superioridad del Barça de Hansi Flick.
3: 5 punts tenia el Madrid al Barça, 27-22, un Madrid que només havia perdut contra l'Atlètic de Madrid a la Lliga. El Barça venia d'un mes complicat amb les derrotes contra el Sevilla i el PSG, però després d'aquell partit el Barça va encadenar 9 victòries a la Lliga, 27-27, i en canvi el Madrid va sumar 18 de 27 amb 5 victòries, 3 empats i una derrota. El Barça va recuperar el lideratge fins al 4 de gener, mm-hmm, just abans de la Supercopa d'Espanya, que és quan, recordem, el Barça guanya el títol, Xabi Alonso destituït, arriba el Arbeloa, perden la Copa, es queden fora del top 8 de la Champions, vaja, que es va complicar molt el panorama amb aquest Barça, que ha tingut uns mesos molt més tranquils, sense gaires problemes, amb la victòria de Laporta a les eleccions, amb un Flick que diu que vol renovar, en canvi el Madrid amb el problema Mbappé, amb aquesta setmana tan convulsa i tot el soroll al voltant d'Arbeloa, del seu futur durant tots aquests mesos.
0: Correcte, ha canviat molt la decoració des d'aquell moment, i si miréssim, que alguna vegada els hem mirat, però clar, els hem d'anar actualitzant, els números d'Arbeloa, perquè els números d'Arbeloa,
1: buenos,
0: la ràtio de partits no guanyats entre tots els partits dirigits, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
3: I comparat amb Xabi Alonso, també.
0: No, no, clar, comparat amb Xabi Alonso i amb molts altres.
1: No, y es el... Creo que no lo vi el otro día, no sé, porque, bueno, ahora le ganó el Español, pero tenía como el peor registro de números de los últimos 10 años, una cosa así, el Madrid.
0: Hi havia algun rècord també que ara no el recordo, però sí que vam consignar-ho a RAC1, però no recordo quin era, però sí que hi havia algun rècord d'aquests negatius d'Arbeloa, que sabe, clar, que com que va pel món embolicat amb la túnica blanca del madridisme i sempre es posa la paraula negreira a la boca en qualsevol roda de premsa, doncs llavors amb això va trampejant la situació.
2: Sí, no, hi havia el tema aquest de que amb les xifres que té no hi ha cap entrenador que hagués aguantat el càrrec amb aquest ràtio victòries que dèieu, però bueno, també la sensació és que arribats a aquest punt ja el Madrid és aguantar-lo per fer foc nou a l'estiu una mica. Però sí, que evidentment doncs, no s'aguanta per al lloc i més veient com reaccionar.
1: Mira, ahí están poniendo la tele números.
2: Sí.
1: Goles a favor, que dice 29 y Xabi Alonso 41.
4: Sí. Mira, Xabi Alonso 73,6% de victòries.
0: Bé, està bé, que s'ha clar que Esport 3
4: ens han posat aquí la xuleta.
0: Esport 3 ens ho han posat, però ens ho han tret massa ràpid, sisplau, si ens estan escoltant.
2: Que
0: el tornin a posar, que el tornin a posar, sisplau, que ens interessava. En fi, ja
1: justo vino a cuento, estábamos hablando de eso.
0: No, sí, és que vull dir, és que de fet
3: és el tema del dia.
1: Si querés comentamos la tele de arriba que está pasando a partir de los 80.
0: No, però de tant en tant en alguna pública que m'hi he fixat, hi havia per unes entrades en aquests sí. Barça-Madrid que estan...
1: No, estava pensant el mismo. Però se pegan una impunitat...
0: Sí.
2: No passa res,
1: increïble.
3: L'àrbitre.
0: No, Ramos Marcos.
4: Ramos Marcos,
1: No, claro, però... Después dicen que, claro, cuando te dicen eso, no, que los jugadores de ahora... ¿Vos viste cómo se pegan ahí?
2: Sí.
0: Bé, ja farem algun número, algun programa amb números dels últims clàssics. Això un altre dia. Abans de tancar la carpeta clàssica i de fer una breu mirada a la jornada d'aquest cap de setmana, Clara, clar, seria, si es produeix, i això passa per un empat o per una victòria, el primer títol que el Barça guanyaria immediatament després gràcies a una victòria contra el Madrid, però, a la Lliga vull dir, perquè clar, hi ha finals de Copa, etcètera. Però, quantes lligues ha guanyat el Barça al Camp Nou?
3: Serà, si guanya diumenge, la vuitena, que s'aconsegueix a casa. La primera, el 17 d'abril del 1960, l'última jornada, el Barça va guanyar 5-0 contra el Saragossa i va guanyar gràcies al gol a Beraix amb el Madrid. Després venen ja les lligues de Tenerife, molt recordades. La primera, el 1992, el 7 de juny, el Barça va fer la feina contra l'Athletic Club, això deia Johan Cruyff.
6: Vaya dos minutos finales, ¿no?
7: Bueno, yo tenía más miedo, segunda parte, ¿no? Cuando ganaban y dices, bueno, ¿cómo terminará? Pero ahora ya esperando que... Para un momento, pero dos goles son muchos para marcar.
6: ¿Qué tienes que decir a Jorge Valdano con este triunfo, Johan?
7: Muchas gracias.
3: Moltes gràcies. I va ser una nit llarga, evidentment, i ho demostra la celebració del president Núñez al micròfon de Lluís Canut.
8: Senyor Núñez, enhorabona, i el deixo que vagi aquí a acabar de seguir aquesta cadena. Li reclama Julio Salinas. Vinga, fiqui-s'hi, home, fiqui-s'hi, no sigui. Ha entrat el president del Barcelona. Impressionant l'aspecte festiu que es veu que respira en aquests moments.
3: Una conga, era, per qui s'ho pregunti.
0: Això
3: era
0: la trinca o no?
3: Sí,
4: festa major, no?
3: Festa major, clar, està. Sí, era festa major a Can Barça.
0: En Puig a la redacció ha estat fent la conga ell sol, ell que és un trinquero o trincaire, no sé com es diu. No?
1: Com?
0: els de la trinca, els no són trincaires?
4: O... La trincaire seria més aviat lladre, no?
2: Sí.
0: No, però això seria trincador, no?
2: Bueno, sí, és igual. Ja, bueno, surt d'aquí, surt d'aquí.
0: Ja ens hem entès, clar, endavant, sisplau.
3: L'any següent, l'altra lliga de Tenerife, i m'ha fet gràcia recuperar la conversa prèvia a l'inici dels dos partits, el del Madrid a Tenerife i el del Barça contra la Raya a la casa, la conversa entre els presidents Ramon Mendoza i Josep Lluís Núñez a Canal Plus.
9: ¿Está preparado ya para el saludo del presidente del Barcelona?
10: Sí, sí.
9: ¿Quieres saludar a Mendoza, presidente?
11: Sí, porque no, no le voy a desear suerte, pero sí unos saludos cariñosos.
10: Pues lo mismo digo, José Luis, lo mismo digo, y el futuro no está en nuestras manos en este momento, está en nuestras manos y no está, es decir, hay que aguantar y dar un ejemplo de deportividad si se puede y esperar. Yo siempre he dicho este año que había dos equipos, y lo digo con toda sinceridad, que merecían ser campeones. Pero desgraciadamente el fútbol es así y únicamente lo puede ser uno.
11: Bueno, la lástima es que no podamos compartir los dos este campeonato, ¿no?
10: Sí, sí, así es, pero la vida es como es y no hay nada más.
11: En fin, un saludo a todo tu equipo y a tu junta, ¿eh?
10: Sí, sí, por supuesto. Pero
11: adiós.
10: Que estemos tranquilos.
11: Vale.
0: Vale.
1: Vale.
3: És que no
0: t'he perdut.
1: No, no,
0: no,
1: valia pena, eh?
2: Sí, sí.
0: És un
3: moment baix, a més a més, eh?
0: Sí. Ara, les coses com siguin, amb un president a Tenerife i l'altre sí. Al Camp Nou, i la televisió te'ls sí, posava sí. Allà, te'ls creuava, cosa que ara seria...
3: Impossible.
0: Seria
1: bueno,
0: impossible.
1: Ara no s'hi poden ni juntar per fer la comèdia directiva.
0: Clar, això... Sí, sí, però realment... fins i tot és que m'agradaria tornar-ho a sentir. No?
1: Sí, pone de vuelta.
3: Són 54 segons, eh?
0: El tens?
3: Ja tens temps?
0: Sí, sisplau, doncs molt fort.
9: ¿Está preparado ya para el saludo del presidente del Barcelona?
10: Sí, sí.
9: ¿Quieres saludar a Mendoza, presidente?
11: Sí, porque no. No le voy a desear suerte, pero sí unos saludos cariñosos.
10: Pues lo mismo digo, José Luis. Lo mismo digo y... El futuro no está en nuestras manos en este momento. Está en nuestras manos y no está. Es decir,
1: Calderón muy bien.
10: Y dar un ejemplo. Yo siempre he dicho este año que había dos equipos, y lo digo con toda sinceridad, que merecían ser campeones. Sí, sí. Pero desgraciadamente el fútbol es así y únicamente lo puede ser uno.
11: Bueno, la lástima es que no podamos compartir los dos este campeonato, ¿no?
10: Sí, sí, así es, pero la vida es como es y no hay nada más.
11: En fin.
0: En fin.
11: Un saludo a todo tu equipo y a tu junta, ¿eh?
10: Sí, sí, por supuesto. Pero
11: adiós.
10: Estemos tranquilos.
1: Vale. La vida és com és i no hi ha nada.
2: Molt tòpic d'aquest per sortir del pas, eh?
0: Sí, va, és allò que trobes a l'ascensor i parles del temps, sí, esperant
2: sí,
0: que aviam
2: sí,
0: que...
2: Sí, sí, que acabi de la planta. Sí,
0: clar,
2: sí.
0: I no baixa l'ascensor, no baixa. Ara el temps difícil per millorar-ho, això.
3: No, ara anem cap avall, em sap greu. 94...
1: Tercera, bé, no? No.
3: El 94, el Barça va guanyar 5-2 contra el Sevilla i aquell dia Jukic va fallar un penal.
12: Estamos en el minuto 44 y medio. Y va a enlazar Jukic. Atención, o serbio, tira Jukic. Paró González. Paró González.
3: Així ho vam viure a la televisió de Galícia, com el Deportivo fallava aquest penal contra el València en aquella lliga que el Barça es va endur amb Johan Cruyff. Següent, 18 d'abril del 98, el Barça va guanyar 1-0 contra el Saragossa l'última jornada, va proclamar-se campió, però no ens quedem amb un document del Camp Nou, sinó de la celebració a la plaça Sant Jaume.
13: We are the champions! Contento por este campeonato. Visca Barça, visca Catalunya.
3: I ens en queden dues.
0: Sí.
3: I aquestes ja les hem viscut a RAC1.
0: Home.
3: Per tant, evidentment, qui li posarà veus al Joan Maria Pou. Primer, 16 de maig del 2010, amb Pep Guardiola a la banqueta. Barça 4, Valladolid 0.
14: Xiula el senyor Pérez Lassa, el Barça, campió de Lliga, campió de Lliga, campió de Lliga! 4-0 contra el Valladolid, sense marge per la sorpresa, el Barça és campió de Lliga amb 99 punts! Ho tornaré a repetir perquè tothom tingui clara...
3: Aquest any podrien ser 100 punts.
0: Correcte.
3: Veurem si ho aconsegueix el Barça de Flick, com va fer Tito Vilanova. I l'últim, el 27 d'abril del 2019, al Spotify Camp Nou, el Camp Nou en aquell moment encara sense Spotify, Barça 1, Llevant 0.
14: El Barça guanya 1-0 gràcies al gol de Messi. La centrada de Campanya, treu la pilota Luisito, això s'hauria d'acabar, la toca Morales, l'allunya Messi, final, campions, campions, campions, campions, campions, campions, campions, campions de Lliga al Camp Nou, el Barça lluitant, patint, però al cap i a la fi guanyant.
3: Campions. Aquesta és l'última Lliga que el Barça ha guanyat al Camp Nou, han passat uns quants anys.
0: Sí.
3: I estaria bé, no?, diumenge contra el Madrid, fer la vuitena.
0: Estaria bé. Ara, com el que és el record del títol, el joc que l'acompanya, perquè n'hi ha algunes... Jo, per exemple, la del Llevant no la recordava, la de 2019. Patint contra el Llevant l'últim dia per guanyar, diguéssim, o la de Van Gaal, el què? La celebració la recordava, però... No, i n'hi ha algunes altres que per l'èpica que hagin tingut, i Tenerife, o algunes altres, sí que recordes més, no? Vaja, no sé, a mi m'ha passat sentint tots aquests documents que ens ha brindat la Clara.
4: És que aquestes dos de Tenerife i la del Depor, jo crec que tots els que som aquí seríem capaços de dir on vam veure el partit, amb qui estàvem, què estàvem fent, hasta com
3: anàvem... Jo sóc incapaç de dir-t'ho.
2: Sí, jo també tinc complicat.
4: Tu sí.
2: Jo també tinc complicat.
4: Però...
1: Ah, bueno...
0: Ha parlat amb el jove, de la tertúlia.
2: Dades.
3: Sí.
0: Però quan, en tens 42 ja.
2: Sí, això ja t'agradaria amb tu.
0: Quants en tens?
2: En tinc 32.
0: Ostres, doncs...
2: Estic cascat, eh?
0: No.
1: Sí, tio, a part tiene...
0: No?
1: Sí, bueno, tiene canes.
2: Canes, sí, alguna cana.
3: I que no passa res, no en tinc des dels 12 anys i no es veuen.
4: Però el que és curiós és que has dit que
3: seria la... Bueno,
1: però què és això de la conjura millennial? Quins són?
4: El Barça ha guanyat...
0: Posa seny, Francesc.
4: El Barça ha guanyat 28 lligues, no? Seria la 29a.
1: 8,
4: només,
1: nada.
4: Només 7 vegades.
1: 7, 8.
4: A casa, aquesta seria la vuitena, la de diumenge.
1: Ah,
4: sí. És poques vegades, eh?
1: Sí, jo estava pensant lo mismo.
4: Per tant, crec que el Barça i el barcelonisme es mereix això que no ha passat mai, guanyar contra el Madrid.
1: ¿Qué pasó?
0: No, digues, jo estava fent un gest al tècnic.
1: No, però és el gesto de money. El gesto que hiciste fue el gesto de...
3: Perquè paguen.
0: Clar, perquè és el gest, quan anem a la publicitat...
1: Jo ja hablava de dinero y tengo que parar.
0: No. Clar, perquè tu tens una relació amb els diners molt... Saps? Molt àgil, molt estreta. Molt estreta. No, doncs llavors fem-ho així. Montfort, ara anirem a la publicitat. Quan acabi l'Irigoyen... ara anirem a la publicitat, que és això, el gest
1: aquest. Però no és un tema bueno de música, coi, no n'ho pusiste ningún tema bueno.
0: Posa...
3: Olivia Rodrigo, no?
0: Sí, home.
1: No, Olivia Rodrigo no.
0: Posa els Strokes després, va. Posa els Strokes quan torne...
1: Ah, ja sé que entrades.
2: Sí, els dos.
0: Tu?
1: Ah, sí, els dos.
0: Hosti.
4: Però Olivia Rodrigo?
2: No.
0: Pels Rolling Strokes.
2: Sí.
0: Perquè, escolta, tu, Pol, ja vas anar a veure Oasis de Manchester, vas trobar entrades.
1: Oasis.
2: Sí.
0: I vos...
1: Això, Oasis no, perquè això...
2: Radiohead a Madrid, tu.
1: Radiohead a Madrid.
0: No, és que realment, i jo no em pesco ni una, no sé com m'ho faig, perquè d'aquestes no em pesco ni una, però bé, en tot cas, ja m'enviareu fotos. Sí, bueno, o vaig tard, o hi ha tanta gent que s'atura les xarxes que al final no hi arribes.
1: Però de Strokes hi ha entrades, todavía, creo.
0: Sí? Ah, doncs ho mirarem. Havies de dir alguna cosa a banda de contingut musical?
1: No.
0: No? Ja estàs? Has de fer algun titular, algun article? Has de fer alguna cosa?
1: Dale, que se te pasa el tiempo y yo me voy.
0: Que cobra per minut i ja està estipulat que fins a 24... Ui, no, que ja ho són. Va, última publi abans que marxin els tertulians. Fem la prèvia del Sevilla Espanyol i continuem després el Tu diràs, però ja en solitari, perquè hi ha gent que ens vol deixar.
15: Tu diràs, amb Miquel Agú.
16: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
17: Hola, com anem?
16: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
18: Molt bé.
16: I la petita, com està?
18: Doncs ja camina.
16: I el gat?
18: Bé, molt bé.
16: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
19: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
16: Benvinguda.
20: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
21: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
22: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
23: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
22: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
23: Wala!
5: En els seus 5 anys de vida pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
6: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
5: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
6: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: D'aquí 4 minuts, 2:15. Aviam, Manford, apugeu això,
1: sí,
0: sisplau.
1: Sí, sí, fiat. Yo soy más Monfort, soy, me gusta, no te voy a negar, pero me gusta mucho el último disco de Strokes, no el que
2: el New Abnormal,
1: el de 2020, sí.
0: De 2020, ara
1: ahora va a sacar uno en junio, ¿no? Me equivoco.
0: Sí, ja hi ha un primer single. Però jo ara et diré, Monfort, perquè vagis buscant... Vinga, avui tens poca feina amb Lady Goyen, perquè vagis buscant...
1: Ode to the Mets és un gran tema.
2: Ode to the Mets.
0: I també hi havia...
2: Selfless.
1: Ah, bueno, estàs...
0: No, t'ho diré... Sí, no,
1: venís ràpido, con esa mano.
0: T'ho diré demà, perquè... Això, Brooklyn Bridge to Chorus. Aquesta m'agrada bastant. Però vaja, la posarem més tard. Deixeu-me que us digui abans, això va per tu, Ballús, que n'hi ha que aparenten.
2: Epa.
0: I n'hi ha que són.
2: Opa. I jo què sóc? Aparento o sóc?
0: Ets.
1: Vos sóc.
0: Com el nou Jeep Compass, un vehicle amb disseny, caràcter i esperit 100% Jeep, preparat per destacar a la ciutat i escapar-te quan tu vulguis. Descobreix-ne tota la gamma, ara disponible en plug-in, híbrid i 100% elèctric. I aprofita una oportunitat única. Ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del pla autoincentiva. Informa-te'n a jeep.es o visita la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.

0: Impecable. Oriol Montfort, el tècnic del Tu Diràs, amb els Strokes, la cançó que comentàvem. One shot is never enough. I just wait for us to go in circles. Del disc de 2020, que volia el Juan. Ja està. I...
1: No tengo nada más que pedir.
0: Ja està.
1: Que irme ahora.
0: Doncs t'esperaràs 5 minuts abans de marxar i faràs un altre de llançament.
1: ¿Qué vamos a hacer? De español la vamos a hablar ahora.
0: Sí, ara primer...
1: ¿Es cuando juega?
0: Dilluns, al Camp del Rayo. Dilluns, al Camp del Rayo. Vols venir dilluns també per la Girona o què?
1: No, perquè no tengo el talento que tiene Puig. Vale. Puig no m'invita nunca.
2: No, mai, no estàs al nivell. No.
1: Mira que le escucho decir verdades, però nunca una tan certera com...
0: Xavier Puig Amorós ha tornat a l'estudi de RAC1 perquè està jugant al Vilassant encara,
3: sí,
0: no?
3: Sí, bon partit pels diaris, que han de tancar, jo crec que tanquen i ja ho explicaran diumenge. Perquè continua el partit a la pròrroga, segona part de la pròrroga, empat a 1, ha igualat el Vilassana a la recta final de la segona part del partit i estem a 4 minuts i mig perquè s'acabi la segona part de la pròrroga. Si acabés en empat, doncs aniríem a la tanda de penals.
0: Això és semifinals.
3: Vilassana-Fraga, la segona semifinal. El Benfica espera rival a la final d'aquesta Champions femenina.
0: Sí, senyor. Abans ja ens ha explicat el Puig que el Sabadell ha perdut el camp del filial de l'Atlètic de Madrid per 4-3, partit de la primera federació de futbol, un partit que perdia per 4-1. Després, quan tinguem resultat final, en Puig ja ens dirà si el Vilassana ha pogut fer el pas cap a la final o si se n'ha quedat amb les ganes a Coimbra. A l'estudi, una altra vegada, el Bernat Balboa, perquè amb tu, Bernat, hem de fer la prèvia d'un partit que és molt important, que juga demà a 4:45, un Sevilla espanyol que sí. Pot marcar per bé o per mal la temporada de l'equip de Manolo González, eh?
2: Sí, sí, un partit que l'afronten tant Espanyol com Sevilla com si fos una final, i bé que fan, perquè realment és gairebé una final. 17è contra 13è, però només a 2 punts de diferència. El Sevilla és el que marca la permanència. 4 jornades pel final de Lliga, per tant, partit de gran importància. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha parlat en roda de premsa prèvia al partit sobre com els jugadors podrien o haurien de viure aquesta presión.
4: Ellos lo saben, tú se lo puedes decir, pero creo que aquí somos mayorcitos ya todos para saber que el partido mañana es un partido que tiene presión, que tiene tensión, pero tiene presión para los dos equipos. Y tiene presión para las jornadas que quedan, tienen presión para muchos equipos, no para el Español solo. A partir de ahí, nosotros lo tenemos que manejar y, repito, darle la vuelta a esa situación para con juego y con estando en el partido siendo un equipo maduro, revertirla para ganar.
2: Manolo González ha insistit que el rumor sobre la direcció esportiva i la possible incorporació de Monchi la temporada que ve no el fa descentrar de la seva feina. És per això que està convençut que l'equip aconseguirà la permanència.
4: Estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Igual que quan vam arribar vam dir que pujaríem, que ens salvaríem, i estem convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar. Estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
2: L'Espanyol arriba a aquest partit amb les úniques baixes d'Engongue, que no s'ha recuperat de l'edema al genoll que es va fer la setmana passada, i també de Javi Puado, lògicament, que continua recuperant-se de la lesió als lligaments creuats. Tot i no estar disponible, el capità ha viatjat amb l'equip a Sevilla per donar suport en aquest camí cap a la victòria que, des del 22 de desembre de 2025, l'Espanyol no guanya.
0: No ha guanyat cap partit aquest any.
2: No.
0: Jo no m'esperava pas que es desplomés d'aquesta manera després de la primera volta que va fer, i ara...
2: 17 partits, 0 victòries.
0: Increïble.
2: Aquest 2026. Per tant, guanyar demà el Sánchez Pizjuán no asseguraria matemàticament la continuïtat de l'Espanyol a primera divisió, un Espanyol que va fer, com deies, hagut una molt bona primera volta, però que, clar, el no sumar els punts d'aquesta segona, per molt que guanyessin demà, no els asseguraria la permanència matemàticament, però sí que seria, per fi, fer un cop sobre la taula respecte als equips també de la taula baixa. I com a partit crucial que és, l'afició blanquiblava ha acomiadat dels jugadors abans de viatjar cap a Sevilla, bé, amb uns càntics i també amb patates.

0: Home, com la majoria de càntics d'aficionats, rima consonant, vaja, que impecable.
1: De les fàcils, eh? De les típiques. Per la seva banda, Luis García, l'entrenador del Sevilla, és conscient que demà es viurà un gran partit com gairebé sempre ens té acostumats al Sánchez-Pizjuán.
2: Cuando montan este ambiente aquí antes de salir y pues mañana va a ser otra vez, lo han bautizado, yo no soy aquí, pero el manicomio, mañana esperamos otro manicomio aquí que sea increíble porque creo que nos ayuda, es que es la verdad, es que nos ayuda. Yo sé que el ambiente va a ser la hostia y que ya se me pone la piel de gallina de pensarlo de lo que va a haber aquí, porque lo que viví aquí fue increíble, pero yo me tengo que centrar en el fútbol y que hagamos otra vez un buen partido de fútbol. Minimizar al español y hacerle daño donde podamos hacerle, creo que lo hemos trabajado bien dentro de que los que jugaron el lunes, pues prácticamente han empezado a entrenar ayer.
1: Per tant, jugadors carregats a Sevilla després de la victòria de dilluns per 1-0 davant la Reial Societat i, en definitiva, demà a 4:15, Sevilla-Espanyol, un partit importantíssim pels blanquiblaus, també pels sevillans, una final com dèiem abans.
0: Clar, és que l'Espanyol, Juan, és 13è amb 39 punts, l'Elx 38, el Mallorca 38, el Girona 38, el Sevilla 37, que és el primer fora del descens, i el Llevant, que ha guanyat avui, 36. Juntament amb l'Alavés, però per millor diferència perquè té pitjor diferència.
1: Té un partit menys l'Alavés.
0: Sí, no, però vull dir que ara mateix a la classificació surt primer el Llevant que l'Alavés, però vaja, tenen els dos 36 punts de moment a un.
3: I l'Oviedo 28.
0: Sí, l'Oviedo ja de tots aquests és el que donem ja per liquidat, però els altres és que de l'Alavés, que és penúltim, en teoria, a l'Espanyol, que és 13, hi ha 3 punts. Clar, i el Sevilla està entremig. O sigui, el partit de demà és...
3: No, bueno, un empate a l'Espanyol li viene bien, també.
4: Millor que el Sevilla. Tampoc el salva de tot, però...
3: Bueno, pero vos cuanto vas sumando y manteniendo la distancia con los de abajo... coincido un poco con Manolo. La realidad es que me parece que el Espanyol no era... para sacar 34 puntos en la primera vuelta, ni tampoco en la segunda es para sacar 5, ¿no? Creo que no es real ninguna de las dos... ¿cómo se llama? Rondas, no sé.
0: Las vueltas.
3: Vueltas, sí, la palabra. Entonces, la verdad que el español tiene una plantilla demasiado... Se cae Puado, bueno. Es una plantilla justa. Esa es la realidad.
5: Sí, sí. I ara el tema és el calendari. Vaja, no tinc al cap el calendari de tots aquests equips que s'hi tinc implicats, però l'Espanyol sí.
3: El Espanyol tiene...
5: Sevilla, sí. Caldera, venen de guanyar la Real Societat. Atlètic Club de Bilbao, encara està enganxat
4: a
5: opcions d'Europa. A casa, Osasuna, amb opcions d'Europa. Sí. Però, clar, falta de jugar dues jornades més.
4: Avui les han tirat, poder.
5: I l'última... és contra
3: la Real, no?
5: La Real Societat.
4: Per
5: tant, aquesta, segurament seria ideal que la setmana que ve jugessin contra la Real Societat i no contra l'Atlètic Club, saps?
4: El tema és que veient-los contra el Madrid, a l'Espanyol els hi notaves aquella falta de confiança, eh?
5: Sí, hi havia por. Els últims de l'Espanyol hi ha por, sí, exacte.
3: Era un partit per empatar.
4: Sí.
0: Clar, és que és això. Ara també els partits es juguen molt des del cap, perquè, per exemple, si el Sevilla guanya demà i l'Alavés guanya el camp de l'Elx, el Girona començarà a jugar al camp del Rayo en descens. Sí, sí. Clar, vull dir, i això al jugador l'afecta, perquè quan el Girona surt del Bernabéu, surt a 8 punts del Madrid, i ara podria ser que comencés a jugar dilluns estan en descens, i jo crec que el jugador de l'Espanyol, que fa 17 partits que no guanya, i es veu que estava pensant en la Lliga de Campions gairebé, i que ha estat enganxat a Europa gran part de la Lliga, perquè l'Espanyol no guanyava, però els equips d'aquella zona tampoc, ara es veu que pot ser que estigui allà enfangat fins les orelles.
4: Totalment.
0: I suposo que això el jugador ho haurà de saber portar si és que acaba sent aquest l'escenari. Però és que, vaja, Mitchells ha fet un tip de parlar de 42 punts per la salvació, veient com està ara, amb 36 els dos primers que baixarien, 36, home, havent de jugar encara 12 punts aquests equips, 42 potser són curts, eh? És que pot ser la temporada, vaja, serà segur de les últimes 10 en què la permanència vagi més cara. Això segur. En fi, demà el partit a 4:15 al Sánchez-Pizjuán, al Superesports, amb el Puig, i seràs, no, Puig, demà, en teoria?
6: En principi sí.
0: En principi sí.
6: Em deixes anar a dormir alguna hora, sí.
0: Oh, encara has de fer alguna cosa més, eh?
6: Sí, home.
3: Estava pensant, ¿sabes qué hicimos juntos? El Mundial.
6: Ah, sí, veus? I mira, va acabar bé, eh? No?
3: Sí, para mis
6: intereses, per tu, sí, no?
3: No sé, para los tuyos.
6: Sí, també, també. El Sapera s'ho va passar pipa.
0: Home, s'ho va passar bomba.
6: Allà, encara és allà, a la discoteca aquella. Sí,
4: mal comentari per fer ara mateix. No?
0: Com?
3: Qual? Què passa?
0: S'ho va passar bomba.
4: Sí, sí. Bueno,
0: és... No, perquè és pel Pau Bombardó, pel nostre redactor. El bomba. Tancarem aquí la tertúlia, perquè si no a aquesta hora ja se li baixen les persianes al Ballús i no hi ha manera de continuar. Juan, gràcies per venir.
3: Gràcies a tu, ha sigut un plaer, com sempre.
0: Com sempre, vull dir, gràcies per ser com ets i per acompanyar-nos, per permetre'ns passar un temps de la teva jornada amb tu.
3: No, me hace pasar el Montfort que me pone buena música.
0: Gràcies pel Ballús. Gràcies, Francesc Latorre.
5: Bona nit.
0: D'aquí uns moments continuem. Ja ens espera el Naveira per fer la volta al món. En aquest tu diràs que potser no s'acaba a la una. No passarà gaire, però a la una potser no.

0: nosotros poca poca.
1: La volta al món.
2: Sí, amics, és divendres a la nit i el tu diràs, no podem anar a dormir sense fer la volta al món. I sí, per aquests aficionats que sentien boca es todo, per nosaltres Jaume Naveira es todo. Hola, Jaume, bona nit.
3: Què tal, Miquel? Bona nit. La veritat és que quina energia, per ser aquestes hores de la nit. Espectacular.
2: Clar, és que saps què passa? Que durant el vespre, com que saps que has d'acabar tard, vas preparant, llavors jo tinc un tanc de cafeïna. Saps? Sí, sí, allà, que és només meu, posa M-A, no barracos, M-A, saps? Només per mi, i llavors jo vaig omplint els gots un darrere de l'altre i acabo així d'encès, d'espurnejant com una ampolla de cava corpinat.
3: Està molt bé, està molt bé. Ara a veure com dorms, no?, amb tanta cafeïna, però això ja és un altre tema.
2: No, bé, però potser si t'arriba un missatge allò, què, com ha anat la nit allà a les 4, potser sóc jo allò com per compartir abans d'anar a dormir, saps? Aviam què tal. També em sembla que m'han dit alguna cosa que al lloc on anem avui jo crec que també té un punt de cafeter. No és Colòmbia, però també té un punt de cafeter, no?
3: Sí, jo crec que sí. Anem cap a una de les seus del proper Mundial, anem cap a Mèxic.

0: Falta la cafeïna, ja t'he dit, perquè esclar, que realment m'acabes de posar aquí. Perquè, clar, aquest bon home... Sí, sí, sí, no, o sigui, tu diuen Mèxic i et surt Luis Miguel, no?
1: Sí, la veritat és que com no pensar-hi, no?
0: I a clar, més,
1: amb aquesta cançó que es diu México en la piel, eh?
0: Sí, home...
1: Evidentment,
0: sí, sí.
1: Ara calia portar-lo aquí, a la secció.
0: Hòstia, quin tio, un dia que faig la volta al món i em fot Luis Miguel, tu. Quin paio. Podria posar Molotov, per exemple. I no m'ha posat Molotov. M'ha posat Luis Miguel. En fi, a veure, per aquest tu no t'ho tindré en compte, però ja que anem de viatge a Mèxic, sisplau, explica a l'audiència per quin motiu hem fet la volta al món avui fins a aquest país nord-americà.
1: Bé, doncs perquè, com dèiem, Mèxic és una de les seus del proper Mundial i es prenen molt seriosament, no?, el fet de ser anfitrions. I un clàssic doncs de Mèxic, com és Javier Aguirre, que a dia d'avui és el seleccionador de Mèxic, doncs ha volgut tornar a portar un costum que tenia la selecció mexicana fa alguns anys, que havia estat prou criticat per alguns jugadors... incloent el seu actual assistent Rafa Márquez.
0: Home.
1: Que ara doncs ha hagut de plegar-se una mica a les exigències del seu cap. I és que bàsicament doncs Javier Aguirre, igual que va passar per exemple al Mundial de 1986, que fins al dia d'avui i també Mèxic hi era anfitrió en aquell Mundial, doncs va ser la millor actuació del tri en una història, o sigui, la història dels Mundials, perquè van arribar fins als quarts de final. I, bé, què és el que han decidit fer? Doncs concentrar-se molt de temps abans de començar el Mundial, fins a 35 dies abans de que arrenqui el Mundial.
0: Hosti, però això és més d'un mes de prèvia, eh?
1: Sí, és més d'un mes de prèvia. No arriba als 3 mesos de prèvia que va decidir fer Bora Milutinovic a Mèxic 86, que allò va ser una barbaritat. Però sí, sí, 35 dies, 35 dies.
0: 35 dies amb Albert de Chomeny, t'imagines?
1: No passa ni el tercer dia, jo crec que...
0: A l'hotel hi ha una denúncia perquè trenquen les instal·lacions. En fi.
1: A cavalló en presó, certament. No, doncs el tema és que, clar, són 35 dies de concentració, no amb tots els futbolistes que formaran part de la llista, perquè al final Mèxic doncs, té uns quants futbolistes fora del mitjà local, per dir-ho així, que estaran a la llista final, però sí que hi ha 12 futbolistes que sembla claríssim que sí estaran en aquesta llista i que formen part de la Lliga Mexicana. I el tema és que, bé, doncs, la nit de dimecres ja va arrencar oficialment la concentració de Mèxic pel Mundial i això ha provocat certs problemes, perquè el tema és que aquesta setmana Toluca havia de jugar l'anada de les semifinals de la Champions Cup de la CONCACAF, que al final és la gran competició a nivell de clubs doncs, que tenim a l'àmbit de Nord-Amèrica, de Centroamèrica i del Carib, i havien de jugar contra el Los Angeles Football Club i sabent doncs, que això havia de passar i que Toluca era l'equip de tots els de la Lliga Mexicana que estava implicat, no?, en les convocatòries d'aquests 12 jugadors que més podia estar en contra, clar, doncs, com que ells s'hi negaven, altres clubs, doncs, per exemple, Chivas, Tigres, doncs, tenien la intenció de no deixar anar encara els seus futbolistes doncs, en aquesta concentració, però al final... Aguirre va ser contundent, va dir qui no estigui en aquesta concentració des de l'inici no anirà al Mundial. O sigui que aquí, bàsicament, s'han hagut de seguir les ordres del Vasco Aguirre i al final doncs, han hagut d'obeir. I al final, doncs, sense Alexis Vega, que és un dels jugadors diguem que més esperances pot generar a l'equip mexicà, i també Jesús Gallardo, doncs Toluca, tot i això, va guanyar la seva semifinal anada de la Champions Cup de la CONCACAF per 4-0. O sigui,
0: ostres!
1: Que, bé, no els van trobar tant a faltar. Mèxic, a més, ara està en una llarga aturada del seu futbol. O sigui, realment, la Lliga Mexicana, és veritat que estem ara a les eliminatòries del torneig clausura, però quan s'acabi, doncs, no tornarà a començar el futbol mexicà ja fins al mes d'agost i avançat, diguem, perquè primer hi ha la Leagues Cup, Així que, evidentment, el calendari també acompanya doncs, perquè els jugadors mexicans es puguin concentrar de cara a aquesta Copa del Món.
0: Clar, i llavors, si algun club s'hi oposava, per com ara explicaves, tenir partits importants en joc, llavors hi havia la possibilitat que, suposo que hi hagués alguna sanció, o perquè Aguirre, pel que sembla, no ha estat gens flexible en aquest cas, no? Que ha tingut un comportament gairebé que estrensa, no? En aquest cas, sí. O no?
1: Sí, sí, sí, realment, jo crec que no havien transcendit, diguem, doncs, quines possibles sancions podia haver i si podia anar més enllà de no ser convocats pel Mundial, però sí que és veritat que al final estem en una temporada on una amenaça d'aquest tipus genera respecte, no? Perquè al final doncs, tots els jugadors Clar. Tenen com a gran aspiració poder anar al Mundial. I al final, doncs, crec que Aguirre el que ha fet és una mica tirar dels jugadors, no? I intentar doncs, que al final això sí que es pogués dur a terme, aquesta concentració des de l'inici amb tots. I bé, doncs, al final el que ha passat és que vaja, la concentració ha iniciat amb els 12 jugadors que volien, tot i que a l'inici Toluca sí que havia rebut el permís per utilitzar aquests dos futbolistes. Després, per intentar una mica doncs, calmar les aigües i veient les queixes dels altres clubs, com dic sobretot del president de Chivas o el president de Tigres, doncs, es va decidir que aquests dos jugadors no anirien, que no se'ls hi permetria disputar aquesta semifinal de la Champions de la CONCACAF i que, per tant, doncs, tothom estigués en igualtat de condicions doncs, per no generar més incendis en un any on la Federació Mexicana i tot el futbol mexicà doncs, entenc que voldrà remar en la mateixa direcció.
0: Clar, però el que és curiós, i amb això anirem acabant, però el que és curiós és que hi hagi un seleccionador que decideixi quan es fa la convocatòria i que qui no hi vagi no juga al Mundial, independentment de si el club té més partits, en té menys, si són més importants, si ho són menys. Vaja, aquí qui té la paella pel mànec, llavors, és Javier Aguirre.
1: Sí, sí, realment... vaja, recolzat per la federació, doncs la posició ha estat aquesta i al final, doncs, veient que es podia complicar la cosa i veient que inicialment doncs, els jugadors de Toluca havien tingut aquest permís, doncs, finalment es va acordar doncs, que no hi anessin a la Champions de la CONCACAF i que, per tant, doncs, tothom hagués de perdre els seus jugadors, fins i tot en aquest moment on, com diem, s'han doncs, de disputar les eliminatòries pel títol de la Lliga Mexicana en el seu torneig clausura. Va. Ja dic, jo crec que sent any de Mundial, doncs aquí una mica la federació i els seleccionadors s'han posat en la mateixa tesitura.
0: Mare, tu imagina't que això passés aquí, que hi hagués partits decisius per decidir el campió o el descens o qui va a Europa i que els clubs perdessin perquè Luis de la Fuente, en aquest cas, o Deschamps a França, o el mateix escenari amb Tuchel a Anglaterra, és igual, tot això passés a Europa. Clar, seria inconcebible.
1: Sí, sí, absolutament inconcebible. Així que realment doncs, és una situació atípica i que diria que és una mica de futbol d'una altra època, com jo crec que d'una altra època és dur a terme una concentració de tant de temps, perquè al final quan, sí, jo crec que pot arribar a ser contraproduent, és que fins i tot el propi Rafa Márquez ho havia dit, no? que era massa exagerat concentrar-se durant tant de temps de cara a una competició d'aquest tipus, perquè al final aquestes concentracions tan llargues doncs potser és fer-ne un gra massa, no? Perquè si al final no tens espai per la desconnexió, no tens espai per, en un determinat moment, doncs, deixar de pensar-hi, no sé, jo crec que és complicat, però bé, al llarg de la història hi ha hagut casos d'èxit i altres de fracàs. Jo crec que, per exemple, també en aquell Mundial del 86 també va ser molt llarga, per exemple, la concentració d'Argentina abans del Mundial. Bé, són mètodes que potser consideraríem d'una altra època, no? Ara estava pensant en De Laurentiis, també, que en alguns moments on el Napoli els últims anys li ha anat malament, també ha exigit o ha obligat el seu equip a concentrar-se, a fer un retir, una retirada espiritual, per dir-ho així, en un lloc a prop de Nàpols, doncs, perquè els jugadors es concentressin de cara als objectius per decisió seva, no perquè l'entrenador opinés. O sigui que,
0: no, clar, és que això passa, pot anar molt bé des del punt de vista que es faci molt bon grup, d'alguna manera, o pot anar molt malament perquè al final s'avorreixin de veure sempre les mateixes cares i si la competició no acaba d'anar bé, que després hi hagi ball de bastons entre els jugadors de la mateixa selecció. El que passa és que, parlant de futbol d'una altra època, segurament Javier Aguirre és d'una altra època, ja des d'alguns punts de vista futbolístics, tot i que els últims papers que ha fet a la Lliga Espanyola no li han anat pas malament. L'últim, per exemple, amb el Mallorca, amb el qual va perdre una final de Copa als penals. Vull dir que malament tampoc no ho va fer.
1: No, no, sens dubte. I també doncs, aquella quasi salvació, lluitava fins al final amb el Leganés. O sigui, jo crec que al final l'hem vist fer bons papers, com deies, al futbol espanyol recentment, i ara ha tornat a la selecció mexicana, un home que és, vaja, una autèntica institució al futbol mexicà i que, si no estic equivocat, crec que va formar part precisament d'aquella concentració del 86 amb Milutinovic. O sigui que crec que sap com van les coses, no? Per tant, doncs, no li és estrany.
0: Segur que sí. Tu ja saps la frase, no, Naveira, que els dirà Javier Aguirre als jugadors abans d'anar a dormir?
1: Puf, em fas por ara mateix.
0: No, home, un whisky a dormir.
1: És veritat.
0: És la seva. És marca registrada, per l'amor de Déu.
1: Sí.
0: Clar, és cert. Ara. En fi, hem anat a Mèxic amb en Jaume Naveira. No li tingueu en compte la tria musical de Luis Miguel. No, segur que millorarà el cap de setmana que ve. Estarà més lluit a l'hora de triar la música amb la qual ens acompanyarà aquestes hores de la nit i que potser es provoca amb els sons. Gràcies, Naveira.
2: Gràcies, Agut, que vagi bé.
3: Bueno, un whisky a dormir.
4: RAC 1. Ben amunt,
5: capità! Ben amunt!
6: Tant de bo. Aquest diumenge a les 9.
7: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Ben amunt, que som campions!
8: RAC 1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
0: Parlem d'hoquei patins. Puig, s'ha acabat i no gairebé aquesta semifinal de la Lliga de Campions femenina en què el Vilassana aspirava a classificar-se per la final.
9: Sí, ha caigut a la tanda de penals. El Fraga ha guanyat aquesta tanda per 2-1. Per tant, serà el Fraga qui jugarà la final contra el Benfica. Diumenge al migdia, aquesta final femenina de la Champions, el Vilassana, que es quedarà amb les ganes de guanyar aquest màxim títol continental. Qui continua viu és el Barça, que juga demà a la Champions masculina a les 5 de la tarda, semifinal contra el Benfica a Coimbra, un Barça que va derrotar l'Sporting de Portugal als quarts de final, mentre que el Benfica es va desfer del Reus a la tanda de penals. L'entrenador del Barça, Ricard Ares, campió de la Champions amb el Porto, feia aquesta valoració.

0: Pausa i després em direu per què m'agrada tant Itàlia. En fi, Pau Mitjans, bona nit.
1: Bona nit, Miquel Agut.
0: T'agrada tant com a mi Itàlia?
1: Sí, sí, sí, m'agrada tant com Itàlia, tot i que aquest any el Giro d'Itàlia surt des de Bulgària.
0: Sí, home, sí, ja m'està esgarrant, ja m'està esgarrant el tema, el tio.
1: No, però això que fan les grans voltes de sortir des d'altres països, doncs aquest any des de Bulgària.
0: Sí, senyor. Una etapa, Pau, que bé, ha acabat a l'esprint, és anecdòtic el lideratge després de la primera jornada, encara queda tota la competició per davant, però estàvem seguint-la a la redacció i veies tot aquell gruix de ciclistes a màxima velocitat, entre revolts, amb poc espai, que es pagava molt poc que hi hagués una caiguda allà.
1: Sí, realment, quan una gran volta comença amb una etapa d'esprint, acostumen a ser molt nervioses, no? Passa molt al Tour de França, per exemple. Sí que és cert que en els últims anys, per exemple, en el Tour, doncs etapes a l'esprint els primers dies les han deixat per més endavant, i el nerviosisme, no?, de guanyar aquesta primera etapa i sobretot de vestir, en aquest cas, la Maglia Rosa, doncs fa que encara hi hagi molt més nerviosisme, i avui hi havia molts sprinters lluitant per aquesta primera victòria, que al final s'ha endut Pol Mañé, però sí, sí, realment van a unes velocitats que és molt difícil no tocar-se i moltes vegades no caure.
0: Sí, senyor, han anat per terra uns quants ciclistes, afortunadament no costa que ningú hagi pres especialment mal i, per tant, ha estat un ensurt i prou en una edició del Giro en què ens ho juguem tot a Vingegaard, Pau, o no?
1: Home, tot el que no sigui una victòria del danès serà una sorpresa. No ens enganyem, perquè al final Vingegaard està un o dos graons per sobre de la resta de rivals, i a més, si li afegim que, per suposat, no està Pogacar, però és que tampoc està Joao Almeida, no?, que podia ser segurament el que li fes una mica d'ombra a Jonas Vingegaard, la resta de rivals que poden lluitar per la general, ja sigui un Giulio Pellizzari, un Félix Gall, un Ben O'Connor, ostres, estan lluny del nivell de Jonas Vingegaard.
0: Que hauria de ser

0: el guanyador d'un Giro que promet, diguéssim, des d'un punt de vista de recorregut. Pau, et fa el pes? Quines etapes serien les que ens han de cridar més l'atenció, ens ho podem passar millor?
1: A veure, és un Giro que va de menys a més. Sí que és un Giro que destaca per la mitja muntanya, però si m'hagués de decantar per etapes a marcar en el calendari, home, et diria l'etapa del divendres que ve, l'etapa 7, amb final al Blockhaus, el primer gran final que pica cap amunt d'aquest Giro d'Itàlia. Després, la contrarrellotge, l'única contrarrellotge que hi ha en aquesta ronda italiana del dimarts 19 de maig, 42 quilòmetres, i te'n destacaria dues més, l'etapa a les Dolomites, que és el gran tapone, no?, d'aquest Giro d'Itàlia ja a la tercera setmana, per tant, molt al final d'aquest Giro d'Itàlia del divendres 29, amb el Passo Giau com a gran al·licient, i la penúltima etapa, aquest doble pas per Piancavallo, que serà la que decidirà aquest Giro d'Itàlia. Però, com et dic, Miquel, és un Giro que va de menys a més i que, si Jonas Vingegaard no sentencia abans, ho faran aquestes etapes finals que acabaran de posar la cirereta abans del passeig triomfal per Roma.
0: I això, Pau, que és el que... Vaja, el Giro sempre és el que destapa, no? Després de l'època de les clàssiques, arriba a l'estiu l'època de les grans rondes per etapes i el Giro destapa el que ha de ser entre el Giro, el Tour i la Volta a Espanya, un espectacle ciclista que fins i tot pels que no som ni de lluny tan aficionats a la bicicleta com tu, ni a la pràctica, ni al sofà de casa, ens ho podem passar d'allò més bé.
1: Sí, realment he de dir que aquí tradicionalment les grans voltes és el que més expectació genera. Sí que és cert que quan et comences a introduir al món del ciclisme, no?, i segueixes proves d'un dia com són les clàssiques, fins i tot et diria que pots arribar a passar-t'ho millor que en una gran volta. En una gran volta es cou a foc lent.
0: Clar.
1: I sí que hi ha etapes, no?, doncs molt destacades. En canvi, una clàssica és foc al nou, a la Vitro, no?, posaríem el nou, i això és el que seria una clàssica, realment.
0: Fins que t'esclata l'olla, estàs posant a bullir la pasta i t'esclata l'olla, no?
1: Exacte. No? Una gran volta seria més de xup-xup, foc lent, i en alguna d'elles doncs, tenim una gran campanada, però sí que és cert que és el que tradicionalment més s'ha seguit, i el Giro d'Itàlia doncs, és la que dona... Vaja, la primera de les tres grans voltes del calendari.
0: Clar, també al final en una clàssica, quan dura un dia, tot es concentra en un sol dia. Com diu el Pau, en una ronda per etapes doncs, hi ha dies de més descans, de més activitat, etcètera, etcètera. Per cert, Pau, deixa'm per acabar parlar de Paula Blasi, perquè demà a l'Angliru es juga la possibilitat, ara és segona de la General, de poder guanyar la Volta Ciclista a Espanya, una ciclista que està fent, vaja, cada vegada més, anava a dir passes endavant, en aquest cas seria pedalades endavant, i que està començant a forjar-se ja no només un futur esplèndid, sinó un present que crida molt l'atenció.
1: Sí, realment, per si quedava algun dubte, jo crec que Paula Blasi ja és una realitat, i de fet avui buscava. L'any passat, en aquesta data exacta, encara no era ciclista del World Tour, és a dir, el seu equip, l'UAE, encara no l'havia pujat al primer equip. Ho va fer el dia 13 de maig, per tant, d'aquí uns dies, per entendre, no, la dimensió d'aquesta ciclista que fa dos anys i mig, o una miqueta més, encara no eres ni ciclista professional. Vull dir que Paula Blasi, realment el que està fent la ciclista d'Esplugues de Llobregat és espectacular. Ja va guanyar l'Amstel Gold Race, que és dificilíssim, i avui ha quedat segona a les Praeres per darrere d'Anna van der Breggen, que és una de les grans ciclistes de la història. No? Vull dir, crec que hem de posar molt en valor el que està aconseguint Paula Blasi en una Volta a Espanya, on hi ha Pauline Ferran Prevot, la vigent campiona del Tour de França, on hi ha Cassia Nebbiadoma, també, vencedora també de la Ronda Gala. Per tant, una Paula Blasi que demà a l'Angliru veurem si pot retallar aquests 18 segons que té respecte a la corredora neerlandesa. Esperem que sí. Crec que ho pot fer, perquè avui, després de l'etapa, doncs ha dit que s'havia equivocat, no?, en potser l'elecció de les marxes de la bicicleta, de la pinyonera, i veurem si demà les rampes de l'Angliru, que són una mica més llargues que les d'avui, doncs se li adapten una miqueta millor i pot donar la sorpresa o almenys assegurar aquest podi.
0: Doncs aviam com van les coses demà per Paula Blasi i com va el Giro d'Itàlia i com va tota la temporada ciclista estiuenca. La seguirem amb en Pau Mitjans, segur que en hores menys intempestives que en la nit d'avui. Espero no haver-te obligat a despertar la Maria i l'Olivia, Pau, però en tot cas els fas un petó de part nostra, de la redacció d'Esports de RAC1, i gràcies per atendre'ns també aquestes hores de la nit, ja avui dissabte. Ja estem a dissabte. Hem començat a divendres i estem a dissabte. Una abraçada, Pau.
1: Una abraçada, gràcies a vosaltres.
0: Aquí, a aquesta hora de la nit, si no et dius Pau, no ets ningú. Pau Mitjans, gràcies, bona nit. Pau Bombardó, bona nit de nou.
2: Què tal, bona nit. Bona
0: Pau Espí, bona nit de nou.
3: Què tal, bona nit.
0: Aquí Pau i després Glòria, no s'ha fet mai aquesta. En fi, realment, per acabar, t'ho diràs, Déu-n'hi-do, acabarem amb Pau, mai més ben dit. A veure, amb l'Espí farem el futbol sala, avui que ha tornat del Palau després de la victòria del Barça. I amb el Bombardó, la bona notícia del Lleida, que té patrocinador i, per tant, podrà continuar viu sense haver d'acabar la trajectòria històrica que l'avala. Primer, el futbol sala, el partit d'aquesta nit, Pau Espí, amb el 4-3 del Barça a casa contra el Pozo, que li permet garantir-se la primera plaça de la Lliga regular. Què han dit els protagonistes després de la victòria?
4: Doncs mira, comencem escoltant a Javi Rodríguez, l'entrenador blaugrana, que està molt i molt satisfet, i ha valorat molt positivament la victòria, també la consecució d'aquesta primera plaça i el factor Palau, que avui ha estat ple de goma a goma amb 3.704 espectadors.
5: Primero de todo, creo que hemos ganado el primer título, digámoslo entre comillas, ¿no? Que nos da opción a jugar la Supercopa el año que viene. Nos hemos ganado el respeto de la Liga, de los equipos. Creo que jugar aquí es una gozada. Yo lo disfruté como jugador, lo estoy disfrutando ahora como técnico y poco que decir. Es que hoy es un día emocionante porque me recuerda al Palau de las Grandes Noches.
4: En la mateixa línia, Sergio González, un dels golejadors d'aquesta nit, ha celebrat la comunió que s'ha viscut amb el Palau i, fins i tot, estigueu atents, s'ha emocionat una miqueta.
6: Oh. Nosaltres, quan hi ha aquesta comunió, som gairebé invencibles, no? Com has dit, els números estan a sobre de taula, llavors. Espero que aquesta sigui la primera gran nit del que ara ve pel davant, dels play-offs, i que acabem la temporada d'aquesta forma, que crec que és espectacular, i pararé de parlar, que si no el club m'emociona una mica.
0: Nus a la gola, i estàs tancant la fase regular. Imagina't on arriben les eliminatòries.
4: Ja veurem el que està per venir. El que és segur és que amb el triomf al Barça s'assegura la primera posició a la fase regular i ja sap que tindrà el factor pista a favor a totes les eliminatòries del play-off de la Lliga, a més de garantir-se una plaça a la Supercopa d'Espanya.
0: I del futbol sala al futbol, perquè Lleida Club de Futbol, Pau Bombardó, ha anunciat que tindrà nou inversor.
2: Sí, i aquest era un pas molt important per garantir la continuïtat del club, que, recordem, fins ara estava en dubte. Recordem també que el Lleida ha descendit aquesta temporada de la tercera ref a la Lliga Elite i que aquesta injecció econòmica doncs, també suposa un pas endavant en el projecte esportiu del club. Així valora la notícia l'entrenador del Lleida, Jordi Cortés.
7: Bueno, és un noi que s'ha il·lusionat molt amb el nostre projecte, sobretot veu l'actiu i el valor afegit, que és l'afició que tenim. Veure aquestes 2.000 persones que fiquem sempre als partits de casa i veure que una capital de província com Lleida no pot deixar morir aquest club històric.
2: Aquest ha estat un dels principals incentius doncs, per al nou inversor que, com deia Cortés, haurà de decidir com serà la planificació esportiva de cara a la propera temporada.
7: Hem de veure com això és concret a nivell de disseny de plantilla, de si vols seguir comptant amb nosaltres. En un principi sembla que sí, però també nosaltres ho hem de valorar, perquè al final ha estat un any super exigent, super dur, molt cansat, tota la situació amb l'altre club de la ciutat, i això és una càrrega que com a entrenadors hem tingut d'assumir aquest any. També per fer estar una mica sols al club.
2: Doncs any complicat pel club, també per l'equip tècnic, i encara no s'ha fet pública la identitat d'aquest nou inversor, però el club ja ha anunciat que properament farà una roda de premsa per donar més detalls sobre l'operació.
0: I de fet aquestes declaracions a RAC1 que ha fet el tècnic Jordi Cortés són les primeres valoracions que fa algú del club d'aquesta bona notícia, o sigui que des d'aquí ens en congratulem que Lleida Club de Futbol tingui bones notícies i que pugui continuar endavant. Gràcies, Pau Bombardó.
2: A tu.
0: Gràcies, Pau Espí.
4: A tu, bona nit.
0: Amb el Xavi Puig ho farem de seguida un cop d'ull a l'últim minut.
3: Winamax t'ofereix l'últim minut del tu diràs. Winamax, les millors quotes.
8: Demà el Martirenc, per cert, pot pujar a tercera federació. Dic que
0: sí, que sí.
8: Un valor, també.
0: No, no.
8: Amb un empat en té prou. Demà el Guinardó.
0: Demà el Guinardó. A quina hora?
8: Crec que ara m'enganxes... Crec que a les 4, però ho hauria de confirmar.
0: Bé, en tot cas, tota la sort. El Martirenc, evidentment, el club del cor de Xavier Puig Amorós. Alguna cosa més que ens hagi quedat pendent, Puig?
8: Doncs que Marc Márquez haurà de passar per la Q1 demà al Gran Premi de França de MotoGP. Avui ha fet el 13è millor temps en una primera jornada d'entrenaments que ha liderat Joan Zarco a Honda. Sí que han accedit a la Q2 Àlex Márquez, Pecco Bagnaia, Bezzecchi, Jorge Martín i Pedro Acosta. La Q1 juntament amb Marc Márquez també hi destaca Bastianini. Veurem si demà la pluja és protagonista en aquest Gran Premi de França. Demà la Q1 quan faltin 10 minuts per les 11 i la Q2 a un quart de 12 la cursa sprint a les 3 de la tarda. A Moto2 el més ràpid del dia ha estat Isan Guevara i a Moto3 el millor temps de divendres per David Muñoz. S'han jugat les semifinals de la Champions de Futbol Sala. A Pésaro ha perdut el Cartagena a la tanda de penals contra l'Sporting i ha guanyat el Palma a la tanda de penals contra l'Etoile. El Palma que ha guanyat les 3 últimes Champions, perdia 2-6 al descans, ha igualat a 6 i els penals s'ha classificat per una altra final. A la Lliga F demà tenim duel català a les 12, Espanyol-Badalona. Tenim play-off d'ascens a Primera Federació, el partit d'anada de les semifinals, Reus-Redis contra Ourense. A la Premier juga el City, 6:45 a casa contra el Brentford. I a l'ACB demà juga el bàsquet Girona, la pista de Lucan Murcia a les 6, i el Barça al Palau a les 7 contra el Burgos. També demà a Badalona la final de la Champions de la FIBA, Rites AEK d'Atenes. Aquesta matinada acaba d'arrencar el Sixers Knicks, més tard Minnesota Sant Antonio en els playoffs de l'NBA. A la Copa de la Reina d'handbol, el CAC7 Granollers ha perdut els quarts de final contra el Rocasa Gran Canària per 29-26. Demà juga el Barça a la Sobal a la pista del Guadalajara i juga el Penya Esplugues a la Lliga Femenina de Futbol Sala a la pista del Móstoles. I demà debutarà Sinner al Masters 1000 de Roma contra l'austríac Hofner.
0: Doncs tot això demà i alguna cosa que ens havia quedat pendent d'avui, tot ho hem tirat en Puig abans d'acabar. Xavi, gràcies.
8: Bona nit.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
9: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
3: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per a majors de 18 anys.
10: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
11: Yeah.
10: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
11: Yeah.
10: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
11: Yeah.
10: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
12: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.

0: Gairebé un quart de dues, marxem. Hem començat el Tu diràs a 10:45, l'acabem ara i demà a les 11, després del Superesports, i fent ja la prèvia estricta del partit de diumenge, del clàssic del Camp Nou, ens hi tornarem a posar. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, gaudiu del que queda de jornada i fins demà a les 11. Adéu-siau.
1: Tu diràs.
2: RAC 1. Notícies. Josep Moragues.
3: Bona nit, és un quart de dues de la matinada. L'OMS continua rastrejant persones sospitoses d'haver agafat l'antivirus. A Catalunya hi ha hagut dos casos. L'últim és el d'una dona que no té símptomes i haurà de fer quarantena en un hospital del país. Va coincidir en un avió de la companyia KLM amb la segona víctima del brot. L'altre cas relacionat amb Catalunya és el d'una dona sud-africana que va passar una setmana a Barcelona després del contacte, però no va tenir cap contacte estret durant l'estada. Per tant, al nostre país no hi ha cap cas confirmat del virus. Mentrestant, el govern de les Illes Canàries calcula que el primer desembarcament del creuer d'Ondius, d'on ha sorgit el brot, serà diumenge al migdia. És el temps que passarà entre que el vaixell comença a fondejar i el primer avió està llest per enlairar-se. Tot i que el vaixell arribarà a Aigües Canàries de matinada, fins la primera llum del sol no podrà començar tot el protocol. El portaveu del govern canari, Alfonso Cabello, admet que això els dona menys d'un dia i mig de marge per evacuar tots els passatgers.
4: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
3: Les 30 persones que quedaran a l'Ondius són tripulants que dilluns al vespre hauran d'acabar de fer el trajecte fins als Països Baixos. I a Catalunya els professors carreguen contra la infiltració de dos agents dels Mossos en assemblees i donen detalls sobre com els van descobrir. És un dels episodis que ha generat més malestar dins del sector i que ha generat tot plegat en el ple d'un debat polític sobre educació. Dues agents es van colar a una reunió de mestres que servia per parlar sobre les protestes educatives quan els van enxampar. Les dues mosses van acabar marxant de la reunió. En una entrevista al 9C de RAC1, el docent de secundària d'un institut de Barcelona, Álvaro de Alfonso, explicava com es va donar que hi havia dues agents infiltrades.
5: Més o menys coneixes encara que sigui de vista les persones. Però aquí, doncs, sí que va haver-hi algunes companyes que van dir ui, a mi com que em sonen aquestes cares, em sonen. I a part, doncs, venien una mica com massa polides d'aspecte. Doncs ens va fer sospitar, però, vamos, en parlar un moment ja ens van adonar de qui teníem al davant. Van preguntar de quin centre venien i no ens ho van saber dir.
3: Per aquest cas, Esquerra i els Comuns exigeixen la destitució del director de la policia, Josep Lluís Trapero. I des d'aquest dissabte a les 12 de la nit, Rodalies ha tornat a ser de pagament. Ara ja s'han de tornar a comprar els bitllets i abonaments com abans de l'accident de Gelida i el desgavell a la xarxa. A les últimes hores, les plataformes d'usuaris han criticat que s'acabi la gratuïtat, tot i que encara hi ha línies que tenen talls per obres o que operen a mig gas. I al Regne Unit, les eleccions municipals han deixat un panorama molt inquietant amb el bipartidisme més feble que mai i amb l'extrema dreta augmentant en força. El partit Ultra Reform UK ha crescut en més de 1.200 regidors i passa a controlar 8 ajuntaments que no abans no en controlava cap. El partit que governa actualment els laboristes perden bous i esquelles amb 1.000 regidors menys i 30 ajuntaments on deixen de tenir el control. Davant d'aquesta patacada sense precedents, el primer ministre Keir Starmer ha deixat clar que no pensa plegar, malgrat la nova allau de diputats laboristes que li han demanat un pas al costat. Les eleccions també deixen la primera victòria independentista al Parlament de Gal·les, mentre que els independentistes escocesos del Partit Nacionalista mantenen la primera posició, però es queden a les portes de nou de la majoria absoluta. I ara els esports, en Pau Espí.
6: El Llevant ha guanyat per 3-2 l'Osasuna en el partit que ha obert la jornada 35 de la Lliga. Amb la victòria, els Granota continuen penúltims, però se situen amb 36 punts i collen encara més la lluita per la permanència. El Girona té 2 punts de marge sobre el descens i l'Espanyol en té 3. Precisament els blanquiblaus juguen aquest dissabte a 16:45, un partit clau al camp del Sevilla, que amb 37 punts marca la permanència. També aquest dissabte a la Lliga, el Gelabés a les 2, Atlètic de Madrid-Celta a 16:45 i a les 9, Reial Societat Betis. Aquest divendres a Primera Federació, el Sabadell ha perdut per 4-3 al camp de l'Atlético Madrileño. Els arlequinats continuen segons, empatats a punts amb el líder, l'Aldenc. Això sí, amb un partit més. A l'Eurolliga de bàsquet, el València ha guanyat el Panathinaikos per 86-89 i ha forçat el cinquè partit de l'eliminatòria de quarta final. El Reial Madrid, el Fenerbahçe i l'Olympiacos ja estan classificats per la Final Four. El Barça de futbol se l'ha guanyat per 4-3 al Pozo Murcia i s'ha assegurat la primera posició al final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. I a la Champions femenina d'hoquei, el Vila-sana ha caigut als penals davant el Fraga a les semifinals de la Final Four.
3: I el temps, aquest cap de setmana tocarà obrir el paraigua a tot arreu perquè arribarà una tongada de xàfecs generals. Serà sobretot durant la tarda i el vespre de dissabte, quan les pluges guanyaran protagonisme i intensitat a bona part del país. Diumenge s'obriran moltes clarianes, però la tarda tornarà a ploure a les comarques de Lleida i de Tarragona. Això és tot per la nostra banda. Informació actualitzada, com sempre, a rac1.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
7: a rac1.cat.
2: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
8: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
9: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt amables, bon dia a tothom des de la, no, des de la planta 3, sí, del vell mig de la Diagonal de Mercè. És que comença molt amunt, però després baixem.
10: Sí, baixem 12 plantes.
9: Fins a la planta 3. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
11: Sant Vicenç dels Horts!
12: Sí!
11: Gurb!
12: Sí!
11: Terrassa!
12: Sí!
11: Miquel d'Olèrdola!
12: Sí!
11: Garràs!
12: Sí!
11: Porqueres!
12: Sí!

0: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
0: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
0: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Heu de saber que el creuer amb contagiats per antivirus finalment no atracarà a Tenerife.
2: Ah, no?
1: No, ara ho...
2: Correu!
1: Bueno, correu per què?
2: Encara aparcaran el barco, ara l'aparcaran al port de Palamós.
1: No. Deixi'm donar totes les dades. El creuer no atracarà al port de Tenerife, només hi fondejarà.
2: Però atracarà? Fondejarà?
1: Sí.
2: Què us penseu, que tenim el títol de patró de barco aquí o què?
1: No.
2: Què vol dir això?
1: Atracar és...
2: Atracar què és? Però jo sé el que és atracar, perquè hi ha molta inseguretat.
1: No, però és una altra manera d'atracar. Molt planerament...
2: Que us han atracat venint fins aquí, a la gent del públic? Segur que n'hi ha de 20 de 30, almenys.
1: No us han atracat, no, per venir aquí? No.
2: Si no els han atracat vol dir que són atracadors.
1: No, d'acord. Tenim un públic
3: molt
1: maco.
3: Hi ha molta inseguretat.
2: Claro. Sí.
1: Doncs jo li explico molt planerament. Atracar un barco és aparcar-lo al moll, deixar-lo lligat, d'acord? I fondejar és tirar l'àncora a certa distància, sense tocar terra. O sigui, que tossint no arribis a terra.
2: Sí.
1: Ho entén?
2: No.
1: Aviam, que el fondejant, si fondeges, sí. no toques terra. No. Estàs una mica lluny.
2: Bueno, el toques amb l'àncora.
1: No, terra per...
2: El toques al terra de... Home, sota del mar, què et creus que hi ha? Que hi ha per què?
3: No, però no toques terra ferma, toques la sorra però, que hi ha sota de l'aigua.
4: Heu tocat un tema importantíssim, que és la Posidònia.
0: Ai.
4: O sigui, quan treus la Posidònia...
0: No sé si hi ha Posidònia
4: al
0: moll de Tenerife.
4: Bueno, però si, no, hi ha, pues, si no hi ha Posidònia, hi ha rajola, eh?
0: Segur.
1: Bueno, el que sigui, doncs això, fondejaran, però no hi atracaran. Jo suposo que això té les seves implicacions i la seva cosa.
0: Bueno, la cosa és no tocar-los, eh?
1: No.
0: Vull dir, els malalts aquests, si n'hi ha algun que està fotut...
1: No, el
3: tema, precisament, és que en principi aquest creuer havia de tocar terra, però ara no arribarà a terra.
2: Pues és una llàstima. És una llàstima pels passatgers, perquè Tenerife, en aquesta època de l'any... Tenerife és preciós.
1: Molt maco sempre.
2: Tot això que s'ho perdran, eh? Tenerife sembla un decorat... Un paisatge lunar.
1: Ja,
2: que sí? Està tot de dunes de lava negres.
1: No, crec que ho està...
2: De lava grises.
1: Sí, de lava de colors.
3: Potser que sigui... Jo no hi he anat, eh? L'Anzarote.
2: Bueno, és tot és igual.
1: No, miri, escolti...
2: Hi ha volcans.
1: Sí, hi ha volcans. I tenen bosc, el bosc encantat. Una vall, o diverses valls. No sé, una segur.
2: La muntanya aquella alta, el Peine.
1: El Teide.
2: Això és, bueno, el que he dit jo, sí.
1: Penya-segats.
2: Tot molt maco. Tot allò és molt maco. I que bé que s'hi menja Tenerife, eh?
1: Sí.
2: Mengen com se diu allò? Aquell suc que tenen que per suc en el...
1: Gofio.
2: El majo picón?
1: No, majo no, mojo.
2: Bueno, allò, sí.
3: Allò que hi suc en pedra, sí.
2: Sí, i tenen també el llom de dos colors.
1: Sí, el llom de dos colors i a tot.
2: Mira, ara que ho penso, a Tenerife no s'hi menja gaire bé.
1: No, home, no. Però
2: penseu que allà a les illes, claro, com que no tenen pràcticament, doncs només hi ha cabres...
1: Sí, no, però que han de tenir...
2: I pedres.
1: Bueno, cabres i pedres, però...
2: La gastronomia d'allà de les Canàries, bueno, fan el gofio, saps el que és el gofio?
1: Sí.
2: Un ou cru?
1: Sí.
2: I foten una ferida com de panís, de plat de moro, i tu fots allà amb una cullera, eh?
1: Però de debò que hem d'entrar...
2: Ja em diràs tu.
1: Sí.
2: Podem fer uns callos, per exemple?
1: Bueno, però uns callos...
2: Un fricandó. No, però no poden, no tenen.
1: Com no poden? Però sí que arriben els barcos i arriben... Bueno, escolti, no vull parlar de gastronomia.
2: I quins plàtanos, eh? Que clar, ens deixàvem els plàtanos.
1: Sí, home, sí.
2: Que bons que són els plàtanos de Canàries.
1: Li agraden els plàtans?
2: No.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, avui tenim el dia. Escolti, no hi van a fer turisme, a Tenerife. El que faran els metges és arribar fins al creuer en llanxes...
0: I tocar-los amb un pal.
1: No!
0: Home, es nota molt que per haver dit calma...
1: Sí.
0: Si els metges ja no volen apropar-s'hi...
1: Però és que forma part d'una certa estratègia, clar. No ficaràs a la gent... Escolti, deixi'm que expliqui com
0: anirà això. Sí.
1: Els metges arriben fins al creuer amb llanxes per avaluar els passatgers, el cribatge, que en diem els experts, i els traslladaran...
0: Els experts ja en dirien cribratge.
5: Sí, sí, cribratge. Sento, Faltava una R. Sempre falta una R.
1: És com procrastinar. Són quatre R's. Bueno,
3: Sí,
1: igual calmeu-vos una mica. El que faran els metges és arribar fins al creuer en llanxes per avaluar els passatgers i traslladar-los després cap a l'aeroport perquè se'n vagin als seus països d'origen.
0: Sí, la qüestió és que aniran amb Zodiac, fins als metges. A veure qui és el lleix que puja al barco. Jo crec que els metges faran l'avaluació des de la lanxa. Des de la Zodiac cridant. Veure! Jonathan Stockton! Oriundo de Nevada, Las Vegas.
3: Las Vegas, Nevada, será.
0: ¿Es usted? ¿Sí? ¿Se encuentra bien? ¿Sí? ¿Diga 33?
1: ¿Por qué parla con un americà en castellà?
0: O 33, lo que sea. Muy bien, perfecto, le veo bien. Pues me alegro. Pues ya tornarem al barco d'aquí 8 setmanes. Vaig a passar la quarantena. Vinga, adiós.
3: El que sí que faran és, després d'avaluar-los, evacuar-los directament en avió. És a dir, que la cosa és que no toquin pràcticament terra.
1: Que no toquin enlloc, no? Molt millor. I que els traslladin en avió a molts països diferents per fer-ho més divertit, eh? Per repartir la cosa. Ha quedat molt repartit, com la grossa.
3: A veure, cal dir que la cosa està una mica repartida perquè hi ha altres passatgers que ja van desembarcar abans en altres escales d'aquest mateix creuer.
1: He vist aquesta pel·lícula.
3: Sí, sí. No és més cap pel·lícula, malgrat. També estan aïllats per precaució, per veure com evoluciona. Per exemple, hi ha dos passatgers que estan aïllats a Xile i dues persones més a Singapur.
1: O sigui, dos van baixar a Xile, dos més a Singapur, i una senyora més que va baixar a Sud-àfrica.
0: També.
1: Que ho és a llegir por ahí. Sí que va fer parades, aquest vaixell. Bueno. Què era això, un creuer de luxe o un bus de l'Alzina Grells?
0: No, home. Bueno, vinga, ja està. Ja esteu? Sí. Podem parlar del tema?
1: El tema, sí, ara parlarem de l'extrema dreta al Regne Unit, que arrasa les eleccions municipals.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Això és veritat?
1: Sí,
0: bueno... No volia parlar d'això.
1: Ah, però encara estan fent recompte, però sembla que el partit de Nigel Farage està guanyant per golejada.
0: D'aquí?
1: Allà deuen estar una mica sorpresos perquè els bons van guanyar la guerra, no com aquí. Així que...
0: Bueno, no despistis amb bones notícies de que si l'extrema dreta va guanyant...
1: Bones notícies,
0: però parlem del tema. Parlem del tema. Ara no em diguis quin és el tema.
1: És que no sé...
0: La gent del públic ja sap de lo que parla.
1: No sé...
0: Fixa't, no diuen ni sí. No. Diuen... que són les 12 i 14 minuts.
1: Sí.
0: I no heu dit res encara del tema, home.
1: El tema qui
0: ja saps de què parlo, no?
1: No, sí,
0: no,
1: sí.
0: No, no, no, sí.
1: No, eh? No, sí. Que,
0: no, que no, no.
1: No.
0: No, sí.
1: Sí, què?
0: Sí, no.
1: No, aviam, vostè és...
0: Home, avui suposo que dedicareu tot el programa a parlar de futbol, no?
1: Futbol. Què ha passat ara, futbol?
0: És dir, futbol, una paraula que a priori no és cap acudit.
1: Sí. No.
0: Fixa't, he dit futbol.
1: Sí.
0: La gent
1: ja ha rigut.
0: Ha rigut, eh?
1: No entenc exactament...
0: Perquè... Concretament, sí, d'un club de futbol.
1: Parlarem d'un club de futbol, molt bé.
0: Perquè tenim un nom,
1: sí,
0: i el sap tothom.
1: Barça?
0: No, home, no, collons. Parlem del... Acompanyeu-me tots, sisplau, eh?
1: Sí.
0: Si jo dic Real, vosaltres dieu...
6: Madrid!
0: Real!
6: Madrid!
0: Real!
6: Madrid.
0: Arriba! Ei.
1: Per poc, eh?
0: Ei, per poc, per poc, per poc,
1: eh? Seria la primera vegada.
0: Aviam si l'extrema dreta guanyarà el Regne Unit i també aquí arreixarà RAC1, eh?
1: Bueno,
3: ja ha passat alguna vegada, eh?
1: A dos dies del clàssic...
0: Parlem del Real Madrid.
1: Sí, però a dos dies del...
0: Perquè això ja és un polvorín, eh?
1: Sí, és un polvorín. A dos dies del clàssic...
3: És un polvorón, es diria.
1: Sí, sí. A dos dies del clàssic, que pot acabar amb el Barça campió, doncs parlarem del Madrid.
0: Sí, dos jugadors del Madrid, Valverde i Tchouaméni, que van acabar l'entrenament d'ahir agarrotades.
1: A mi em sembla molt bé que aquesta gent doni espectacle, sí, sobretot pensant que aquest equip el paguem entre tots.
0: Què vol dir?
1: Home, entre pelotassos immobiliaris. Els pràcticament 2 milions d'euros que estem pagant... 2.000 milions d'euros!
3: Sí, sí, 1.950 milions.
1: Que estem pagant del Florentino Pérez per la plataforma Castor a través de la factura del gas.
0: Bueno, però no barregi...
1: Tots aquests jugadors són nostres, una mica.
0: Sí, home, però no barregi temes. Un moment, expliquem...
1: El Club Estado. Club Estado, sí, el que tengo aquí colgado.
0: Sí. Un moment que expliquem com va anar la batussa.
3: Doncs a veure, Valverde i Tchouaméni, que són dos jugadors del Madrid, per si algú no s'han assabentat, ja s'havien enfrontat fa 2 dies en un entrenament. Ahir, Fede Valverde, que és un dels capitans de l'equip, va tornar-hi. Durant l'entrenament va fer diverses entrenades molt fortes a Tchouaméni, acusant-lo de ser ell qui havia filtrat, que ja s'havien enfrontat... Al...
0: Escolta'm, entrades fortes. A veure, allò que Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal...
3: Que no va ser així,
0: En un entreno. Estan jugant.
1: Estan jugant, bueno, sí, estan jugant. Són professionals, això, i saben
0: perfectament... Expliqueu bé les coses.
1: Sí, s'estava explicant bé, l'Oriol...
0: Això és normal. Passen els entrenos. Valverde li fa una entradeta una mica més forta de la normal a Tchouaméni.
1: Sí.
0: I clava les puntes dels tacos d'alumini a la sala del coll.
1: Traveta,
0: I l'altre, que és molt, molt tiquismiquis, l'altre ja sabeu que hi ha jugadors més figaflors que altres. I l'altre, diu, el Tchouaméni s'emprenya. Ai, s'enfada d'hora. Sí. Ara s'ha enfadat.
3: Es veu que la cosa...
0: És una manera que tenen els jugadors de parlar entre ells. Sí, els jugadors homes.
1: Sí.
0: Escolta'm, no es disculpen.
1: No.
0: Vull dir...
3: Posant-nos una mica en antecedents, Valverde, sí, en un altre equip, amb el Villarreal, ja havia anat a buscar un company...
0: Al pàrquing.
3: Al pàrquing.
0: Lo típic, no?
3: Per saludar-lo i per preguntar-li si tenia bé la pressió de les rodes...
5: Per ajudar-lo per cas. No, aquí no hi cabràs.
0: Però això era un altre equip.
3: Això era un altre equip.
0: Quan ahir, jugava no sé on.
3: Ahir tenen aquests enfrontaments o aquestes entrades de Valverde una mica fortes.
1: Estira i arronsa.
3: Sí. I Valverde va continuar increpant Tchouaméni.
0: Tchouaméni, sí, expliqueu bé. Baixa el vestidor.
3: Sí.
0: Amb 4 o 5 persones més.
3: Sí.
0: Entre elles Valverde.
3: Sí.
0: Això és el que me diuen les meves fonts.
1: Quines fonts? L'altre, amb les fonts dels collons.
0: El xiringuito. No el veu veure? Home, ahir us veu perdre...
1: Sí, sap allò que no, un periodista no revela les fonts i vostè ha trigat 0,6 segons a dir... Primer a revelar la font i després que la font sigui el xiringuito, lo qual...
0: Home, com a font és més gran que la font de Montjuïc.
1: No, i tant, i de més colors.
0: Llavors expliquen que Tchouaméni agafa Valverde i se'n van amb 3 o 4 i arriben al vestidor.
1: Sí.
0: I és Tchouaméni el que espera Valverde per dir-li, escolta'm, arreglem lo nostre, no?
3: Tchouaméni està enxerrant un davant d'altre de manera força calmada.
4: Això és de construcció, perquè al final els homes
0: destruïts,
4: homes el que fem és arreglar les coses no amb bombes, no amb cops, sinó xerrant i amb petons al coll.
3: Doncs,
0: previ
3: aquests petons al coll, Tchouaméni intenta calmar Valverde el torna a increpar i finalment que arriben a les mans. Sembla ser que Tchouaméni colpeja a Valverde i Valverde...
0: L'empenta, vull dir, fan un forcejeo.
3: Aquí hi ha dues versions. Escolta'm. Una diu que Tchouaméni li va colar un mastegot.
0: Forcejeo.
3: I l'altra és que simplement es van allò, aquella cosa una mica ridícula, d'agafar-se les samarretes, etc. I d'un moment determinat Valverde cau i es colpeja el cap amb una taula.
0: Quina sentida, nenes!
1: Sí.
0: Segur que va ser la cantonada de la taula. Ojo, les cantonades de les taules, eh?
3: Sí, és que és bé.
0: Les carrega el diable, són perillosíssimes, eh?
1: Són perilloses, sí.
0: Allà, el vestidor del Madrid, el que haguessin hagut de posar és aquells cantos de goma que poses quan tens criatures per casa, totes les cantonades. Perquè
1: totes les cantonades.
0: Els jugadors de futbol són com crios.
3: Jo crec que és això. Això hi protec tots els endolls, perquè...
0: Ah, exacte!
3: Sí, perquè segons qui no posi els dits a l'endoll.
0: Com va acabar la cosa?
3: La cosa va acabar amb Valverde sagnant força per un trau al cap i sortint en cadira de rodes, del vestidor i cap a l'hospital.
0: Sabeu quants punts li van posar? 11. Són els que parten de diferents...
3: I fins i tot vostè s'atreveix avui. Sí. Bé, total, un cop a l'hospital li van
0: diagnosticar... No, però jo no soc ni dels uns ni dels altres.
1: No.
0: No soc ni del Madrid ni del Barça, eh?
3: No, de què és?
4: Soc de l'Espanyol.
3: Massa gent de l'Espanyol en aquest programa ja. Bé, en tot cas, un cop a l'hospital li van diagnosticar un traumatisme cranioencefàlic que el tindrà uns 10 dies de baixa.
0: Perdona, m'has dit? Traumatisme?
3: Cranioencefàlic.
0: Ah, sí. Bon, perdona.
1: I no hi ha ningú que parli bé en aquest programa.
3: Jo crec que ho he dit bé a la primera, tio.
1: Ho dic per mi mateix.
0: No, havia entès una altra cosa. Escolta'm, no heu dit el millor de tot això. Molt bé l'Aniol, que sap totes les dades, ens han explicat fil per random.
3: Home, fil per random no.
0: Però no heu dit el millor de tot.
1: Home, tot és força lamentable.
0: El millor és que després d'aquest enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, Real Madrid Televisió, la tele pública...
1: No és una televisió pública.
5: Concertada.
1: Bueno...
0: Algú de subvenció de la Comunitat de Madrid? Algú deu caure, algun anunci?
3: No els hi cal.
1: Al final, totes les teles són públiques. Sí, comencem a buscar. Ja ho explicarem un altre dia.
0: La tele del Real Madrid, després d'aquesta patussa...
3: Això em passa al matí i migdia.
0: Continua programant a la tarda, no?
3: Sí.
0: I diu, què podem fer a la tarda? Pugem com si fos ahir, per exemple.
1: A Real Madrid Televisió,
0: No.
3: Crec que Real Madrid sempre és com si fos
0: ahir. No, que és en català. No, i van emetre a la tarda una pel·lícula de Bud Spencer i Terence Hill titulada Más Fuerte Muchacho.
1: Això és real.
3: Ho ha dit el Basté, i tot i que jo em crec tot el que diu el Basté, ho he hagut de buscar. Perquè no m'ho podia creure.
0: Però que no us ho creieu, que us he dit jo.
3: Efectivament, així
0: és. Casualitat?
3: A les 3 i 10.
0: No creo, això. No lo creo. Una panícula de mastegots.
1: Els més joves han de saber que les pel·lícules d'aquests dos senyors, de Bud Spencer i Terence Hill, doncs són, això, pel·lícules de mastegots.
0: Bueno, hòstia, però hòstia amb la mà fina, amb la mà oberta, i amb tota la cara, eh? Sí, sí. Bufetades amb la mà oberta. Mm. Qui és el programador de Real Madrid Televisió? Bueno, aquesta és la pregunta. Qui és aquest geni?
1: No en tinc ni idea.
0: Veiem, sisplau, una seqüència de la pel·lícula Más Fuerte, Muchachos.
1: Bueno, això és la ràdio.
0: No? Endavant el projector.
1: No.
0: Què vol dir que és la ràdio?
1: Que no es pot veure una pel·lícula. No s'entendrà res. La gent d'aquí, la gent de l'estudi...
0: La gent de l'estudi és intel·ligent, eh?
1: Si la gent ho entendrà perfectament. Home. La gent que ens sent des de casa...
0: La gent que s'assent des de casa també ho entendrà perfectament. Ah. Sí que s'entén, home. Imagineu-vos Bud Spencer. Sí. Bud Spencer és el gros, amb barba, i amb les mans, que sembla un piano, allò.
1: Sí. Senyor de 200 quilos, posem per cas.
0: I l'altre és el Terence Hill.
1: Terence Hill, sí.
0: El llest.
1: Bueno, el llest, l'altre no és particularment...
0: Estan en un bar, sí, que ja dius... que han anat a jugar al Remigio?
1: No.
0: Llavors el bar s'obre la porta.
1: I
0: entren els malhechores.
1: Malfactors, sí.
0: Sí, que la baralla està assegurada. Uh-huh. Sentireu frases que semblen random, també, però no. Són frases amb una veueta. És un lloro. És un lloro que parla i que està veient la baralla des de dalt. I el lloro va comentant les hòsties. No t'ho perdis.
4: Això és Chejo.
0: No descarto que el vestidor de Real Madrid també hi hagués un lloro, que és la font que ha garlat a tots els periodistes d'allà de Madrid.
1: Uau.
0: Vale? Ens imaginem la seqüència?
1: Però estem demanant un esforç.
3: Sí, estem en un bar, en aquest bar hi ha uns malhechores, uns malfactors, hi ha Bud Spencer i Terence Hill i un lloro, eh?
0: Atenció, el lloro va narrant les hòsties, eh?
1: Vinga, va.
0: Endavant la pel·lícula.
7: Ya sabes lo que pasa en una discusión entre amigos. Siempre se levanta la voz y se entera todo el mundo.
8: Bueno, ya está bien, date prisa.
7: Ya podemos empezar.
0: Venga.
9: ¡Cállate, bruto!
0: El lloro, eh?
9: ¡Venga, más fuerte!
0: Música de ball.
1: Sí.
0: De fondo, com si estiguessin a la disco.
1: Ball de garrotades.
3: Crec que ens hem oblidat... Ens hem perdut aquesta última frase que diu... Esculpe el diente.
9: Esculpe el diente.
4: Crec que ha dit esculpe, no esculpe, perquè...
3: I he dit esculpe perquè és que tinc molta son, deixeu-me estar.
0: Esculpe el diente. Bueno. Això li va dir Tchouaméni a Valverde.
1: No. Sí.
0: Quan ja el tenia rematat a terra, perquè jo que el va tenir a terra...
1: No.
0: Escupe el diente.
1: No.
0: Malhechor.
1: Bueno, no se sap exactament com va anar la cosa i tothom ha donat la versió del que va passar en aquell vestidor.
0: Òscar.
1: No em toqui.
0: Sí que se sap.
1: Sí?
0: Sí que se sap el que va passar.
3: Però no hi ha imatges.
0: Que no hi ha imatges?
3: Hi ha algun...
0: El xiringuito del Pedrerol. Sí que ho saben, que van recrear, van tenir els collons de recrear la baralla entre Valverde i Tchouaméni amb la intel·ligència artificial. Algú va dir a la reunió del programa del xiringuito, oye, podríem ja fer... Porque mi suegro me ha enviado un vídeo del perro que tiene del chihuahua yendo en bicicleta y es que realmente parece de verdad. Le digo a mi suegro, por favor, que nos haga el vídeo
1: de
0: Tchouaméni y Valverde fotent-se castanyes. No hay huevos.
3: Díselo.
0: Aguántame el cubat.
1: Sí, és veritat que el programa d'en Pedrerol, el Chiringuito, van recrear, efectivament, amb intel·ligència... No sabrem la intrahistòria, no sabrem si hi ha un sogre, però recreen amb intel·ligència artificial com van anar a la baralla. Però la IA no ho va fer gaire bé, a Valverde li van cosir un trau al front, però el vídeo, recreat per la IA, Valverde es fa un cop al clatell, no al front.
0: Fot un cop al clatell, sí, i el plano següent de la IA està el Valverde sagnant al front.
3: Sí. I a més fa una cosa, que és que suposo que tampoc devien tenir prou diners, i en comptes de sortir sang, surt com un líquid blanc, és a dir, li surt llet del clatell.
0: Sí. Però 2 litres de llet, del clatell. Això és perquè el Pedrerol no paga la versió premium de la IA, que li fa els vídeos.
1: Bueno.
0: Però escolta, molt millor la meva recreació de la baralla.
3: Com que era recreació?
0: Home, perquè vaig veure que això, el xiringuito, era una tonteria, però sobirana, dic, això no s'ajusta a el que realment ha passat.
1: Bueno.
0: Llavors dic, escolta'm, deixa'm a mi fer una recreació amb la IA.
1: Sí.
0: Li diré a la IA que em faci de Valverde de Tchouaméni, sí, i de l'entrenador després. I això, ah, aquesta sí que, la que sentireu ara, és una recreació fidedigna.
1: Fidedigna.
0: Fixa't tu, sí, de com va anar la cosa entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid, ja
3: això
0: dintre.
3: Ho podem sentir, és a dir, perquè el xiringuito només es veu...
0: No. Ho sentireu, però a la perfecció. Obre la conversa, Tchouaméni. I li contesta Valverde, pareu l'orella.
10: Menuda entrada me has hecho payaso.
11: ¿Payaso yo? ¿Payaso tú?
10: No, tú más payaso.
11: No, más payaso tú.
10: No, payaso tú.
11: No, tú más payaso.
10: ¿Pero qué te pasa, payaso?
11: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
10: Mira, ya está bien, payaso. Jota es Swiss Tchouaméni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
11: No tienes ojo.
0: Aviam. No l'ha deixat ni acabar. No. Valverde li diu, no tienes cojo... No li ha deixat acabar la frase a terra. Què us ha semblat?
1: Estic absolutament fascinat per aquest ús de la intel·ligència artificial en mans seva.
0: Jo he trobat a faltar un aplauso final, per exemple.
5: A la cara de Valverde.
0: Escolta'm, però no aplaudiu.
1: Com?
0: Per què aplaudiu?
1: Perquè ho acaba de demanar.
0: No s'ha acabat encara la pel·lícula.
3: Com que no s'ha acabat? Ja l'he clavat el mastegot.
0: Que no, que les meves fonts em diuen que després, al vestidor, perquè eren 5 o 6, després va arribar la resta, i va aparèixer l'entrenador del Madrid. Voleu sentir com continua? Sí? Voleu més intel·ligència artificial fent periodisme? El públic ha parlat. Doncs just s'acaben d'estomacar, ja ho heu sentit, no tienes cojo... Puh.
1: Sí?
0: I entra en escena l'entrenador del Madrid per demanar explicacions. Mm. Primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni li respon. Valverde aquí no el sentireu, perquè Valverde estava estabornit a terra. Semi-inconsciente. Eh?
3: Sí. Traumatismo cranioencefàlic.
0: Vale, primer se sent l'entrenador i després Tchouaméni.
12: ¿Qué pasa aquí?
11: ¿Y tú quién eres?
0: Bueno, un moment. Soy es que, claro, la intel·ligència artificial s'acaba en les veus.
1: Sí.
0: Li hem hagut de pujar a l'entrenador una veu femenina.
3: Pot ser que aquesta...
0: Però, bueno, allà on sentiu una veu femenina, imagineu-vos un senyor que sembla el Sant Cristo després de baixar-lo de la creu.
1: L'entrenador del Madrid.
0: Amb la barba tintada d'un negre massa negre, fins i tot.
1: Rotring 08.
0: Exacte.
3: Tornem-hi. Tenim Valverde al terra, amb commoció cerebral, pràcticament, i entra l'entrenador. I parla amb Tchouaméni.
0: Exacte.
12: ¿Qué pasa aquí?
11: ¿Y tú quién eres?
12: Soy el entrenador. Árvalo a verlo.
1: Estem portant la intel·ligència artificial a
0: fixa't si és intel·ligent,
1: Sí, no.
0: Que ojo,
1: Sí.
0: No.
1: Ja hem plantejat la situació, arriba aquest senyor, l'entrenador, i com continua la seqüència? Com continua?
0: Bueno, podem tornar...
1: A què?
3: Vols tornar a sentir aquest mateix tall o seguim endavant?
0: No, seguim. Diu, què passa aquí?
1: Sí.
0: Tu qui eres?
1: Sí.
0: Soy el entrenador. Árvalo a Berloa. No.
1: Per ser l'entrenador no sap el seu propi nom i és un senyor gran,
5: No ho descartis, No.
0: Podem tornar a sentir al principi i després sentir la continuació?
3: És a dir...
0: Perquè no perdeu el fil,
3: Vale.
12: Què passa aquí?
11: I tu qui eres?
12: Soy el entrenador. Árvalo a Berloa.
10: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
12: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
0: ¿Qué está pasando aquí?
1: No, se li han gastat les piles a la intel·ligència artificial, perdona.
0: No, jo tenia... És una versió freemium.
1: No, ja, clar, freemium vol dir que per no això. Ha pagat. Perquè,
0: Bueno, no hi ha prou veu, li ha posat la veu de dona d'Alberola.
1: No, però és que a més li diu... ha de pronunciar bé el nom.
3: A veure, tornem a sentir aquest mateix fragment.
10: Sí. Però, va, a veure. ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
12: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
0: Y Tchouaméni le responde...
10: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
12: ¿Cómo? ¿Resbalado?
1: Qui ha fet aquesta merda? Resbarlado.
13: El que s'està rient i no pot parlar.
1: Aviam. Això no va enlloc. Comença a no entendre'n. Comença a no entendre'n.
5: Sí, creus que comença?
1: Recuperem aquest últim tall per no perdre el fil.
0: Quina tonteria. Quina tonteria, però... Perdoneu.
13: Sí.
5: Ha perdut el personatge.
1: Ho surten tots, ara.
3: Va, intento recuperar... perdoneu, eh? Entra l'entrenador del Madrid, sí, i li diu, soc Álvaro.
1: Algú haurà d'agafar la regna d'aquest programa.
13: Fins aquí el programa.
3: I no, i perdoneu, i l'entrenador pregunta, què està passant aquí? Sí. I Tchouaméni respon...
10: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano, sí, y se ha resbalado.
12: ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
3: I en aquest moment de màxima confusió, Jep...
1: En aquest moment de màxima confusió...
5: No pot. Sí.
1: En aquest moment de màxima confusió...
0: Tchouaméni,
1: sí,
0: li respon...
10: Que se ha resbalado, árbalo.
12: ¿Pero lo habéis arblado?
10: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado.
1: Hi ha algú que parli bé en aquesta recreació? Hi ha algú que... Perquè hi ha un moment que...
0: Així es va anar, eh? Sí. O sigui, perquè jo no m'invento res.
1: Jo crec que ha començat sent castellà, però està derivant... Jo crec que ja és euskera. Sí. Sí. Hi ha un moment que...
0: No, li diu...
1: Ha transicionat, ja és una altra llengua.
0: No, perdona, li ha dit que s'ha resbarlado, árbalo.
1: Sí.
0: I diu, però lo habéis arblado? Sí, ya lo hemos arrolado, pero se ha resbalado, árbalo. Sí. Está claríssim. Així és com va anar.
1: Sí,
0: ojo, eh?
1: En aquell moment...
0: Ojo. Total, Tchouaméni li diu que sí que ho han parlat.
1: Sí.
0: Lo hemos arrolado.
1: Sí.
0: I árbalo Albert Lora li respon...
12: Pues si lo habéis arrolado y se ha resbalado, no se arbre más.
10: Vale. Arber Loda.
12: Payaso tú.
1: Payaso tú.
0: Bueno, sí, s'ha acabat.
1: Acabo amb el payaso tú.
0: Ara sí, un aplauso, per favor.
3: No sé si val la pena tornar-ho a sentir tot d'una tirada perquè s'entengui bé, perquè s'entengui bé la pel·lícula.
0: A veure, podem preguntar-li al públic.
1: No.
0: Voleu que fem una sessió en doble i ho passem tot d'una tirada? La gent està esgotada. Que també ho recuperaran al podcast.
1: Vostè especialment. Va, ens la juguem. Ens ha costat tot un matí de treball, de feina...
0: Però si això t'ho fa una màquina.
5: Sí, va, una màquina que es diu Àlex Arbiol. Sí, sí. Arbiol Loda, sí, sí.
0: Àlex Arbiol? Albiol?
1: Sí. Tirem tot això...
3: Tirem-ho tot seguit, si voleu.
1: Ja teniu el context. Senyores i senyors, Tchouaméni, Valverde i Arbiol Loda.
10: Menuda entrada me has hecho payaso.
11: ¿Payaso yo? Payaso tú.
10: No, tú más payaso.
11: No, más payaso tú.
10: No, payaso tú.
11: No, tú más payaso.
10: ¿Pero qué te pasa, payaso?
11: No, ¿qué te pasa a ti, payaso?
10: Mira, ya está bien, payaso. J.E. Swiss Tchouaméni y te voy a dar una torta que vas a tener que recoger las orejas en Alcorcón.
11: No tienes cojo.
12: ¿Qué pasa aquí?
11: ¿Y tú quién eres?
12: Soy el entrenador. Árbalo a verlo.
10: ¿Quién? ¿Perdona? ¿Cómo dices?
12: Que soy tu entrenador, Álvaro Alberola. ¿Qué está pasando aquí?
10: Nada, que Valverde ha pisado una piel de plátano y se ha resbalado.
4: ¿Cómo?
12: ¿Resbalado? ¿Qué quieres decir?
10: Que se ha resbalado, árbalo.
12: ¿Pero lo habéis arblado?
10: Sí, ya lo hemos arblado, pero se ha resbalado, árbalo.
12: Pues si lo habéis arblado y se ha resbalado, no se arbre más.
10: Vale, arberlo da.
12: Payaso tú.
0: Vaja, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Seguim
14: de repassar. No cal moure't de recu per escoltar La competència.
0: Que tontos que sou, realment.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: I us paguen per fer això?
1: Oh, i tant, sí,
0: aquesta tonteria.
1: Cada mes, tu, puntualment des de fa 17 anys.
0: Ja.
1: Deixem les notícies del futbol internacional perquè hem de parlar dels Mossos d'Esquadra.
0: Mossos d'Esquadra! Tots drets, eh?
1: Parlem en concret d'un cas d'infiltració dels Mossos.
15: Home, sí.
0: Bueno, escolta, infiltració dels Mossos són les seves tradicions i hem de respectar-les. No?
1: Ja, però és la nostra policia i la policia ha de fer unes coses i d'altres no les pot fer perquè són il·legals. Expliquem-ho.
13: Sí, el cas l'ha destapat la directa. El cas és que els sindicats de mestres denuncien que dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents on preparaven les vagues.
0: Bueno, la meva pregunta és... I?
1: Home,
0: on està la notícia?
1: Home, que la policia ha estat més a prop que mai del món de l'educació, per tant, s'ha d'aplaudir aquesta iniciativa.
0: No, perdoni, això ja va passar a l'Oca Academia de Policida.
1: No, l'altra.
0: que era una escola de policies.
1: Sí, home, sí, clar.
0: Sí que estaven escatimat, abuelo.
1: Sí, no, això sí que existeix, efectivament, les escoles de policia, però no té res a veure amb això. S'haurien infiltrat, segons aquestes informacions, dues Mossos d'Esquadra en una assemblea.
0: Aquí el sacrifici, aquí la jugada,
1: és, una cosa també...
0: és que per primera vegada la policia s'ha hagut de disfressar de policia de perroflauta.
1: Què diu ara? No crec que sigui la primera vegada.
0: Obligues a dues policies a canviar les botes per xiruques.
1: No.
0: La camisa per samarretes amb missatges del tipus no em donis un petó, fes-me'l.
1: No és ben maco. Es fan els petons, no es donen els petons, es fan.
0: Dues policies obligades a canviar-se els pantalons per bombatxos? A canviar les armilles antibales per penjolls fetes amb dents de tauró.
1: Aviam, quina imatge té vostè dels ocupes i de...
0: Canviar les pistoles reglamentàries per malabars? Vinga, home, per favor.
1: Les policies, segons hem sabut i segons aquesta informació de la directa, anaven de paisà amb suèter, bambes i texans.
0: El que t'he dit, canviant les porres per porros. Sí,
1: no,
0: és així.
1: No té res a veure.
0: I què van fer amb la pipa? La van amagar dins d'un boc en rol.
1: Perquè has d'anar amb una pistola en una assemblea. Bueno, jo que he anat a alguna assemblea, potser amb una pipa hagués anat més ràpid la cosa, però sí, com si expliquem aquesta infiltració dels Mossos a l'assemblea del sindicat de docents i com les van descobrir, com va anar la cosa.
13: Doncs tothom a l'assemblea podia acreditar que era docent i de quin centre provenia, excepte dues persones que no coneixia ningú.
4: Fins aquí me sento molt identificat.
0: Bueno, és que...
4: De vegades surto sol de festa i m'assec amb un grup de col·legues que està fumant xitxa, per exemple.
0: Xitxa.
4: S'ha posat molt de moda a Barcelona fumar d'aquella mena de mobles de russos, no? I fan així que no sap si és tabac o és droga.
13: O les dues
4: coses, i jo m'assec allà com de dir, jo sóc de vosaltres, i clar, al reservat de la discoteca ho he fet algun cop, i tampoc me coneix ningú, però bueno, vaig fumant de tant en tant, quan m'arriba la mànega, doncs li vaig fotent. El que més em delata és que no sé fumar xitxa.
0: Ah,
4: vale?
0: Ja, o sigui, comencem per aquí, sí.
4: La primera vegada que me vaig infiltrar en un grup d'amics, vaig fer una pipada tan forta que me va sortir el vapor de llima i llimona pel cul.
0: S'ha d'anar en compte, sí.
4: Això com la primera vaig xuclar molt fort.
0: Sí, sí, sí.
4: I la segona vaig fer un Charlie Parker. Vaig bufar, vaig fer un Rudy Ventura. Molt bé.
5: El nostre Charlie Parker.
0: Com si toquessis la trompeta, tu toca el saxo i l'altra la trompeta, però...
4: Exacte, vaig bufar molt fort. I es va, la tapa de la xitxa sí? Va flotar durant un minut a l'habitació.
0: Que...
4: I així és com em van descobrir, que no era fumador habitual de xitxa.
5: És que si dius xitxa, ja es veu que no ets fumador habitual.
4: La meva preferida, si me preguntes, efectiva, és la llima llimona. M'agrada agradar molt, perquè quan la vaig tastar vaig passar-me una setmana cagant amb olor de calipo.
0: Va, sisplau.
4: I un altre dia me vaig ficar al tub pel nas dels nervis per fer una broma divertida i guanyar-me la simpatia del grup. Vaig dir que era, mira, sóc un pacient intubat, no? Vaig fer la broma
0: sí.
4: I que només ressuscitaré si m'adoneu un cubata.
0: I te'l van donar?
4: Sí, tècnicament.
0: Però què vol dir, tècnicament?
4: Me'l van tirar per sobre. I així és com vaig perdre tots els amics.
0: Escolta, continuarem parlant d'aquest cas d'infiltració.
4: Era una discoteca d'aquestes guapes del Port Olímpic.
0: Del Port Olímpic.
4: Que ningú parla ni castellà ni català.
0: Són discoteques per expats ja directament, eh?
4: No, són per gent que ve de fora.
0: Sí, no passa. Escolta, continuem parlant d'aquest cas d'infiltració de dues Mosses després d'uns anuncis. Ara tornem.
1: Molt bé.
14: Nosaltres som la competència.
15: Un gran programa, eh?
0: De dilluns a divendres.
4: Amb els Oscars.
16: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern

0: seguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
1: Al Cort Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
2: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
1: Només el 8 i el 9 de maig al Cort Inglés i Hipercor.
2: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Cort Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al cortinglés.es.
3: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
4: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
7: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
6: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
7: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
6: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
8: RAC1 Podcast.
6: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa.
9: Hola, bon dia.

0: la competència. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia. Què? Doncs vinc a recordar-vos que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més valorades a Espanya. Vaja, que és el podi de les assegurances i això no s'oblida fàcilment. Així que pots trucar al 917-700-700 o entrar a liniadirecta.com. 917-700-700 o a liniadirecta.com. El valor de ser directe, apa, ja pots conduir ben tranquil.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Va, que continuarem explicant com van aquesta infiltració dels Mossos a la reunió de docents que preparaven les vagues.
2: Segons expliquen, la directa, alguns participants van reconèixer les dues policies perquè les havien vistes en manifestacions.
0: Exacte, aquestes dues manifestants, aquestes dues policies s'haurien infiltrat en aquesta reunió.
3: Però llavors, sí que les coneixien?
0: No, bueno, les havien vist...
3: En què quedem, les coneixien o no?
0: Començo
3: a trobar escletxes en aquest relat dels professors.
0: Sí, digues, Noelia.
2: El cas és que els van demanar que acreditessin en quin centre treballaven, però primer les agents van dir que treballaven en una escola de Santa Coloma i com que a l'assemblea hi havia un docent d'aquella escola, va dir que no les
3: casualitat.
2: Havia vist.
3: Sí. També és casualitat.
2: Sí, va dir que no les havia vist en la vida.
3: Quines ganes de generar conflicte,
0: Sí, home, i tant.
3: Ja podria haver callat aquest professor.
0: Home,
3: però... Per culpa d'aquest professor, ara hi ha mal rotllo.
0: No, el mal rotllo hi és perquè no estan tractats com ells consideren que seria digne que i d'aquí ve tot plegat. Venen les vagues, venen les amenaces, etcètera, etcètera.
2: Després les agents van continuar responent amb evasives, les mestres van demanar-les que abandonessin l'assemblea i les agents van marxar sense abusar-s'hi.
0: Que és la típica cosa que fas quan clarament no ets un mosso infiltrat, eh?
3: Sí.
0: Bueno, però jo ja aniria passant.
3: Bé, Frank! Sí, hola, adéu-vos.
0: Hola,
3: com esteu?
0: Marc Antoni Mateu, doblador de pel·lícules, no em dic Frank, això ja ho sap.
3: Va, Frank, que tu no t'has d'infiltrar enlloc.
0: Ja.
3: No cal que enganyis a ningú.
0: Sí.
3: Ja et coneixem, Frank.
0: Sí. És igual, què volia?
3: Estic doblant una pel·lícula sobre Mossos que s'infiltren a les escoles i tu m'has d'ajudar a doblar-la, oi que sí, Frank Bonic? M'ajudaràs?
0: Bé,
3: digues que sí.
0: Almenys no és la pel·lícula...
3: Ajuda'm, Frank!
0: Un moment. Almenys no és la pel·lícula d'Arbeloa. Què he de fer?
3: Jo faré de mosso infiltrat.
0: D'acord.
3: Seré un mosso que farà de professor en un institut.
0: Vale, i jo què faré?
3: Tu seràs un dels meus alumnes.
0: Mm-hmm.
3: Mira el guió, veus on diu alumne 14?
0: Hòstia, 14, o sigui...
3: Aquest ets tu.
0: Home, però una cosa és fer de secundari, però 14 és com...
3: Fes uns escalfaments de veu.
0: Sí.
3: Escalfa, Frank!
0: Un moment.
3: No et saps més vocals?
0: Però si...
3: Inútil, Frank.
0: Un moment, però si m'ho ha dit vostè...
3: Bé, escolta, que comenci la pel·lícula.
0: Va.
3: El Club dels Poetes Mossos. Ei, hola. Què passa, penya xupiguai?
4: Hola, professor.
3: Seré el